0: que Llorenç ens conta avui a partir de les 5 i mitja què fer amb la dieta per a pujar l'ànim i sentir-nos millor, fer-li front a l'astènia.
1: I tant, estarà molt guai. I a més, seguim parlant de salut, del nostre

0: la salut mental, pèrdua de greix en general. Parlem d'un segur de vida per a la longevitat. Parlarem com entrenar la força per a tots amb el doctor Aldo, que ens presenta el seu llibre Fuerza, el elixir de la vida. Serà interessant parlar amb ell, és entrenador del campió del Montopúria, de boxa. A partir de les 6 i 10, jo crec que prendrem encara més consciència de que és bo entrenar la força.
1: És una eminència en este camp. I l'actualitat de successos passa per diversos punts. Un d'ells és una nova agressió sexual en la Marina de València, una zona d'oci, que torna a estar en el focus de la polèmica amb una nova violació. Això ha sigut dissabte passat de matinada. Juan Nieto ens donarà els detalls, també parlarà d'última hora, entre altres coses, d'incendis que hi ha en marxa, un d'ells a la Vall d'Alba, i de casos preocupants en la crònica de successos. Serà de si no res.
0: A partir de les 4 i mitja, però ara que tenim les 4 i 13, arrenquem parlant-vos d'un projecte que ajudarà, i molt, als animalers de la ciutat de València, concretament als gatets.

0: Pan més, pan més. Aproximadament, quants gats hi ha als carrers de la ciutat de València? Tenim alguna idea?
1: Que hi ha molts, jo què sé. Escolta, diuen, per exemple, que a Estambul, que és la ciutat on més gats hi ha al món, se'n compten uns 200.000. 200.000 gats, què? Bueno, a València imagina que no tants, no?
0: No són tants, però també és una bona colònia. 22.000 gats comunitaris hi ha a la ciutat. Estan repartits en més o menys 600 colònies controlades, a banda dels gats domèstics que viuen en les cases, val? Però, clar, estos gats que estan al carrer, que estan en aquestes colònies, com se'ls atén, a estos animalets? Com es cuiden? I com s'assegura que estiguen en bones condicions?
1: Doncs l'Ajuntament de València acaba d'obrir el primer centre municipal dedicat a la cura i esterilització d'estos animalets. Ja tenim a la nostra companya, Mar Hernández. Hola, Mar.
0: Hola, Mar.
2: Hola, bona gatuna? Vesprada. Jo sóc molt gatuna. A mi m'agraden molt dels gats i fan la seva cita. Jo vos explico una miqueta com és este centre. Ara mateix estem en la segona planta d'este centre, que es troba a la plaça Saragossa, entre l'avinguda d'Aragó i el que és el parc de l'Albereda. És un centre pioner que va obrir fa només uns dies. Consta de dues plantes. Nosaltres estem ara mateix a la segona. I la veritat és que és un centre on s'encarreguen de cuidar-los, d'atendre'ls correctament i també de fer eixes esterilitzacions, que són molt importants. Important també per assegurar-se el control dels gats de carrer o gats comunitaris, que és com es coneix amb aquest nom. Hi ha unitats quirúrgiques, n'hi ha un laboratori, n'hi ha un espai també per a la recuperació dels gatets, venen ací també per cita i són atesos correctament. A més, estan molt contentes ací, tant la cap de servei de benestar animal, que és Anna Sotelo, i la veterinària, que és Sílvia Milvaques, sobretot per poder presentar este projecte tan especial per a la ciutat de València. Bona vesprada, xiques, com esteu?
3: Hola, bona vesprada, encantada.
0: Hola.
4: Bona vesprada.
2: Expliqueu-nos una miqueta, perquè això queda molt bé, el centre d'atenció, no?, als gats de carrera, als gats comunitaris, a les colònies felines, però de què tracta exactament este centre? Què és el que feu ací, Sílvia?
4: Bé, aquest centre es va pensar per efectivament atendre a estos gats que formen part de les colònies felines, de manera que, sobretot pensant en el benestar dels animals de Benimàmet com el d'atenció de les colònies felines, i així sobretot es fa el mètode CER, que es diu, en normativa està molt regularitzat això, que és la captura, esterilització i el retorn a la seva pròpia ubicació de la colònia felina. Aleshores, el que fem així, sobretot, és el tema de l'esterilització.
2: Clar, i expliquem una miqueta també eixa diferència, perquè no és el mateix tractar a un gat domèstic, no?, que parlava Ximo dels gats domèstics, que a un gat de carrer o a un gat comunitari.
4: Efectivament, res té que veure. Crec que la gent, jo que també soc, m'agraden molt els animals i sobretot els gats, sabem que els gats que tenim a casa nostra res tenen que veure en uns gats de colònies. Si bé és cert, alguns per la quantitat d'hores que passen aquestes persones responsables, que amb molta estima cuiden aquestes colònies i aquests gats, acaben sociabilitzant molt en aquestes persones,

0: són gats en línies generals que són més poc sociabilitzats i que sols atenen a la crida de del menjar d'aquests responsables i del cuidado bàsic d'aquests animalets. Al final entenem que aquests animals són nocturnes, són felinos i solen eixir més per la nit i és quan més estan còmodes perquè és quan tota la ciutat descansa, no?
1: Clar, expliquem una miqueta, Anna, perquè això molta gent no ho coneixerà tampoc, el tema del funcionament de les colònies felines.
2: Sí, bueno, les colònies felines són on viuen els gats. Simplement l'Ajuntament, que té competències, perquè així li diu la llei recentment del 2023, el que fa és gestionar-les. Sí, i no les gestiona soles, evidentment, és juntar responsables de les colònies felines, que són aquelles persones que se preocupen dels gats, a les que l'Ajuntament els forma, es donem una formació, es donem un carnet, perquè no se pot alimentar en la via pública ningú animal, salvo que tingues este carnet. Estic ensenyant-li a la teva companya Mar un quadernet que vos el farà arribar, on es diu curs de formació per al personal responsable de colònies felines.
1: Que així tenim tota la informació necessària per a poder ser alimentador.
2: Efectivament, en este curs no se pot ser alimentador si no fas este curs i te donen el carnet. És molt important. Com ha dit la meva companya Sílvia, els gats comunitaris no són gats sociables, no te'l pots agafar al braç, endur-te, acariciar-lo, perquè no. I ese gatet viu un temps en el carrer, els responsables es cuiden infinitament i vosaltres, l'Ajuntament, inauguraste centre pues, fa el 5 de maig, la senyora alcaldessa María José Català i el regidor de Benestar Animal, Juan Carlos Caballero, en molta il·lusió el varen presentar oficialment a tots els veïns de la ciutat el 5 de maig. En quin objectiu? En que eixes colònies i estos responsables que tant es preocupen per ells estagueren pues, molt més cuidats. Mm. Estos gatets els arrepleguen, es duen així, els esterilitzem, ho comentava la teua companya Mar. Els veterinaris municipals són fantàstics, aconsegueixen fer unes incisions tan menudes en els cossets d'estos gatets que en mig centímetre operen. Esterilitzen. Es fan un... Sí, sí, és fantàstic, ho tindríeu que veure, és brutal com treballen. De fet, treballen tan bé, sí, han aconseguit fer-ho perquè treballen, bueno, fenomenal, treballen tan bé que estos gatets no necessiten hospitalitzar. Quan passen el postoperatori, les persones responsables es tornen a endur en les seues gàbies i es deixen en la colònia corresponent. Identifiquem estos gats una vegada esterilitzats perquè es fan una xicoteta UV en les tisoretes esterilitzades en l'orelleta. Es deixen ahí, saben que estan esterilitzats, tenen controlats els gats. És l'única forma de saber que estan esterilitzats, que estan controlats. Venen així, es esterilitzem, es retornem. Que veus que algun gat té algo més que la nostra gata Pepa? Entonces, si tenen que estar hospitalitzats, es duguem al centre de Benimamet, on allí sí que tenim el lloc adequat, és el nucli zoològic adequat per a que pernocten. Així no, així és. Els agafe, els esterilitze, els cure i els retorne perquè puguen donar de mamar, cuidar-los, etc.
1: Ah, explica el cas de Pepa, perquè...
3: Cuideu de les mamis,
1: perquè...
3: no?, perquè tinguin els menudets i després tornen a la colònia, encara que l'esterilització entenc que és fonamental per a mantenir la quantitat de la colònia controlada. Però me preguntis, no sé si és llegenda urbana o què, que quan ho veu gas comunitaris o gas de carrer, mira, doncs en este carrer saps que no hi haurà ratolins. O rosegadors. És així o no del tot? És una cosa que pensem i no és tal qual.
2: És llegenda urbana. Ells xuen en els ratolins, no se'ls mengen. Tenen un paladar exquisit.
3: Una volta sí, proven el menjar...
1: Tenen entrenats, mira.
3: Això, no?
4: Quina gràcia.
0: Al final, els gats, tinguem en compte que són felinos. Lo que fan és que juguen, és l'instinto de caza.
3: Volen caçar.
0: L'instinto de caça, però per jugar, no per res més. Perquè ells, la seva alimentació no és d'animals d'aquest tipus. No és de roedors ni molt menys. Ells mengen pienso, aquestes persones responsables ja s'encarreguen de que tinguin una molt bona alimentació. Des d'ací sempre agrair aquesta labor tan important que fan aquestes persones perquè gràcies a elles, pues al final moltes vegades quan venen ací és important veure'ls en l'estat sanitari tan bo que tenen gràcies a aquest menjar i gràcies

0: aquest cuidado que tenen, i per això les cirurgies sempre en general ixen molt, molt, molt bé, i les recuperacions són tan fantàstiques.
1: Una recuperació fantàstica com cas precisament, Anna, no? El cas de Pepa.
2: Sí, Pepa va ser una gateta que van dur per esterilitzar. El nostre veterinari la va traure i quan la va anar a esterilitzar-la es va donar compte que tenia una xicoteta infecció, una infecció que si no l'haguerem esterilitzat, Pepa haguera mort en el plaç de 3 setmanes, un mes, com qualsevol gat comunitari. No vull ser dura, però sí que és de veres que són gatets que no tenen, no són com els gats de casa. Llavors, el veterinari al traure-la va veure a Pepa i dic, té esta infecció, la va curar, la va esterilitzar, la va curar, li va donar els antibiòtics corresponents i Pepa té una llarga vida per davant. Mm-hmm. És la bona mà dels nostres professionals. És una sort, perquè així, en tant que no som...
1: També és la funció d'alguna forma, no?, d'este centre, és l'objectiu per al qual naix.
2: Sí, exactament, és un centre d'atenció integral a les colònies felines. Vol dir que anem a fer tot tipus d'operació? No. És un centre d'atenció integral per comprovar l'estat de salut de l'animalet. Així va vindre i si té un ull penjat l'anem a curar, si té una infecció l'anem a tractar, i totes gràcies a aquest inici d'esterilització. Si no s'esterilitzarem no sabríem com estan els gatets. I això és, per això se diu centre d'atenció integral a les colònies felines. Ho ha dit Sílvia, ho ha dit jo abans, ho digui l'alcaldessa, ho digui el regidor, no tindrem prou problemes de agraïment per a tots els responsables de les colònies felines. Nosaltres fem un granet, una part, però realment l'esforç el fan ells i l'Ajuntament vol correspondre a aquestes persones responsables, vol incrementar la dotació en alimentació, alimentació de qualitat, volem arribar a ells i repartir-los el menjar que ells necessiten, perquè els animalets, aquests 22.000 animals, mengen tots els dies.
0: Clar.
1: I tant que sí, i a més estàvem, ara mateixa comentava, no? Estem en la zona de formació, diguem-ne d'alguna forma, que és on de fet es fan eixos cursos per a poder ser alimentadors. Hem vist eixos quiròfans, el lloc on ateneu. No sé si durant estos dies també en eixos quiròfans han passat ja molts gatets per ací, Sílvia.
0: Sí, efectivament, el nostre company que està ací en el seu horari de feina ja ha atès en una setmana, ja haurà atès a més de 30 animals, per lo menos.
1: O sigui que sí que s'ha conegut el projecte.
0: Sí, efectivament, s'ha conegut. S'envia una carta a tots els responsables de les colònies felines, demanant-los pues, l'ús i que vingueren a conèixer este centre i que sobretot feren ús d'ell a l'hora d'esterilitzar, que nosaltres estem encantats de que vinguen ací i els esterilitzem nosaltres. Que no tinguen ningú problema, que ara els animals estan a soles, ja no comparteixen casa en els gossos. Entonces mirem per el benestar, volem anar un pas més allà, cada dia un passet més i tot per el benestar dels animals.
3: Però pregunte quina manera hi ha la maneta en l'alimentació o en el que siga, diguem, en aquests grups que coordineu també, que, bueno, que n'hi ha persones encarregades a les que ja heu agraït, no?, en la xerrada, però com es pot participar?
2: Mira, en el manual este que tenim de curs de formació de persones felines, fonamental és que tens que fer el curs, no se donen els carnets. Intentem la voluntarietat orientada és molt més millor i organitzada és millor. Entonces intentem que no s'abaixi el menjar de casa en un potet de plàstic o en un d'això. Intentem que siga més o menys regulat, que tinguin la formació. I així n'hi ha, diu, què implica formar part del Pla Colonial Felí? Les persones que desitgen col·laborar en colònies felines de l'Estat de València deuen acollir-se a este pla dissenyat per professionals municipals i encaminar fonamentalment al control de la població. Faran este curs, sabran contractar els animals, quin tipus d'alimentació donar-los. Entonces, lo més fàcil és que ens envien un correu electrònic a colònies felina. Ah, no, perdó, la meva companya. Formació
0: colònies felines @valencia.es.
1: I una cosa, ja no només per a aquesta forma,

0: València, sinó, per exemple, com a veïna de la ciutat de València, com a ciutadana, que es troba un gatet que no sap molt bé en quina situació està. En aquests casos, què hem de fer? O n'hi ha alguna forma d'actuar, Anna?
1: Sí, mira, quan tu te trobes un gat en bon estat de salut, en principi no l'espantes, no l'agafes, no li faig res. El gatet, si és de colònia felina, tornarà a la seva colònia felina. Si és un gat d'una casa que s'ha escapat i no pot tornar, a poqueta nit i aquest gat estarà més desorientat, podem cridar a atenció telefònica al 092 o al centre de... al 010 si és durant el matí. Tenim una gestió, enviarem directament a l'empresa que tenim que gestiona aquest servici i a replegar el gatet i el durà a els nostres centres de Benimamet. Allí en Benimamet li farem els gats que tenim en casa. Així com el gos sí que està més acostumbrat a xipar-lo, el gat no. Però bueno, si és un gat que se t'ha perdut, no te preocupes, que tu denunciaràs i la policia te recondirà. Si és un gat comunitari, t'arraparà. Esteu segurs?
0: No el podràs quasi ni agafar.
1: No el podràs quasi ni agafar, per això tenim una empresa especialitzada. I allí, si és un gat sociabilitzable, el reconduirem a una adopció. Si és un gat comunitari, el retornarem a una colònia, perquè els gats comunitaris els agrada viure en llibertat, no els agrada viure tancats en una casa.
2: Ah, tenim una
0: 22.000
2: cosa, Mar.
0: Gats.
2: I tu parlaves des de Pepa, però l'has coneguda, la gateta Pepa, Mar? O no?
1: Pepa ja està.
2: O Pepa va a la seua.
1: Pepa ja està feliç i contenta en la seua colònia.
2: Ai, la Pepa.
1: I està ben cuidadeta. Pepa ja viu tranquil·leta.
0: No, i cal destacar que ho dèieu vosaltres també a l'inici, que este no és un centre al capdavall de pernoctació, que és un centre on al final vosaltres esteu fent eixes intervencions, deixant un temps, el temps que siga necessari per a la recuperació dels animalets, amb a més unes gàbies i una infraestructura que heu dissenyat vosaltres mateixos des de l'equip de veterinaris, o sigui que estan molt ben preparats també.
3: Vaig a viure a la intempèrie, al carrer, a la llibertat. Aleshores, el fet d'esterilitzar-los i mantindre's en un lloc tancat per ells pot suposar-los més estrès que benefici. Aleshores, sempre diguem que els gats han de retornar quan abans millor. Les cirurgies han aconseguit fer-les tan ràpides en una recuperació tan bona que són partidaris, són coneixedors, que quan abans, en el mateix dia, es puguen tornar a la colònia d'origen, ells van a sentir-se molt millor, van a recuperar-se molt més ràpid i de més. I les gàbies estan dissenyades per, en el cas, pues, per exemple, de Pepa, que sí que necessitaven tindre unes horetes, un control sobre ella, pues, l'animalet va estar ahí, va estar un test determinat perquè poguérem controlar-la i veure que anava evolucionant bé i a poqueta nit va aixir ja cara a la colònia.
0: O sigui que quan abans estiguen en llibertat millor, Pepa, a més especialment amb aquesta atenció que ha rebut, ara estarà lliure i feliç. Nosaltres vos volem agrair tant Anna com Sílvia que ens hageu atès, que ens hageu explicat una mica el funcionament d'este centre pioner en tot Espanya i que vagi molt bé i a seguir treballant també.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-vos difusió. L'Ajuntament aposta sempre per cuidar dels seus i els gats comunitaris són dels seus, igual que els ciutadans.
4: Clar que sí.
1: I és molt important el regidor, la senyora alcaldessa, especialment donar gràcies a tot aquest fum de gent que no està parlant ara per Vico, que són els responsables de colònies felines i que estan treballant per la bona... estan treballant molt per cuidar a aquests gatets que són de tots.
0: I tant, i també a l'equip de veterinaris. Gràcies, Sílvia.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adeu, adeu.
4: Gràcies, Mar. Així és com cuiden d'estos gats comunitaris. És de veres que estiguen en casa de carrer, però igual molt a més dir que són...
5: Sí, de colònia.
4: Formen part de la comunitat, formen part
5: del
4: barri,
5: del
4: paisatge. Sí. I a la seua, conforme hem vist, Voleu no acostar-vos més que lo necessari, a més, per ajudar també si voleu alimentar-los. Les 4:32, una pauseta i tenim a Juan Nieto preparat per a contar-nos la crònica de successos.

0: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
2: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Obrim la secció de successos amb el company Juanito, que ja està ací. Hola, Juan.
4: Hola, què tal?
3: Tenim distints punts als que acudir, però si vos pareix, anem per l'última hora, que ens aplega des de la Plana Alta, des de la Vall d'Alba, sí, amb un incendi, les imatges del qual ens han deixat en la boca oberta.
4: És una informació, com bé dius, Gemma, d'última hora. Fa aproximadament una hora s'ha declarat un gran incendi en una fàbrica d'ametlles, en un magatzem d'ametlles, perdó, en la Vall d'Alba. Pel moment se desconeixen les causes d'aquest gran incendi. El que sí que coneixem ja són les primeres imatges que comencen a arribar i són espectaculars. S'ha generat una gran columna de fum que és visible des de diversos quilòmetres de distància. S'han mobilitzat més mitjans per part del Consorci Provincial de Bombers davant l'envergadura de l'incendi. Pel moment sembla que no hi ha danys personals, que han pogut eixir totes les persones treballadores d'aquest magatzem, però encara és una dada que està pendent de confirmar. El que sí que podem avançar...
3: No podran accedir a l'interior fins que no estiga controlat, o sigui, extingit.
4: El que sí que podem avançar és que hi ha quantiosos danys materials.
3: Clar.
4: Pràcticament esta gran nau industrial de la Vall d'Alba ha quedat destruïda. I ara els bombers, el que estan deixant... L'incendi es troba ara en la seva màxima expansió. No? Uh-huh. Ara està cremant, està cremant, està cremant. Efectivament, tenen que trobar vies segures per a poder fer front a l'incendi dels bombers. I ara ha destruït pràcticament tot el magatzem i s'ha hagut de desallotjar una nau industrial que estava al costat de manera preventiva. No és que hagin arribat les flames de moment allí, però sí que s'ha desallotjat de manera preventiva. L'Ajuntament de Vall d'Alba acaba de publicar també un comunicat en les xarxes socials demanant tranquil·litat a la població. Mm-hmm. El que s'aconsella en aquest tipus de situacions és que es tanquen totes les finestres de casa.
3: No
4: que
3: la respirar gent, el fum
4: la gent, sobretot, que té problemes de malalties respiratòries, que intenten confinar-se, no? Per dir-ho d'alguna manera. No hi ha cap obligació, però és una mesura de precaució per a aquelles persones que tenen malalties respiratòries i, sobretot, de deixar treballar ara els efectius, no acudir amb el vehicle a veure el fum, perquè és realment espectacular les imatges que s'estan arribant a través dels mitjans de comunicació, i pel moment és el que podem contar, no?
3: Saben que hi ha entre 4 i 5 incendi. Dotacions de bombers, sí. Camions importants, perquè, clar,
4: s'han hagut d'ampliar.
3: Està en plena efervescència, vull dir.
4: S'han hagut d'ampliar, imagina. S'ha declarat l'incendi fa aproximadament un hora.
5: És que el material en el que treballen en esta la planta de tractament d'Armela, la corfa d'Armela seca, ja és un material altíssimament inflamable.
3: Bueno, estan pendents la localitzada que està a Sud-amèrica o Canadà,
4: El fum a mi me recordava aquestes imatges a una explosió atòmica, espectacular.
5: D'una densitat.
3: Una columna molt ampla, molt
4: impressionant. De moment no s'han notificat danys personals, però és una informació que encara s'ha de confirmar.
3: Això ens enllaça amb un altre incendi que ha succeït en aquesta ocasió en Barcelona, crec que ha sigut, no?
4: Sí, també farà hora i mitja, no? Mitja hora o tres quarts d'hora abans d'aquest incendi de la Vall d'Alba ens arribava també una última notícia prou important des de Barcelona, i és que ha explotat una bombona de gas butà en un carrer del barri de Poblenou de Barcelona. Hi ha almenys 8 persones ferides. Hem parlat amb un restaurant que estava enfront de l'edifici on ha explotat. Ens han traslladat autèntiques escenes de terror de com el veïnat ha hagut de traure escales per a poder traure les persones que estaven atrapades dins d'esta vivenda. Pel moment tampoc s'han notificat danys personals.
3: I, i, i...

0: més enllà d'aquestes 8 persones ferides de diversa consideració.
1: Sí, n'hi ha dos greus, o sí, una d'elles amuntó, sí, a més. Sí. Però vull dir que, a més, la inquietud que te provoca, perquè si l'incendi està en marxa, les altres cases també tenen...
0: Entre de dia, de persones majors i de persones vulnerables. Pel moment, per la informació que tenim, no ha sigut necessària l'evacuació, però tampoc sabem en quin estat es troben ara, en aquest moment, aquestes persones, perquè ja vos dic, és una emergència que s'ha declarat fa hora i mitja, i els serveis d'emergència de l'Ajuntament de Barcelona estan treballant per a intentar...
2: Que, també, clar, tot l'edifici, no? És un edifici molt alt, pel que hem vist, ha sigut completament evacuat i s'haurà de mirar molt bé la situació de fonaments, de seguretat que tinga tot l'edifici, fins que, en fi, puguen tornar aquestes persones, que ja ho veurem, no?
0: Els testimonis que ens estan arribant, que han viscut en primera persona l'explosió, el que ens han contat és que estaven tan tranquils en casa, era a l'hora de dinar, i de repente han notat l'explosió, han trencat cristals, han trencat baranes, han trencat de tot, i els ha sorprès, era a l'hora de dinar, no? De moment s'ha generat un incendi que està afectant a tot el bloc de vivendes, i estan els serveis d'emergència ara treballant. Una explosió que, per cert, posa damunt la taula el debat, no?, sobre l'ús o no d'aquestes bombones de butà, que són molt pràctiques, no? Si te ve un apagó com el que va vindre l'any passat, però que, de vegades, si la instal·lació són absolutament segures, jo tinc bombona de gas a casa, però si la instal·lació no està revisada, pot generar aquests problemes.
1: Totalment.
2: Molt important, en efecte, i estarem pendents d'aquest incendi en aquesta nau industrial i tractament d'Armela, perquè la veritat que les imatges a la Vall d'Alba són realment espectaculars. Impactants. Sí, en aquest cas no hem tingut que lamentar, almenys de la informació que tenim fins ara, persones ferides, però molta precaució, perquè és un fum, en fi, que pot tindre repercussions en sistemes respiratoris, no?, en persones especialment vulnerables. Sí. Bueno, més coses, que arrencàvem, o la idea era arrencar en un cas que ha generat alarma a València, torna a posar el focus en la seguretat, no?, dels espais de l'oci nocturn, Gemma.
1: Sí, perquè parlem de, en aquest cas, d'una violació o una agressió sexual que es va produir dissabte en la zona de la Marina, un dels punts més concorreguts de la ciutat, sobretot durant els caps de setmana, però que enllaça amb altres successos similars. I ja assusta la cosa.
0: Sí, les agressions sexuals ha hagut un repunt en els últims mesos en la ciutat de València. També s'estan jutjant altres casos importants que després parlarem, perquè el principal motiu és també informar a la gent que aquestes agressions sexuals no són impunes, i tenen conseqüències, i conseqüències molt greus. Afortunadament, malgrat que sí que s'estan registrant aquestes agressions sexuals en la zona de la Marina, pel moment totes s'estan resolguent la investigació i s'està identificant als autors. En este cas, segons les primeres informacions facilitades, l'última agressió sexual en la zona de la Marina, que per a qui no ho sàpiga és una zona d'oci on milers i milers de joves es reuneixen el cap de setmana per a passar-ho bé, també és una zona on va molt d'estudiant d'Erasmus, molt d'estudiant estranger que ve a València a passar l'any, pues estava en el dissabte de matinada i una xica va patir una violació en el pàrquing subterrani que hi ha en l'edifici al costat de Vélez Events, no?, que és un símbol de la ciutat de València. Era de matinada, i l'agressió es va produir ahir quan la xica estava soles en aquest moment, i l'agressor va aprofitar per a consumar
2: aquesta agressió sexual en les mateixes escales.
0: Sí, és gràcies a que hi havia càmeres de seguretat, gràcies a que passava altra gent per ahir, no?, i ella estava parlant amb una amiga, en aquest cas va ser una amiga que la va veure que algo estrany passava, i l'amiga va ser la que va avisar a la policia local que passava per ahir, estava patrullant, no? La xica tenia 18 anys, els acabava de complir, i va poder, malgrat el susto que va passar, no?, i la impressió i el xoc, va poder recordar, perquè era un xic, era el nom del xic que la va violar, que presumptament la va violar, perquè era un xic que prèviament havia coincidit en una zona 12. Havia coincidit, sembla que s'havien conegut, la història no havia anat a més, sembla que l'agressor la va vigilar per on se n'anava, la va seguir...
2: Anava soles, la xiqueta.
0: Sí, i va consumar l'agressió sexual.
1: Ostres.
0: Com ella anava amb més amigues, una amiga la va veure després, la va poder refugiar i va...

0: poder parar tot el que estava passant, però l'agressió sexual ja s'havia consumat. Ell va pegar a fugir, però sembla que encara no està detingut este tal Marcos, i que ella identifica com Marcos, però que és una qüestió d'hores,
1: però se sap qui és, per tant...
0: que estiga detingut. Clar, normalment, com treballa la Policia Nacional en estos casos? El que està fent la Policia Nacional és armar l'expedient de proves, esperar a tindre, efectivament, si hi ha alguna resta biològica en l'examen forense que se li ha fet a la víctima, i poder construir un atestat en condicions i portar-lo al jutjat i que se puguen prendre mesures. No?
2: En este cas, entenc també que les amigues animarien i acompanyarien, no? Sí. La xiqueta en el moment de l'exploració i de la denúncia, que són moments, convingam, certament duríssims, molt durs, però són passos absolutament necessaris. Per a que este pague.
0: Amigues, Ximo, pague. I la mare.
2: I la mare també.
0: Va telefonar a sa mare en aquest moment també per a demanar ajuda. És que és una xiqueta, sí, és major d'edat, però és una xiqueta de 18 anys. A més, a més, vos parte...
1: Jo que en tinc una de desig, a mi me telefonen... Bueno, és que se...
0: No m'ho puc imaginar, Gemma.
2: Sí, justo.
0: No m'ho puc imaginar.
1: Vaja, evidentment has d'acudir a fer-li costat a ella...
0: Però no me puc...
1: I agafar-la de la mà en el que ve a continuació, que és una sèrie d'exploracions i de denúncies.
0: Vos conto esta dada perquè per a mi té una importància molt... És molt important, no? Per què? Perquè la confiança entre pares i fills... moltes vegades facilita que s'interposi una denúncia, la comunicació... Recordeu el cas de Marta Calvo?
1: Sí.
0: La jove assassinada, no? Sí, en Manuel. Pues gràcies a que Marta Calvo va tindre la confiança d'enviar-li la localització a sa mare, es va poder saber què va passar malgrat que no està al seu cos. Gràcies a que esta jove ha avisat a sa mare i té confiança per avisar sa mare, no s'ha tirat enrere la denúncia, s'ha presentat la denúncia amb tots els formalismes que s'han de presentar, ha tingut un suport emocional al costat, i això és importantíssim, no? Mantindre aquesta confiança per a aquest tipus de delictes d'agressions sexuals. I vos contava l'assumpte de que s'havien conegut prèviament les zones d'oci, perquè la policia el que en trasllada és que en la gran majoria d'agressions sexuals i que s'estan produint en aquesta zona de València, són agressions per part d'agressors que havien coincidit amb les víctimes les hores prèvies en la festa. No són desconeguts en la majoria dels casos.
2: Han tingut un contacte, sí, i ja d'alguna manera ells vigilen a la que va ser en realitat... Sí, víctima, i en este cas que caldria dir, pues, són persones que no mereixerien ni haver nascut, no? És que tratar a la dona com si fos una presa, no? Realment, sí, és terrible. Estàvem comentant que en aquesta zona de la Marina no és la primera vegada,
0: no.
2: Però se dona alguna... circumstància pel qual, diguem, sigui repetitiu, o és el fet de que hi ha tantíssima gent jove que se dona per això? Vull dir que...
0: Hi ha dos factors, jo crec, determinants, no? Primera, que és un punt de trobada de molta gent jove, d'oci, no? I l'altre factor, que és el que reclama la Policia Nacional, és que fan falta més recursos. Fan falta més patrulles al carrer.
1: Vigilància, vols
0: dir? Fan falta més vigilància.
1: Que se puguen sentir més segures les persones que estan allí.
0: Fan falta més mitjans per a poder perseguir. Fa falta més seguretat jurídica també per als agents i per a poder enfrontar-se als agressors sexuals, no? Jo crec que això és determinant. Sí, és cert, és un punt de trobada de molts joves, però també és cert que cal reforçar aquests mitjans. L'última vegada, esta va ser este cada setmana, i l'última, l'anterior, es va produir el 27 d'abril, val? I en este cas va ser una estudiant d'Erasmus que passa l'any així, estudiant. Ella, el que va traslladar a la Policia Nacional és que va ser drogada perquè ella no podia respondre al seu cos. Val?
1: El cos ja, no li feia cas, no podia parar cas. Allò
0: ella era conscient, ella va declarar que era conscient que l'estaven violant. Val? Ella va conèixer també el seu agressor en esta zona de la Marina de València, i sembla que també la va seguir cap a un lloc més apartat, la van violar i la deixen tirada al costat d'una zona d'una residència universitària. El que no ha transcendit si era on està ella residint o no.
1: O una altra.
2: Una però violació sabeu... grup, en este cas.
0: No.
2: Ah, val.
0: Una persona, vale. Però la deixen al costat. Ha de ser la zona de Blasco Ibáñez, no? Que pot ser pròxima, o la zona que va també...
2: Tarongers,
0: efectivament, no menys, per la zona de Tarongers, no? Sembla que va ser per aquesta zona que la va deixar tirada, a més, d'una manera molt vulnerable, perquè era una xica que havia sigut violada i que havia sigut drogada. Però malgrat això, ella va reconèixer el seu agressor i la investigació s'ha tancat en èxit en el sentit que s'ha pogut identificar el responsable d'aquests fets. Però no és l'única agressió que s'ha produït en els últims mesos. El passat mes de març també es va violar a un altre jove de 19 anys, en este cas, en els vàters estos portàtils, que es fiquen també per a que la gent no pixi en el carrer.
1: Sí.
0: La va violar dins de xe vàter. Violació consumada, estem parlant de... No són tocaments ni res, estem parlant d'una violació consumada. En este cas no hi ha... Sembla que no havia hagut aquest contacte previ entre la víctima i l'agressor, però sí que es va poder ser identificat també l'agressor, no? I se li han imputat els delictes d'un delicte d'agressió sexual i continuen anant les diligències en el jutjat. Però, clar, estos casos, no, que poden semblar aïllats, sí que han encès totes les alarmes tant en la policia local com en la policia nacional, no?
1: Clar.
0: Perquè s'estan produint en molt poc de temps i el que ens destaquen també és la violència amb la que s'estan produint,
1: en la que actuen.
0: Sí. I violència, clar, violència, sí, ja. I que són consumades. És que arriben a consumar-les en molt poc de temps. I sobretot també la impunitat que senten. Per això és important que en els mitjans de comunicació recordem que tenen conseqüències aquestes violacions i també moltes vegades són perfils que potser no tenien antecedents per violació. Són joves que deixen de festa i no saben controlar els seus impulsos, no?
1: Pues alguna cosa estem fa moments, però què podem fer si és que se pot fer alguna cosa, no? Per evitar aquestes agressions o per donar suport a les joves, perquè clar, t'ho imagina't ara en quina sensació d'indefensió i s'es tu el dissabte que ve de festa per allí, no? O quina por pot dominar-te,
0: no? El que sempre se recomana és evitar zones fosques, evitar, per exemple, entrar a un aparcament subterrani com el que hi ha en la zona de la Marina. Clar, evitar dins de les possibilitats. És que tampoc és responsabilitat...
1: Si allí,
0: de la, no li podem donar el pes a la víctima, no? Però evitar, en la mesura de les nostres possibilitats, no? Anar sempre acompanyat d'algú, anar... tindre també, quan tens el mòbil a mà, tindre d'alguna manera apuntat el telèfon del 112, del 091, per a poder fer una telefonada
1: ràpida
0: en cas de patir un atac. També és important, en la mesura de les nostres possibilitats, tots tenim un telèfon mòbil que poden fer vídeos, que poden fer fotos. Sabeu que les agressions sexuals són delictes privats, considerats privats, que, és a dir, moltes vegades és el testimoni de l'agressor contra la víctima, no hi ha proves. És important intentar captar aquestes proves, no? Però el més important és telefonar, no? O en contacte de la policia local, es va tirar cap al vehicle, no? A demanar ajuda i, sobretot, en la mesura de les nostres possibilitats, tampoc anar a un metge a l'hospital en seguida per a que te facin l'examen forense, perquè potser tu, amb tota la bona voluntat del món, te pegues una dutxa, no? Per aquesta sensació que tens de brutea i estàs esborrant proves que poden ser molt importants.
1: Veia jo una història d'una doctora que fa una tasca divulgativa interessant en Instagram i deia això, deia, en aquests moments el que pot més estar bellisca del món siga dutxar-te i llevar-te damunt la roba i tal, però aguanta una miqueta més, que te puguen primer fer un reconeixement mèdic en condicions, la roba també...
0: És que és importantíssim.
1: És important,
0: és que
1: com a prova.
0: Ho hem parlat així alguna vegada. Si no hi ha declaració de la víctima, perquè potser té por de denunciar i tampoc hi ha proves forenses, és que aquesta violació, malauradament, acabarà en res, acaba en absolució i després ens clavem les mans al cap.
1: Claro, la sensació d'impunitat que té l'agressor se ratificaria.
0: Clar.
1: I hem d'evitar això.
0: Clar.
1: Que vegin que sí que se'ls agafa, que se'ls agafa i se'ls castiga amb la justícia en la mà per a que això no passi.
0: La Policia Nacional ho té clar.
1: I que de la mateixa manera que els xics poden anar a soles, tranquil·lament, per llocs foscos, sense por, puguem anar les dones.
0: Policia Nacional i Policia Local de l'Ajuntament de València ho tenen clar. Més recursos, més presència policial, més control, perquè a més és un fenomen que també està preocupant moltíssim els empresaris de l'oci de la zona de la Marina. No penseu que
1: ells viuen... Home, és que els afecta negativament.
0: No viuen a esquenes d'esta problemàtica. Estan absolutament preocupats, així ho han traslladat als mitjans o traslladen a la policia, perquè són els primers interessats en que estos fets no passen, no? Afortunadament, eixa zona és una zona amb moltes càmeres de seguretat, amb molta vigilància, no? que es poden contrastar imatges, no? Però hi ha una comissaria molt prop, no? De la policia local, de la del Marítim. Però clar, hi ha encara zones fosques, zones grises, on es poden cometre estos delictes.

0: Pues
1: una altra cosa que em preocupa de les històries que has explicat, no? A la xica que estava estudiant d'Erasmus, que ella sentia que l'havien drogat perquè en el seu cervell era conscient del que passava, però el cos no li responia.
0: Ha de ser aterrador.
1: Això fa molta por.
0: Esa sensació.
1: Aterradora. Vull dir, no pergueu de vista la vostra beguda, no begueu de begudes alienes.
0: S'estan posant de moda un test que van molt bé i que sembla que són molt fàcils i molt barats d'adquirir, que tu la claves en la teva copa, la mostra, bueno, un palet que porta, tipo com si fos una PCR.
1: Sí, que ho he vist en alguns pobles, en els punts que n'hi ha en violeta.
0: Sí, en els punts violeta també es reparteixen i te diu d'una manera molt fiable i en poc de temps si la teva copa porta alguna substància,
1: no, per drogar-te. Alterada,
0: està molt bé, no? És també una altra manera, no, de sentir-te més segura, però em sembla impressionant, no, que estiguem parlant d'aquestes coses, no, de com dir-li a les dones en ple any 2026
1: a nivell social
0: totes les precaucions que han de prendre.
1: Eduquem-los millor a d'ells i a d'elles.
0: Efectivament.
1: Especialment a
0: d'elles. I no deixem tota la responsabilitat en les dones, saps?
1: I ells han de tindre cura, però és que ells no han de... Ells no han de tindre aquesta impunitat ni se'ls hauria de passar pel cap, com a la majoria no se'ls passa pel cap, per favor.
0: Efectivament.
1: Cometre una agressió d'aquestes característiques.
2: Bueno, estem parlant d'uns episodis absolutament, en fi, que ens fan... reboliquen la panxa, de veritat.
1: Totalment.
2: Parlem d'un episodi en aquest mateix sentit, bueno, conegut com el violador del portal, recordem el perfil d'aquell jove anomenat Ivan. Com està la situació? Dius que ha acceptat una condemna?
0: Sí.
2: Com ha sigut, Juan?
0: Tu segur que recordaràs, Ximo, este cas, perquè el van parlar l'any passat. El van seguir moltíssim. Totes aquestes violacions que va cometre Ivan, que conegut com el violador del portal, s'estan jutjant per separat, és a dir, no s'estan jutjant de manera conjunta.
2: Això és bo o regular?
0: Depèn.
2: Ja.
0: Depèn, un poc. És que al final són víctimes diferents, encara que sigui un mateix patró de comportament. Encara
2: sí, perquè
0: que
2: aquella era amb la bicicleta,
0: clar,
2: es perseguia...
0: Anem a recordar, no? És un xic jove, podria ser una persona del nostre entorn qualsevol,
2: sí,
0: que no despertava cap sospita i per la nit se n'anava de casa de dones. Ell vivia amb Eliana, però les violacions es produïen en diferents zones de la província de València, fonamentalment l'Horta, però en distints partits judicials. Per això no es poden, jo sé que és difícil d'entendre, però no es poden jutjar tot en conjunt. Per què? Perquè una violació era amb Eliana, una altra en la ciutat de València, tot això...
1: Cada una la tramita...
0: Un partit judicial diferent, que a voltes correspon a les comarques, però en el cas de l'Horta, que és una població tan gran, no correspon a les comarques.
2: No comptabilitzaria, per tant, la reiteració en pena.
0: Efectivament. Oh. El que sí que està passant, que Ivan és conscient, i per això parlem d'aquest tema, Ivan és absolutament conscient del que ha fet. Igual que en altres casos, este tema va obrir els informatius de tota la televisió d'Espanya i tots els diaris l'any passat, perquè hi havia un mateix patró de comportament.
2: Sí,
0: hi havia un violador en el carrer i de repente ens trobem...
1: Era un delinqüent en sèrie.
0: I de repente ens trobem que l'agressor és un xic de poc més de 30 anys, actor, ballarí, una persona que dia que tenia principis feministes, una persona que se suposava amb valors. Què passa? Que se passava desapercebut, el van detindre, des d'aquest moment està en presó i ara s'estan jutjant per separat. Ja havia sigut condemnat una vegada per aquestes agressions sexuals que havia fet i ara s'ha celebrat un nou juí i l'han tornat a condemnar, no? Però és que ja no vos parlé d'ell per la condemna perquè ell tardarà molt en xafar el carrer, val? Vos porte les declaracions que ha fet davant del tribunal, que són esgarrifoses, són impressionants. Per una banda va dir: prefiero estar encerrado, el que ha fet, prefiero estar encerrado que repetir estos actos. No sabía parar. Sé que si me sueltan, lo volvería a hacer.
1: Se ha conseguido una pulsión...
0: Sé que si me suelta, lo volvería a hacer. En la vista también va a confesar: perdí la empatía y no supe pedir ayuda a tiempo. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero sentía placer y no podía parar. Y por último, la última frase: ahora en prisión estoy mucho mejor. Es lo que necesito, estar preso. Impresionante.
2: Això fa per rebaixar.

0: la pena, sí, el penediment?
1: Sí.
0: O realment hi ha un, sí, procés?
1: És un acord...
2: Autoconsciència de la
0: seva... personal de lo que ha fet.
1: Ximo, són 17 agressions sexuals, almenys 17 agressions sexuals que s'hagin pogut vincular a aquesta persona.
0: Hosti, que fort.
1: I a banda les que no s'hagin pogut acreditar, perquè també anava a per víctimes estrangeres. Dones que estan fetes a l'Erasmus.
2: Les que no s'hauran acreditat, les que no hauran denunciat. Efectivament.
1: Efectivament.
2: Segurament les xifres més grans. Sí, sí.
1: En este cas, ell podrà complir per totes les penes un 20 anys, un màxim legal. En este cas ha sigut condemnat a 8, ja té una de 6, queden 15 agressions sexuals encara per jutjar. Vull dir, com a màxim podrà estar 20 anys. Tardarà molt en xafar el carrer i és una bona notícia que ell mateixa no es vega preparat per eixir i no demana aquests beneficis penitenciaris que els que tinguera dret.
0: Té temps per a que els tractaments psicològics i psiquiàtrics en la presó li facin el suficient seguiment per a que puga tornar a la societat de manera, per dir-ho així, comúment, diguem, rehabilitada. Quan parlem d'aquestes qüestions, en Juan Nieto se'ns gira l'estómac, però és una...

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
1: A.Punt Ràdio.
2: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
3: Està de categoria.
2: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb V baixa.
4: Sí!
2: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
5: Tira-li, enxufa-li.
2: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
6: Depèn.
2: Vegem-ho.
7: Intentarem posar llum a la foscor.
2: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat... A, sense H, és preposició. A 20 hores me'n vaig. A callar, a dormir. A viatjat, a 20 hores. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut... Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
8: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
2: Hem dinat i em fa mala panxa.
8: Ui, la panxa fa mal, tio.
2: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
9: Vols dir?
2: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
10: Que jo sé que nascú per ser milionària.
2: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
11: No!
2: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
12: No m'esperava això i em fa sentir trist.
2: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
13: És de veres, és de veres.
2: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
1: A.Punt Ràdio.
0: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A.Punt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
1: A.Punt Ràdio.
2: Avui parlarem sobre un dubte que ens heu fet arribar moltes vegades i que és quan s'escriu el què amb accent o sense accent.
14: Què diu què?
2: Atenció, perquè esta llengüeta canviarà les vostres vides. En primer lloc, vull deixar clar que si el què porta accent, la tilla sempre serà oberta.
15: Ah, vale.
2: Això sí, el podem pronunciar amb e tancada, què?
15: Efectivament.
2: Però sempre l'escriurem amb...

0: L'accent obert.
1: Senyor, sí, senyor!
0: I alerta, si trobem un què darrere d'una preposició com per, de, a, amb, l'hem d'accentuar sempre.
2: És que l'igual, és que l'igual, amiga.
0: La situació en què ens trobem és fotuda. Quan el què fa de conjunció o de pronom relatiu a ton no s'accentua mai.
3: No, no, no!
0: La dona que va vindre no du accent. El fet que arribi tard tampoc no en du.
4: No, no, no, no.
0: Accentuem el què quan és interrogatiu, no quan és exclamatiu. I sí quan va darrere d'una preposició i es pot substituir per el qual, la qual, els quals i les quals. El cotxe de què sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
5: Cuidao!
0: El cotxe del qual sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
6: Està tot molt mal.
0: No podem tindre un què sense accent darrere d'una preposició.
7: No és possible! No, no és possible!
0: En eixe cas, la preposició hauria de caure, hauria de desaparèixer.
8: Ah! Ara ho he entès.
0: Això de que te'n vas és cert seria això que te'n vas és cert.
9: Adiós, ciao bambina.
7: Adiós!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
10: A Punt Ràdio.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
12: De tu a tu.
13: Les llengüetes d'apunts de llengua.
10: A Punt Ràdio.
0: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
14: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
15: I què li sembla?
16: Estem en un moment, jo crec que per estar, doncs, animats, il·lusionats.
0: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
17: Efectivament.
0: Tancat. Obert. Les vocals I, U, sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí, comú.
18: Missatge rebut.
0: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
19: Valencià.
0: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
20: Vale o no vale?
0: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
21: Ja el que no m'ho lleven a mi.
0: Les normes accentuen quan acaben en vocal. Vocal més S en o in.
1: Senyor, sí, senyor!
0: Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in.
1: Senyor, sí, senyor!
0: Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes.
1: Senyor, sí, senyor!
0: És fàcil, veritat?
1: Senyor, sí, senyor!
0: Doncs després què passa? Que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
22: La mateixa té els ouets, així, la gola, diu.
0: Ara sí! Fins a la pròxima llengüeta!
10: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
12: De tu a tu.

0: A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2. De tu.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: I cada dia, bueno, cada dia no, de dilluns a dijous, aquí el Primo fa com Pablo Motos.
2: El divendres és la llarga.
1: Tio,
2: això ho hem de canviar. Director general, volem que és divendres el de l'economia pringue.
1: Una secció econòmica, després de les notícies de les 5 cada dia, però el divendres, casualment...
2: El divendres acaba cadena de valor i se'n van les xangletes a la platja.
1: Jo crec que ell el divendres el dedica a estar tan concentrat en la informació econòmica...
2: Que no dona pa més, o què?
1: A futuro. Penses que la borsa i tot això va a futuro. Llavors ell ja va, està mirant el que farà el dilluns. És una cosa mentalista, eh? És un poc mentalista, si vens a pensar així.
2: És que tu dona-li una baralla de cartes...
1: I te fa un xoc que no saps on està l'aix i on està la sota.
2: Javi González, com va això?
3: Bona vesprada, com va això? Molt bé, molt bé.
1: Molt bé, estem molt contents.
3: Molt content de... Hem dit així, per a meva part, vaja, si us sembla bé, però bé.
2: Ja veurem.
3: Bueno, que sí que sabeu que sempre que...
1: Quins portes avui?
3: Clar, sempre... Digues.
1: Volia jo fer-te un preguntat. En tot això de l'antivirus i allò i l'altre i això, li han llevat el foco.
3: Li han llevat el foco a l'estret d'Hormuz.
1: Que no hi havia altre... Hormuz, perdó, de Oman, no, de Hormuz. Està al costat, però vaja...
3: Sí.
1: I de repente li llevat el foco i allà sembla que ja no passen petrolier, ja no hi ha jaleo allà.
3: El problema
1: no
3: és que continua igual i de fet avui continua pitjor. Continua de fet, l'IBEX 35 no va recuperar els 18.000 punts o no portava la tendència de recuperar-los i el preu del barril...
1: Record del món mundial.
3: Sí, clar, és cert, però venien de 3 dies

en una bona progressió i avui ha tornat a tenir una jornada de correcció. Per contra, el preu del barril Brent torna a escalar, s'aproxima als $110 per barril Brent.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Es tornen poc bojos, diu Rigoberta Bandini. Pues sí, la primavera les coses es tornen bojos perquè estem ple de maig, fa millor horatge, hi ha més hores de llum, més plants, més terrassetes... I teòricament hauríem d'estar més actius. Però molta gent, això ho diu per una amiga, diu exactament el contrari, que està esgotada, que li costa arrencar, que dorm igual però que es desperta cansada, que necessita més cafè, que té el cap així emboirat, jo què sé, tu com estàs, Joaquín?
2: Jo cafè,
1: també.
2: Estoy un poquet esténic, també. No, ai, sembla que és habitual, estem contant això de, ai, a mi em passa, ja. Ai, a ir-me a passar, d'allò. Estos dies és normal sentir-nos així, tampoc ens engoixem. Lo curiós és que hi ha molt de personal, jo no sé si vos passa a vosaltres, tu, que estàs escoltant-nos, te sentes inclús culpable. És que, clar, en primavera, en el bon rotllo que n'hi ha, en este solet...
1: Ara, que me'n fa, ara,
2: i no tinc gana, si tindria que estar a tope de power. I per què passa això? Pues es diu astènia primaveral, ja han sentit parlar de la qüestió, però això, l'astènia, és una malaltia, això què és?
1: Això què és?
2: I com podem arreglar-ho en el plat?
1: I en els hàbits.
2: I en els hàbits, que meravella. Pues està amb nosaltres Clara Llorenç, que és la nostra assessora en les coses de menjar i de mantindre el ment sana, incorpore sana.
3: Molt bé.
1: La millor nutrició, la millor dietètica, la millor qualitat de vida. Com estem?
3: Molt bé. Si és que al final en l'alimentació se poden modular moltes coses.

0: Com ens condiciona, eh? Com ens...
1: Totalment.
0: I ja que ens afecta per a bé.
1: Sí, i al final jo crec que a tots ens agrada menjar i bueno, és una eina, no? I dius, ostres, pues, si elegim certs aliments puc lluitar, no?, un poc a més tastenia primaveral, que jo crec que tots en major o menor medida la notem.
0: Com definim què és tastenia primaveral?
1: Tastenia al final, bueno, no és ninguna patologia, vale, ni, però és ese cansament extrem que apareix en primavera, òbviament, com el cognom de la paraula indica.
0: Yes.
1: I al final, per què realment? Jo crec que n'hi ha que començar a entendre un poquet que el cos, vale, no viu aïllat del medi. Què passa a partir d'abril-maig? Pues realment som conscients de que n'hi ha més hores de llum, n'hi ha temperatures més altes, de fred. Has estat 6 horetes de llum i la resta del dia era superfosc. I ara, de repente, canvies totalment. No, al final el cos necessita un temps d'adaptació.
0: La persona s'ha d'adaptar.
1: Correcte. Mira, anem a comparar-ho, per exemple, ja hem parlat moltes voltes de lo que és la perimenopàusia i la menopàusia. Saben que la perimenopàusia és aquest moment de transició. Sí, soy. I si soy és conscient de que és el pitjor, perquè és molt pitjor que arribar. Tu arribes ja a la menopàusia i dius, ja està, ja he arribat, ja estic establida, ja. Però aquest procés d'adaptació és el pitjor, realment. Sí, vale? Pues, al final, l'astènia primaveral és el que ens passa totes les primaveres, és este procés d'adaptació, és este jet lag que té el cos després de l'hivern i passes a aquestes hores...
0: La sensació de cansament,
1: al final és...
0: dormes més malament uns
1: el problema,
0: dies...
1: Claro, no? És que s'ajunten, vale? S'ajunten moltes cosetes. Pues, tens esa somnolència, esta desgana, este cansament, com un poc de neblina mental, de complicació per a concentrar-te, baix rendiment, irritabilitat, i això li suma realment que és una època de l'any que, com fa més calor, canvies potser els hàbits alimentaris i a lo millor menges un poc més lleuger perquè no t'apetis menjar tant i més de fruita i més amanida i més sucre o més cafè perquè necessites tirar endavant i realment estàs fent-ho regulint.
0: És canviar el putxero pel gazpacho.
2: Jo m'he arreglat un putxero avui.
0: Ja t'he vist.
1: Molt bé, molt bé. Això és antifatiga.
2: Crec que era l'últim que fèiem a casa perquè arriba la primavera i allò, però és un poderío brutal. Sí a tot, doctora, sí a tot el que has explicat. Perquè, clar, jo no sé si vos passa que, clar, és que va ser una cosa que em va pegar un d'això per la finestra de l'habitació. M'estava entrant un sol a les 9 de la nit. Que xicona...
0: No com vas agitar-te?
2: Com vaig a sopar?
0: Com vas a...
2: Estic sopant a les 10 i mitja, per tant, tot es retarda. Ai, i al remat, això i la pròstata...
1: Sí, al final...
2: He passat una nit.
0: No cal que dorgues, aquí.
2: Això s'estenia...
1: És de veres que al final dius, ostres, és que antes a les 7 de la vespre era de nit i ara estic sopant a les 8 i mitja i és de dia totalment, que jo l'altre dia estava amb els xiquets, era les 8 i mitja, i diu, però vamos a merendar.
2: Però
1: i dic,
2: de
1: no,
2: dia el sol va molt
1: a casa. Vam a sopar.
2: Vam a merendar, diuen els xiquets. Clar, normal.
0: Però vale. Perquè, clar, i no te n'adones, a vegades, ui, s'estan panxa, ui, són les 9 de la nit, i tu encara estàs, te crec que...
2: Acabes de sopar de 8 i mitja, 11 menys quart, que em va passar a nit, com te'n vas a xitar-te? I si te vas a xitar-te, la digestió
1: és fatala. Però ahir hem d'intentar... Però això és el pitjor, perquè ja en estiu jo crec que ja estàs adaptat, ja estàs molt... Però este canvi que... Estàs marejat. I realment, el que parlava un poc al principi, no, és la frustració de dir, però a veure, el sol, vitamina D, energia, benestar, bon humor, pues per què estic aixina, no? Si ara n'hi ha més hores de llum i me dona un poc més el sol. Perquè realment arribarà el moment que passa pues, a final de maig, juny, que ja estàs molt regulat i que arriba aquesta sensació, però ja és el que hem dit, que al final el cos funciona amb un rellotge intern, vale, que hem de regular. O sigui que paciència, què passa? Ara després parlarem de què nutrients incorporar, però hem de regular el cos i hem de passar per aquesta transició, vale, en la que hem d'ajudar el cos, vale, a regular pues, esta energia, este estat d'ànim, este ritme circadià, vale? I al final, si el problema també, saps què passa? Que en hivern, menys hores de llum, venim molt més estressats, venim dormint poc, a lo millor venim ja amb dèficits nutricionals i és el moment en el que si ja vens amb algun menys algo i damunt una reba a la primavera i ve tot això, pues te pega la petarda gran.
0: Pues sumes les dues coses i és un desastre, de moment.
1: Exacte, exacte. Una altra de les cosetes.
0: Hem d'actualitzar el sistema com si fórem un ordenador.

0: sent actualitzar el sistema, tu i jo. Actualitzem el sistema.
1: Però l'ordinador, en un moment donat, pot tardar, què sé jo, 10 minuts en actualitzar el sistema. A nosaltres es costa...
2: Una mica més.
1: Sí, una transició, sí. Assumim-ho,
0: això,
1: no?
0: Clar, així depèn. N'hi ha persones que potser en una setmaneta este ja jet lag primaveral el tenen ja totalment superat, però si tu, per exemple, vens amb carències de l'hivern, el que hem parlat, amb un dèficit de vitamina D, amb moltíssim estrès, dormint poc, se junta això amb el cansament propi d'esta època i tardes, a lo millor, 3 setmanes o un mes en recuperar-te d'esta astènia.
1: I podem ajudar al cos a que entre en modo descans?
0: Sí,
1: Que no tinga la...
0: Mira,
1: el hormones d'estar despert.
0: També, clar, al final, el que hem d'entendre també, una de les coses, per exemple, que ens afecta també en esta època és la melatonina, que és la hormona esta famosa del son, que ja, sí, ja saben tot el que fa, que al final esta hormona l'únic que li diu al cos és ei, és hora de anar-te'n a dormir. Per això és una pastilleta que és molt útil en persones que treballen a torns o que viatgen. El problema és que és una hormona que se fabrica quan no hi ha llum. Uh-huh. Aleshores, què passa en aquesta època? Que com tu has dit, com tot se va allargant, és una hormona que a lo millor tarda molt més en regular-se.
2: Vale.
0: Què passa en aquesta època? Que la melatonina es produeix molt més tard i el cos tarda molt més en produir este modo descans. Entonces, lo que hem d'intentar encara aixina és no trencar massa les nostres rutines. Si, per exemple, tu sopes a les 9, intenta sopar a les 9, després pues, te'n vas a veure la tele, que siga un ambient
2: relaxant,
0: no amb molta llum, però no allargar molt les hores en búsqueda d'esta oscuritat realment. Eres tu el que has d'adaptar-te i al final el cos se va adaptant.
1: Vale? Sí, després de sopar, ja quan la caiguda de la nit igual pot ajudar-nos, perquè la part bona de la llum, de tindre més hores de llum, és que sí que eixa llum o el cos segrega eixes hormones, però són hormones d'estar bé, no? De feel good, no?
0: Concretament són serotonina i dopamina, vale? Que són aquestes hormones del benestar, de la felicitat, de l'estat d'ànim, de la concentració. Aleshores, la part bona és eixa, que segreguem més hormones d'estes, però tenim un poc menys de melatonina. Sí que és de veres que al final la serotonina és la que participa també en la producció de melatonina. Per tant, està tot super relacionat.
2: I hem de ser tranquils. Que
0: exactament.
2: Volem dir que és normal, aquesta adaptació.
0: Hem de tindre un poc de paciència. Això. I ara anem amb la part que la nutricionista va portar-vos.
1: I si en tot este punt t'agarra l'atacot del
0: l'atacot de què?
2: Ai, mira! Una amiga.
1: Què està passant en el
2: una
1: cos?
2: Amiga va entrar a ir a comprar dos garrafes de lleixiu i a la que plega a casa i trau la cromba.
0: Una amiga? Què amiga,
2: una amiga
0: Gemma?
2: Una amiga. Va traure les dues de lleixiu, una pebrera, una albertina, i entonces, y vinga al polo, y el xelat de noche cuantos, y croissant de nice mentos, y què li ha passat? S'ha trastornat la persona.
0: Sí, sí.
1: Pues ja està, amiga,
2: tens astènia primaveral.
0: Sí. Saps què passa? Que és el que parlàvem antes. Al final, cometem l'error, vale, de sentir-nos pues això, que estem cansats, que necessitem com un punx d'energia, i al final aquest punx d'energia, erròniament, sempre l'associem a sucre. I a més, com fa calor, doncs dius, doncs ara ve es gelaet, ara ve l'època, no?, d'incorporar cosetes més. Però al final ja hem parlat moltes voltes de que el sucre realment no és una energia a llarg plaç, vale? A més, ens fa que ens donen estos pujades i baixades, ja no només de glucosa i lo erróneo que és fer això, sinó al final de l'energia, vale? És com començar el dia amb un cafè, amb llet, amb sucre i quatre galetes, realment. Si notes este cansament, no és el desdejuni ideal. Aleshores, nutrients que sí, vale, van ajudar-nos a pues, tindre un poc més d'energia ara, en esta època, i a sobrellevar-la moltíssim millor. El ferro seria el número uno.
1: No sabia jo que les lentilles anaven a aparèixer ràpidament. No?
0: Número uno. Els llegums tenien que estar les primeres, vale? Anem a fer un poquet de...
2: Lleguis i herberechos.
1: Ah,
0: exacte.
1: Sí. Ah, molt bé.
0: Anem a analitzar la nostra setmana.
2: Veus com anem aprenent?
0: Molt bé, xics, molt bé. El peix de closca és superimportant. I al final n'hi ha que estudiar i dir, vale, carroja, sabem que no hem d'abusar, màxim una volta a la setmana, però si damunt eres una persona que no ne menja cap, has d'incorporar peix, o bé siga berberechos, o bé siga clotxinetes, però, per exemple, si tampoc t'agraïm, així tenim el ferro vegetal, com hem parlat, vale, de les llegums, bé siga en format humo, una amanida, no fa falta que siguin les llegums guisaetes, les verdures de fulla verda també ens aporten, vale, els espinacs, però...
2: El meu dinar avui ha sigut espinacs, tomateta, cigrons i ou dur.
1: Molt bé.
2: És que
0: sóc una digna...
2: Ja acabarà notant si més, però som a 6-2 fans
0: de... Vitamina C, que és el que anava a dir, que és el que anava a dir. Important, si per exemple clavem més llegums i sabem que no mengem molt de moluscos, vale? Molt de clots i no berberechos, sempre, sempre, sempre que clavem llegums o espinacs, acompanyada d'algo de vitamina C. Bé siga les dentilles amb un poquet de pebrot. Bé siga el... per exemple, la amanida que t'has fet, si no t'has ficat la tomaca, que està estupenda, unes maduixes o un kiwi de postre. Si fem hummus, una xorraeta de llima, ¿vale? Per a potenciar ahí el ferro i la vitamina C. I ahí ja tindríem, al final, pues, més dosis de vitamina C que a lo que lo millor de normal fiquem en la nostra alimentació.
1: Tenim ferro, tenim vitamina C.
0: Tenim vitamina C i anem en... Jo crec que magnesi és bastant superobvi.
2: Sí, senyor.
0: Vale?
2: Sí, sí,
0: sí. Al final participa en més de 300 reaccions, entre elles a nivell muscular, descans i sobretot energia. Vale? Moltes voltes es notem molt cansants, ja no dic ara en primavera, durant l'any, i un dels factors més predominants és la falta de magnesi. Sobretot, a més, en persones molt estressades, vale? Tenen molt més dèficit, perquè s'ha vist que l'estrès s'alimenta un poquet d'aquest magnesi.
1: I en el cos podem notar... Si es passa en el cos alguna cosa que tenim dèficit de magnesi?
0: Molt cansament, vale? Per exemple, cansament i saber que en analítica tens la tiroides B i el ferro B, perquè al final el cansament pot ser, sobretot pot ser a nivell anèmia, pot ser tiroideo, pot ser magnesi. Aleshores, si per exemple l'anèmia teix B, o sigui, no tens anèmia, la tiroides teix B i la vitamina D també, prova en el magnesi i segur, segur que acertaràs.
1: Perfecte.
0: Vale? On el trobem? En fruits secs, sobretot en almeles, en pipes de carabassa, en llegums també, si és que són una meravella. Després parlem de superaliment. En verdura de fulla verda també, els espinacs, així un altre punt. I, per exemple, el xocolata, però amb prou cacau, perquè al final és el cacau on es troba
1: 75%
2: el cacau pur.
0: Sí.
1: Està en el punt?
0: Sí, jo dic que cola. Vale. Cola, no, me pareix
1: jo,
2: però per exemple
1: 90, això, jo no.
2: El cacau pur en pols que la motxiqueta se'ls fiquen en la llet, però
1: no t'amarga més que la fel, això.
0: No, és amar. Però, per exemple, ficar-te-lo en el cafè o en un poquet de iogurt, però si no el de 75% la onceta està... està...
2: acceptat
0: si,
2: per la cadena. Vale.
0: Claro. I si te compres, a més, el que igual meleta dins, doncs pues mira, ja tens doble de magnesi.
2: Molt
0: bé. El tercer grup, vale, superimportants, són les vitamines del grup B. Vale? Al final són les vitamines que s'encarreguen de transformar els aliments en una energia que tu pots utilitzar en el dia a dia.
1: Les
0: vale?
1: B.
0: Les B. Vale. I al final les importants realment són el fòlic, la B6 i la B12.
2: Vale.
0: On trobem aquestes vitamines?
2: Sí.
0: Pràcticament en totes les fonts proteiques, ou, peix, carn... llegums una altra volta i cereals integrals, però integrals, perquè es troben en el que és la corfa del cereal. Vale?
1: Va.
0: Aleshores...
1: De B6 anem a tope, xicona.
0: Sí. Aneu bé?
2: Sí.
0: Al final...
2: Tot això és un sí. En la nostra dieta des que te coneixem a tu.
0: Així qual pot ser el problema, el que parlàvem antes, que a lo millor comença ja esta època en la que estàs un poc més cansat, has passat calor al llarg del dia i arriba a casa i comences a desplaçar aquesta proteïna, vale, perquè... pues te dona perea, no t'apetis calent i comences a fer-te pues, un gazpacho i ja està, o un poquet de fruita i un grapa de nous, i al final aquestes vitamines sobretot se troben en la font proteica.
1: Ja.
0: Aleshores, no hem de desplaçar.
2: Parem atenció a això. Sí,
1: hamburguesa de Tito i pollastre?
0: Hamburguesa?
1: Com a proteïna per a rematar el dia, està bé?
0: Estupenda.
1: Vale, sí. Molt bé.
0: Que la tens passo per avui?
1: Ui. Una miqueta de formatge, també, per un tipus de gràcia, no? Vale.
0: Aprovadíssima, vale?
2: Cruza la passarel·la.
1: Vinga.
0: En el quart punt ja hem parlat un poquet d'aquesta ara mateixa, vale? Però seria la proteïna, vale? Hem d'intentar, al igual que tot l'hivern l'han tingut molt al cap i jo també la nombra molt, vale? Intentar tindre-la, sobretot al final ens ajuda a estabilitzar.
1: Dime, en totes les menjades, proteïna, clara.
0: En les tres principals. Gemma, és que...
1: I si...
0: matrícula d'honor.
1: I si només ne fem tres...
2: Pues
0: ja
2: pues
0: està, en les tres.
1: Vale, ok, ja està.
0: O sea, som...
1: més berechos en la hamburguesa de pollastre, ja tinc el menú.
0: Ja està, ja està.
2: Però un ouet... les, no, per desdijonar o...
0: Les llandetes d'aperitiu de berberechos i de... Per mi són meravelloses, és una font de clavar i el ferro sen, i disfrutar un poquet de, del moment. Vale, siga, proteïna important en l'estrès. I sobretot, jo sé que al migdia no costa tant, però ara en primavera, estiu, des de juny i sopar...
1: Està bé, no?
0: Està
1: superbé. El fiambre de Tito...
0: Està superbé. Vale. El del 90% està superbé. Afegir un ouet per a desdijonar...
1: Una pregunta volia fer-te jo de preguntes freqüentes, de tant en tant. Un okay. Altre dia podem fer el, un recopilatori de preguntes de coses freqüentes.
0: Que... Oi, seria, m'encantaria.
2: Que tenim curiositat.
1: Aixina de coses vale. Que a voltes són mites, a voltes són coses que no saps si tens sí. Clar o no. L'ou funciona igual de qualsevol manera? Vull dir, també.
2: En tortilla, ou dur o...
1: Eso ah, ja. És. Ou dur, que és més pràctic, però els nutrients són els mateixos que si el fas escalfat, que si el
0: exactament
1: fas en tortilla...
0: Igual. Exactament dona igual. Exactament no se mateix. Perden els nutrients de l'ou, vale? Oh. Això passa més en les vitamines hidrosolubles, en les que se perden en l'aulla, per exemple. Mm, vale? Vale. Però el que és la proteïna, els greixos o la colina, que és l'important de l'ou perquè és el que ajuda al cervell, vale. Dona igual. Mentre no siga...
2: Cru del tot,
0: cru del tot realment, però
1: no passa per aigua.
0: Però passat
1: no
0: per aulla, en truita, a mi pare, a mi és que m'encanta perquè me pareix super versàtil.
2: És molt versàtil, eh? Sí. És molt versàtil, eh?
1: L'ou dur o l'ou en general?
0: L'ou en general
1: és un miracle.
0: Sí, és un miracle de la natura. Jo crec que és de les proteïnes que no m'importaria des de junar, dinar i sopar, perquè sé que la podria fer de distintes maneres.
1: Quan estigui l'amenaça de la grip aviar. Jo estava...
2: Plorant, te veia.
1: Sí, sí. Però el pollastre i els ous, és que és tot. És una cosa
2: jo
1: tan, també, tan
2: jo
1: bàsica
2: de l'alimentació. La meva...
1: Jo tenia un sustó.
0: Jo també. Sí. A banda que, vulguis o no, avui en dia, que pues, mirem també un poquet la butxaca, no? És ja. De, realment és de les proteïnes, junta les llegums, de les proteïnes més econòmiques que tenim vale. Al nostre abast.
1: Vols que fem una cosa? Que ja m'has dit la lliçó, diguem, la teoria.
0: Molt
1: que
0: bé,
1: sabem,
0: molt, molt bé.
1: Ara com fem, diguem, un menú tipus... De començar el dia, migdia, sopar i això, què fem?
0: Vale. Ideal. Anem a començar, vale? I anem a fer pues, un menú de dia molt fàcil per a que a casa pugueu començar incorporant-lo. Vale. Vale. Anem a llevar ese desdejuni que fem a casa de cafè amb llet, amb un grapa de cereals o de galetes, vale? I anem a incorporar el cafè, me pareix estupendo, però una torradeta de pa integral, que jo crec que molts ja ho fareu. Proteïna anem a incorporar l'ou, perquè al final... Han parlat d'ell justament, però bueno, me pareix esa font de proteïna super saciant i que no només ens aporta proteïna, sinó ens aporta un nutrient que és super important, que és la colina, que ens ajuda al cervell. Aleshores, és molt bona idea incorporar en el desdejuni perquè ens va ajudar, no, a la nostra salut cognitiva. A esta torradeta, damunt del pa anem a incorporar-li un poquiu de hummus. És una manera, vale, des de bon matí, començar clavant-li ja ferro a la nostra alimentació. I al final tu fas la torraeta, hummus, i per damunt pues, l'ou, bé siga en tortilleta o revolt o el que t'apetisca. El cafè i una peça de fruita rica en vitamina C per a aquest hummus. Vale. Un kiwi, unes maduixes...
1: Vale. Dos tomaquetes cherry tallaetes també anirien
0: bé. Ideal, ideal, ideal. Verdureta, tota la que, tota la que vulguem. A mitjà matí... Anem a... Lo ideal seria, val, incorporar un plàtan, perquè és de les poquetes frutes que té vitamina B6, i ja hem parlat de lo important d'aquestes vitamines, i un grapa de xicotiu de o bé cacauets o bé almeles. Per què? Perquè al final les almeles han parlat del magnesi, i els cacauets és una llegum, i és una altra forma d'incorporar llegums, val? Grapa de xicotiu, que ja sabem que okay. Calòricament estan ahí.
2: Ok.
1: De dinar, que has portat en la carmanyoleta.
0: Vale, com jo crec que ja tot el món s'ha fet una amanida de llentilles o ha portat una recepta diferent per a incorporar llentilles que a mi m'encanta i és molt guai. Vale? És dinar que podria ser de dissabte, perfectament. I anem a fer unes croquetes de llentilles amb una salsa de pisto, però la salsa de pisto ja d'estes compraetes que estan bé d'ingredients i que vale. No fa falta calfar-se el cap. Vale? I per a les llentilles anem a gastar les llentilles de pot, ceba, carlota i una carabasseta que anem a tallar-ho tot superfinet. Vale? Anem a utilitzar també un ou i avena d'esta, però que ja, la que ja venen triturada, vale? L'avena molta. Anem a saltejar la ceba, la carlota, la carabasseta. Estes, per exemple, podem fer prou i tindre-les ja guardadetes per a dos o tres dies. Vale?
2: O congelar-ne,
0: sí, totalment. Vale? Sí. I simplement tallar la verdureta ben fineta i saltejar-les amb un poquet d'oli, vale? Perquè queden tendretes. Tal qual ho barregem en les dentilletes cuites de potes corregudes i ho triturem bé amb una forqueta. Afegim l'ou, afegim l'avena molta, vale? I queda com una massa molt, molt de...

0: creable. Si tinguem temps, deixem 5-10 minutets per a que l'avena, vale, s'empape de tot, i si no, no passa res. Formem boletes amb dos forquetes, vale, que és molt, molt, molt fàcil, i amb un poc d'oli d'esprai ho clavem a la frigidora d'aire o al forn, directament.
1: Tenim unes mandonguilles de llentilles.
0: I queden superbones. 12-15 minuts a 180 graus i estan brutals.
1: Fem una cosa, Clara. Com que el sopar, este ceviche de berberechos, mola molt i té un to ferro, vale. Vols que el deixem per un altre dia?
0: Me pareix estupendo. Deixem,
1: perquè està, és facilet, està molt guai. Ficar les verduretes i tindre els berberechos, la deixem per un altre dia.
0: Vale.
1: De categoria, si no, no tenim mastènia.
0: Jo crec que és fàcil, no?
2: No, no, no, fàcil. Fàcil i apetitós i de sentir comú, també, un poquet.
0: Gemma s'ha quedat pensant en les croquetes.
2: Clar, és que vaig a fer-li
0: les lepers. Molt millor, molt millor.
1: Moltes gràcies, Clara, com sempre.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.
3: M'encanta.

0: Josep Oriol, el meteoròleg i amic, ens contarà com va l'oratge. Ui, que no t'havia...
1: Veu a fot de la tele, o vens o vas.
2: Vas,
1: després.
0: En el flocall, així, n'ha tirat, així, una cosita, haver pegat una ventolata.
1: Perquè és un modern, és un modern.
0: Molt bé,
2: molt bé. Ja vinc a la nit.
1: Ha fet el minut.
2: Em passa la nit.
0: O això és perquè ha canviat l'oratge i t'ha pegat el monyo. Ha canviat el vent, vull dir, no?
2: No, mira, el vent no ha canviat perquè des d'ahir tenim aquesta circulació de ponent.
0: Però no anava a canviar un poquet, a poqueta nit i això,
2: a veure,
0: no?
2: Ha canviat al nord. De fet, hem tingut algunes granissades. S'han desenvolupat tempestes que han afectat bàsicament l'extrem nord i, per exemple, a Borriana ha caigut pedra. Pedra xicotigua. S'han acumulat 7 litres per metre quadrat. Les quantitats de precipitació, de moment, no són molt importants. Hem tingut una primera línia, podríem dir, de tempestes, que ha deixat estos 7 litres per metre quadrat a Borriana, 5 a Fredes, 5 a la Jana, 5 a Rossell, i ara s'estan generant nou ruixats a l'interior, ja cap a la zona de Terol, que podrien tornar a entrar cap a, bàsicament, els ports, l'Alt i el Baix Maestrat, que serien les zones més afectades, tot i que també hem vist que ha plogut a la plana alta i a la plana baixa, com a Borriana. Allà sí que ha canviat un poc l'oratge, a la resta no, a la resta continuem amb aquesta circulació de ponent i amb aquestes temperatures que s'han enfilat fins als 29 graus, avui a Oliva, a Elx, a Crevillent, 28 a Alzira, 28 a Xàtiva i 27, per exemple, també a Castelló de la Plana. Clar que amb aquestes tronades la temperatura cau en picat. I atenció, perquè moltes voltes no només ens fixem en l'aigua caiguda, però també ens hem de fixar en les ratxes fortes de vent, perquè les tronades sovint van acompanyades de fortes ratxes de vent, ratxes que poden superar els 50 a 60 km per hora. Per tant, tenim una vesprada un poquet rebolicada al nord, tenim un avís a l'extrem nord, a la resta situació molt tranquil·la, i demà, com que entra el mestral, què fa el mestral? El mestral impedeix la formació, el creixement dels núvols, amb la qual cosa demà esperem alguns ruixats, però un poquet més cap al sud. O sigui, a l'extrem nord tindrem mestral, al centre tindrem ponent. Entre eixe mestral i eixe ponent, el vent gira més o menys entre la Serra d'Espadà i la Serra Calderona, bàsicament l'entorn de la Serra d'Espadà, gira a llevant, i aquesta és la zona on demà esperem algunes precipitacions. Al Millars, al Palància, interior de la plana alta, interior de la plana baixa, perquè, clar, si tenim mestral al nord i ponent al centre, és en aquesta zona on esperem alguns ruixats. Seran poc importants, però es poden presentar. Demà baixen les temperatures al nord perquè entra el ponent. El dia més insegur podria ser divendres. Divendres ens passa una línia de ruixats, que divendres sí que podrien ser més generals i afectar zones del centre i del sud, sobretot divendres de vesprada. Després d'eixa línia de ruixats, el cap de setmana seria més tranquil, amb un descens de la temperatura notable.
0: Bueno, pues, això és ruixats de divendres.
1: Pues sí que venen canvis. Marejada,
0: ja, que passi.
2: Bé mogut este mes de maig, no? Bé mogut. A veure en què queden aquests ruixats de divendres, però de moment sí que tenim aquesta possibilitat de ruixats avui a l'extrem nord, demà un poquet més al sud, dimecres, dijous. També un poquet més al sud, dijous poca cosa, i divendres seria el dia...
0: Més plujós.
2: Més plujós.
0: Molt bé, gràcies, Obiols. No

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: Apunt Ràdio.
3: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
4: Efectivament.
3: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
5: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
6: Home, claro, és que tot això ho he viscut jo.
3: Però de veritat cal triar bàndols?
7: Sí. No.
3: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
5: No tinc ni idea.
3: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
8: Ui, que bonico!
3: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
9: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
3: A mi el reggaeton em dona marxa.
7: Home, pues clar.
3: No tot han de ser jotes i albades. Tintiririn, Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
10: I ahí la torre te tenia, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
3: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh!
11: Sí? Però que moderna!
3: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
12: Oh, que són de bones! M'encanten!
3: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
13: A mi m'agrada la Pantoja.
3: Fins a la pròxima llengüeta!
0: Apunt Ràdio. Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: Apunt Ràdio.
3: I ben retrobats, avui parlarem dels diftongs i dels iacs.
4: Que comenci l'espectacle.
3: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
6: Clar que sí.
3: Diftong, diftong, diftong.
14: Bona vesprada.
15: Bona vesprada.
14: Has dut la casalla?
15: Sí.
14: Pues passa, passa.
3: Considerem que un diftong és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura sil·làbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
16: Molt ben pensat, doctor.
3: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
17: Pues és la A.
3: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
4: Efectivament.
3: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
4: Efectivament.
3: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
8: Molt bé, molt bé. Estupendo.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
0: Apunt Ràdio.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
1: De tu!

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: La vesprada d'A Punt.

0: El ull del tigre, eh? És que de seguida ens ve la imatge de Sylvester Stallone pujant per aquelles escales i entrenant i allò. És una música que ens dona bon rotllo per a entrenar, i d'això anem a parlar ara, d'entrenament de força, dels seus beneficis.
1: De fet, el nostre convidat, en el que ara parlarem, a Schwarzenegger, és un dels que va començar seguint, t'imagines?
0: Sí, és un autèntic referent, eh? Arnold Schwarzenegger, i tot un autèntic pioner, també, de fer també divulgació de lo bo que és l'entrenament de força. I ja que estem parlant de l'esport, recordar-vos que avui, en compte de les 7 de la vesprada, acabarem a les 6 i mitja, prendran el relleu els nostres companys de punt a punt, perquè tenim el Llevant a Balaïdos contra el Celta a les 7 de la vesprada, i a continuació a les 20, bueno, paral·lelament els dos partits se solaparan, a les 20 hores l'Elx en Sevilla contra el Real Betis. Així, en aquesta jornada intersemanal l'anem a seguir, anem a parlar d'esport, però en este cas esport que fem en el dia a dia cada un de nosaltres. Mireu esta frase, a veure què vos sona. Cos fort, ment clara, vida llarga. Ostres, i conforme anem complint anys, millor.
1: Ho penses, possiblement?
0: Totalment.
1: Sí, eh?
0: I pensa, a més, que hi ha més divulgació i que inclús la gent jove, 20 anyers o 30 anyers...
1: Està més conscienciada, possiblement,
0: completament,
1: no? Que quan nosaltres
0: inclús
1: tenim
0: la gent jove.
1: 20 anys.
0: Ara preguntarem al nostre convidat per què és de vides que potser en els 90, en els primers 2000, inclús en els 80, no hi havia tants gimnasos ni la consciència de que l'entrenament de força era...
1: part fonamental.
0: Vaja, que està... En l'entrenament de força estem construint la salut del present i també la del futur.
1: Sí, és qualitat de vida.
0: Com ho
1: futur.
0: Fem, això?
1: Com ho aconseguim?
0: Bueno, aquest entrenament de força, com hem de fer-lo? Jo diria que és més que una moda. Ja s'ha establit com a més que una moda.
1: Sí.
0: I no només una pràctica per a gent jove. Com tu dius, Gemma, per a totes les edats.
1: I a més hi ha etapes vitals, com la meua, que és la menopausa, que és molt important fer-ho. Tant de bo hagueras començat quan tenia 20 anys, però nunca es tarde si la dicha és bona, i esta dicha és muy buena. Saludem a Aldo Martínez. Aldo Martínez, vos ho explico, és més conegut en xarxes com el doctor Aldo. Podeu seguir-lo i veureu. Acaba de publicar un llibre que és Fuerza, el

0: reconegut divulgador, a més en xarxes, com tu dius molt bé, entrenant esportistes d'èlit, sabeu Topuria, el boxejador, campió del món, ni més ni menys. Bueno, pues des de fa anys també, com dic, divulga el seu coneixement en les xarxes socials, segur que el coneixeu, és alacantista, està vinculat a Alacant i a Elx, i el saludem, que és un plaer. Doctor Aldo, què tal?
1: Com estem?
0: Benvingut.
2: Què tal? Bona vesprada, Gemma, Ximo, és un plaer estar així avui amb vosaltres al programa, sí. I vos felicite per tot el que feu i perquè ho feu estupendament.
0: Bueno, pues te tornem la felicitació, doctor Aldo, perquè tu estàs fent una llavor també magnífica, eh?
1: Perquè nosaltres hem après de majors la importància de la força, i a més comentàvem abans de fer aquesta entrevista que no fórem conscients fa 20 anys o fa 15 de la importància de la força, i clar, ara que sí que ho som, és important trasladar-lo a la resta, sobretot als nostres fills i adolescents, perquè quan apleguen, bueno, perquè no, perquè se posen ja les piles, i quan apleguen a ser majors tinguin la millor qualitat de vida. Parlem de la importància de la força, doctor.
2: Sí, pues, bueno, la força és recomanable per a tothom, per a totes les edats i per a qualsevol moment de la vida. No importa si comencem ara, si comencem als 40, 50, 60, amb la perimenopàusia, dona el mateix, però és el més necessari perquè és el millor medicament que pots prendre avui. O sigui que començant per els xiquets, no? Superimportant que entrenen força, assumint que l'Associació de Força i d'Acondicionament ho recomana des dels 7-8 anys, però no només això, sinó que també l'American College of Sport Medicine, sempre que l'entrenament de força tingui una bona supervisió professional, també una tècnica correcta i que siga jugat, no? que siga divertit per als xiquets.
0: Per tant,
2: això des de la infància, però sí, que ho tenim per a tothom.
0: Som conscients de que no és una moda, que està fent-se divulgació. No. I divulgació en molta base científica de que l'entrenament de força és absolutament fonamental. Doctor, què ha passat? Què ha canviat? Quines han sigut aquestes últimes investigacions que han fet que ara mateix jo crec que en general hi ha moltíssima més consciència de que l'entreno de força és salut per avui i per a demà?
2: Totalment cert. Així és, Ximo. Entrenant força, tenim més muscle, i això està relacionat doncs, amb un 30% menys de risc de padeixer algun càncer, un 40% menys risc de padeixer Alzheimer o demència, un 50%... Sí, no, les dades són avui increïbles.
1: Aclaparadores, sí.
2: Sí,
1: continua.
2: Un 50%, sí, menys risc de tindre diabetes, que ja sabem que el segle XXI és una malaltia que és exponencial,
1: sí.
2: I a més, un 60% menys de risc de padeixer infarts, de miocardi, o sigui que sí, que és una cosa que ja ho tenim tan estudiat i es sap tant que és la millor inversió que es pot fer, entendre el muscle com un òrgan endocrí.
0: Això m'ha aparegut una... Jo crec que és un dels descobriments que personalment jo no coneixia i que llegint el teu llibre, Elixir de Vida Fuerza, doctor Aldo, he pres consciència. És a dir, parles del múscul com un òrgan endocrí, és a dir, un òrgan que també allibera hormones que regulen el funcionament de l'organisme. O sigui, el múscul, és que jo crec que estem canviant els paràmetres de com funciona el múscul en el cos i l'important que és, no?
2: Això és. El múscul com un òrgan endocrí que produeix hormones i substàncies s'anomenen mioquines. D'això sabem poc, 15-20 anys, i si bé sabem que hi ha més de 600 mioquines, però no sabem el funcionament de més del 5%, però el que sabem és que tenen molt poder, tant que és millor entrenar força que prendre una pastilla per a l'Alzheimer o que prendre les pastilles per a la glucosa, perquè aquest òrgan endocrí el que pot fer és baixar els nivells de glucosa, de colesterol, de triglicèrids. I això que vol dir que menys muscle és més insulina, menys muscle, més pastilles per a la tensió, i tindre pues, menys musculatura no va baixar el colesterol ni els triglicèrids. O sigui que si vostè està tomant

0: o prendre alguna medicació, els que ens estan escoltant, té que incloure, si comença amb dues dies a la setmana separats, un entrenament de força, i com explica el llibre, que pots fer-lo a la teva casa, al mitjà natural, amb el teu cos, amb el pes del teu cos, i després doncs, amb algun material que tingues en casa, però cal començar ja.
1: En el llibre està molt ben explicat, a més hi ha exercicis molt ben explicats, una justificació, perquè a voltes ens assusta. Jo no estic preparat, no tinc el cos en condicions, i tots els cossos tenen la condició que siga, vull dir, segons les nostres aptituds o característiques, ens hem de posar en marxa. I la pregunta és, per a que siga saludable, per a que aquests músculs protegisquen els ossos i puguen beneficiar tot l'organisme, quina és la combinació d'exercicis aconsellable o millor? Entenent que segons l'edat i les circumstàncies necessitarem unes coses o altres. Però uns mínims bàsics imprescindibles, quins serien?
0: Doncs començar amb exercicis de mobilitat, després amb exercicis que siguin complets, no? que inclouen diferents musculatures, no? Com pot ser una sentadilla, que això és una flexió de cames.
1: Doctor, jo li diria als meus entrenadors, mira que tens afició per les sentadilles, bandido que m'amargues. Sí. Ara he comprès perquè són tan completes. Sou superfans de les sentadilles, doctor.
0: Sí. Treballes les cames, i les cames ara mateix es diuen que són el segon cor, no? Del cos humà, perquè ajuden a que la sang torni, no? El retorn venós, i faciliten aquest treball per a que el corazón no tinga que treballar més de la compte. D'ahí que el tindre múscul, l'entrenar la força, tinga també com a repercussió la baixada de la tensió arterial, el qual és fonamental. En quant als exercicis, es pot fer exercicis de tracció, exercicis també doncs, del core, el que és la cintura, no? La progressió amb dibuixos, no? que pot fer amb exemples de la gent que no domina a més, o que s'inicia en esto de l'entrenament, sí. I ho puguem fer a casa o a l'aire lliure, no? Que és el que jo també recomano, així que tenim al Mediterrani, no? Que és de la millor zona del món per fer exercici físic.
1: L'aire lliure, sumar-lo. Aixes caminates i aixes exercicis, si pot ser al jardí o al parc, però per a casa, pues encara millor, Joaquim.
2: Sí, i a més és que estem veient que fa temps també molts ajuntaments estan col·locant en els parcs alguns aparells, algunes... sí, per a poder fer calistènia, per a poder fer... apoyar-te per a poder fer exercicis adaptables a qualsevol edat, perquè llegint el teu llibre, doctor Aldo, clar, caiguem en una qüestió, i és a dir... És que l'entreno de força, és que la força la portem en la nostra herència genètica. És a dir, els nostres avantpassats sobrevivien perquè tenien força, perquè podien córrer, i era una qüestió de vida o mort, de trobar l'aliment, la força. I això, diguem, el nostre cos... no sé si dir històric, no sé com dir-ho.
1: Ho necessita,
2: evidentment.
1: Però ens hem fet sedentaris fins a la malaltia.
0: Exactament, així és. Som els mateixos que fa milers d'anys, som els mateixos genèticament, no? I hem deixat des de fa un segle i mig, dos segles, hem parat, no? Amb la revolució industrial, de repente, d'utilitzar el nostre cos per a tot, i de repente hem parat convertint-nos en sedentaris, no? I això és el que ha traigut amb nosaltres aquestes malalties cròniques que tant coneixem, no? Doncs,
1: posaves...
0: en el llibre que... Sí,
1: en el llibre posa les dones del... crec que del Neolític. Les dones del Neolític, una dona qualsevol, la tia Pepica del Neolític, tenia el mateix cos que actualment tenen les campiones olímpiques de rem.
2: Uns bragons.
1: Tenia uns braços i una esquena gallà, donava glòria bendita. Imagina't com estem ara d'escutximícies.
0: Sí, totalment.
1: Vamos mal,
0: doctor. Bé, per això he escrit el llibre, perquè és a lo que també m'he dedicat, no? Al rendiment, la salut, el benestar, i el capítol 8 està dedicat a les dones, i és molt important per a elles també, sí. Perquè protegeix els seus ossos, articulacions, millora el metabolisme, la composició corporal, i això és molt saludable, no? I les dona...

0: més seguretat i control, aixina com a una millor postura i una confiança, no? Que de vegades doncs, la imatge corporal doncs, pot influir-nos i amb l'entrenament de força es regula també l'autoestima i es regula hormonalment la dona. O sigui que tots són beneficis.
1: Important això, eh? Esa confiança, esa autoestima fa... Vas veient xicotets canvis, pot ser al principi. Aixos xicotets canvis t'animen a continuar l'adherència, a que eix entrenament el facis de manera més regular, a cuidar també altres hàbits, a eliminar algunes coses que te fan mal i altres que te fan bé, com per exemple cuidar l'alimentació. Jo crec que és un cercle... vaja...
2: Que va de la mà, sí, està unit.
1: Va tot, veritat, i genera, a més, eixa força de fer en el dia a dia, d'incorporar en el dia a dia els hàbits, no?
0: Sí, Xina, això és veritat. Quan ja comences a entrenar, també li dones una importància, no?, a l'alimentació, a la nutrició, parles amb doncs, a les persones que entrenen amb tu, o si estàs en un gimnàs, o gent que domina el tema, i a poc vas millorant, no?, la teva nutrició. I això és fonamental, no? A mesura que vas guanyant múscul, el teu metabolisme basal també puja, con lo qual estàs utilitzant la grasa com a font d'energia, i això és fonamental per a fer descendre el percentatge de massa grasa, mantindre o augmentar, incrementar la massa muscular, que això és realment, això és adelgazar, no?, des del punt de vista de la salut i de l'activitat física.
1: Clar, perquè són uns músculs, una massa muscular, doctor, que al llarg del temps anem perdent, no?, allò que en diem sarcopènia, anem complint, cada dècada anem perdent una quantitat de massa muscular que si no la treballem la perdem definitivament, no?
0: Això és, totalment. Guanyant muscle el que fem, i guanyant força, no?, el que fem és reduir un 70% el risc de caigudes, perquè després de la caiguda vindrà la fractura i amb les fractures en els nostres majors, no?, es sap que és la primera causa de mortalitat per complicació. Doncs ens caiem perquè no tenim muscle, massa muscular, i això fa perdre l'equilibri i doncs comencen aquestes caigudes, no? Entonces, d'ahir la importància de l'entrenament de força, de guanyar aquesta massa muscular per a estabilitzar l'articulació del genoll. Superimportant.
2: Per tant, jo considero que és fonamental que des de ben menudets eduquem els nostres fills i filles en la importància d'això, d'aquest tipus de coses, els podem anar ensenyant dia a dia, animant-los a que facin exercici, el que els agrade, perquè vagin entrant en el comboi, però sí que m'agradaria que el missatge fora, encara que no ho hagis fet mai, estàs a temps.
0: El teu creixement i més les edats infantils, que ja tenim uns percentatges, no?, d'una obesitat, un sobrepès considerable, que no s'havia donat mai, doncs cal començar ja, i perquè l'activitat física, l'entrenament de força jugat, no?, com a joc socialitzador, ja es queda signat al cervell i ja és de por vida, no?, i és per a sobre el que tenim que fer-ho i que... intentar que...
2: Educar-los.
0: Intentar, sí, educar-los o fomentar els programes d'activitat física en aquestes edats infantils per a que ja es queden després, en l'edat de la pubertat, perquè també és clau, no?, en aquesta edat per guanyar densitat òssea i també perquè el cos produeix les hormones del creixement i sexuals, no?, com la testosterona, els estrògens, i tot això estimula la formació del teixit ósseo i és fonamental després per a tindre, doncs, una bona edat adulta i una bona edat quan ens convertim en...
2: Una bona tercera edat, i quarta i quinta.
0: Una bona tercera edat, això és, doncs,
1: o tercera joventut acumulada, en efecte. Li diuen doctor Aldo, és molt conegut i reconegut.
2: Molt conegut.
1: I un divulgador, i a més és de la terra, fuerza, elixir de la vida, cuerpo fuertemente clara y larga vida. En efecte, jo crec que és el millor consell que podem traslladar-nos. Entrenar força és un dels medicaments amb més evidència científica per a cuidar la nostra salut. Pues Aldo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i a seguir cuidant-nos.
0: Moltíssimes gràcies, bona vesprada i una salutació per a tots i totes.

0: Vos animem vivament.
1: Vinga, caminar està molt bé, però hi ha que fer més, una miqueta més, sí, entrenament sí. De força. I queden apenes 40 segons per a que arriben les 6 i mitja. Deixem el programa per avui perquè donem pas al Punt a Punt en edició especial, perquè tant el Llevant com l'Elx tenen partits molt importants en aquesta jornada de Lliga Intersemana. La gent que es compaix de Punt a Punt ja ho tenen tot preparat.
0: Nosaltres a les 4 de l'Esprà demà estarem de nou ací. Vos esperem. Gràcies.
2: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Què m'han dit, que a la cooperativa busquen gent per arreplegar ametlles aquest estiu?
5: Ah, sí? Però a estall?
4: Uf, però la faena és a estall.
5: Exacte, el que arreplegues és el que cobres.
6: Dóna molta faena, també.
5: Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta.
6: Bé, claro, és que tot això ho he viscut jo.
5: I si no t'afanyes, pots passar-te el dia suant per 4 duros.
7: A veure això quan s'acaba, que si no, mos torrarem tots.
4: Treballar a estall no serà una altra manera de dir autoexplotar-se?
5: Dona, però si et poses les piles, fins i tot pots guanyar més que amb un sou fix. Mon pare, quan era jove, diu que treballava a estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar.
8: A mi això no m'agrada.
4: Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners.
9: Això és de veres.
10: És de veres, és de veres.
4: No, tens seguretat.
11: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
4: Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme.
5: No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organiseu bé, encara millor.
12: No millor, molt millor.
4: I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tracte ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions.
12: L'esmorzar i el crema E de ron i tot això, ja el que no mulla ben a mi.
5: Mira, va, m'ho pensaré i així...
3: A Punt Ràdio. A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.
5: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí. Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
13: Què és això? No tinc ni idea.
5: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí?
14: Sí!
5: I els concursants són el iaio i la iaia. Primera combinació. La frase és: la iaia dona la carta al iaio.
15: La iaia li la dona.
5: Molt bé, iaia, has encertat! Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
16: No sé, no sé. El iaio els les regala?
5: Ho has fet de categoria? L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
15: La iaia li l'explica.
5: Molt bé, impressionant! Ha guanyat la iaia, l'enhorabona!
17: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, sí, senyor.
5: I fins ací ha arribat el joc de Qui fa què aquí.
4: Ho fas molt bé.
12: Això és el més gran del món.
9: Està de categoria.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

l'essència mateixa que atrofiant-se està. El preu que toca pagar per haver conegut la bellesa de la vida per haver-la viscut. Un conflicte entre experiència i salut.

silenci postmodern. No et disfresses ni t'amagues que no eres cap monstre. De segur tots

retires de la lluita quotidiana. Perquè estos temps són, sense dubte, els bons temps. I a terç silenciat que et volen invisible, que no et derrota el silenci postmodern. No et retires de la lluita quotidiana.

0: els bons temps.
1: Sonem. Descobrís la música que t'envolta en la ràdio d'A Punt.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
1: De tu a tu.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

de la nit i 5 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport. En Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente, el control de so, i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si foreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. El 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio. També és 90 en xifra, en número. I per a Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. Si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el canal de WhatsApp. 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01. Per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: t'atrevisses a pronosticar què dos equips acompanyaran Oviedo en el descens a segona? És a dir, t'atrevisses a dir quins són les dos esqueles que falten en la Tanatori League? I esa és la pregunta que fem en el dia d'avui, en la qual hem tingut molt, tenim molt de mà, tenim un catedral de mica, i sí que jo no vull consumir ni un minut més. 11 i 7, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Esa lo de Yasada Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: Hola, Paco.
0: Algún minutet davant del micro en el dia d'avui.
1: Lo que queda, esta setmana.
0: Te vaig a dir una cosa. Quan li ficàrem el nom este de la Tanatori League, crec que no sabíem, ni de lluny, quant acertàvem,
1: No, i a més, hi ha molt de rebombori en xarxes, a mi això, no? Vull dir, ha agradat, no?, el nom ixe de Tanatori League, sí.
0: Bueno. Avui gran victòria.
1: Bueno, va ser teu, no va ser meu.
0: Bueno, és del 90. Escolta...
1: Que humilde eres, Manolo.
0: Ja m'ho cobraré. Escolta, dic que... gran victòria del Levante en el dia d'avui. 2-3 embalaídos.
1: Bueno, una victòria, Manolo, que jo crec que val el seu pes en or. De fet, després d'esta victòria, l'impuls anímic del Levant no hi ha en la classificació. És brutal i, bueno, pues, ho té en la seva mà. No ho tenia i ara ho té en la seva mà. Este cada setmana rebe el Mallorca.
0: Derrota polèmica de l'Elx.
1: Sí, ara escoltarem Sarabia. Sí, derrota polèmica, sí. No li falta raó, a Sarabia en la protesta.
0: No li falta. No. I mos queda molt lluny, però roda de premsa de Florentino Pérez, que te dona...

0: entendre per què este país és Espanya. Se veu que Mongòlia estava allà agarrat. Les 11 de la nit i 8 minuts, com venen les fotos?
1: Fotos venen, avui, Manolo Tanatori.
0: Tira-li.
1: Mirar dalt o mirar baix. El València jugarà dijous front del Rayo Vallecano amb la curiosa circumstància de trobar-se a la mateixa distància d'una possible plaça europea que d'una de les places de descens. Els de Mestalla estan a 3 punts de la Real Societat, que ocupa la 8a plaça, i a 3 de l'Espanyol, que ocupa un dels jocs de descens a segona divisió. Lucas Beltrán i Thierry han començat l'entrenament amb el grup, tot i que sols l'argentí podria arribar al partit del Rayo. Un Llevant enorme que s'aferra a la permanència després de guanyar 2-3 a Balaïdos al Celta. Dos golaços de Riega i Dela. I un en molts mesos, Luis Castro, ha manifestat l'alegria per la combativitat del seu equip, però recorda que tots els de baix estan puntuant i que cal mirar ja cap al pròxim partit.
2: Y ahora tienes que continuar trabajando porque no ha terminado. El campeonato es muy competitivo, todos los equipos están haciendo puntos. Tienes que continuar trabajando, pero hoy 3 puntos, que era el objetivo, está hecho y ahora empezar el próximo.
1: L'objectiu és la tercera plaça per a un Villarreal que rep demà el Sevilla, però que vol afiançar el tercer lloc de la classificació amb una victòria davant els andalusos que es juguen la permanència. Marcelino només té la baixa de Juan Foyth en un partit en el que la necessitat és per a l'equip de Luis García Plaza. El president del Villarreal, Fernando Roig, ha reiterat la importància de quedar tercers en el campionat domèstic.
3: Partit molt complicat on va vindre un equip amb necessitat de fer punts i nosaltres hem sigut una vegada segons, crec que en el 2004 o tal, pues, aconseguir en el 2026 ser tercer de la Lliga Espanyola pues, seria important. No sé si ens falten 3 punts, 4 punts. Que fent 3, pues, ens quedaran 6, pues, tenim que fer més.
1: Derrota dura la de l'Els, que ha caigut front del Betis per 2-1 amb polèmica arbitral, un gol anul·lat. Has de veure alguna cosa positiva de la Cartuja. Eder Sarabia s'ha mostrat molt contrariat amb l'actuació arbitral pel gol anul·lat al seu equip.
4: És gol, és claramente gol. O sea, es que es claramente gol. Creo que todos los analistas, tengo mensajes de árbitros, de tal, es gol. Es una posición natural de Andrés Silva que le pega la mano. Si Andrés Silva hace gol, se anula. Pero al darle el pase y meterla a otro jugador, se pierde la inmediatez. Es gol, clarísimamente gol. No podemos cometer este error con lo que nos estamos jugando. No se puede cometer este error. Es gravísimo, es muy grave.
1: La mare de totes les batalles, València, Bàsquet, Redema, Panathinaikos, en el cinquè partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga després d'alçar a Grècia un 0-2 advers amb les baixes ja conegudes de Josep Puerto i Xavi López Aroste, i el gran dubte és Braxton Key per una fractura nasal, tot i les provocacions d'Ataman i del president dels grecs, Giannakopoulos. Pedro Martínez vol centrar-se en el partit i mantenir la concentració.
5: Estamos haciendo una Euroliga muy buena. En el futuro, a nivel individual, todos nos acordaremos. Si nos clasificamos para la Final Four, sería una grandísima ilusión, si no, una decepción. Cuando llegas a un quinto partido, lo que quieres es ganarlo. Ilusión vamos a tener toda, pero no porque tengamos muchas ganas de ganar, vamos a ganar. Lo que tenemos que hacer es estar concentrados, no venirnos abajo si fallamos dos tiros o si perdemos un balón, intentar ser un poco fieles a lo que llevamos entrenando desde hace tiempo y confiar.
0: Les 11 de la nit i 12 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número. Per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts, ràdio, si 90 també en xifra, també en número. Per a el TikTok, perdó, per a l'Instagram també 90.000 ràdio, però sense xifres ni números. I per al WhatsApp 6-9-42-18-01. Pregunta que vos fem el dia d'avui: si t'atrevixes a pronosticar els dos equips que baixaran junt al Real Oviedo, és a dir, que ocuparan les dos esqueres que ens queden de la Tanatori. Les 11 i 13, tot això i de moltes coses més, xerrem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19.

0: COVID-19 elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
7: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
9: No sé si visitaran el cementeri o no, ni si donarà la volta, però que en són molts, ja vos dic jo que sí, perquè la Tanatori League s'està posant d'una manera increïble. Del que hem tingut avui, l'últim en acabar, dels nostres, ha sigut l'Els, que ha perdut 2-1 contra el Betis en la Cartuja. Raúl Pina, què tal? Bona nit, que ens ha contat el partit en el punt a punt. I amb certa polèmica, sobretot més que per l'expulsió de Petrot, per el gol anul·lat a l'Elche en les postrimeries de la primera part.
10: Sí, l'expulsió de Petrot és clara, inici de la segona part, minut 4, alça el peu esquerre i s'emporta per davant caça, o intenta caçar el genoll d'Antoni. Ahir no hi ha excusa, i ho reconeix el propi vestidor de l'Elche i el propi entrenador, Eder Sarabia, però hi ha una conseqüència clara. Abans d'això, acaba des del primer acte, minut 45, una acció en què rep un balón al llac de Gonzalo Villar Andrés Silva, el controla, el baixa, pugna amb futbolista del Betis, que és Héctor Bellerín, i el balón li pega en l'abdomen i després en el colze, baixa el balón a la gespa, són les mans accidentals, la jugada continua i la deixa en Safata Dian, que marca sobre la mateixa línia de gol. Jo he consultat àrbitres i també xarxes en ràdios d'altres companys i la reflexió és la mateixa, mans accidentals, i no marca de manera immediata perquè hi ha una passada a un company que sí que és el que marca el gol. L'errada de Dia de Mera és clara, important, i també d'Iglesias Villanueva, que és el que està al VAR i que li dona validesa també al gol, perquè tots els gols es revisen per a poder dir si estan o no fora de joc o accions com aquestes, no? I per tant és una errada greu. Ahir l'Elx es posava 1-2 a l'electrònic i estava jugant 11 contra 11. Què haguera passat després?
9: I era el descompte de la primera part, vull dir, haguera sigut probablement entrar de centre i anar-te 1-2 al vestidor.
10: Ja està. Què haguera passat després? No tenim una boleta màgica, no sabem, però ahir sí que és una acció puntual, determinant, que et priva de posar-te per davant en el marcador. Després ha vingut el tema de Petrov, però esta acció és errada i és greu. Eder Sarabia ha dit clarament que és gol, com he escoltat, que tenia missatges d'àrbitres que li diuen que és gol, i ha fet una reflexió rememorant un poc el que va succeir la temporada passada. La temporada passada l'Elche perd un partit 2-1 a Òscar, l'Alcoraz, en què anava 0-1 amb el gol d'Álvaro Núñez, i recorda que va ser expulsat per una colzada amb ratlla directa Germán Valera. Acabà l'Elche entregant la cullera en el minut 93. Quedaven dues jornades, com estem ara. El dibuix és el mateix, l'únic era en segona divisió i la línia de l'Elche era diferent a l'actual, no? Però va guanyar el Màlaga i va guanyar el Deportivo en l'última jornada, és a dir, va bastar els 6 punts. Ara té Getafe per davant, que està jugant-se Europa, l'equip de Bordalàs, i que i no va vindre a regalar-te res a ells, i vas a Montilivi, que el Girona tampoc està salvat.
9: No, en més, està al 39, vull dir, està ara mateix en l'all.
10: Ara mateix hi ha un quíntuple empat...

0: Quíntuple empate. ¿Qué?
1: Manolo, entre l'Elche, el Girona, el mateix Llevant, el Mallorca i l'Espanyol, en eixa espècie de lligueta, l'Espanyol en tindria 7 punts,
2: sí.
1: El Mallorca en tindria 10 punts, el Girona en tindria avui ja l'Espanyol.
2: L'Espanyol.
1: Que es quedaria en 7 punts.
2: Mare meva, com està el pati. Pues el cada de setmana...
1: Però clar, però també ha de jugar l'Espanyol.
2: Sí, sí, sí, clar.
1: Ha de jugar el Girona i...
2: Està clar, però de moment està en quinto pla de la història. Bueno, 11 i 19, recordem, diumenge a les
1: 9. A les 7. Sí, jornada unificada. La segona...
2: Correcte.
1: La següent jornada sí que és a les 9 de la nit.
2: És Elx-Getafe en Elx.
1: Elx-Getafe, sí. Des de l'Elx ja estan focalitzant en el Getafe, però també des del club s'està treballant per a poder portar el màxim número de gent, el grapat que siga el més important, cap a Montilivi, cap a Girona.
2: Per si fora
1: falta l'última jornada.
2: Gràcies, Raül.
1: Adéu, bona nit, Manolo.
2: 11 i 19, la victòria important ha sigut la del Llevant Unió Esportiva. 2-3, i ara sí que sí. Primer, l'equip de Luis Castro dorm fora del descens, i segon, ja el jo creo ja és més que un hashtag, ja és una realitat en el Llevant. Daniel Mosilla, què tal? Bona nit.
3: Bona nit, Manolo.
2: Bueno, jo crec que millor notícia la que li ha donat avui el Llevant, o millor alegria que la que li ha donat avui el Llevant als seus seguidors, complicat, perquè és que aquest equip, al final de la primera volta, ningú donava un euro per ell, i ara mateix està fora del descens.
3: I de la manera, no?, com s'ha produït, perquè ha rebut un gol en cada inici de la primera, sí, i de la segona part. Ha remuntat i fins i tot, jo crec que ha merescut fins i tot aquest quart gol de Brugui, que haguera sigut el segon. És impressionant el que aquest equip està realitzant, donant que és el més golejat de la categoria i està traient una gran quantitat de punts en sobretot en les últimes jornades. Jo posava, jo explicava avui, no?, en les xarxes socials com abans de presentar a Luis Castro, fins i tot abans de que es coneguera el nom, també la deia jo això, quan s'enteren de qui és, igual me maten, no? Pues allò de ningú sabíem qui era Luis Castro, i la veritat és que li ha pegat un gir enorme, siguent molt atrevit, posant gent que no estava jugant, traient gent de la cantera, i jo crec que el resultat li ha donat avui. El partit d'avui és el Llevant d'esta temporada, absolutament esquizofrènic, capaç del millor i del pitjor. Ha fet dos gols des de la llarga distància, dient que estava estudiat, jo no sé si el porter, si el fet de que la defensa del Celta se tirara molt cap darrere, però és que ho han intentat moltíssim des de fora de l'àrea. Estàs fora, dors fora del descens, des de la jornada 12 que el Llevant no estava fora del descens, estàs en el moment que toca, però cal arreglar, sembla que és quan arriba el Llevant Unió Esportiva a l'aeroport de Manises, perquè es vol preparar, igual que parlava Raül Pina de l'Elx, es vol preparar i molt, i ja finalíssima, que ja sí que serà el Ciutat de València, del pròxim diumenge a l'EFE contra el Reial Mallorca, un rival directe amb una victòria que ha de redonir, diríem, esta remuntada del Llevant Unió Esportiva, que com bé ha dit Gui Castro, no hem fet absolutament res, simplement són 3 punts més i encara queda, perquè el Llevant encara li queda moltíssim que fer en les dues jornades. A banda de tot això, el resultat, lògicament, el fet de que el Betis estiga classificat ja per a la Champions, fa que les dues jornades últimes, és a dir, partit contra el Mallorca, sí, a casa, però el final de temporada al camp del Betis, a la Cartuja, d'alguna manera també li aplana una miqueta el camí.
2: Sí, jo crec que estant el Betis en Champions i el Sevilla en la per a baixar, jo te diria que Llevant podria comptar amb aquests 3 punts, però és una opinió molt personal. Dani, moltes gràcies.
3: Bueno, vinga, bona nit.
2: 11 i 23, l'altra gran notícia del dia per a llevantinisme és que, com han avançat els companys d'Onda Cero, jo cito, tu cites el cita, Carlos Espí, el davanter del Llevant, està inclòs en la prellista de Luis de la Fuente per al Mundial que se va a jugar este estiu. I en el dia de maig, a les 7 de la vesprada, pues parlant del Sevilla, Villarreal-Sevilla. El Sevilla amb l'aigua al coll, el Villarreal per a certificar la tercera plaça, perquè l'Atlètic de Madrid està ara mateix guanyant 0-2 en Pamplona.

0: Però en Xavi Mataqueta, bona nit.
1: Què tal, companys? Bona nit, com esteu?
0: Molt bé. Amb quines novetats es presenta este partit?
1: Bueno, pues jo crec que en un canvi substancial respecte al partit del diumenge, que el Villarreal va fer rotacions com s'esperava, sobretot fora de casa, i a casa va plantejar un partit molt paregut al del Llevant, no? Un partit en un 11 de gala, un 11 titular, com vol fer a casa, i com tu dius, bueno, la victòria de l'Atlètic Madrid fa que tan sols estiga a 3 punts del Villarreal, i tenint en compte que aquesta última jornada se jugaria contra l'equip del Xolo, així que el Villarreal vol donar una bona imatge i sobretot pues, vol guanyar el partit, no? I jo crec que ja, bueno, pues, en un 11 de garanties i en molts jugadors també que voldran despedir-se de la temporada de la millor forma possible.
0: T'atrevixes amb un 11 per a demà?
1: Sí, clar, anem en un 11. Bueno, pues està apostant Marcelino per Arnau Tenas en porteria, sinó que Arnau en porteria. En defensa, Freeman per la dreta, per l'esquerra, Pedraza. En la defensa, els titulars d'este últim mes i mig, Vega i Pau Navarro. Al centre del camp, jo crec que jugarà Pape Gueye després de dues jornades desaparegut, en els que Marcelino l'ha donat descans, junta Parejo, perquè com es anya, sí que és de veres que porta ja tres partits consecutius Joan, va donar-li descans. I dalt, pues, els quatre, diguem, de gala, no? Els quatre jugadors més important és el Villarreal, Nicolás Pepe per la dreta, per l'esquerra Moleiro, que per cert també ha entrat en aquesta llista de Lluís de la Fuente. Anem a veure si pot anar al Mundial.
0: Ojalá.
1: I dalt, pues, Miquel Utatge i Gerard Moreno. Jo crec que el Villarreal va apostar-ho tot. Va ser el primer partit en el que realment la gent ja sap que Marcelino no va seguir en el Villarreal, almenys en casa, en el que Marcelino pues, ja va anunciar fa este dilluns, no, l'anterior, i sa decisió. Uh-huh. Aixina que jo crec que s'espera un bon ambient i, bueno, pues espera que la gent estiga en l'equip i sobretot estiga en Marcelino, no? Aunque es de veres que ja l'homenatge final i la traca per acabar la temporada serà l'últim diumenge, que a més també conclourà amb les festes de Villarreal, les festes en honor al seu patró Sant Pasqual, sinó que aquest diumenge a les 9 diumenge, si no varia, serà l'únic partit d'aquesta última jornada 38 que estarà fora de l'horari unificat.
0: Bueno, l'horari unificat i teves ja saps que no se duen molt bé. Xavi, gràcies. Sí.
1: No, res, a vosaltres, amics, un abraç.
0: 11:20 i demà, la mare de totes les batalles, al Roig Arena, el cinquè de la sèrie de quarts entre València Bàsquet i Panathinaikos. Per a esta cita s'arriba, com no, pendent de Braxton Key, després d'aquest colp que l'altre dia li va causar una fractura que probablement el farà jugar amb màscara, si juga. Són baixa segura Xavi López Aróstegui i Josep Puerto. I en el cas de Panathinaikos, la baixa és la de Costas Sloukas. També, en el cas de Panathinaikos, ja estan, en perdó de la paraula, enmerdant el partit. Ja ha fet declaracions a Tamán sobre els àrbitres. Ja ha fet arribar per activa i per passiva el senyor Giannakopoulos, que va estar en València, de fet, ho ha publicat en les seues xarxes socials. El València Bàsquet ha fet el més complicat, que és alçar un 0-2. Demà a rematar la feina. Pedro Martínez deia que va ser un partit molt igualat.
2: És un partit de 50-50. El factor pista està claro que no es muy importante, como se ha visto, pequeños detalles van a decidir y esperamos tener ese puntito de encontrar la inspiración de desde el principio del partido. Hay que pensar que va a haber dificultades y que hay que sobreponerse.
0: Com dèiem, demà, tot això, el partit del Villarreal i sobretot el del València Bàsquet en el punt a punt de Punt Ràdio, ja sabeu, edició de dimecres, igual que dijous hi haurà també edició per a el València Rayo Vallecano. De qualsevol manera, 11:27, tanquem la part informativa del programa, obrim la càtedra de Miqui.
3: La càtedra de Miqui.
0: Onze i 28, saluda ya Eduardo García Valdamiqui. Hola, Miqui, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás?
4: Batiendo las espadas porque mañana estaré en el Roig Arena.
0: Mañana estarás en el Roig Arena, me ho imaginava. Escolta una cosa que t'anava a dir. ¿Tú recordes alguna lliga on a dos jornades de la fi hi haja un quíntuple empat a 39 punts per a no baixar?
4: Lo que he visto alguna vez es que ya están descendidos, pero que no estén descendidos...
0: Però és més, ¿has vist alguna volta una lliga en la que un equip estiga a la mateixa distància d'Europa que del descens?
4: Este año.
0: Bueno, el cas és que més mal que el València va treure el partit de San Mamés, Miqui, ara els diràs com veritat el partit, perquè hi ha gent que està més contenta, hi ha gent com Ferran Dair, que va ser igual de crítica i que va dir que ell no va veure gran milloria en el joc, però...

0: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte UGBA.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Bon dia, dimecres 13 de maig i tercer dia de vaga indefinida al davant. La jornada comença com va tancar l'anterior, amb la batalla de les xifres pel seguiment d'ahir, poc més d'un 30% per a Educació i un 75% per als sindicats, i també amb postures contraposades i aparent desig de negociar. Però avui n'hi ha un element diferenciador. D'ací a només 2 hores, cap a les 9 del matí, hi ha una convocatòria dels principals sindicats a la conselleria. El missatge és clar: estem preparats per a negociar. La condició, que es parli de totes les reivindicacions que hi ha damunt la taula. Marc Candela, de l'STPB, recorda que eixe, el de portar una proposta global, era el compromís del Consell i que en l'última taula de negociació, diu, no es va complir.
1: Si la consellera mos vol presentar una proposta amb tots els punts de la plataforma reivindicativa, tal com va dir el president de la Generalitat, nosaltres acudirem. Òbviament que sí, és el que volem.
0: Estem pendents de quina puga ser la resposta d'Educació. De moment, al migdia, hi ha convocades noves concentracions davant de la seu de la Generalitat a València, a Castelló de la Plana i a Alacant. Unes concentracions que se sumen a les accions d'ahir dimarts en eixa segona jornada de protesta. I així és, assemblees, informatives, marxes, concentracions, tancaments, protestes en esta segona jornada de vaga indefinida a l'Educació Pública Valenciana.
2: Educació pública i de qualitat en valencià!
0: El professorat denuncia que la situació, Toni Cano, bon dia, és insostenible.
3: Bon dia, Alba. Les mobilitzacions han succeït en col·legis i instituts d'arreu del territori. Denuncien pocs mitjans i reivindiquen més inversions per a l'educació pública. Sentim dos professores de l'IES, Pare Vitòria d'Alcoi.
4: La nostra preocupació fonamental és l'alumnat, el present i del futur. Estem patint prou i que senzillament li demanem a l'administració pública, en el nostre cas al Consell d'Educació, que ens prenga de manera seriosa.
5: Les reivindicacions són no únicament retributives, que sí que és una part, sinó que les nostres reivindicacions són a nivell d'unes infraestructures dignes i segures, perquè tenim instituts que no estan adaptats a la climatologia.
0: Tercer dia també de confinament per als espanyols del creuer a l'Hospital Gómez Ulla. Són un positiu confirmat, que està a la planta d'alt aïllament, i 13 asimptomàtics negatius.
3: L'estat del pacient és estable i d'ací a unes hores s'actualitzarà el seu estat. Mentrestant, es confirma amb la tercera prova PCR el negatiu de la dona ingressada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant. El govern espanyol i l'OMS avisen: això no s'ha acabat.
6: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
7: No ha acabado esta crisis y el gobierno de España continúa siguiéndola muy de cerca y monitorizando cada uno de los pasajeros.
0: I molt pendents també a esta hora de l'incendi industrial declarat ahir de vesprada al polígon industrial de la Vall d'Alba.
3: De moment està contingut i evoluciona favorablement. Des del Consorci Provincial de Bombers de Castelló continuen treballant a la zona. Així ho explica Antonio Zaragoza, subinspector en cap.
8: Ha habido un plan de evacuación muy bueno por parte de la empresa. Las superficies son 10.000 metros cuadrados. Los resultados están siendo muy positivos.
0: I en els esports, ahir començava la jornada 36 en primera divisió, amb una de freda i una altra de calenta per als equips valencians. Òscar Forés, bon dia, titular.
9: Bon dia, Alba. Sí, per un costat, victòria importantíssima del Llevant contra el Celta. 2-3 guanyaren els granotes, amb remuntada inclosa després d'anar 2 vegades per darrere en el marcador. I este triomf fa que els de Castro isquen momentàniament dels jocs de descens. D'altra banda, l'Elx va perdre contra el Betis a Sevilla 2-1. Ampliarem tota aquesta informació i aquests continguts en el temps dels esports.
0: En uns minuts ens veiem. Gràcies. Això pel que fa als esports, en l'oratge les tempestes han deixat pas al vent. Què és el que ens espera en les pròximes hores? Antonio Sánchez, bon dia, conta'ns.
10: Bon dia, Alba. Tenim un avís groc que en les pròximes hores es mantindrà fins a les 10 del matí cap a l'extrem nord per ratxes de vent de més de 80 km per hora. De fet, ja s'han registrat puntualment més de 100 km per hora, però això veurem com canviarà la situació. Encara es mantindrà el vent de mestral cap al nord, el de ponent cap al centre, i esta vesprada tornen les tempestes, així que després contem un poquet més.
0: Ampliem després de la mitja, gràcies. I pel que fa al trànsit, atenció, perquè, com sempre, a esta hora podem veure ja les primeres retencions a València, de moment a la B30 a Mislata.

0: tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
2: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: La integral de concerts per a piano de Beethoven en Les Arts, l'orquestra de la Comunitat Valenciana i el pianista Javier Perianes aborden els 5 concerts en 2 jornades consecutives. El 14 de maig, concerts 2, 3 i 4 i el 15 de maig, els concerts 1 i 5. Beethoven en tota la seua grandesa. Pack per a tots els concerts amb un 25% de descompte. Les Arts, per a estimar Beethoven.
4: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Set i sis minuts del matí, tercer dia de vaga indefinida, i que avui, a més, té una cita d'ací a no res. A les 9 hi ha una convocatòria de l'STPB de Comissions i d'UGT davall les portes de la Conselleria d'Educació amb un missatge molt clar, diuen: estem preparats per a negociar. Estarem pendents del que doni de si eixa cita a partir de les 9 del matí, però és una cita que arriba després d'una segona jornada de vaga ahir, on vam tindre la ja tradicional guerra pel que fa al seguiment i on es van succeir tot un seguit d'actes de protesta arreu del territori valencià. Ens ho conta en esta crònica el nostre company Carles González.
6: Sí a un acord, a una negociació ja, sempre que es parle de totes les reivindicacions. Missatge de pressió per a la Conselleria d'Educació perquè s'assente a negociar. Missatge de Comissions, UGT i l'STEP, que ha posat veu Marc Candela.
7: Nosaltres volem negociar, no volem convocar vaga indefinida, volem millores i volem acords. Això és el que volem. Per tant, consellera, secretari autonòmic, estem esperant la vostra telefonada.
6: Tot això després de la segona jornada de vaga indefinida d'ahir amb el ball de xifres pel que fa al seguiment. Per a educació, un 32,5%, per als sindicats, un 75%. Mobilitzacions a molts llocs del territori on denuncien pocs mitjans i reivindiquen més inversions. Com a Sant Vicent del Raspeig, escoltem Lorena Parodi del SEIP Arbre Blanc de Mutxamel.
8: Les aules les tenim plenetes i no podem assistir-los ni ajudar ni atendre-los a tots.
6: I Alicia Castelló del SEIP El Salvador de Mutxamel.
9: I ningú es fa cas. Aleshores ha arribat un punt que hem arribat on anàvem. I així estem reivindicant l'escola pública, l'escola de qualitat.
6: Cartells apegats a Riba-roja de Túria i marxes al carrer a Cullera i Torrent. Toni Gisbert, de l'IES Serra Perenxisa de Torrent.
10: Estem parlant de situacions en les quals les escoles i els instituts s'estan caiguent, no hi ha plantilles, no hi ha calefacció, no hi ha refrigeració, no hi ha recursos.
6: I protesta nombrosa i carregada de simbolisme a Castelló de la Plana amb una cadena humana envoltant l'Institut Ribalta, l'institut de referència. De vesprada, també a Castelló, a l'IES Bovalar o a l'IES La Plana, per exemple, assemblees informatives. Cal fer pedagogia. Beatriz Aledón és la directora de l'IES La Plana.
11: Reunió per a informar als pares sobre quines són les reivindicacions, perquè es dona la sensació que amb tot el que n'hi ha en les xarxes socials existeix molta desinformació.
6: També assemblees informatives i música per acompanyar la sintonia de les reclamacions, com a l'IES Salvador d'Aldaia. Els sindicats toquen la melodia per a un acord i reclamen a la Conselleria un pacte global que aborde totes les reivindicacions.
5: I mentrestant, a les Corts, el Partit Socialista ha demanat que divendres hi hagi un ple monogràfic sobre la vaga del professorat. Demana la dimissió de la consellera i que siga el president de la Generalitat qui emprenga la iniciativa personalment. José Muñoz, síndic socialista.
12: Está dando a entender que a los profesores no les interesa para nada las consecuencias que tenga la huelga educativa. Y esto es una falta de respeto. Antes de todo, al presidente de la Generalitat, que pida perdón a los profesores, a las profesoras, al conjunto de la comunidad educativa, que los respete y que se siente él a negociar de buena fe para intentar alcanzar un acuerdo.
5: La proposta l'ha rebutjada el Partit Popular, Toni, que reitera la confiança en la consellera d'Educació per a portar avant la negociació.
13: El síndic Nando Pastor assegura, amb matisos, que entén la reivindicació salarial dels professors i professores. Diu que és legítima.

0: Probablemente durante 8 años del Botanic también lo era, aunque no lo parecía. Pero el derecho de los estudiantes a hacer en las mejores condiciones posibles el examen más difícil de su vida al que se van a enfrentar, creo que aparte de legítimo, es sagrado y es intocable.
1: En el mateix sentit s'ha expressat Vox. El síndic José María Llanos assegura entendre les reivindicacions del professorat, sobretot les econòmiques. Des de Compromís, Isaura Navarro ha qualificat de lamentable que el Consell no negociï amb els sindicats les reivindicacions del professorat.
2: En cuanto a la pérdida del poder adquisitivo, les puedo asegurar que Vox apoya sus reivindicaciones. Otra cosa es que por encima de las reivindicaciones de los profesionales están las garantías y el derecho a la educación de nuestros niños.
3: Algunes no costen diners, no costen diners, és a soles intenció, i el fet de que se estiga mirant cap a un altre costat i fent un pols al professorat és absolutament lamentable.
4: I quan són les 7 i 11 canviem d'assumpte perquè ho avançàvem en titulars. Estem molt pendents d'un incendi industrial que es va declarar ahir per la vesprada en el polígon industrial de la Vall d'Alba. És un foc que evoluciona de manera favorable. Enrique Tena, Castelló, bon dia.
5: Sí, bon dia. El foc s'hauria originat sobre les 2 de la vesprada generant una gran fumeguera negra que es veia visible des de diversos municipis de l'interior de Castelló. Des que van arribar el Consorci Provincial de Bombers ha estat i continua treballant en la zona, així ho explica Antonio Zaragoza, Consorci de Bombers, el subinspector jefe.
6: Ha habido un plan de evacuación muy bueno por parte de la empresa. La superficie son 10.000 metros cuadrados. Los resultados están siendo muy positivos.
5: L'estructura de la nau va ser col·lapsada, però afortunadament el sistema d'evacuació es va fer ràpidament, sense problemes, no va hi haure cap tipus d'incidència, pel que no hi ha que lamentar cap tipus de dany personal. Recordem que l'estat de l'incendi a hores d'ara és contingut, tot i que la previsió és controlar-lo en les pròximes hores. Respecte a les causes de l'incendi, es desconeixen i s'estan investigant.
7: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
4: Comença el tercer dia per als espanyols confinats a l'Hospital Gómez Ulla d'Hemàtics i de moment negatius. Segons Sanitat, l'estat del pacient és estable i d'ací a unes hores Toni actualitzaran el seu estat.
1: La confirmació en la segona PCR del positiu ha fet recalcular la fi de la quarantena. Des d'ahir la Comissió de Salut Pública establís el diumenge 10 de maig, el dia que van arribar a Tenerife, com el dia 0. Per tant, l'aïllament acabaria el 21 de juny. D'altra banda, el Ministeri ha actualitzat el protocol de gestió de persones vinculat al brot i només aniran al Gómez Ulla els creueristes. Els contactes de la resta del passatge farien el confinament als hospitals preparats pròxims als domicilis després d'una avaluació individualitzada. El protocol es reavaluarà a Alba en un màxim de 28 dies. S'adaptarà depenent de l'evolució epidemiològica.
4: Fent balanç dels positius en antivirus relacionats amb eixe creuer, amb l'Ondius, en són 9 en total, comptant els 3 morts, encara que només un li han pogut fer a un, li han pogut fer la PCR. Hi ha 6 casos confirmats, un a Sud-àfrica, 2 als Països Baixos, un a Suïssa, un a França i el ciutadà espanyol, que comentàvem, Toni.
1: Tots estan aïllats i sota vigilància mèdica. París demana protocols estrictes per a contindre l'avanç del virus poc després d'una errada per part de la sanitat neerlandesa, Alba.
4: I anem amb més assumptes, però també relacionats amb este antivirus. Va passar ahir el president del govern, Pedro Sánchez, es va reunir amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, amb Tedros Adhanom, per a fer un balanç d'un operatiu en la crisi del creuer Ondius. Tedros ha defensat la determinació d'Espanya d'evacuar els passatgers i ha qualificat d'inhumana qualsevol altra alternativa. Sánchez, per la seva banda, ha convertit la gestió de la crisi en un missatge polític a favor del multilateralisme i de la cooperació internacional. La crònica en la veu del nostre company Iñaki Espeso.
8: La reunió d'este dimarts a la Moncloa entre Pedro Sánchez i el director general de l'OMS ha servit per avalar de manera clara l'operatiu espanyol davant de la crisi de l'envi Ondius.
9: Thank you again for your leadership, your excellency. Very proud of Spain and very proud of you.
8: Encreuament de felicitacions i agraïments a les institucions implicades i al poble canari. L'operació d'evacuació i repatriació dels 147 passatgers i tripulants de l'envi Ondius, més enllà d'una obligació legal,
9: dignity and compassion.
8: Era una qüestió de dignitat i de compassió, segons ha remarcat el director general de l'OMS. Tedros ha afegit que deixar-los passar la quarantena a l'interior del vaixell hauria sigut

0: inhumà i innecessari.
1: Inhumane and unnecessary.
0: Tot seguit ha elogiat la gestió d'Espanya i ha destacat la coordinació sanitària i el paper de Tenerife en l'evacuació internacional.
1: The situation exceeded Cabo Verde's capacity.
0: Segons Tedros, Cap Verd no tenia capacitat suficient per afrontar la situació, mentre que Espanya era el port segur més pròxim i comptava amb els recursos hospitalaris i logístics necessaris. Pedro Sánchez ha tret pit per la gestió de la crisi i ha defès el multilateralisme, la cooperació internacional i el paper de l'OMS i de l'ONU.
2: A estas alturas, el operativo ha sido un éxito, porque España cumple. Siempre cumple.
0: El president ha explicat que ha rebut missatges de suport internacional que reforcen el relat del govern sobre la gestió de la crisi.
3: Veiem, eixos hospital, en l'hospital, amb eixos afectats per antivirus que estan ingressats i amb la resta dels que continuen en els seus països d'origen, Toni, l'atenció de les autoritats s'està centrant ara en el rastreig de totes aquestes persones que van ser contactes de les diferents persones contagiades.
4: Així és, a França, a més d'una pacient en estat greu, han detectat 22 contactes de risc. Tots estan sota vigilància sanitària estricta. La seva ministra de Sanitat, la ministra de Sanitat francesa, descarta que el virus circule pel país.
5: D'une circulation diffuse du virus sur le territoire.
4: Però admet nacional. Que falten dades clau, com la seqüenciació completa, i que encara no poden descartar que la soca original haja mutat. I als Països Baixos, amb més de 2 positius confirmats, 12 sanitaris fan quarantena preventiva després d'una errada amb el tractament de les mostres d'orina i sang d'un pacient evacuat del creuer. Tot i això, les autoritats creuen que el risc de contagi és baix. Així ho ha assegurat en les últimes hores la ministra de Sanitat dels Països Baixos.
6: En met al die kennis en de maatregelen die we nemen, hebben wij er
4: vertrouwen. Londres navega ja rumb a Rotterdam amb 25 tripulants. La majoria són filipins, que el seu govern no ha volgut repatriar. L'Organització Mundial de la Salut reconeix que podria haver-hi més contagis arran de la llarga incubació del virus entre 1 i 6 setmanes, però demana tranquil·litat a la població.
7: Timing of the incubation period of hantavirus, which can be anywhere from...
4: La situació, recorden, Alba, és molt diferent a la que van viure amb la Covid.
3: I sobre la dona ingressada a Alacant, a l'Hospital Sant Joan, el resultat negatiu de la tercera PCR que se li ha fet. Anem en directe allí a Alacant. Pilar Llorca, què és el que diu el protocol que s'ha de fer a partir d'ara? Bon dia.
8: Bon dia. La dona continua simptomàtica i després d'este tercer negatiu que confirma el Ministeri de Sanitat ha passat a considerar-se contacte i no cas. Continuarà ingressada però se li repetirà la prova al cap de 7 dies des de la data de l'ingrés, tal com diu el protocol aprovat ahir per el Ministeri de Sanitat. Per tant, aquesta quarta PCR se li farà este divendres. La dona continuarà, per tant, en aquesta habitació amb pressió negativa aïllada de la resta de pacients i amb personal en exclusiva per a la seva atenció. Les habitacions contigües estan desocupades i són utilitzades només per a la col·locació dels trajes EPI i altres mesures de seguretat.
3: Gràcies, Pilar. Anem ara amb més assumptes. Són ja les 7 i 18 minuts i canviem radicalment de tema. Els contem que el jutge ha citat a declarar com ha investigat l'excomissionat del govern per a la dona, Josep Maria Àngel. Se l'investiga, Toni, per presumpta falsedat en el títol universitari que li va permetre promocionar com a funcionari.
4: Haurà de comparèixer el dia 22 d'este mes de maig. En un primer moment, el jutge va desestimar la causa perquè els fets havien prescrit. Però l'Audiència de València va acceptar els recursos de manos límpies i la Diputació de València. Per tant, Alba, ara comença la instrucció del cas.
3: I pel que fa a la dona, la jutgessa de Catarroja manté la negativa de veritat judicial del cas en la veu de l'Aida Ferrer.
9: La jutgessa de Catarroja torna a rebutjar la declaració dels consellers José Antonio Rovira, aleshores titular d'Educació, i de Miguel Barrachina d'Agricultura. Ho havia demanat l'acusació popular de compromís i comptava amb l'aval de la Fiscalia. Però per segona vegada la magistrada argumenta que les deliberacions del Consell són secretes i que el testimoni dels consellers, per tant, no procedeix. També recorda que ja està citada l'exconsellera Ruth Merino, que aleshores exercia com a portaveu del govern valencià. D'altra banda, ahir al jutjat hi van declarar dos treballadors de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que van desvincular la institució de la gestió de l'emergència. Van relatar que la seva tasca consistia a comprovar la situació dels barrancs els dies posteriors a la dana i a elaborar informes. També que el 29 d'octubre van compartir uns vídeos sobre la crescuda dels barrancs en un grup de WhatsApp de la Confederació, però que no els van aportar a emergències, diuen, perquè no els van demanar.
3: Així, Malmón, primera parada al Regne Unit. Parlem de la crisi oberta en el si del laborisme. Són ja 2 ministres i 4 secretaris d'Estat del gabinet de Keith Starmer els

0: que han dimitit i 86 diputats laboristes li demanen la renúncia al primer ministre. Tot això després de l'última debacle electoral. 100 parlamentaris més han signat una carta en què li donen suport. Ens ho conta Rafa Salom.
1: Tensió i confusió al 10 de Downing Street. Almenys 6 membres del govern de Starmer han dimitit i 86 diputats, la quinta part dels seus parlamentaris, li demanen la dimissió.
2: And some people... frustrated.
1: Entenc que la gent estiga frustrada. Volen un canvi del cap de l'executiu per a contindre la crisi en el laborisme i frenar l'hemorràgia de vots cap a l'ultradreta de Reform UK i el Partit Verd, on es va viure a les últimes eleccions locals. La rebel·lió supera el 20% necessari perquè es convoquen primàries, però no és suficient. Els opositors no han aconseguit consensuar un nom que aglutini els suports dels crítics i això és necessari perquè hi hagi primàries. Entre els possibles rivals de Starmer hi ha 4 ministres i un alcalde. Un d'ells, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha assegurat que està preparada per a liderar els laboristes.
3: That what we're doing isn't working and... it needs to change.
1: 4 caps de l'executiu han passat pel 10 de Downing Street en els últims 5 anys, 3 conservadors i un laborista. I tot unes hores abans que Carles III llitja davant del Parlament el programa anual d'un govern completament dividit.
0: I un comentari també per al famós xandall de color gris que portava Nicolás Maduro, recordaran l'expresident de Venezuela, quan va ser capturat el 3 de gener per part de les Forces Armades nord-americanes. Bé, en esta ocasió ha sigut Marco Rubio, el secretari d'Estat dels Estats Units, qui ha pujat una fotografia amb la mateixa roba esportiva de Maduro. Rubio s'ha fet esta foto des de l'avió presidencial en un viatge rumb a la Xina, un viatge important del qual estarem pendents i els donarem complida informació en el servei informatius d'Apunt. I un últim apunt, com deien, del món. El Festival d'Eurovisió, que ha començat, i Mavi Huescas, bon dia, amb un ambient prou tens a Viena i a Israel, que ha passat a la final d'Eurovisió 2026.
4: Bon dia, Alba. En un ambient molt carregat per la tensió geopolítica, Israel passa a la final entre protestes censurades. La primera semifinal d'Eurovisió, que no s'emet per Radio Televisió Espanyola, certifica el pas a la final entre protestes com Pareu el genocidi, que s'ha censurat en l'actuació d'este país. El representant israelià Noam Betan ha aconseguit passar esta primera semifinal, com deien, després d'haver rebut una advertència formal de l'organització per sol·licitar el vot de forma il·lícita. En esta semifinal també s'han classificat 2 favorits en les apostes, Finlàndia i Grècia. Així sonava la cançó Michelle, interpretada per l'israelià Noam Betan. Esta edició del Festival d'Eurovisió és una de les més inusuals des dels inicis a causa de l'absència de 5 països per la participació d'Israel. Parlem d'Espanya, els Països Baixos, Irlanda i Eslovènia, que van decidir baixar del festival en senyal de protesta. La final d'Eurovisió serà dissabte 16 de maig, juntament amb Grècia, Finlàndia, Bèlgica, Suècia, Moldàvia, Sèrbia, Croàcia, Lituània i Polònia. En aquest ambient carregat políticament, esta setmana coneixent també de la mà del diari The New York Times, que revelava una suposada campanya israeliana per a recaptar televots en el festival del 2025, i també el president de Radio Televisió Espanyola, José Pablo López, demana a Eurovisió corregir el rumb.
0: Gràcies, Inma. Quan són les 7 i 24 minuts, obrim la finestra esportiva. Ho fem amb la victòria del Llevant contra el Celta per 2-3, un resultat que els deixa, Òscar, de moment fora del descens.
5: Sí, Alba, el conjunt dels Sorriols va sumar 3 punts vitals en la lluita per la permanència. A hores d'ara en té 39 i està empatat amb 4 equips més. Ahir van haver de tornar a remuntar fins a 2 vegades abans el Celta, però amb els gols d'Arriaga, Dela i Bruguer, el Llevant capgirà el marcador. El somni continua viu, encara que queda faena per davant. Escoltem l'entrenador Luis Castro.
6: Si piensas que está hecho, vas a perder los dos últimos partidos y vas a morir. Y ellos saben que es importante dónde vamos a estar a la 38. El campeonato es muy competitivo, todos los equipos están haciendo puntos. Tienes que continuar trabajando, pero hoy 3 puntos, que era el objetivo, está hecho y ahora empezar el próximo. Y yo creo desde el principio que nos vamos a salvar.
5: Com dèiem, a falta del que facin els altres equips que se situen en la zona baixa, el Llevant està fora dels jocs de descens. Quan queden 2 jornades, l'equip granota rebrà el Mallorca al Ciutat i acabarà la Lliga a Sevilla contra el Betis. D'altra banda, com totalment oposats estan els ànims a Elx, que anit va perdre 2-1 contra el Betis a la Cartuja. Els franjaverds no reaccionen fora de casa i es queden també amb 39 punts. El

0: partit es va posar molt coster amunt amb un gol de Cucho Hernández. Héctor Fort aconseguia empatar el partit abans del descans, però l'expulsió de Leo Petrot per una entrada molt dura a Antony en la segona part va decantar el partit. Fornals donava la victòria al Betis amb un gran llançament des de la frontal i deixava molt tocat l'Elx, que s'ha clavat aixol en un embolic. Els franjaverds protestaren molt un gol anul·lat a Dianc per mans prèvies d'André Silva quan el partit anava 1-1. Escoltem Eder Sarabia.
1: Es gol. Es una posición natural de Andrés Silva que le pega la mano. Si Andrés Silva hace gol, se anula. Pero al darle el pase y meterla a otro jugador, se pierde la inmediatez. Es gol, clarísimamente gol. No podemos cometer este error con lo que nos estamos jugando.
0: De fet, el cabreig del tècnic va anar més enllà i és que l'acte del partit reflectix que Sarabia va insultar greument el trio arbitral al final del partit, tot i que posteriorment es va disculpar amb ell. Sarà s'enfronta Alba a una dura sanció.
2: I en l'esport de la Cistella, avui és un dia marcat en roig al calendari en el València Bàsquet, Òscar, per què?
0: Quin partit de la sèrie de play-off contra el Panathinaikos. El que guanya estarà en la final a 4 de l'Euroliga. Els Dataman van arribar ahir de vespre de València, en principi sense el president Giannakopoulos, que complix avui l'últim partit de sanció per pressionar els àrbitres. Pedro Martínez espera un duel molt ajustat.
3: Es un partido de 50-50. El factor pista está claro que no es muy importante. Como se ha visto, pequeños detalles van a decidir y esperamos tener ese puntito de encontrar la inspiración, de ese balón muerto, ese rebote, ¿no? que puede ser diferencial, ¿no? Pero no en el último minuto, sino desde el principio del partido. Hay que pensar que va a haber dificultades y que hay que sobreponerse.
0: En l'equip taronja es dubte Braxton Key, que haurà d'adaptar-se la mascareta després de fracturar-se el nas diumenge contra el Baskonia. El partit es disputarà a les 9 de la nit en un Roig Arena que dictarà sentència. Alba.
2: Doncs així queda este bloc esportiu. Suposo que del show de Florentino Pérez, després.
0: Parlarem d'aquesta roda de premsa sorpresiva.
2: T'esperem d'ací uns minuts. Gràcies. Una pausa i nosaltres continuem amb este relat informatiu del dimecres 13 de maig.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
5: De tu a tu.
6: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
7: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
8: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
2: Comencem tercera jornada de vaga educativa en el sistema públic valencià amb una cita important. A partir de les 9 del matí, els diferents sindicats majoritaris tenen previst reunir-se a les portes de la Conselleria d'Educació. Volen negociar, eixe és el missatge, estarem pendents del que doni de si eixe avís a la Conselleria i també de la resposta que puguen donar des del govern valencià. Mentrestant, el segon dia de vaga ens deixa assemblees informatives, marxes, concentracions, tancaments i protestes a l'educació pública valenciana.
10: El professorat denuncia que la situació és insostenible. Les mobilitzacions han succeït en col·legis i instituts d'arreu del territori. Denuncien pocs mitjans i reivindiquen més inversions per a l'educació pública.
2: Tercer dia també de confinament per als espanyols a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Són en total un positiu que ja està confirmat a la planta d'alt aïllament i 13 per
10: seu estat. Mentrestant, es confirma amb la tercera prova PCR el negatiu de la dona ingressada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant.

0: I pendents també a l'hora de l'incendi industrial declarat ahir de vesprada al polígon industrial de la Vall d'Alba, a la Plana Alta.
1: De moment està contingut i evoluciona favorablement. Des del Consorci Provincial de Bombers de Castelló continuen, Alba, treballant a la zona.
0: Pel que fa al trànsit, ja ho avisàvem a les 7 del matí, se registren les retencions habituals a aquestes hores a València, a la B30, a Mislata. També retencions a la CB30 a Paterna i a la CB35, a la CB365, perdó, des de Paterna cap a València. També ara mateix es registren cues importants a l'A3 en sentit cap a València. I pel que fa a l'horatge, ens advertia ja Antonio Sánchez a les 7 d'eixos vents que avui bufaran. Antonio, quina és la previsió per a este dimecres?
2: Bon dia, Alba. Avui tindrem un matí marcat pel vent de mestral, sobretot a aquestes comarques on tenim l'avís groc fins a les 10 del matí, que seran els ports i l'alt maestrat, però també s'està notant cap al baix maestrat. Així que l'extrem nord, marcat pel vent. Un vent de mestral que encara es quedarà tot el dia i això farà que les tempestes que ahir van aparèixer en aquestes comarques avui es desplaçaran un poc més cap al sud. És a dir, que avui a l'Alt Palància, a l'Alt Millars i també a altres comarques com la Plana Baixa, la Plana Alta i ja més cap a l'interior, el Racó de Mus, els Serrans, és on veurem avui la major possibilitat de tempestes. Unes tempestes que també es poden desplaçar a mesura que passa la jornada i la vesprada al litoral i podrien trobar-les a l'Alt Palància, però també al Camp de Morvedre i fins i tot al Camp de Túria, així que no descartem algunes gotetes a l'àrea metropolitana de València. Veurem com a la resta del territori encara tindrem una jornada assolellada i això sí, les temperatures avui encara seran altes a prelitoral i litoral, és a dir que passarem dels 25 graus, puntualment podrem arribar als 28-29 graus com per exemple al Baix Segura, a la Ribera Alta i a la Costera, que són ahir vam trobar les temperatures més altes i veurem com els pròxims dies canviarà un poc la cosa, baixarà més la temperatura i també veurem com les tempestes tornaran a sorgir, ja un poc més localitzades, però el divendres ve un front que ens deixarà més canvis encara cap al cap de setmana, així que avui sí que farà calor, però el cap de setmana sembla que la temperatura baixa una miqueta, Alba.
0: Doncs estarem pendents també del que ens espera per a este dijous. De moment, ens dius baixada de temperatures, encara que siga lleugera.
2: Sí, el cap de setmana sí que notarem 2-3 graus menys que estos últims dies i sobretot en el centre, que és on estem patint els efectes del vent de ponent, sí que veurem com ja la temperatura no arribarà als 27-28, sinó que ens quedarem més en els 22-24 graus.
0: Tal vegada més normalitzades. Antonio Sánchez, gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Bon dia.
3: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
0: Són les 8:33. Fem la primera parada per a recordar-los que estem pendents d'eixe incendi industrial que es va declarar ahir de vesprada a la Vall d'Alba. L'evolució va ser en un magatzem d'atmeles de la Vall d'Alba a la Plana Alta. Com dèiem, l'evolució és favorable. El foc s'hauria originat sobre les 2 de la vesprada. Va generar una gran fumeguera que es va fer visible des de diversos municipis de l'interior de Castelló. El Consorci Provincial de Bombers ha continuat treballant durant tota la nit en la zona. Han aconseguit contindre el foc que no passe a les naus colindants. Així ho explica Antonio Rodrigo, subinspector CAP.
4: Conseguido confinarlo. Ha habido un plan de evacuación muy bueno por parte de la empresa. Las superficies son 10.000 metros cuadrados. Los resultados están siendo muy positivos.
0: Mentrestant, 7:33, avui és el tercer dia de vaga indefinida i tenim una primera cita d'ací a no res. A les 9 hi ha una convocatòria dels sindicats majoritaris, les TPB, Comissions i UGT, davant de les portes de la Conselleria d'Educació amb un missatge clar. Estem preparats per a negociar. Això després d'una segona jornada, la que va ser ahir dimarts, on també vam tindre la ja tradicional guerra de xifres pel que fa al seguiment. Ens ho conta en esta crònica Carles González.
5: Sí a un acord, a una negociació, ja, sempre que es parle de totes les reivindicacions. Missatge de pressió per a la Conselleria d'Educació perquè s'assenta a negociar. Missatge de Comissions, UGT i l'Estepa, que ha posat veu Marc Candela.
6: Nosaltres volem negociar, no volem convocar vaga indefinida, volem millores i volem acords. Això és el que volem. Per tant, consellera, secretari autonòmic, estem esperant la vostra telefonada.
5: Tot això després de la segona jornada de vaga indefinida d'ahir amb el ball de xifres pel que fa al seguiment. Per a educació, un 32,5%, per als sindicats, un 75%. Mobilitzacions a molts llocs del territori on denuncien pocs mitjans i reivindiquen més inversions. Com a Sant Vicent del Raspeig, escoltem Lorena Parodi del CEIP Arbre Blanc de Mutxamel.
7: Les aules les tenim plenetes i no podem assistir-los ni ajudar ni atendre-los a tots.
5: I Alicia Castelló del CEIP El Salvador de Mutxamel.
8: Ningú es fa cas.

0: Aleshores ha arribat un punt que hem arribat on anàvem. I així estem reivindicant l'escola pública, l'escola de qualitat.
1: Cartells apegats a Ribarroja de Túria i marxes al carrer Cullera i Torrent. Toni Gisbert, de l'IES Serra Perenxisa, de Torrent.
2: Estem parlant de situacions en les quals les escoles i els instituts s'estan caiguent, no hi ha plantilles, no hi ha calefacció, no hi ha refrigeració, no hi ha recursos.
1: I protesta nombrosa i carregada de simbolisme a Castelló de la Plana amb una cadena humana envoltant l'Institut Ribalta, l'institut de referència. De vesprada, també a Castelló, a l'IES Bovalar o a l'IES La Plana, per exemple, assemblees informatives. Cal fer pedagogia. Beatriz Aledón és la directora de l'IES La Plana.
3: Reunió per a informar als pares sobre quines són les reivindicacions, perquè es dona la sensació que amb tot el que n'hi ha en les xarxes socials existeix molta desinformació.
1: També assemblees informatives i música per acompanyar la sintonia de les reclamacions, com a l'IES Salvador d'Aldaia. Els sindicats toquen la melodia per a un acord i reclamen a la conselleria un pacte global que aborde totes les reivindicacions.
4: N'estarem pendents d'eixa cita a les 9 del matí. També estem pendents del que transedisca, del que transdiga del cas de la crisi de l'antivirus, del vaixell. I és que avui és també el tercer dia de tancament per als espanyols confinats a l'Hospital Gómez Ulla. La situació continua sent la mateixa, que ahir un positiu confirmat que està a la planta d'alta aïllament, 13 persones que continuen asimptomàtiques i que continuen donant negatiu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'estat del pacient que dona positiu és estable, tot i que, com dèiem, té símptomes i esperen actualitzar d'ací a unes hores, Toni, el seu estat.
5: La confirmació en la segona PCR del positiu ha fet recalcular la fi de la quarantena. Des d'ahir, la Comissió de Salut Pública establís el diumenge 10 de maig, el dia que van arribar a Tenerife, com el dia zero. Per tant, l'aïllament acabaria el 21 de juny. D'altra banda, el Ministeri ha actualitzat el protocol de gestió de persones vinculat al brot i només aniran al Gómez Ulla els creueristes, els contactes de la resta del passatge farien el confinament a hospitals preparats pròxims als domicilis després d'una avaluació individualitzada. El protocol es reavaluarà en un màxim de 28 dies, s'adaptarà depenent de l'evolució epidemiològica.
4: Fem, si els sembla, balanç dels positius en antivirus que estan relacionats amb eixe creuer, amb l'Ondius, són en total 9, comptant les 3 persones que van morir, encara que només a un d'ells li han pogut fer la PCR. Hi ha altres 6 casos confirmats, un a Sud-àfrica, 2 als Països Baixos, un a Suïssa, un a França i este ciutadà espanyol, Toni, del qual parlàvem fa un moment.
5: Tots estan aïllats i sota vigilància mèdica. París demana protocols estrictes per a contindre l'avanç del virus poc després d'una errada per part de la sanitat neerlandesa, Alba.
4: Amb els afectats d'antivirus a l'hospital, l'atenció se centra ara en el rastreig.
5: A França, més d'una pacient en estat greu, han detectat 22 contactes de risc. Tots estan sota vigilància sanitària estricta. La ministra de Sanitat d'este país descarta que el virus circule pel país.
6: D'una circulació difusa del virus.
5: Però admet que falten dades clau, com la seqüenciació completa, i que encara no poden descartar que la soca original hagi mutat. I als Països Baixos, a més de 2 positius confirmats, 12 sanitaris fan quarantena preventiva després d'una errada amb el tractament de les mostres d'orina i sang d'un pacient evacuat del creuer. Tot i això, les autoritats creuen que el risc de contagi és baix. Així ho ha assegurat en les últimes hores la ministra de Sanitat dels Països Baixos.
7: En met al die kennis en de maatregelen die we nemen, hebben wij er vertrouwen in dat we dat virus onder controle.
5: L'Ondius navega ja rum a Rotterdam amb 25 tripulants. La majoria són filipins que el seu govern no ha volgut repatriar. L'OMS reconeix que podria haver-hi més contagis arran de la llarga incubació del virus entre 1 i 6 setmanes, però demana la ministra de Sanitat dels Països Baixos tranquil·litat a la població.
8: Timing of the incubation period of hantavirus, which can be anywhere.
5: La situació, recorden, és molt diferent a la que van viure amb la Covid.
4: També d'este dimarts, el president del govern, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, amb Tedros Adhanom, per a fer balanç d'este operatiu, d'un operatiu en la crisi del creuer que l'OMS avala, diu, sense fissures. Tedros ha defensat la determinació d'Espanya d'evacuar els passatgers i ha qualificat d'inhumana qualsevol altra alternativa que es poguera presentar. Sánchez, per la seva banda, ha convertit la gestió d'esta crisi en un missatge polític a favor del multilateral.
9: Reunió d'este dimarts a la Moncloa entre Pedro Sánchez i el director general de l'OMS ha servit per avalar de manera clara l'operatiu espanyol davant de la crisi de l'envi Ondius.
10: Thank you again for your leadership, your excellency. Very proud of Spain and very proud of you.
9: Encreuament de felicitacions i agraïments a les institucions implicades i al poble canari. L'operació d'evacuació i repatriació dels 147 passatgers i tripulants de l'envi Ondius, més enllà d'una obligació legal,
10: dignity

0: and compassion.
1: Era una qüestió de dignitat i de compassió, segons ha remarcat el director general de l'OMS. Tedros ha afegit que deixar-los passar la quarantena a l'interior del vaixell hauria sigut inhumà i innecessari.
0: Inhumane and unnecessary.
1: Tot seguit ha elogiat la gestió d'Espanya i ha destacat la coordinació sanitària i el paper de Tenerife en l'evacuació internacional.
0: The situation exceeded Cabo Verde's capacity.
1: Segons Tedros, Cap Verde no tenia capacitat suficient per afrontar la situació, mentre que Espanya era el port segur més pròxim i comptava amb els recursos hospitalaris i logístics necessaris. Pedro Sánchez ha tret pit per la gestió de la crisi i ha defès el multilateralisme, la cooperació internacional i el paper de l'OMS i de l'ONU.
2: A estas alturas, el operativo ha sido un éxito, porque España cumple. Siempre cumple.
1: El president ha explicat que ha rebut missatges de suport internacional que reforcen el relat del govern sobre la gestió de la crisi.
3: I sobre la dona ingressada a Alacant, a l'Hospital de Sant Joan, el resultat negatiu de la tercera PCR que se li ha fet. Toni, què és el que diu el protocol que s'ha de fer a partir d'ara després d'aquest tercer negatiu?
4: La dona continua asimptomàtica i després d'aquest tercer negatiu que confirma el Ministeri de Sanitat ha passat a considerar-se contacte i no cas. Continuarà ingressada, però se li repetirà la prova al cap de 7 dies des de la data de l'ingrés. La dona continuarà, per tant, en aquesta habitació amb pressió negativa aïllada de la resta de pacients i amb personal en exclusiva per a la seva atenció. Les habitacions contigües estan desocupades i s'utilitzen només per a la col·laboració, la col·locació, volem dir, del CEPI i altres mesures de seguretat.
3: Bé, i obrim ara aquest capítol de l'antivirus dedicat a la política, i és que hem viscut en les últimes hores un nou enfrontament entre el govern canari i l'espanyol a compte de la gestió de la crisi de l'antivirus. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha tornat a atacar el govern central. Diu que el van enganyar perquè el govern sabia que viatjaven casos positius en eixe creuer. Li ha respost la ministra de Sanitat, Mónica García.
5: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabían.
6: Cuando llegó el buque aquí, no había ningún positivo que considerara la Organización Mundial de la Salud ni el CDC y no había ninguna persona que tuviera síntomas. Cada uno se retrata con sus actos y con sus declaraciones. Hemos actuado con todo el rigor científico, con toda la colaboración y toda la cooperación internacional, con diligencia, con transparencia y con algo muy importante que es humanidad.
3: Clavijo apuntava directament al ministre Ángel Víctor Torres i este, Toni, li responia a nit en la ràdio.
4: En la cadena SER afirmava Torres que Fernando Clavijo s'ha tornat a equivocar, diu, i que no hi havia cap positiu.
7: El asunto es, él el sábado hace una manifestación que es un tremendo error y eso lo saben hasta los que no quieren reconocerlo y es que no autoriza fondear ese barco. Y eso lleva consigo una respuesta. Es una respuesta que tiene que responder. Usted, en tal caso, ¿qué hubiese hecho con esas personas? Se equivocó. Y lo peor cuando alguien se equivoca es no reconocerlo y señalar a alguien sabiendo que lo que está diciendo es falso. Porque yo no oculté absolutamente nada porque no había nada que ocultar.
3: I en el cas del Senat han sigut les crítiques de Partit Popular i de Coalició Canària a la gestió de la crisi del creuer les que han arribat.
4: Els dos partits han acusat la ministra de Sanitat d'ignorar les autoritats canàries i de dedicar-se només a presumir. Este és part del debat de la ministra, Mónica García, amb la diputada del Partit Popular, Rosa Faustina Viera.
8: Cuando un gobierno está más pendiente del relato que del dato, se cometen errores, errores importantes. Su gobierno ha creado un relato de éxito para lavar su imagen, ministra, poniéndola usted, señora García, junto al señor Marlaska y el señor Torres, a sobreactuar, a practicar el autobombo durante horas y horas. Los ciudadanos españoles y los ciudadanos canarios merecemos más respeto institucional. Actuaron por cálculo político.
9: Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo del operativo. Ustedes hubieran querido que hubiéramos fracasado y eso significa que a ustedes quieren que su país fracase. Este es el nivel de patriotismo que ustedes tienen. Y lo que hicimos nosotros fue impedir el boicot, porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
3: Fem parada en el nostre relat informatiu a les 7 i 44 minuts del matí perquè és el moment de conèixer quins temes estan preparant els nostres companys i companyes de la televisió. Està ja en l'estudi Elena Riego. Elena, que és el que ens contareu avui en les notícies del matí. Bon dia.
10: Bon dia, Alba. Bon dia, Toni. Doncs a partir de les 8 i mitja vos esperem en un programa amb molts continguts. Estarem en directe a la Vall d'Alba, a la Plana Alta, a peu de l'incendi que des d'ahir crema una nau industrial. També estarem en directe en la concentració dels sindicats d'educació.

0: d'ocupació en esta tercera jornada de vaga i les nostres companyes també ens portaran les últimes hores sobre el brot d'antivirus des d'Alacant i Madrid. Per descomptat, analitzarem estos i altres temes en clau política a la nostra taula de tertúlia. Tot això i molt més a partir de les 8 i mitja, les notícies del matí.
1: A partir de les 8 i mitja sintonitzem. Gràcies. Adeu.
0: Adeu.
1: Són les 7 i 45 minuts. Continuem contant les coses. Parlem ara de l'empresa Campofrío, que ha iniciat ja les obres de la nova planta industrial d'Utiel. La companyia ha triat esta població per a continuar produint productes carnis després que la instal·lació que tenia a Torrent quedara devastada per la Dana. És una crònica de Magda Nicolau.
2: Ja s'han alçat els primers fonaments de la futura fàbrica de Campofrío al polígon Nuevo Toyo d'Utiel. 44.000 metres quadrats, que diu l'alcalde d'esta població, Ricardo Gabaldón, serviran per a revitalitzar l'activitat industrial de la zona.
3: Creamos empleo y fijamos población, una zona de interior. Creo que estamos cumpliendo con los objetivos de todos los que nos dedicamos a esto.
2: La nova planta substituirà la que Campofrío té a Torrent, però que ha quedat fora de servici en ser devastada per la Dana. Va deixar 300 empleats en un ERO temporal. La futura instal·lació obrirà les portes a meitat de 2027 i permetrà tornar-los el lloc de treball. Javier Dueñas és el conseller delegat de Campofrío Espanya.
4: Materialitzar la construcció del projecte en un temps rècord para primero estabilizar la capacitat y luego devolver el empleo a nuestros trabajadores.
2: La Generalitat ha inyectat en este projecte 11.000 milions d'euros. Un exemple, diu el cap del Consell, de la col·laboració público-privada, Juanfran Pérez Llorca.
5: Fijaros cuántas cosas se consiguen cuando somos capaces de trabajar todos en equipo, dejando otros intereses a un lado y pensando que lo mejor son nuestros ciudadanos y es nuestra tierra.
2: La nova fàbrica incorporarà mesures de reducció d'impacte ambiental com plaques solars i transformació de residus en biogàs.
1: I estem davant de la sembra de l'arròs més cara de la història. El Camp Valencià avisa que, segons els càlculs del sector, plantar a l'Albufera enguany costarà 3 milions més. Entre les causes, l'augment del cost del gasoil i els fertilitzants. Ens ho conta en Pas Soriano.
6: José Pascual Fortea Pasqui començà a sembrar l'Albufera dimecres passat, una activitat que enguany li costarà pràcticament el doble que l'any passat.
7: Un tractor nostre, quan deixa treballar preparant les terres per a l'arròs, gasta 2-3 litres al dia, per 2 o 3 tractors, doncs són molts litres al cap del dia. La bona que utilitzem per a l'arròs, que també ens ha pujat, doncs respecte a l'any passat, si l'any passat estava 520 euros la tonella, un any està 950 euros la tonella.
6: A l'augment dels costos de producció s'afix l'afonament dels preus de venda fins al 30%, una quantitat que pot arribar al 80% en varietats tradicionals com el Bomba, Albufera o Jota Cendra. José Luis Moliner és arrosser de Sueca.
8: El preu va a la baixa. De cada vegada més baixet, que inclús en guany s'han venut partides per baix de preu de cost.
6: Demanen al govern accelerar les ajudes per la guerra i Europa que elimine temporalment les penalitzacions a les compres de fertilitzants.
7: La quantitat d'arròs en Europa de països tercers que és una ruïna total per a nosaltres.
6: Temen que molts camps no puguen permetre's una nova sembra l'any que ve i queden abandonats.
1: Del món fem parada ara al Regne Unit. Parlem d'eixa crisi oberta al si del laborisme. Ja són 2 ministres i 4 secretaris d'Estat del gabinet de Keir Starmer els que han dimitit. 86 diputats laboristes li demanen la renúncia al primer ministre britànic després de l'última debacle electoral. Un centenar de parlamentaris, per contra, han signat una carta en què li donen suport. Ens ho conta tot Rafa Salom.
9: Tensió i confusió al 10 de Downing Street. Almenys 6 membres del govern de Starmer han dimitit i 86 diputats, la quinta part dels seus parlamentaris, li demanen la dimissió.
10: And some people, frustrated.
9: Entenc que la gent estiga frustrada. Volen un canvi del cap de l'executiu per a contindre la crisi en el laborisme i frenar l'hemorràgia de vots cap a la ultradreta de Reform UK i el Partit Verd, on es va viure a les últimes eleccions locals. La rebel·lió supera el 20% necessari perquè es convoquen primàries, però no és suficient. Els opositors no han aconseguit consensuar un nom que aglutini els suports dels crítics i això és necessari perquè hi hagi primàries. Entre els possibles rivals de Starmer hi ha 4 ministres i un alcalde. Un d'ells, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha assegurat que està preparada per a liderar els laboristes.
11: That what we're doing isn't working and... It needs to change.
9: Quatre caps de l'executiu han passat pel 10 de Downing Street en els últims 5 anys, tres conservadors i un laborista. I tot unes hores abans que Carles III llitja davant del Parlament el programa anual d'un govern completament dividit.
1: Són les 7:50, pausa i anem ja amb els esports.
12: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
13: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
14: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
15: L'economia per a totes i tots.
16: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
15: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
17: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi. Perquè amb el Pla Més a Prop, donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, farant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
15: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Són les 7 i 52 minuts. En 10 minuts tenim amunt i avall, poc menys de 10 minuts de seguida. Però abans tenim encara alguns minuts per acabar de contar-los. Primer, la informació esportiva. I d'això s'encarrega el nostre company Òscar Forés. Ja ho comentàvem abans, Òscar, la portada era per al Llevant perquè ahir guanyava, a més meritoriament, al Celta per 2-3, un resultat que els deixa de moment fora del descens.
1: Sí, Alba, l'equip granota va sumar 3 punts vitals i molt merescuts en la lluita per la permanència. A hores d'ara en té 39 i està empatat amb 4 equips més. Fins a 2 vegades avançar el Celta, però amb els gols d'Arriaga, Adela i Bruguer, el Llevant remuntava com ja va fer el passat cap de setmana contra Osasuna. El somni continua viu, encara que queda molta faena per davant. Escoltem l'entrenador del Llevant, Luis Castro.
2: Si penses que està hecho, vas a perder los dos últimos partidos y vas a morir. Y ellos saben que es importante dónde vamos a estar a la 38. El campeonato es muy competitivo, todos los equipos están haciendo puntos. Tienes que continuar trabajando, pero hoy 3 puntos, que era el objetivo, está hecho y ahora empezar el próximo. Y yo creo desde el principio que nos vamos a salvar.
1: Com dèiem, a falta del que facin entre avui i demà els altres equips que se situen en la zona baixa, el Llevant està fora dels jocs de descens. Queden 2 jornades, l'equip granota rebrà el Mallorca al Ciutat de València i acabarà la Lliga a Sevilla contra Franjaverds. No reaccionen fora de casa i es queden també amb 39 punts. El partit es va posar costera amunt molt prompte amb el gol del Cucho Hernández. Héctor Fort aconseguia empatar el partit abans del descans, però l'expulsió de Leo Petrot per una entrada molt dura a Antoni en la segona part va decantar el partit. Fornals donava la victòria al Betis amb un gran llançament des de la frontal i deixava molt tocat un Elx que s'ha clavat a sol en un embòlic. Els jugadors il·licitants protestaren també molt, un gol anul·lat a Diang per mans prèvies d'Andrés Silva quan el partit anava 1-1. Escoltem l'entrenador franjavert Eder Sarabia.
3: Es gol, es una posición natural de Andrés Silva que le pega la mano. Si Andrés Silva hace gol, se anula, pero al darle el pase y meterla a otro jugador se pierde la inmediatez. Es gol, clarísimamente gol. No podemos cometer este error con lo que nos estamos jugando.
1: El cabreig del tècnic va anar més enllà i és que l'acte del partit reflecteix que Sarabia va insultar greument el trio arbitral al final del partit, tot i que posteriorment

0: es va disculpar amb ells, ara s'enfronta a una dura sanció, Alba.
1: No deixem futbol perquè ho avançàvem abans. Ahir va parlar el president del Real Madrid i no va deixar indiferent a ningú.
0: Sí, les paraules de Florentino Pérez van deixar, no van deixar indiferent ningú, i es parlarà molt d'esta surrealista roda de premsa que va convocar ahir per sorpresa. Alguns pensaven que faria canvis en l'equip, que presentaria Mourinho o fins i tot que deixaria la presidència. Però no, el que va fer és anunciar que convoca eleccions i sobretot va carregar contra la premsa i contra quasi tot i quasi tots. Escoltem el president del Real Madrid.
2: Me presento para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios y que se lo están quitando, por lo que estoy viendo día a día, pues estos periodistas que hablan de algunas que no saben de qué hablan, pero hablan porque lo que nos quieren es que quieren que yo me vaya. Y yo vengo aquí a decir que no solo no me voy a ir, sino que me voy a presentar a unas elecciones, ¿eh? Porque quiero defender que el Madrid siga siendo de sus socios, nada más.
0: Ahí estaven les declaracions de Florentino Pérez. Seguirem ben atents al que promet ser un dels fulletons de la temporada de la Casa Blanca.
1: I del València Bàsquet, Òscar, prova de foc definitiva la que té avui en l'Eurolliga.
0: Sí, perquè l'equip taronja afronta el potser moment més important de la temporada. Avui es juga al Roig Arena el quint partit de la sèrie de quarts de play-off contra el Panathinaikos. Aquell que guany estarà en la final a 4 de l'Eurolliga. Els Dataman arribaren ahir de vesprada a València, en principi sense el president Giannakopoulos, que complix avui l'últim partit de sanció per pressionar els àrbitres. Pedro Martínez espera un duel molt ajustat.
3: Es un partido de 50-50. El factor pista está claro que no es muy importante, como se ha visto. Pequeños detalles van a decidir y esperamos tener ese puntito de encontrar la inspiración, de ese balón muerto, ese rebote, ¿no? que puede ser diferencial, ¿no? Pero no en el último minuto, sino desde el principio del partido. Hay que pensar que va a haber dificultades y que hay que sobreponerse.
0: El dubte ara és d'ara Braxton Key, que haurà de jugar amb una mascareta després de fracturar-se el nas diumenge contra el Baskonia. Recordem, Alba, el partit es disputa a les 9 de la nit en un Roig Arena que dictarà sentència.
1: Doncs ja està, moltes gràcies, Òscar Forés.
0: Adéu. Demà.
1: Quan són les 7:57 anem a Torrevieja. És una de les poblacions que més creix de tot Espanya i també una de les més multiculturals, amb 120 nacionalitats que hi conviuen sense cap problema, 113.000 persones censades i els
4: últims 4 mesos s'hi han empadronat 5.000 persones, unes 40 cada dia. En este poble del Baix Segura hi ha censades 113.000 habitants de 120 nacionalitats diferents, però la població real és el doble. Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja.
5: La ciutat de Torrevieja avui tiene 250.000 habitantes en el censo no representados, pero sí en la realidad. Y eso no lo dan los consumos de agua y la generación de basuras.
4: La multiculturalidad así es vio como un regalo y no como un problema.
6: Igor, soy ruso.
7: Yo soy Yulia, estoy de Ucrania.
8: Soy Erika, soy de Colombia.
9: Soy de Francia.
10: Soy de Alemania.
11: De Cuba.
12: Yo soy de Senegal.
4: El col·lectiu més nombrós és el d'ucraïnesos amb vora 10.000 residents. Els colombians ja en són més de 6.000 i han superat els russos. Però per què trien Torrevieja?
13: En Espanya, com en casa.
14: El clima, la gente, hay gente de todas las culturas.
15: Muy parecido a donde vengo, a Francia.
16: Este lugar habla nuestro idioma.
17: Estoy aquí para trabajar también, para buscar buena vida.
4: Pero el ayuntamiento es un repte porque fa les infraestructures y els recursos municipals per a donar servici a una població que no para de créixer, però alhora estan orgullosos de la integració dels nouvinguts.
5: Son curiosidades que pasan también en la ciudad de Torrevieja. Yo he visto a ucranianos hablar en valenciano y eso me encanta.
18: Nunca he estudiat español. Un año perfecto.
4: Diferents cultures, idiomes i credos convertissen Torrevieja en un espill en què tots es miren sense furtar-se la mirada.
1: I 30 segons per acabar amb música. Perquè és que després de 7 anys de silenci, i en Mavi Juez Casola, tornen els Vàters.
19: Sí, el mític grup de l'Horta Sud ha tornat i ho ha fet al Càceres a casa en un concert magnífic, un concert que ha comptat amb col·laboracions. I el següent pas es veurem si tornen definitivament.
1: Amb el mític grup de l'Horta Sud, amb els Vàters, hem arribat a les 8 del matí. És temps per a saber què ens depara i donar pas als companys d'Amunt i Avall, a Sergi Olcina i a la resta de l'equip. Hola de nou.
12: Hola, què tal, Alba? Bon dia.
1: Què és el que tenim avui? Què és el que teniu avui en el menú?
12: Avui tenim diverses

0: coses en el menú que segurament desperten l'interès de moltíssima gent. Anem a parlar d'habitants. Heu parlat de Torrevieja, però tindrem una entrevista amb l'alcalde de Benidorm. Anem a parlar del pet friendly, entre altres coses, que és una nova tendència, i el pet economy, en el que, bueno, si parlem d'alguns lobbies que estan conformant la majoria de l'economia, la dels diners que ens gastem en els animals és una altra. Bueno, i més coses més, que ja han començat el programa, no tinc temps i tindré que tirar endavant, el pareix.
1: Sí, se les per davant. Adéu, Sergi.
0: Fins ara, Alba. Per cert, dient en la pel·li Easy Rider que tot el món vol ser lliure, però una cosa és parlar de ser lliure i una altra molt diferent és arribar a ser lliure.

0: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Què tal, com esteu? Salutacions a la gent que vos trobeu, com sempre, a l'altre costat de la ràdio. La gent que conformeu la nostra família matinal, la que des de ja fa 3 dies decidix navegar amb nosaltres i, sobretot, fer este trajecte, este trasbàs d'una mica valenciana a Punt Ràdio, com sempre produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom Ghebreyesus, assegurava ahir dimarts des del Palau de la Moncloa que ara mateix no hi ha res que apunti al fet que hi haurà un brot major derivat d'aquest focus de contagis decretat al creuer de luxe MV Ondius, que acabava de desembarcar tot el passatge a bord i que ja ha salpat. Ho feia després ahir. En una compareixença conjunta amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per a fer balanç de l'operatiu desplegat, Adhanom refredava la possibilitat d'una escalada de la crisi sanitària i insistia en que el risc per a la salut global continua sent baix. Tots els casos sospitosos i confirmats ja estan aïllats i les gestionen baix supervisió mèdica estricta, cosa que minimitza el risc de qualsevol transmissió ulterior. Això ho ha aclarit l'expert sanitari, que anticipa possibles noves deteccions de contagis en les pròximes setmanes, sobretot a causa del període llarg d'incubació que té este antivirus.
1: Todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica estricta, minimizando así el riesgo de cualquier transmisión ulterior. Ahora mismo no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor. Pero claro, la situación puede cambiar. Y teniendo en cuenta que estamos ante un virus con un periodo de incubación muy elevado, es posible que podamos detectar más casos en las próximas semanas.
0: L'investigador i biòleg etíop informava també que es modifica la data de l'inici de la quarantena que hauran de guardar els passatgers del creuer Ondius el 10 de maig, quan inicialment era el dia 6. D'esta manera, els 42 de supervisió estricta acabarien el 21 de juny. Qualsevol persona que presenti símptomes, segons les autoritats sanitàries, haurà de ser aïllada i tractada immediatament. Per tant, segons l'Organització Mundial de la Salut, el seu treball encara no ha acabat i continuaran fent-ho amb els experts en tots els països afectats. Però, d'altra banda, el xoc entre l'executiu canari i l'estatal, el govern espanyol, per la gestió de la crisi sanitària, continuava i continua. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, acusava el govern d'Espanya d'haver ocultat que hi havia contagis d'antivirus en el creuer NER.

0: fácil. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación.
1: Davant d'aquestes coses, el president va respondre amb humor que quan parles molt tens més possibilitats d'equivocar-te. Pues una cosa pareguda està passant-li a la vicepresidenta primera del govern, exvicepresidenta primera del govern, exministra d'Hisenda, vicesecretària general del PSOE federal i també ara candidata a les eleccions andaluses per part dels socialistes, María Jesús Montero. Són tant els fronts que té oberts per les múltiples ocupacions i tan potents i nombrosos els focus i micròfons que apunten cap a la seva persona cada vegada que parla en eixa doble condició de membre de l'executiu i candidata, com diem, a la presidència de la Junta d'Andalusia, que en els últims 12 mesos no ha parat de col·leccionar, pues, diguem, també lapsus lingües. Són l'aliment per a l'enginy dels fabricants de memes al món, paral·lelament a les xarxes socials. I la realitat és que es tota una factoría de este tipo de declaraciones. El último ha sido este.
2: Por tanto, señor Moreno Bonilla miente cuando habla de supuestos agravios con Cataluña. Jamás hubiera hecho un modelo de financiación que hubiera beneficiado a Andalucía, que hubiera beneficiado a Andalucía.
1: Durante el segon debat electoral de la campanya del 17M, organitzat i a més per Canal Sur Televisió, la candidata socialista va protagonitzar un cridaner lapsus al referir-se al model de finançament autonòmic. Montero va afirmar en directe, com acabeu d'escoltar, que mai aprovaria un mode de financiació que beneficiara Andalusia, tot i que posteriorment va quedar clar que volia expressar el contrari, és a dir, que no donaria suport a cap proposta que perjudicara a la comunitat andalusa. El moment va generar reaccions immediates en el debat, convertint-se en un dels debats paral·lels, com altres ocasions, com esta, en la que va voler atacar a la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, però la va trair el subconscient, o el inconscient.
2: Usted, inspector, no tiene nada que decir. Usted, inspector de l'Agència Tributària, usted no tiene nada que decir del hermano, del novio de la señora...
1: Si és que té, que tindre les coses molt clares, si no, no saps en qui pactes. Deu ser que els del sur, el nord, els fa perdre la bruixola?
2: Nosotros siempre hemos dicho que en el País Vasco vamos a dar nuestro apoyo procurando ser nosotros la fuerza lista más votada, es decir, que sea nuestro candidato el próximo Lehendakari, pero siempre hemos dejado claro nuestra política de alianza y siempre hemos dicho con absoluta claridad que nosotros hemos participado de un gobierno con PNV, un gobierno que ha posibilitado...
1: Una de las mejores garbes es aquel día en que María Jesús Montero promete una mesura que ya va a implantar el Partido Popular en Andalucía en 2025. La candidata del PSOE a la Junta va anunciar els seus plans per a la legislatura, avisant a més que derogaria la llei de vivenda aprovada pel Partit Popular en la comunitat andalusa. Tot un encert.
2: Y vamos a dar ayuda desde nuestro ayuntamiento, desde la Junta de Andalucía, para pagar ese 20%, esa entrada que tienen que hacer las personas para la vivienda, de forma que se le va a prestar ese dinero y cuando termine de pagar la hipoteca, que devuelva...
1: La gran cúpula del govern ens ha deixat moments memorables que són ni pocs ni molts, però memorables, suficients.
3: Y señora García, queda gobierno de corrupción para ratos.
4: Pero también sabemos que no somos fiables. Pero en mi organización, la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta.
2: Incorrecta la información disponible. Usted, inspector de la Agencia Tributaria, ¿usted no tiene nada que decir?
1: Sense contar la volta en què es va equivocar essent la única, recordem que va votar en contra de les ajudes a les víctimes d'Adamuz. Bé, encara que l'última de les gambes de la candidata Montero ha alçat bambolles entre la classe política, la opinió pública, els mitjans de comunicació, i no vull saber què pensaran des del cos de la Benemèrita.
2: Mis condolencias primero y en primer lugar a las familias de Jerónimo y Germán. Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y, por tanto, todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales.
1: I es queda tan ampla, però no ha sigut l'única. Dios los cría y ellos se juntan, perquè Sumar va donar suport a la exvicepresidenta del govern després de la polèmica generada per eixes paraules en el debat electoral del dilluns en Canal Sur. Es referia com a accident laboral a la mort de dos guàrdies civils a les costes de Huelva mentre perseguien unes narcolanxes, com recordareu. El soci minoritari del govern evitava aprofundir en este assumpte, però donava suport a les paraules de la candidata socialista andalusa, un suport del qual només s'ha desmarcat la portaveu de Mas

0: Madrid, Tej Sidi, que almenys admet que va ser un comentari desafortunat. Els que sí que han tret l'expulsador ràpidament van ser els de Vox, que tocant les forces nacionals no van tardar en reaccionar i definir-li les coses al seu parer com són.
1: Lo que pasó en Barbate y lo que pasó el otro día en Huelva son asesinatos, no son accidentes laborales.
0: Bé, tornem a casa a estes hores. Utiel tindrà un dels centres de producció càrnica més innovadors d'Europa, que naix curiosament de la desfeta que va deixar la dona. La riuada va assolar completament la planta que Campo Frío tenia a Torrent i ara, aprofitant de la reconstrucció, n'obrirà una nova a Utiel, on podran treballar els 300 empleats que tenia la fàbrica de l'Horta Sud. Els treballadors estan ara en un ERTO, un expedient de regulació temporal d'ocupació des de la Dana. Ara, esta companyia de referència en el sector del companatge alçarà una nova planta en un recinte de 44.000 metres quadrats del polígon Nuevo Tollo d'Utiel. La companyia comptarà amb una inversió d'11 milions d'euros de la Generalitat del Pla de Recuperació d'Empreses Afectades per la Dana. El CEO de Camprofío, Javier Duñas, destacava que la ubicació de la nova planta millorarà la connectivitat de la companyia, però també permetrà a les càrniques estar més a prop de distribuïdors, clients i la indústria auxiliar del sector alimentari. Com no pot ser d'altra forma, des del consistori d'Utiel també es rep la notícia amb certa satisfacció.
2: Todos conocemos la empresa, todos conocemos a lo que se dedica. Para nosotros, para Utiel, para la actividad que se desarrolla en nuestra ciudad es importantísimo y la reacción de todos los utielanos y de todas las utielanas ha sido de una gran satisfacción.
0: Per la seva banda, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, també destacava que esta iniciativa és fruit de la col·laboració público-privada, el treball en equip i el diàleg entre administracions que permeten reconstruir millor i més ràpid. I sobretot pensar en el que realment necessiten els ciutadans.
3: Campo Frío refleja mucho lo que hemos vivido, ¿no? Lo que pasó. También ha demostrado la capacidad que tiene nuestra tierra de mirar hacia adelante, de crecer, de reconstruirse y de volver a ponerse en el eje de las comunidades autónomas de España que más riqueza genera y que más empleo genera.
0: En este sentit, des de la Generalitat Valenciana destaquen el fet de que Campo Frío hagi escollit Utiel per a ubicar esta nova fàbrica de productes alimentaris, cosa que suposarà fomentar l'ocupació en la comarca, però també revitalitzar l'economia local i el teixit empresarial local. La futura planta estarà dotada de tecnologies i processos d'última generació i incorporarà mesures de reducció d'impacte mediambiental com la instal·lació de panells solars o la transformació de residus en biogàs, entre altres. A més, també s'ha destacat que este projecte s'impulsarà en temps rècord per a estabilitzar l'activitat i retornar l'ocupació a les més de 300 famílies afectades. Clar que no és la mateixa situació la que tenen a Heineken, perquè el Comitè d'Intercentres de la marca en Espanya ha convocat els 1.400 treballadors de l'empresa a 3 jornades de vaga en els seus centres de treball, a partir de la nit passada, començant per la planta a Quart de Poblet amb una plantilla de 300 treballadors. Les aturades convocades començaven ahir dimarts a les 10 de la nit en la factoria de Quart de Poblet fins a les 10 de la nit d'avui. I es succeiran en tots els centres de treball, oficines, fàbriques i comercials els dies 13, 20 i 27 de maig, segons el comunicat publicat per la Federació Agroalimentària FICA d'UGT. La protesta té lloc davant la falta d'acord en la negociació de l'increment salarial per a 2026, 2027 i 2028. Segons el sindicat, entre 2021 i 2024 la plantilla ja va realitzar un important esforç salarial continuat en un context econòmic complex, cosa que va contribuir al sosteniment de la companyia. Però en quant a Heineken, fons de l'empresa indiquen que mantenen des de l'inici del procés una clara disposició per arribar a un acord, en coherència, això sí, amb l'esperit de diàleg que sempre ha guiat les relacions laborals. I en aquest sentit, també la companyia reitera el seu compromís d'oferir almenys un increment salarial just i competitiu, al mateix temps que fan una crida a la responsabilitat de totes les parts en el marc de l'interès comú, com en totes les ocasions en este cas. Una coseta, la Diputació de València destina 618.000 euros més dels que hi havien a reformar de 9 casernes de la Guàrdia Civil. És la segona fase de la línia d'ajudes per a actualitzar casernes de la Benemèrita. En primera fase, 2024 i 2025, es van invertir 604.386 euros en 18 casernes. D'esta forma, el total arriba al 1.222.000 euros per a 36 instal·lacions. I en esta segona fase es modernitzaran les casernes de Requena, Carcaixent, Enguera, Llombai, Picassent, Ontinyent, Almussafes, Navarrés, Bunyol, Sueca, Sagunt i Llíria, també Xes, Benigànim, Alginet, Tavernes de la Valldigna, Estivella, Villalonga i Xiva. La institució provincial, a través dels ajuntaments implicats, el que fa és finançar aquestes

0: actuacions mitjançant la justificació de les despeses presentades per elles, sobretot per a l'execució de les obres. Un acord que estableix que els ajuntaments assumeixen la gestió dels expedients de contractació i els correspon la contractació de les obres respectives amb empreses especialitzades del sector, el seguiment de la seva execució, l'abonament dels imports autoritzats i compromesos i també la tramitació dels permisos, llicències i autoritzacions administratives que, si cal, s'hagin d'obtindre.
1: És un compromís que adoptarem. Estem parlant de 1.200.000 euros i una prova més, no?, de l'abandó del govern d'Espanya davant de les persones que ens cuiden. En este cas és la Guàrdia Civil. Són els quartels, és un tema ja de dignitat i per això decidirem des de la Diputació, perquè en definitiva també, com és el cas avui així en Puçol, és l'entrada dels nostres pobles, és cuidar també a la gent que està cuidant dels nostres pobles i és cuidar la imatge que tinguem en la província de València.
0: Vicent Mompo, el president de la Diputació de València. Hem parlat de les casernes que van a reformar-se ara i modernitzar-se, però en la primera fase es van refer els quartells de Massamagrell, Sagunt, Ademús, Llíria, Albaida, Enguera, Xeresa, Cullera, Aldaia i també Cortes de Pallars, Puçol, Villalonga, Sueca, Oliva, Canals, Lolleria, Castelló de Rugat i Gandia, pràcticament tots.
2: ¿Por qué un asalariado cobra un 40% más de pensión que un autónomo? Bueno, es que tradicionalmente los autónomos hemos cotizado el 80% en el mínimo. No es que con la jubilación nos castiguen a los autónomos, no. El periodo de cálculo es el mismo. Tanto cotiza, tanto recibe. Y como tradicionalmente los autónomos hemos cotizado más por nuestros trabajadores que por nosotros mismos, nos encontramos con que la pensión de jubilación del trabajador está por encima de la pensión de jubilación de un autónomo.
0: Atenció a la dada. Els treballadors autònoms de la Comunitat Valenciana perceben una pensió mitjana de jubilació 522 euros inferior a la dels assalariats. Això, segons les últimes dades oficials analitzades per la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms, UPTA. En concret, la pensió mitjana de jubilació dels autònoms valencians es situa en 1.054,39 euros mensuals, mentre que la dels treballadors del règim en general arriba als 1.577,05 euros, que és una diferència de 522,66 euros al mes. UPTA també adverteix d'una bretxa important en el conjunt de les prestacions. La pensió mitjana total dels autònoms valenciana és de 951,53 euros mensuals, davant dels 1.359,87 del règim general, és a dir, més de 408 euros pensions que corresponen al règim especial de treballadors autònoms, de les quals 132.361 són pensions de jubilació. Per tant, l'organització atribueix aquesta situació a les cotitzacions mínimes que, segons assenyalen, han mantingut molts autònoms durant anys a causa de la inestabilitat dels ingressos i les dificultats econòmiques del sector. Per això, la patronal dels autònoms reclama mesures específiques per a reduir la diferència entre règims i millorar la protecció social del col·lectiu. Entre les reivindicacions destaquen l'increment progressiu de les bases de cotització, el reforç del sistema de cotització per ingressos reals i una millora de les pensions mínimes del RETA. Per cert, ahir parlàvem dels productes que arriben d'Egipte i que perjudiquen el camp valencià, i avui l'Associació Valenciana d'Agricultors, Ava Assaja, adverteix que la campanya de sembra de l'arròs d'enguany serà la més cara de la història per l'increment dels costos de producció. L'organització calcula que els productors del Parc Natural de l'Albufera hauran d'assumir uns 3 milions d'euros més de despesa, principalment per la pujada del gasoil agrícola i dels fertilitzants, com la urea. Els costos de producció s'han incrementat un 7% respecte de la campanya anterior i des de l'inici de la guerra del Pròxim Orient el preu del gasoil agrícola pràcticament s'ha duplicat. Per tant, els agricultors poden arribar a gastar entre 200 i 300 euros diaris en combustible durant els treballs de preparació del terreny, però també la sembra. I una altra cosa, els fertilitzants es disparen. L'associació alerta de que l'encariment dels fertilitzants, que són imprescindibles per al desenvolupament del cultiu, va a complicar les coses.
3: Un tractor de nostres, quan deixa treballar preparant les terres per a l'arròs, gasta 2-3 litres al dia, per dos o tres tractors, doncs són molts litres al cap del dia. L'abona que utilitzen per a l'arròs, que també ens ha pujat, doncs respecte a l'any passat, si l'any passat estava a 520 euros la tonella, un any està a 950 euros la tonella.
0: Ava Assaja atribueix l'escalada tant al conflicte bèl·lic com als arancels imposats per la Unió Europea sobre les explotacions agroalimentàries i els productes d'origen rus. També adverteix de la reducció de la quantitat de fabricants de fertilitzants a Espanya, on només en queden entre 5 i 8.
4: I així el preu va a la baixa. De cada vegada més baixet, que inclús en guany s'han venut partides per baix de preu de cost.
0: L'associació denuncia que països com Itàlia i Grècia sí que han aprovat de manera excepcional tractaments eficaços contra la malaltia

0: que és la piriculadina.
1: En gran quantitat d'arròs en Europa de països tercers, que és una ruïna total per a nosaltres.
0: Davant de tot aquest escenari, com comprendrem, l'organització reclama ajudes urgents per a garantir la viabilitat d'una activitat que considera clau per a l'economia, però també la conservació ambiental de l'Albufera i de la marjal de Pego Oliva. També demanen al govern espanyol agilitzar les ajudes al gasoil professional i als fertilitzants i, com no pot ser d'altra forma, revisar el sistema europeu de drets d'emissió aplicat als adobs. Per cert, li demanen al govern espanyol i el govern espanyol, en altres coses, sí que es pot dir que de moment ha aprovat un reial decret, com és habitual, un reial decret llei impulsat pels Ministeris de Sanitat i Hisenda, que pretén reformar el sistema de copagament farmacèutic per a fer-lo més proporcional als ingressos i beneficiar les rendes mitjanes i baixes. Per a aconseguir-ho, modifiquen l'aportació dels usuaris en la prestació farmacèutica ambulatòria amb l'objectiu de reforçar l'equitat en l'accés als medicaments i també l'increment a 6 en els trams generals.
2: El sistema actual tenía problemas importantes. Sobre todo lo que habíamos observado es que donde había un mayor problema de adherencia terapéutica, donde aquellos había pacientes que no podían pagarse la medicación, eran aquellos activos que tenían rentas bajas. Porque como bien saben, los pensionistas tienen topadas los copagos a partir de determinadas cantidades. Entonces, lo que hemos hecho es un sistema que teníamos, un sistema que penalizaba especialmente a muchos trabajadores con algunas enfermedades que necessitaven tractaments crònics o tractaments prolongats.
0: La reforma proposa crear nous trams, per tant, fins a 6 per a beneficiar les rendes mitjanes i baixes, però sense incrementar cap de les aportacions.
2: En cuanto al coste de los medicamentos, que pesa demasiado sobre una familia, esto inducía a que había familias, había pacientes que abandonaban el tratamiento por problemas económicos.
0: Ara parlem de ciutadans i ho farem també al llarg del programa. Vos hem fet algun apunt. La ciutat té 20 nacionalitats diferents, unes dades que reflecteixen l'extraordinari creixement demogràfic en els últims anys i la posiciona com una de les ciutats més multiculturals d'Espanya. Del total d'habitants empadronats, 56.126 són homes i 57.327 són dones, respecte a l'origen. 51.432 són de nacionalitat espanyola, mentre que 62.000 residents corresponen a ciutadans estrangers. De la mateixa manera, Torrevieja manté una important presència de residents procedents de molts països europeus, com Suècia, Romania, Bèlgica, Bulgària, Itàlia, Alemanya o Polònia. Durant el primer trimestre del 26 d'enguany, la Regidoria de Cens i Estadística va tramitar vora 3.600 altes en el padró municipal i més de 10.500 certificats. Això segons el comunicat municipal, perquè pel que fa al mes d'abril, coincidint amb l'inici del procés de regularització extraordinària d'immigrants en situació irregular, el Departament Municipal va realitzar 1.355 altes en el padró municipal, la qual cosa demostra que l'arribada de nous residents a Torrevieja continua sent molt elevada.
3: Estamos observando que en la economía valenciana se está produciendo, ¿no?, una continuidad de los factores de crecimiento que hemos visto en los últimos años, que han hecho que esta comunidad haya crecido por encima del resto de España. Nosotros estimamos que en 2025 creció 4 décimas, ¿no?, un 3,2 frente a un 2,8 de España, y con los datos que hemos conocido ya en el arranque del 2026, pues todo apunta, de acuerdo con nuestras previsiones, a que ese crecimiento este año pues podría ser de un 3% en la comunidad valenciana frente a un 2,4 en España, ¿no? Ese comportamiento diferencial incluso se amplía en alguna décima, ¿no?
0: Parlem de creixement demogràfic, però també parlem de creixement econòmic, perquè la nostra comunitat autònoma mantindrà aquest increment econòmic sòlid durant enguany i el 2027 i reduirà progressivament la taxa d'atur fins al 10,4% segons les previsions publicades per BBVA Research. L'estudi calcula que es crearan 126.000 llocs de treball en els pròxims 2 anys. Segons aquest informe, l'economia valenciana creixerà un 3% en 2026 i un 2,2% en 2027. Hi ha una raó per a tot això. L'estudi presentat pel responsable d'anàlisi econòmic per a Espanya, de BBVA, Rafael Domènech, i pel director territorial de la Bancària, José Manuel Mireyes, destaca que la comunitat valenciana continua creixent i ho fa per damunt de la zona euro i també de la mitjana registrada entre el 95 i el 2019.
3: Yo destacaría fundamentalmente el crecimiento del empleo, ¿no? La dinámica de creación de empleo está siendo mayor.

0: Siguan, ¿no? Nos están dando crecimientos trimestrales de 9 décimas, que elevados a tasa anual, pues son crecimientos del orden del 3,6%, por lo tanto, un crecimiento del empleo que sigue siendo muy dinámico. La mayor parte de ese crecimiento, como pone de manifiesto el informe, pues está motivado por la aportación que están haciendo tanto la población de nacionalidad extranjera como la población de doble nacionalidad, por lo tanto, la inmigración.
1: Un altre creixement, el personal i professional. La investigadora i professora de la Universitat Politècnica de València, Elena Pinilla Cienfuegos, ha sigut seleccionada com una de les 50 dones líders emergents de tot el món. Això dins del programa Santander SB 50 Emerging Leaders 2026. Al març la van triar entre les 50 millors d'Espanya i així va ser una de les 450 finalistes de la fase internacional. Finalment l'han reconeguda entre el top 50 mundial, segons comunicava l'APB, en un dels seus comunicats. Ara tornem a les classes, perquè estos dies l'alumnat del Col·legi Sant Climent de Sedaví a l'Horta Sud ha après una lliçó d'habilitat social i també empatia de la mà de Balú, un gos policia que els ha donat ferramentes per a previndre l'assetjament escolar.
2: Ens han ensenyat que tenim que ajudar a la víctima
3: a ser un equip de classe.
1: L'educació en valors mitjançant els gossos és una ferramenta pràctica en l'educació per als més xicotets, tal com explica Francisco Esteve, que és l'inspector en cap de la policia local de Sedaví.
4: La lealtad, los valores, enseñarlo desde los niños más pequeñitos, junto con el perro, pues pensamos que puede ser interesante y se pueden quedar mejor con conceptos.
1: Els agents expliquen que Balú els fa cas pel fet que la seva relació està construïda des del respecte i també la confiança, uns valors que es poden extrapolar a com es relaciona l'alumnat.
5: És una extensió de la prevenció que es fa dins de l'escola.
1: Al parer de José Navarro, que és el tutor de la classe de 5è que rebia la visita, els policies i el gos, això és el que pensava.
6: Ho complementen d'una manera molt lúdica i significativa per als xiquets.
1: La qüestió és que esta classe tan particular esdevenia una lliçó pràctica de la importància de la cooperació i el respecte, aspectes indispensables per a previndre l'assetjament escolar dins de les aules. I és que l'educació, entre altres coses, és la millor ferramenta per a previndre l'assetjament escolar i més situacions desagradables. És la conclusió a la qual arriben les famílies i els professionals de l'ensenyament en el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar celebrat fa uns dies, una lacra que, malauradament, encara continua ben present en la societat. L'objectiu de l'educació contra l'assetjament escolar és aconseguir un canvi cultural que impedisca trivialitzar-lo o almenys llevar-li importància.
7: La depressió, la tristesa, l'abandó escolar perquè no vols anar al col·legi on t'estan maltractant o no vols anar a eixir al barri.
8: Necessitem socialment un benestar emocional i una salut mental idònia.
1: Si l'assetjament arriba a produir-se, cal actuar de seguida. En aquest context, és essencial mentalitzar a tot l'alumnat perquè informen a una persona adulta si detecten un cas i d'aquesta forma poder intervindre i ajudar a la pròpia víctima.
8: Mentalitzar a tot l'alumnat en aquests casos perquè informen i així poder intervindre.
1: Veus expertes asseguren que l'assetjament pot tindre conseqüències a curt i llarg termini.
7: Hi ha una tolerància front a la violència, una minimització dels efectes de la violència molt gran. És una carrera de fons.
1: Segons l'últim informe PISA, a la nostra comunitat autònoma vora el 6% de l'alumnat pateix assetjament molt sovint. Són pràcticament les 8:30 del matí d'este 13 de maig de 2026. Sense deixar els centres educatius, recordem que el Sindicat de Treballadores i Treballadors del País Valencià, l'STPB, ha convocat per avui dimecres 13 de març a les 9 del matí, en vora mitja hora, una concentració davant de la seu de la Conselleria d'Educació a València. El sindicat majoritari en ensenyament explica que després de les declaracions de la consellera Carmen Ortí i del secretari autonòmic, Daniel McEvoy, sobre que depèn dels sindicats continuar o no les converses, l'STPB ha decidit concentrar-se per a manifestar que estan preparats per a negociar. Per la seva banda, el Sindicat d'Estudiants del País Valencià també convoca una vaga estudiantil el divendres. Serà després demà i ho faran coincidint amb la gran manifestació unitària convocada a la capital per a eixe mateix dia, com a colofó de la primera setmana de vaga indefinida. I ja que estem en l'àmbit infantil, o no tant, les cançons més emblemàtiques de Disney fan un nou pas cap a la inclusió amb una adaptació a la llengua de signes. La iniciativa transforma fragments musicals de pel·lícules com Frozen, Bayana o Encanto en seqüències visuals pensades per a que els espectadors sords també puguen gaudir-les plenament. El director del projecte d'animació, que és Yuri Mosmond, té un pare sord.
9: Tot el projecte d'animació té un pare sord. La frustració paterna s'ha transformat en homenatge.
1: El projecte, que inicialment pretenia facilitar la comprensió de les cançons infantils, acaba convertint-se en una proposta artística basada en el moviment i l'expressió corporal. Les adaptacions no es limiten només a traduir la lletra, sinó que intenten transmetre també les emocions i el ritme de cada escena. Per aconseguir-ho, una vintena d'animadors ha treballat conjuntament amb intèrprets de llengua de signes que també són persones sordes en la vida real. Mitjançant els gestos i el llenguatge corporal, el projecte busca mantindre l'autenticitat original de les peces musicals i al mateix temps trencar barreres comunicatives. Per cert, acabem de començar, són les 8:31. En un moment parlem de l'horatge i també d'algunes qüestions del trànsit.
9: Amunt i avall, presenta Sergi Olcina. Realització tècnica, Maria José Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: L'entrada de vent de mestral desplaçarà les tronades més al sud durant la jornada d'avui dimecres. Seran de vesprada, perquè de matí predominarà el sol amb bona visibilitat i poca humitat. Únicament es formaran núvols a les muntanyes de Castelló per efecte del mestral, que bufarà moderat tot el dia. A partir del migdia creixeran els núvols i de vesprada el cel quedarà mig tapat i, per tant, cauran alguns ruixats localment acompanyats de tempestes entre l'Alt Millars i la Serrania. També és probable algun ruixat a les muntanyes d'Alacant i, pel que fa al vent, si al nord tindrem mestral, al centre i al sud predominarà el ponent moderat que ja hem notat estos dies. Pel que fa a les temperatures, baixaran al nord, on s'esperen màximes de 18 graus als 22. A la resta continuarà l'ambient càlid, amb temperatures que superaran els 26 graus al centre i al sud. A banda de prestar atenció a com estan les carreteres en estos moments, en els embussos habituals als quals deveu de prestar atenció, ahir va fer 5 anys de la implantació del límit de 30 km per hora als carrers d'un únic sentit de circulació de les ciutats, i les dades confirmen una tendència positiva en la reducció de les víctimes mortals. Des del 2019 han disminuït un 19% les morts en ciclistes i més d'un 16 en vianants. En termes generals, l'anterior, en 2024, que són les últimes dades consolidades, van morir quasi un 5% menys de persones a les ciutats que 5 anys abans, segons la DGT. Per trams d'edat, el descens més acusat en aquest període l'han registrat els morts d'entre 35 i 44 anys, mentre que els de 5 a 24 anys han augmentat. A més, quasi de cada 10 ciutats amb més de 100.000 habitants, entre les quals figuren poblacions amb un volum de trànsit tan important com Bilbao, Madrid, Barcelona o València, han vist reduïda la sinistralitat als seus carrers en estos 5 anys. I és que en maig de 2021 Espanya va esdevindre el primer país del món a implantar esta mesura de manera generalitzada, amb l'objectiu fonamental de reduir els morts per sinistres de trànsit a les ciutats, també disminuir el soroll i la contaminació per a millorar la qualitat de vida de la població. La DGT, això sí, recalca que el límit de 30 km per hora és el gran pas per a controlar el trànsit, la velocitat, a partir de la qual, segons l'Organització Mundial de la Salut, que això també opina, poden conviure tots els mitjans de desplaçament a les ciutats, de manera que es reduís tant el risc de patir un sinistre com la gravetat. I a més, la presència cada volta major de nous actors de la mobilitat a les ciutats, com ciclistes o usuaris de patinet, que ens porten molts mals de caps, fan que tots els usuaris hagin de compartir un espai limitat, la seguretat del qual només es pot aconseguir reduint la velocitat de circulació.
10: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.

0: Bé, a aquestes hores, 8:35 d'este dia 13 de maig de 2026, és moment d'anar repassant algunes de les qüestions que conformen el gros de la jornada i també cobren protagonisme i ho faran al llarg de totes les hores que tenim per davant. Com estàs, Abril? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Molt bé.
0: Fa un calorufo ja a aquestes primeres hores. No on vivim nosaltres habitualment, però sí en l'ambient general, i això es nota.
1: Jo és que ja vos ho he dit moltes voltes, jo preferís passar calor que passar fred. O sea que, per la meva part, estic contenta.
0: Tu ni fred ni calor, no?, al final. Sí, temperatura neutra.
1: Home, sí, però si he de triar, preferís passar calor, la veritat.
0: Tu sí, jo preferís que el fred. Lucía Nadal, què preferís?
2: El fred, el fred. Jo calor, veus? Ja arriba una edat que no suporta la calor.
0: A Marineta no vaig a preguntar-li.
3: Jo calor.
0: Tu calor. Quanta més calor, millor.
3: Quant més calor, millor.
2: Ponentà, si fa ponentà, millor.
3: Jo pujo al cotxe i fa 42 graus i dic, ai, que gustet.
1: Que gustet.
2: No m'ho puc creure.
0: No hi ha que deixar.

0: criatures, persones ni animals dins dels cotxes a temperatures elevades, excepte a si eres Marina Perelló, que estarà
1: si
0: de lo més a gust.
1: Si estan les finestres pujades, millor encara.
2: Millor, que no correga l'aire, que no correga.
0: Perquè no n'hi hagi corrent d'aire. Bueno, Mariajo, tu què preferixes, fred o calor? 0 graus no val, eh? El calor. Veus, ella preferix la calor. Bueno, si estem tots de la forma més variada possible. En fi.
1: Ja parlarem en agost.
0: En agost ja sabeu que jo sóc dels que estaré maleint tots els dies, només de vindre suant, i això que em pegarà l'aire venint en moto. Bé, un nou informe d'Hisenda, Luci, calcula un frau fiscal del comissari Villarejo de 1,6 milions d'euros, Abril.
3: Sí, l'agència tributària ha enviat un nou informe a l'Audiència Nacional després de calcular que el comissari jubilat José Manuel Villarejo, epicentre d'una macrotrama de corrupció, va defraudar més d'1,6 milions d'euros en 2012. L'anàlisi de quasi 300 pàgines assegura que els funcionaris d'Hisenda conclouen que el policia va ordir una complexa estructura societària a l'estranger, amb ramificacions a Panamà, Uruguai i Regne Unit. Això li va permetre emmascarar els milionaris pagaments que va rebre per un dels seus espionatges privats. I clar, es tracta d'uns ingressos que Villarejo mai va comunicar a les autoritats espanyoles.
0: Els positius confirmats, tornem a l'antivirus, es redueixen a 10. Això després de descartar el cas estadounidenc.
1: Sí, pel que fa hacia la comunitat, la tercera prova PCR per antivirus realitzada a la dona en seguiment a Alacant ha llançat un resultat negatiu, per la qual cosa continuarà ingressada en el mateix hospital alacantí, segons el que disposa pel Ministeri de Sanitat. La dona, que continua asimptomàtica, passa a considerar-se com a contacte i se li repetirà la prova als 7 dies des de la data de l'ingrés, tal i com establix el nou protocol aprovat pel Ministeri. D'altra banda, augmenten els aïllaments preventius i empitjora, això sí, l'estat de la pacient francesa. Tots els casos sospitosos i confirmats, segons el director de l'Organització Mundial de la Salut, han sigut aïllats i s'estan gestionant baix una supervisió mèdica molt estricta per a minimitzar el risc de qualsevol transmissió posterior. Tedros ha assegurat que el risc per a la salut global continua sent baix i que no hi ha res que apunte al fet que vagi a haver-hi un brot major, encara que també va admetre que la situació pot canviar per l'elevat període d'incubació del virus.
0: Acabarem vivint en barraquetes o contenidors, i ni això perquè també seran molt cars, ja que el lloguer, Abril, continua pujant en la nostra comunitat autònoma.
3: I atenció, perquè ja lidera les pujades de preus ací a Espanya. Són les últimes dades de l'índex de preus de vivenda en lloguer publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Mentre que al conjunt d'Espanya l'increment de preus va ser del 3,5% al 2024, la vivenda en lloguer va augmentar ací a la Comunitat Valenciana un 5%, sent l'autonomia on major creixement de preus es va donar. Per darrere, les Illes Balears amb un increment del 4% i Andalusia amb un 3,8%. Però és que la cosa es complica encara més quan ens centrem en els diversos municipis. Ací a València, per exemple, des de 2019 fins a 2024, és a dir, en 5 anys, els preus del lloguer han crescut un 19,54%. Però és que en alguns municipis propers a València l'increment és encara major. A Puçol parlem d'un 23,27% més en 5 anys i a Riba-roja de Túria un 22,96% més.
0: Este matí parlàvem de Montero i ara Sánchez precisament i Montero comparteixen avui dimecres a Granada el seu tercer míting conjunt de la campanya i ho fan a 2 dies del tancament.
1: Sí, l'acte d'este dimecres serà en el municipi granadí de Puliana. S'està previst que comença a les 6 de la vesprada i se celebrarà en el pavelló municipal d'esports. Serà el tercer en el qual participa Pedro Sánchez des de que va començar oficialment la campanya electoral andalusa. Va ser el passat 1 de maig. Precisament, eixe primer dia de campanya, divendres, que va coincidir amb la jornada festiva pel Dia dels Treballadors, va suposar també el debut de Pedro Sánchez en este període de 2 setmanes previ als comicis, que ja que aquell dia a la vesprada es va clausurar també un míting en Cartama, en Màlaga, en el qual també van participar la candidata María Jesús Montero i l'expresident del govern socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Diumenge passat, Pedro Sánchez va tornar a Andalusia per a protagonitzar al costat de Montero un acte a la línia de la Concepción, a Cádiz, que estava programat inicialment per al dissabte dia 9 de maig, però que es va retardar un dia en senyal de dol per la mort divendres 8 de 2 guàrdies civils en un accident en acte de servici quan tractaven de combatre el narcotràfic en les costes de Huelva. D'esta manera, amb l'acte de Huelva, les quals Pedro Sánchez s'ha desplaçat a Andalusia durant la campanya electoral andalusa.
0: N'hi ha un debat ara en el carrer, si les coses són accidents laborals o actes de servici. Intentarem parlar d'això d'ací uns minuts també en este mateix programa que ens durà fins les 2 de la vesprada. Recordem, Marina,

0: Així podria aplicar-se perfectament allò de que els rics també ploren. És a dir, no per ser més ric tens més comoditats o almenys les aprofites més.
1: Efectivament, perquè quan es disparen les temperatures se suposa que tindre més recursos econòmics permet disfrutar de més aire condicionat i de piscines. Tot i això, la realitat és més complexa i no sempre la riquesa salva del calor. Així ho assegura un estudi encapçalat per l'Institut de Salut Global de Barcelona, que ha trobat que les regions europees amb majors nivells socioeconòmics tenen un major risc de mortalitat per altes temperatures que altres més desfavorides. Els investigadors consideren que això pot ocórrer perquè es tracta de zones amb una urbanització més intensa, sobretot en ciutats. Altres treballs ja han posat de manifest que les regions amb més recursos socioeconòmics solen ser zones urbanes amb falta de vegetació i molts d'asfalt, i això augmenta la seva exposició a les altes temperatures. Tot i això, no podem oblidar que les regions més desafavorides són també les més vulnerables i que les morts vinculades amb el fred en Europa són moltes més que les associades al calor. Segons insisteixen des de l'estudi, el canvi climàtic està augmentant les morts vinculades a la calor, però no està baixant les del fred. No obstant, resulta previsible que l'actual proporció canviï en el futur i guanyin més pes les morts causades per les altes temperatures.
0: En fi, que el calor no mos portarà res bo a ningú. Veieu? És millor el fred que el calor. Són les 8:42.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
3: De tu a tu.
4: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
5: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi. Perquè amb el Pla Més a Prop, donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, farant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
7: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
0: Bé, és dimecres, estem davant la tercera jornada de la vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià de la nostra comunitat autònoma, de la Comunitat Valenciana. En la jornada d'ahir, la segona, la Conselleria d'Educació assegura que un terç del professorat ha seguit la convocatòria de vaga, amb un 35,24% a Alacant, un 32,35% a Castelló i un 36,79% a València, un balanç que els sindicats eleven al 75%. Per això anem a saludar a Marc Candela, que és coordinador d'acció sindical de l'STPB, que és el sindicat majoritari de l'ensenyament. Marc, què tal? Bon dia de nou.
8: Bon dia, què tal?
0: Des del sindicat afirmareu ahir que esteu preparats per a negociar. D'ací no res, a les 9 del matí, en 15 minuts, vos torneu a concentrar davant de la seu de la Consellera d'Educació a València. Contamos una miqueta la finalitat d'eixa concentració.
8: Bé, estem ara mateix en la porta de la Conselleria. El primer que voldria denunciar és que la Policia Nacional ens està identificant i a mi personalment m'han obligat, volien obligar-me a parlar en castellà. I la frase textual ha sigut: o me habla en castellano o se acaba la conversación. I jo he dit, pues acaba la conversa. I a partir d'ahí, bueno, pues tenen el meu DNI i ja veurem què passa. Eixa és la primera qüestió que volíem denunciar. Mm. La segona qüestió, sí, estem a la porta de la Conselleria. Ara mateix, fa 5 minuts, o 10 minuts, ens ha arribat una convocatòria per a demà a les 9 del matí amb la consellera i tot el seu equip, sembla. I bé, així estarem demà a les 9 del matí per a intentar negociar, si volen. I, per tant, sí que hem de dir que la mobilització

0: ha forçat aquesta negociació i esperem que demà sí que tinguem una proposta de tots els temes damunt de la taula. I no només el tema retributiu i no només una oferta que no satisfà les expectatives del professorat.
1: De fet, Marc, un dels punts més conflictius de la negociació ha sigut el dels servicis mínims que la Conselleria d'Educació establia per a la vaga, especialment pel que fa al professorat dedicat a les proves selectives d'accés a la universitat. De moment,
0: correcte,
1: si no arribeu a cap acord, la vaga indefinida continua. Quin protocol aneu a seguir?
0: No, aquí, a veure, ara veurem demà. Demà a les 9 del matí veurem l'oferta que ens posa damunt de la taula la Conselleria i en funció de d'aquesta oferta, òbviament, la posarem a disposició del professorat perquè avale o no aquesta proposta. I en funció, si és que hi ha una proposta, insistir. I en funció d'això, doncs, continuarem la mobilització o la modularem o el que sigui. Però, en principi, la idea nostra, òbviament, quan convoquem una mobilització, quan convoquem una vaga d'aquestes característiques, és negociar i és arribar a un acord, és el que volem. I, per tant, dependrà del resultat. Nosaltres tenim una plataforma de 6 punts, i per tant la sessió no l'han de dir el sindicat, sense no estar disposats a seguir. L'ha de dir el professorat que està convocat a aquesta mobilització, que són milers i milers de docents que estan perdent el seu salari per a guanyar millores de condicions laborals i millores per atendre el seu alumnat. Per tant, és el professorat el que ens ha de dir, sense no estar disposats a cedir, no nosaltres.
1: I pel que fa a estos servicis mínims per tornar a lo mateix, creieu que s'estan complint en la gran majoria de centres?
0: Segur que s'estan... No és que s'estiguen complint, és que hi ha centres que estan abusant, també. Ja han fet rectificar a un centre que havia obligat també al professorat de segon cicle de formació professional a fer els servis mínims que estan pensats per a segon de batxillerat. Ja han rectificat, ens falta un altre, que a veure si aconseguim que rectifique, perquè mira si són... De vegades són massa celosos i ens passem del que determina la pròpia norma, no? Mm-hmm. Però òbviament s'estan complint, perquè si no seria un acte que tenia repercussions també judicials, no?
1: De totes formes, quan parlem del professorat, Marc, n'hi ha que destacar que ha tingut una resposta de manera massiva. Vosaltres esperàveu ixa resposta, ixa reacció, i creu, no sé, que a mesura que passen els dies s'anirà diluint o es mantenirà en el temps perquè la situació és la que és?
0: A veure, a hores d'ara la mobilització està sent massiva. Vull dir, ja vam veure el dilluns, ja vam veure ahir també més descentralitzada. Avui ja està congregant-se la gent de la Conselleria d'Educació i estem convençuts que la funcionaria és que una resposta clara i satisfactòria per part de la Conselleria, la mobilització, almenys de moment, continua. Ja veurem què passa els pròxims dies, ja veurem què passa demà, però nosaltres tenim confiança en que el professorat està amb nosaltres, les famílies estan amb nosaltres, l'alumnat està amb nosaltres, i que al final aconseguirem arribar a un acord en la Conselleria, que és l'objectiu.
1: Per cert, volia preguntar-te una cosa. Este matí llegíem en Les Províncies que hi ha un col·le que per circumstàncies, repetir, segons publica el diari Les Províncies, no ha pogut o no ha secundat ixa vaga. Clar, com dic, les circumstàncies són diferents, però què vos pareix això?
0: No sé quines circumstàncies són, no sé quin col·le és, la veritat, però, poden haver mil circumstàncies. Una, que tinga un professorat que per qüestions econòmiques coincidisca que tot el claustre no pot secundar la vaga, cosa que m'estranya, o que siga, no sé, ja no sé quines circumstàncies poden ser aquestes, o que tinguin un alumnat molt particular que no pugui ni els serveis mínims atendre'l, però això no, és que desconec el cas.
1: De totes formes, esta és una situació que, com diem estos dies, resultava inèdita i a lo millor, pregunte Marc, al final la solució també podrà ser inèdita?
0: La solució més que inèdita és simplement atendre les necessitats del professorat i de l'alumnat. Si això és inèdit, ella paga, no? Perquè l'únic que demanem és tindre més recursos per atendre el nostre alumnat, una cosa que hauria de ser allò normal. Vull dir, no estem demanant res extraordinari, també estem demanant que se'ns puja el salari, perquè fa 20, quasi 20 anys que la Conselleria no puja el salari al professorat. Vull dir, són coses totalment normals, no estem demanant res extra ni inèdit. Simplement baixar les ràtios, eliminar la burocràcia excessiva que tenim, tindre unes infraestructures dignes, vull dir, per tant, són temes molt normals i, per tant, la solució hauria de ser pues, treballar per a tindre aquestes condicions que serien les normals, no demanen res extraordinari. Per tant, la qüestió és simplement que la consellera mos atenga i recuperem o caminem cap a aquesta normalitat que necessitem.
1: Marc, t'agraïm moltíssim que hagis atès la telefonada de la ràdio. Només vull consultar-te una última cosa. Davant la preocupació que n'hi ha també per part d'alguns alumnes i per part dels pares que damunt vos donen suport respecte a eixes proves de la selectivitat que vagin a fer-se, què és el que es podeu dir des del sindicat per a tranquil·litat?
0: No, les proves es faran, la norma serà avaluat perquè hi ha uns serveis mínims que per a tot són abusius, però els serveis mínims estaran a la seva feina. Per tant, està garantida aquesta avaluació. Ho estem dient des del principi, que l'alumnat de segon de batxillerat no s'ha de preocupar perquè tenen el dret a l'avaluació i, per tant, s'ha de garantir. Val? Com s'ha de garantir és un altre tema, però que estava garantida era inevitable. Per tant, que tranquil·litat absoluta que tindran l'avaluació.
1: Pues anem a quedar-nos en això. Moltes gràcies, Marc Candela, coordinador d'acció sindical de l'STPB, el sindicat gràcies majoritari de l'ensenyament. Una abraçada molt forta.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
1: Adéu, bon dia. 8:52, no és sols este el front que tenim obert. La DGT notifica a primera hora d'avui un accident en la B31 a l'altura de Sedaví que està provocant més de 7 quilòmetres de retencions. Això en sentit València. Segons Trànsit, en aquests moments es troba tallat el carril central dret i les retencions van des del quilòmetre 3 al 10. A més, en la B30, un vehicle averiat a l'altura de Mislata també està provocant diversos quilòmetres de retenció en sentit creixent en la quilometració fins la A7. Al marge d'aquests incidents, també es registren retencions habituals com a conseqüència del repunt de tots els dies de trànsit en plena hora punta. Una de les vies més afectades és la 7, on s'han notificat 4 incidències. 4 quilòmetres de cues entre el Baró i Godella, sentit Alacant, 3 quilòmetres entre la Canyada i Creu de Gràcia, sentit Barcelona, 3 quilòmetres entre el Collado i la Canyada, sentit Barcelona també, i 2 quilòmetres entre Aldaia i Quart de Poblet, sentit la capital condal. Per la seva part, la CB35 també registra 2 quilòmetres entre Sant Antoni de Benaixeve i Creu de Gràcia, sentit València, i 1,5 quilòmetres entre la Coma i Burjassot, sentit entrada a València també, mentre que en la B30 es concentren 3 quilòmetres i Mislata, sentit fins a la A7. Per últim, els conductors que circulen per la CB36 es trobaran amb 3 quilòmetres entre Picanya i Inform del Cedo, sentit València. Això pel que fa, entre unes coses, a la informació del trànsit, i per l'altra, en un moment també un repasset a algunes de les portades locals i comarcals que ja estan les nostres companyes esperant-nos.

0: Anem a veure què mos conten des de comarcalcb.com, on està l'amic Toni Cucarella. Toni, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Des de Comarcal CB us apropem l'actualitat de les nostres comarques en aquest dimecres de maig. Comencem a la plana d'Utiel Requena, on la recuperació industrial fa un pas de gegant. Campofrío ha significat la inversió de 134 milions d'euros per a construir a Utiel la seva nova megafàbrica. Aquest complex, que estarà operatiu en el 2027, substituirà la planta de Torrent que va quedar destruïda per la Dana. Una notícia clau que garantís el futur de 300 famílies i reforça el teixit econòmic de l'interior. D'altra banda, a la costera, la memòria i el gènere es donen la mà. Xativa inaugura a la seva casa de cultura dues exposicions de la fotoperiodista Eva Mañez. La mostra ret homenatge a les 20 dones, des de modistes fins a sindicalistes, que van ser afusellades pel franquisme paterna després de la Guerra Civil. Una mirada necessària per a rescatar de l'oblit el silenci de les víctimes i el paper de les dones com a guardianes de la memòria. I acabem a l'Horta. La comarca es redefinís com a destí turístic amb una ruta molt especial. Un itinerari d'homenatge a les víctimes de la Dana i al voluntariat a través de l'art urbà. A més, es potenciarà el patrimoni industrial i el cicloturisme per a convidar a tothom a tornar a viure a l'Horta Sud. Aquesta és la darrera hora del nostre territori. Des de Comarcal CB us desitgem que passeu un molt bon dimecres.
0: Igualment, Cucarella, gràcies per contar-nos aquestes coses. Anem a veure què és el que en este cas mostra

0: Met des del Meridiano Lorta, Silvia Tormo. Silvia, bon dia, què tal?
1: Hola, bon dia. A la nostra web elmeridiano.es portem com a tema principal que ha caigut una organització criminal que robava persones majors en supermercats de l'Horta Nord. La Guàrdia Civil ha detingut a tres persones que formaven part d'aquesta xarxa criminal. Els autors actuaven sempre amb el mateix modus operandi. Un d'ells distraia les víctimes, demanant indicacions, mentre que un altre aprofitava per a sostreure objectes de l'interior dels vehicles, incloses les targetes bancàries. La investigació ha sigut duta a terme per agents de la Guàrdia Civil de Sagunt i també de Massamagrell. Per altra banda, a la nostra web també contem que les platges de l'Horta comptaran aquest estiu amb nova maquinària per a reforçar la neteja. La presentació ha sigut a la platja de Pusol en la presència de l'alcaldessa i també de l'alcalde del Puig, juntament amb el diputat de Medi Ambient. Pel que fa a la nostra comarca, el servei de neteja a les platges entre Meliana i Pusol serà de dilluns a dissabte entre les 5 i les 11 del matí. I per últim, la Mancomunitat de l'Horta Sud ha presentat un nou pla turístic comarcal. L'ha presentat a la Mancomunitat, porta per nom Regenera Horta Sud, en la qual busca vertebrar la comarca, reforçar la seva identitat i donar a conèixer el seu patrimoni cultural, natural i també gastronòmic. Entre les novetats d'enguany destaquen noves excursions i rutes cicloturístiques. I per altra banda, per a juny començarà una nova ruta homenatge a les víctimes de la Dana, que permetrà visitar murals, escultures i espais commemoratius creats als pobles de l'Horta Sud en record de les persones afectades.
0: Gràcies, Sílvia. Per cert, este passat cap de setmana, com sabreu, l'Oreja de Van Gogh va tornar als escenaris després de 2 anys allunyats del directe. Ara, a 2 minuts per a que siguin les 9 del matí, podem parlar d'una novetat, quasi 20 anys després, que era Amaia Montero com a vocalista dels molts himnes que el grup va deixar al llarg de tota la seva trajectòria. Sobre la tornada de l'artista ha hagut tot tipus de reaccions, des de les persones que emocionades van defendre la seva valentia al tornar a pujar-se a l'escenari després de l'infern de salut mental pel que havia passat, fins als que critiquen el seu poc encert a nivell vocal i també la seva falta de preparació una volta havia tornat. Però, en una altra part de la història, personificada en la figura de l'Eire Martínez, que estava a milers de quilòmetres de distància donant un concert en Córdoba, però saps, en Córdoba d'Argentina, que lluny d'obviar el que passava en el Vizcaya Arena, la cantant va reconèixer que, encara que pensava que això de la tornada no li anava a afectar, la va afectar. I mentre les llàgrimes s'apoderaven de la cara de l'Eire Martínez, que és la guipuzcoana, que al final resultava fidel al discurs que portava per bandera durant els últims mesos. Ella diu que és de veres que n'hi ha cançons que se li van atragantar més del normal, però que va treballar molt en aquest projecte, que han sigut 17 anys increïbles i que, per tant, el que li queda ara és retre-li homenatge a tots aquests anys de la seva vida que van ser els de l'Oreja de Van Gogh.

0: Pues es esa letra la más encertada, te quise como a nadie más. Anem a escoltar la actualización de las noticias que nos porta, como siempre, la nuestra compañera Alba Requejo y tornem de seguida en 4, 5 minutos. Fins ara.
1: Són les 9.
2: A punt. Notícies.
1: Bon dia. A esta hora comença la concentració i roda de premsa convocada pels sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT davant les portes de la Conselleria d'Educació per a reclamar que els convoquen a una nova taula de negociació amb una proposta d'acord que aglutine les reivindicacions del professorat. Tenim ja resposta de la Conselleria. Els acaba de convocar a eixa reunió extraordinària de la Mesa Sectorial d'Educació. És una reunió que es farà demà, dijous, a les 9 del matí. Des de l'STPB ho anunciava Marc Candela ahir així.
3: Si la consellera mos vol presentar una proposta amb tots els punts de la plataforma reivindicativa, tal com va dir el president de la Generalitat, nosaltres acudirem. Òbviament que sí, és el que volem.
1: En estos moments estan responent en roda de premsa, com dèiem, eixos sindicats majoritaris d'educació, estarem pendents.

0: defensa. També estem pendents de l'incendi declarat ahir a la vesprada en el polígon industrial de la Vall d'Alba, la Plana Alta. El foc no està encara controlat, però evoluciona de manera favorable. Enrique Tena, última hora.
1: Sí, bon dia, Alba. Està perimetrat a seguir contingut. El que més preocupava ahir dels bombers, així, les autoritats, era que l'incendi es propagara a la resta de naus. Per això ja no va passar. Recordem que encara continua visible esta columna de fum negre que veiem a quilòmetres arribant nosaltres en el cotxe per a fer esta connexió. Un incendi que es va originar ahir a les 2 del migdia així a la Vall d'Alba, en un polígon industrial on hi havia 40 treballadors dins d'aquesta empresa de Ametlles que van ser tots ells evacuats sense cap incidència, sense cap problema. Ara, el que més preocupa sí al Consorci de Bombers de Castelló, que hem parlat amb ells, ens han dit que és la zona centre, el mig d'esta nau industrial, perquè ahir encara continuen les flames. Per a que se faci una idea, això, òbviament, és un sostre metàl·lic, tota la part del metàl·lic ha caigut i està actuant de paraigua, i això fa que dificulte l'extinció d'aquestes flames. Els bombers de Castelló s'estan plantejant entrar a maquinària pesada o seguir refredant la zona. Sí, estan 5 dotacions del Consorci de Bombers de Castelló treballant, i pel que fa a les causes de l'incendi, es desconeixen i s'estan investigant.
0: Enrique Tena, gràcies. També acabem de saber que a l'Olleria, a la Vall d'Alba, han desarticulat un grup criminal que tenia una plantació de marihuana en la qual hi havia un miler de plantes de cannabis. La Guàrdia Civil ha detingut 4 persones, 3 homes i una dona, i 2 d'ells han ingressat a presó. De l'antivirus, tercer dia de confinament per als espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Continuen l'home que va donar aire positiu i que té símptomes a la planta d'aïllament, i els altres 13 que mantenen, de moment, es mantenen negatius i asimptomàtics. Segons Sanitat, l'estat d'este pacient positiu és estable, però estem pendents de l'actualització que s'ha de fer en els pròxims minuts. També pendents de la dona ingressada a Alacant, a l'Hospital de Sant Joan. El resultat de la tercera PCR que se li ha fet, ja saben, és negatiu. Anem en directe. Pilar Llorca, bon dia.
2: Molt bon dia. La dona continua asimptomàtica i després d'aquest tercer negatiu que confirma el Ministeri de Sanitat, ha passat a considerar-se contacte i no cas. Continuarà ingressada, però se li repetirà la prova al cap de 7 dies des de la data de serà la quarta PCR. La dona continuarà, per tant, en habitació amb pressió negativa, aïllada de la resta de pacients i amb personal en exclusiva per a la seva atenció. Les habitacions contigües estan desocupades i s'utilitzen només per a la col·locació dels EPIs i altres mesures de seguretat.
0: Gràcies, Pilar. Un apunt abans dels esports. Anem a Xipre. Ahir hi ha Consell Informal d'Energia de la Unió Europea. Espanya defensarà un pla energètic per augmentar l'electrificació i reduir la dependència dels combustibles fòssils. Ho ha explicat fa pocs minuts abans d'entrar en la reunió la vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica, Sara Hessen.
3: Apostar por un Empower EU significa nuevos recursos destinados precisamente a esa electrificación, a esas energías renovables, a esas redes, pero además también permitir ese margen fiscal, igual que ocurre con defensa, o por ejemplo, maximizar los recursos que actualmente tenemos disponibles, que es el caso del marco de recuperación y resiliencia, esos fondos que queremos maximizar principalmente en esa transición energética.
0: I pel que fa als esports, l'afició del Llevant s'ha despertat en un núvol després de la remuntada dels de Castro sobre el Celta, que els altres del descens pràcticament va caçar, Anyola.
4: Sí, un 3-2 que centenars d'aficionats granotes celebraren amb l'equip a la seva arribada a l'aeroport de València al voltant de la mitjanit. En canvi, l'Els va perdre 2-1 contra el Betis i es clava en un embolic perquè hi ha 5 equips amb 39 punts quan resten només 6 en joc. I l'atenció d'avui la tenim en el València Bàsquet, perquè esta nit es juga a arribar a la Final Four per primera vegada en la seva història. Ha de guanyar el Panathinaikos i s'espera que el quin duel siga de nou ajustadíssim. Pedro Martínez remarca la il·lusió de l'equip.
5: Estamos haciendo una Euroliga muy buena. En el futuro, a nivel individual, todos nos acordaremos. Si nos clasificamos para la Final Four, sería una grandísima ilusión, si no una decepción. Cuando llegas a un quinto partido, lo que quieres es ganarlo. Ilusión vamos a tener toda, pero no porque tengamos muchas ganas de ganar, vamos a ganar. Lo que tenemos que hacer es estar concentrados, no venirnos abajo si fallamos dos tiros o si perdemos un balón, intentar ser un poco fieles a lo que llevamos entrenando desde hace tiempo y confiar.
4: El dubte és si Braxton Key s'haurà adaptat a la mascareta que li protegís en l'has trencat per a poder jugar i si el president del conjunt grec complís avui l'últim partit de sanció per pressionar els àrbitres. Està hacia València.
0: Gràcies, Eva. Tanquem ja, no sense abans recordar-los eixa notícia d'última hora que acabem de conèixer, eixa convocatòria a una reunió extraordinària entre Educació i els sindicats. Tenim ja les primeres valoracions, com els hem contat, estaven donant en estos moments roda de premsa. De moment mantenen cautela. Els sindicats diuen que fins que no hi hagi un resultat satisfactori aprovat per tot el professorat, no donaran la vaga per

desconvocada, que la pressió continuarà i no descarten fer una consulta al 100% del personal docent per a saber l'opinió sobre eixa proposta que els traslladen.

0: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar els que ens visiten, treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
1: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
3: Una hora de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura, l'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
2: L'hora de la cultura, amb Reis Joan. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: Som la veu de tots. Som

0: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Són les 9:08. Ja vos hem posat al dia d'algunes qüestions. Altres les intentem esbrinar una miqueta i desmenuçar en este temps de ràdio que encetem a partir d'ara, en este programa. Com sempre, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Recordeu que si vos pregunten què escolteu, doncs pues, A.Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. És importantíssim que això s'ho gravem tots a foc. I estem encantats de que estigueu ahí a l'altre costat de la ràdio i també d'internet, depenent d'on vos trobeu. Pilar Tamayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estoy un poco en shock después de todo lo que escuchamos. Es decir, autohalago y jabonada del presidente del gobierno. Florentino, que bueno, le ha dado la razón a José María García 24 años después, con lo cual eso de que el tiempo pone a todo en su sitio parece ser que García tenía razón, porque además sigue apuntando Florentino a José María García, pero si José María García ya ha pasado los 80, bueno, Florentino está ahí, pero está en su casa. Y luego lo de Montero o el suïcidio, o sea, és no autoinmolar-se.
1: Està Joan González.
3: Molt bé.
1: El nostre politòleg de Casolera.
3: Com sempre. Un plaer.
1: Bueno, t'ha de dir que estic més encantat de la vida i més devanit que ningú de veure que estàs així en l'estudi.
3: No, moltíssimes gràcies.
1: Això no fa falta que t'ho digui.
3: A veure, el que esteu parlant és que costa molt fer coincidir el que expresses amb la teva marca personal. Vull dir, jo sempre dic que les marques personals han de ser del que eres, basar-se en la teua personalitat. I aleshores després se suporta tot. Si la teua marca personal la construeixes sobre una qüestió que no eres, després, clar, has de fingir molt a la llarga i per a sempre.
1: Això fent la comparativa, per exemple, com fèiem este matí en Rajoy.
3: Claro, parle de Rajoy, parle també de la ministra i parle també de Florentino. Vull dir, clar, quan te deixen un micròfon, clar, de tu n'hi ha una imatge, però te deix el que eres, no? I el que eres i el que dius. Aleshores, clar, el millor que se pot fer és que la teua marca siga congruent amb la teua personalitat.
2: Però fíjate, Joan, el tema de Florentino... Sí, nos dejó atónitos desde el punto de vista del presidente del club que más dinero mueve en todo el mundo y que además en eso sí que es verdad que yo creo que el Madrid puede presumir a gala de ser un club de los socios y que no ha entrado el petrodólar como en el Paris Saint-Germain o en el Manchester United o cosas así, pero es que Florentino es presidente de una de las empresas más importantes de este país, de una de las cotizadas que más movimiento genera, que es ACS. Es decir, no hablamos de Jesús Gil, no, hablamos de un presidente de una empresa.

0: empresa como ACS, que es una empresa constructora que trabaja para la administración, que tiene tema de limpiezas de semáforos, el control de semáforos de la ciudad de Valencia lo lleva Florentino Pérez. Es decir, no estamos hablando de un iluminado, no, no, estamos hablando de algo más, ¿eh?
1: Pero eso mateixa, el que tú estás diciendo es, doncs, el que ha pasado, el que pasa, ¿no? Es un hombre que efectivamente, molt de poder, la paraula es diu poder, ¿no? El Real Madrid, el València, el Barça, en l'estat espanyol, els clubs de futbol no són clubs esportius, són clubs de poder, i aleshores les persones que estan en les llotges el que volen és fer networking, parlar, i això de tots els clubs de l'estat espanyol el que més potència té és el Real Madrid, que és Florentino, que ell ja consagra i representa, doncs, ixe poder en l'estat espanyol, en moltíssimes coses, no? Se veu. I clar, ixe poder a la fi també ens va educant, no? Pots tindre una personalitat, però qui eres, el que ostentes, el que fas, doncs te va polint, te va fent, no? Aleshores, clar, és un esforç, si ens hi dic, el tindre que considerar sempre, i si home no està acostumat a que li pregunten, no està acostumat perquè ho ha demostrat, rodes de premsa en fa ben poques, l'altre dia en fa una, i clar, tu dius, este home com no va preparat a esta roda de premsa d'una manera que continue amb la seva imatge de solvència, amb la seva imatge dialogant...
2: Fem-nos una pregunta, claro. Si eixes rodes de premsa, les poques que dona, anaren lligades realment a la seva empresa, a la que diu Pilar, i no a l'univers del futbol, no pot ser que es cuidara una miqueta més
1: totalment.
2: Allò que diu?
1: Totalment. En l'empresa, ell és el seu territori net.
2: Claro.
1: Nat, ¿vale? Net i nat. És el seu territori de comunicació totalment. És que en el futbol n'hi ha política, perquè la política està en tot, està en la cuina, en el futbol, està en tot, la política. Sí. I, clar, aguantar la política a un home que té tot el poder en la part empresarial... Doncs efectivament, o sigui, jo n'hi ha una cosa que sempre dic a tots els polítics, a les polítiques, quan se van a presentar, no puc dir el taco perquè és gros, però és dir, jo dic, tu aguantaries que te diguen en l'orella en veu baixeta això? I si aguanten, és que has d'aguantar-ho, és la
2: paraula
1: política.
2: Està en el diccionari.
0: Sí. Se llama ego.
1: No, tu aguantes que te diguen que t'insulten en l'orelleta? Si no ho aguantes, no te presentes, perquè entres en la política i dins del paquet de la política està que te pregunten, que te furguen, que te diguen... Val, n'hi ha casos que ja se'n passen de la ratlla i no cal dir-ho, no? Però no està acostumat i ahir va demostrar que no està acostumat. A l'ABC, que és de casa.
0: Però, Joan, tu estàs seguro que Florentino dijo lo que no quería decir? Porque yo no estoy tan segura. Cuando dice que es que los jugadores del Madrid se pegan todos los días, que no es extraordinario lo que sucedió el otro día, porque eso sucede todos los días, cuando a una periodista en la sala de prensa dice ahora que pregunte la chica, porque claro, los demás sois muy feos, por ejemplo.
2: Pero cuando
0: o
2: iba
0: que
2: a decir
0: diga,
2: que
0: no
2: de
0: me
2: la
0: voy
2: Fox,
0: de aquí...
2: Cuando iba a decir que era de la Fox, yo digo, bueno... No te conec ni m'interessa, no, digo, ahí no
1: pero,
2: llego.
1: Claro, y l'altre que pot ser competència dice, que tenia accent
0: claro,
1: latinoamericà.
0: Dice, no me voy de aquí ni a tiros. Y cuando empieza una cruzada atroz contra toda la prensa en general y contra la ABC en particular, y hace un llamamiento como presidente del Madrid y como una de las constructoras más importantes de este país y dice, oiga... Yo me voy a dar de baja de suscriptor. Lo que está diciendo es los demás dense de baja de suscriptores. Claro, ¿no? No me tira aquí nadie ni a tiros. Si nadie le va a discutir a Florentino que ha ganado 7 Champions, 7 Ligas y que además, insisto, ha conseguido que el Madrid siga siendo de los socios y no haya entrado el petrodólar y eso tal como
1: doncs,
0: está.
1: Pero eso es tan bonica, pero eso es tan bonica la política, que guanye Rajoy y que guanye Sánchez o que perda ara y que entre Feijóo. Es muy bonica la política porque entren uns y altres y no depende del poder, de mecenatges, de persones molt poder. Este està a cuidar molt, perquè la transició... Nosaltres tenim una democràcia molt jove. Jo sempre he pensat que més enllà dels personatges que no compare amb Florentino, però de Jesús Gil o de Rumasa i de...
2: On estan estos en comparació als d'avui en dia? Perquè jo ho comentava estos dies, dic, on està ixe Jesús Gil,
1: ixe
2: Ruiz Mateos, ja. Que eren més anècdota, inclús a voltes
1: Mario Conde,
2: més barbaritats
1: Mario
2: que Mario
1: Conde,
2: que ara.
1: Ixes persones en un estat tan fràgil i una democràcia tan incipient, o sea, tan jove com era l'Espanyol, donàvem por, i no donàvem por només a l'esquerra, donàvem por també dins de la mateixa dreta, perquè dient, uau, és que així efectivament podíem sofrir una italianització com la de Berlusconi, que una persona amb eixos poders arribara, que podia haver passat
0: bueno,
1: a Florentino.
0: Jesús Gil llegó al alcalde
1: sí, però quan aspirava a l'estat espanyol ells el carregaren també. Vull dir, que a la fi han donat por sempre, no? I a lo millor és que Florentino els contrapesos de dins de casa ja comencen a tindre por.
0: Les entrevistes de Jesús Gil metido en un

0: una banyera. És dir,
1: les entrevistes no. Presentant un programa de televisió clavat en un jacuzzi rodejat de xatis a l'uso Mediaset.
2: La pregunta és, Florentino davant d'un lideratge que és, per a mi, és, dins dels lideratges que tenim, és fluix el de Feijó, i per al centre-dreta, Florentino molesta i n'hi ha aquestes declaracions i n'hi ha alguna cosa ja contra Florentino, és el que podem preguntar-nos. Si està passant-li ja, com a altres grans persones, en molts diners i molt de poder, que a allò que és sistemàtic, a un Partit Popular que és sistemàtic, ja li dona por. No ho sé, però ho pregunte.
1: T'ha de dir una cosa. Crec que això, en el fons, a algú beneficiarà. Avui tots parlant de Florentino. Però vull quedar-me en una cosa que has dit i les advertències que tu fas als polítics i a les polítiques sobre allò que tenen que aguantar, no? Totes les plogudes i pedregades, més que res, que els arriben. Que no arriben només des de l'opinió pública, perquè jo cada volta que veig el Congrés dels Diputats, i n'hi ha persones que, a veure, i no té res que veure en ideologies ni res, però hi ha persones que en les seues declaracions i dins de la immunitat, diguem, institucional, m'aterroritzen en les coses que diuen i les que es diuen entre ells, però tant en el Congrés dels Diputats
2: com en les
1: Corts.
2: Però després van a esmorzar.
1: Ja, però això després revertix sobre el senyor o la senyora que vota, que és la que ni tan sols ho pensa.
0: Claro,
1: és que només en el que ha dit aquest senyor o aquesta senyora.
0: I a lo mejor Joan no està d'acord conmigo, però qui trae la politització a este país és la izquierda del PSOE, és a dir, és Podemos, és Compromís, en la Comunitat Valenciana, i a mi, i llevo anys diciéndolo, des de antes de 2015, esto me parece peligrosísimo. ¿Por qué? Porque quien ha polarizado a la sociedad española hasta límites para mí insoportables, donde uno que critica a Pedro Sánchez es señalado como fascista, donde uno para decir determinadas cosas tiene que decir que es que, como en mi caso, que nací muerto Franco, es decir, que somos hijos de la democracia, por lo tanto no somos...
1: ¿Eres Pilar Tamayo?
0: ¿Qué te parece?
1: Qué fort
0: ¿Qué te parece?
1: ¿Quina no generació, somos... quina generació tiene... eres? Al final que... jo no m'aclarisc en les generacions.
0: Ai, lo dicen Mireia.
1: Eres millennial. Però com pots mirar a aquesta persona i dir que és millennial? Si jo penso que millennial és...
2: Ahora, yo soc generació...
0: Però polaritzar de esa manera para mí es un peligro. Y Pedro Sánchez... Sí. Que se ha comido la izquierda del PSOE, pero que al final se ha podemizado y por eso Podemos ha
2: ¿Qué va a podemizarse Pedro Sánchez si es un retorno? No, es que no, Pedro Sánchez no se ha
0: Pedro
2: podemizado.
0: Pedro Sánchez ha polarizado a la sociedad española hasta límites insoportables.
2: Yo creo que la estrategia de Pedro Sánchez, la de él, bueno, de fet, jo crec que és molt difícil de trobar en qualsevol canal, qualsevol gravació, en la que estiga fora de to Pedro Sánchez. Pedro Sánchez
0: bueno,
2: sempre...
0: Bueno, podes dir animal abans sin estar fora de tono,
2: Pedro
0: formal,
2: Sánchez
0: no de fondo.
2: Pedro Sánchez ha agafat de l'Església i de rectors la manera de parlar, bueno, però que... si és, és va ser
0: però
2: i
0: el fondo? I el fondo?
2: El fondo ni la forma.
0: No,
2: la
0: no,
2: manera
0: el fondo,
2: de parlar. Espera, una, lo que no vol dir que no n'hi ha polarització perquè no en l'estat espanyol. En l'estat espanyol, en Amèrica, en Itàlia, en França, en Anglaterra...
0: Però si
2: que
0: Pedro Sánchez
2: ara,
0: és mira, el gran vivim, polarizador...
2: Vivim en una etapa
0: polarizador.
2: De polarització. Vivim en una etapa de polarització. ¿Vale? I per què? Pues perquè n'hi ha ara idees culturals molt enfrontades.
0: Però tu creus que a Pedro Sánchez no li interessa alimentar a Ayuso
2: per
0: i a
2: suposat.
0: Vox? Claro, perquè ell és el gran
2: però
0: polarizador.
2: Però no cal que li dones pinso a Vox, ells mateixos
0: el...
2: s'agarren el sac central. Tu mirant a Pedro Sánchez quan parla i mirant a Vox quan parla, tu creus que n'hi ha un equilibri? Jo crec que no. O sea, quan parlaves que l'home...
0: Para mí son dos caras de la misma moneda.
2: No és aixina, perquè Vox aspira... Aixina com Sánchez no pot abandonar el centre, per tant, no pot arribar al llenguatge de Vox.
0: Sánchez ha abandonado el centro no. Hace mucho tiempo. Hombre, claro. De hecho, el PSOE mantiene el voto porque Sumar desaparece.
2: El PSOE mai
0: no
2: tocarà
0: porque...
2: l'Església, mai tocarà...
0: Pero digo en términos... Hombre, en términos electorales,
2: sempre li falla,
0: Joan...
2: El PSOE vamos a ver, sempre falla
0: en términos electorales... Si el PSOE no hubiera abandonado el centro, las encuestas no le estarían dando por debajo de 30, que es una debacle electoral en Andalucía, donde han gobernado 37 años consecutivos.
1: No,
0: no,
1: eso volía preguntar.
0: No, no, es lo mismo.
2: No, no,
0: pero
2: no,
0: si en
2: no.
0: El PSOE, en el PSOE todo Sánchez.
2: No. En Andalucía el PSOE va a tener un mal resultado.
0: El PSOE se metió, con perdón, la leche que se metió en 2023 en autonómicas y municipales como castigo a Pedro Sánchez. Y eso no lo dice, no lo digo yo, lo dicen los sociólogos que hacían las encuestas. Por ejemplo, Adolfo López, que es el director técnico de las encuestas del diario
2: feu en que estem mitja vila i anar a terra. I estàvem en un programa de televisió en esta casa. I jo dia que guanyava o governava Pedro Sánchez. I ara mateixa...
0: Jo estic parlant d'autonòmiques i municipals.
2: No, estàvem parlant...

0: De Pedro Sánchez.
1: Y municipales, los candidatos no, estén
0: parlando
1: PSOE,
0: de Pedro Sánchez.
1: Los candidatos del PSOE sufrieron el castigo de Pedro Sánchez.
0: O Pedro Sánchez el se envía a la mort, que es otra cosa.
2: Pero lo que está bien, pero
1: y
2: lo
1: luego
2: está bien,
1: los
2: Pilar.
1: Candidatos, acabo Sergi, todos los candidatos que Pilar uh-huh. Alegría son todos Pedro Sánchez, son ministros de Pedro uh-huh. Sánchez. Ni uno se va a salvar, ni Óscar López.
2: Entonces
1: Martín,
2: no son ministros,
1: ni...
2: son kamikazes de Pedro Sánchez.
0: Yo también, ahí va. Son perfectos.
2: Pero yo
0: son
2: lo que voy a arribar
0: de claro. Pedro Sánchez. Ey no, es que no es Aragó, es que no es Castella y León, es que Andalucía van a perdre y además van a perdre porque en Andalucía ha habido un cambio sociodemográfico importante y no es la Andalucía de fa 50 años, s'ha perdut la por al de dreta amb bigotet, gomina i cacique, s'ha perdut ixa por i Andalucía es eminentment tradicionalista i religiosa i ixa tradicionalisme, ixa religiositat de Andalucía se va a quedar amb el PP. Se va a quedar. Bonilla probablement traurà l'absoluta altra vegada, perquè l'altre dia en el Parlament andalús, en Nadals, se canta la Nadala i l'esquerra s'alça i se'n va. Quan és que allí tot el món està content de que es cante una Nadala dins del Parlament. Clar. És que Andalusia és això.
1: Por cierto, Bonilla canta la canción, la canta él, que se pone al final de sus mítines. S'ha conocido esta mañana.
0: Però compte, perquè ja en les darreres eleccions la ciutadania de l'estat espanyol demostra que sabia diferenciar entre eleccions municipals, autonòmiques i nacionals. I aquest aprenentatge està ahí. O sea, jo, en esta casa ho hauré dit 300 vegades, però l'altre dia Iván Redondo deia el mateix. Clar que està la probabilitat de que guanyi PP més Vox a l'estat espanyol, però la veig molt més factible en la Comunitat Valenciana. En l'estat espanyol, donada la competitivitat electoral i donada la trajectòria de Sánchez, objectives...
1: Bueno, ja se verà, les encuestes hasta ahora estan diciendo que, como, y eso lo sabrás tú muy bien, como hay una derechización global y mundial, es decir, no es
0: que li bebe a Sánchez
1: no es
0: això.
1: Caso espanyol, todas las encuestas están dando al centro-derecha por encima de los 200 escaños. Es decir, menos la Belcís que
0: Sánchez,
1: pagamos todos.
0: Sánchez
1: y ya
0: no
1: veremos
0: será.
1: El año
0: Sánchez
1: que viene.
0: No
1: ya
0: será
1: veremos
0: la
1: el año
0: primera
1: que viene,
0: força...
1: que yo no lo doy por muerto nunca.
0: Sánchez no será la primera pero... fuerza. El PSOE, com has dit tu abans, està devorant a tota l'esquerra, ¿vale?
1: Però ha perdit el centre. Electoralment ha perdit el centre.
0: Sánchez està devorant a tota l'esquerra. I no serà la primera força política en les pròximes eleccions si Vox fa els seus deures i trau bons resultats. O sigui, si Vox perd i el PP li guanya el pols a Vox, el PP serà la primera força política en les pròximes eleccions. Però si Vox fa els seus deures i trau uns bons resultats, el PP tindrà menys vots que Sánchez, perquè Sánchez haurà devorat a la seva esquerra.
2: No em deixes que perga este tema, perquè ahir vaig preguntar precisament a la gent que estava en la taula sobre ixe futur electoral en la Comunitat Valenciana. Mm. Pilar, a més, ella va eixir en cançó per els seus vaticinis municipals, en este cas, però és que m'ha sorprès molt això que estaves dient, Pilar, de que la debacle de Sánchez ve més per la seva posició, anem a dir, ideològica, que per la seva pròpia personalització. Si jo crec que el que està produint-se entorn a Sánchez, inclús en gent de la seva pròpia ideologia, inclús en votants del Partit Socialista, és l'animadversió que provoca per la seva actitud.
1: No, l'animadversió la provoca en el votante que no és del PSOE. A Sánchez hay que admitir-le que les enquestes estan dando...
2: Així se senten votants del PSOE, que diuen sí. Que ells, mentre estira
1: a ver,
2: Sánchez,
1: las
2: no
1: encuestas,
2: votaran.
1: Las encuestas y lo que pasó en 2023 sí. Están dando que sorprendentemente y contra todo pronóstico, el PSOE se mantiene en 110-120, que con toda la que le está cayendo, a mi modo de ver, es una barbaridad, porque el PP de Casado, por ejemplo, bajó a los 80 y tantos. Empieza el juicio contra su hermano, que se sienta en el banquillo el 1 de junio. Yo ya dije que probablemente Sánchez diga, era una oveja negra de la familia y no lo he conocido de nada, aunque lo tenía viviendo en la Moncloa, es capaz de decirlo, pero es que las informaciones periodísticas del Confidencial están apuntando a que el gran valedor de Sánchez Zapatero estaría involucrado en presuntas tramas de blanqueo de capitales a nivel mundial.
0: Yo no digo.
1: Que tendría, sí, el
0: no
1: confidencial, el confidencial, ¿sí? Léelo, sí, y que tendría un presunto testaferro que y habrían aparecido presuntas cuentas bancarias millonarias en Estados Unidos que se desconocían. Por tanto, si al final Zapatero es investigado judicialmente porque el Julito Martínez este, que sería el presunto...

0: tingut, no, de corrupció. Després, a la meva manera d'entendre, evidentment és ultra greu que dos secretaris d'organització siguin Ábalos i Koldo i Cerdán i que estiguin ahí posats en una trama de corrupció, evidentment, però és que al mateix temps també hem vist en Mònica Oltra, hem vist en Podem i hem vist en casos del PSOE l'Aufer. Entonces, com això s'ha manejat-ho molt bé el PSOE, no es el PSOE, no es Podemos, el PSOE no es Compromís, el PSOE forma part del sistema, y al formar part del sistema la justícia no li afecta igual que a Podemos, no li afecta igual, com tampoc li afecta igual al Partit Popular, y aleshores tenen altres eines. Aleshores,
1: pero si la Audiencia Nacional está investigando una presunta financiación ilegal del PSOE, Joan,
0: no, pues,
1: es decir,
0: me pareix
1: no
0: molt bé.
1: Recuerdo
2: que
1: no
2: fas el seu treball,
0: que fas el seu treball,
1: no, mira,
0: claro.
1: no recuerdo uh-huh. ninguna mujer de presidente del gobierno de España investigada judicialmente. Ningún hermano, bueno, quin, hermano sí, con Alfonso efecte... Guerra, pero hombre, no pero de presidente del gobierno.
2: Els Guerra van donar mai millor dit.
1: Pero no de presidente del gobierno. Canxa,
0: pero lo de la dona, no desde primera hora, quan se n'anà a reflexionar, li pega la volta a la truita. Si és que és un crac en moments i escenografies.
2: Bueno, jo pregunto... Bueno, quan justet els va pillar en Pekín, se'n recordeu?
0: Claro. Sí. Pero,
1: en algún pero, momento... Es, en
0: si
1: algún
0: a mi me pregunten
1: momento,
0: la dona...
1: En algún momento los españoles tendremos que votar, confiemos... Mm. en que la democracia en este país se conserve y que el año que viene hay eleccions generales y las encuestas están diciendo...
0: Això ni a més risc en esta chunisca así de que canvia, ¿no?
1: Las encuestas están diciendo, todas las encuestas, menos la que pagamos todos los españoles, la del CIS...
0: Que es la que única catina en les passades eleccions.
1: Pepe y Vox...
0: Mitja Vila, un gran professor meu...
1: Pepe y Vox se sitúan por encima de 200 escaños. Entonces, bueno, veremos si el año que viene votamos.
0: Sociològicament,
1: confiemos en sociològicament, que el año que viene votemos.
0: Sociològicament, d'intentar ser objectiu, te digo tú que n'hi ha més probabilitat, efectivament, per tot el context, perquè toca dreta, perquè està, se veu, perquè n'hi ha una longitudinalitat entre totes les eleccions municipals. Això se trenca fa 10-15 anys, però ha tornat. O sigui, tota la vida tu veus les municipals, tu veus les autonòmiques i més o menys
2: els
0: saps
2: cicles,
0: lo que ve.
2: No?
0: Són cicles, no? I ara ve un cicle. Però insistisc, és que este home n'apareix uno de cent. És que és molt difícil de preveure la seva situació. I si tu me preguntes a mi... Mira, n'hi ha dos tipus d'enquestes, les que se publiquen i les que no se publiquen. I jo en faig moltes d'enquestes, val? Les que m'encomanen que no se publiquen són les millors. Quan se publiquen, ahí ja... la cuina o el sofregit, ahí ja... A mi se m'escapa. Quan un partit encomana una enquesta, aleshores, jo crec, per la tranquil·litat que li veig a Sánchez, malgrat els casos, malgrat la dona... I jo, per a mi, té una situació de control que no la té Andalusia, que no la té... Però com ha dit Sergi, per a mi, és que jo crec que estan enviant kamikazes i que forma part d'una estratègia. Sí.
1: Però una situació de control, vamos a ver. Estamos ante un gobierno que en todo lo que llevamos de legislatura 3 años ni siquiera ha aprobado unos presupuestos generales...
0: I on veus tu la preocupació?
1: Entonces, la situació de control...
2: És la pregunta que anava a fer-li.
1: La situació de control, ¿cuál es? La situació de control és que un prófugo de la justícia... está sosteniendo el gobierno de este
0: pero
1: país.
0: Pero si vota también el PP todo.
1: Esa es la situación.
0: Pero si vota también el PP.
1: Esa es la situación.
0: Ay, pero si ha votado también el PP, Pilar.
1: La investidura la votó un prófugo de la justicia. Y Santos Cerdán se fue. Santos Cerdán, que ha estado
0: pero
1: en prisión preventiva.
0: Pero Puigdemont no está votando también el PP últimamente cargándose al
1: juez. Podría hablar, Joan. Santos Cerdán, que ha estado en presuntamente de todos los españoles, ese señor fue el que negoció la formación del gobierno de España fuera del territorio nacional con un prófugo de la justicia. Porque a día de hoy, y mira que el PSOE se ha esforzado, no ha conseguido que Puigdemont pueda pisar España sin que se le detenga. Y esos son datos objetivos. Y los datos objetivos...
2: Pero eso no ho nega ningú,
1: que...
2: Pilar. Això, además, el tornar
1: no,
2: a repetir,
1: es que
2: ho sabem tots,
1: no.
2: Tots sabem la situació
1: no,
2: de Puigdemont,
1: no.
2: Però també n'hi ha que donar-li la raó a Joan en el que està dient, de que últimament,
1: es que
2: i ho ha vist en molts dels decrets
1: de
2: lleis... Però això és un altre problema.
1: No,
2: la percepció
1: claro.
2: que el ciutadà té i com mos quedem les coses i com
0: acabes de dir una paraula, acabes de dir una paraula clau. A veure, en política funcionem per percepció, d'acord? Una cosa és la realitat i a vegades coincidís i a vegades no. El que hem d'intentar sempre és què percebís la ciutadania,
2: clar,
0: no? Aleshores, més enllà de tot el que passa, n'hi ha tants matisos i han passat tantes coses que si tu me preguntes a mi, la percepció en la comunitat valenciana és que Juanfran està fent-ho millor que en la segona etapa de Mazón, encara no ha arribat als números de Mazón pre-Dana, perquè no ha arribat, perquè la situació de Mazón era una... Bueno, era molt bona i jo crec que anava per l'absoluta directament. Ve una catàstrofe que, evidentment, pues, sabem el seu paper i el rol que... i perquè ha caigut, evidentment, i

0: Juanfran està tapant ferides i jo crec que Juanfran ve per quedar-se. I ja està, perquè no n'hi ha opcions. Però l'estat espanyol pensa que no, que Sánchez està gestionant bé la percepció ciutadana que n'hi ha sobre la seva gestió.
1: Ara comentarem això. Són les 9:36. Això és A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
3: De tu a tu.
4: Atenció, famílies curioses. Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i, fins i tot, transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació. Una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Avui ja n'havíem convidat més a dos perquè sabíem que entre ells mateixa ja anava a estar la cosa complicadeta, com per a clavar un tercer actor.
7: Somos dos.
1: Clar. Oye, però és que perquè tu vals per dos, Pilar.
7: No, oh, i Joan també. No. Nos sobramos. Però no, però és que a Joan i a mi nos encanta tertuliar, sí o no, Joan?
0: Jo estic encantat. Sí, però, a veure, una cosa, és que a mi m'agrada la polarització. La, ja ho han parlat així alguna vegada, l'Isaig, evidentment.
1: Bueno, ja, això ja m'ho vas dir tu una volta. Ja. Què preferim, això d'ara o la
0: que se passe
1: passivitat,
0: de la
1: sí, que no votava? Me'n recordo que m'ho vas contar, que hi havia un tant percent de gent que no participava, que no votava. Sí. I ara, en canvi, és sí, molt més elevat.
0: I la polarització, tu, activitat política, que això en general és millor per l'esquerra. Però he dit també una cosa abans que és interessant, que és que el que hem d'evitar, la polarització sana, val? I hem d'evitar que, perquè jo ho dic a molta gent que la trobe exacerbada, insultant, molt nerviosa en la política, jo dic, però si en realitat la política és un joc, és que ho és. La majoria de polítics i polítiques que es dediquen a la política...
1: Però jo ara que estàs dient això... torna a lo mateix, a la percepció de la gent. Mm. Per als polítics, per als que saben o sabem d'això, tenim clar que és un joc, però... Sí. I el votant?
0: El votant s'ho pren... A veure, és un joc que porta canvis i porta millores o no, i porta retrocessos, evidentment, però és un joc democràtic i hem d'estar ahí dins, no? Perquè si no s'arribem anem a anar per sèquies que ens porten a coses que deixarem enrere i que sí. No desitgem, no?, directament. I aleshores, jo crec que ara n'hi ha un context internacional de molta polarització. Jo crec que n'hi ha segments poblacionals que han estat exclosos directament de la política tota la vida, i ara mateixa... Jo, per a mi, el canvi sociodemogràfic, sociopolític, ve quan l'època del Brexit i de les primeres eleccions de Trump, que una part de la població que estava exclosa de la política en zones deprimides, en zones rurals, en unes condicions fora del sistema, se li dona orgull i consideren que tenen una veu, un paper i que tenen opcions polítiques.
1: A mi hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. I són els jovens, les generacions d'ara, que no les feia molt de temps, o sigui, jo feia molt de temps, millor dit, que no les veia tan involucrades o implicades o fins i tot al punt d'opinar com estar... encertada o desencertadament, però estan clavats en el meu.
7: Jo crec que això sí que sucedió en el canvi que se produjo entre Felipe... O sea, el último tiempo de Felipe González y la llegada de Aznar, donde la población joven votó mayoritariamente al Partido Popular. También es verdad que había un nivel de paro pues del 20, de dos dígitos, no me acuerdo ahora, pero vamos, del 20 y algo por ciento. La situación económica era muy precaria para los jóvenes, la incapacidad de buscar un puesto de trabajo. Entonces la juventud española en ese momento votó a Aznar, también porque los últimos años de Felipe González fueron años... también de muchos escándalos, de financiación ilegal del Partido Socialista, de algún ministro como el ministro del Interior en la cárcel, y entonces al final ya fue insoportable. Y en este momento, claro, la juventud, por la imposibilidad de acceder a la vivienda y porque aunque

0: que trabaje sigue siendo pobre. Es decir, la principal lacra que hay en este momento es que un trabajador al final es pobre. Entonces, claro, la juventud al final claro, eso pues anima y moviliza a la juventud, y claro, lo moviliza, en este caso podría ser contra la persona que está gobernando.
1: Sí, bueno, la juventud fins fa 10 anys...
0: I perquè la izquierda de Yolanda Díaz, que bueno, algunos dijimos ya que iba a ser un bluff, y como lo de García y Florentino, pues se ha confirmado, claro, la izquierda del PSOE ha desaparecido porque ha desencantado absolutamente a la juventud. Cuando se señalaba a la gente por ser casta, y luego te compras un chalet, y luego tal, y luego, o sea, tienes los tics superiores a los que tú calificabas de casta.
2: Bueno, ara t'estan demonitzant per tindre un pis en propietat, heretat, comprat, que el degues fins al 2080, etcètera, etcètera, que és una cosa molt loca per part d'esta gent, també vos ho dic.
1: A veure, la joventut ara, el canvi per a mi sociològic que n'hi ha és que la joventut sempre ha après, ha atès i ha fet el que se li diria la gent major. Hasta fa un parell de generacions, que jo, per a mi, és importantíssima la joventut en totes les eleccions, i és una qüestió que apliquem. O sigui, és molt important la joventut, la que no atén les xarxes socials de governs, o sigui, n'hi ha un electorat que està pensant, i per primera vegada en la història la joventut en casa influeix al revés, a què voten pares i mares. ¿Vale? I això és la primera. La segona, la joventut és sempre antisistema, ho ha sigut sempre, no vas a ser antisistema a 60 anys. Eres antisistema a 14 i 18 anys.
2: Però al pas que anem, ho serem. Eh?
1: No, quan el 15M fou antisistema per l'esquerra, directament, que ahir m'encisa a mi, l'anterior papa m'encisava, té frases boníssimes, i una de les bones és los comunistas nos están robando a la gente pobre, i perquè és de veres, no? Syriza en Grècia, Podem en Espanya, les places plenes, i per primera vegada, perquè des del sindicat Solidaritat de Les Valesa l'església doncs controlava sempre la reivindicació, el carrer i tot, pues per primera vegada el comunisme s'apropia en aquests anys directament de les places, de la contestació i de la joventut, no? Directament. Bueno, pues com diu Pilar, perquè és cert, no? Se genera frustració en la gent jove, i les noves generacions... Això ja ha passat. Ja ha passat que n'hi ha partits com Podem, que té una història d'una criminalització. Com he dit abans, vens a la política i ja saps a què vens, no? O sigui, en política van anar a per tu. Però, bueno, van a per ells, justament com vulguem, cauen, frustració, i ara, efectivament, ara la joventut està majoritàriament, no en el PP, no, ara la joventut està majoritàriament amb Vox, directament. Sobretot la joventut que més s'escolta, la que més se veu, no? Directament. I aleshores, pues, això és una cosa important en la joventut.
0: Lo que pasa que ojo también con Vox, y se empezó a ver en Castilla y León, y veremos ahora en Andalucía, si finalmente obtiene menos de 20 escaños, que sería un fracaso también.
2: En Andalucía que... li donen un relatiu estancament.
0: Efectivamente. Entonces, ¿por qué? Porque eso sociológicamente se conoce como la inutilidad de un partido político, y le pasó a Ciudadanos.
1: No va a quedarse. Vos se queda para toda la historia de la humanidad. Bueno,
0: pero cuando los ciudadanos observan que un partido no es útil, es decir...
1: No, pero vos va a ser... Ciudadanos no sigue útil porque Ciudadanos sí, no se viene.
0: Pero vamos
1: estaba.
0: A ver, Joan, cuando llega a Castilla y León... llega con unas posiciones imposibles de aproximarse en Extremadura que en Aragón, porque Vox no quería entrar a negociar porque pensaba que eso electoralmente le iba a rentar, y fue todo lo contrario. Entonces, esa posición de Vox de no hacer lo que su electorado le pide, que al final es negocie con el Partido Popular, porque el electorado de Vox
1: al final
0: pide eso.
2: Al final
0: sí. Pero lo hacen fastidiando.
1: Hombre, faltaría
0: mucho.
1: Mes. Claro.
0: No, pero eso para Vox está teniendo castigo electoral.
1: Ahora, Vox
0: lo ha
1: es
0: tenido
1: diferencia.
0: En Castilla y León y lo va a tener en Andalucía.
1: Vox es diferencia de Podem y Ciudadanos en que no vol pasar al PP. Si no, con Ciudadanos volia passar al PP o al PSOE, i Podem volia passar al PSOE, i... Vox no vol passar-lo. Sap que pot tindre molts bons resultats.
0: Però és que no va poder passar al PP, igual que Podem, serà impossible que passarà al PSOE.
1: És que no ho vol. O sigui, Vox té molt clar això. L'escala ideològica, ho vam parlar moltes vegades així, és de l'1 al 10, i Vox té el número 9 i 10. Entonces, el PP tampoc pot arribar on està Vox, perquè si no es perdria el centre, ¿vale? I el PP i el PSOE, el centre, t'asseguro que no el volen perdre, ja està.
0: Però si el PSOE l'ha perdido ja, Joan.
1: Pues, ja ho veurem, ja t'he dit que no.
0: Bueno, vamos
1: el PSOE sempre
0: va
1: anar a
2: la moment es reconduïsca.
1: Sempre va anar...
0: El PSOE, a dia d'avui, ha perdido el centre.
1: Amb la que està caient el PSOE, tu el veus que critica la justícia? No, doncs pues ja està.
0: Que no?
1: No.
0: Que no?
1: No.
0: Que no?
1: Si el PSOE fera cas de poder, la justícia
0: l'estaria
1: com Mèxic. O sea, ni habría una otra fórmula de tirar chuches.
0: Que me estés diciendo, que me estés diciendo y que apoyen y que apoyen y que apoyen a un fiscal general del Estado condenado, que me estés y que se apoyen el lawfare, precisamente este PSOE
1: actual,
2: pero díselo que lo explique.
1: Actual, pero el PSOE, pero
0: es que el propio ministro de Justicia,
1: pero Pilar, pero ha actuat.
0: Critica PSOE, la justicia.
1: Pero el PSOE ha actuat contra la justicia en algo? Ha actuat legislativament? Ha fet alguna cosa? No.
0: Pero
1: no fa res. Se n'ha a reflexionar
0: que ni hauria que hagamos como México, hombre.
1: Això volguera la seva esquerra?
0: És que no, però és que Europa, vamos a ver, el que ha puesto freno a esos intentos ha sido Europa.
1: Que no se meneja el PSOE, que no fa això.
2: És una cosa respecte a les intencions de vot o els vots.
0: Pues oye, el PSOE no sé por qué no tiene mayoría absoluta, porque si se come el electorado de Podemos, de Sumar y mantiene el suyo, el PSOE ha perdido al suyo y aguanta por el electorado de Podemos y Sumar.
2: Bueno, a banda d'això, el comentari que vull fer, sobretot hem vist el devenir de Vox en les diferents comunitats autònomes, que jo crec que va molt inherentment lligat a el caràcter dels ciutadans que el voten o no. I m'estranya molt aquesta posició d'estancament en Andalusia, li pregunta a ell pel seu caràcter i sobretot per la seva ocupació, en el que, parlant d'una forma clara, en la quantitat de cayetanos i gent d'aquest tipus que seria més procliu de votar a Vox, com és que es queda estancat en Andalusia?
1: És que Andalusia... A veure, al final... La gent de dreta i de centre-dreta comprendrà que la millor eina que té Sánchez és Vox. No? Al final ho ha de comprendre, no? Que la millor eina per a Sánchez és Vox. Perquè, efectivament, polaritza, Vox polaritza sí, amb Sánchez. I aleshores és útil per als dos la situació estancada, bloquejada entre dos blocs ideològics. Aleshores, claro, sí, n'hi ha un Bonilles, n'hi ha molt pocs dins del PP, n'hi ha molt pocs, o sigui, n'hi ha un model que és ayusista i un altre que és bonillista, val? Jo crec que per a l'estat espanyol és millor el model bonillista que l'ayusista per a tota Espanya dins del PP, val? Directament. Però és que Ayuso, dins del seu territori, també és el millor que poden tindre, però per a tot el territori espanyol, no. I Vox, directament, pues clar, és que en Andalusia, Bonilla, malgrat l'incident o la mala gestió sanitària, està sortejant també la situació. I insistir, sociodemogràficament, Andalusia és molt tradicionalista i molt religiosa. Va passar que això se queda amb el Partit Popular i en el centre-dreta. I, per cert, una cosa, un apunt per a tota la gent religiosa i catòlica que és majoritària en l'estat espanyol. Cada vegada més està entrant la religió evangèlica donada la circumstància d'una part de la dreta que la potència, que la subvenciona, i jo diria que seria preocupant per a la religió catòlica l'impuls que se li està donant a la religió evangèlica, sobretot en Madrid, que és el capicasal de l'estat espanyol, perquè va a més. O sigui, n'hi ha contraprogramat un acte a la rebuda del Papa, quan vinga el Papa, per l'església evangèlica, que cada vegada més, si continuem igual políticament, va estar més potenciada per interessos per una dreta que no està exactament en el centre.
2: Queden 10 minuts i jo no volia deixar ni l'aspecte andalús ni el valencià. És que no sé si heu llegit el que publica El Mundo, la notícia sobre les telefonades, diguem, contraproduents, la campanya de desinformació que diuen que estan portant a terme en Andalusia i que ho publica avui El Mundo, referint-se a que qui drena la gent, als fixes, parlant-los i referint-los a una pròxima cita mèdica, imitant el to i el llenguatge que utilitza el Servici Andalús de Salut, encara que no s'identifiquen en cap moment. I, clar, després d'haver tingut ja a la persona enganxada al telèfon, el que li fa convèncer-lo o informar-lo de que el Partit Popular en Andalusia està privatitzant i abandonant la sanitat pública, convencent a l'usuari o a la usuària o el possible votant o no de que ja són no sé quants de milions en llista d'espera i, bueno, en fi, una sèrie de telefonades que, bueno, està publicant tot el telèfon.
1: En les campanyes, a mi m'encisa...
2: El Mundo diu que ha confirmat aquestes telefonades. O sigui,
1: en les campanyes n'hi ha coses que pot dir el govern. ¿vale? Ara mateixa tu pots estar en l'oposició o en el govern. Bueno, hi ha coses que pot dir, tu pots dir si estàs governant, tu pots dir si estàs en l'oposició.
2: Ho dic perquè m'al·lucinen aquestes coses.
1: No, no, no. Eh? I després n'hi ha coses que poden dir les joventuts, que això ho usa molt el PP, no, això ho ha dit Noves Generacions, sí. O el PSOE, no? Això ho han dit joventuts socialistes. Dius, això és massa
0: si
1: fort.
0: Com si no faran
1: ells. Això és massa fort, exacte, però van a dir els joventuts i que ho refilen, ¿vale? I també n'hi ha coses que les diuen altres, que apareixen per ahí, no?, directament. També n'hi ha partits que se creen, doncs, jo me'n recorde, el partit dels disseminats en molts pobles aparegué, i això no vaig a dir el nom, però sí que algú en el govern valencià de l'època del Partit Popular, doncs, algú molt intel·ligent anava generant partits socialistes en molts pobles, un o el meu, directament. I anava a parlar jo en el que se presentava, que no sabia ni per què se presentava l'home, no?, directament. Entonces, és que n'hi ha moltes coses. No estic al corrent exactament d'aquesta, per tant, no sé qui l'ha promogut, i no sé tampoc pues, l'alcance que pot tindre o la eficiència electoral que pot tindre, que jo crec que ben poca, perquè quan arribem a aquesta situació, les campanyes, o sigui, la legislatura són 4 anys, 3 anys i mig per a mi són racionals, en els que tens que fer un treball governamental, i tot el vot és molt emocional, és una espiral emocional que va tancant-se, i els últims dies són molt emocionals. Però jo crec que Bonilla allí té el sac prou lligat.
2: Diuen que això ja és certament Aragó, però en un tema referit a les pensions.
1: Jo crec que Bonilla té el prou lligat el sac i que anem a veure si arriba a l'absoluta o no. Jo crec que sí que va arribar, que Vox allí no ha fet una bona campanya, l'ha notat punxar, l'ha notat nerviós.
0: L'ha hecho Santiago Abascal.
1: Sí, l'ha fet personalment, va punxar, va punxar.
0: Ha sido, de hecho, el candidato nacional con más presencia.
1: Va punxar, jo crec que...
0: I, de hecho, Moreno Bonilla ha hecho campaña paralela, pero no convergente, con Feijóo. Cada uno ha tenido su propia agenda.
1: Es que Feijóo no le suma a Moreno Bonilla.
0: Claro, pero Bonilla ha ido por libre. Pero claro, en el caso de Montero es que se juntan muchos componentes. Es que ha sido la negociadora de las ventajas fiscales a Cataluña.
2: Bueno, la Montero es que, entre otras cosas, cada vez que obra la boca, Pilar, ha
0: claro,
2: pichado el
0: y pa. Luego, claro, hablando, por ejemplo, pero el tema de la fiscalidad con Cataluña y no es cualquier cosa en un territorio como Andalucía, que se ha sentido minusvalorado por Cataluña. Entonces, ese tema es un tema emocional, como decía Joan. Luego el tema, por ejemplo, el tema del accidente ferroviario de Adamuz, que Óscar Puente, que está desaparecido, sigue sin dar explicaciones, con 46 víctimas mortales.
1: Mare de Déu, ¿cómo que no ha dado explicaciones? ¿Sí que en la historia de la humanidad nos han dado más explicaciones de un accidente?
2: Una cosa que siguen encertadas o no, pero explicaciones.
1: Per l'amor de Déu, ¿cómo que no s'han fet explicacions si en el minut 1... Vull dir-te.
0: Para negar la evidencia que havia sigut un problema de la soldadura.
1: Mira,
0: feu
1: una cosa bé.
0: Era lo que estava negando el señor Puente.
1: Per a mi feu una cosa bé que hem d'aprendre totes i tots. I és que, per a què t'escamagar res? O sea, si és que l'home anava... Lo que diguen diu, lo que apareix diu, que és la millor...
0: Però si estava diciendo todo el mundo, Joan... que era un problema de la soldadura de la vía.
1: Yo no
0: que
1: note.
0: Ese mismo día, unas horas antes...
1: No n'hi ha ningún debat social sobre Adamus. Ninguno. No, no se sap res d'Adamus.
0: Óscar Puente lo estaba negando. Bueno, y hablando del accidente laboral de los guardias civiles.
1: Això sí, això és una clava.
2: Però això vos ho he comentat jo al principi i mireu, porteu 55 minuts i no ho hem parlat. I me quedaré sense parlar d'esta comunitat.
0: De una unitat, o sea, que la Guardia Civil está diciendo, oiga, no podemos luchar contra el narcotráfico sin la unidad que teníamos y que Marlaska, de manera unilateral y sorpresiva, se cargó en 2022, después de 10.000 detenciones y después de miles de toneladas de droga incautadas.
1: A veure, això, n'hi ha gran espai, evidentment, és una frase que podrà ser burocràticament la més encertada, però no socialment. O sigui, tu no pots dir que n'hi ha 2 morts aixina en una arcolanxa i un accident laboral. Que ho és un accident laboral, però crec que dir-ho en aquesta manera, pues, dir un incident...
2: En acte de servicio.
0: Es un acte de
1: servicio, sí, bueno, claro,
0: Joan.
1: Pero...
0: ¿Y por qué la Guardia Civil a estas horas sigue sin ser considerada profesión de riesgo?
2: Díselo un poco, Pilar, que no li dices.
1: Si di que es desacertat dir accident laboral en acte de servei, és que va de la mà. Sí. Evidentment és un accident laboral en acte de servei, però crec que jo evitaria dir la paraula accident laboral com si t'ha caigut un martell a la bota.
2: Sí, que no s'ha pillat el braç en una carda.
1: Exactament, no? Jo crec que efectivament esta dona té la boca més lleugera del que se recomana. Ana és molt ràpida directament i efectivament ha donat molts memes, no tant a l'altura de Rajoy, que n'en donava més, i molt bons directament. I ho parlem abans en Sergi. ella per a mi no té una marca que aguante això, no? Insistís de que la marca aguanta. Tu pots ser una persona... Jo recordo una frase desafortunada de Trump, diu, però jo en una pistola pego un tir a un una avinguda i torne a guanyar, no? Directament, perquè ho suporta, perquè la seua marca és el que és Trump, no? Directament. Per a mi és un portent per a guanyar i un fracàs per a perdre, perquè perd sempre després de guanyar, no? Així, en l'estat espanyol, Rajoy tenia la seua marca i eixa manera de ser propera, amable, graciosa, en errades, era la seua marca.

0: no és el cas de la ministra, perquè ve d'un ministeri que no entronca amb les errades, no?, directament. I també jo crec que, és que la paraula és kamikaze, jo crec que enviar ministres que arriben, i a més ella, que efectivament, com dius tu, Pilar, doncs ha tocat el tema del finançament, en el qual està contrapuntat el principal Catalunya d'Andalusia, no? Aleshores, quina és l'estratègia de Sánchez amb aquestes coses? Quina és? Jo crec que és el control del partit, directament, per damunt de les organitzacions, que el municipalisme és un punt molt fort del Partit Socialista, crec que ara està en hores baixes i ser municipalisme, i s'ha centrat en una figura de lideratge, com han fet altres països, que passa ara en tots els països.
1: Que és ell.
0: Els lideratges estan per damunt dels partits. Això va dur, insistix, bons resultats per al PSOE, malgrat que perda i no governe, es quedarà en una bona situació el PSOE. Sánchez dirà aquí
2: hablas
0: entre...
2: Hablas a nivell general, claro, perquè a nivell general, autonòmic o municipal,
0: nivell autonòmic,
2: claro, és un sacrifici global.
0: Està fent-lo.
2: I a mi lo que me sigue sorprendiendo es que los candidatos autonómicos, bueno, como son ministros y municipales...
1: Inclosa la de así, ¿eh?
2: Claro.
1: Queda un juga en la base de que es poc coneguda.
2: Y Óscar López en Madrid, imagínate cómo va a quedar Óscar López en Madrid, que también es ministro, es decir, com Ayuso revalidando
0: doncs
2: su mayoría
0: absoluta. Doncs anem a veure com se pronuncia, i ho veurem, com se pronuncia, ja passa, se va a pronunciar, que la gent dirà, val, en el meu poble, això, en la comunitat autònoma, això, i en l'estat espanyol, això. Crec que se va pronunciar i
1: ja... Bueno, això ja va passar en
0: ja va passar i se va pronunciar.
1: I va passar en Vox, especialment.
0: Sí. Total.
2: Pero el PSOE en las municipales de 2023 también sufrió mucho por culpa de Sánchez.
0: I no dubte jo que ara, evidentment, hi ha xapor sobre Sánchez. Però si jo recomanara, jo crec que la situació va més enllà del Sánchez, de Sánchez, sincerament, i és que ara mateixa n'hi ha una onada...
2: Perquè nos preguntava també en Sergi per la Comunitat Valenciana.
1: Ara no, ara en un minut i mig ves tenen en el pa.
2: Las encuestas que se hacían en el peor momento de Mazón, y eso tú que eres también del gremio lo sabrás, el PP aguantaba incluso el tipo por la animadversión que genera Pedro Sánchez. Eso se veía en las encuestas.
0: Les enquestes de Mazón, y per això Mazón no estarà. I on he fet en temps real en estigui en Mazón, a veure, Mazón no està perquè el PP era conscient del bac que s'han portat com es quedarà Mazón. Més enllà de Pedro Sánchez i de Sant Francesc de Borja. O sigui, el bac era tal que era impossible, insostenible. Si haguera sigut sostenible, estaria Mazón ahí, però era insostenible. I arrossegava a tots els pobles i a tots els partits populars a perdre regidories. I era insostenible.
1: Que parlant d'aguantar allò que dius tu i torne al que comentaves de estas pes, sí, va ser el límit, sí, ja, on no va poder aguantar. Bueno, m'imagino que a banda de totes les pressions interiors i eixa situació que haguera pogut acabar completament en l'executiu valencià. Que són quasi les 10 del matí. Jo encantat que estigueu així, però tindrà que ser a la pròxima.
0: Un plaer, com sempre.
1: Vinga, Joan, Pilar, adéu. Arriben les notícies, ara tornem.
3: Són les 10.
4: A punt. Notícies.
3: La Conselleria d'Educació acaba de convocar demà dijous els sindicats a una reunió extraordinària de la taula sectorial d'educació. Segons esta convocatòria, la consellera reitera la voluntat de diàleg i el seu desig d'avançar cap a un acord que beneficiï tot el sistema educatiu i apunta que presentarà als sindicats una proposta integral amb mesures de suport al professorat. Carmen Ortí estarà acompanyada en la reunió del secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, així com per tots els directors generals del departament. La convocatòria ha arribat als sindicats en l'inici de la concentració que fan encara ara les portes de la conselleria i en el tercer dia de vaga indefinida. Aposta real i considera que respon a l'èxit del seguiment de docents i famílies.
5: És una bona notícia. Esperem que demà vinguin amb una proposta de tots els temes, real i efectiva, i amb disposició de negociar. No només parlar de retribucions i d'aixòs famosos 75 euros en 3 anys, sinó de tota la plataforma completa, amb pressió i a negociació. Per tant, estem contents, en principi, veurem demà què passa.
3: I la secretària d'Educació de Comissions Obreres, Txelo Valls, ha explicat que encara esperen veure l'oferta, ja que no està per escrit, per part de la Conselleria.

0: Conselleria. Demanen més informació en l'ordre de dia, ja que només saben que es reuniran amb la consellera. Valls confirma que ara per ara les mobilitzacions continuen.
1: Mentre no hi hagi una oferta fefaent comunicada i que tinga la possibilitat de la consulta en la part de la bancada sindical, totes les mobilitzacions continuen.
0: A esta reunió extraordinària entre sindicats i educació, prevista per a demà a les 9, s'acaba de referir fa pocs minuts el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
2: Estem oberts al diàleg de tots els punts que ells han plantejat per a parlar i per intentar arribar a l'entendiment. Jo el que demano és sensatès. El que demano és sentit comú. Miren, jo vull recordar que la primera reunió que es va fer, el primer plantejament que havia fet la Generalitat era garantir que els estudiants de batxiller i els que van tindre accés a la universitat els garantissaré l'avaluació. I es van alçar de la taula. I després el Tribunal Superior de Justícia ens ha donat la raó a nosaltres, perquè nosaltres anàvem allí en sensatès, en sentit comú.
0: I de l'actualitat judicial de la Dana, avui estan citats a declarar dos bombers forestals de la Generalitat. N'estarem pendents del que donen de si eixes compareixences previstes al jutjat de Catarroja a partir de les 9:30 fa pocs minuts. Sanitat, per cert, actualitza l'estat del pacient amb antivirus a l'Hospital Gómez Ulla. Continua estable i sense modificació en l'evolució. Està rebent tractament per a símptomes de febrícula i falta de respiració. Pel que fa a la resta de creueristes, tots continuen sense novetats. De fet, la valenciana Aitana Forcén acaba de publicar en xarxes, en Instagram, concretament, un bon dia i una imatge de la manta i la cinta per a fer exercici. Parlem ara d'economia. La Comunitat Valenciana registra un fort impuls en la creació d'empreses. En març, el nombre de noves societats mercantils va augmentar un 39% respecte a l'any anterior. Fins a més de 1.850 empreses noves es van subscriure, la millor dada per a este mes en la sèrie històrica. Andrea Moreno.
3: Així és. A més, la inversió també augmenta amb més de 59 milions d'euros de capital subscrit, un 70% menys que l'any passat. Mentrestant, les dissolucions pugen lleugerament a 1.100 amb 164 tancaments. Amb aquestes dades, la Comunitat Valenciana encadena 8 mesos de creixement. No obstant, altres comunitats com Castella-La Mancha, Extremadura o Catalunya destaquen per les seues pujades i confirmen que el creixement també és generalitzat a tot Espanya.
0: En els esports, d'ací a uns minuts, comença la segona jornada del quadre eliminatori de la Copa Falcon Bridge, que està disputant-se al Club de Tenis de València, Gonzalo López.
4: El primer enfrontament serà mitja hora entre Butkov Jaer i Kekmanovic. El valencià Bernabé Zapata va dir ahir adeu a la seva carrera individual després de perdre per un doble o assís contra el paraguaià Adolfo Vallejo. Això sí, demà participarà junt amb l'ansirenc Pedro Martínez en el quadre de dobles de la competició. El plat fort de la jornada serà a les 4 de la vesprada, el partit entre el tenista de Benlloc, Roberto Bautista i Pedro Martínez. Un duel valencià que a punt els oferirà a través del web i les nostres aplicacions mòbils. Diumenge podran seguir la final del torneig.
0: Això és tot de moment. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
6: De tu a tu.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
9: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
8: No pintem les coses de color de rosa.
9: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
8: I parlem l'idioma de l'esport.
10: Los 11 que salgan a morder como perros.
11: Tornarem al 4-4-2
12: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
13: Palmando.
14: Tu li has donat les claus.
15: Por algun lado saldrá la rata.
8: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
16: L'economia per a totes i tots.
17: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
16: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4.

Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaca.

0: I a més, també trànsit lent de vora 3 quilòmetres a la D30 en direcció a l'AP7 i la CB35, la coneguda com a pista d'Ademús. I com no, també presentava uns 3 quilòmetres de retenció a l'altura de Sant Antoni de Benaixeve en direcció a la capital. Pel que fa a la 7, diversos trams de trànsit lent per l'acumulació de vehículs, així com a l'altura de la CB36, on s'han incorporat els vehicles de l'autovia de Torrent, o abans i després de la connexió amb la resta, la B30, en els dos sentits de la circulació. Este és el magazín matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Abril, què tal, com estàs?
1: Què tal, molt bé.
0: Bé, van convergent les coses, van canviant i, a més, nosaltres anem poquet a poquet també circulant amb elles, mai millor dit, en este matí.
1: Sí, perquè estava previst que avui, recordem, 13 de maig, el Tribunal Suprem decidirà si paralitzava o no la regularització d'immigrants anunciada fa unes setmanes pel govern d'Espanya. Però ahir coneixíem que serà finalment el 22 de maig quan la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem realitza eixa vista sobre les mesures cautelars sol·licitades per la Comunitat de Madrid, Vox i les associacions Hazteoir.org, Libertad y Justicia i Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. No obstant, avui analitzem què és el que demanen aquestes cinc parts, quina és la postura de l'advocacia de l'Estat sobre aquesta qüestió i què suposaria que el Tribunal Suprem acceptara aquestes mesures cautelars. I ho fem parlant amb la politòloga Núria Franco.
0: Núria, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: L'última notícia que hem conegut és que el Suprem ha posposat la vista fins al 22 de maig. A què es deu aquesta decisió?
2: Bé, jo entenc que això és una miqueta doncs, per donar temps a les parts per preparar la seva exposició i en particular doncs, a la postura de l'executiu per poder crear diguem, el cas.
1: Perquè explica'ns una miqueta en què consisteixen concretament aquestes vistes que ara es realitzaran el pròxim 22 de maig.
2: Doncs, bueno, la veritat és que no estic gaire familiaritzada amb això, perquè jo soc politòloga i no jurista, però el que jo entenc és que les parts que han promogut les mesures cautelars de suspensió doncs, han d'exposar els motius pels quals consideren que s'ha de suspendre la regularització fins que el Suprem hagi pres una decisió i aleshores en aquest sentit ha de respondre doncs l'Estat per exposar els motius pels quals això no es correspon.
1: Són entre 500.000 i 800.000 les persones immigrants en situació irregular a Espanya que es poden beneficiar d'esta regularització que es pot demanar, recordem, fins al 30 de juny. Els requisits eren, ho vam parlar també fa unes setmanes, però per a refrescar aquesta informació, trobar-se a Espanya des d'abans de l'1 de gener de 2026 i acreditar una permanència ininterrompuda d'almenys 5 mesos en el moment de la sol·licitud, a més de no tindre antecedents penals i no suposar una amenaça per a l'ordre públic, la seguretat pública o la salut pública. Núria, els cinc sol·licitants demanen la suspensió cautelar de la norma. Què és el que realment volen aquestes parts?
2: Es fa difícil de dir, és a dir, crec que el motiu, entre cometes, més de pes que potser pel que fa a les institucions públiques pot tenir una miqueta més de pes en el cas és el fet de que es desbordarien els serveis que han de gestionar aquestes sol·licituds. És a dir, es demana la suspensió per poder evitar el col·lapse d'aquests serveis. Més enllà d'això, doncs sí que és veritat que s'han esgrimit altres arguments més de tipus polític. Per exemple, s'ha parlat de l'efecte crida, no? És a dir, el fet que es faci una regularització pot cridar doncs, a més persones amb intenció de migrar a Espanya doncs, a venir per poder-se beneficiar, cosa que bé, crec que les entitats de verificació i de contrarrestar les notícies o aquests anunciats que són de mereixer dubtosa, doncs ja han qüestionat, no? Per tant, doncs, segurament l'argument més de pes seria aquesta part, que crec que era el en primer lloc ho va dir el sindicat de policia, dient, bueno, es desbordaran els serveis que poden absorbir totes aquestes sol·licituds en un període tan breu de temps.
0: De totes formes, ells aleguen la regularització que constitueix un frau de llei. En què es basen concretament, perquè ens entenguen els que ens escolten?
2: Bueno, es fa difícil d'entendre perquè, és a dir, és una ordre executiva, no és la primera regularització, ja ho sabem, que es fa, segueix una miqueta el patró de regularitzacions prèvies.

0: que han fet tant partits de dretes com partits d'esquerres a governs anteriors, i per tant es fa difícil d'entendre com pot ser un frau de llei. Sí que s'introdueixen algunes coses que són lleugerament diferents respecte a rerefons de demanda d'asil o de demanda de protecció internacional. S'introdueix aquesta necessitat d'acreditar certa vulnerabilitat. El que passa és que pel que s'entén de l'ordre, aquesta acreditació va amb el fet de ser irregular. És una persona que està en situació irregular en un país ja és per ser doncs més vulnerable, no? Mm-hmm. Això obre preguntes sobre qui podrà acreditar aquestes qüestions i, de nou, fins a quin punt això no és més que una sobrecàrrega burocràtica, però d'aquí a passar el frau de llei doncs es fa una miqueta difícil d'entendre.
1: D'una banda estan aquestes parts sol·licitants, recordem, formades per la Comunitat de Madrid, el partit polític Vox i altres tres associacions, i d'altra tenim la postura de l'executiu, és a dir, tenim a l'advocacia de l'Estat, que fa un parell de dies sol·licitava al Suprem que no paralitzi la regularització d'immigrants al·ludint al interès general. Quins són els arguments de l'advocacia de l'Estat? És a dir, a què referís aquest interès general que consideren es vulnerarà si s'accepten aquestes mesures cautelars?
0: Doncs suposo que es fa referència al fet de que si s'accepten les mesures cautelars no es pot començar la regularització fins que no es decideixi fins a quin punt hi ha frau de llei o no i fins a quin punt no s'accepten els arguments de les altres parts. Això es pot allargar. I mentrestant seguim tenint una massa de persones en situació irregular a Espanya, que pot ser doncs entre els 500.000 que indica el govern espanyol fins al, crec que era el 830.000 que indicava Fungas. Per tant, persones que ja viuen a l'Estat espanyol, que hi treballen de manera, diguem, dins del marc de l'economia submergida, per tant, no estan fent les seves contribucions a la seguretat social, tampoc els empresaris que els estan, entre cometes, contractant, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, és una situació d'extrema vulnerabilitat, no només pel fet de no tenir els papers en regla, el qual significa que a nivell d'accés a drets i proteccions socials doncs estan en una situació de desigualtat respecte a les persones que estan en situació legal, sinó que a més és una situació de dominació pel que fa a les persones que estan empleant a immigrants en situació regular. Per tant, tenint un volum de persones tan gran i que potser, ara no vull ser polemista, no? Però és possible que el número en realitat sigui encara més elevat, és més urgent que no pas poc important tirar endavant aquesta regularització. Mm.
1: El Suprem ja va rebutjar el mes d'abril la suspensió urgent de la regularització d'immigrants que havien reclamat algunes associacions. Creus que aquest antecedent ens pot donar alguna pista sobre el que decidirà el Suprem el pròxim 22 de maig?
0: Bé, jo crec que no, perquè cada recurs, entre cometes, s'aborda per causes diferents. Que la suspensió urgent no sigui acceptable no significa que d'aquí 5 dies el Suprem digui val, doncs anem a donar-nos temps per de moment pensar bé el que s'està fent. Crec que són dues coses que són independents d'una de l'altra i crec que bé. La vida jurídica d'aquest país ens demostra que de nou algunes decisions doncs acaben sent revocades, no? Per tant, no m'arriscaria a dir que sigui un bon precedent.
1: I com a politòloga, veus motius suficients perquè el tribunal accepte esta suspensió cautelar o penses que quedarà més en res i que finalment continuarà endavant la mesura?
0: És a dir, una cosa és a dir, una cosa és els motius de llei, l'altra cosa és la manera que té de veure aquesta qüestió al tribunal. Naturalment, si fos una cosa de lògica, matemàtica, doncs ja tindríem una resposta, no? El problema és que aquí també hi ha qüestions d'interpretació que van més enllà de la normativa, sinó de tenen a veure amb una qüestió de judici de principis i valors. Per tant, podria ser que al final la manera que tingui de veure-ho el tribunal d'una manera més subjectiva acabi tenint una influència en aquest sentit.
1: Recordem que una d'aquestes parts sol·licitants de que es prenguin aquestes mesures cautelars és Vox, evidentment, darrere d'esta decisió de presentar-se com a part sol·licitant hi ha clarament un motiu polític i està relacionat amb eixa oposició que des del minut 1 han fet a esta regularització.
0: Sí, naturalment, la posició de Vox en aquest sentit. Bé, jo...

crec que és una miqueta més complicada del que ens podríem plantejar, no? Perquè per un costat tenim un partit polític que ha fet del discurs anti-immigració un dels principals cavalls de batalla electoral des de fa molts anys. Uh-huh. Vox no és una, diguem, no és una excepció al panorama europeu. Per tant, és molt difícil d'entendre i molt difícil de comprar per un partit com Vox una regularització massiva d'immigrants, perquè bàsicament van contra tot el que han estat dient fins ara. Què passa? Que aquesta regularització massiva ve acompanyada i ve amb el suport de sectors de la societat tan dispars com ONGs, l'Església Catòlica, la Patrulla

0: d'este programa indica, no només anem amunt i avall, sinó que també anem esquitant poquet a poquet part dels llocs més destacats d'este territori, que és la nostra comunitat autònoma.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
2: De tu a tu.
3: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
3: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
3: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
5: Descansa la vista.
6: Què és la inspiració per a tu?
7: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
8: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
5: Obri la ment.
9: Eres creient?
10: Depèn de l'estació de l'any.
11: Con les carxofes.
5: Sí. A punt podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
12: Què t'ha paregut?
13: Molt bona, molt bona.
14: Ara sí que me l'espera.
15: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
16: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
15: En A Punt Ràdio.
17: Presentador de la Safor.
18: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
17: Gemma Juan. Animal de companyia.
18: La ràdio.
19: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
20: La vesprada de punt on tot pot passar.
15: De dilluns a divendres, de 4 a 5.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.

0: Són les 10:23, vos recordem que dins de l'àmbit de l'actualitat vos estem contant al llarg del matí la vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià que arriba este dimecres 13 de maig a la tercera jornada d'aturada amb les postures de la Conselleria d'Educació i els sindicats convocants que són l'STPB, Comissions Obreres, UGT i CESIF encallades, però amb la voluntat expressa de les dues parts de reprendre les negociacions. Ho hem viscut pràcticament en directe mentre el propi representant de l'STPB mos deia que ara s'obri la possibilitat perquè s'anunciava a primera hora del matí que la consellera Carmen Ortí tornava a demanar als sindicats que tornen a la taula de negociació i els convocava a una nova reunió per a demà dijous, on també participaran el secretari autonòmic Daniel McEvoy i tots els directors generals del departament. Tal com han traslladat en un comunicat als mitjans, en la trobada es presentarà una proposta integral amb mesures de suport al professorat, amb l'objectiu d'arribar a un acord que beneficia tot el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. Els principals sindicats ho contaven en directe en este programa també, almenys el majoritari s'han mostrat satisfets pel fet de que l'educació reprenga les negociacions demà i esperen que la conselleria faça una proposta real i efectiva. Com us dic, així almenys s'ha avançat en una concentració a les 9 del matí a la porta del departament a València, on s'ha recordat que la condició per arribar a una entesa és que es parle, i així ens ho contaven per part de l'STPB, en directe, de totes les reivindicacions que hi ha damunt de la taula. També vos contàvem, entre altres coses, que n'hi ha certes complicacions pel que fa al trànsit i és moment d'actualitzar tota aquesta informació, com sempre fem, connectant amb els nostres companys de la DGT. En este cas, saludant a José Antonio Pedrosa. José Antonio, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, poco a poco, se va normalizando ya la circulación en las carreteras de la Comunidad Valenciana. Tan solo van a encontrar ligeras complicaciones en la A7 entre Loriguilla y ya en la zona de Manises, en este caso sentido norte, sentido Castelló, al mismo tiempo que se van a encontrar ligeras dificultades por la A3 de entrada ya a la capital del Turia, por la zona de Chirivella. Además, en Castellón, tráfico lento, en este caso de entrada por la Nacional 340 en Almazora, y ya en Alicante, tráfico lento, eso sí, de salida de la capital alicantina por la 70 a su paso por San Vicente de Raspeig. Ya al margen de ella, en el resto de carreteras de la Comunidad Valenciana, se circula con total normalidad.
0: Moltes gràcies, Pedrosa. També pel que fa a l'oratge, avui, com veureu, el dia ha començat amb més sol que núvols, però el cel començarà a tapar-se a partir del migdia.

dia i ho farà al nord del territori, on hi ha probabilitat de ruixats i tornades a la vesprada des de l'Alt Millars i la Serrania fins a la Plana. Les temperatures mínimes estan en ascens, però les màximes cauran lleugerament al sud de la província de Castelló, on quedaran entre els 20 i els 22 graus. En les comarques centrals i el litoral de València veurem el termòmetre que puja als 24 graus i encara més vora els 25 a la costa, cosa que ens fa encarar-nos cap a un temps més d'estiu que de primavera. El vent ha bufat amb força a l'interior nord de matinada i als ports s'ha decretat un avís groc per ratxes fortes de mestral, que seran de 80 km per hora. I pel que fa a demà, encara que d'ací no res ampliarem tota aquesta informació, baixaran les temperatures al litoral i tindrem més intervals de núvols que no deixaran precipitacions. Pel que fa al dimecres serà més insegur. Ja mos ho avançaven estos dies els nostres companys de l'oratge. A partir de migdia cauran ruixats a l'interior de Castelló i amb el pas de les hores, ixe divendres, avançaran cap al sud i de vesprada podrien veure pluja localment acompanyada de tempestes al litoral i prelitoral de les províncies de València i Alacant. Tot indica que les més fortes cauran a les comarques centrals, el sud del Golf de València i la Marina, perquè el vent girarà a gregal i aportarà certa humitat. Així que estem pendents també de l'oratge, sobretot pels canvis que puguen anar produint en estos dies i sobretot perquè, com hem anat contant durant estos dies, estem en un mes de maig relativament atípic. És un any en el que hem començat amb canvis de l'horatge realment, si no estranys, pues això, atípics, en els que ja, havent passat 5 mesos, continuem en eixa tònica habitual i, sobretot, tenint en compte que estem parlant d'un mes de maig, d'una primavera que és cert, sí, però és més del mes d'abril, que poden haver tronades, canvis d'horatge un poc dràstics, que això ho dia Victòria estos dies, és la primavera, però també més típic del mes d'abril que del mes de maig, en el que estem vivint períodes de algo de fresqueta pel matí, molta calor durant el dia i de tornada de nou a les fresques, per no parlar de les tronades i algunes de les pluges. O sigui que és això pràcticament la tònica que estem vivint pel que fa a l'horatge i altres qüestions que vos anem contant, sobretot en este directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio, quan en estos moments es complixen pràcticament les 10 i mitja, ja ha superat el Equador del nostre programa, que ens durà, com sempre, fins les 2 de la vesprada.

0: actual. Jo crec que el nostre convidat estarà d'acord que, tot i que és la cançó de l'ànima que portem tota la gent que vivim precisament en la franja mediterrània, molt desencertats tindrien que estar aquells que la feren respecte a les versions de Mediterrani, en una original de Serrat, que evidentment és la cançó de les cançons. Això vos ho dic perquè avui mos acompanya una figura de gestió de la qual no s'entén sense mirar cap amunt, cap al cel, en este skyline que defineix la Nova York del Mediterrani, però tampoc sense mirar a terra, l'horta i les arrels de les que van construir la ciutat de la que avui parlem. Des d'aquell senyor, aquell alcalde legendari que va agafar una vespa i va marxar a Madrid a convèncer a Franco que el lloc d'on venia tenia un gran potencial turístic. I des d'entonces les coses han canviat molt. Anem a parlar amb un polític que actualment gestiona dos realitats potents. L'alcaldia de la destinació turística més resilient d'Europa, volia dir, i la presidència de la Diputació. Atén la nostra telefonada, si no estic equivocat, en un moment clau, amb uns pressupostos per al 2026 recent presentats i a punt de caramel que freguen els 147 milions d'euros i amb el repte de demostrar que un model de gratacels pot ser, a més, el més sostenible del món. Anem a parlar, si podem, sobre habitatge, sobre el futur del turisme i sobre la realitat d'una província que rugix amb força. I per això saludem ja l'alcalde de Benidorm, president de la Diputació d'Alacant i membre de les juntes directives provincial, regional i nacional del Partit Popular. Toni Pérez, alcalde, bon dia, què tal?
1: Molt bon dia. Doncs molt bé, fenomenalment bé.
0: En bon horatge, com sempre, no?
1: En un horatge magnífic, no? Estem al mes de maig i encara que hem tingut alguns dies de pluja, com tota la península, ara ja lluïix el sol i la mar està preciosa.
0: A Benidorm sempre lluïix el sol, i això, alcalde, ho sabrà vostè, perquè va néixer precisament en Benidorm, si no m'enganye, al any 68, i va estudiar al col·le públic Leonor de Canalejas. Això són dades només, però què queda d'aquell xiquet que corria pels carrers d'un Benidorm que començava a transformar-se en el que és avui dia?
1: Bueno, efectivament, no? Esos finals dels anys 60, Benidorm ja tenia aquesta altura i ja tenia aquesta trama urbana molt definida, no?, planejada. I jo crec que queda tot, no?, perquè sempre, bueno, aspirem a convertir-nos en millors persones, anem creixent, però no hi ha que oblidar d'on venim, no? Jo no ho oblidaré mai, no? El Col·legi Públic de Canalejas, el IES Pere Maria Osibosc, la Universitat d'Alacant, bueno, anant marcant també la teua manera de ser i de pensar, però sobretot el meu barri, no? El col·le segueix al mateix lloc, ma casa amb les persones. Són les que bueno, estan o no estan, però la resta sembla com immutable, no? I això també és bonic en un Benidorm que creix i que millora cada dia.
0: Les persones, inevitablement, alcalde, anem i venim. És el devenir de la vida. Per cert, a vostè se'l descriu com a tindre un caràcter i un esperit molt associatiu. Com influeix aquesta proximitat veïnal en la presa de decisions diàries a un despatx com el seu?
1: Bueno, jo crec que també els meus pares eren autònoms, comerciants de llibreria, d'impremta, de papereria, i per tant estàvem, els meus germans i jo, pues, convivint al llarg de l'any en diferents llocs de Benidorm, no? Tenim aquesta part de l'horta, on ve mon pare, la part de la mare, on ve ma mare, i tot això, bueno, pues, va definint-te, no? I tot això te permet mantenir uns contactes, un coneixement del teu veïnat, de la teua població, de la gent que viu a Benidorm, no? I això és molt important a l'hora de prendre decisions, perquè sempre n'hi ha una essència, sempre n'hi ha un sentiment, n'hi ha una part emocional que te fa, sens dubte, pegar-li voltes a les coses, moltes voltes a les coses.
0: Va permetre'm, perquè sempre li ho preguntem a tots, no? Sobretot perquè és una qüestió que mos dona molt de xoc i en moltes ocasions és interessant, com van acabar molt dels alcaldes o alcaldesses que entren en el programa en política. Com va ser en el cas de vostè?
1: Bé, jo soc una persona que sempre ha participat en molts moviments, no? Soc d'aquest moviment internacional juvenil, que són els scouts. Ser escau tota la vida, no? Sí. I venia d'aquest moviment associatiu, a finals dels anys 80 comencem a avançar en el que era la participació juvenil, jo molt jovenet, no? I comencem a impulsar el que era el Consell de la Joventut de Benidorm, i com a associació a la que pertanyia, que era, pues, a confessional, a la política, bueno, tots els demés que eren organitzacions polítiques, sindicals, etcètera, decidirem que tinguérem un paper més rellevant, no? I jo treballava en banca en aquest moment, i bueno, tenia l'oportunitat de dedicar-me a l'àrea de joventut del propi ajuntament i de la corporació, i vaig donar el pas, van deixar la banca i van començar a un altre servei públic, que la banca també, sobretot en aquell moment, també ho era, no? Bueno, pues un servei públic més vinculat a lo públic pur, no? I al municipalisme, que m'apassiona i me segueix apassionant.
0: Toni, puc dir-li Toni, no?
1: Sí, per supost, així n'hem anomenat tot el món.
0: Als pobles, els alcaldes tenen més el despatx en el carrer que els propis ajuntaments, i molt a menut tenen que escoltar allò de ja sé que no és el moment, però quan els assedien o els acacen directament pel carrer per consultar qualsevol cosa. No sé si en el cas de l'alcalde de Benidorm, que a més governa per a la població estrangera, també és així.
1: Absolutament, no? I crec que és la part més bonica de la política, especialment. El municipalisme és això que té, no? És una escola no de polítics, sinó de la política en la vida, no? I de la vida en la política. I ja sé que no és el moment, però no, sempre és el moment. I jo em mantinc així, no? Sempre és un bon moment. Ahir vesprada passejava bé en un barri, en el Racó de l'Oix, obres, i és, bueno, satisfactori que la gent te parle, te reconega, te salude, entendresa, te planteja problemes, te demane consells o te propose coses, no? Jo crec que això és l'essència del municipalisme, però que és l'essència de la política. En realitat, és tindre els peus en terra. Mai se molesta, sempre és el moment.
0: Això fa també la gent que ve d'altres països i s'ha fincat en la ciutat. Té, diguem, el mateix concepte de municipalitat?
1: Bé, depèn de l'origen, però eixa vivència d'ahir vesprada li puc dir que, bueno, probablement un 40% dels que van dir

0: Vigília Mier, gent no nouvinguda, tampoc sé quan van arribar a Benidorm, no? Però sí que notaves que era gent que s'havia integrat perfectament en la nostra ciutat, encara que no van néixer així, no? I per tant, bueno, hi ha que pensar que un 35% de la població de Benidorm, que és algo molt comú ja en els nostres, especialment en la franja mediterrània, un 35% de la població de Benidorm són nascuts a un país distint d'Espanya, no? I
1: Sí, ho
0: per tant,
1: parlàvem.
0: bueno,
1: Este matí
0: portem
1: trem...
0: tota la vida així, no?
1: Sí, bueno, vostè com a president de la Diputació ho sabrà. Este matí parlàvem precisament del cas de Torrevieja
0: Sí,
1: i la quantitat de gent de fora que n'hi ha, sí.
0: en realitat en tota la província d'Alacant. Jo sempre poso l'exemple de que més enllà dels pobles de destinacions turístiques, de la costa i tal, perquè això també genera estereotips, la població de la província d'Alacant té més percentatge de persones estrangeres
1: Sí.
0: residents empadronats que Rojales. Per tant, bueno, el que tenim és una climatologia, unes condicions, una qualitat de vida molt atractiva per a moltíssima gent, no? De diferents edats, que cadascú persegueix un somni o una possibilitat o una oportunitat i jo crec que aquesta és una terra d'acollida, ho asseguro sempre i seguirà sent bo.
1: Per cert, alcalde, acaba de conèixer la seva concessió. Podríem parlar també d'aquest Premi Digital Tourist 2026 pel seu model de turisme regeneratiu. Com s'explica al veí que la tecnologia i les dades ajuden a fer que la seva ciutat siga més habitable?
0: Bueno, yo creo que en la práctica, ¿no? En el día a día, ¿no? En no hacer cosas per impulsos, perquè siga un mandat legal, sinó, bueno, estudiant i analitzant molt el que vas a fer i buscant el millor, especialment vinculada a l'activitat turística, però sempre dic que només serem la millor destinació per a vindre si som la millor ciutat per a viure. La persona, l'habitant, el resident de l'empadronat està en el centre de totes les decisions que prenem i ells saben que quan hi ha una digitalització d'un determinat servei, d'una forma d'informar o de controlar la mobilitat, de regular l'aire o comprovar les radiacions i saber aquesta informació, pues passa per una inversió, per tindre les coses clares i jo crec que això fa bé per al benestar i la qualitat de vida de les persones.
1: Ara, si em permet, anem a entrar també en qüestions més professionals i algunes d'elles un poquet més espinoses. De fet, fa uns dies recuperàvem algun dels talls de veus al respecte, no? Ho dic perquè vostè és una de les veus més fermes en la defensa del trasbassament Tajo Segura, sobretot en l'exigència de millors connexions ferroviàries, també per una altra banda. Vull preguntar-li, sent vostè que el pes de Benidorm al Producte Interior Brut Turístic Nacional es correspon amb la inversió que rep de l'Estat?
0: No, en cap cas, no? Ni la llei d'hisendes locals reconeix a Benidorm com a municipi turístic dins d'Espanya, no? I això ja, partint d'aquesta base, no? Que hi ha una llei que volia bonificar i permetre ajudar als municipis que tenen grans números, no? En l'aportació al PIB nacional gràcies a l'activitat turística, bueno, en dir que Benidorm no té aquest reconeixement a nivell nacional, bueno, doncs ja és un exemple clar de que estem molt infrafinançats, no? Però és que Benidorm es troba, a més, en la província d'Alacant, que és la província 52 de 52, durant els últims 5 anys, perquè no hi ha pressupostos generals de l'Estat en inversió per càpita, no? I és una gran productora de recursos per al PIB nacional i per a la redistribució de la riquea i de la solidaritat, no? I ningú pot entendre que aquesta província... mire, la província d'Alacant ara té més de 2.030.000 habitants, no? Creix en població, però creix en població perquè la gent vol vindre a viure així, no? I no té trellat que estos 5 anys que ens han condemnat per no haver pressupostos generals de l'Estat a ser l'última província en finançació per càpita es noten aquestes coses, no? L'exemple de les connexions ferroviàries, bueno, és paradigmàtic, no? L'aeroport d'Alacant, Miguel Hernández, està ja fregant 20 milions de passatgers. És el quint aeroport d'Espanya. Som la quarta província d'Espanya en població. No tenim connexió ferroviària entre Elx i Alacant, dues ciutats que sumen més de 600.000 habitants.
1: I que van
0: Però
1: demanant
0: no
1: tot
0: tenim...
1: totes les ciutats, a més.
0: Sí, i n'hi ha ciutats amb molta menys capacitat d'atracció que sí que tenen aquesta connexió, no? Però és
1: Sí.
0: que l'aeroport d'Alacant està condemnat a que tot el que arriba o se'n va tinga que fer-ho per carretera, no? El missatge de la sostenibilitat és manifestar en fets, no en discursos, ni en relatos, ni en titulars. La

0: sostenibilitat de la mobilitat, ui, de gran capacitat, pot estar perfectament en la connexió ferroviària elèctrica, però és que l'aeroport d'Alacant, Miguel Hernández, Alacant-Elx, no té connexió ferroviària, ni de tram, ni de ferrocarril, ni de via ampla, ni de via estreta. Bueno, és, això no és que sigui una reivindicació que volem fer perquè ens agrada, és que no hi ha manera de aconseguir algo que és de caixó en qualsevol aeroport del món, d'Europa especialment, que supere 10-15 milions de passatgers. A la canya estan 20 milions.
1: Clar, i no només això, alcalde, perquè quan parlem de manejar personal també parlem d'habitants. En Benidorm parlem d'un increment poblacional notable registrat en els últims anys després de que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat un nou rècord de població amb 77.221 persones, segons les últimes dades que jo tinc, empadronades, que són 2.600 més que l'any anterior i més de 6.700 per damunt de la dada de fa 5 anys. Això, primer, m'imagino que fa un poquet de vertigo i després és suficient motiu per a convèncer a qui tinga que ser de que totes aquestes infraestructures són més que necessàries.
0: Sí, efectivament. Jo crec que tots coneixem, perquè és molt sovint està en el debat públic, que n'hi ha una concentració de població en les ciutats, però també en l'art mediterrani. És gent que busca una oportunitat, una millor qualitat de vida, tindre millors serveis, perquè estem oferint tot això, no? Però té que haver una consonància, no?, amb les inversions que arriben, perquè tot el que vulgui vindre al nostre territori a viure, no podem despatxar-los. Estem parlant de nacionals, bàsicament. Sí, sí. Tenen que haver d'altres comunitats autònomes que busquen aquesta qualitat ambiental, de pura de l'aire, del Mediterrani, que és un element molt saludable, no? Uh-huh. I, bueno, jo crec que és que no estem fent l'anàlisi des del punt de vista de l'Estat, en aquest cas, de que aquest fenomen, no?, del que se parla tant, jo crec que no hi ha una Espanya vaciada, hi ha una Espanya d'oportunitats que està en l'interior, però sobretot que està en la costa, no? Si volen parlar d'una Espanya vaciada, els recursos ja que posar-los en l'Espanya rellenada, que és que és on habita la gent, on la gent necessita millors serveis o els serveis iguals que reben en el lloc de procedència on ja no estan, no? Per tant, bueno, és veritat que estem creixent de població tots, la província d'Alacant està creixent de població, quarta província de forma molt consolidada en Espanya, i em permet este micròfon per a dir que esta és una reflexió. De les quatre províncies més poblades d'Espanya, dos estan a la Comunitat Valenciana, que són tres, i són València i Alacant, la tercera i la quarta població. Això hauria de fer reflexionar a més d'un respecte de les infraestructures, la connectivitat, els servicis i els recursos i la financiació del nostre territori. Parle de la comunitat, parle de la província d'Alacant i parle, lògicament, de ciutats com Benidorm, que creixen i creixen, i no podem despatxar a ningú, tenen que ser terra d'acollida sempre.
1: I per cert, alcalde, parlant de recursos, Benidorm, no només és turisme, és referent en urbanisme i també en gestió de l'aigua. Com ha aconseguit la ciutat reduir ese consum total mentre augmenta la quantitat de turistes i residents registrats? I, a més, el model, diguem, vertical és un dels sistemes que més optimitza aquests recursos.
0: Sí, afortunadament, tots aquests clichés que volien endossar-nos permanentment a la ciutat vertical, no? El món, hi ha dos recursos fonamentals en el planeta: el territori, la terra, el sol i l'aigua. No ens enganyem, no? I això són de naturalea, no? I podem fer inversions i millorar els nostres sistemes com fem en Benidorm, en una inversió molt sostinguda, en els últims anys, en les últimes dècades. Avui tenim un model de gestió del cicle hídric integral, bueno, que és envejat perquè està comparativament entre els més elevats del món, no?, en el seu rendiment, però s'aconsegueix molta inversió, s'aconsegueix invertint molts diners. I un detall important, Benidorm ha crescut un 40% en població en els últims 25 anys, un 40% de població, apenes un 26% en turistes, però consumim un 18% menys d'aigua potable, no? I per tant, això també és un missatge des de Benidorm per al món, que la gestió, la millor gestió d'aquests recursos limitats és possible, que cal invertir, fer-ho entrellat i gestionar un bé tan preuat com és l'aigua abans de que algú deixi de tindre-la, no?
1: En tot el que m'ha contat i m'ha venut, i estic d'acord com alcoià que sóc i forme part també de la província d'Alacant, no vaig a preguntar-li per la compaginació, no?, de ser l'alcalde del municipi turístic per excel·lència i al mateix temps president de tots els municipis de la província des de la Diputació, però sí que vull, encara que parlaria de moltíssimes més coses amb

0: vostè, i el temps en la ràdio no mos ho permet, sí que voldria preguntar-li per aquesta agenda urbana 2030, aquest document tècnic que marca el full de ruta de la ciutat per a la propera dècada que, a la mínima que mos donem compte, ja està ahí. Com es presenta el futur de Benidorm?
1: Bueno, jo crec que estem apuntant molt bé, de manera molt sòlida, no? Consolidat un model vertical de poca ocupació del territori. El 61% del territori del terme municipal de Benidorm està protegit o és verd, no? I per tant, aquesta sostenibilitat ambiental té que tindre també conseqüències en la sostenibilitat econòmica i social, no? I per tant, és un model molt sòlid, però uno desitja que siga i continuï sent un model de ciutat receptiva, oberta, inclusiva, que siga hospitalària, perquè, i que siguem puntes també en la innovació i en l'avanç de tots els recursos que posem a la disposició de la qualitat de vida. Això és el Benidorm somiat, però que està manifestant-se ja en molts fets i en molts reconeixements, afortunadament, que venen a certificar que la ciutat avança entrellat, que diem així, que vostè coneix més la paraula, entrellat, bueno, és el que té corrent totes les decisions i precisament en aquesta adaptació a un canvi climàtic que és real, que no sabem el que durarà, però que és real, en aquest full de ruta que suposa l'agenda 2030, que, bueno, que té moltes accions que podem anar fent, perquè al final no hi ha ninguna que siga negativa per a la salut de les persones ni per al desenvolupament de la persona com a ser humà, no? Per tant, jo crec que aquest posicionament estem molt consolidats i afortunadament molt reconeguts ja per ell.
0: Què falta mos fa el trellat, alcalde? En estos moments mos fa molta falta el trellat, perquè n'hi ha més d'estrellatats que trellatats.
1: Alguns encara tenen calma i el cap al puesto.
0: Sí, sí, sí. Mentre els demés mos caurà el cabell d'aguantar algunes coses. L'alcalde de Benidorm, avui en dia, parlàvem del primer d'aquell que és el que va viatjar d'ací a Madrid, el recordem precisament per aquest impuls que va tindre, no?, a l'hora de conformar els fonaments d'esta ciutat d'avui en dia. A Toni Pérez, com li agradaria que el recordaren?
1: Bueno, és una pregunta que me fan moltes voltes, no? Jo espero durar molt com a persona en este món per a que no me recorde ningú. Això serà que he tingut bona salut, que he complit molts anys i passar els últims dies de la vida en l'anonimat crec que és el millor que li pot passar a un polític, no? Una persona bona que va fer el que va poder per al seu poble en el moment en el que va tindre una gran responsabilitat de la que me sent molt orgullós, però sense ànims de passar la història sense més, no? En contribuir a que la gent que hagi viscut el meu temps, estant jo en aquesta responsabilitat, pues, hagi tingut millora en la seva vida i més possibilitats per al futur.
0: Per cert, mos havia demanat per eixir la cançó guanyadora del Benidorm Fest. Per què?
1: Bueno, perquè crec que entrar en Mediterrània és l'origen i crec que Tamaré és l'últim que tenim fruit d'aquest gran producte també turístic, promocional, no només de la cultura espanyola musical, sinó de Benidorm,
0: sí,
1: que és el Benidorm Fest, no? Així que Tamaré, con Toni Gros, ja la estic sentint, dic Lucy Calis,
0: sí.
1: M'encanta, a més a més, el tema. Pues i pot ser una ciutat perfectament aquella a la que hem d'estimar.
0: Bueno, i en definitiva és l'origen, com vostè bé ha dit, i també el futur. Toni, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, Toni Pérez, alcalde de Benidorm, per este temps que mos ha dedicat a la ràdio, sense dir-li que quan vulga i passe per ací, els micròfons d'esta casa esteu oberts per allò que necessite. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
0: Igualment, adéu, a seguir treballant.
1: Una abraçada falta. Adéu, bon dia.

0: plantar tot això. Esta setmana, com ja sabeu, el programa, este programa amunt i avall, estrena nou horari. I comencem a les 8 del matí, de dilluns a divendres, cosa que ens permet estrenar noves seccions, nous espais i també conèixer a noves persones. Alguns ens fan especial il·lusió, veritat, Mireia Vallarré?
1: Ai, sí, és cert, perquè tu saps que els que ens agrada parlar d'animals, en concret de mascotes i de com han passat a ocupar un lloc central a moltes cases i, per tant, pensem que s'ha convertit en algo prioritari parlar de tot el que comporta este món de conviure amb animals. Un món que no deixa de créixer i que mou milions d'euros arreu del món. Volem parlar avui d'un tema, Sergi, un concepte que a mi m'agrada moltíssim, que es diu Pet Economy.
0: Avui l'iniciarem aquest tema i tindrem que ampliar-lo en successius dies pel temps que tenim per
1: davant. I concretar, perquè ja saps que Pet Economy ara li preguntarem al nostre entrevistat. Però
0: som
1: que...
0: el nou lobby social. La gent que tenim mascotes.
1: Clar, la gent que tenim mascotes i diverses mascotes.
0: Sí.
1: I a més ara, quants tipus de mascotes es poden tindre?
0: Perquè no només... quines?
1: I quines, clar. Parlar d'això, no? Alimentació premium, assegurances, hotels, tecnologia, serveis veterinaris, inclús, Sergi, perruqueries,
0: sí,
1: spas... Què se t'ocorreix a tu?
0: Menys la robeta, qualsevol cosa, perquè en el tema de la robeta estic jo un poquet... Tinc opinions encontrades.
1: A mi tampoc m'agrada massa aquest tema.
0: Ai, estic molt dolgut en un dels meus gossos, bueno, en la meva pilota antiestrès, que és el meu cocker, perquè estic despertant-lo tots els dies a unes hores intempestives per a vindre-me'n a treballar i està, pobret meu, enroscaet, roncant.
1: Està somatitzant el teu horari.
0: I és que ni es desperta i ara està pagant ell el meu nou horari laboral.
1: Perquè el viu en directe.
0: Criatura, sí.
1: De totes aquestes coses, de les nostres mascotes, de tot el món que les envolta, volem parlar en esta secció que dedicarem cada dia a estes hores i avui, Sergi, tenim un convidat especial. Parlem amb Javier Zamorano, és el director de l'Hospital Veterinari de Torrent.
0: Javier, què tal? Com estàs?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Gracias
0: por
2: darnos un poquito de voz.
0: Bueno, anem a donar-vos tota la que puguem. I avui, pel temps que tenim per davant, només amb una primera presa de contacte. Tu portes més de 20 anys com a veterinari. Què ha passat per a que les mascotes hagin passat de ser animals de companyia? Bueno, i en alguns llocs encara només animals, els que tenen allà al costat, sense companyia, a convertir-se pràcticament en un membre més de la família.
2: A ver, yo desde hace, pues como has dicho, desde hace 20 años que estoy en la profesión, los cambios sobre todo es el nivel de implicación de los tutores con sus animales. Como dices, al final han pasado de ser animales que estaban en una casa, que, oye, tú vives en la cocina y no te dejo salir, y no te dejo entrar al sofá o no te dejo subir a la cama, a ser un miembro más de la familia y al que se respeta y se quiere como a cualquier otro.
0: Per cert, acabes de mencionar un concepte nou que la majoria de gent no té assimilat. Ja no som propietaris, som tutors.
2: Correcto.
1: I aquest terme m'agrada molt, eh?
0: Sí.
1: Dueño, tampoc m'agradava a mi massa. Tutor està bé.
0: Tutor és una cosa mitja.
1: Què implica?
2: Tutor està bé. Al final, pues, implica la educació de tu animal en tots els àmbits i en tots els sentits.
0: Sí, perquè encara que molts ho gastem, allò del papa, la mama, el
1: clar,
0: perrijo...
2: Clar,
0: el perrijo, del tot ni som tutors.
1: I com ha canviat aquesta tutoria, aquesta relació del tutor amb l'animal de companyia? En què ho noteu vosaltres quan acudim una persona, un humà, al veterinari amb la seva mascota, ja siga gos, gato,
2: pues
1: el que
2: mira,
1: sigui.
2: Nosotros, en la parte que a mí me corresponde, que es la parte clínica, lo que notamos es el nivel de exigencia de los tutores con respecto a nuestro trabajo, ¿vale? Nosotros somos un sector que nos hemos tenido que, pues igual, ese nivel de exigencia que viene creciendo, nosotros hemos tenido que subir nuestra implicación y nuestras especializaciones. Al final, lo que buscamos es dar la calidad clínica la mejor posible y con un grado de especialización muy, muy alta. Y ahí es donde notas el cambio que ha habido en la sociedad, de que tú ibas al perro a poner la vacuna y no veías al perro en todo el año, ahora que la gente se preocupa a la mínima que le pasa algo a su animal.
0: Javier, la gent està disposada avui en dia, pel que estàs dient, a gastar cada vegada més diners en les
2: claro.
0: seues mascotes. No vaig a contar-te lo que em va costar a mi l'última intervenció neurològica. Quins aspectes d'esta economia destacaries?

0: A la Plana Alta, mentrestant, avancen les tasques de control de l'incendi declarat ahir a la vesprada en el polígon industrial. Enrique Tena, última hora.
1: Sí, bon dia. Avancen així les tasques a la Vallalba, al polígon industrial. Recordem que l'incendi ara mateix està perimetrat, és a dir, està contingut, que vol dir això, que les flames no poden arribar a la resta d'empreses. Mireu, ara mateix estem en un polígon industrial en la que així al costat hi ha empreses de palets, empreses de productes químics, i haguera pogut ser molt més este incendi, però afortunadament s'ha quedat només en esta nau industrial, una nau que recordem que té 10.000 metres quadrats que han quedat totalment calcinats. Ahir de vesprada a les 2, quan es va originar este incendi, 40 persones estaven treballant dins i van ser evacuades sense cap incidència, sense cap problema. Un incendi que a hores d'ara el Consorci de Bombers de Castelló segueix treballant amb 5 dotacions. Serà mateix transportat en directe l'helicòpter dels bombers de Castelló, que ja ha passat unes 7 o 8 vegades amb l'objectiu d'apagar les flames a l'interior, al centre, al punt més important de esta nau industrial, perquè és ahí on no arriben els bombers. Recordem que el sostre és un sostre metàl·lic que ha caigut i que impedís que les flames acaben d'extinguir-se. Un incendi que recordem que a hores d'ara encara no se sap el seu origen, que va provocar així.
0: Més coses, la Guàrdia Civil desmantella un grup delictiu a València i Múrcia que enviava droga a països d'Europa a través d'empreses de paqueteria i de l'aeroport de València. Una vintena d'enviaments que no superaven els 100 grams i que anaven envasats al buit dins de xicotets electrodomèstics han sigut interceptats amb droga. Han arribat a decomissar més de 20 quilos entre marihuana, cocaïna i heroïna. En l'operació Iris 24 han detingut dues persones que integrarien la cúpula del grup criminal. Estan acusats, segons la Guàrdia Civil, dels delictes de pertànyer al grup criminal, tràfic de drogues i falsificació de document públic. L'operació ha tingut la col·laboració de les policies del Regne Unit, Irlanda i la República Txeca. Canviant d'assumpte, més de 70 municipis de 13 comarques de València es beneficiaran del conveni que ha signat este matí la Generalitat amb la Diputació per a la transformació del parc de depuradores. Són 50 milions d'euros que es destinaran, entre altres, a millorar la xarxa de sanejament i els instruments de reutilització de l'aigua i que, com ha assegurat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se sumen als quasi 40 milions que s'hi han destinat a acords paral·lels a Castelló i Alacant.
2: Que si lo sumamos a los convenios que habíamos firmado anteriormente con la provincia de Castellón y con la provincia de Alicante, pues es una inversión de casi 90 millones de euros que beneficia a 218 municipios y además en un contexto muy difícil para nosotros, que ha sido también atender 124 depuradoras que se vieron dañadas por la tragedia de la Dana y más de 150 kilómetros de conectores. Por lo tanto, puedo hablar de una inversión histórica.
0: En els esports, futbol, el Villarreal juga a les 7 de la vesprada el penúltim partit de la temporada de la Ceràmica contra el Sevilla. Eva Casany.
3: La victòria de l'Atleti de Madrid sobre l'Osasuna obliga els groguets a guanyar per a reafirmar la tercera plaça i no jugar-se-la en l'última jornada contra els de Simeone. Marcelino García Toral farà rotacions, però mantindrà un bloc competitiu contra un Sevilla que arribarà amb tot pendent de la salvació.
4: Però un equip supercompetitivo que solamente podremos ganar si estamos a nuestro mejor nivel. Afortunadamente tenemos una plantilla que no se ha dejado ir, que ha competido, que quiere quedar tercero, como demuestra en el terreno de juego, juegue quien juegue. Pues vamos a intentar seguir con esa dinámica de esfuerzo, de esa mentalidad positiva y de victoria los tres partidos que quedan.
3: L'equip es concentrarà en una hora i mitja.
0: Això és tot de moment, es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
6: De tu a tu.
7: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
8: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.

0: sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
0: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
4: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
5: A.Punt Ràdio, de tú a tú. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Menos mal, a temps. Ara em contaran on s'envien enjugassat els dos, perquè això no és serio. Sé que este temps de ràdio no és serio, però quan anàvem al col·le i el profe, i sobretot un d'ells és profe, i deuria de saber-ho, la gent arribava a punt a classe. Pere Valenciano, bon dia, com estàs?
1: A punt, ràdio, a punt no, estic.
0: A punt, ràdio.
1: A punt estic.
0: A punt de l'infart estava jo.
1: Pues estàvem ahí baix, eh? Prenent un cafè horrible, eh?
0: Home,
1: el cafè horrible.
0: Que aneu a estar así, modesto, què tal, bon dia?
2: Bon dia. Bueno, jo és que m'ha dit que havia que plegar a punt en classe. Entonces, vosaltres, mira com ha plegat. Jo, americana, ben vestit...
3: Jo no.
2: No. Claro, es que cada
0: al final el més formal és Quique Mateu, però bueno.
3: Bon dia, eh?
0: Modesto, a més, no t'escolta...
3: Jo també soc professor, eh? Encara que no sàpigues.
0: Tu també eres mestre?
3: Sí, jo soc mestre a la Universitat del CEU. Sí. Jo dono classes de ràdio.
0: Sí.
3: I el que no arriba a temps no entra en classe.
0: Però això encara ho fas?
3: Sí, sí. El que no arriba a temps no entra en classe. Jo tanque la porta.
0: És una bona senyal.
3: I la porta només se pot obrir des de dins. Ja ho sap, tot l'alumnat sap que si arriba tard no entra. No arriba tard ningú.
0: No, però vull dir-te, és una bona senyal pel que serà en un futur la seva vida, que estarà marcat per les senyals horàries.
3: Clar.
0: Pels pitos.
3: No se pot arribar tard a cap puesto. Bon dia, eh?
0: Per ser, bon dia. Marc Gómez, bon dia.
4: Bon dia, bueno, siempre están los cinco minutos, no en clase, ¿eh? En clase hay que ser muy puntual, pero això siempre no están los cinco minutitos de cortesía.
3: Cinco minutos Pero això quan vas a l'aeroport a agafar un vol, li dius al piloto... 5 minutos de cortesía que he llegado tarde.
4: No, porque el vuelo además son 40 minutos
3: pero
4: antes.
3: Pero el vuelo se va, pues si el vuelo
4: el
3: se
4: tren,
3: va, a clase
4: los,
3: no entras.
4: Los trenes también salen 3 minutitos antes, ¿eh?
0: Los trenes,
4: lo sabes.
0: Mira, te lo
4: o
0: voy
4: salían.
0: A te voy a decir claramente y en
4: hasta hace no mucho,
0: aneu a perdonarme.
4: Los trenes, 3 minutitos antes ya estaba moviéndose el tren.
0: Marc Gómez, los trenes, los cojones. Que yo vos recuerde que vais a tardar 3 horas
4: no
0: en arribar.
4: Abrir. El melón de Alicante, València.
0: Es que 3 hores en Intercity. O sea que no me van a pegar la bronca per haver dit això, perquè la paraula està en el diccionari de la llengua espanyola. També ho està en el de la valenciana, que a més és la primera paraula que aprenen tots els estrangers quan venen. Collons, no sé per què, els agraden moltíssim i ho aprenen ràpid, però això mateix és el que penso jo de la puntualitat dels trens. En fi.
4: Pues 3 minutos antes, suelen salir.
0: Però on?
4: Solien salir, lo sabes.
0: En el teu planeta. Porque...
4: No, yo sé, todos los que he cogido.
0: ¿En qué época?
4: No, hace un año, 2 años.
0: Un año, cambian boletos.
1: En Planeta Calleja. En Planeta Calleja es puntual.
0: Pere, diu, hace un año.
1: Hace un año.
4: Mira, te digo, menos el de Córdoba que cogí el mes de marzo. Hace unos poquitos meses.
0: El mes pasado.
4: Ese mesecito, 2 minutitos antes ya se está moviendo el tren.
0: En fin, pero era
4: por
0: AVE,
4: eso hay que ser muy...
0: ¿Era AVE o era de
4: AVE, AVE, AVE.
0: ¿Era AVE? En fin. Bueno, no me acabe de creer.
1: Era pero... rara AVE.
0: Rara AVE. Bueno, per una banda, el vicesecretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies... menos mal que aneu a estar una horeta així. Perquè el...
3: Menos mal?
0: Sí, no, ho dic perquè...
3: si vols, se n'anem ja.
2: Una hora.
0: Has dut Volker? És el que necessitaràs després de prendre't el cafè de la màquina que s'ha dut.
1: Totalment. És fatal,
2: no, ja ha pegat 2 sorbets. I
0: són 2 hores.
2: Ja ha pegat 2 sorbets i li ha dit a Pere creo que el próximo no lo hacemos en casa.
0: Millor, perquè d'ací un rato notareu com... No,
1: el servici de baix...
2: Que te cagas.
3: El bany al fons a la dreta.
0: És que...
3: Però si tens pressa o una cosa d'aixes.
0: Són molt heavies. I, a més, jo ho tinc comprovat. 2 hores. 2 hores matemàtiques... I estàs fugint directament.
1: Però el sabor és terrible, eh? No és cafè, és...
0: Raticida.
1: És raticida, sí.
2: He tomat cianuro com a mejor sabor.
1: Que horror.
0: En fi, vos veig molt animaets, què vos passa?
3: No me mires aixina perquè jo estic flipat. Jo quan vaig a casa, que no és la meua...
0: Perquè esta casa...
3: Jo no raje de ningú, vull dir. Així entra Pere i el primer que diu és... Mare de Déu!
1: Perquè encanti la espineta de la direcció general, pues me claven el cafè.
2: És que Pere, una de les propostes que tenia...
0: Però en quin director general t'has clavat de tots?
1: De Colòmbia autèntic, però no ha prosperat.
2: Una de les coses que tenia
1: el seu programa... Era cafè de Colòmbia.
2: El programa de gestió era que... Ahí vais, no cafè de Colòmbia, és que n'hi hauria un colombiano fent els cafès.
0: Sí, home, clar.
2: Directament. Sí.
1: Colombiano i colombiana.
2: Aixina era...
1: Sí.
0: Però t'has clavat en algun director general?
1: No.
0: Ah, és que antes... Tinc lo de

0: He mat més que una falla. Granada, Madrid, València, Barcelona.
1: Yeah. Y los demás también como Pere, porque entonces estáis en el 30%, porque los datos dicen...
2: No me explicas bé. Ei, eixia per mi.
1: Sí.
2: O sea, que jo no eixia.
1: Tu ni antes ni ahora.
2: Que no. Jo vaig deixar de fumar i de beure als 25.
3: Però perquè ja t'ho havies fumat i begut tot no, abans.
0: No, li dóna temps de 15 a 25. No.
3: Perdona, n'hi ha molts que sí, eh?
0: Bueno, ja, però 10 anys, com a molt. No, sí. Als 10 anys no vas així.
2: 8 anys vaig fumar i beure, jiji, jaja, i després ja...
0: Jo fumar, jo era fumador passiu perquè de ja discoteca entrar... i de pub, però com ho prohibirem, pues ja...
3: No. No té la mateixa gràcia.
0: Ja no té gràcia, ja no. Fumar no té gràcia. No, però bueno, no. millor.
4: I... A mi és que crec que està sobre hora la tícia.
1: Oi.
4: A veure.
1: Però ni siquiera para tomar el aperitivo en los fines de semana.
4: Unos mejillones con papitas.
1: Por favor.
3: Pero això ja no és tardeo, això és més pronto.
1: Pero fijaos que el 70% toma el aperitivo en los fines de semana, más de la mitad se apunta al tardeo, vosotros sois de la otra mitad, y el 83% de los trabajadores desayuna algunos días en bares o cafeterías, no cuenta el cafetillo este que os ha dicho.
3: Mientras desayunan no trabajan, ¿eh?
1: Bueno, pero quiero decir que ya salen de casa y van a tomar el desayuno claro, fuera. Claro. O sea que estamos saliendo... La cuestión está en que estamos saliendo a bares y restaurantes más de lo que lo hacíamos.
2: Sí, que no
1: vosotros
2: os
1: sabéis... Me... Sí. Oye,
2: yo no conozco ningún.
1: 83%.
2: ¿Vosotros conocéis o algún que no desayune a esa casa? Yo no conozco ningún.
4: Yo siempre he dicho una en casa y he dicho una y después me faccio un...
3: Yo si
4: no fique la máquina...
3: ¿Hi ha gent que està currant i pot eixir a desdejunar i almorzar al bareto?
0: Sí, estan plens.
2: En el nostre país, sí.
0: Estan plens, eh?
2: N'hi ha gent que s'esforça molt en fer-ho.
3: Jo pensava que això només era en Pixar, és a dir, que tu treballes en Pixar o en Google i tens ahí atraccions, pots no currar en tot el dia...
1: Però no, però hi ha moltes professions en les que hacen su paradita.
0: La cafeteria de Punt de fa un moment n'hi havia molta gent.
2: Va vindre l'albañil.
1: Para tomar el café y después hay muchas profesiones que hacen su paradita para tomar el almorzaret.
2: Mira, jo el dilluns tenia un albañil a casa.
1: L'almorzaret és sagrado.
2: Treballant en el bany i a les 11 del matí... Para, me'n vaig a esmorzar, però en una naturalitat, com
1: sí,
2: dient,
1: claro. Sí.
2: Això no se discutís.
3: I damunt pagaràs tu l'hora de l'esmorzar.
2: Jo pensava, ells t'hi paguen per això, no? Però jo vaig pensar, perquè ells se'n van anar. No me donaran ni temps a pensar.
4: No.
2: Ja se n'havia anat a esmorzar. Esmorzar al bar, eh? Esmorzar al bar. No és que tinc un bocata, no. I ja tornaré.
4: El almorzar és un dret adquirit que hauria d'estar dins de l'Estatut d'Autonomia, vull dir, perquè crec que hauria de ser una part fonamental.
2: I pagar per govern, també,
4: no? De fet, ara que està el tema de la recuperació del dret civil valencià, pense que hauria de ser una de les coses que entrarà dins de la...
0: Però això jo crec que estava en els furs, no? L'almorzar valencià estava en els furs, d'allò més primer.
4: Sí, això i la recepta de la paella...
0: Venia del furs, quan va conquerir València, venia en un bocat a Jaume primer.
3: Vos concediré l'almorzar de per vida, tal, no? Sí,
4: pues almorzarem i després farem una horchata.
0: Abans reivindicarem i integrarem en la llei l'almorzar valencià.
2: Això
0: que
2: és un altre acudit? Sí. No, és que no he agafat bé.
3: No, ja aniràs. Sí. A veure, aniràs acostumat.
2: A veure, tinc que riure ara?
0: Que sí, està Vicent Climent. Sí.
2: A més, és que no m'hi...
3: És el productor ejecutiu.
2: No,
3: que fulminarà.
2: Però n'hi ha gent, no, jo Modesto no el coneixia. Però n'hi ha gent, amics oients, que parla, le fa gràcia al que ha dit i comença a riure-se ell. La resta mira i diu, este se creu graciós, no? Però míralo. Però és que no para. Està riguent-se la mateixa com dient, no, se ha sigut molt graciós. No. Bueno, tu eres feliç?
4: Sempre.
2: Pues ja està. Lo més important és ser feliç. Lo més important és ser feliç.
3: No, i a més venen tots així, el Donald Conter. Això és com una espècie
2: si
3: de
2: la resta,
3: teràpia,
2: si
3: no?
2: Si la resta no ho entenem, no passa res. Estem en un altre
4: nivell.
2: Lo
4: que passa que n'hi ha gràcies que n'hi ha que explicar-les perquè a la xe li costa entendre més. No és culpa de que les emitis.
0: És culpa de la xe.
4: No és culpa de que les emitis.
3: Te vaig dir una cosa. Si ho fa Sánchez...
2: Si tens que explicar un acudit,
3: no ho contes. Este també no ho heu vist, a voltes. Hola, què hace? I ell s'escolta i se'n riu també. I ningú li ha explicat. Pedro, que no t'has de riure dels xistes també, però en fi.
1: Imagino que...
2: Jo riuré cada vegada que tu facis una cosa.
4: Molt bé, ja està de pressa.
3: Ja serem amics.
4: T'ha costat més de 5 minuts.
2: T'ha agradat?

0: Pues no sé, no salís, pero no sé cómo estáis de respecto al delivery. ¿Soléis pedir comida a domicilio, por lo menos?
1: De tanto en tanto.
0: Ay, de tanto en tanto.
2: Y estés reventando la estadística. No, no,
1: no. Sí, de tanto en tanto.
0: Claro, es
2: que ella estás, pregunta con 10. ¿Me darás la razón? No.
0: En el 30%.
2: No, no.
0: A ver, pedís.
1: Sí, yo de pizza tantos. Y chinés.
0: Sí, a ver.
1: Una vuelta a la semana. Per a més informació.
0: Bueno, bien, bien.
1: Sí, sí.
3: No, el que rebenta les coses sóc jo. La pregunta és, qui vos la porta?
0: Qui?
1: Qui?
3: El menjar a domicili.
1: Ah, pues cada volta ve uno diferent, jo què sé.
3: I què aneu? Als globos, als no sé què, no sé quantos, a les esclavituds estes del segle XXI. Estes persones, estes pobres persones a les que rebenten, per cert, anant en patineig, anant en tot, que els paguen una misèria...
1: Jo dono propina.
3: I que
1: encara
3: que estiguen plouent 800 litros...
2: Molt bé, molt bé, Pere.
1: Sempre, sempre dono propina.
2: Molt bé, Pere.
1: Sempre, a tots.
0: Entonces, Sergi, no solo no sales, sinó que tampoco pides para casa.
3: No.
0: Claro, pero
1: es una ruina
0: gente,
1: económica este hombre.
0: Es una ruina
1: para
0: económica.
1: El
4: país. No va a ser, una ruina.
0: No puede ser porque...
1: No esmorza, no compra...
4: Va a ser rico del cementerio.
0: Ah, pues estaríais, y como más de la mitad pide comida a domicilio...
4: Yo sí que pido algo. También una o dos veces a la semana. Sí.
0: Ah, una o dos veces
2: no.
0: Ya...
2: Algo... Què vols dir? Perquè, clar, ara pots demanar el que vulguis. Algo, què és?
4: Comida, comida.
3: Conforme ho has dit, algo no és
2: clar. Clar, en fi...
4: No, sé però... que sigui un clàssic. Alguna pizza, alguna hamburguesa...
3: Que continuo.
1: Que esto es una radio
2: Sergi,
1: pública,
2: Sergi,
1: ojo.
2: Sergi le mira con bien.
3: Es que yo el conecto justet, no. Pero sé que algo...
4: No pido cosas raras,
3: no pido
1: cosas raras. No,
3: ni pocas cosas.
1: Coses legals, demanem coses legals. Coses legals.
4: No, no, solo... Ve
2: a quedar...
4: No, no.
1: Telepaella...
4: No, no, de dir que no faig un ús abusiu del delivery, però més que res perquè com moltes voltes dine o sope fora de casa,
3: claro.
4: Quan estic en casa intente...
1: Cuinar.
4: No sopar. No, no,
1: ah,
4: no,
1: no,
4: cuinar tampoc, però no sopar. O intente cuidarme un poquet.
1: Yo como el dinero oficial soy yo en mi casa y de tanto en tanto cuando tengo ganas de
2: alguna cosa. ¿Vosotros han recordado el programa de Carlos Carnicero?
1: Carlos Carnicero.
3: Cuando tienes para dicho,
2: ¿no? ¿Cómo se veía el programa? No te recordes, ¿no?
1: Sí, pero era uno que enfrontaba, ¿no? Era... No.
4: Carlos Carnicero. Yo no,
2: Confesiones.
4: Yo no
3: sí,
2: ah, con
3: el
2: Carlos Carnicero.
3: El señor este grosso.
2: ¿Se recordó?
3: Sí.
2: Confesiones.
1: Que está faltando, ¿no? Ya
2: tengo que decir que soy el raro de la taula. Porque,
1: ¿por qué? Sí, yo sí que me recordé.
0: Porque yo cuando tengo fam,
2: faig una cosa que no fa ningú.
3: Cuinar.
2: Que es, se'n va a la cuina, obri la nevera, agafa els aliments, cuina i menja.
1: No, que jo també cuine.
2: Amics, això se pot fer i sobrevivir, no? És que, però jo fas molt, Modesto, sí, jo també, així no diu ningú, no, jo menja a casa meua el que he comprat al supermercat.
1: I jo.
2: No, tu no.
1: Cuine,
2: no, no, i tu pagues propina, que ho has dit. Jo vaig al supermercat, compre, claro. Me'n vaig a casa i me quedo en casa obrint la nevera.
3: Sí.
2: Això...
3: Bueno, lo de obrir la nevera ho faig moltes voltes, no només per cuinar, que ella és testiga. Bueno, totes són testigues de que jo cuine a mogolló. No, sí. Jo vaig a la nevera a recordar-me'n de les coses. No vos passa? Que esteu per casa i diu, vaig a fer algo. I vas a fer algo i se te'n va de la olla i obres la nevera. Com si, anar a fer-te memòria a la nevera.
1: Mira on està la chaqueta de pana.
3: No, en sèrio, vaig a la nevera, sempre acaben la nevera.
2: Però ell busca la seva memòria a la nevera.
3: Sí.
2: Jo, a mi em passa el contrari. Jo moltes vegades, la meva dona, a la que estime molt, me diu, pots anar a la nevera a agafar tal cosa? I jo, molt obedient, jo m'alce i me'n vaig a per la cosa.
0: Però què cosa era?
2: Obre la nevera i me quede pensant...
0: Què
2: m'ha demanat?
0: Què seria?
2: I torne? No me'n recorde. Què m'has demanat? Entonces, jo perd la memòria quan s'obre la nevera. És com...
3: Sí?
2: Me xuc.
0: Com una
3: centrifugadora. La memòria...
2: Absorbe la meva memòria.
3: És un forat negre de
2: memòria. I desapareix.
3: Sí.
2: No, i després està el segon cas, que també... Confessions, con Carlos Carnicero. Jo obre la nevera i tinc que buscar una cosa que tinc a un palmo de la meva cara. A un palmo, a un pam, se diu en valencià, un
0: nunca,
2: pam. I nunca, pam.
0: La vas a ver.
2: Agafa el flan, el tens davant, no el trobé.
0: Però això és un clàssic.
2: I comença a moure coses, perquè estarà ahí darrere.
4: Hasta que te cago el flan.
2: El tinc davant, i no el veig.
3: Sí, sí, este és
0: un clàssico. Però la pregunta és... Tengo que decirte que ahí no estàs a solas.
1: Quantes coses us caduquen en la nevera?
0: Moltíssimes.
2: Buah.
1: Jo els vaig contar a elles... Però això sí que és greu en els preus que estem pagant, això sí que és greu.
3: No, jo els vaig contar a elles una volta que es va donar molt gas.
0: O se utilitza.
1: Jo en postre me passa molt.
3: Maritín, te'n recordes d'aquella volta que vos vaig contar que... una verdura que en el temps va ser indescriptible, se me va quedar, perquè si bé la nevera és un forat que absorbís la memòria de les persones, els calaixos que n'hi ha en baix, que poses les coses i no te'n recordes, jo tret d'allí criatures inimaginables. Claro. O sea, verdures salió, convertides...
1: El antivirus va néixer en la teua nevera. Sí.
0: Ayer salió una mòmia de brécol de la mia.
3: Sí. No, unes coses
0: de
3: que passen allí.
4: A mi hi ha una cosa que pense que és pitjor, que és quan no les tomaquetes
2: tinc una cosa pitjor que contar
4: o les cebes estes que se tanquen quan talles una meitat d'una ceba,
3: les fundes d'ixes. Tu tens coses d'ixes?
4: Sí, pues n'hi ha gent que t'afició a guardar-les en la nevera, les guarda i se pensa que perquè estan ahí dins
3: duraran sempre,
4: durant tota la vida, no tal. Entonces a plegar un punt que obris i ahí pues n'hi ha vida,
3: un kefir,
4: n'hi ha vida.
3: Sí, això passa molt.
4: N'hi ha vida.
2: A veure, són les 11:27, la meva dona està treballant. N'hi ha una cosa pitjor. Que caduque algo a la nevera que la teua dona t'ha dit menja-te'l, que demà caduca. I una setmana després continua ahí dins. Hasta que la teua dona se dona compte. I ja podeu imaginar el que passa després.
3: Que te ho acabes menjant.
2: No! Jo no me'n recorde. Si no me'n recorde el que vas menjar ahir, esa és la frase.
3: Pues jo t'ho faria menjar, perquè les coses dis-li a la teua dona que no caduquen.
0: No, preferente.
2: Això passa en els postres. Que claro. Te digo, no, això no caduca, és aleatori. Pots menjar-te'l, si no dona, sí.
1: Sí, ara mateix. Quan el menges, que ha passat 3 o 4 dies, tu no notes res en el sabor. Però vas al servici molt ràpidament, és a dir, que sí que té una certa conseqüència.
3: Que això passa en els cafès que tu te prens.
2: És que té propietats.
1: La flora intestinal...
2: Hi ha que esperar a que caduquen les coses.
3: Com es diu ara? La microbiota, no?
0: La microbiota dejas,
3: que me va deixar flipat esta dona. Quan eren? Dos quilos i mig.
0: De bitxitos en el intestino. I hay que tenerlos contentitos, ¿eh? Y con...
3: Pues que millor fibra... que menjar caducat.
0: Claro. En ese caso, no sé yo si...
2: ¿Cómo se tiene contenta la microbiota?
3: Te lo están dient, en menjar caducat.
0: Tú fenomenal, porque abres la nevera, cocinas cosas sanas en casa,
2: No,
0: has dicho cosas sanas. Puede ser que sea
2: la paraula
0: hamburguesa.
2: Sana, no hay shit de la meva boca.
0: O sea, no eres de los del tofu.
2: Porque yo veo la nevera y yo veig cosas que tienen forma de roda, finetes, se diuen, algú a lo millor sabré, se diuen pizzas. Vas al microones y ya tens la cuina feta.
0: Pues la microbiota no estarà.
3: Després
0: no
3: presumís de guisar el
2: no, casa. N'hi ha coses que també guise, clar que sí.
3: Sí, claro.
2: Però de nit...
3: És ja te como i totes aquestes coses. També les
4: tortilles, no?
3: Tortilles, sí.
2: De nit, no. A l'hora de la nit, les tortilles. Una cosa molt complicada de fer bé.
3: Sí.
0: Oye, pues me habéis salido muy baratitos, porque si no soléis salir a bares, restaurantes...
2: A veure, treballem en la ràdio, què vols?
0: Y tampoco sois de pedir comida para casa, estaréis contentos por lo menos con vuestro sueldo. Es que es otro estudio que acabamos de conocer.
2: No sé, a lo mejor...
0: O sea, que os dará...
3: Pero si te lo acaba de decir.
0: Os dará... Os dará de sí, porque no tenéis todos estos gastos superfluos que tiene la gran mayoría de los españoles, que somos muy de bar.
3: Maritín, una cosa. Cobrem lo que cobrem, cadascú, poquet o molt, jo no sé, però a tots hemos de que donar de sí, perquè si no...
0: Por la cuenta que nos tienen.
3: Sí, perquè si no estamos...
0: Pues os tengo que decir que el descontento salarial, no sé si estáis contentos, pero el descontento salarial en España se ha disparado. El 75% de los trabajadores está insatisfecho con su nómina. No
4: es que
0: sé
4: somos
0: si sois...
4: un país en el que tenemos un alto porcentaje de trabajadores que para poder sobrevivir tienen que cobrar alguna ayuda.
0: O dos o tres trabajos
4: alguna
0: también.
4: Alguna ayuda pública.
0: Tener dos o tres trabajos.
1: Y els preus en este país
2: correcte.
1: Han pujat moltíssim, inclús moltíssim més de lo que la cifra de l'IPC es diu.
2: Claro.
1: És evident que hem perdut
4: poder adquisitiu
1: en els últims 5 o 6 anys.
4: Estàvem parlant antes del cafè. Jo sempre fico el mateix exemple. Jo o me faig el cafè per els matins, fa 4 anys, 5 anys, era un euro...
1: El què?
4: El cafè, el tallat era... un euro, euro deu. Ara cafeteria. Està en 1,60. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, una cafeteria.
1: Sí, sí, sí.
4: I ara està en 1,60.
2: Sí, és que el problema no...

0: són el sol.
1: Al final t'ha pujat, o sea, el cafè, que és l'exemple per a mi més, més bàsic, t'ha pujat més d'un 30, més d'un 30% en 4 o 5 anys.
2: Sí. El primer gran canvi, jo crec, que se va donar quan canviem la moneda a l'euro, que tot va pujar com si no passara res. I,
3: però va passar només així, va passar només així. Sí, per aquest gran error que es dia moneda de 20 duros.
2: Claro.
4: No, claro, porque
2: redondeixen tots a l'euro. No, això no pot ser, un euro no és una peseta, no té res a veure. I ja després, jo me'n recordo dels meus pares, quan varen poder comprar-se el seu pis sense pegues, sense problemes, sense hipoteques, només en un sou, perquè en aquella època la dona treballava en casa sense cobrar i l'home treballava fora. Ara, si no treballen els dos, no pots tindre una casa.
1: I depèn d'on també.
2: I ja després, a on tindràs la casa? Vull dir que el problema no és dels sous, és de la vida. La vida és molt cara.
1: Mira,
2: ara.
1: Ahir me va dir la meva parella... Nosaltres vivim a Russafa, la ciutat de València, pues el que estic escoltant-nos en Morella.
3: Sí, al barri Reactor.
1: Vos demane disculpes als de Morella, però si veniu per València, Russafa, un barri estupendo, de moda...
3: Bueno, a ver si toca a Morella també per viure ara, eh? I veuràs.
1: A mi Morella m'encanta.
2: I que ha millorat molt els últims anys.
1: Pues, al costat del Parc Central, la gent de València i Rodalies, que el coneixerà, n'hi ha una finca nova, 90 i pico metres quadrats, que sabeu lo que val una casa de nova?
2: 500.000 euros.
3: 600.000.
1: 700.000 euros.
2: Ja?
1: 700.000 euros.
2: Sí, només se m'ha anat de un número.
1: En serio? 700.000 euros.
2: Sí, clar.
3: I igual encara tens que posar tu sanitaris i tot.
1: Però és molt fort. Jo li vaig dir 300-400, jo també que estic imbècil. 300-400, ja me pareix una barbaritat.
3: Sí.
1: 700.000 euros. Vale, que bueno, te l'he vist des del Parc Central, però...
3: Tu que estàs més clavat en el tema dels esports i tot això, Quique, el plan del pelotazo de Lim i tot el rotllo en el antic Mestalla, bueno, l'actual Mestalla encara, les vivendes, jo vaig dir que les vivendes que se feren allí anirien de 600.000 en el munt.
2: Sí, però primer tenen que vendre el solar i quan ho facen, que li han posat un preu i de moment ningú vol pagar, això és, jo sempre me pregunto, si els pisos valen tant per metre quadrat, per què no es paga aquesta quantitat o similar per un solar per a fer edificis? Pues encara el solar té la mateixa propietat del València. No ho ha vendut.
1: Quantes, tu que ho sabràs perfectament, quantes torres?
2: N'hi havia programades quatre torres molt altes.
1: Molt altes.
2: Perquè després n'hi ha una... Dintre del Pai es diu Pai, no? Dintre del Pai n'hi ha una zona de jardí que no se pot fer vivendes.
1: Sí, n'hi ha zona dotacional i tota la història.
2: Correcte. Perquè el Pai ja està
1: estipulat. Sí.
2: Però encara no ha hagut ningú que pague per sota el preu, sí. Però del preu real que paguem nosaltres si volem una vivenda... Sí. No ha pagat ningú.
1: Els deberes també...
2: I la zona a mi me sembla que és molt bona.
1: Els deberes també. El dia que ho facin se vendran tot de rapidíssimament i a preus impossibles. També els deberes una cosa que quan se planteja un PAI o una actuació urbanística en la que n'hi ha que reurbanitzar, perquè ahir n'hi haurà que reurbanitzar, perquè, clar, el camp és el camp, però després n'hi haurà que donar-li els servicis que té que tindre...
2: No, primer n'hi ha que... terminar
1: tirarlo.
3: Primer n'hi ha que fer-li un tramp a l'IM i després ja veurem.
1: No, lo que vull dir en això és que el procés, el procediment i el gasto que du ixe procediment és molt elevat, que no és que ahí apleguen demà, tomen el Mestalla i al dia següent estan en sobres fent una...
2: Me va dir que era 20 milions d'euros la tasca de derribar el estadi.
1: Però mireu una cosa.
3: Desescombrar allò.
1: En quant estiga el Nou i Wigan, això se fa en 3 minuts.
3: No, és complicat.
1: Però que no va tardar tant com el Mestalla Nou de fer
3: construir
1: torres. Perquè construir torres i comercialitzar-les... En la demanda que n'hi ha, i València que està de moda, se ven en 4 minuts.
3: És el que t'he dit, que el procés de fer-ho i el que du, tant econòmic com administrativament, no és un procés senzill, no és aplegar, tombar i fer, sinó que n'ha que dotar. Vull dir, però al final tens ahí un camp, que és el camp de futbol, pues que tindrà un sistema de rec pel camp de futbol, però no podrà dotar de servici d'aigua a les finques que se facin. Entonces, n'hi haurà que fer una canalització.
1: Això se fa... Mentre vas demanant un permís, vas acabant. Això se fa ràpid. En diners, torros.
3: Ni que fora Florentino, este.
2: Sí, sí.
1: No, a més, quan estava parlant, estava ficant...
2: Però té raó,
1: Florentino
2: on n'hi ha diners, tot va ràpid.
1: En 3 minuts.
2: Si no n'hi ha diners, 15 anys...

0: Estadi no sense
1: claro,
0: acabar.
1: Efectivament. Sí,
2: tenim a Florentino ahí en la pantalla, jo veia Pérez això, i el
0: això,
2: veia...
0: Això és precís?
1: No me digues, perquè això està...
0: Precis?
1: No per res, però qui crec que està més en el tema esportiu?
0: Però és precís, veure a Florentino?
2: Per cert, una coseta, n'hi ha un... Té alternativa valenciana?
0: Ei!
2: Sí.
0: No crec.
2: És que he llegit este matí, estava llegint la premsa, que valenciana, alicantina, entenent Alacant com a... Entenent com a valencians com a tota la comunitat valenciana.
0: N'hi ha un empresari molt conegut que ja va estar al Real Madrid, que sempre ha volgut ser el president del Real Madrid.
3: Sí, però este dic que no que treballa, ni a tiros.
0: Que treballa al Port.
3: No? Textualment ha dit això, no?
1: Que és boluda, és... Boluda.
0: Sí, molt, molt del Madrid ah, pues i molt aficionat al futbol.
2: I si no és el que llegia jo este matí.
1: El Florentino, a banda de lo que va dir ahir i ara que li veus la cara, està xotxo, no? És molt major.
0: No, ell diu... Bueno, quina edat té? Ho va dir ahir, que els seus amics li tocaven... preguntar-li si tenia càncer, si s'anava a morir, si estava no, terminal... Però,
3: això els seus amics, els enemics, no m'imagino el que li preguntarà.
0: No, no, ja iba a dir, estic perfecte, no ha anat a cap metge, a cap oncòleg...
1: Però quina edat
0: té? Estic perfecte i vaig a presentar-me a la reelecció.
1: Sí, sí.
0: Perquè qui... vaig a acabar en tots els malos que n'hi ha entorn al Real Madrid. Ho va dir, ho va dir.
1: Està pesat, està
0: però
1: pesat.
0: Però
1: està xotxo, eh?
0: Escolta'm. Que té 79 anys.
1: 79, pues
0: no,
1: jo
0: no,
1: el trobe...
0: És que este xocho, és que està major.
1: No, és que el trobe és molt major per a la que té, perquè 79... I,
3: perdoneu-me, bonitos, al costat de Pujol és un jovenet.
1: Si home, no, home, ja, claro, que Pujol que...
3: Del maestro Yoda.
2: A mi, jo, independentment de... Que... Independentment del...
1: Ja ha passat massa
2: independentment temps. Independentment de l'equip que siga, que evidentment jo no sou d'eixe, no sou d'eixe equip, pense que Florentino és una, ha sigut una persona que un revolucionari en el tema del futbol, no? Bueno, que sabeu més de futbol, podeu...
0: No, no,
2: podeu,
0: jo de futbol no tinc idea. Jo treballo al futbol, però...
3: mira, mira el mira Modesto que diu, jo no sóc d'eixe equip.
2: No.
3: És que ni el menciona, o sigui, no. Però no eres ni per a mencionar-lo.
0: No, se pot dir de quin equip eres?
2: De València.
3: Oh, vale, vale. Pues mira,
0: això sí que ho diu, eh?
2: Jo sí.
1: Així som...
3: Sí, però de, no està la cosa patinada.
2: Del València, jo sempre dic que jo sóc de tots els equips...
1: De l'Hércules i del Villarreal.
2: Jo sóc de tots els equips que defenen...
0: No, això és mentira.
2: El territori valencià.
0: Això és mentira. Però valencià, a mi no m'enganyen, sí. No. A mi no m'enganyen, no. A mi no.
2: És del...
0: Això pot fer...
2: I tu de quin eres?
0: Quan jo no estiga.
2: I tu de quin eres?
0: Quan jo no
2: estiga, pots dir. Quique, si no és indiscreció.
0: Que tu...
2: Ah, perquè no vols ser del llevant.
0: No, no, perquè no vull ser. Perquè ara no vull ser,
2: no. Podem ser de tots, del no, llevant,
0: però,
2: no.
0: Però, dí a dos mentides, dos mentides molt grosses. La que ha dit Pere, el, no, que jo soc...
1: Els bons valencians hem de ser de tots els clubs valencians.
0: Però, clar que sí, tu de qui eres? De tots.
2: De... No, és... De qui de mar, de
1: papó de mar. Ni Jaume primer va mentir.
0: Jo tinc un amic que diu, tu pots canviar de casa,
1: de dona,
0: de cotxe, de dona, de família, ho pots canviar tot menos una cosa, el teu equip de futbol. Això no se pot
1: no,
0: canviar.
1: Tu, eres de
0: tu
1: un
0: no
1: equip...
0: pots ser de dos equips de futbol. Jo quan algú me diu no, és que jo soc del Llevant i del Madrid, no. Jo és que soc del Villarreal i del Madrid, no. O eres de uno o eres de l'altre. Sí. Perquè si no, clar, jo però... soc del Llevant, però clar, però com jo vull guanyar, doncs pues me fas del Madrid. Això ja ho puc fer jo, això és molt fàcil. Me fas del Madrid i
3: jo,
0: sempre guanya alguna cosa.
3: Agnòstic, no...
0: Això és molt fàcil.
1: No, jo també soc... Raro, per això soc de tots.
0: Ser del Madrid és molt fàcil. Ser del Barça és molt fàcil, sempre guanyes. Ser del València és fotut, ser del Llevant és fotut, perquè del València encara
3: guanyes.
0: Mira, t'he de
3: dir una cosa. Quique, ser de l'Alcoyano és ja...
2: És més moral que l'Alcoyano.
1: Bueno, però el Llevant ara està ahí a punt, no?
0: Sí, però Anglaterra, que va el naixer del futbol, va naixer a Anglaterra. En Anglaterra, la gent no té dos equips. És de l'equip de la seva ciutat. I punto. Ni el Manchester United, ni el Liverpool...
3: Però
0: no,
3: què va, per empadronament o algo, Quique?
0: I s'ha acabat.
3: Va per, en Inglaterra va per empadronament. Sí, perquè el tens allà al costat mateix, claro.
0: Clar,
3: sí, sí,
0: però
3: sí,
0: podria
3: sí.
0: Ser del València i no passa res, eh?
2: No, no, que sou del València.
3: No, no, si lo pitjor és que és del València. Bueno, lo pitjor és que tots sou del València.
0: Però quin és el problema?
3: Jo és que conegu València millor.
0: I jo?
3: Que això.
0: Jo també.
3: Perquè ara és això.
0: Jo tinc una sort de narrar en la ràdio dos finals de Champions.
1: L'Hércules
0: no,
1: i de l'Elx.
3: Jo vaig ser el doblet, entre altres coses.
1: Que Alacant també existís.
3: Tu eres igual de raro que la Martínez,
1: i
3: de l'Elx.
1: Hem de reivindicar tot el que és d'Alacant.
0: Però, Pere, que tot això està molt bé, però ja
2: portes Pere Alicantino.
0: Portes 10 minuts sense voler dir...
1: Diguem tonteria.
3: No, no, vos vaig a dir una cosa.
4: I todos lleváis un montón de rato ya sin querer hablar de sueldos, que es el estudio que teníamos entre manos.
1: Ay, sueldo.
4: Fijaos hasta dónde hemos llegado, que interesa mucho más si gana tu equipo.
3: Martín, Martín va a saber que guañeu.
4: Que lo que ganamos al mes.
0: No, tú tranquila, Marta, fíjate. Ahora parlem d'això. Però tu de quin equip
1: eres? Te dic la veritat.
0: No, dime la
1: veritat. A mi no m'agrada el futbol. I Pepe...

0: I sabeu qui ha pegat més voltes que l'avió de Trump a Xina? Va, no ho sabeu?
1: No.
0: Marco Rubio. No sé si l'heu vist, el secretari nord-americà, que va en el mateix xandall que portava Maduro.
2: Però era el mateix o és un altre del mateix modelo? És que jo
0: no, bueno, és el mateix. Vull dir, al final això és un missatge...
3: Un dubte molt seriós, eh?
0: Un dubte.
3: Els servicis informatius d'Apunt ara mateix estan tractant de confirmar la informació.
0: I si
3: és el mateix xandall? No, és un altre. Se ho ha,
4: però...
3: se ho ha deixat.
5: L'han rentat.
4: No te l'han deixat avui.
5: És Maduro.
3: L'ha furtat.
5: És Maduro conscient de que li han expropiat el xandall.
3: Això que vol dir?
4: Però si ja no queda Maduro pa omplir ixe xandall, no l'heu vist que està més xuclat que la pipa un indio?
0: Un bono de hamburgueses li vindria,
4: claro,
0: bé.
4: Li vindria bé. Sí, sí, sí. Bueno, en algun moment li haguera vengut bé una somanta de galtaes, ara li vendria bé un bono de...
0: El que no sé, si li va vindre tan bé a Maduro és entrar dins de la xarxa social esta Truth, que li agrada molt a Trump, i veure que ja apareix el mapa de Venezuela pintat de la bandera nord-americana i que Trump ha fet unes declaracions a la Fox dient que està estudiant, i que no és broma, seriosament, afegir Venezuela als Estats Units.
4: La Fox, no, que és ixa cadena que Florentino no coneix. Sí, que bueno, diu, aquella diu, sí, de la Fox, i fa, ui, no sé, jo ahí no llego.
5: Encaixa, pues encaixaria perfectament.
3: Jo ahí no llego.
0: Sí,
3: no
0: és del tall, és del tall.
5: Jo, espere, lo millor que li pot passar al món és que l'avió... Jo no vaig anar als Estats Units. Jo no vaig a dir pública, que és... Ojalá en la tornada de China a Estats Units i ese avió tinga un percance
4: eres
5: i
4: el...
5: caiga Alba... en Iran.
4: No, mira... no, és el segon que s'assenta en ixe lloc en dos dies que li desitja la mort a Trump.
5: Però
4: ahir
5: no
4: ho va fer Lluc, vos recordeu?
5: N'hi ha persones...
4: Sí, sí, sí.
5: Una mort no diu res, és una persona. I el mal que evitaria si este senyor desapareguera ja de la faz de la Terra. Però se pot ser que va dir que entrava en Iran i que en tres dies ho tenia solventat i cada dia va dient una cosa. Ara va a Xina i li diu no vamos a hablar con el president de Xina d'Iran. Si total Iran, ja està, esto está arreglado ya. Però si has fracassat, és un tio ridícul que a més ha trobat en un país que si és per a salvar a la població, que hem de recordar que a part de la intervenció militar estava sent massacrada, que han perdut la vida milers
0: de persones. Que continua sent massacrada,
5: Pere. I que continuen matant efectivament el règim. Però si va servir d'excusa per a no sé molt bé què fer i després no acabar de fer-ho,
4: doncs
5: aleshores és un desastre absolut des de tots els punts de vista.
3: I després de tot això n'hi ha que recordar que els americans li han massivament votat.
4: Bueno, però en
5: sí, però,
4: en
5: però,
4: moment,
0: però,
4: ara
0: però,
4: ja...
0: però abans de tot això.
3: No, abans de tot això.
0: Abans de tot això que està fent ara.
3: Ja sabien tots com és Trump.
0: No, jo crec que fins a este punt no.
3: No. Ja havia sigut president.
5: No, però en la primera, presidència no va intervindre en ninguna guerra.
3: Ja, però,
5: i ara ha intervingut en Venezuela. Ha intentat també pràcticament comprar el canal de Panamà.
0: Sí.
5: En Iran.
0: I està mentint.
4: Groenlàndia.
5: Groenlàndia.
3: Això ho fa perquè ha guanyat les eleccions en molta més gent votant-li que la vegada anterior.
0: Però bueno, ha portat un tema d'estat.
5: Ara quan tingui el midterm...
4: Espereu el dia en què descobrisca que els pernils es fan així.
3: Vull dir, mai parlem de... per què un personatge d'aquest tipus arriba al poder.
5: Perquè...
3: és que la gent el vota.
5: Sí.
3: Hi hauria que pensar, què passa al cap de la gent? Què molt passa bé, ahí per a votar a la gent?
0: Sí, però
3: crec que això és el
0: tema. Però Quique, també passa una cosa.
5: Això és de veure si parla de la societat americana.
0: No, però també...
5: que no és molt del primer món, és del primer món subnormal.
0: Al marge de lo que...
2: No.
5: La societat americana que ha votat a Trump és latinos, és immigrants, que després estaven plorant perquè estava el ICE pegant-li patades en el carrer, per favor.
2: Els votants no s'han...
4: Oi, hágase la pata,
5: en Estats Units.
2: Els votants no s'han
3: guanyat. Qui ha tret el tema de Trump? Jo no tinc...
4: Digues, Modesto, digues.
0: Jo sempre...
4: Tendré que fer ús del meu vot de qualitat, eh? Digues, Modesto, digues.
6: Però per què sempre se pone el foco en la gente que le ha votado y no se pone el foco en quienes estaban antes para que la gente se fije en
2: eso? Claro, efectivamente.
6: Es que esa es la cuestión.
2: Muy bien, Mar.
6: Porque nunca entonces...
2: La gente...
5: Yo prefiero un señor chocho...
6: Es la manera de no esquivar...
5: que un peligro internacional. Prefiero al chocho que al peligro.
6: Si no fijamos el foco donde tiene que...
3: Esa
6: sería la manera de...
0: Bueno, Mar, y también la capacidad crítica. Tú puedes votar algo y después empenedirte.
5: Y
0: castigarlo, ahora. Porque es que ni han organismos americanos para aportar a terme las guerras, para votar, que es el que ha pasado.
2: Y como ha dicho, ahora veremos la mitad de legislatura que tienen les... Ay,

0: el Midterm.
1: Sí.
0: Però si han perdut alcaldies i estan perdent totes els republicans de Trump, que no són ni republicans, són els MAGA, que a més una part del moviment MAGA ha abandonat a Trump, perquè, clar, Trump, és que el perfil de Trump... Jo, és que és impressionant,
2: Pere, que s'ha de guanyar el jornal, la criatura.
3: No, mira, és que no, jo t'entenc, Pere. I a més, és, no, empatisse, perquè és que jo, pels matins, veig tantes coses de Trump que tinc que fer un recull i no puc. Bueno, vaig a posar-vos una de futbol, a veure si calma un poc l'ambient, perquè...
2: Mare meva, si ja hem parlat de futbol. Altra volta, la cancina esta...
3: Bueno, te la vaig a posar entre esta fins i el dia Bunny, de neu, de juliol.
2: Me vaig a quedar sense glòbuls rojos en el cos.
4: Jo, això no sé què és, però millor que Bad Bunny.
3: Per cert, vos he de dir una cosa. M'acaba de comprar unes entrades per a veure Shakira.
4: Bad Bunny no, per favor.
3: Ja que està sonant. Dai Dai, que és este tema de que anirà a cantar Shakira al Mundial, però us vull contar que Cristiano Ronaldo, veure a Cristiano Ronaldo en el Mundial ja és més car que anar a veure la Super Bowl. Vos dic en lo que estan els partits en els que està la selecció de Portugal. $2.500 de mitjana, només per anar a veure a Cristiano Ronaldo.
2: Això a l'entrar?
3: Això a l'entrar. Com ho tens? Tens sol, tens ganes?
2: És més car que el papa.
3: És més car que el papa, és que m'ha semblat
2: papa,
3: brutal.
2: El papa està ja també ben cotitzat.
0: Una meravella, 2.500 euros que m'estalvies, mira.
3: Mira, a més, mira, en una ho fas tu, Pere, vas a Estats Units, veus a Donald Trump, després veus a...
2: Li tires flip?
3: I li preguntes per Florentino.
0: Mira, és l'estiu que anava a anar a Estats Units, li he dit a la meva parella que no, i se n'anem a Canadà.
3: Mira, ahí també hi ha Mundial, eh? És espai, eh?
0: Això l'he dit
4: aquí. És un bon puesto per anar, eh?
2: Canadà.
4: Sí. Està molt bé. Molt bé, molt neto.
0: Jo estigui dues setmanes en Toronto fa molt de temps.
4: Molt bé, molt bé, molt bé. No té res a veure en Estats Units.
0: Sí.
4: Res, res.
3: De fet, si els preguntes a ells, tampoc volen tindre massa que veure.
4: Ells tampoc volen tindre...
3: Què opinarien ells de Trump? No sé jo.
4: Lo mateix que Pere Valenciano.
3: Com a mínim, com a mínim.
2: És que estos dos...
3: És que no vull encetar més polèmica, perquè el que passa ara és més polèmica.
2: En 45 segons tampoc pots, perquè si no tindràs que donar-li pas tu a les notícies.
3: No, podeu posar a caldo si voleu a Trump, això ja m'ho guardi per demà.
0: Xin-xin-pin este, li posa una bombeta al Air Force.
2: No, perquè els xinos no són...
3: Tot dependrà de Taiwan, ahí està la clau.
0: I, vamos, jo ho celebraria.
4: Pere, tu t'estàs escoltant?
0: Sí, sí.
4: Vale, gràcies.
2: És que... No, però jo ja estic immunitzat, perquè el d'ahir va fer lo mateix.
3: Però, Sergi, si hi ha una paraula clau, si tu vols dinamitar les tertúlies, que és Trump. Tu entres a la tertúlia i dius Trump.
5: Són el tipus de mensajes que deberíamos evitar.
0: Ah, sí, perdó.
5: Los medios.
2: Vinga, sigueu bons i bones totes. Xics, vos veig la setmana que ve. A vosaltres en un ratet.
0: Trump, I love you.
2: I a la... Donald.
4: Viva las neveras.
2: Donald. Bueno, falta... Aquesta pobra dona, no vull pensar en ella. Per mi és una pobra dona.
3: Viva Melania.
0: Melania.
2: Sí, sí, la Melania.
0: La Melissa.
2: Anem al butlletí del migdia i tornem. Totes amb negais.
6: Les 12.
7: A punt. Notícies.
6: Bon dia. En este moment, al Palau de la Generalitat es concentren els sindicats convocants de la vaga indefinida en educació. Prèviament, s'han concentrat a la porta de la Conselleria, on s'han assabentat que els convoquen a la taula sectorial perquè els presentaran una proposta que posi fi a la vaga. A pesar de la convocatòria, les mobilitzacions continuen en la tercera jornada. I canviant d'assumptes, Sanitat ha donat més detalls de l'estat de salut del ciutadà espanyol que ha donat positiu en antivirus. Està estable i continua amb símptomes lleus, segons el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
8: Esta dificultad respiratoria que fue atendida con, se le puso oxigenoterapia y con esa actuación sí que comenzó a mejorar y a hoy estaba estabilizado según las últimas noticias que tenemos, así que no ha tenido que revertir en mayores, digamos, actuaciones.
6: I continuaran fent-li PCR fins que doni negatiu. I d'altra banda, els altres 13 creueristes continuen sense símptomes i seran sotmesos de nou a una prova diumenge. La ponència d'alertes sanitàries es reunirà de manera regular per anar avaluant la quarantena i així rebaixar-la a partir del dia 28 d'aïllament. Padilla diu que cal atendre també el benestar psicològic del passatge.
8: En los primeros 28 días para de los contactos de la cuarentena sí que se iba a hacer un seguimiento mucho más estricto. Y que a partir de la segunda PCR, es decir, a partir del resultado negativo de la segunda PCR, que se hace el día 7, sí que se podrá valorar que puedan recibir visitas con los equipos de protección adecuados o que incluso puedan salir, si así se ve procedente, a alguna de las zonas comunes dentro de esa misma planta. Y esas medidas de seguridad también tienen que tener en cuenta el bienestar psíquico y emocional de las personas que realizan la cuarentena.
6: I es faran avaluacions individuals i tampoc es descarta l'aïllament als domicilis particulars. I canviant d'assumpte, perquè fa uns moments ha acabat el simulacre d'emergència nuclear que s'ha dut a terme este matí per protecció civil i emergències en l'entorn de la central nuclear de Cofrents. Així sonava l'alerta, l'alerta en arribar la notificació als telèfons mòbils dels ciutadans d'esta zona. El simulacre s'ha fet en les localitats d'Ayora, Cofrentes, Cortes de Pallars, Jalance i Teresa de Cofrentes, amb un impacte potencial sobre la població de 4.000 habitants. És la primera vegada que es fa este tipus de simulacre. José Rodríguez és el subdelegat del govern.
1: A las 11 y 3 se ha recibido en los 5 municipios el ESALER, el simulacro, especificando en el mensaje que se ha recibido tanto en valenciano como en castellano que era un simulacro y que no hacía falta llamar al 112 y en principio no se ha registrado ningún tipo de incidencia.
6: Destaca la importancia de este tipo de actividades.
9: Es la primera vez que se hace este tipo de simulacro y es muy importante que la población se familiarice con este tipo de mensajes que hasta ahora pues no se habían dado. Sobre todo para eso, para que tengan claro en qué momento, si llega ese mensaje, qué es lo que tienen que hacer.
6: I el PSPB ha presentat este matí una denúncia davant la Fiscalia contra el director general d'Atenció Primària, Carlos Montparler, per presumptament haver dificultat el procés de regularització de les persones migrants. Segons el síndic José Muñoz, el director general hauria enviat una circular als sanitaris d'Atenció Primària instant a que en cas que una persona migrant es demanara documentació que demostre l'arrelament, com la data d'expedició del CIP, o justificants de consulta de mesos o anys anteriors, no els facilitaren esta documentació. José Muñoz és el síndic del PSPB.
10: No es solo un correo electrónico en el que aparece el pie de firma del director general de Sanidad, sino que también hay una circular. Por tanto, se podría estar dando una resolución administrativa que se está dictando a sabiendas de que es injusta y, por tanto, entraría en el tipo penal de lo que es la prevaricación administrativa.
6: Demostrar l'arrelament és necessari en el procés de regularització de migrants i per a algunes persones estos justificants poden ser clau per poder accedir al procés. I pel que fa als esports, el València prepara el partit contra el Rayo Vallecano de demà a l'ESAT a Mestalla. Eva.
11: L'equip ha entrenat este matí a la ciutat esportiva de Paterna, estudiant si manté les variants aplicades a Bilbao per a buscar un triomf amb doble objectiu. D'una banda, certificar la permanència per a poder mirar cap amunt en la classificació i d'altra, donar a Mestalla una alegria i redimir-se de la derrota contra l'Atleti de Madrid. Corberan analitzarà el duel i jugadors disponibles en una roda de premsa a la 1:30. Mentrestant, en uns minuts es concentraran els jugadors del Villarreal que a les 10 de la vesprada rebran a la ceràmica un necessitat Sevilla. Els groguets tractaran de guanyar per a reafirmar la tercera plaça i no haver de jugar-se-la en l'última jornada contra els de Simeone.
6: Moltes gràcies a Sosto. De moment tenen tota l'actualitat en les xarxes socials, en el nostre web apuntmedia.es. Pròxima cita a la una i es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat. 103.0.
12: De tu a tu.
13: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
14: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
15: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt. amb Dani Hermosilla.
16: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A Punt.
17: T'ho contarem tot.
18: Però tot, tot, fil per randa.
17: Te'n vens?
16: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
15: L'economia per a totes

0: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
2: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A.Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A.Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.

0: amb creus totalment el que és l'equador del nostre programa i anem camí d'encetar pràcticament el... Clar, a veure, quan teníem menys hores, diem... Era la una i diem, el tram final... Clar, ara el tram final poden ser des de les 12 o des de les 11 del matí, perquè hem multiplicat aquestes hores de ràdio. Bé, la qüestió és que, afortunadament, continuem en directe, anem fent marxa, estem en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i la qüestió és que no podem parar, perquè això de la ràdio és com quan el tires costera avall, tens que anar redolant, redolant, redolant, fins que arribes al final. S'acaba d'incorporar Patricia Valero al nostre equip i a l'emissió. Patri, què tal? Bon dia. No, bon dia, bona vesprada, bona nit, benvinguda, welcome, happy fly. Ja som es porta. Per cert, David, com estàs tu també?
1: Bon dia, ja tenia jo ganes de xafar
0: aquest
1: estudi, eh?
0: Home, dic al Sergi, el Sergi, vinga, avui fem una miqueta de companyia, al Sergi.
1: Clar. Així estem ja per acompanyar-te en este tramet a partir de... Que tu dius que són 6 hores de ràdio, és que sí. Qualsevol se les tira damunt.
0: Home, pues ja veus, este, tots els dies. Bueno, com sé que tu vas a donar-me menys mal de cap, que és que estaven així assentats fa un moment, anem a prendre les coses una miqueta de calma, perquè amb la nova programació, o almenys este nou format que té el programa, els dimecres a esta hora el que anem a fer va ser parada en, bueno, un dels nostres municipis de forma diferent, per a parlar sobre algun personatge al que, per unes coses o altres, podríem considerar il·lustres. Veritat, David?
1: Exactament, sí. I avui, a més, jo t'he portat a un col·lega de hobby teu, un pintor, ni més ni menys, que, bueno, és d'Ontinyent, anem a viatjar d'esta manera particular.
0: Jo allí tinc la doble nacionalitat.
1: Ja ho sé.
0: D'Ontinyent, o sigui que algo em pillarà.
1: Algo saps, sí. Anem a conèixer a Guillermo Ferri, i és un pintor que porta a la seva esquena una extensa trajectòria pictòrica amb exposicions, amb premis per tot el territori nacional. Va iniciar els seus estudis en l'Escola per Adults de Sant Carles, d'Ontinyent, i després va continuar formant-se de manera autodidacta. El temps que jo tinc de vida, porta ell...
0: Treballant
1: com a pintor des de l'any 2000, recorregant aquest territori nacional, tota Espanya, amb exposicions individuals, exposicions col·lectives, i també amb nombrosos premis. I precisament per això anem a parlar avui amb ell, perquè l'últim guardó que ha rebut ha sigut el Premi Nacional de Pintura Enrique Ginestal, que s'entrega esta vesprada en Talavera de la Reina, cap on de seguida estarà viatjant Guillermo.
0: No sé si l'agafarem carregant les maletes al cotxe. Guillermo Ferri, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Pues, sí, a punt de carregar les maletes, estem, sí.
0: Escolta, una cosa. Diu David, els anys que ell porta de vida en el planeta, en el món, portes tu pintant. Però t'ha de dir una cosa, on tu vas estar estudiant en l'Escola per Adults Sant Carles d'Ontinyent, anava jo al cole, no t'ho pergues, eh?
2: Pues, claro, és que, home, porta... Home, lo que ha dit no és del tot correcte, perquè sí que... porto pintant des de molt abans, perquè és una cosa que jo tinc dins de mi des de sempre, o sea, de xiquet feia els meus còmics, feia les meves històries, però sempre he estat dibuixant i pintant. I lo de Sant Carles, pues bueno, és una escola que allí vaig fer els cursos de dibuix, pintura i gravat, i bueno, allí m'ha format jo, però bueno, després... Però, clar, Sant Carles, clar, és dedicat a aquest tipus de formacions. O sea, que,
0: sí, home, claro. Quan jo era menudet, és que estàvem en Lluís Vives, si no m'enganye, fins a quart o per ahir, estem parlant de l'època de la EGB, uns temps ahir, immemorials. I crec que a partir de quint, sí, mos baixaven a, no sé, coses que passaven en l'època, a Sant Carles, i allí la gent acabava fins a octau i ja passava a millor vida. Però sí. Bueno, de totes formes, el donem les gràcies per atendre-mos dins d'esta circumstància, el felicitem pel premi, també, i el preguntem com has rebut la notícia, com t'ha caigut això.
2: Bueno, això sempre és una... per portar el teu art a llocs que bueno, costaria plegar en altres plantejaments, però bueno, en este cas, pues, quan m'ho van comunicar, jo em vaig quedar un poquet al·lucinat, perquè damunt em van dir, bueno, ha sigut seleccionat, jo ja ho sabia, perquè havia fan primer una selecció prèvia, tu envies l'obra, i entonces jo ja sabia que estic seleccionat, i perquè estàs seleccionat per al primer premi, i bueno, pues res, vaig pegar un vot i tot. Molt bé, molt content.
0: És lògic, aquestes coses sempre reben en alegria.
1: Guillermo, anem a parlar d'aquest quadre, perquè jo quan el vaig veure, el títol és Con su permiso, don Diego, i clar, a mi em treia aquest record inevitable a un dels bufons que va...

0: retratant en el seu moment el mestre Diego Velázquez. Tu el portes al teu terreny, amb aquests rasgos més impressionistes teus. Conta'm per què aquesta referència, per què tindre a Velázquez és un dels millors, però per què posar-ho en aquesta ocasió com a referent?
1: Bueno, en aquesta ocasió hi ha moltes, perquè per a mi, diguem, sempre és un pretext tornar a l'obra de Velázquez. Jo...
2: Eres un poquet com Valdés, no? Ell sí, en les menines sí. I les escultures, tu en la part pictòrica.
1: Sí, sí. De Valdés dient que era un poquet vampiro, però jo també soc un poquet vampiro de Velázquez i de Valdés, perquè sí que m'agrada molt. A més, a veure, no es prenc com una còpia, és un punt de partida compositiu.
2: És de veres,
1: entonces,
2: sí.
1: Claro, a vegades, pues, lo que fas és a partir d'aquest punt, que és un bon punt de partida, perquè normalment són obres maestres, com per exemple, i les menines, el quadre sencer l'ha reinterpretat, i bueno, ha ficat elements que són anacrònics o el que sigui, i funcionen de mil meravelles. Per què? Perquè la composició ja és maestra d'entrada. Entonces, a veure, el dels quadres que té Velázquez, que en veritat no tenia una gran... No és que va tenir una gran producció, el que passa que, bueno, diuen que alrededor de 100 obres té Velázquez firmades. Bueno, algunes no estan firmades, però que... Bueno, la qüestió és que el bufón de Sebastián de Morat, d'alguna manera a mi, té una mira que t'atrapa. O sea, ahí l'experiència humana que té ixe ser humà, o sea, Velázquez la retrata a les mil meravelles i bueno, jo el que ho ha convertit en una expressió un poquet més amarga i més desafiant. O sea, mira a l'espectador un poquetet més desafiant. Per què? Perquè la seva condició, les seves circumstàncies, pues, diguem, d'alguna manera l'obliguen a estar vivint d'aquesta manera o inclús pitjor, perquè si estaven a la corte... Pues,
2: però estaven molt ben vistos, en este cas. Eren una part fonamental de la cort, que inclús vivien millor que alguns nobles.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, no, home, claro, lo que pasa que, bueno, ell està condicionat a fer les seves xirigotes
2: claro.
1: en la corte i bueno, i tot ve a raïl de la seva condició física.
2: Uh-huh.
1: Bueno, jo diguem, d'alguna manera, convertir el personatge un poquet més desafiant a l'espectador, un poquetet reclamant la seva integritat vital com a persona i bueno, això és una part del quadre. Després, tot el tractament, tot és expressionisme, d'un expressionisme molt solt, i el fons és fosc, i diguem que introduïs aquest fons fosc com una escenografia teatral, el que introduïs uns elements, que és com si foren uns neons, o sigui, en la família de Felipe IV, les menines, tenen el quadre de les menines, té a mà esquerra, el quadro grandíssim que està pintant Velázquez, al fons està l'espill i a la dreta està, són elements fonamentals de la composició,
2: sí.
1: I a la dreta està la finestra. Pues, aquests elements es plasmen de manera esquemàtica en una línia verda quasi fluor,
2: uh-huh.
1: Vale? I resulta pues, bueno, que són dos estudis de dues obres en una, saps? I, bueno, i funciona molt bé, perquè jo, bueno, tu moltes vegades tens un plantejament que vas avançant en la peça, el pinte estàs plasmant-lo i veus que la figura està bé, però què és que li complementaria bé aquesta obra? I vaig descobrir que estos traços l'anaven de categoria i
2: sí.
1: Complementen molt bé l'obra.
0: Guillermo, també preguntar-te per eixe premi que has aconseguit enguany, perquè és que tu vas estar, en comptaves, molt propet de fer-te a menys ja la passada edició.
1: Sí, sí, vaig fer una reinterpretació també del Caballero de la Mano en el Pecho de Greco.
2: Sí,
1: Este el titulava... Perdón.
2: Ara mos ho dirà, com es titulava. Dimos, Guillermo.
1: Es titulava Con su permiso, Don Domenicos.
0: Claro.
1: Es que estava de Gentau ya.
2: Ah.
1: Como su permiso, Don Domenicos. Claro, com és el nom de Greco. I és una figura del Caballero de la Mano en el Pecho, però té una plàstica distinta, o sigui, més desenvolta, o sigui, està tot conforme és l'obra original, però les mans i la cara del personatge estan tocades en un expressionisme, però que, bueno, n'hi ha que voleu, podeu veure en algun lloc, en Instagram o en Facebook.
0: El cas és que, Guillermo, el premi s'ha quedat així,

0: Perquè l'any passat el guanyador va ser també un valencià, en comptaves.
1: No, el de l'any... No, estava... En este cas em referia este hivern, en desembre, que vam otorgar també un altre premi en Astúries, que es diu el Casimiro Baraganya, en sí. Pola de Siero. I el primer premi era un xic valencià que, bueno, ara... A veure si us recorden el nom. És un xic valencià que tenia una història un poquet trista perquè li se va endur l'estudi la Riuada.
2: Sí.
1: L'artista era Ramon Martínez Boades. I aquest xic va guanyar el primer premi.
0: Sí, sí.
1: I vaig guanyar el segon.
2: Escolta, Guillermo, com és lògic, tu l'estudi el tens allí a Ontinyent. No sé, m'atreviria a adivinar, igual m'enganye, que una de dos, o en la vila o en el Poble Nou, per la zona de Sant Antoni o un puesto d'estos, però bueno, això és lo de menos, perquè són no. Artísticament els pobles més bohemis per aquestes sí. Coses, no?
1: En Sant Antoni vaig tindre molts anys.
2: Veus?
1: Perquè en Sant Antoni resulta que nosaltres vivíem ahí en un piso, no en una casa, en un piso,
2: sí.
1: I van trasladar una casa d'enfront, i van comprar una casa d'enfront perquè m'agrada molt Sant Antoni, i el piso va quedar buit, i ahí em vaig estar jo com a estudi de categoria, jo sobre tres.
2: De totes formes, no, com ha influït ixe origen, diguem, el ser d'on eres en la teua carrera artística?
0: L'entorn és important.
2: Clar.
1: Sí, pues, bueno,
2: en Ontinyent hi ha pintors de renom, com sí. Helios, com Teodoro Mora, que va ser professor meu, etcètera, etcètera, sí. Molts d'ells.
1: Sí, sí. Pues, a veure, jo, diguem que en ma casa sempre han viscut la pintura. Mon pare era molt aficionat a la pintura, també, i, bueno, a pintura, escriptura i coses de Xina, i bueno, jo d'alguna manera vaig prendre ixe camí, però des de jovenet, o sea, que és una cosa que no és perquè m'inculcaren, sinó perquè jo... a mi m'emociona dibuixar, pintar i tot això. I també és una cosa familiar, o sigui, que tinc diverses ties i diversos tios i gent que els agrada pintar i dibuixar, o sigui, que és una...
2: I és una cosa generacional, no?
1: Sí, sí, per lo menos per una part de la família.
2: Sí, sí, sí.
1: I després, pues, bueno, de xicotet sempre ho he viscut, ara que has anomenat el Lío.
2: Per cert, m'ha enganyat perquè ha dit Teodoro Mora, m'ha traicionat l'inconscient pel meu amic Teo, el confiter Teodoro Valls va ser el meu professor de pintura.
1: Correcte, molt amic meu.
2: Sí.
1: Va faltar ja.
2: Gran persona. Bueno, que a més tocava la guitarra i cantava cançons preciosament.
1: Sí, sí. A més, tinc una obra d'ell perquè sí. Quan es va en casa la dona i jo, pues, m'ha regalat un quadre.
2: Jo en tinc un en casa, també.
1: L'associació de pintors va adquirir un quadre de Teodoro,
2: sí.
1: I ell en mà me l'ha regalat.
2: Ell és un dels fundadors de Font d'Art.
1: Exacte.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí.
1: Bueno,
2: sé del que vaig parlant, saps?
1: Sí, sí, sí, no. De menut, per exemple, jo era molt amic d'Elio el fill d'Elio Gilbert, que és sí. Un gran pintor d'Ontinyentí, i moltes recordes jugant per l'estudi d'Elio i Elio pintant, i, bueno, o sigui, estava en l'univers quotidià, estava la pintura. En ma casa, en casa...
2: Formava part del teu entorn, del teu sí, ecosistema. Sí, sí.
1: Claro, claro. I bueno, sempre ha estat en mi i jo sempre he estat des de ben jove pugnant per aconseguir, no aconseguir coses, sinó perquè per obrir-me camí com a artista i bueno, i ara la cosa està donant-se molt bé. Entonces, pues, avant...
0: Has vist que al final teniu aquests referents i inclús en comú. Guillermo, per anar tancant, sí que preguntar-te per eixa perspectiva de futur, diguem-ne, m'has passat tu eixe currículum de premis que és molt extens, tu continuaràs presentant eixos certàmens, suposo, també.
1: Bueno, eixos, alguns, no sé, presentar exposicions, tinc projectes en ment prou importants, exposicions en alguns llocs, el que passa que no puc nomenar res, però sí, claro, jo vaig a presentar-me bueno, els pintors, els artistes, per omplir el plat en casa ten que menjar-se molt. Així, com tu veuràs, en el meu currículum hi ha molts premis de pintura ràpida, pintura seca, però hi ha moltíssima gent que es dedica a pintar. En pintura ràpida,
2: sí.
1: En pintura seca, en galeries, clients, encàrrecs... És que, bueno, com a paper d'artista o com un artista, doncs és que...
2: Actuar, tens que actuar pa guanyar diners, veritat.
1: Inclús tinc d'altres faenes, també, i sí. Coses així, no saps?
2: Bueno, doncs... Pues... Ha sigut un plaer, Guillermo Ferri, poder parlar amb tu, que mos hagis parlat de la teua obra, però també de la teua vida una miqueta i sobretot del lloc i on estàs, que crec que és un lloc privilegiat. Una abraçada molt forta des de la ràdio i enhorabona una volta més per dir-se per a mi i tots, no només els que t'has endut, sinó els que t'enduràs, sobretot, com has dit, per a poder tindre, continuar tenint nom i continuar vivint. Guillermo, gràcies. Sí, sí, sí.
1: Gràcies a tu, Sergi.
2: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: El món, senyor González, és un mocador.
0: És un mocadoret, sí, sí, sí. Algun dia ja te parlaré jo de la meva vocació artística frustrada, eh? Però això serà altre dia, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, ja vas contant-me coses, o sigui que... Així t'ho acabarem traient tot, eh?
0: Sí, sí, sí, ja ho sé, ja ho sé.
2: T'ha de dir... que si te sientes así, yo soy como una especie de Robert De Niro en Los padres de él o Los padres de ella, sense màquina de la veritat, però tu
0: no trauré.
2: Gràcies, sí, fins ara. Gràcies. Adéu. 12:24. Això és a Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: L'economia per a totes i tots.
2: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
1: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
3: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
1: L'hora de la cultura, amb Reis Juan.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
5: Som la veu de tots. Som A Punt.

sono, ho sabreu a lo mejor la majoria, però este en castellà, solo llamo para decirte que te quiero, que és Josh Khaled, She Love You, de Stevie Wonder, formava part d'una pel·li que es va fer molt coneguda en els anys 80, que era de Red Woman, la mujer de rojo, una dona espectacular en la que...

No m'ha arribat a la part de la cançó en la que Stevie Wonder toca l'harmònica, però mira, se posen els pèls de punta perquè Stevie Wonder tocava l'harmònica d'una forma brutal i, a més, no només ho ha fet en esta cançó, sinó que ho ha fet en altres, com, per exemple, el primer dels singles que van traure d'Eurítmics, que tenia un videoclip impressionant i que, bueno, algo de Andy and Angel o alguna cosa d'estes, no me'n recorde molt, però també era l'any 84 o per ahí. La qüestió és que este home m'acaba de donar compte que té 20 anys més que jo, tu. Va néixer en 1950 i avui, precisament, és el dia en què va néixer Stevie Wonder, que tots el coneixien especialment per les seues característiques de cantant invident, però també perquè va formar part d'un dels grans àmbits compositius d'aquesta època, dels anys 80, en la que gràcies a aquesta pel·lícula i altres, ell va ser més que conegut. És... bien.

0: Han triat mal precisament la versió en la que no la tenia. Però bueno, aprofita per a dir precisament això, que almenys encara està amb nosaltres un dels grans, Stevie Wonder.
1: Amunt i avall.
0: Això que està sonant també vos sonarà a misteri, perquè si no m'enganye era la música de capçalera de Poirot, però el Poirot fetent, el que interpretava David Suchet, que jo crec que per damunt dels altres va ser el, i continua sent el Poirot per excel·lència. Això té un motiu de que ho escolteu sonar a les hores que sonar, a les 12 i 32 pràcticament del matí, a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. I és que queda molt poc menys d'una setmana perquè arranqui a València una nova edició del Festival València Negra. Una cita cultural, sobretot, que entre el 18 i el 24 d'este mes, és a dir, maig, reunirà més de 30 autors nacionals i internacionals, als quals es sumaran actors, músics, dibuixants, fotògrafs, molts àmbits. Clubs de lectura, col·loquis, converses, sessions de còmics, signatures, activitats per a tota la família, que donaran forma a esta edició, la número 14, tot n'hi ha que dir-ho, i de la que volem conèixer pues, tots els detalls que puguen ser per a tindre la cosa ben investigada i arribar al final, amb els seus directors Jordi Llobregat i Santiago Álvarez, que són qui ens acompanyen a l'estudi. Què tal, Jordi i Santiago? Benvinguts els dos.
2: Gràcies, bon dia.
0: Ara que queden pocs dies, diria jo, quin balanç feu del que ha sigut l'organització d'esta nova edició? Esteu contents?
2: Sí, la veritat és que estem esgotats, com toca estar esgotats, perquè nosaltres tal com acaba, és com les falles, tal com acaben, comencen de nou, no?
0: Comenceu l'altre exercici, pues, no?
2: Nosaltres és un poquet així, no? I n'hi ha un treball molt gran de programació, de dissenyar, de sobretot de lluitar per pressupostos. Bueno, és tot una cuina molt gran que ningú veu.
0: Al final, traure els calés és el que més costa, veritat.
2: Sí, a més, nosaltres sempre treballem en la idea de que quan s'acabi el festival podrem cobrir-lo. Sempre hem treballat a Sina fa que ja 14 anys i, bueno, per ara, més o menys, ho hem aconseguit.
0: Bueno, la banda sonora que escoltem, estava dient al principi, no és casualitat, esta 14 edició de València Negra, de la que ja estem donant alguns detalls, té una gran protagonista, i eixa protagonista és Agatha Christie.
3: Eso es otro aniversario, 50 años del fallecimiento de la autora más vendida de la historia de la humanidad. O sea, no solamente es un cliché del género negro y tal, sino que realmente todo el mundo tiene en casa. Antes decíamos que teníamos todos en casa una guitarra española, ¿verdad? Una, sí. Una Biblia y tal. Pues yo creo que

0: todo el mundo debe tener en casa un libro de Agatha Christie como mínimo, ¿no?
1: De totes formes, era un homenatge, com podríem dir, imprescindible en un gènere com este.
2: Bueno, sí, es, de alguna forma es como la gran mare de, del gènere, ¿no? De algún modo. Es verdad que una de las cosas más importantes del gènere negre es que es un gran paraigües on s'han desenvolupat moltes classes de subgèneres, alguns molt allunyats de lo que escrivia Agatha Christie, però bueno, no deixa de ser aquesta mare inicial que com deia Santi, és la gran novel·lista, més de 2.000 milions d'exemplars venguts en la seva història, i encara cada any ven 4 milions d'exemplars.
1: I prolífica, com podria donar tant de si el misteri, Guillermo?
0: Sí, porque tenía un método para trabajar. Ella era una persona muy metódica y tenía una forma de trabajar que en realidad inventa ella, que es lo interesante. Es una personalidad completamente singular y que por ejemplo, nosotros... Como homenaje, en este festival todas las charlas que tenemos tienen el nombre de una de las obras de Agatha Christie. Pero debería durar el festival un mes para que nos cupieran todas, ¿entiendes? Entonces está en una selección.
1: Bueno, de totes formes, sí que deuríem de saber i contar de quina forma estarà present esta històrica autora.
0: Sí, bueno, tenemos esta ubicación, como hemos dicho, que está en todas las actividades. Tenemos en la imagen, que creo que es una imagen que ya se está viendo en Valencia, una imagen bastante potente, lejos de ese Poirot canónico que citabas antes. Y también vamos a tener una celebración especial que... Los oyentes me temo que ya no podrán apuntarse si no están apuntados, porque tenemos ya todas las plazas vendidas, sold out, que es una reading...
1: Os han pegues, ¿verdad? Que no sí. Pueden apuntarse.
0: Es una reading party basada en el universo de Agatha Christie, algo más que un club de lectura, algo más que un encuentro con autores, algo más que esto es... que es un poco, forma parte de lo que queremos siempre, que llevar los libros a la gente y festejar con ellos la cultura.
1: De totes formes, Jordi, el d'Agatha Christie no és l'únic nom que sona en força en el Valencià Negre d'enguany. En els moments centrals podrem trobar en Chiven també el Premi Francisco González Ledesma, que enguany rebrà l'escriptor italià Antonio Mazzini, i que entre altres coses em porta a preguntar-te què suposarà un reconeixement com ixe.
2: Bé, nosaltres aquest premi per a nosaltres és molt important perquè, com sabeu, és com un homenatge a Francisco González Ledesma, que era un autor que nosaltres vam voler invitar, i el mateix any que li enviam la invitació va tindre un ictus i a pocs mesos va faltar. I, aunque és de Barcelona, la seva primera novel·la la va publicar a València, i d'alguna forma aquest fet ens va relacionar molt amb la seva família i vam decidir fer aquest premi, que el que representa en realitat és recordar quan falta un autor que pareix que desapareix.
1: Sí.
2: I que desapareix. Recordar tots els anys que n'hi ha autors que han desaparegut, que durant els 14 anys han desaparegut, que estan ahí i que els seus llibres estan ahí també. No?
0: I antes decías que era muy prolífica Agatha Christie, però és que Francisco González Ledesma durante la posguerra escribía esas novelas de aduro con muchos pseudónimos y se le comentan unos 1.300, 1.400 títulos. Y no estoy exagerando, ¿eh?
1: A Guillermo Petrusa es la necesidad que tenía la gente de desemboirarse
2: sí,
1: en épocas comiches.
2: Sí. Ah, sí,
1: de evadirse. Eso era el material perfecto.
2: La seva filla, Victoria, ens conta... Bueno, Victoria i Eric González, sí, que també és el seu fill, i és un periodista ben reconegut, conten que ells per la nit, quan s'anaven a dormir, sentien la màquina d'escriure sempre. I que és un record que ells guarden de xicotets que d'alguna forma les ha acompanyat sempre. És un premi que nosaltres hem tingut el gust de donar-li a James com James Ellroy, John Nesbo, Denis Lehane o Ferran Torrent, i que han estat ahí recollint-lo i han estat a València vinguent per un premi. És un premi que té el prestigi de destacar una carrera, no? I en este cas, Antonio Mancini ha sigut el gran protagonista, i bueno, és un creguem que ara mateix possiblement és l'autor italià més rellevant.
1: De totes formes, Guillermo, no és este l'únic reconeixement que atorgueu en el festival, on el públic, per cert, selecciona també els guanyadors dels Premis València Negra. Tres nominats, noms, Iván Baeza, Carlos Zanón, Ima Pelegrín, Laia Vilaseca... ¿Eso cómo es tria? ¿Cómo se escuchan?
0: Sí, por el hecho de tratar de integrar y no olvidar la

0: Paco Roca será un de los que tendrá convidados y Laura Pérez.
1: Sí, es que tenemos el asunto más friki del mundo, que es que Marvel, Metro Goldwyn Mayer y Prime Amazon han decidido hacer una mezcla, y esto es literal, entre Spider-Man y Humphrey Bogart. Tal cual. Y es una serie de televisión que se inaugura ahora.
0: ¿En serio?
1: Y lo más alucinante es que el protagonista es Nicolas Cage.
0: Ah, pero...
1: Sí.
0: És que ahir estava llegint coses sobre Nicolas Cage, que esto m'haurà fet pel·lícules per un tubo.
1: Pues ahora saldrá otra vez.
0: Però, ¿esta és la segon part d'allò tan brillant que havia fet? O...
1: No, esto es algo completamente nuevo. Se llama Spider-Noir.
2: Sí,
1: y es como lo decimos, es como, mira, lo clásico con que además recordamos que en los 40 fue donde empezaron los superhéroes, o sea, el Pulp Fiction y todo esto.
0: Buah, bueno, pues un problema molt gran, perquè lo últim que em va deixar a mi tot loco va ser ixa peli, ixa univers de Marvel on hi havia no sé quants Spider-Mans, no sé quants Batmans, que estaven tots de totes les èpoques junts, i jo dic, va explotar-me el cap perquè ja no podia acabar de compaginar tot això. Ara una mezcla de Humphrey i Spider-Man no me la...
1: Pues para hablar de esto vamos a tener a los dos mejores historietistas de la Comunidad Valenciana, que son Laura Pérez y Paco Roca, que no solamente dibujan maravillosamente bien, sino que le interesa muchísimo todo esto.
0: Ya. El festival está más que consolidado, y eso es indiscutible, pero la novela negra también es un género que pueden decir continúa en auge permanente, pero bueno, porque allá de la criminología no te data de caducidad.
2: Bueno, és que en realitat és el que dèiem un poc abans, no? Ara el true crime té molta força, sí, té molta presència.
0: I en les plataformes la gent està completament majara en aquestes coses. Sí.
2: En realitat és com una carrera de relevos el gènere negre. Per què? Perquè ens anem donant relevos. Pues n'hi ha un moment que n'hi ha una època de que el thriller està molt present, d'ahir passa a plataformes i se fan sèries. A més, és que els formats són molt diferents. No estem parlant de novel·la soles, parlem del món de la sèrie, del cine, del teatre, de la fotografia... de jocs, qualsevol cosa, el còmic mateixa, no? Aleshores, això li dona molta vivacitat i, a més, vivim un moment en què tenim autors locals i nacionals que estan fent coses molt interessants, grans escriptors que s'estan desenvolupant en grans obres. És a dir, que sempre n'hi ha com una... No tens res a veure l'any que vam començar en l'any que estem ara, no?
1: I com a anècdota, para compensar, la primera rueda de prensa de Valencia Negra en 2013, la primera pregunta del primer periodista es: ¿cuándo va a estallar la burbuja de la novela negra? Pues mira, desde entonces estamos todavía con eso.
0: Bueno, y que no esclate, ¿no?
1: Claro que sí.
0: Pero quina memòria més prodigiosa que tens.
1: Bueno, porque...
2: No, bueno, això és que ens en recordem molt bé. També, claro, també sí. Van dir, ¿cómo hacéis una Valencia Negra en un sitio tan luminoso?
1: Claro, mira.
0: Pero es que Valencia per la nit dona molt de sí, ¿eh?
1: Y además 2013 era un momento que era bastante distinto al de ahora. Sí.
0: Más siniestro, ¿no?
1: Más siniestro en muchos sentidos. Lo hemos superado un poco, me parece, sí.
0: En fi, de totes formes, no cabia un altre comiat, una altra despedida, més que en firmes de llibres. Però a més de luxe, ¿no?
1: Sí.
0: Pata negra.
1: Sí.
2: Això és obligat, per a nosaltres és obligat, és el fin de fiesta, ¿no? Aleshores, ahí en el carrer, en Casa del Llibre, en el carrer, montem un estables, estan tots els autors de cada setmana, alrededor d'uns 20 autors per assignar.
0: Per si alguns d'ells no han firmat prou en la fira del llibre.
2: Sí, però bueno, i entonces és una festa en la qual nosaltres donem gratuïtament una tapeta de pernil i una cerveseta.
1: Que això no te lo dan en la fira del llibre, eh?
0: Ja.
2: Però...
0: Són més agarratges, això.
2: Ojo. Si presentes un llibre signat.
1: Claro.
2: Simplement, si tu has agafat i t'has sentat en un autor, t'has signat en ell,
0: ningú dona res per res.
2: Res per res.
1: És un llibre sabroso.
2: És la festa de la novel·la, no? Diguem. I la veritat és molt bonic, que tenim ahí molta moguda, ens juntem ahí 500 persones, molt bé, és molt maco.
0: Estava passant-me pel cap una cosa nova, un invent nou que vos proposa per l'any que ve.
2: A veure.
0: Com que tinc amics autors que escriuen i jo els dibuixo, els faig il·lustracions infantils, per què no un gènere negre pa xiquets, també?
1: Los hay, sí.
0: Voleu que
1: l'any
0: que ve mogam una cosa d'aixes?
1: És un subgènere, però tu pensa, per exemple, que...
0: Els nanos no s'assusten de res.
1: Sherlock Holmes, per exemple, ha introducido a muchos jóvenes en la lectura y todavía se sigue usando. Y ya no han aparecido personajes. De hecho, Juan Gómez Jurado tiene una serie de una detective muy adolescente, juvenil, que ha funcionado muy bien, y ese es un género que todavía... funciona, sí.
0: Vinga, anem a maturar, si vos pareix. Jo vos llance la proposta.
2: Sense problemes.
0: I ara en què ve formem part també de València Negra.
2: Clar que sí.
0: Guillermo i Jordi, gràcies per haver vingut, que vaja molt bé.
2: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada molt forta. Cuideu-vos.

0: i també de cuidar, no? I crec que això és el que defineix superbé a tots els voluntaris i voluntàries de Mamas en Acció.
1: Com d'important és per a vosaltres, no només que es doni a conèixer la vostra funció, sinó també la realitat d'Espanya?
0: Sí, bueno, en dato ja són més de 55.000 els menuts que viuen baix el sistema de protecció de la infància. I d'eixos, pues, més de 17.000 estan ja preparats per a eixir en una família d'acollida. La pel·li per a nosaltres és molt important, no tant per a contar la història de Mamas en Acció, que jo crec que, almenys en València ja quasi tot el món la coneix, sinó per a contar que al nostre voltant, al costat de casa, en els nostres barris, pues, pot haver persones, xiquets, que no tenen el més bàsic, no? Una família, l'amor que se pot donar soles en una família, i és que algú t'acollix a canvi de res. O sea, gratis, perquè vol que tu estigues bé. I que això és el que de veritat transforma els xiquets i els cura, això que la medicina no pot curar.
1: Juan Manuel, avui precisament es celebra el Dia del Xiquet Hospitalitzat. Quan parlem d'esta realitat, potser se'ns oblida, no?, que alguns d'ells, malauradament, no tenen ni qui els acompanyi.
2: Y no solo chiquets, no solo los chiquets, los niños, sino cuántos adolescentes, cuántos ancianos, cuántos adultos sufren esta pandemia de soledad no deseada. Aquí sí que las apariencias engañan. En las grandes ciudades, donde hay más concentración de población, sí, podríamos decir, bueno, aquí no hay un problema de soledad. Bueno, pues las estadísticas dicen lo contrario. Dicen que precisamente donde hay una vida más impersonalizada, donde estamos más mirando a las pantallas que mirándonos a los ojos, es donde hay más soledad. Y por eso esta labor que hacen en Mamás en Acción, yo digo que les trasciende. No sé si ellas son conscientes de que cuando tú conoces lo que hacen, no puedes evitar recordar que tú a tu hermano hace mucho que no le llamas, que a tu papá hace mucho que no le escuchas, que a tu vecino, que a tu compañero, que a tu amigo. Entonces, por eso digo que es una invitación tan amable a amar, no ya con sentimientos, sino con acciones. A mí me encanta el nombre que ellas tienen. Mamás en Acción. En acción, haciendo cosas. No están en el mundo de la poesía ni de los sentimientos. No, a veces hacen cosas que el sentimiento va en dirección totalmente contraria, porque no apetece sufrir, y ellas están ahí, a los pies de una cama. Y esto es lo bonito de la película de Leonas, que sales con unas ganas tremendas de dar utilidad a tu vida sirviendo a los demás.
1: Majo, crida l'atenció escoltar la veu dels sanitaris, més encara tenint en compte que els primers estudis ja mostren com és la vostra presència. Ajuda a afavorir una major recuperació dels xiquets i xiquetes, imaginem.
0: Sí, sí, totalment. I a més, per a damunt estàs soles i no té companyia, pues té por, té ansietat, no? té agonia i apuja el cortisol i fa que baixi el sistema immune i és molt més difícil recuperar-los. Sin embargo, quan un xiquet en aquesta situació, igual que un adult, per això dic una persona, pues ja no té aquesta sensació d'inseguretat, ja no té ansietat, se sent acompanyat, se sent que importa d'algú, no? I que n'hi ha algú així perquè no vol que tu estigues sol, pues apuja el sistema immune, baixa el cortisol i tot es comença a millorar i a ficar-se en el seu puesto. I això és el que podem veure en Mamas en Acció sempre, perquè crec que se nos ha regalat veure això en persona, no? Quan t'estàs acompanyant a un xiquet i te diuen és que no menja i n'hi ha que té que agarrar algo de pes perquè si no no se pot operar i està en una situació molt complicada i es comencen a acompanyar les voluntaris i entres al teu turno i veus que costa molt, però al tercer turno la voluntària diu s'ha acabat el biberó i dius, ui, però si no menjava i es comença a agarrar pes i si tardes tres dies en veure-lo te l'han canviat perquè ja pesa hasta un quilo més, no? I claro, ahí veus la meravella de veure complir lo que diu la ciència en els teus propis ulls, que per a mi és un regal.
1: Només mos queda un minut i mig per arribar a la una de la vesprada. Tinc que donar el relleu als meus companys dels informatius, però vos pregunto als dos, per què no ens podem perdre Leonas? Majo, primer tu.
0: Perquè veure Leonas te va a incomodar i vas a eixir del cine incòmodo i te va a fer que mires primer para dins i després al teu al voltant i estic segur que quan dones aquest pas incòmodo te va a cambiar la vida a millor.
1: Juan Manuel, ¿y para tú?
2: Porque la película tiene efectos especiales que se captan al salir del cine. Tú vas a ver en ti el efecto

0: efecto transformador del ejemplo de las leonas y vas a decir, yo voy a hacer algo hoy por alguien. Y esa pequeña decisión va a cambiar tu mundo y el de esa persona a la que sirvas.
1: De totes formes, Majo, de moment voluntaris no vos en falten. En la majoria de ciutats teniu cobertes totes les places de voluntariat, és així?
2: Sí, gràcies a Déu tenim a moltíssimes persones generoses que descobreixen la labor i diuen compte amb mi, i tots els xiquets estan acompanyats i se cobreixen tots els turnos i és meravellós.
1: Este matí parlàvem del trellat, però crec que això també té que anar acompanyat de la solidaritat i de saber que dona igual en l'etapa de la vida que siga, en moltes ocasions necessitem l'ajuda dels demés. Juan Manuel, Majo, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Una abraçada molt forta, que vaja molt bé, leones.
2: Moltes gràcies.
0: Nos vemos en el cine.
1: Estan així, propetes.
0: Sí, i en Quinépolis.
1: Sí, senyor, i en Quinépolis. Una abraçada molt forta, adeu.
2: Adeu.
1: En un moment serà la una de la vesprada. Vol dir això, que anem a fer el relleu en els nostres companys de servicis informatius. Ells van a posar-vos al dia de tot el que està passant al nostre voltant. No només del que està passant, del que ha passat i del que passarà. Això és realment la informació. Així que els escoltem en no res després de les senyals horàries i nosaltres tornem. En qüestió del que dura el butlletí de notícies, ja sí que encetem l'últim tram del nostre programa d'avui, 13 de març, de maig, millor dit, de 2025.
3: És la una.
4: A punt. Notícies.
3: Hola, com estan? Els sindicats docents de l'educació pública en vaga indefinida des de dilluns s'han concentrat al migdia davant les portes de la Generalitat a València. Han reclamat la dimissió de la consellera d'Educació, Carmen Ortí. Concentració també a les delegacions del Consell a Castelló i Alacant, Fran Ferrer, de l'IES, Vicent Verdú, d'Elx.
5: Estem demanant baixada de ràtio, estem demanant millora d'infraestructures. Som els únics centres públics que no tenim aire condicionat a les nostres instal·lacions. Estem treballant a més de 30 graus en les aules.
3: Bé, en un principi esta concentració estava prevista per a demanar una reunió negociadora, però Conselleria a primera hora del matí ja els ha citat per a demà. Seguint la concentració a la plaça de Manises, des de València està Carme Bord. Bona vesprada. Els sindicats, Carmen, ja han dit que s'hauran a negociar, però amb condicions.
6: Així és, Patricia. Molt bon dia. Els sindicats aniran demà a aquesta reunió convocada per la consellera, però esperen que aquesta proposta integral que ha dit Conselleria, que passaran demà damunt la taula, siga ferma, siga realista i, sobretot, que responga a totes les seues reivindicacions per tal de desmobilitzar i posar fi a aquesta vaga indefinida. Han dit que van, això sí, amb moltíssima força a la reunió, la força que els està donant aquestes manifestacions i aquestes mobilitzacions multitudinàries. Per cert, encara continuen així concentrats a la plaça de Manises i diuen, això sí, que s'haurà de votar a veure el que proposa la conselleria, perquè si no continua endavant tot el calendari de mobilitzacions. Anem a escoltar a Marc Candela, del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià.
7: Demà veurem aquest preacord que diu, quines són les mesures que ens ofereixen i el que ens posen damunt de la taula serà consultat amb tot el professorat perquè avalen o no avalen aquesta proposta.
3: Més coses a estes hores. A porta tancada, declara Carlos Baño, el president de la Cambra de Comerç d'Alacant, en la comissió d'investigació de la Diputació, que investiga les presumptes irregularitats en els bons comerç de 2022 i 2023. Alacant, Maria Bravo, bona vesprada.
8: Bona vesprada. Així és, Carlos Baño declara en aquests moments en eixa comissió, ho fa voluntàriament i, com comentaves, a porta tancada. Ha arribat així al voltant de les 12:15, ha dit que està tranquil i animat, ha defensat la seva honorabilitat i ha dit que és innocent. L'escoltem.
9: Te da ánimo fenomenal, trabajando lo que sabemos hacer, trabajar por esta provincia y colaborar con todas las administraciones, como hemos hecho siempre. Muy tranquilo, con mi conciencia muy tranquilo, con mi honor muy alto y a trabajar y a defender lo que sé hacer y lo que he hecho toda mi vida.
10: ¿Mantiene esa inocencia, esa honorabilidad? Claro.
9: Por supuesto, eso es intocable e insalvable, el honor. Gracias por vuestro trabajo.
8: Recordem que paral·lelament a aquesta comissió hi ha un procediment judicial obert per aquesta mateixa causa i pel qual va ser detingut Baño el passat 13 de març. El mateix dia va quedar en llibertat amb càrrecs, acusat d'un presumpte delicte de frau en subvencions i falsedat documental.
3: Gràcies, Maria. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sigut escridassat avui en un acte a Jaén en el moment en què...

0: Recordat la mort de dos guàrdies civils a Huelva mentre perseguien una narcollanxa. Ho ha fet en un acte de jura de bandera de la Guàrdia Civil.
1: Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitirme, estoy rabioso.
2: Una xiulada que ha dut l'organització de l'acte a cridar per megafonia als assistents perquè guardaren respecte. Les declaracions de Marlaska arriben precedides per la polèmica durant el debat electoral andalús quan la candidata socialista María Jesús Montero va qualificar d'accident laboral la mort de dos guàrdies civils.
0: I atenció perquè el sector del taxi ha convocat noves mobilitzacions davant de les que denuncia com a buit normatiu en la regulació dels vehicles de transport en conductor per part de la Generalitat.
2: Este divendres iran als carrers amb una nova marxa lenta de taxistes a València que acabarà davant de la seu de la Conselleria d'Infraestructures amb una concentració convocada per 7 organitzacions. També han anunciat un calendari d'escratxos contra el conseller Vicente Martínez Mus i contra el president Juan Fran Pérez Llorca.
0: I els científics responsables de seqüenciar l'ADN amb tecnologia de nova generació són els nous premis Princesa d'Astúries a la investigació que s'acaben de fallar. Es tracta dels britànics Klenerman i Balasubramanian i el francès Meyer.
2: Estos químics van aconseguir una tecnologia que ha permès dur a terme el procés de manera ràpida, a baix cost i a gran escala. Una tècnica que fa possible seqüenciar el genoma humà en només un dia amb un cost aproximat de $1,000 i que ha permès avançar en diagnòstic i detenció del càncer, malalties rares, infeccioses o proves prenatals. També ha sigut clau en la lluita contra la Covid identificant noves soques.
0: En els esports, Eva Casany, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Patricia.
0: Esta nit el València Bàsquet, que té una cita amb la història.
3: Sí, perquè un triomf sobre el Panathinaikos es donaria accés a la primera Final Four de l'Eurolliga, però els grecs, que no han jugat este cada setmana, han tingut temps de preparar sorpreses dins i fora de la pista. El president de l'equip rival destaca el fan i l'ambient, criticant les decisions arbitrals de l'últim duel, i ha vingut ací a València, tot i estar sancionat i no poder accedir al pavelló pel seu comportament en el segon partit. Braxton Kiss era dubte fins a última hora per saber si s'ha adaptat a la mascareta que protegís el seu nas. Pedro Martínez.
4: Haremos lo que él quiera. Si él se ve capacitado para jugar, perfecto, pero si no se ve capacitado, evidentemente, pues será una decisión suya. Y él es un guerrero, tiene muy, muy buena predisposición, pero es un partido que se tiene que jugar al 100% y al 90% pues no va a ser positivo que juegue.
3: De les baixes de Puerto i López Alostegui, caldria fer un descart que previsiblement serà a cima. La afició taronja omplirà un roig arena amb la il·lusió de complir un somni.
0: La 1:06, acabem, reprenent Amunt i Avall i Sergi Lucina. Nosaltres actualitzem a les 3 de la vesprada. Fins ara.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant. 96.5.
6: De tu a tu.
7: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
8: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
9: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: Presentador de la Safor.
11: Chimo Rovira. Periodista de La Plana.
12: Gemma Juan. Animal de compañía.
11: La radio.
13: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de compañía. Eh?
14: La vesprada de punt, on tot pot passar.
15: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
16: Atenció, famílies curioses! Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i, fins i tot, transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació, una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.

La veritat és que en un directe com este canvies moltes voltes de tema i intentes descobrir moltes històries, algunes més lluny i altres més propet. És la 1:28. Avui, per cert, és 13 de maig de 2026. Per què no deixar sonar això un poquet, que és una d'aixes cançons que mereix la pena?

0: Que l'imàgin de John Lennon ens aprofita precisament per a poder parlar de museus. En esta, la nostra comunitat, en tenim molts i prou curiosos, de dalt a baix de tot el territori. I anem a conèixer un en concret. Avui, precisament, per fer una menció especial al Dia Internacional dels Museus, que es celebra el dia 18. El pròxim dilluns, encara que molts dels principals espais culturals valencians ja han començat, diguem, una programació especial. L'objectiu del Dia Internacional dels Museus és conscienciar sobre el fet de que els museus, estos llocs, són un important mitjà per a l'intercanvi cultural, l'enriquiment de les cultures i també per al desenvolupament de la comprensió mútua, de la col·laboració de la pau entre els pobles i també la gent. De fet, el lema d'enguany és Museus unint un món dividit. Anem a començar per saber què és el que ha preparat el MARC, el Museu Arqueològic d'Alacant, que és un dels més prolífics que tenim en tota la comunitat autònoma i és també un dels museus més importants dedicat a l'arqueologia i la història. Qui mos explica? Gemma Sala, que és coordinadora d'accessibilitat del MARC.
1: Del 12 al 18 de maig hem preparat una programació especial amb tallers creatius, activitats inclusives i propostes en col·laboració amb entitats socials, convertint el museu en un espai de trobada per a totes i tots.
0: Sobretot es volen fer activitats que, com és lògic, i com en tots els museus, és un dels lemes principals, reunisquen a les persones.
1: Volem convidar les famílies a vindre el cap de setmana. El dissabte a la vesprada, els més menuts podran convertir-se en xicotets navegants del Mediterrani, descobrint com els vaixells connectaven cultures des de fa milers d'anys. I el diumenge de matí tindrem una jornada molt especial, amb jocs de pistes pel museu, activitats familiars i una visita teatralitzada on personatges de diferents èpoques ens faran viatjar en el temps per a entendre com sempre hem estat units. A més, durant tota la setmana, qui es visite podrà participar en missatges en una botella, deixant la seva pròpia història per a compartir-la amb la resta.
0: També a Alacant, però concretament a Elx, què podem trobar? El Museu de l'Alcúdia, que és un altre dels espais arqueològics importants de la nostra comunitat autònoma, situat, atenció, es va descobrir en 1897 i la famosa Dama d'Elx. El jaciment també té programació especial i mos explica Alejandro Ros, que és director del museu.
2: Para este Día Internacional de los Museos 2026, desde el yacimiento de la Alcudia de Elche, vamos a tener una conmemoración muy importante porque vamos a traer a la Asociación de Recreación Histórica Legio Prima, que nos va a reconstruir la vida en ese momento de transición entre el mundo ibérico y el mundo romano, tan interesante en este territorio. Y nos desvelarán cómo funcionaba el comercio, la vida, la artesanía. Se recreará este momento de la antigüedad a lo largo de la mañana del domingo 17. A partir de las 10 de la mañana habrá unos pases, pero son una especie de stands que estarán siempre abiertos a lo largo de esa mañana entre las 10 y la 1 del mediodía. Os esperamos a todos.
0: Si peguem un vot a València, Nicolás Bujeda, que és director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, també ens explica les principals activitats, en aquest cas, del Centre del Carme.
3: El Centre del Carme celebra el Dia Internacional dels Museus i la Nit Europea dels Museus amb una programació dirigida a tots els públics i col·lectius que incluís tallers creatius, concerts, dansa, cine i noves exposicions. Entre les propostes, més de

0: Els logotips estos que no s'han canviat, que s'han empenyat en no canviar-los mai en la vida, pues jo crec que la música institucional, podríem dir, d'Eurovisió, senyor González, és una d'aixes que porten la intemerata.
1: I que es mantinga, eh? Que es mantinga.
0: Home, que es mantinga. Tu no faries una revisió, una versioneta un poquet més actual?
1: És que tu no saps el sentiment que entra en el cos quan sona aquesta musiqueta. És ja...
0: Però això vos passa als friquis d'Eurovisió, eh?
1: Claro, claro. Passa...
0: Només hi ha una versió, pregunte... Esta no es, esta es una versión, no es la petén que suena en la capçalera.
1: No es l'himne d'Eurovisió, és l'himne de la UER.
0: Sí, sí, sí, de la Unió de Radiodifusió.
1: Solamente, pero sí, els que són friquis d'esto ens porta això.
0: Esta crec que és la petén, la de totes, la que es veia i que per cert, una cosa és la música i l'altra és el logotip. Primer, este de la d'aquesta espècie de taranyina, perquè a mi em pareixia una taranyina, que és Eurovisió de tota la vida i les línies eixes en blanc i negre. Jo no recordo haver-lo vist en color, només que en blau i fa unes dècades. Marineta, què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
0: Tu no eres molt d'Eurovisió?
2: No.
0: Jo tampoc, però...
2: Jo soc de comentar.
0: Ja,
2: saps?
0: Però...
2: Lo que siga de
0: però
2: comentar.
0: Vaig a donar-li gust al xic perquè vegi que mos impliquem en les coses.
2: Ah, no, i nosaltres anem a comentar-ho igual.
0: Sí, sí,
2: sí,
0: sí,
2: idea,
0: sí, sí.
2: Però
0: fa bé o fa mal, eh? O sigui que... Gómez, tú tampoco te la perds.
3: Yo, no, hombre, a veces para la risa es divertido quedar con amigos, cenar y bueno, ir haciendo nosotros de jurado y decir,
0: y
3: pues esto nada, esto es fatal, pero es un... Sí, puede a ser
0: mí,
3: divertido.
0: A mí de Eurovisió, David, lo que sí que me ha agradat sempre, perquè tecnològicament i televisivament ha sigut un espectacle, inclús quan cantava allí, jo què sé, Salomé, com aquell que diu, és el desplegament tècnic que últimament ha perdut molt. El de l'any passat... I ese cubo ahí que n'hi havia enmig en la gent clavada... jo estic acostumat a veure 32 càmeres, 7 presentadors, 12 realitzadors, tal, no sé què, tot ahí... Oh, que me vuelvo loco! I ara això ha baixat una miqueta.
1: N'hi ha hagut una pèrdua de recursos. De fet, ahir en la semifinal sí que veies càmeres ficant-se en planos que això no l'he vist jo en la vida d'Eurovisió. I sí que és veritat que des de el 60, des de Salomé, sempre ha sigut l'avançala a nivell audiovisual.
0: Sí. Bueno, i una altra cosa... que crec que no hauria de ser... No, dos coses que no haurien de ser, tu que tens enxufe vesidiloso, que tornen a cantar cada país en el idioma que li toca. Que se deixen de mandangues de cantar en anglès.
1: És una qüestió que s'està recuperant estos anys, eh? De fet...
0: Si tu cantes en armenio, cantes en armeni.
1: Exacte. Però ahí té avantatge
0: foig,
1: el Regne
0: si no
1: Unit sempre. Per això guanyava sempre Irlanda i Regne Unit.
0: Israel.
1: Israel.
0: Sí, sí, Israel. Són dels grans guanyadors d'Eurovisió. Sí. I Suècia.
1: I Suècia. Suècia és ara mateix, amb Irlanda és que comparteixen ixe top 1 amb 7 victòries. I Suècia és... Bueno...
0: que jo estic puesto, eh?
1: Ja, ja, ja ho sé. Ja ho
0: o sigui que això per una banda. I per l'altra, també que se foten una miqueta i que la música sigui en directe. Com si tenen que posar ahí 12 DJs.
1: Mira,
0: però
1: això que escoltes, ixe violí, no sé si podem escoltar-lo, justament ara acabava, ixe violí va sonar aire en directe i és la primera... que sona en directe, el primer instrument que sona en directe des de l'any 99, que és quan se va llevar eixa, se va imposar esa norma de la música pregravada. Finlàndia, que és esta la proposta, sí, i és una de les grans favorites per a guanyar, va proposar tocar eixe violí en directe, perquè Linda Lampenius, que és la representant, deia que és la seua veu, que ella no canta en la cançó, ella porta un vocalista, que és Pete Parkkonen, i ella toca el violí. Va proposar a la UER eixa tocar-ho en directe i, efectivament, ahir va sonar el primer instrument en directe
0: però,
1: des del 99.
0: Que quan va guanyar Alexander Rybak, el rus que va guanyar en el violí, te'n recordes?
1: Però no, ell no tocava el violí.
0: No tocava el violí en directe, però, tio, si li saltaven els pèls i tot de l'arc.
2: Hemos sido engañados.
1: Ell no tocava el violí en directe.
0: Eurovisió és un tongo. Mira el que acabem de descobrir. Pues jo pensava que el tocava en directe, el violí.
1: No. Este és el primer que ha sonat.
0: Com si...
1: Era com...
0: Com té que ser això? Sempre m'ho he preguntat. Tocar la bateria en playback, tocar el piano en playback. Perquè una guitarra elèctrica o un baix no se sent res, però n'hi han elements, n'hi han instruments que sí. Tocar un violí en playback, vull dir que això no, la gent estaria allí sentint...
1: Clar, s'escolta. Sí,
0: claro,
1: sí, s'ha d'escoltar.
0: Però, en fi...
1: És una de les qüestions que està damunt la taula en el tema d'Eurovisió, també... Està damunt la taula, com no. És l'elefant en l'habitació, que és Israel, que ahir, de fet, va dur eixa polèmica, s'escoltaren alguns crits, alguna reivindicació en el procés de la seva
0: són
1: actuació.
0: Són estos, els israelis?
1: Esto que sona
0: sí?
1: és la proposta
0: italiana. Que canta en francès, si no m'enganya, no?
1: Exacte, sí.

0: No me dones bola, que jo te faig la secció, eh? O sigui que tu, Sergi, calla, per favor.
1: No, no, tirem, tirem. Estàvem escoltant combina l'idioma israelià i el francès, sí. I de fet són un dels 10 classificats per a la final de dissabte, que sabeu que nosaltres tenim el privilegi d'estar sempre classificats.
0: Home, perquè posem titos.
2: Una pregunta, que este any hem rebutjat anar a Eurovisió, mos lleva a deixar llista de privilegiats o l'any que ve tornarem a ser privilegiats i estar directament en la final?
1: Si tornem, el més probable és que continuem en aquest grup. Perquè...
0: Pues jo penso que no, David. Jo penso que serem ja una espècie de cucaratxes en Eurovisió.
3: I la pregunta, el año que viene, ¿volveremos?
2: Home...
1: Si tot depèn.
4: Jo no jugué.
2: Ah, però jo crec que depèn. Si és tan creo... el tema complicat en Israel i Israel continua participant, igual la postura més lògica seria no participar.
1: Ara n'hi ha un match ball, que és què passarà. Si guanya Israel, a lo millor sí que ens posem en la situació de que n'hi ha una avalanxa de països que suma el boicot.
0: Si guanya Israel...
3: És que s'han propuesto ganar, Sí,
1: s'han proposat guanyar, sí, sí.
0: Pues igual seria una lavativa en tota regla per molts països.
1: O el dur final, o l'estocada ja...
0: Per aquí, per a Israel?
1: Per a Eurovisió.
0: Ah, per a Eurovisió, perquè per a Israel... és que, a veure, són els que més pasta posen. Una altra pregunta, que tu no la sabràs, m'imagino, sí que la saps, arrel de lo que t'ha fet Marina, és si no estem en el Big Four, perquè no participem, tampoc posarem titos, evidentment, perquè val una pasta estar en ixe, diguem, team dels que sufraguen Eurovisió.
1: No posem titos per al que és Eurovisió, però sí que estem presents en la Unió Europea de Radiodifusió. Aleshores, sí que continuem ficant eixa pasta, per dir-ho d'alguna manera.
0: Que tontos que som. La veritat és que som molt tontos, què vols que te diga? Per això els de Televisió Espanyola és el que han dit, ostres, i si s'ho pensem a última hora?
1: És que jo crec que ahir més d'un estava pensant que ja. Què fem, què estem fent, no?
2: No, vale. Res, res. Ja està,
0: està així,
2: la pregunta.
0: Des de que era bien pequeña. Valero, si busques Bandido de Azúcar Moreno, comença igual que sóc.
1: No.
0: Vos ho jure, les castanyoles. Trac, tus ojos, bandido. L'hauré escoltat voltes, és que va arribar a sonar en la llista més important del país de música. En sèrio, les castanyoles són les mateixes que les d'Azúcar Moreno.
1: Ja volguera Melody sonar com les d'Azúcar Moreno, eh?
0: Hombre, ja volguera Melody ser la meitat de humiles... No, el principi, no sé si el tindré el principi, ella està al quit enseguida, cada cosa lo que siga. Però comença igual, m'ha quedat al·lucinat, eh? A veure, jo lo di i les simbaran una miqueta a la pinya.
1: Sí. Ja és... Però mira, hi queda com l'última representant espanyola de la història, de moment.
0: Ja.
1: Però Eurovisió, jo vos vaig a dir que és un poc viuda d'Espanya, eh? Perquè ahir tres països cantaven...
0: Viuda d'Espanya?
1: Sí, és viuda. Està... Ens tira de menys. Perquè n'hi ha tres països que ahir cantaren en espanyol part de la seva cançó.
2: Ah, sí?
1: Sí. De fet, a veure si podem escoltar una d'elles, que era Moldàvia, que ens fa alguna referència geogràfica. Escolteu. Palma de Mallorca.
0: Ara dis-li a Sergi, què és el que més el tira de tot això? El rotllo friki, el musical, el de l'espectacle...

0: Perquè, a veure, nosaltres que no portem... que portem prou més anys que vosaltres en el planeta i hem vist moltes edicions d'Eurovisió, hem vist com això ha devingut en moltes coses, no? En moltes històries, fins i tot esperpèntiques, veritat, Marc Gómez? Mm-hmm. Això és el que més atrau ara d'Eurovisió? Pregunte.
1: No, és el...
0: Perquè l'histrionisme està arribant a un punt, bueno, per no parlar del lobby que domina Eurovisió.
1: Però més enllà d'això, el que, mira, estos moldavos estan cantant en el seu idioma, sí, en espanyol, en anglès, estan fent una barreja estranya.
2: Fent un Rosalía.
0: Una altra cosa és la pinta que porten, que no ho sé.
1: Bueno, és Pavorelos també, Pavorelos. Però esta cançó és, diu Viva Moldova, Viva Moldova. Pues imagineu Espanya duent una cançó que diguem Viva Espanya, Viva Espanya. Sí. Això seria impensable.
2: No, però jo crec que, además, hay que tomarse un poco a risa el Festival de Eurovisión. Y entonces hay que ir con propuestas divertidas, claro, y extravagantes, que se salgan. Porque
0: pero no era hecho en los un que inicio.
2: Llegan, pero da igual, el inicio fue el inicio. Los que llegan con esas canciones melódicas y con,
0: perdona,
2: esa, con todo ese
0: Salvador Sobral era un flipe.
2: Esa fue una excepción maravillosa. Eso fue una excepción
0: maravillosa.
2: ¿A tú no te
0: va a dar Salvador Sobral? Res.
2: Maravillosa.
0: Yo creo que de tot,
2: sí,
0: tot té que guanyar.
2: Que,
0: claro.
2: Creo que es como la perla que ha tenido Eurovisión en los últimos,
0: sí,
2: años.
0: Sí, qué cançó més bonica, per favor.
2: Sí,
0: I tot el món en silenci. Tot, sí, i que el chaval estava...
2: Però fue una rara ave.

0: que a tu no t'agrada.
1: No, m'agrada, no m'agrada. Me parece dels guanyadors més...
2: Pero ha sido como la excepción que sí. A lo que os estoy comentando. Yo creo que hay que llegar a Eurovisión, no te digo con chiquilicuatre, pero sí. Porque tienes que llegar, hay que reírse. Esto ya no puede ser. O sea, que pues con propuestas divertidas, que yo creo que la gran parte, si lo analizamos, más de la mitad son como delirantes, ¿no? Algunas.
1: Sí, mogudes, pero sí. Menos. Sí. Pero ahí sí.
2: Que las canciones...
0: Jo l'any passat, saps, atenent a d'això que està dient Mar, i baix el criteri d'aquestes qüestions, per mi haguera tingut que guanyar el Café Macchiato.
1: El Café...
0: Sí. És que després està que tu guanyes Eurovisió i passes la millor vida.
2: I luego están las canciones que luego más suenan, que no suelen ser las ganadoras.
1: No, exacte, no sol tindre aquesta correlació. També Eurovisió continua atraent noms importants de l'indústria musical. ¿Vos recordeu de Boy George, de Culture Club?
2: Sí.
1: Ahir estava concursant, eh? Representant a San Marino.
0: Boy George?
1: No t'ho perdes. Sí.
0: Mare meu, en tacatà.
1: Quasi, anava en una espècie de cadira de rodes.
0: La tia Boy, si l'altre dia parlàvem dels artistes que s'han convertit en les tietes que venen del bingo, Boy George és un d'ells.
1: Ahir estava ell.
2: Ha salido del bingo i s'ha ido a Eurovisió.
1: Exacte, sí. Va estar, crec que, empresonat fa uns anys, de fet. Este home té darrere...
2: Un recorregut.
1: I ahir estava representant a San Marino i, de fet, la seva participació en la cançó són quatre frases. Quatre frases... Mira, l'Espresso Macchiato.
0: Com feia lo de les cames? Em recorda tant el de Podemos, el del Café Macchiato. Que sí, que hauria d'haver guanyat, però perquè la cançó era... Ara vas a tirar-te tot el dia cantant el Café Macchiato.
1: Sí, era...
2: Esa se te coge y ya no te la sueltas.
0: Sí.
3: Bueno, pero deixeu que mos cuente la semifinal d'ahir, que encara no ha pogut dir res.
0: Pues sí,
1: no, està ben parlant, però bueno, en definitiva, l'antivirus també estava ahir present. Si vos dic que l'antivirus estava present en...
2: En Eurovisión.
1: Sí, perquè la representant sueca canta amb mascareta, és el seu acting. Se posa una mascareta i ahir les xarxes se van omplir de memes dient... Una xica amb antivirus representant a Suècia en Eurovisió. I, bueno, pues, ahí se va armar.
0: Home, clar. Si van ara a actuar en antivirus, entonces sí que és cantavirus.
1: Cantavirus, que sí.
0: Home, per favor.
1: Que, ahí... Esta era la representant sueca, què vos pareix?
0: ¿Qué más que te diga?
2: Demasiado petardeo, parece petacetas, ¿eh?
0: No, en la ruta del bacalao me escolta cosas más rítmicas.
2: Bueno, música electrónica sí que tiene, ¿eh?
3: Es cansado el final de Disco Móvil, a mí me agrada.
1: Sí, es mitad.
0: Es cansado el final de Disco Móvil. En olor a cerveza y todo dices cosas
3: de perra, ¿no?
2: Me recuerda un poquito Camila.

0: Bueno, sí, si tu ho dius.
1: Sí. Mira, això és una altra cosa que haurien d'haver tingut en compte. És de veres que quan han enviat a cantants coneguts o conegudes s'han pegat un morro de cuidao, no? Però tan difícil és fer una cançó per a guanyar no, Eurovisió, per favor, en quan
2: o divertida per a ganar.
1: Sí, es, no, sí, sí,
2: realmente
1: sí.
2: Lo que es más música de coches de choque.
0: Sí,
2: de feria.
0: Sí, sí, sí. Però depèn de l'any, eh? Venim de dos òperes guanyant dos cançons amb
1: Igual
0: components
1: Igual Camila triomfava com la Pessicola, eh?
0: Pot ser.
1: O sigui, això no, no se sap mai. Jo es canviaria... Uah, tinc una llista per enviar gent. Voleu que fem estos dies això? Cada un a qui, qui enviaríem... No, no,
2: però
1: qui enviaríem
2: a Eurovisió? Con una canció concreta o...
1: Sí, sí, sí.
2: O a qui enviaríem con algo que se inventara?
1: Fem això. El divendres fem això. Per anar al món...
3: Però jo crec que mos deceberien, perquè jo van enviar al Fred i a Maya, que era la meva aposta guanyadora,
2: nada.
3: I es van menjar el Osco.
1: Però eren un poquet... Bueno, això va ser la pera. L'Azúcar Moreno, perdona. Impressionant, eh? Però si fem una ullaeta a tot el que Espanya ha enviat a Eurovisió...
0: Hem enviat també el millor de lo millor, que hem enviat a Julio Iglesias. Hem enviat, bueno,
1: en el seu moment, i a Rafael, dos voltes. Rafael, que se va menjar els mocs directament,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I molta gent. Bueno, igual que Itàlia ha enviat, jo què sé, a Domenico Modugno dos voltes, el Regne Unit a este, al de Congratulations, també l'ha enviat dos voltes.
0: Richard.
1: Inclús ara Cliff Richard, que també eixiria en tacatà, bàsicament.
0: Bonnie Tyler també va anar.
1: Bonnie Tyler.
0: Que ara, mira, la pobra està,
1: està pobreta per anar, la Bonnie Tyler.
0: Fil.
1: Vale, fem això? Voleu que quedem?
2: Sí,
1: a veure qui
2: va,
1: enviaríem cadascú.
2: Ja estamos pensando en alguien.
1: La Fumiga també val, eh?
3: La Fumiga... No, pobres, que no els donarien punts i jo després em quedaria trista.
1: Per què no? Tu això no ho saps. Si la gent en Eurovisió és
3: que
1: com
3: qui... Que no li van donar punts al Fred i a Maya, Sergi.
1: Escolta,
0: però perquè no es mereixien, ja està.
1: Tu les cançons d'Eurovisió les escoltes com quan neteges, escoltes només...
3: Què coses estan dient en esta taula?
2: No.
1: Vinga, se n'anem. Mos quedem en aquest compromís. I el de tornar demà a partir de les 8 del matí. En nom de tots, gràcies. Demà tornem. Adéu.

0: Pues como un partido normal, como un partido más.
1: Intentar ser un poco fieles a lo que llevamos entrenando desde hace tiempo. No porque tengamos muchas ganas de ganar, vamos a ganar. No, no funciona así. Si sale bien, genial. Y si sale mal, pues a pensar en lo siguiente, porque así es el deporte y así es la vida.
2: Què tal, com esteu? Són les 2:01 de la vesprada. Avui pot ser un gran dia per a València Bàsquet. Quin partit a la Fonteta tenia escrit? No, al Roig Arena, contra Panathinaikos. Queda l'últim esforç després d'alçar en l'infern de l'Oaca dos partits decisius. En l'horitzó tornarà a Atenes i a l'Oaca, on es disputa la Final Four. A les 9, al Roig Arena. Així, al nostre estudi, ja preparats, Nacho Rodilla, Samu Borja i Eva Casany, a més de Josep Carbonell, perquè està també, és la setmana del bàsquet i també de l'equip femení. Demà les xiques inicien la final de la Lliga contra Saragossa. Bé, però hi ha més coses. Avui hem de girem el nostre guió, fem d'un costat la nostra tertúlia habitual futbolera i parlem molt de bàsquet. Hem quedat amb Enric Carbonell, el director general de València Bàsquet. Samu i Nacho han parlat amb ell, però lògicament no podem deixar a un costat en la nostra portada la gran victòria, parlem ja de futbol, del Levante Balaïdos, que li ha fet dormir fora del descens després de molt de temps. I clar, la gent granota va acudir a l'aeroport per a rebre l'equip després d'eixer esquizofrènic 2-3. I no, no està fet per al Levante Unió Esportiva ni de Van Tros. Queda la jornada d'avui, el Villarreal, que busca la tercera plaça, pot tirar una maneta guanyant el Sevilla a la Ceràmica. També a l'Elx, que va patir un arbitratge infame a la Cartuja, on se li va anul·lar un gol.

0: empat a un gol en el marcador que significava l'1-2. Eder Sarabia, de qui l'àrbitre va reflectir en l'acte greus insults al final del partit, es mostrava indignat.
1: Es gol, es gol. Es una posición natural de Andrés Silva que le pega la mano. Si Andrés Silva hace gol, se anula. Pero al darle el pase y meterla a otro jugador, se pierde la inmediatez. Es gol, clarísimamente gol. No podemos cometer este error con lo que nos estamos jugando.
0: Efectivament, tots, hi ha un empat de 5 equips a 39 punts, el llevant d'Espanyol, Girona i Mallorca, quasi res. I avui, Espanyol, Atlètic, Getafe, Mallorca i a la vez Barça són els partits. I avui també ha parlat Carlos Corberán. El València amb 42 punts vol tancar la salvació guanyant demà el Rayo Vallecano en una temporada ben decebedora que podria fins i tot acabar en Europa. Per què no? Però con tot l'any, Corberán ni nomena ni le agrada que le nomenen la paraula Europa.
2: El compromiso del equipo con Mestalla va a ser máximo. En esa lucha clasificatoria donde habrá gente que mirará hacia abajo, otros hacia arriba, pero es algo externo, nuestro foco es el partido de mañana y no hay más futuro ahora mismo que el de empezar el partido de la mejor forma posible.
0: Marejo Collada está en la realización técnica del programa, Eva en la redacció i en la producció, al micro con cada dia Dani Hermosilla, uns con seis i anem amb el bàsquet.
3: Sports a punt.
4: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Som A Punt.
8: El València Bàsquet, camí de la Final Four. Esports A Punt.

0: con la ilusión de ganar, pero también siendo conscientes de que se puede perder. No podemos pensar que por el hecho de haber ganado los dos últimos vamos a ganar. Esto no funciona así. Es un partido de 50-50. La ilusión vamos a tener toda, la valoración de la Euroliga.
1: Esta nit al Roig Arena, història, la Final Four, la eclosió de gent al voltant de València Bàsquet. Com està vivint el club este allau de gent? Són preguntes que ens hem fet o que se'ns fem abans d'un partit com este. I qui millor que el director general del club, Enric Carbonell, per a parlar de totes aquestes coses. I ja tenim a Samu Borja i a Nacho Rodilla amb ell. Endavant, Samu.
2: Estem en un dia importantíssim per a València Bàsquet amb el director general Enric Carbonell. Enric, moltes gràcies per estar amb nosaltres en la ràdio. Suposo que en aquestes hores prèvies un poc de nervis, un poc d'il·lusió, també eixa por, escoltàvem ahir a Pedro Martínez dir-ho, que se pot perdre i no ha d'estar preparada per a perdre, però la il·lusió per guanyar, no?
3: Sí, sí, sobretot molt contents i il·lusionats d'estar un dia així, d'arribar a un cinquè partit d'un playoff de l'Euroliga, d'estar a un partit de la Final Four, però efectivament, un poc un dia estudi va dir Pedro, pues, hem de ser conscients que és un partit de bàsquet, que se pot perdre, i crec que a partir d'ahir les conclusions, si guanyem o si perdem, no han de ser tan dispars i hem d'estar sent orgullosos de passar el que passa avui fins on ha arribat l'equip.
2: Nacho, hem de parlar d'un equip, València Bàsquet, que ha demostrat que és capaç de portar els partits contra tot un Panathinaikos a un nivell molt alt, inclús agafar certes distàncies en el marcador a favor. O sigui, que

0: sobre la pista hi ha arguments, no?
1: Sí, molts arguments. Jo diria que en la pista hem trobat més versió nostra que la de Panathinaikos, no? Jo, per a mi, en molta situació individual d'ells, que tenen molt de talent, evidentment el pressupost d'ells es porta de sol, que tinguin aquests jugadors, però crec que València Bàsquet ha plasmat la seva filosofia, la seva forma d'entendre el bàsquet. Després, igual ha faltat en algun moment aquesta gestió final, no? Però jo li diria a Enric que dicte la pista, no? Que el que passi a la pista siga lo decisiu, que no afecten altres factors que ja saben que poden influir.
2: Sí, efectivament, nosaltres mínim a xorar un partit de bàsquet, lo que esté, lo important és el que passe dins de la pista, i al final esta sèrie ha de ser recordada per els han sigut quatre partits espectaculars, pues que el cinquè també sigui espectacular i que puguen recordar pues, el nivell de bàsquet que hem pogut veure dins del camp.
1: Possiblement és la millor eliminatòria, perquè estàvem recordant els partits inicials i sembla que està al nivell top de millors eliminatòries d'Euroliga.
2: Sí, jo ho llegia també este matí, que sí que parlàvem des d'ara segur i dels últims anys també. Al final hi ha que recordar que és l'eliminatòria a priori que podia estar més descompensada perquè és la que hi ha més diferència econòmica i en canvi és la que està siguent més competitiva en la pista.
0: Estàvem parlant de que el més important és el que passi a la pista i això és el que tots volem. L'afició de València Bàsquet ja ha demostrat que és capaç d'estar amb el seu equip fins al final, a estar sempre, però el segon partit ja així a casa es van veure situacions molt desagradables. Avui tenim constància tots que està així, Giannakopoulos, que té prohibida l'entrada al pavelló per la pròpia Eurolliga, pel que va passar en aquest partit. No sé com espereu que puga desenvolupar-se i s'aprengui.

0: en el partit de allí d'Atenes, el tema que Pedro va igualar o va ficar en la tesitura esta de plantar cara a Ataman, per a mi ha sigut un factor també decisiu, no? perquè sempre Ataman, no tan sols en esta eliminatòria, moltes vegades ha tret profit. Tu veus d'esta manera que igualar això també va determinar coses a favor nostre?
1: Sí, sí, segur que sí. Està clar que un esport com el bàsquet, que hi ha tant detalls, pues seria un home des que sumara, però jo estic d'acord amb tu que va ser un factor important i d'alguna forma també que obedia algo de, ei, que ens hem de fer respectar, que està clar, que som el València Bàsquet, que no som propietats de la Lliga, que és el primer moment que estem a un pas de la Final Four, però mereixem un respecte i nosaltres també podem jugar les nostres cartes i jo crec que va ser així.
2: Enric, el pavelló de la Fonteta es quedava molt xicotet. El Roig Arena és el doble. I s'ha d'obrir l'auditori, perquè tampoc cap la gent. Sincerament, és una explosió de bàsquet en València que no sé si t'ho plantejan posar algun seient més, perquè per ahir dins jo crec que caben, no sé.
1: Sí, no només així, que efectivament, com comentaves, està tot venut, també farem el partit en l'auditori, que també està tot venut, sinó inclús en el carrer. Jo he rebut missatges de gent que feia temps que no parlava i que sé que no li agrada el bàsquet, no està seguint, però és que l'altre dia me deia, en concret, en Massa Mare i en el meu poble, que pues, quan marcava el València i té les finestres obertes i s'escoltava, pues, que al final del quart partit que la gent se va escoltar algun xillit. Entonces, que crec que aquesta part és molt important. El bàsquet també té una llavor social, té una llavor de cohesió, d'identitat, de pertenença, i és el que volen construir.
2: I gent que no pot dormir després de partits. Aquestes coses també li passava a la gent, això ho sap, en èpoques anteriors, però ara és cert que veus gent passejar, no?, quan acabes partits de bàsquet, perquè aquesta tensió, aquesta adrenalina d'una eliminatòria com esta comença a notar-se. Això ja és un triomf, entenc, no?, per al club, des del vostre punt de vista de projecte esportiu, que s'hagi arribat a aquesta sensació de ciutat volcada en el bàsquet en tants moments de l'any.
1: Sí, totalment. Jo crec que això ens ajuda a créixer, ens fa millor, enfrentar-te a situacions que no havíem enfrentat fins ara, pues ens fa millor i ens permet arribar a més gent que igual pues, haguem necessitat antes 2 o 3 o 4 anys. El que sí que està clar és que és molt important que això no se centra únicament en els resultats. L'any vinent, on possiblement els resultats no siguin tan bons, perquè aquest any està siguent algo molt fora de lo normal, el club serà millor a nivell esportiu, a nivell social, en tots els sentits serà millor perquè estem creixent i això és el que no hem de perdre el focus de cap on volem anar.
2: I una última qüestió important, perquè ho pregunta tot el món, ens ho pregunten a nosaltres i no volem que això genere mala sort ni res per l'estil, però si avui guanya València Bàsquet, què ha de fer la gent? Perquè estan tots com a boixos, tots els que estan avui així per viatjar a Atenes, a Final Four, si és que es dona el cas. Suposa que el club tindrà tot com mig previst, no? No sé si podem donar alguna directriu per a que estiguin atents els aficionats i aficionades en el cas de que es doni esta victòria.
1: Això és com lo de tocar els trofeus abans d'una final. Millor no dir res. Efectivament, el club té tots els escenaris preparats i si fora el cas, pues, arribat el moment, ja informaríem.
2: Ja imminent seria, en tot cas, no? Perquè la gent tinga clar que més o menys serà una cosa ràpida en el cas que es doni.
1: Sí, perquè és la setmana que ve. Sí. Que vulguis o no, està així d'apurat el calendari.
2: Moltíssimes gràcies, Enric. No sé, Nacho, si vols fer alguna qüestió més. Tu que has estat en moments també de guanyar títols en València Bàsquet, etc. Quan estem a poques hores d'un partit com este, què passa pel cos, no?
0: Jo crec que el primer és que és orgull d'equip i orgull de club. La realitat, jo crec que no tan sols a aquests aficionats o a tots els que estem damunt de València Bàsquet de fa molt de temps, sinó a altres que potser no estaven tan prop i s'estan involucrant i s'estan vinculant a lo que és València Bàsquet, i jo crec que això és per estar tots orgullosos, però ja el detallet per a pensar en la pista, jo sempre me'n vaig ahir a si tingueres que focalitzar o tindre clar a qui vulgueres anul·lar avui de Panathinaikos.
1: És impossible dir a uno, com dius, és que sí, un equip molt coral i és la nostra avantatge en este cas, per tant, no centrar-se en ningú i jugar de tu a tu, equip contra equip.
2: Moltíssimes gràcies, Enric, i a disfrutar del que passi avui en la pista, en este grandíssim partit entre València Bàsquet i Panathinaikos.
1: Moltíssimes gràcies.
3: Bé, i ja tenim a Nacho i a Samu. Ah, sí, Nacho Rodilla, bona vesprada.
4: Hola, què tal? Bona vesprada.
3: Bueno, una conversa, ho contàvem, no? Sempre interessant, no? Amb el director general de València Bàsquet, amb Enric Arbonell.
4: Sí, molt interessant. Mira que escoltes a uns i a altres, a personatges i gent de l'esport, i és fàcil dir coses sense ficar-se en embolics. És a dir, Enric...

0: plasma això, no? Que te comenta coses, que profundiza, però ell va a lo que va. No va a ficar-se en gresques ni en historietes, no? Molt interessant, la veritat és molt interessant el moment d'estar en ell. Ha sigut algo que, bueno, que ell tenia ganes també, perquè ell vol transmetre les coses, vol fer arribar a la gent. Això que s'està vivint no és per a quedar-se ell, sinó per a plasmar-ho, no? I traslladar-ho. I així ho ha fet.
1: Samu Borja, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani.
1: Bueno, com t'has trobat a Enric Carbonell i què respira el club en aquestes hores tenses abans del partit?
2: Estava més tranquil que nosaltres.
1: Sí?
2: Sí. A mi això m'ha sorprès, perquè jo dic que s'estan acostumant a aquestes coses, no? També va passar ja per així la Copa del Rei, que va ser un moment de club. No t'estaves jugant a nivell esportiu igual a això, perquè en una Copa del Rei pràcticament la jugues tots els anys, però és cert que com se celebrava en un recinte nou com era Roig Arena i hi havia aquesta afluència brutal de públic de tota Espanya, era com un examen continu, no?, el que s'estava realitzant, i aquells dies veies que anaven un poc desbordats de faena, però per a fer les coses bé. Ara avui estan com més segurs de que la seva faena va estar ben feta. Falta per veure si algun des que ve de fora, especialment un, Giannaco Poblos, també fa que les coses siguin senzilles.
1: Senzill no va ser.
2: Està a València, em pregunta directament per això. Clar, el club que ha de fer València Bàsquet? Simplement seguir el que li marca l'Eurolliga. Una persona sancionada que no pot entrar al pavelló. Imagina que és un aficionat, no? No pot entrar al pavelló avui. I si aficionat, si intenta entrar al pavelló, se l'impedirà sempre que sigui una entrada nominativa, etc. Què vol colar-se este senyor? Com dia en llegint entre línies la resposta que ens ha donat Enric, és ni abans, ni durant, ni després del partit esperem que la notícia no siga el que passa a la pista.
1: Molt bé.
2: Si este home, abans del partit o després del partit està per ahí fora i vol fer alguna cosa així un poc esperpèntica perquè esté acostumat a aquest tipus d'escenes, pues esperem que no passe, no? Esperem que tot t'escorrega com ha de ser dins del pavelló, que se jugui un gran partit de bàsquet sobre la pista i que, anant ja al tema esportiu, que València Bàsquet demostra que ha demostrat en molts partits, que és capaç de manar en el joc, d'agafar rendes al seu favor, i avui amb l'ajuda de l'afició, que per fi el factor camp sí que siga important en aquesta eliminatòria, i que València Bàsquet s'emporte aquesta remuntada èpica, històrica. Només un equip ha remuntat un 2-0 en contra, que va ser el Real Madrid, i va ser d'aquella manera, perquè si analitzem aquella,
0: alguns
2: importants, el Kendrick Nunn d'aquell equip, que era un tal Kevin Panther, i se no jugava
1: després.
2: Perquè de l'aguantar.
1: La sanció.
2: Clar, de l'aguantar les sancions. O sigui que esta jo crec que seria encara més important perquè, efectivament, sobre la pista i contra aquests mateixos jugadors igual de bons, si és capaç València Bàsquet de fer-ho avui, que no serà gens fàcil, superaria un autèntic equipàs.
1: Bé, i el trio que el conforma avui, Josep Carbonell. Carbo, bona vesprada.
3: Bona vesprada a tots.
1: Comptes els nervis?
3: Pues aguantant-los, a veure què passa esta nit, amb moltíssimes ganes de que arribi, perquè com bé dia...
1: És molt tard, Samu, no, Nacho, se va a fer llarg, eh?
3: Ja saps que per a mi no és tard, perquè...
1: Bueno, ja ho sé, ja ho sé.
3: Entra dins el nostre horari, per tant, per a mi és un horari perfecte. I respecte a l'entrevista en Enric, jo crec que reflexa un poc les dos vessants d'esta eliminatòria. Escoltes Enric parlant tranquil, parlant coherent, parlant des de la humilitat,
1: sí.
3: I cada vegada que parla el president del Panathinaikos puja el pa perquè només fa que dir tonteries, i això, home, no sé d'on trobo les forces per a dir una tonteria darrere una altra, i esperem, com bé dia Samu, que tinga un poc de coneixement, un poc de seny, que es comporte i que no intente liar-la en el Roig Arena intentant entrar, perquè sap ben bé que està sancionat i sap ben bé, perquè ja ho va demanar, que volia l'ajuda del València Bàsquet, que el València Bàsquet no està per ajudar a ningú i menys per a aquest personatge entrar al pavelló.
1: Efectivament, i no la munté. Eva Casany, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
1: Tots pendent de Braxton Key.
4: Sí, perquè ahir ho contava Samu, ja s'havia provat aquesta mascareta per a l'entrenament i avui era clau veure com estava per a saber si podrà jugar.
5: Haremos lo que él quiera. Si él se ve capacitado para jugar, perfecto, pero si no se ve capacitado, evidentemente, pues será una decisión suya. Y él es un guerrero, tiene muy, muy buena predisposición, pero es un partido que se tiene que jugar al 100% y al 90% pues no va a ser positivo que juegue.
1: Nacho, ¿tú esperes que juegue?
0: A veure, espere que jugue. Ell té el sentiment de voler jugar, de fet ja s'ha ficat en l'entrenament d'ahir, però sí. Tant, la intenció... qualsevol jugador de València Bàsquet, però en Braxton Key està per davant de qualsevol altra cosa. Així el problema està en que quan el partit demane un esforç màxim, puga patir algun mareig, alguna sensació de malestar que

0: és probable que li puga passar.
1: I el que diem ahir amb Samu, li podem buscar les cusquerelles,
0: home, també? I tanto, i tanto. Quantes vegades no saps que un jugador té un dit tocat i vas, quan soltes la sarpa, fas una falta, saps què la vas a fer i la fas sobre eixa mà. El poden buscar, és evident. Però això ja és... O sigui, és que això i és el dia de les nostres vides o de la vida de València Bàsquet. És el dia. Si si tens que jugar el nas, el braç o el que siga, toca jugar 100%. En plenitud de condicions.
2: Clar, perquè este
1: mental,
2: València,
1: sobretot, no?
2: Este València Bàsquet, per moments, apareix un i desapareix un altre en aquesta rotació en què, depèn del moment, del pico de forma o d'encert del jugador, és cert que ara estava sent molt important la rotació.
0: Sí, molt important.
1: Sí, en els dos partits d'Atenes
2: va ser estabilitat tremenda. Però, d'alguna forma, per a intentar ser positius, si Braxton Kidd finalment no està en aquesta rotació, sempre penses que igual avui és el dia d'un Pradilla que no ha aparegut o d'un Rivers que no ha aparegut en aquesta eliminatòria.
1: També.
2: I que te tapen un poc la falta d'este jugador. Perquè és una plantilla conformada i una rotació conformada per Pedro Martínez i el seu staff en què han sigut capaços de tapar sempre que ha faltat alguna peça apareguent amb altres, no? Compte també al tema Puerto, perquè no estem parlant també d'ell.
1: Ara anem a posar-lo jo.
2: En un partit, en l'últim, també, en un moment determinat d'inici, va ser el que obria el camp i després es sorprenia per dins i que va desarbolar un poquet, no?, la defensa que plantejava focalitzant Panathinaikos en els homes que habitualment més destaquen, com pot ser Montero, com pot ser Badio, no? Eixes aparicions de jugadors distints en els partits moltes vegades són les que trenquen la dinàmica. Nan, saps que va fer-ho molt bé. Hayes, va aparèixer. Montero, va aparèixer. Badio, va aparèixer. Tal. Però i si de sobte Toliopoulos li dona per fer un tros de partit com el que feu l'altre dia? Te sorprèn. Ha de parar el partit València Bàsquet i compte en este. Tots aquests jugadors que no són els 10 cridats a fer-ho especialment bé, València Bàsquet ha demostrat que ahí també té fons d'armari. Així que esperem que estigui a Braxton Kidd, però si no, que els altres donen ixe pas a banda.
1: Carbo, tira-li, que si no, estos no te deixen parlar.
3: No, jo tinc clar que Braxton Kidd vol jugar, que Pedro Martínez vol que jugue i que cada un dels aficionats de València Bàsquet volen que jugue Braxton Kidd. Però també estic pensant que si analitzem fredament les paraules de Pedro Martínez, al 90 no li val, és impossible que pugui jugar al 100% en mascareta. Jo he parlat en jugadors i en jugadores que han tingut que jugar en mascareta i tots tiren pestes de les mascaretes protectores. Tots tiren el 100% tira pestes de les mascaretes protectores. Per tant, Braxton Kidd al 100% no va estar. Independentment de que Pedro puga pensar que puga ajudar uns minuts més o menys, però al 100% és impossible, absolutament impossible, jugar perquè la mascareta molesta, t'impedís la visió, és incòmoda, per molt que hagi evolucionat i per molt fantàstiques que siguin les mascaretes, però Nacho ho sabem bé, que és horrible jugar en eixa cosa en la cara.
0: És horrible.
1: T'ofega, no?
0: T'ofega, és incomodíssim, te la pots llevar, és a dir, alguna vegada que patixes alguna lesió semblant, el que vols és al llarg del partit, apareixes en el partit i al minut llevar-te-la perquè t'incomoda. Però així és veure si en eixa tessitura és evident que 100% és impossible, però si ratllant un 80, 85, 90% te pot donar no el que t'ha donat fins ara, però 8-10 minuts, ho explica també molt bé Samu, este equip viu de trobar a uns i a altres, d'aparèixer jugadors, no? Què vull dir? Que a lo millor avui, si en l'eliminatòria Braxton Kidd ha sigut 16 minuts o 18 minuts diferencial, perquè per a mi allí, en el moment decisiu del quart partit, va ser jugador transcendental en el contra, pues que te done 8 o 10 minuts. Ja te llibera, ja te dona també. Fixa't que al final Nigel Hayes-Davis, que és un jugador diferencial, en els partits que ja ha estat apagat, el seu equip ho ha notat i han aparegut
1: altres
0: nostres que penalitzen, que l'obliguen a Nigel Hayes-Davis. Ahí tens que tindre peces també per atacar-lo i desgastar-lo.
1: Parlem del... sobretot de qui comença, perquè jo crec que en esta sèrie l'equip que ha començat dominant ha acabat dominant el partit, li ha guanyat.
2: Sí.
1: I això de, en València Bàsquet és molt tir exterior, no? Que te funciona el tir exterior, perquè si no te funciona vas als guarismes del primer partit.
2: Això serà un problema, perquè en el primer partit l'equip va eixir a pista amb tota la il·lusió del món, però no li entrava.
1: No li entrava.
2: No entrava la bola, i d'ahir el nerviosisme d'aixos primers 8 minuts que van ser molt roïns. Després ja se refà, no?, i torna a haver una igualtat tremenda en el tram final de partit amb l'últim tir lliure que va Fernan, que guanyaren. Però crec que és clau, és molt important, com deia ahir Pedro, no és la pilota que cau per terra al final del partit, és la pilota que cau per terra en qualsevol moment del partit, perquè està tan igualat tot que això pesa, no?

0: quan arribes al final amb un més 4 o amb un més 6, pot ser la victòria o no, no? Per això crec que efectivament este València-Bàsquet, que ara ja sap el que és jugar en casa, sap el que és jugar fora, avui quan tisca la pista sense ninguna pressió afegida ni molt menys, ha de fer el seu joc i ojalà efectivament entre algun d'aixòs triples que fa que s'alce l'afició i que diguen, si és que això és el que saben fer. I a partir d'ahí, a mi aquesta confiança pròpia i l'afició de cara puga ser un partit que vagi en aquesta línia des de l'inici, però com deia Pedro, que ningú se'n vagi avui amb la idea d'anar al pavelló, ojalà passe, però que ningú vagi a l'idea del pavelló, així anem a disfrutar de pegar-li una pallissa a estos de Panathinaikos, com en aquell partit de Lliga regular.
1: De Lliga regular en Roche Arena, t'anava a preguntar.
0: Sinó que el més normal és que si això va per ixe camí, s'embrute, se complique, tornen a posar-se ells ahí al costat o per davant, perquè així no van a deixar passar ni dos minuts sense muntar alguna cosa distinta als entrenadors.
2: En ixe partit, o en el primer partit, que és quan més per a mi ha dominat Panathinaikos, sobretot quan tot 5 per 5, mitja pista. València-Bàsquet, tot el partit jugant en mitja pista, si no troba la frescura del camp obert, inclús també la seva pressió defensiva, la pressió defensiva de València-Bàsquet, com busca el rival, moltes vegades a tres quarts de pista, se troba en algun robo, i ses imprecisions del rival perquè tu negues recepcions apretant i ofegant la pilota. Ahí és quan...
0: Algunes de Thompson són molt importants.
2: Molt important. Sí. És quan troba la inèrcia esta de continuïtat. Fas una bandejeta, una transició, gatilles... Això és el que necessita l'equip, perquè tot, per a mi, tota la primera part del primer partit era jugant-se en mig camp.
1: Anem a acabar ja. Sí. Digues, Carbo, digues.
3: Perdó, Dani, que Panathinaikos en els quatre partits està vivint de les seues individualitats. Bueno, és un equip que si analitzes el bàsquet que fa, no és ningú bàsquet sensacional, ningú sistemes espectaculars, per molt que Ataman tinga la fama que tinga. Ha estat vivint de les seues individualitats. Nan en el primer, High Davis en el segon, en el tercer i el quart, quan no van estar tan bé, ningú dels dos va guanyar València Bàsquet. Per tant, jo crec que la clau del partit és que València Bàsquet siga el València Bàsquet de veritat i no com ve dient el que va amb Borja Bàsquet a demostrar la seva versió, el joc que ha fet moltes vegades aquesta temporada, i jo crec que és un joc que Panathinaikos no va poder aguantar. Esperem que siga així.
1: Bé, la última ja de forma molt breu. Els grecs no han jugat en el cap de setmana en competició, en la seva competició domèstica. Tampoc jugaren abans del quart partit. Nacho, quant influeix i ser descans o és millor estar actius?
2: Jo ja no sé el que dir-te, eh? No, te ho dic en sèrio. Perquè mantindre dinàmica de competir és com si estigueres en la teua rutina habitual. És a dir, no te nixes d'aixe nivell competitiu del
1: que al jugador li agrada jugar i no entrenar.
2: Correcte. Lo que mola és el partit. Jo crec que, evidentment, ells no han tingut partit, però tu creus que Ataman els haurà deixat lliure per a... Que poden arribar fresquets, però fresqueix vol dir que estigués en nivell competitiu, vol dir que estigués en el mateix coco que està València Bàsquet. Així, l'únic però és que l'altre dia li botaren en les abraços aquí. És a dir, el però de jugar un partit més...
0: És el risc que... de que se te lesioni un jugador.
1: Ah, això sí.
2: Correcte. Ixa és la situació diferencial.
3: Però en un entrenament també pots lesionar-te.
1: També.
3: N'hi ha moltes lesions.
2: Sí, però a este nivell, Josep, el jugador apreta quan sap que té que apretar i després se deixa dur. I a jugadors del nivell des de Panathinaikos no es vas a explicar res.
3: És que a mi no m'agrada este debat perquè no puguem presumir que tinguem la millor lliga d'Europa quan ens interessa i rajar quan no ens interessa. És a dir, la lliga espanyola és aixina per a lo bo i per a la roïna. Ara t'ha tocat la versió roïna, has d'aguantar-te per a quan es toca la versió bona, que és que quasi qualsevol partit exigís un nivell de competició que el Panathinaikos no té en la lliga grega, perquè el 60% de partits de Panathinaikos en la lliga grega són un passeig. I això és bo o roïn? Pues depèn de com ho mires, però no pots gastar-ho com a excusa quan t'interessa i després presumir que jugues la millor lliga d'Europa. Jugues la millor lliga d'Europa i si hi ha problemes, hi ha problemes, però el Madrid juga a la lliga i està en la Final Four.
1: Exacte.
3: I quasi sempre n'hi ha equips espanyols en la Final Four.
0: Claro, que
1: i que la guanyen també.
0: Que va guanyar el València Bàsquet.
1: Ja està. Anem a tancar, anem a deixar a descansar a Samu, també a Nacho. Pues emplacem demà, a veure si podem contar una alegria i una festa d'esta nit al Roche Arena. Carbo, tu te quedes un poquet perquè anem a parlar de les xiques, que també tenen un partit important, però això serà la jornada de demà. Gràcies, Nacho.
2: Vinga,
1: gràcies, Samu.
0: Gràcies, adeu.
4: Teica, el bon vending els oferís la informació de l'esport femení.

0: ganamos todos.
1: Juguen elles, guanyem tots.
2: Dona empoderat, el microcrema. Queda molt per fer, però estem en moviment.
3: Totes les temporades tenen i han tingut altibaixos, temes que igual a voltes ho oblidem i només pensem en l'actual, que òbviament els ha tingut i sempre has de treure coses abans, si no seria avorrida la nostra feina. D'això va l'esport, de que no siguin matemàtiques, de que no sigui lineal, per això ens emociona tant i agrada tant al públic i lluitar fins al final, que això ha de ser l'ADN.
4: València Bàsquet, el de Rubén Burgos, cal fallar motors per a disputar demà aquest primer partit de la sisena final de Lliga consecutiva, Eva.
1: I este matí ha fet l'últim entrenament abans de viatjar esta vesprada a les 4 i mitja cap a Saragossa. Estan totes disponibles i esta temporada plena d'altibaixos ha sabut l'equip pujar el nivell en la Copa de la Reina i just ara en els play-offs per a lluitar de nou pel títol, tot i no haver guanyat tants partits com altres temporades. Raquel Carrera.
5: Creo que este año sí que puede que sean más favoritas por la temporada que llevan, ese cartel que llevas de favorito o no favorito, pero luego cualquiera puede ganar. Nosotras hemos demostrado que cuando hay que competir, se compite, todas las jugadoras suman y bueno, yo creo que esa es una de nuestras claves.
4: Totes sumen i esperem veure la millor versió de València Bàsquet, que ens ha donat de tot, de la millor versió, com la de la campiona de Copa, de la Copa de la Reina, com altres en la Lliga regular, però arriba el moment i este equip el aura que tenía, Carbo.
6: Yo no sé qué dirte. En guay la boleta de cristal la de tindre estropeada,
4: no,
6: perquè no puc veure amb antelació quin València Bàsquet vaig a trobar-me. Jo escoltava a Raquel, que ho dia molt ben dit, però imagina que haguera dit cuando hemos querido hemos jugado. És que dona la sensació des de fora que este València Bàsquet es posa el mono de feina quan vol, durant la temporada. I tots ens agarrem el mateix al partit de semis de Copa de la Reina, que jo seguís mantinguent, que ha sigut el millor partit de València Bàsquet en tota la temporada. Per tant, ahir li va passar per damunt al Saragossa, el va guanyar en tots els apartats del joc i es hem d'agafar ahir. I això és una clau. L'altra clau és que València Bàsquet arriba amb l'equip sencer, que si Fibic no se n'ha anat, que sí. Aguafan continua, i Saragossa ha perdut peces importants. Per tant, si a principi de temporada o al llarg de la temporada han vist una plantilla superior en Saragossa, jo crec que ara s'han igualat totes les coses i ja ho vam veure contra Girona, que va ser una eliminatòria superigualada, i jo el que espero és una eliminatòria també molt igualada, amb molt de patiment i per fi a millor de 3 partits i no a anada i tornada, que crec que és vergonyós que unes semifinals de la Lliga Femenina, després de tota la temporada lluitant i peleant, es decidisquen només a 2 partits. Jo crec que toca ja revisar això i que almenys siguin a 3 partits com és la final, que jo crec que les jugadores, després de tot el que han treballat, s'ho mereixen.
4: Efectivament. Carbo, parlem demà de xics, de xiques i d'absolutament tot. Estem en la setmana del bàsquet. Gràcies.
6: Adéu, bona vesprada.
1: El bon vending els ofereix la informació de l'esport femení.
0: Ganamos todos.
1: Juguen elles, guanyem tots.
4: En l'àmbit poliesportiu parlem de tenis i del tenis valencià, que està de comiats. Dos tenistes, Bernabé Zapata i Roberto Bautista, s'acomiaden esta temporada i la Copa Falcon Bridge els ha ret homenatge. Ahir Zapata va perdre en 2 sets contra el paraguaià Adolfo Vallejos i Suís s'acomiada així de la seva pista, de la seva gent.
7: Para mí es un premio poder acabar mi carrera aquí en Valencia, ha sido un sueño cumplido. He notado el calor del público en todo momento, a pesar de que no ha sido el mejor partido que he hecho. Pero bueno, me voy muy contento con la carrera y con todo el homenaje y dar gracias en Tenis Valencia, pues, por todo lo que han hecho en el día de hoy.
8: ¡Es un hasta pronto! ¡Gracias por tanto!
1: Ara li queda el doble. Avui es torna per a Roberto Bautista, que juga contra l'alcereny Pedro Martínez Portero. També es retirarà a final de la temporada i estos dies són especials. Per cert, que este partit entre Portero i Bautista el podreu seguir en directe pel nostre web i les aplicacions mòbils a partir de les 4 de la vesprada. I diumenge també la final del torneig, també a les 4, i en streaming amb la narració de Mònica Arnau i els comentaris de Sergio Guillén.
4: La nostra companya Pepa Menetó ha quedat amb Roberto Bautista i ha xerrat una miqueta amb el tenista de Benlloc. L'escoltem. Després se n'anirem al futbol.
9: Roberto, fa apenas un mes anunciaves que este seria l'últim any a les pistes. Com et sents?
10: No està sent fàcil, no? Al final sempre hem lluitat molt per objectius grans, hem estat, per sort, molts anys disfrutant del bon tenis i no és fàcil mai despedir-se d'algo que portes fent des dels 5 anys.
9: Suposo que voldràs exprimir al màxim

0: I sé com hi ha dels torneigs que han marcat la teua carrera.
1: De moment encara vaig a jugar estos mesos. Tinc pensat jugar Roland Garros, Wimbledon, alguns torneigs, però replantejarem la temporada i veurem què acabem jugant.
0: Entres en acció així, a casa, contra l'alcineny Martínez Portero. Com afrontes aquest partit especial i suposo que amb un extra de motivació?
1: Sí, recordo la primera vegada que vaig jugar este torneig en 2002, que va guanyar David Ferrer la primera edició, me pense. Molta il·lusió de jugar en València, molta il·lusió de jugar aquest torneig i sempre és especial jugar en casa. He jugat dels meus millors partits de tenis en la Copa Davis així en València i la veritat que he viscut moments molt especials i espero disfrutar de la setmana i tindré un bon record d'aquest últim any així en València.
0: Això desitgem que siga un moment super especial. En què te quedes del viscut així?
1: Bueno, me quedé de la grandíssima experiència d'haver jugat la Copa Davis en València. Com a jugador de tenis, com a esportista, el que vol és jugar la Copa Davis, representar el seu país. Tindre la sort d'haver-la jugat en València i haver pues, tingut el rècord de victòries que he tingut així en València pues, ha sigut molt, molt bonico i és algo que sempre ho portaré dins i que he pogut disfrutar al màxim. És bo despedir-se jugant els torneigs importants en un nivell adequat i me vaig trencar el menisco en el US Open l'any passat i després d'aquesta lesió la veritat és que ho he passat bastant malament i bueno, crec que això ha sigut el major detonant d'haver pres la decisió que he pres.
0: I de cara al futur, ja tens decidit què vols fer?
1: Lo primer és dedicar-me a la meva família. Després de tants viatges, de molta dedicació al tenis, la família sempre queda un poquet al costat i bueno, tinc dos xiquets meravellosos, una família estupenda i després pues, tinc sort de tindre moltes aficions, m'agrada molt el camp, m'agraden molt els cavalls, l'agricultura i també penso estar lligat al tenis. Crec que és el millor que sé fer, porto jugant a tenis des dels 5 anys i puc ajudar a algú a traslladar-li la meva experiència durant tots aquests anys.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Hoy te meten gol, te levantas, te vuelven a meter, vamos a levantarnos. Ese es trabajo de día a día, de unión, es lo único que importa. Pero bueno, disfrutar hoy de la victoria y pensar ya en el domingo.
3: Para mí es un honor y un orgullo poder llevaros a todos a bordo y más con esta victoria. Gracias por esta temporada, sobre todo por cada lucha de balón que habéis hecho durante este año. Yo sé que os habéis dejado la piel. Se ha visto así durante toda la temporada. Dada la situación, no podíamos estar más contentos ni yo ni todos mis compañeros de grado. Así que nada, como he dicho, a rematar el objetivo la semana que viene. Muchas gracias por todo y siempre marcho yo.

0: muy agradecidos a nuestra afición, que nos apoya constantemente en el Ciutat y fuera de él. Y hoy aquí, pues, muy contentos. Pero repito, vamos a tener los pies en el suelo, que hemos ganado un partido, quedan dos.
1: Per primera vegada en molt de temps, el Llevant va dormir, fora del descens. Heu escoltat Roger Brugué, que marca el gol de la victòria, el primer com a professional en primera divisió, esta temporada també. Heu escoltat el pilot de l'avió de tornada del Llevant a València, Granota, des de que teus de raó, com va dir a la tripulació, que va dedicar unes paraules a l'expedició Granota de pur sentiment. Després, l'arribada a l'aeroport amb centenars de seguidors, Granotes que van rebre a la plantilla i ja era de matinada. I per últim heu escoltat al president Pablo Sánchez amb l'alegria continguda, i és que no s'ha aconseguit res. Queden dos partits contra el Mallorca a casa que pot marcar el futur immediat del Llevant Unió Esportiva. Del partit, pues, ixa muntanya de russa d'emocions, dos gols en contra a l'inici de cada període, els dos de Jugla, per cert, dos gols de llarga distància, el d'Arriaga i el de Dela, el primer a la col·laboració del porter i també del Sol, i el gol de Brugui, com vos comentàvem, el de la victòria, el capità, i que ha tornat en el moment adiat. I què ha dit de Luis Castro, l'artífex d'esta històrica remuntada? Doncs el de sempre, a pensar en Mallorca.
2: No solo el mundo Granota, pero también el mundo del fútbol mira que es un equipo que merece que se pasen cosas buenas. Era importante ganar afuera porque se quedaban tres partidos con dos fuera. Tenías que hacer puntos fuera para empezar a estar más cerca del objetivo. Tienes que continuar trabajando, pero hoy tres puntos, que era el objetivo, está hecho y ahora empezar el próximo.
1: Anit en la banda va estar un exjugador del Llevant i també de l'Elx. Ara de seguida parlem Xavi Torres, que va...

0: a queixar-se amb vehemència als àrbitres i que ahir, per la importància dels punts, va muntar un esglaó més en les protestes. Sois unos sinvergüenzas, hijos de tal, és el que l'àrbitre va deixar per escrit a l'acta, com també que uns minuts després s'havia disculpat. Com hem escoltat fa un moment, Sarabia tenia molt clar que el gol de Grady Diangana era legal, però entre eixe gol anul·lat i l'autoexpulsió de Leo Petrot, a l'Elx se li va complicar molt el partit, tot i que va plantar cara fins al final i va tindre les seues opcions.
1: Efectivament, i hem consultat amb el nostre analista arbitral, amb César Escribano, que coincidís amb la resta de la crítica arbitral. César, gol legal per a tu?
2: Hola, buenas tardes, Dani. Pues para mí es gol válido. ¿Por qué es un gol válido? Bueno, en este caso las manos para mí son accidentales y lo que se valora en el reglamento y es la instrucción es que la inmediatez es si en ese mismo momento él hubiese chutado a gol y hubiese marcado gol. Pero al haber un pase que cede al compañero, que es el que acaba marcando, gol válido. Por lo tanto, el gol debería haber subido y el error pues, del colegiado y del VAR.
1: Raúl Pina, bona vesprada.
3: Hola, què tal, Dani?
1: Quina llàstima, perquè podia haver canviat el partit i són errors molt greus,
3: Absolutament, el tema de la jugada en què es xulen les mans d'Andrés Silva hipoteca totalment a l'Elx en el sentit que estava acabant-se ja la primera part, era pràcticament l'última jugada, hagués pogut anar 1-2 al descans, després no sé el que haguera passat o no, però el que anava davant, i és una errada greu que no va veure Isidro Díaz de Mera ni tampoc va veure Iglesias Villanueva, perquè tots els gols es revisen, no? Ell el va donar com a...
1: Anul·lat.
3: Anul·lat pel tema de les mans i va ratificar el VAR la decisió de l'àrbitre, no? Però independentment d'això, independentment d'aquesta qüestió de l'expulsió de Petrot, l'Elx és el pitjor equip a domicili.
1: Això t'anava a preguntar.
3: Només una victòria, 4 empats de la temporada, i després els canvis que fas, també és cert que estàs en 10, però són defensius. Què tens a perdre? Per què claves a John?
1: Sí, va ser sorprenent, no?
3: Per què poses a Adrià Pedrosa? Tens a Josan a la banqueta, tens a Lucas Tepeda. I no em val l'explicació final que dona de Sarabia en sala de premsa. És que el partit, on ha acabat? On ha acabat? Però si les passades són horitzontals, has desaprofitat la pilota parada en els corners i les faltes, i quan s'equilibren les coses una falta en un corner, també erres. No sé, un poc més d'autocrítica també li tira en falta moltes vegades a de Sarabia, no? I el tema de Petrot jo crec que no té justificació ni perdó.
1: Ja, és que és una entrada d'estems en el mig del camp, no té sentit.
3: Deixes el teu equip amb 10, restant per davant 45 minuts encara, o si hagués sigut eixa entrada en el minut 90, minut 85-80, te la jugues perquè és una acció en què te l'has de jugar i tal, però ahir no.
1: I després l'expulsió de Sarabia, que segurament no tornarà a la banqueta esta temporada.
3: No, el tema de Sarabia està clar, que no estarà en els dos partits, tal com ha explicat, he parlat en César este matí,
1: sí.
3: Ho ha explicat perfectament, i després ja no sols és això, el tècnic té ajudants, però per a mi hi ha una figura molt important que no va estar el diumenge, que és Aleix Febas.
1: Va veure la quinta cartolina groga. Sí.
3: És el motor de l'equip en el mig, és el futbolista que fa moure l'equip, el que té personalitat en aquesta zona d'arquitectes. Està molt bé Gonzalo Villar, però Aleix Febas és un altre futbolista. Diferencial.
1: Es pujava la camiseta quan diuen...
3: Ja sabia el que havia fet.
1: Sabia
3: el que li tocava.
1: Sí.
3: I faltant dos partits en un clau a casa contra el Getafe no va estar. Suposa que situarà ahí a Martín Neto.
1: Eres optimista?
3: Ni optimista ni pessimista. Vaig a veure què passa. Vull estar en el Roig Arena mirant el bàsquet i quan puga miraré el telèfon a veure com va la resta de rivals.
1: Tu com el Garra, exacte.
3: I demà també a veure què fa el Girona, no? I a partir d'ahí el diumenge que guanya l'Elx al Getafe i a veure com queda la història. Tu dies l'altra nit en el 90 minuts que 42 punts. Jo continuo pensant que
1: 43. Que 43. Sí. Jo crec que vaig a rectificar. Gràcies, Raúl.
3: Tu.
1: Anem ja amb el partit que es juga avui, ese Villarreal-Sevilla.
4: Nos gustaría ser terceros, eso sí. Queremos ganar en casa, confirmar con la victoria, con otra victoria, pues esta grandísima racha. Seguir con esa dinámica de esfuerzo, de esa mentalidad positiva y de victoria, los tres partidos que quedan.
1: Entrem ja amb la informació de l'Elx Villarreal, que juga el penúltim partit de la temporada a la Ceràmica i vol confirmar aquesta tercera plaça. El triomf de l'Atleti de Madrid a l'Asadar obliga els groguets a guanyar i no jugar-se-ho tot en l'últim partit de Lliga contra els de Simeone a la Ceràmica. Davant tindran un Sevilla necessitat i més després dels resultats d'ahir a la victòria del Levant. I sembla que Marcelino

0: tornarà a oxigenar l'equip. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani. Sí, Marcelino va parlar ahir del cansament mental i físic de la plantilla quan li van preguntar sobre les rotacions, i tot apunta a que hi haurà 8 canvis en l'11 amb els que no van ser titulars en Mallorca. L'equip s'ha concentrat este migdia i, per tant, sembla que jugadors de pes com Gerard, Micotache, Pepe o l'exsevillista Gay estaran en ixe 11 per a frenar un Sevilla pendent de la salvació i que vindrà a totes. Escoltem a Marcelino.
2: Pero un equipo súper competitivo que solamente podremos ganar si estamos a nuestro mejor nivel. Afortunadamente tenemos una plantilla que no se ha dejado ir, que ha competido, que quiere quedar tercero, como demuestra en el terreno de juego, juegue quien juegue. Pues vamos a intentar seguir con esa dinámica de esfuerzo, de esa mentalidad positiva y de victoria los tres partidos que quedan.
1: Bé, i el primer és el d'esta vesprada, la Ceràmica, que s'ha convertit en tota una caixa forta per al Villarreal. De fet, els roguets sumen com a locals 43 punts, igual que el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. I esta és la fórmula que empra Marcelino a la Ceràmica.
2: Somos capaces de meter goles, somos capaces de que el rival nos genere muy poco. Todo eso te va generando pues, un ambiente favorable al máximo.
0: I és que el Sevilla arriba necessitat després de guanyar dos partits. Torna Luis García Plaza a la Ceràmica, Xavi.
1: Sí, Luis García Plaza, que va tindre un pas firme efímer d'uns 60 dies, més o menys, a la banqueta de la Ceràmica. Ara torna al capdavant d'un Sevilla que no tindrà Isaac, tampoc a Marcao i Mau Bueno. I un Sevilla que necessita salvar-se ja en este tram final i sumar quan avança possible punts. Escoltem a Luis García.
3: Necesitamos ver al mejor Sevilla para poder tener opciones. Ni siendo el mejor, a lo mejor tenemos opciones. Nos enfrentamos al mejor equipo, para mí, como local. Los números en casa son... Asustan los números, ¿eh? Asustan. A mí no me asusta nadie. Los números asustan. Son un equipazo. Partido de los duros, pero el equipo tiene que dar la cara y tiene... Ahora no podemos andar con milongas, ni historia, ni tonterías. Con Madrid, Barça y otro equipo, los únicos que han puntuado allí, pues oye, vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas.
0: Y esperem que no ho aconseguis. Que anem amb un possible 11, Xavi.
1: Sí, com dèiem, rotacions. Arnau Tenas continuarà en la porteria. A la defensa tornarà Freeman, que ha deixat bones sensacions en els dos partits que ha jugat. També torna Pau, el de la Vilavella, i Veiga en l'eix de la defensa. Lateral esquerre per a Pedraza, doble pivot per a Gay, que va descansar a Mallorca, tornarà al costat de Parejo, bandes per a Pepe i Moleiro, i l'atac per a Gerard i Micotache.
0: A les 7 de la vesprada, la Ceràmica... Villarreal-Sevilla amb arbitratge de Mateo Busquets, mentre que Daniel Trujillo estarà en el VAR. Gràcies, Xavi.
1: Adeu.
4: A mí no hay nada más ambicioso que la afición sepa que el equipo mañana va a ir a por los tres puntos. Para mí lo importante de la afición es saber que el equipo mañana va a ir con todo a dar lo mejor que tenemos. Y queremos transmitir a la afición lo mucho que nos importan esos tres puntos. El compromiso del equipo con Mestalla va a ser máximo. Es que la clasificación de los equipos, muchos equipos que tienen esa... Estamos todos en esa tesitura. Entonces, en esa lucha clasificatoria donde habrá gente que mirará hacia abajo, otros hacia arriba, pero es algo externo, nuestro foco es el partido de mañana. Y no hay más futuro ahora mismo que el empezar el partido de la mejor forma posible.
0: Per activa i per passiva, per dalt i per baix, se li ha preguntat a Corberán per Europa i continua sense eixir del seu habitual discurs. El frontó, no? José Luis Sánchez, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani, sí. I avui, de fet, ho ha verbalitzat. Ha dit a preguntes recurrents, respostes recurrents. Perquè avui ha sigut massacrat a preguntes sobre l'objectiu. Perquè, clar, és de veres que la victòria del Levant ahir comprimís encara més la zona baixa. Està ara a 3 del descens, amb el Colaveras a favor, amb molts equips, els seus deberes, però també està a 3 de la 7ª plaça que dona accés a Europa amb el Getafe, també amb el Colaveras a favor. Per tant, jo crec que ja ha dit el seu missatge, el de tota la temporada, el de tot l'any, el de ser millors, ser competitius, aconseguir els 3 punts en el següent partit, i no era precisament el missatge que jo crec que vol esperar i que esperava la seva afició, és a dir, la tenim a tir, anem a mirar cap amunt. El cas és que ha sigut pràcticament mitja hora de preguntes sense respostes que volíem escoltar, la veritat. Però bueno, res del que no estiga acostumat este entrenador. Corberán ha dit que ara l'objectiu són 45 punts.
4: Mañana podemos conseguir más de 45, no se puede conseguir. Es un mensaje que lanzamos para ver si hay poca ambición o mucha ambición. Es que la ambición es máxima. Y competir y que se vea un Valencia competitivo, ese es nuestro objetivo.
6: Cuando uno no consigue tantos puntos...

0: puntos y victorias como quiere, te quedas con el sabor de haber conseguido algo más. Es un estímulo para poder conseguirlas en el futuro.
1: Bueno, un poco el de siempre. Josebi, cuanto a las novedades deportivas, Lucas no arriba y si es novedad, Thierry, ¿no?
2: Sí, el lateral portugués, después de cuatro semanas de baixa, pot tornar a entrar en una convocatoria. Jo crec que és pronte per a que siga titular. Veurem si en el tram final té algun minut, depèn de com vaig el partit. El que s'ha quedat fora, novament, és Lucas Beltrán, que des que va fallar aquesta ocasió claríssima contra l'Elx, baix dels pals, es va lesionar el genoll i ja no ha tornat a disputar ni un sol minut. Demà tampoc entrarà en la convocatòria, per tant, es queden Sadik i Hugo Duro com a úniques referències per a l'atac. N'hi havia també interès en preguntar-li sobre aquests últims episodis a Mestalla, sobretot després de perdre contra l'Atleti de Madrid, donant molt mala imatge, i els càntics contra ell i contra l'afició. Ha fet el club una crida per anar tot el món de blanc demà a Mestalla. Pràcticament no queden entrades per a aquest partit, aproximadament unes 200. Y Corberán parlaba así del que espera de demà de Mestalla.
0: Nada más que dar a nuestra afición un buen resultado, porque es el deseo que tenemos. Pero cuando equipo y afición están juntos, somos más fuertes todos. No con la ansiedad de generarlo, no jugando el partido con la ansiedad de generar eso. Sé cuál es mi responsabilidad cuando se entra en el Valencia y las cosas no salen como la afición desea o acordes a la historia, a la grandeza del club. Es parte del trabajo no solo aceptar las críticas, sino trabajar para darle la vuelta a las críticas.
1: Està clar. De l'equip esperes molts canvis, José? Ja ho parlarem demà, que farem la prèvia, però esperes molts canvis?
2: Jo crec que donarà prou continuïtat, ja saps, això del que funciona no se toca. Jo crec que és més a nivell d'actitud o d'entrar al partit enxufat i que no li passi com sempre que ha estat amb Europa a tir, que ja va perdre contra l'Oviedo, ja va perdre contra l'Atleti de Madrid, contra el Celta... És a dir, aquestes decepcions que ha acumulat esta temporada quan ha tingut a tocar les posicions europees. Qui també té a tocar un títol, i això és notícia, és el Rayo Vallecano, el rival del València que arribarà esta vesprada hacia la capital del Túria. Parla també el seu entrenador, que està a punt d'arribar a la final de la Conference League, la jugarà ja quan acabe la Lliga.
1: Ell sí que parla d'Europa. Ha donat una explicació, que jo crec que és la d'un entrenador, ha donat una explicació dient, estem baix, però estem dalt també, no?
2: Sí, perquè no té garantia la permanència, claro. Té 42 com el València, pot entrar a Europa per la via de la Lliga, claro. Si guanyarà aquests partits, també podria entrar, si guanya la Conference, entraria en la Europa League. Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, este matí en sala de prensa.
3: No se puede ahora mismo obviar que es muy importante ganar en Valencia, o que es muy importante ganar el Villarreal, o que es muy importante ganar a la vez para conseguir el primer objetivo, sabiendo que hay que ir a fuego y si por el camino perdemos gente, como está pasando, pues es un daño colateral. Ojalá podríamos gestionarlo mejor desde el objetivo conseguido hace tiempo, pero no es así.
2: Demà parlarem de la convocatòria final del València i d'un poquet d'estadístiques que contra el Rayo a casa no són massa bones, la veritat. No guanyen en el terreny valencianista des del 2018. L'última victòria va ser ara fa 3 anys contra el Rayo allí a Vallecas.
1: ¿Tú crees que un equip se salva en 43 punts?
2: En 43 segur i en 42 jo crec que també.
1: Bueno, Algarra ens diria que no, que fa falta més de 43. Gràcies, José, i demà més.
2: Adeu.
1: A tots vosaltres, demà tornarem així a les 2 en este programa. Esperem que amb una victòria de València Bàsquet i també del Villarreal, 90 minuts, el punt a punt. N'hi ha moltíssim d'esport en esta sintonia. Ara vos dicem a les notícies. Adeu.
4: Esports a punt.
5: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
6: I amb pressió hi ha negociació.
7: Totes les mobilitzacions continuen.
8: I, evidentment, en aquestes condicions de treball, en què no podem donar lo millor de nosaltres...
9: Estem oberts al diàleg de tots els punts que ells han plantejat per a parlar i per intentar arribar a l'entendiment.
10: Muy tranquilo, con mi conciencia muy tranquilo, con mi honor muy alto... Y a trabajar y a defenderlo.
11: Es discriminar a un colectivo determinado, en este caso al colectivo migrante, por motivos racistas.
12: En un departamento de salud hay ya 2.000 ciudadanos migrantes que han conseguido los documentos necesarios para iniciar su proceso de regularización.
13: Sí que se podrá valorar que puedan recibir visitas con los equipos de protección.
14: Esta es la primera vez que se hace este tipo de simulacro y es muy importante que la población se familiarice.

0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? Tercer dia de la vaga indefinida del professorat amb noves accions de protesta per part dels sindicats. S'han concentrat este migdia al Palau de la Generalitat, també a les portes de les delegacions del Consell en Castelló i Alacant, però amb una nova proposta de diàleg sobre la taula. La consellera d'Educació ha convocat una nova taula de negociació en la qual diu que presentarà una proposta integral de mesures de suport a professores i professors. En la reunió estarà també el secretari autonòmic d'Educació, que és Daniel McEvoy, així com tots els directors generals del departament. Els sindicats han dit que sí, que ja aniran, però que esperen de veure una proposta que contemple totes les seues reivindicacions. De moment continuen les mobilitzacions. Marc Candela és el representant de l'STPB, el sindicat majoritari.
2: És una bona notícia. Esperem que demà vinguin amb una proposta de tots els temes, no només parlar de retribucions i d'aixòs famosos 75 euros en 3 anys. Aquí, fins que no tinguem un resultat satisfactori per al conjunt del professorat, avalar per el professorat, evidentment la mobilització continua. I amb pressió i a negociació.
1: I el president Pere Llorca ha dit este matí que el govern valencià va amb esperit negociador a esa reunió, a atendre les reivindicacions del professorat i apela, diu, al sentit comú, a la sensatesa, diu, per a arribar a un acord.
3: Estem oberts al diàleg de tots els punts que ells han plantejat per a parlar i per intentar arribar a l'entendiment. Jo el que demano és sensatès, sentit comú. Miren, jo vull recordar que la primera reunió que es va fer, el primer plantejament que havia fet la Generalitat era garantir que els estudiants de batxiller els garantissaren l'avaluació. I es van alçar de la taula. I després el Tribunal Superior de Justícia ens ha donat la raó a nosaltres. I que pensem tots que estem parlant de l'educació i que l'educació té que deixar la política a un costat.
1: Pel que fa a les dades del seguiment d'avui dimecres, segons la conselleria, és del 24,5% a la una del migdia. Els sindicats encara no les han facilitades. Són les 3 i quasi 3 minuts. Patricia Valero està a la tècnica. Més notícies d'este dimecres.
0: Les notícies del migdia.
1: I pel que fa a la situació de l'antivirus, el pacient espanyol que ha donat positiu i que està ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix amb símptomes, però està estabilitzat. Està rebent tractament, però els símptomes de febrícula i falta de respiració que ha presentat en les últimes hores, pel que fa a la resta de creueristes espanyols, tots continuen sense novetats. Ho ha explicat així el secretari d'Estat de Sanitat, que és Javier Padilla.
4: Esta dificultad respiratoria que fue atendida con, se le puso oxigenoterapia y con esa actuación sí que comenzó a mejorar y a hoy estaba estabilizado según las últimas noticias que tenemos, así que no ha tenido que revertir en mayores, digamos, actuaciones.
1: Òscar Martínez, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada. Sobre la dona que està aïllada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant des de divendres, després de presentar símptomes lleus d'antivirus, la tercera PCR que li han fet ha eixit negativa. També, no obstant això, estarà 7 dies més ingressada al centre hospitalari. La pacient està rebent tractament, però la febrícula i la falta de respiració i la quarantena li compta des del 25 d'abril, que és quan va coincidir a l'avió amb la dona que va morir per antivirus. El Ministeri de Sanitat ha actualitzat el protocol de gestió de persones vinculades al brot. Només aniran al Gómez Ulla. Els creueristes, els contactes de la resta del passatge, podrien fer el confinament en els hospitals preparats que estiguen pròxims als seus domicilis després d'una avaluació individualitzada. El protocol es revaluarà en un màxim de 28 dies, s'adaptarà depenent de l'evolució. Sanitat no descarta antivirus i que també viatjava a bord del creuer. Està hospitalitzada en estat crític a la unitat de cures intensives en un centre sanitari a París.
1: I entre els 13 espanyols en quarantena i que continuen asimptomàtics es troba, ja ho saben, la oceanògrafa valenciana Aitana Forcén. Ella és prou activa en les xarxes socials, ha compartit algunes de les seues rutines durant la quarantena en estos últims dies. Lucía Mas, tu has pogut parlar amb els seus pares que han viatjat a Madrid per a aportar-li alguns objectes personals. Aitana, l'han pogut veure des de la distància a través d'una finestra. Què t'han contat?
6: Sí, bona vesprada. Hem pogut parlar amb els pares d'Aitana Forcén. Ahir, quasi la nit, vam viure ací al Gómez Ulla un moment molt emotiu. Vam poder saludar la seva filla des del carrer i ella, en la que parlàvem per telèfon, es va saludar també i somriure emocionada des de la finestra de la planta 13 a la que es troba. Ells li tornaven la salutació amb molt de sentiment i en sentit va ser un moment molt emocionant per a ells. Diuen, havien vingut una nit a Madrid per a portar-li objectes de neteja personal, roba i llibres per a fer-li més suportable la quarantena. Ens han dit que ja es troba bé, asimptomàtica, tot i que ens traslladen que és una situació delicada i demanen intimitat. Si tot va bé amb aquesta segona PCR diumenge, tornaran en uns dies, depenent del que els vagin dient. Recordem, si les proves continuen donant negatiu, les autoritats autoritzaran probablement les visites, això sí, sota l'estricte control sanitari.
1: Gràcies. I més coses.

0: D'este dimecres, este matí, ha declarat a porta tancada el president de la Cambra de Comerç d'Alacant, Carlos Baño, en la Comissió d'Investigació de la Diputació sobre les suposades irregularitats en els bons comerç de l'any 22 i 23. Maria Bravo.
1: Poc més de mitja hora durarà la declaració de Carlos Baño en la Comissió d'Investigació. Baño s'ha negat a contestar preguntes, segons ha dit, per recomanació dels seus advocats, ja que el procés està judicialitzat. En la seva intervenció ha contat la seva versió dels fets i ha insistit en la seva innocència i honorabilitat. L'escoltem.
2: Las subvenciones las recibían los ayuntamientos y nosotros lo que hacíamos era un trabajo y colaboración público-privada. Hemos trabajado con los ayuntamientos que nos han contratado. Y lo que sí que le garantizo es que nosotros no hemos cometido ningún delito. Yo llevo muchos años trabajando por esta provincia de forma altruista y voy a seguir haciéndolo unos cuantos años más. Y el honor y la honradez, eso se va a poner en manifiesto cuanto antes. La verdad solo tiene un camino.
0: Bé, i al Regne Unit, avui s'ha imposat la tradició, tot i la incertesa política oberta per la crisi al laborisme. Era el discurs anual del rei Carles III a la Cambra dels Lords per presentar el programa anual del primer ministre Keir Starmer, molt qüestionat pel seu partit. Marian Company.
3: Tanque podrions, el ministre de Sanitat i rival de Starmer dins del partit, Bess Stirling, estaria sumant suports per obligar al primer ministre a celebrar primàries amb una candidatura pròpia. Veurem si arriba als 81 parlamentaris que necessita per aconseguir-ho. De moment, en vista Starmer tranquil, donades les circumstàncies a la sessió en què Carles III ha anunciat l'enfortiment dels lligants econòmics en la Unió Europea, entre altres mesures.
0: Les 3 i quasi 8 minuts, informació de l'horatge, venen canvis cap al final de la setmana. Antonio Sánchez, bona vesprada.
4: Molt bona vesprada. Espera un altre dia de tempestes, però avui es trobaran un poquet més cap al sud, és a dir, a les comarques del Racó de Mus, els ports, també cap a l'Alt Palància, i seran un buit més dèbils que les d'ahir. Hem de també veure una vesprada més marcada pel vent, un vent de mestral que bufarà amb més intensitat cap als ports i també l'Alt Maestrat, i un vent de ponent cap al centre, que es notarà més esta vesprada, i prelitoral del centre, i al prelitoral sud, al Baix Segura i al Baix Vinalopó, el termòmetre arribarà als 29 i 30 graus. I els pròxims dies viurem una situació molt pareguda demà, amb un matí assolejat, però amb més núvols de vesprada i també possibilitat de tempestes a l'interior del nord, i veurem com les temperatures no canviaran molt. Els canvis vindran el divendres amb un front que ens portarà pluja en pràcticament tot el territori i temperatures més baixes el cap de setmana.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
6: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora. Generalitat Valenciana. Contigo en cada paso.
7: Mejora el estado de ánimo, da vida a nuestras fiestas. La música tiene muchos beneficios y aquí va otro. Nueva deducción autonómica del IRPF para formación musical. Hasta 150 euros anuales en gastos, porque lo justo es pagar lo justo. Infórmate de todo en www.gva.es. Generalitat Valenciana.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Bé, tercer dia de vaga indefinida en l'educació pública, tercer dia de protestes del professorat a València davant del Palau de la Generalitat, on desenes de docents han exigit la dimissió de la consellera d'Educació, de Carme Ortí. A Alacant i a Castelló de la Plana, el professorat també s'ha concentrat davant de les delegacions de

0: una proposta integral per a posar fi a la vaga, segons un comunicat. El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha assegurat este matí que la voluntat és dialogar per acabar amb el conflicte en l'educació.
1: Pues la proposta és diàleg, arribar a enteniment, ser sensatos, tindre sentit comú i que pensem tots que estem parlant de l'educació i que l'educació té que deixar la política a un costat i que tenim que centrar-nos en que l'educació sigui cada volta també més eficaç i més eficient, no?
2: Bé, la reunió i sa reunió a la que ha convocat la consellera serà demà. De moment, com dèiem, les mobilitzacions continuen.
0: Els sindicats de l'ensenyament consideren una bona notícia el pas fet per educació 3 dies després de començar la vaga indefinida del professorat de la pública. Han assegurat que hi assistiran a la cita, esperen una proposta concreta que desbloqueixi el conflicte. Marc Candela, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, és el majoritari.
3: És una bona notícia. Esperem que demà vinguin amb una proposta de tots els temes, real i efectiva i amb disposició de negociar. No només parlar de retribucions i d'aixòs famosos 75 euros en 3 anys, sinó de tota la plataforma completa i que puguem ja iniciar realment una negociació que abans de que acabi el curs ens permeta que per a l'1 de setembre tinguem algun tipus de mesura.
0: Com que la convocatòria per a demà no du adjunta una proposta concreta de negociació, la vaga i les mobilitzacions del professorat continuen, ha explicat la secretària general d'Educació de Comissions Obreres del País Valencià, Estxelo Valls.
4: Mentre no hi hagi una oferta fefaent comunicada i que tinga la possibilitat de la consulta en la part de la bancada sindical, totes les mobilitzacions continuen.
0: Maite Tarazona, la responsable d'Educació d'UGT del País Valencià, ha dit este matí que ja ha arribat el moment perquè la Conselleria d'Educació busque una solució al conflicte.
5: I pensem que ha arribat el moment de trobar una solució. Volem que la consellera siga conscient de l'esforç que està fent el professorat per arribar a unes solucions. Insistim, no només de les retribucions, sinó que tenim molts punts molt importants per a la millora de la qualitat educativa i hem de ser conscients de que s'han de solucionar.
2: Bé, la vaga educativa afecta de manera directa l'alumnat amb necessitats especials. Alguns centres han decidit moure fitxa. És el cas del Centre d'Educació Especial l'Encarnació de Torrent, a l'Horta Sud. Helena Andreu.
6: Sí, bona vesprada. L'AMPA del centre ha enviat una carta a la Conselleria d'Educació per a demanar que resolguin la situació amb urgència perquè asseguren el benestar dels menors està en joc. El centre atén xiquets i xiquetes amb autisme greu, dificultats psicomotores i afeccions físiques diverses. Impossible, diuen des de l'AMPA, funcionar amb servicis mínims. Penélope Hurtado és presidenta de l'AMPA.
7: Si no és hay personal, bastante personal, no podemos traer a nuestros hijos. Más de 100 familias hemos decidido quedárnoslos en casa.
6: Volen aclarir que donen suport a la vaga i compartixen les reivindicacions dels docents, però denuncien que la situació perjudica greument els xiquets.
7: Le pedimos a Conselleria que por favor se siente a negociar y acabe con esta huelga ya. Le mostramos todo nuestro apoyo a los docentes.
6: En condicions normals, el màxim és que cada 4 alumnes disposen d'un educador o professor. Amb els servicis mínims hi ha 13 per als quasi 140 alumnes del centre.
2: Sobre la crisi de l'antivirus, estem pendents dels 14 espanyols de l'Ondius ingressats al Gomezulla de Madrid. Només un d'ells és positiu i, a més, té símptomes. Lourdes Espinosa, com evoluciona?
8: Sí, Patricia, este matí el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha assegurat que continua en febrícula, però que evoluciona bé.
9: Comenzó con cierta dificultad respiratoria, se le puso oxigenoterapia y con esa actuación sí que comenzó a mejorar y hoy estaba estabilizado.
8: Pel que fa als 13 passatgers, continuen bé i sense símptomes. Estan a l'espera de la segona PCR que es faran diumenge. Si donen negatiu, podrien flexibilitzar-se les mesures, rebre visites de familiars i a partir del dia 28 fins i tot podrien fer quarantena a casa.
9: A partir de ese día 28 sería cuando se evaluaría individualmente la pertinencia de poder realizar la cuarentena evidentemente en otro lugar que no fuera en el Hospital Gomezulla, incluyendo como una de las opciones el domicilio.
8: El cas més greu està a França. Una dona continua a l'UCI i respira gràcies a un pulmó artificial. Allí hi ha 4 persones més en quarantena i es fa seguiment a 22 persones que han tingut contacte.
10: La situació és sota control.
8: El president Macron assegura que la situació de l'antivirus està sota control a França i fan una crida a la calma.
2: I sobre la dona ingressada a la CAN, continua en observació a l'hospital després de donar negatiu una altra volta en la tercera prova PCR. Zaida Ruiz, la seva quarantena serà diferent.
11: La Conselleria de Sanitat confirma que la quarantena de la dona ingressada a l'Hospital de Sant Joan es comptabilitza des del seu últim contacte amb el cas confirmat. Això va ser el 25 d'abril, durant el vol en què viatjava la creuerista que va morir.

0: per antivirus. En principi, el període establit és de 28 dies de seguiment, sempre que no hi hagi canvis en el protocol del Ministeri de Sanitat. Durant aquest temps, la pacient continua sota vigilància sanitària reforçada amb controls de temperatura 2 vegades al dia. Segons este mateix protocol, el pròxim divendres, quan es compliran 7 dies del seu ingrés, se li repetirà una nova PCR i si torna a donar negatiu podrà permanecer ingressada en una habitació amb pressió negativa a la tercera planta de l'hospital amb personal sanitari exclusiu per a la seva atenció.
1: I sobre un altre creuer, hem de contar-los que hi ha confinades 1.700 persones en un creuer en Bordeus, al nord-est de França, tras la mort d'un passatger per un brot, en este cas de gastroenteritis. Hi ha almenys una cinquantena de persones que han presentat vòmits i diarrea, mentre que s'estan realitzant proves per a determinar l'origen d'aquest contagi. En principi, presenten tots símptomes compatibles amb un brot de gastroenteritis. Estarem pendents d'aquests assumptes. Anem amb més coses. Les 3:16. I avui ha declarat de manera voluntària a porta tancada Carlos Baño davant la Comissió d'Investigació de la Diputació d'Alacant, que investiga les possibles irregularitats en els bons comerç. Ell és el responsable de la Cambra de Comerç d'Alacant. Maria Bravo.
2: Ha sigut una declaració curta de poc més de mitja hora en la qual Carlos Baño s'ha negat a contestar preguntes, segons ha dit, per recomanació dels seus advocats, ja que el procés està judicialitzat. En la seva intervenció ha relatat la seva versió dels fets.
3: Las subvenciones las recibían los ayuntamientos y nosotros lo que hacíamos era un trabajo y colaboración público-privada. Hemos trabajado con los ayuntamientos que nos han contratado. Y lo que sí que le garantizo es que nosotros no hemos cometido ningún delito. Yo llevo muchos años trabajando por esta provincia de forma altruista y voy a seguir haciéndolo unos 4 años más. Y el honor y la honradez, eso se va a poner en manifiesto cuanto antes. La verdad solo tiene un camino.
2: Els socialistes han abandonat la comissió al poc de començar en veure que Baño no anava a contestar cap pregunta. Un fet que han criticat des del Partit Popular. Raúl Ruiz i Ana Serna són diputats del PSOE i el PP respectivament.
4: Vamos a participar de este circo. El señor Baño ha venido solamente a dar su discurso y a soltar un montón de mentiras, además que no tiene ningún sentido y que después va a tener que demostrar frente a los juzgados.
5: Ha quedado en evidencia que no les interesa esclarecer la verdad, porque hemos asistido a una falta de respeto hacia el compareciente,
2: que son totalmente insuficientes.
1: I el PSPB ha denunciat davant de la Fiscalia la circular interna que va emetre el director general d'Atenció Primària als centres de salut, assenyalant que els certificats d'informació de la Conselleria de Sanitat no tenen validesa legal per a regularitzar les persones migrants. José Soler, bona vesprada.
6: Bona vesprada. El síndic socialista a les Corts, José Muñoz, ha demanat la dimissió de la cúpula de la Conselleria de Sanitat i denuncia un boicot al procés de regularització. Muñoz ha assegurat que podria ser constitutiu d'un delicte de falsedat documental, prevaricació administrativa i també d'un delicte d'odi per discriminació amb connotacions racistes.
7: Vamos a permitir que se boicotee un proceso de regularización absolutamente necesario para la sociedad española y sobre todo para personas que viven en España, que trabajan en España, que también tienen a sus familias en España y que quieren regularizar su situación.
6: Y el conseller Marciano Gómez ha respost a esta denuncia. Segons ha dit, la circular ja no està vigent i la que està vigent ha permès, ha dit, que es puguen regularitzar 2.000 persones.
8: Que és el document que jo soy en les Cortes, que és el document que està firmat pel director general i és el vigente. Lo demás no està vigente. Y por eso digo que este documento lo que ha permitido es que en un departamento de salud haya ya 2.000 ciudadanos migrantes que han conseguido los documentos necesarios para iniciar su proceso de regularización. Y esto es lo verdaderamente importante. Lo demás no deja de ser, pues permítanme ustedes, el signo de una desesperación de tener que presentar una denuncia de un papel que ellos saben que no está vigente.
9: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: I el jutjat de Catarroja que investiga la gestió de la Dana avui han declarat 2 bombers forestals que han confirmat que no van poder mesurar el nivell del riu a Carlet perquè l'aigua s'havia ja desbordat en molts punts del Magre el dia de la barrancada.
10: Els bombers han confirmat que quan va arribar les conselleres Salomé Prades a Carlet li van comunicar els desbordaments i les inundacions de diverses carreteres. Prades, imputada en la causa, va voler desplaçar-se després a Utiel, però ja no ho va poder fer perquè els accessos estaven inundats.
1: I este matí els 4.000 habitants del municipi de la Vall de Cofrents a Llora que viuen als voltants de la central nuclear han escoltat el so de les alert als seus mòbils. Era part d'un simulacre per a testar si tot funciona correctament, si el missatge arribava a tots els llocs i s'havia avisat prèviament a la població. Carme Domingo, bona vesprada.
11: Sí, Patricia, a la mateixa hora, entre les 11 i les 11 i quart del matí, ha arribat les alertes als dispositius mòbils del veïnat dels 5 pobles que envolten la central.

0: El nuclear, el subdelegat del Govern Central a València, José Rodríguez Jurado, ha dirigit l'operatiu que ha funcionat com estava previst.
1: S'ha desenvolupat con total tranquil·litat i ara hay que hacer un balance de los datos que recibamos por parte del CNEM y también el estudio de ese FIPAS por parte de la ciudadanía si ha llegado a todos los puntos y si hay que hacer algún tipo de ajuste técnico.
0: L'objectiu era posar a prova el dispositiu del pla d'emergències en cas d'accident a la central nuclear. Salvador Onrubia és l'alcalde de Cofrentes.
2: Esta es la primera vez que se hace este tipo de simulacro y es muy importante que la población se familiarice con este tipo de mensajes.
3: Que es para un control, para ver si todos recibimos en caso de que ocurriera algo de verdad.
4: La nuclear puede haber algún problema, pues te avisan y te tienes que ir al punto de encuentro, que es donde está la antigua estación de autobuses, pastilla de yodo, y depende de dónde venga el viento, pues te ponen en un sitio o en otro.
0: Sembla, Patricia, que de moment Lliçó ha presa.
5: Més coses. El productor de creïlla valenciana fa una crida desesperada a l'entrada de creïlles d'altres països com França, Egipte o Israel. Els està afonant Maria Poveda.
6: Sí, bona vesprada. La campanya de la creïlla no ha començat amb bon peu. Les importacions d'altres països bloquegen la venda dels agricultors valencians com Antonio Gil.
7: Aquí hi ha molta creïlla francesa i holandesa barata i entonces aquesta creïlla fa mal a la nova. A euro i a euro 20 que les tenen i són de 12 cèntims i de 15 de...
6: Uns preus impossibles d'igualar, i això que fa 30 anys que els agricultors cobren el mateix. Esta situació agreuja encara més l'estat del sector. Des d'Avasatge demanen als operadors, fruiteries i supermercats que prioricen les creïlles noves valencianes, garantia, diuen, de qualitat i sostenibilitat.
5: I escoltem la petició d'uns pares que demanen solidaritat per a la seva menuda de 4 anys que necessita una medula compatible i fan una crida a la donació altruista. Txelo Jimeno.
8: Berta va néixer amb una anèmia de Fanconi, una malaltia rara que afecta la medula òssia. Fins ara el seu cos anava aguantant, però fa unes setmanes comença a fallar. La menuda ingressarà en els pròxims mesos a l'Hospital La Fe. Els seus pares, Carla i Manuel, demanen ara donacions altruistes de medula.
9: En las últimas analíticas ha ido pues descendiendo y no remontando.
10: Ha llegado un posible fallo medular en el que pues bueno, pues estamos yendo hacia él y la solución evidentemente es hacer un trasplante de medula.
8: Els pares, cap d'ells compatibles, s'han posat en marxa per a trobar-ne un donant.
10: Es sensibilitzarà les persones i que sepan lo important que és, lo sencillo que és.
8: El Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana és un dels punts on es recull el registre de donants. Com explica Roberto Roig, del Centre de Transfusions, fer una donació és molt senzill.
11: Entre 18 i 40 anys te toman una muestra de sangre para hacer tu carnet d'identitat sanitària, que és el tipatge HLA, i entres en ese registro.
8: Si el donant resulta compatible amb algun dels pacients que la sol·licita, la medula es congela i s'envia a qualsevol part del món on es troba el pacient compatible.
12: Señorías, han emitido 257 votos, votos a favor 144, votos en contra 100.
5: El moment en què el Senat ha aprovat la moció que reprova la ministra per a la transició ecològica, Sara Gaisén, per la gestió de la pagada elèctrica del 25.
13: L'aprovació ha tirat avant gràcies als vots del Partit Popular, encara que té majoria absoluta de Vox i d'UPN. Els tres grups exigeixen al president del govern, a Pedro Sánchez, que destituïsca immediatament la ministra per, diuen, ocultar informació i per falta de transparència en la crisi energètica durant la pagada.
5: I parlem de Juanma Moreno Bonilla, del candidat a les eleccions d'Andalusia. És president, és candidat i és cantant. Deiem cantant perquè ell mateix ha gravat la cançó electoral que el Partit Popular ha gastat en esta campanya. Avui ho ha desvelat en xarxes socials. Josep Sastre.
14: Podem dir que era un secret quasi de domini públic des que es va estrenar esta cançó, Kilòmetre Sur, per encetar la campanya electoral andalusa.
15: Una luz en la mañana.
14: Avui Juanma Moreno ho ha desvelat en xarxes socials compartint un videoclip en què es veuen moments de la gravació del tema i amb un missatge. Per fi, així està.
15: És Andalusia.
14: El president andalús és molt aficionat a la música i va formar part de diferents grups juvenils de Màlaga, la seva ciutat. Ho demostra amb actitud d'estrella pop a la sala de gravació. La cançó parla d'orgull andalús i orgullós sembla de la seva faceta de cantant, Juanma Moreno, que diumenge s'examina a les urnes. No de cant, però jutge, vostès mateixos.
5: Un Bé, atenció a aquesta història rocambolesca. Fa 2 anys es va fonar un mercant rus davant de la costa de Múrcia en un incident envoltat de misteri. Ara, segons una investigació de la CNN, sabem que hi podria haver rebut l'impacte d'un torpedo

0: que transportava reactors nuclears a Corea del Nord. Carme Pastor.
1: Del misteriós naufragi del mercant rus Ursa Major sabien que va patir una explosió per causes desconegudes, que moriren dos tripulants, que se'n salvaren 14 i poc més. Ara sabem que ni la càrrega ni el destí notificats eren certs. La CNN ha desvelat que el capità va confessar que no transportava dos grues de grans dimensions, sinó components de reactors nuclears, i que el destí era Vladivostok, sinó la veïna Corea del Nord, del país que en aquell moment havia donat suport a Rússia en la guerra contra Ucraïna en l'enviament de milers de soldats. La investigació apunta que el buc podria haver rebut l'impacte d'un torpede i que darrere després hi hauria una operació militar occidental per a impedir que Rússia enviara tecnologia nuclear a un aliat clau, però la caixa negra no es va recuperar mai.
0: I dies, o potser hores, poden quedar-li al primer ministre britànic Keir Starmer al capdavant del govern del Regne Unit.
2: El ministre de Sanitat i rival estaria sumant suports per arribar als 81 que necessita per obligar-lo a convocar primàries amb ell com a contrincant, tot just després que Carles III hagi llegit al Parlament l'agenda anual del govern del qüestionat primer ministre.
0: Marian Company.
3: Tots els anys es repeteix el mateix ritual des de fa segles. El rei, en este cas Carles III, visita Westminster, seu i símbol del poder legislatiu al Regne Unit, i és allí on llig a la cerimoniosa Cambra dels Lords. Quines seran les prioritats del govern en els pròxims 12 mesos? Un govern al qual es convida a entrar des de la sala adjacent, enguany amb la consciència que pot ser l'últim per al primer ministre. Davant d'ell, Carles III ha anunciat la intenció d'enfortir els lligams econòmics en la Unió Europea. 35 lleis espera poder aprovar el primer ministre, si el deixa el seu ministre de Salut, entre altres. Ell és un dels rivals de Starmer dins del partit, considerat possible successor a curt termini, i amb ell s'ha reunit a la seva residència oficial, just abans de dirigir-se al Parlament per a rebre el rei. Un encontre de només 17 minuts, del qual es desconeix el resultat, però que ha alçat molta expectació davant de la transcendència de la rebel·lió interna.
0: I més coses són les 3 i quasi 27 minuts. El Festival d'Eurovisió va començar a nit a Viena enmig d'un ambient tens per la participació d'Israel i amb l'absència en senyal de protesta d'Espanya, ja ho saben, i també altres 4 països europeus
2: més. Les forces de seguretat han detingut i expulsat manifestants que portaven el cos pintat amb consignes com Palestina lliure o que han cridat contra Israel. De fet, l'actuació del representant israelià, que ha aconseguit passar a la final, ha arribat precedida de crits de pareu el genocidi, que posteriorment l'organització ha eliminat els vídeos que ha difós a través de les xarxes socials. La realització tampoc ha permès que s'escoltaren les reaccions del públic durant l'anunci de classificació del cantant israelià, com sí que ha passat amb la resta de classificats.
0: I Donald Trump, que acaba d'arribar fa només uns minuts a la Xina, acaba d'aterrar a Pequín per a reunir-se amb Xi Jinping. A l'aeroport de la capital xinesa l'han rebut amb tots els honors, a pesar de les tensions profundes entre les dues superpotències. Estarem pendents d'aquesta trobada entre els dos mandataris, però acabem ara en música, a les 3 i quasi 29.
4: Yo seré la tentación.
0: Acabem amb la veu de Tania Doris, perquè ha mort esta actriu valenciana als 74 anys. Esta vedet, una de les últimes grans supervedets, considerada la reina del paral·lel de Barcelona, va triomfar als anys 70 i 80 com a figura destacada del teatre de revista, amb papers protagonistes al Teatre Apolo. El món de l'espectacle recorda esta valenciana, esta vedet valenciana, com una artista elegant, discreta i clau en la història d'este gènere.
4: Y mi cuerpo te de dar como premio.
0: Acabem amb la veu de Tania Doris, que ha mort avui, esta artista valenciana. Nosaltres recordem que a les 4, com sempre, actualitzem la informació en el butlletí, però que poden estar informats a través del nostre web. Tornem demà, sempre més i millor. Adeu.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
0: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.

0: Bolsa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a este espai econòmic de Punt Ràdio. Benvinguts a este Cadena de Valor d'avui, 13 de maig. És dimecres. Ànim, que ja tenim quasi la setmana feta. I en este punt comença una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe. Avui vos portem un programa amb xifres molt positives en diferents sectors i àmbits de la nostra economia. En primer lloc, pel que fa a la creació d'empreses, la comunitat registra un mes de maig que, segons un informe de Randstad, este estiu es podria arribar a xifres d'ocupació mai vistes amb més de 800.000 noves contractacions a tota Espanya. La Comunitat Valenciana és una de les autonomies que millors previsions registra amb més de 80.000 ocupacions per als pròxims mesos. Ara bé, en quins sectors es donaran estos contractes? Són llocs de treball de qualitat i que aporten valor afegit a la societat i a la nostra economia? I com està canviant també el perfil que busquen les empreses en eixos sectors que més ocupació registren? Són preguntes a les que intentarem respondre d'ací a uns minuts. Per altra banda, i seguint també amb les xifres positives, la despesa turística a Espanya batrà el seu rècord d'enguany, tot i la guerra, i superarà els 115.000 milions d'euros. El Consell Mundial del Turisme té bones perspectives tant en número com en despesa, i a més també descarta la falta de querosè per als vols internacionals. Com impactarà tot això en la comunitat? Ho analitzarem també en el programa. I com cada dia, a més d'estos temes i de molts altres, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa i per a fer este repàs a l'actualitat econòmica del dia m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Molt bona vesprada, Javi. Així estem a meitat de setmana i anem a obrir el programa amb unes xifres que ja s'ha anticipat a l'inici, unes xifres positives en el que respecta a la creació d'empreses.
1: La Comunitat Valenciana durant el mes de març ha batut un rècord històric amb la creació de 1.853 noves empreses, un 39% més que l'any passat, Arturo.
2: Així és, i esta dada no és un fet aïllat, ja que encadenem 8 mesos de creixement ininterromput consolidant una ratxa d'optimisme en el nostre teixit productiu. A més, el capital invertit per arrencar estos negocis ha pujat un 72%, superant els 59 milions d'euros. La qual cosa el que fa és demostrar que hi ha diners i també hi ha confiança per apostar per la nostra terra.
1: En este sentit, a més empreses també significa més ocupació i dinamisme per a les nostres ciutats. Encara que 164 negocis van tancar les seues portes, el saldo és molt positiu, que cresca la inversió i les ampliacions de capital indica que l'economia valenciana té múscul i resiliència, principalment en un moment d'incertesa mundial.
2: I anem a fer una ullada ara cap a l'estiu, perquè Espanya va tirar rècords aquest estiu amb quasi 800.000 nous contractes, el que suposarà un 12,2% més que l'any passat, consolidant la recuperació total després de la pandèmia. L'hostaleria continua sent el gran motor, generant quasi la meitat de les ocupacions, mentre que el sector de l'oci i els festivals experimenta el major creixement amb un espectacular 35%.
1: Amb tot això, la nostra autonomia destaca més de 82.000 contractacions, situant-se entre les principals a nivell nacional. Les empreses busquen perfils amb alta disponibilitat i experiència prèvia, però atenció, perquè enguany les competències digitals i la rapidesa al moment d'adaptar-se són també requisits fonamentals per a llocs que van des de la cuina fins a la logística o el comerç. Si volem analitzar aquestes previsions que publica avui Randstad amb l'assessor financer i economista Federico Barona. Federico, bona vesprada.
3: Muy buenas tardes.
1: Federico, escoltant aquestes xifres i llegint aquest informe que publicaven avui, s'ha duplicat la contractació durant l'estiu en 10 anys. Es deu solament a l'èxit turístic o hi ha un canvi profund de l'estructura de les nostres empreses?
3: Hombre, a ver, el tema no es solo únicamente el tema turístico, porque sería imposible. Hay muchas causas, hay varias causas que están impactando en este aumento de la contratación.

0: La zona euro va moderar el seu creixement fins al 0,1% en el primer trimestre de 2026, coincidint amb l'impacte inicial de la guerra a l'Orient Pròxim, mentre que el conjunt de la Unió Europea va mantindre un avanç del 0,2%. Espanya va tornar a liderar el creixement de les grans economies europees amb una expansió del 0,6%, per davant d'Alemanya, Itàlia i una França estancada. En termes interanuals, el producte interior brut de la zona euro va créixer un 0,8%, segons les dades publicades per Eurostat. La justícia xinesa ha prohibit a les empreses acomiadar treballadors per a substituir-los amb intel·ligència artificial, en una decisió considerada històrica per a la protecció laboral. Els tribunals de ciutats com Pequín i Hangzhou han determinat que la implantació de la IA és una decisió interna de les empreses i no una causa legal suficient per a justificar acomiadaments. Les sentències obliguen les companyies a recol·locar els empleats o pactar indemnitzacions, en un moment en què la Xina busca frenar l'augment de l'atur juvenil i garantir l'estabilitat social.
1: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
2: Parlem ara d'un sector clau per a l'impuls que estàvem comentant fa uns minuts de cara a aquest estiu, i és el turisme. A pesar de la complexa situació geopolítica a l'Orient Mitjà i el repunt de la inflació que ja estem començant a patir, les previsions del Consell Mundial del Turisme per a este 2026 situen a Espanya en la cimera del turisme mundial, amb una despesa internacional que superarà els 115.000 milions d'euros, Arturo.
3: Així és, Javi. La Comunitat Valenciana es prepara per a un any de rècords on la seguretat converteix la nostra autonomia en un refugi enfront d'altres destinacions. Encara que els preus estan a l'alça, el sector preveu aportar un 3,7% més a l'economia nacional. A més, el subministrament de combustible per a avions està garantit, per la qual cosa la connectivitat este estiu no corre perill.
2: Analitzem este tema amb el president d'Osbec, Fede Fuster. Fede, com estàs?
4: Hola, què tal, com esteu?
2: Fede, davant la caiguda, l'enfonsament del turisme a l'Orient Mitjà per este conflicte, s'està notant ja, així, a casa nostra, aquest trasbassament directe o també indirecte de reserves cap a les nostres destinacions?
4: Bueno, ja duiem... És veritat que l'any no va començar massa bé, perquè vam començar malhorat, ja molt de bé, ja en una altra fase de l'any, no? En la primavera, sobretot la Setmana Santa, ja les reserves anaven ja en una tendència positiva. Fins a quin punt ha impactat aquesta situació? La veritat és que no ho podem dir, perquè ja veníem en una tendència ja de per si positiva. Ja fa mesos que diem que per a l'estiu els aeroports, tant l'aeroport de València com l'Alacant, tenen, si no m'enganye, vora un 8-9% de mitjà més de seients programats, no? Uh-huh. Per tant, bueno, anàvem en una bona direcció i tal, però en aquesta circumstància pues, hem pogut tal volta captar algun client, no? Però en qualsevol cas és molt conjuntural.
2: Uh-huh. En este sentit, Fede, estàvem llegint totes les xifres que donava el Consell Mundial del Turisme i es parla d'una pujada de preus del sector. Clar, la pregunta que un es fa és si el turista nacional pot perdre aquesta capacitat de despesa, de gasto, davant el visitant internacional aquest estiu, o si hi ha mercat per a tots?
4: N'hi ha mercat per a tots, perquè sobretot la Comunitat Valenciana és molt diversa, l'oferta és molt àmplia, n'hi ha producte per a totes les butxaques i n'hi ha espai per a tots. Sí, és veritat que el mercat nacional ens preocupa, no? No és que estem alarmats, ni molt menys, però sí que ens preocupa perquè ja no res més per a la despesa en turisme, no? per a altres moltes despeses. No? La qualitat de vida en Espanya és molt alta, però l'espanyol està empobrint-se molt, no? Els últims anys, sobretot per una fiscalitat que està desatada. No? I això és algo que ens preocupa. La pujada del preu de la gasolina també, no? Perquè el mercat nacional és molt d'última hora, és molt d'escapada en cotxe, al final, bueno, mira, m'escapa la Comunitat Valenciana, on siga, i això puja molt. Els vols de llarg radi han pujat molt també, no? El que és nord d'Europa, és d'Europa, no s'han encarit tant, no? Bueno, ja veurem què passa, però sí és veritat que el mercat nacional comença a preocupar-nos.
2: Uh-huh. I parlem també del mercat internacional. En este

0: cas, també el Consell Mundial del Turisme sí que descartava o era una miqueta optimista respecte als problemes de querosè, però també és cert que algunes aerolínies ja han cancel·lat rutes, vols més curts. Com afecta això, especialment a l'arribada de turistes europeus als aeroports d'Alacant, de València o de Castelló?
1: Sí, afecta moltíssim, afecta moltíssim. Al final el 90% dels turistes internacionals que arriben per avió. Per lo tant, és algo que ens deu d'alertar, no? Però també també de veure és que hi ha molta demanda per part de les aerolínies dels slots dels nostres aeroports, no? L'aeroport de sobretot València i Alacant, que estan molt internacionalitzats. Castelló està millorant molt també, però encara no està en aquest punt. I ninguna aerolínia vol deixar l'slot lliure per a que la seva competència ho agarre. Ahí hi ha també una lluita encarnissada, no? Entre les empreses, que lo qual ens convé. I tal volta abandonen rutes talvolta no tan rentables en altres llocs, però les nostres en ningú moment han estat en perill, no? Uh-huh. Però en qualsevol cas, si això és llarga, evidentment podem tindre aquesta circumstància, no? En principi, crec que l'abastiment de querosè no està garantitzat, per lo menos tot l'estiu, i ja de cara a la tardor, bueno, esperem que d'ací allà s'arregli tot, sobretot per la part humana, no? Més allà de
0: clar, clar, per descomptat, això és el primer, vaja, sempre ho comentem. Fede, en este sentit, si el turisme continua consolidant, si no ho és ja, un pilar absolut per a la nostra economia, per a l'economia valenciana. Quines inversions urgents necessita el sector valencià per a fer front també a aquesta demanda que continua creixent?
1: Pues mira, necessitem infraestructures, sobretot, no? Infraestructures de comunicació. Al final, és veritat que a la ciutat de... Bueno, als tres capitals tenim AVE, sobretot València i Alacant, no? Però una vegada ahí ja no pots arribar a altres llocs, no? I al final, per exemple, en el cas d'Alacant, el motor turístic potent de veritat està al nord de la província, no? Tot el que és Calp, Altea, Benidorm, al sud també, Torrevella i tal. Ahí ens fa falta distribuir un poquet eixa línia ferroviària també connectada a l'aeroport. L'aeroport de València estem en tres quarts del mateix. És veritat que han estat inversions importants en aeroports. I, des de luego, per a poder competir en les destinacions en les que competim, necessitem palaus de congressos, necessitem infraestructura per a captar molts més operatius de mais, de business. Uh-huh. Ahí tenim, sobretot les ciutats, les destinacions urbanes, més que el vacacional, tenen ahí una manca de voltes d'aquest tipus d'infraestructures que no ens permetís competir en Sevilla, en Màlaga, en Madrid o Barcelona, no? Uh-huh. Això jo crec que ens falta, no? Per a diversificar molt més el turisme al que podem arribar.
0: Totalment, infraestructures que són claus per atraure aquest turisme, un turisme de major qualitat i, sobretot, que ja no dependiria tant d'aixar estar. Adéu.
2: Demà serà notícia.
0: Moment, com sempre, abans d'acabar el programa, per a parlar amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere? Bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, companys. Javi i Arturo.
0: Com estàs?
3: Sí, estem revisant un poquet el que serà l'agenda de demà, però, uh-huh, però abans de mirar el dia de demà, 14 de maig, mira, per exemple, esta vesprada, a les 6 de la vesprada, Carlos Cuerpo, el vicepresident primer i ministre d'Economia, participa al Cercle Financer de CaixaBank a Barcelona. Ahà. Uh-huh. Segur que veurem demà un poquet els titulars i per a on va aquesta intervenció en qüestions que seran macroeconòmiques, de ben segur.
0: Sí, sí.
3: Si mirem l'agenda de demà, per exemple, n'hi ha una qüestió també interessant. Demà es presenten les dades de la campanya 2025 del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Una presentació que es farà a Utiel, mm-hmm, i on donaran a conèixer un poquet el que ha donat de si la campanya 2025. Cal recordar en matèria d'agricultura ecològica, la Comunitat Valenciana és territori punter, eh? Uh-huh. I a pesar de no disposar d'extensió de quilòmetres, com poden tindre altres com Andalusia o les dos Castelles.
0: Té més mèrit encara,
3: interessant,
0: no?
3: Vore. Sí. Té més mèrit, així no és, sí. I si mirem ja en el plànol global, tindrem vendes minoristes i peticions de subsidi per atur als Estats Units, uh-huh, també. Cal entendre que són dades crucials si parlem de consum i ocupació per a veure un poquet el tema. El producte interior brut del Regne Unit en un moment de clar estancament i també de tensió política, perquè el primer ministre també ve

0: de patir una pèrdua en les eleccions.
1: Clar, correcte.
0: Ja veurem també com apareixen aquestes xifres o aquests resultats econòmics de la balança comercial.
1: Uh-huh.
0: I també estarem atents que arriba la quincena i tocarà conèixer dades d'inflació a Espanya. Jo crec que entre demà o després demà serà el moment de revisar aquesta inflació quincenal també, que marca un poquet el to de l'economia en clau nacional. Acabo de revisar l'IBEX, estem ahí anclats en el de 7.560 punts, uh-huh. En un moment també d'estancament en el preu del dòlar, del barril de petroli, està en 107 dòlars, i es manté i ser tot estable, però que no apunta que puga baixar aixina pròximament.
1: Per desgràcia, correcte. En fi, Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem.
0: Això que tenim.
1: Bona vesprada,
0: vinga,
1: company.
0: Bona vesprada, adeu. Companys. Adeu.
1: I ja sabeu que d'aquí uns minuts, després del butlletí informatiu, comença la vesprada d'Apunt amb Xema Juan, amb Ximo Rovira, que ja el tenim per ací. Com estàs, Ximo? Bona vesprada.
2: Molt bé, tota la quadrilla preparada per arrencar d'ací uns minuts, després de les notícies de les 4, esta edició de dimecres de la vesprada d'Apunt, en la que contarem amb el nostre col·laborador Santi Álvarez. Santiago s'encarrega de contar-nos la crònica negra més recent en la història, el true crime valencià. I és el temps impulsor d'un certamen València Negra, un certamen molt prestigiós i, a més, consolidat del gènere negre. És la 15a edició de València Negra, en noms com Lorenzo Díaz, Paco Roca, Benjamín Prado, que estarà amb nosaltres fent una xerrada a mig camí entre la crònica negra i la música, també, sabeu que és un espai musical.
1: Sí.
2: Com dic, és el 50 aniversari de la mort d'Agatha Christie, referent en el gènere negre, serà homenatjada a Agatha Christie com mereix, i Santi Álvarez ens contarà el programa d'esta 15a edició de València Negra.
1: Uh-huh.
2: Vindrà Fernando Botella en el seu Es vindran bé. Troben que sí. Per exemple, aprendre a no ser una persona desgraciada. A no ser un desgraciat, bàsicament.
1: Es que ho dius així, sí, no, però és important també.
2: Home, que sí, és important.
1: Claro.
2: A veure, Fernando no ve en receptes bàsiques, d'aquelles de suéñalo, lo conseguirás,
1: no.
2: I tal. No, és una cosa molt aterrada. I parla d'algunes necessitats innecessàries que tenim, com per exemple, tindre raó sempre. No és precís.
1: No és precís.
2: No,
1: i la
2: no
1: gent té molt acostum.
2: Molt acostum.
1: Anem a veure si ho treballem tots.
2: Altra necessitat innecessària, culpar els demés. No, no, jo no. Ha sigut en la teva.
1: Bueno,
2: lleig. Algunes coses que està bé que canviem per mort de passar per esta vida de manera més feliços. Sabeu que hi ha una Xina musulmana i és una regió molt ampla, enorme, en desert impressionant. És la regió de Xinjiang. Estem coneguent Xina, no diré pormenoritzada, perquè el Xina
1: és
2: absolutament inabastable. Ho fem de la mà de Clara Extrems, que s'ha passat una bona temporada per allà i ha viatjat per esta regió. Està en el Turquestan Oriental.
1: Uh-huh.
2: És una ciutat, la sensació és que està congelada en el temps, com si viatjàrem en el temps a l'època de l'esplendor de la Ruta de la Seda. Una passada. Clara Extrems, a més, vindrà vestida en indumentària de la zona, que sempre és una cosa que dona molt
1: exacte
2: de color i
1: que
2: pot
1: veure en les xarxes socials també del programa, correcte.
2: Sí, sí. Guai. Mar Hernández anirà a Pedrones Guitars, que és un projecte molt xulo de comunitat de guitarristes i de músics. I està molt guai.
1: Tu te va agradar, jo crec, aquest tema,
2: moltíssim. Me passaré per Pedrones Guitars.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Oi! Que estem parlant
4: que ja són les 4 i 10 i estem així arrencant el programa. Esta vesprada, dimecres, ja 13 de maig, ja mitja setmana. Tenim un bon programa. Sí. Igual estem

0: 52 l'hem coneguda tots per la gran vedet de l'última generació de vedets famoses, no, Ximo?
1: Tania Doris. El nom de Tania Doris en aquells espectacles del Paral·lel, tota una... Bueno, jo dic una generació, en seran diverses, no?
0: Mm.
1: Que tenen a Tania Doris com el gran referent de la revista... Jo no sé si dir l'últim referent de la revista, encara que Norma Duval, que
0: falta
1: és,
0: Norma
1: diguem,
0: Duval.
1: Una generació més jove, no?
0: I les noves generacions que fan un altre tipus de llenguatge estètic i de proposta teatral.
1: Però aquesta imatge de Tania Doris en la vestimenta clàssica, la veritat,
0: plumes i brillantons.
1: Tirant de cuixa, mostrant cuixa. Vedet que va néixer, en efecte, a València, al si d'una família d'origen andalús, i que, bueno, on va triomfar realment va ser en els teatres del Paral·lel, en Barcelona, de la mà de Colsada, l'empresari Colsada, i de Lluís Cuenca, sobretot fent parella amb
0: Lluís Cuenca, amb Pedro Peña... I és de veres que va ser un grup de vedets molt famoses, totes impulsades per aquell productor. De fet, es diuen les alegres xiques de Colsada, que era un home que avui en dia es posaria les mans al cap, però és de veres. Era, a més, un tipus d'espectacle que se lluïa en grans teatres com l'Apolo o els grans teatres que hi havia a València aquell moment, però que després anaven també en xicotetes peces fent les variedades arrevistades o els varietés pels pobles.
1: Així no, és una vedet molt estimada, molt reconeguda, mirant la trajectòria de Tania Doris. Mm-hmm. Per exemple, va ser convidada per Mario Moreno Cantinflas, en l'època en què Cantinflas estava en tot lo alt.
0: En els més grandes.
1: Va contar la història de la revista, va rebre homenatge de l'aleshores alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, en plena transició. I després, anant-nos una miqueta més al xafardets, clar, resulta ser que ella va conviure durant molt de temps amb l'empresari Colsada.
0: Era parella extramatrimonial, dia ella mateixa, tota la vida junts, però mai sent un matrimoni oficial.
1: Això va comportar algun altre problema en l'herència, sí, de l'empresari quan va faltar.
0: En fet, l'empresari se van disputar fills que no havia reconegut, els que sí, els que tal, els que qual, i ella... però sí que va agafar pessiguet, sí que se li va reconèixer cert estatus de vídua d'aquell empresari. Però bueno, i va tindre, a més, shows, espectacles, el seu nom, un reino para Tania. Hola, Tania, te han pinchado el teléfono, etcètera. Tania Doris ha protagonitzat, a més, pues, Bésame Johnny, ja al mes al 88, això serà de les últimes coses. Pues ens ha deixat.
1: Bueno, pues el venatori serà el tanatori de les Corts a Barcelona, serà, sí, demà dijous, cerimònia també de despedida.
0: Estava malalteta.
1: Estava ja maleta, no? Sí. 74 anys jove, no?
0: Sí, no era major, és de veres. I així, a la televisió i la ràdio valenciana, va estar molts anys.
1: Com que sí va estar?
0: Jo l'haig d'entrevistar i tot. Puc recordar els companys.
1: En la peça que apareix en informatius, en sentit dels companys,
0: sí,
1: que
0: senyor,
1: és una entrevista que tu li feres el seu dia a Tania Doris.
0: Que a més era una dona que... Perquè n'hi ha qui envellís amb més elegància i n'hi ha qui no. I ella era d'aixes, de les elegants. Tania Doris.
1: Sense anar, Tania Doris. Des d'ací el record a la vedet valenciana.
0: I a banda d'este recordatori de l'oratge al que feia al·lusió Ximo, contar-vos que farem també un viatge guitarrero, una connexió a una botiga de guitarres i un altre viatge, com li direm, negre? Sí, millor dit, a la València Negra, gènere literari que Agatha Christie plasmava com ningú i a la que enguany se li ret homenatge en València Negra per el cinquantenari de la seua mort. Santi Álvarez, el nostre col·laborador, que està en l'organització d'esta València Negra, ara ens la presenta de seguida, el que tenen enguany per en el programa.
1: Ja, és la seua 15a edició. Farem un altre viatge, el de l'economia, a partir de les 5 al mercat de la cartera de deute. Què és això? No sé si us interessa invertir
0: de deute.
1: De deute...
0: Sí, soy. De financiar-lo ja...
1: Invertir en deute públic, entenc ja que serà. De tota manera, Javier González ens contarà després,
0: okay,
1: i viatjarem a un altre lloc curiós, perquè és una part enorme de la Xina, que ja per si és enorme, diguem, una Xina musulmana. Xinjiang, en el Turquestan oriental, una ciutat que sembla congelada en el temps, en la ruta de la seda. Adéu. En fi, vindrà Clara Estrems, la nostra... guia de viatges. Ella sempre fa ataviada quan ve d'estos viatges.
0: Vestida,
1: estarà tan estupenda.
0: En robeta d'allà.
1: Vestida de turquestanesa. Mm-hmm. Molt en rotllo turquestan. Sí, sí.
0: I a l'última hora del nostre programa, avui acabem també mitja horeta abans perquè hi ha futbol. Avui estarem pendents de què fa el Villarreal, que s'hi quedava davant el Sevilla. Juguen, no? Si guanya, quedem tercers.
1: Sí, la Champions assegurada i seria apuntalar el tercer lloc de la Lliga. Sí, molt bé.
0: Pues per això acabarem nosaltres mitja horeta abans, donarem pas als companys de Punt a Punt, però abans d'això, a les 6, entrevistarem Fernando Botella pel seu llibre Crearte, Despierta tu poder creativo, on ens recorda que la millor faena...

0: que tenim en el nostre dia a dia som nosaltres mateixos. Vinga, i parem-nos un poc.
1: I avui contem una altra història de comerç local, de joves valents apostant per mantindre el teixit econòmic dels nostres barris. Un sector, a més, tan bonic i tan vocacional com el de la música.

0: Uau, he sentit la sonar així.
1: Que guitarrista.
0: Per parlar-ne, ens hem anat fins al barri de Jesús de València, perquè allà fins no fa tant estava el que ha sigut considerat el temple de les guitarres a la ciutat de València.
1: Així és. Un temple que portava el nom de Stringsfield, fent joc de paraules en string com a corda en anglès, i Springfield, com tots recordem, aquesta ciutat, no? Ciutat de Simpson, no?
0: Està encantada.
1: Bueno, és un negoci, és una botiga, però jo crec que és més que una botiga, és una comunitat de músics que també està molt guai. Bueno, Stringsfield havia complit 15 anys, arrelada al barri, al sector musical de la ciutat, i fa uns mesos s'anunciaven que tancaven...
0: Però les guitarres professionals i boters de València no es queden sense el seu temple, tranquil·litat les persones, perquè ara són uns joves músics els que han agafat el relleu d'esta mítica botiga. Un canvi d'imatge, un canvi de nom, i Mar se n'ha anat allà a convoyar-ho tot i a contar-nos Déu.
1: Aquí l'enveja, entre tanta guitarra bona i bona gent.
0: En un dels paradisos del Ximo.
1: Uau, m'encantaria.
2: I
1: pront estaria allí, dis-lo seu a Samuel i aquí. Bueno, ara us ho diré jo.
2: Ara li ho diràs, perquè estic amb ells. De fet, estic a Pedrones Guitars, no? Que està batejada, rebatejada en honor d'este carrer del barri de Jesús on es troben, d'este carrer Pedrones. Un projecte, com comentava Simo, no? De Samuel Escribano, de Quique Mas, que són músics, a més, de la banda Mateo Morral, que s'havien passat, de fet, moltíssimes hores en el que era la botiga original. Clar, va arribar l'oportunitat, no la van deixar escapar, i ara, després de molta faena, em consta també que molts mal de caps, doncs ja porten uns mesos. Efectivament, este continua sent...
1: Ai, tots els guits. Per moment perdem la...
0: T'estem perdent,
1: la connexió. Mar, no sé si hi ha manera de millorar
0: la connexió.
1: I sento una miqueta cap a fora, no sé si estàs a l'interior. A veure, t'has sentit, Mar?
2: Hola, m'escolteu
1: sí,
2: bé?
1: Ara t'escoltem.
2: Vale. No res, vos comentava que de totes formes, que després de tots aquests mesos de treball, Pedrones Guitar segueix confirmant-se, no, al capdavall, com esta casa i este paradís de tots els amants de les guitarres a la ciutat. Però primer parlem amb ells, parlem amb Quique i amb Samuel. Què tal? Bona vesprada, xics, com esteu?
3: Muy buenas tardes, estamos súper contentos de estar aquí en A Punt.
1: Hola, chics.
2: Jo estic molt contenta de que m'hageu obert les portes. Ara mateix estem en la rere botiga, diguem-ne, no? La part on es cou tota la part del que és arreglar totes aquestes guitarres, reparació, no? Eixa part de luthier, on està el treball més artesanal, diguem-ne, de la botiga. Vull que em conteu una miqueta com ha sigut este viatge d'estos mesos, 6 mesos que ja porteu per ací. ¿Cómo ha anat de moment?
4: Uf. A ver, creo que objetivamente podemos decir que estamos muy contentos, y aunque suene un poco quizá a cliché, pues hay un motor de ilusión que sigue ahí haciendo que la máquina siga trabajando. Pero vamos, es duro. Però contentíssimos.
2: És que és complicat el fet de començar un negoci o reprendre o assumir el traspàs també d'un negoci anterior, sent joves, al final amb la situació que cadascú té, però heu sigut valents, heu apostat. Jo no sé si vos imaginàveu acabar en un lloc com este, en una botiga de música, que és el lloc de peregrinació on molts músics i molts guitarristes han vingut.
3: Pues en principio... Creo que para Kiki y para mí, o a unos jóvenes, Kiki y Samuel, pues para ellos hubiera sido una fantasía trabajar aquí. Entonces, quizá no era algo que hayamos planeado, pero desde luego es algo que nos resulta como muy emocionante. Y además, después de... Llevamos viviendo en Valencia bastantes años, yo estoy aquí ahora como 12.
2: Porque vosotros sois de Alacant.
3: Correcto. Yo soy de Orihuela y Kiki.
4: Yo soy de San Juan Pueblo.
3: Y nada, como que después de un montón de años habiendo venido a Valencia, una ciudad que nos ha acogido, donde hemos hecho amigos, donde hemos tocado, hemos conocido muchos músicos, tener la tienda es algo maravilloso y especial para nosotros, la verdad.
2: Clar, ara vos heu convertit vosaltres en aquest lloc de peregrinació al que al principi, perquè vosaltres éreu molt clients també de l'anterior botiga.
3: Correcto. De hecho, yo, en mi caso, que he estado reparando guitarras también ya unos cuantos años, para mí este era el sitio donde conseguir todos mis repuestos, donde podía encontrar todo mi material para reparar, y era como habitual estar en la tienda. La verdad, es chulísimo estar aquí desde el otro lado ahora.
1: Uh-huh. Bueno, enhorabuena, Samuel y Quique, per la espenta, per la determinació, pel fet de continuar un llegat, com és el de Stringfield, i canviar-li el nom, però veig que l'esperit està intacte, perquè sí. Sobretot, pel que també expliqueu en la vostra filosofia, val, és una botiga de guitarres, hi ha moltes més coses, explicàveu el tema de luthier i això, però també és molt guai el fet de fer una comunitat de músics, diguem, un lloc d'encontre, això mola. Op, pues hem perdut la connexió de nou.
4: És com...
1: Ara.
4: Sí?
0: Ara,
1: sí, sí, t'escoltem, per un moment hem perdut la connexió, sí, sí.
4: Vale, sí, en cuanto a lo que decís de la de formar una comunidad, creo que a día de hoy, para un negocio que es de barrio o ya no de barrio, o sea, un negocio que tenga como un espacio físico, creo que necesita alimentarse de experiencias humanas, ya que, pues, por ejemplo, en nuestro sector... tiendas como Amazon o como Toman, que para quien no lo sepa, Toman es como un Amazon especial, crucial enfocar el negocio hacia los comportamientos más humanos,
0: claro,
4: que es pues lo tangible, que vamos, todo eso.
2: El tracte de persona,
1: claro, pero en Toman no te van a ajustar el clavijero. Ni vas a poder probar la guitarra.
0: Ni van a dir-te, tu has escoltat esto,
1: claro.
0: No sé quant. Claro, la
2: vida. Les mans de Samuel ajustant-ho tot, a més. Mm.
3: No, totalmente. Nosotros creemos que también, cuando Kika al principio decía, ha sido difícil. Lo difícil no es tener una tienda de música, porque eso nos encanta. Lo difícil no es trabajar con tu mejor amigo. Eso es súper fácil y súper bonito. Lo difícil, que creo que también es un poco lo que comentaba Kika, es en el siglo XXI y en el mundo en el que vivimos... tener una tienda física de barrio. Claro, quizá eso claro. Es a lo que nos referimos con difícil, porque claro. Lo demás no es difícil. Entonces, desde luego que creemos que el trato personal es insustituible, sí. Y que venir, poder venir a la tienda a hablar o a comentar cosas, a tocar las cosas en persona, a verlas con tus propias manos, es realmente el valor que nosotros podemos ofrecer. Y la verdad que desde que abrimos hemos tenido experiencias muy bonitas, que a nosotros hemos disfrutado mucho. Aquí han venido... chicos y chicas muy jóvenes, adolescentes, de entre 14 y 16 o 17 años, a comprar su primer pedal o su primera guitarra. Les gusta la música que nos gusta a nosotros, y como que compartir eso con ellos, para nosotros es la verdad que lo mejor, lo más bonito, por lo menos.
2: Que guai, i a més...
1: Pedal, jo... no? del primer instrument. I a més, pel que estic veient, bueno, teniu guitarres d'Antonio de Toledo, que són una passada, en quant a lo que és la guitarra clàssica, no? I després en acústiques, per exemple, bueno, pues tenim...

0: una botiga
1: Samuel
0: on
1: diu que sí,
0: la gent sent
1: que ell
0: el sentiment de... El què? Perdona?
2: Que Samuel diu solucionar.
1: Samuel diu que...
0: Ah, clar,
3: traela,
0: genial,
3: traela, Samu. Que la alhambra esa la arreglamos.
0: Fenomenal, sí, tengo el perdido escacharrao.
2: I no sols això, és la xerraeta que pots tindre amb ell.
0: I tocar-li l'alma un poco.
2: Intercanviar,
0: jo què
2: sé.
0: Claro que sí. Bueno, pues serà un plaer. Gràcies, Quique, Samuel. Gràcies, Marc.
4: Gràcies.
1: Adeu.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: les 5.
1: A punt. Notícies.
0: El preu del litre de dièsel és el més baix des de la primera setmana de guerra a l'Iran, és a dir, fa més de 2 mesos. Rubén Dempere.
2: Es paga a les gasolineres espanyoles a 1,69 euros per litre, un 2,9% menys que fa una setmana i un 9,5% menys que fa un mes. El cost actual del dièsel és el més assequible des del 6 de març. Quant a la gasolina, avui es pagava a 1,54 euros per litre, un cèntim menys que fa una setmana. Respecte al preu dels carburants abans d'impostos, descomptant, per tant, la rebaixa fiscal, la gasolina és un 5,6% més barata que el passat 22 de març i el preu del dièsel ha baixat un 7,4%.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha aterrat a Pequín per una visita d'estat a la Xina que acabarà divendres. És la segona al país asiàtic des del 2017, durant el seu primer mandat. Xavier García del Valle.
3: Sí, Trump, que viatja acompanyat del secretari d'Estat Marco Rubio i una delegació dels executius estatunidencs com Elon Musk, amo de Tesla, Jensen Huang, d'Nvidia o Tim Cook d'Apple, es reunirà demà amb el seu homòleg xinès Xi Jinping en una visita que ve marcada per la treva comercial entre les dues potències i també per les tensions tecnològiques, per la situació de Taiwan i per la guerra de l'Iran.
0: A Bordeus, les autoritats sanitàries de França han decretat el confinament de 1.700 persones que viatgen en un creuer després de la mort d'un passatger i l'aparició de desenes de casos amb símptomes de gastroenteritis aguda, un cas que no té cap relació amb el brot d'antivirus. Alejandro Moles.
4: La persona que ha perdut la vida és un turista britànic de 90 anys, mentre que almenys una cinquantena de persones han presentat vòmits i diarrea. A hores d'ara es fan proves per a determinar l'origen del contagi. Els resultats s'esperen abans que acabi esta jornada de dimecres, però tot apunta a una intoxicació alimentària.
0: Com hem dit, este confinament està desvinculat del brot d'antivirus. Doncs bé, a punt ha parlat amb familiars de la valenciana que es troba aïllada juntament amb altres 13 espanyols en un hospital militar de Madrid. Lucía Mas, bona vesprada.
5: Sí, bona vesprada. Hem pogut parlar amb els pares d'Aitana Forcén. Ahir, quasi a la nit, van viure ací al Gómez Ullà un moment molt emotiu. Van poder saludar la seva filla des del carrer i ella, en la que parlaven per telèfon, es va saludar també i somriure emocionada des de la finestra de la planta 13 a la que es troba. Ells li tornaven la salutació amb molt de sentiment i en sentit va ser un moment molt emocionant per a ells. Diuen que havien vingut una nit a Madrid per a portar-li objectes de neteja personal, roba i llibres per a fer-li més suportable la quarantena. Ens han dit que ella es troba bé, asimptomàtica, tot i que ens traslladen que és una situació delicada i demanen intimitat. Si tot va bé, amb aquesta segona PCR diumenge, tornaran en uns dies, depenent del que els vagi.

0: pendent. Recordem, si les proves continuen donant negatiu, les autoritats autoritzaran probablement les visites, això sí, sota l'estricte control sanitari.
1: Gràcies, Lucía Mas, des de Madrid. Pel que fa a la dona que està aïllada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant des de divendres, després de presentar símptomes lleus d'antivirus, la tercera PCR que li han fet ha eixit negativa, també. No obstant això, estarà 7 dies més ingressada al centre hospitalari.
2: Sí, perquè ella podria veure's afectada pels canvis que Sanitat ha introduït en els protocols de quarantenes. S'ha decidit que només aniran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid els passatgers del creuer. Els contactes de la resta del passatge podrien fer el confinament en els hospitals preparats que estiguen pròxims als seus domicilis després d'una avaluació individualitzada. El protocol es reavaluarà en un màxim de 28 dies i Sanitat no descarta que puguen acabar la quarantena a casa.
1: I continuen les reaccions davant la reunió de demà entre els sindicats de l'ensenyament i la Conselleria del RAN per tal d'intentar arribar a un acord que desconvoque la vaga indefinida que va començar dilluns.
3: Des de la Generalitat, del seu cap, Juanfran Pérez Llorca ha dit que abordaran totes les reivindicacions plantejades pels representants del professorat públic no universitari, inclòs l'increment salarial.
4: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? Eso lo he oído por parte de todos los sindicatos, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar. Totes les pretensions que ells han mostrat en ese document que van fer, totes estem disposats a tenir-les i a valorar-les. No estàvem parlant de burocràcia, estàvem parlant de ràtios, estàvem parlant de més reforços per a l'educació especial. En fi, tots aquests punts que han mostrat, anem a tenir-los. Per exemple, un pla de climatització per a centres escolars que no el tenen tot. Està tot damunt la taula. Nosaltres no amaguem res.
3: Per la seva part, els sindicats consideren una bona notícia el pas fet per Educació 3 dies després de començar la vaga indefinida i han confirmat que demà acudiran a la reunió amb l'esperança de trobar una proposta concreta per part de l'administració que desbloquege el conflicte. Escoltem la responsable d'Educació d'UGT del País Valencià, Maite Tarazona.
5: I pensem que ha arribat el moment de trobar una solució. Ara unes solucions, insistim, no només de les retribucions, sinó que tenim molts punts molt importants per a la millora de la qualitat educativa i hem de ser conscients de que s'han de solucionar.
1: Més assumptes relacionats amb el món laboral. El Servici Valencià d'Ocupació i Formació ja compta amb un total de 55 oficines Labora, repartides per diverses ciutats del nostre territori i destinades fonamentalment a les persones que busquen un lloc de treball.
2: L'última a obrir les portes ha sigut la de Paiporta a l'Horta Sud, un nou centre previst per a donar servici a més de 85.000 persones d'este i d'altres municipis. Escoltem la consellera d'Ocupació, Susana Camarero.
6: Lo que se trata es que las 87.000 personas de Paterna y de San Antonio de Benajever que puedan necesitar este servicio público de acompañamiento en búsqueda de empleo o en mejora de la capacitación profesional puedan encontrar un servicio próximo a su localidad, un servicio preparado, un servicio moderno para atender las necesidades.
1: I continuem dins de l'àmbit laboral i és que el sector del taxi ha convocat noves mobilitzacions davant del que denuncia com a buit normatiu en la regulació dels vehicles de transport amb conductor per part de la Generalitat.
3: Este divendres, després de maig, iran als carrers amb una nova marxa lenta de taxistes a la ciutat de València que acabarà davant de la seu de la Conselleria d'Infraestructures amb una concentració convocada per un total de 7 organitzacions. També han anunciat un calendari d'escratxos contra el conseller Vicente Martínez Mus i també contra el cap del Consell, contra Juanfran Pérez Llorca.
1: En els esports, Carlos Corberán ha atès els mitjans de comunicació en la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Rayo.
7: El València vol certificar la permanència amb una victòria a Mestalla. A més, les matemàtiques permeten fins i tot somiar amb arribar als llocs de competicions europees. Al tècnic se li ha preguntat insistentment pel tema, però tot i això no ha pronunciat la paraula Europa.
8: Mañana podemos conseguir más de 45, no se puede conseguir. Es un mensaje que lanzamos para ver si hay poca ambición o mucha ambición. Es que la ambición es máxima. La ambición de mañana es ir a decirle a nuestra afición lo mucho que nos importa, a tratar de hacer el mejor partido, a luchar por cada punto desde el minuto 1 hasta el minuto que dure el partido, sabiendo que habrá momentos buenos y momentos difíciles, y saber manejarlos y competir y que se vea un Valencia competitivo. Ese es nuestro objetivo y no hay nada para mí más ambicioso que eso.
1: Fins així, l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la Vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio. Bye.
9: Som la veu de tots. Som A Punt.
10: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
12: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
13: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Money. Gràcies per deixar-te acompanyar per la Ràdio Pública Valenciana. Com esteu?
1: Estava jo pensant que havia fet un treball a l'institut. Mira, disposa a ir quan jo anava a l'institut d'estudiant sobre Pink Floyd. M'ha vingut a escoltar la cançoneta. Dic, ai...
0: Que memòria! Ai!
1: Com ha passat el tiempo!
0: Mira, que La cara oculta de la lluna, que va ser este àlbum absolutament legendari on està, on està Money, que passa, per cert, un dels àlbums més idolatrats i dels més venuts de la història de, del rock and roll o de la música pop. Ja parlàvem Pink Floyd visionaris en la seva època, d'este rock sinfònic, així una miqueta progressiu, de què és el que passaria a La cara oculta de la lluna. I ara ja, no només que ho
1: hem
0: sabem...
1: Hem estat allí, que... hem retratat... Bueno,
0: s'ha retratat i
1: han anat uns cosins nostres.
0: Sí.
1: I mos han enviat les fotos.
0: Uns de Wisconsin, que han anat.
1: Bueno, esta... però la cosa va del Money, no?
0: Sí, parlem més del Money que de Pink Floyd. Vinga. I del Money ja sabeu que s'encarrega Javi González.
2: Què tal, company? Què tal? Com va?
0: Com estàs?
1: Estàs fent-nos rics, que era la missió que tu tenies en...
2: Efectivament, efectivament. A vosaltres i a tots els oients, per altra banda. Jo
0: crec. Inversions, González. Ara, quan acaba el programa, avui a les 6 i mitja, una miqueta abans, perquè el Villarreal va atornillar la tercera plaça en l'estadi de la Ceràmica contra el Sevilla. Javier González vos explicarà quina és la millor manera de... Escolta, val, no, molt bé, con la risa, no, però que
2: bueno,
0: invertir és tema serio, és tema inclús d'obligar compliment.
2: Ahí está.
0: Fa alguns anys que ja crec que en general el personal té consciència que si tu deixes diners en el banc, la inflació se'ls va a papar. Per tant, invertim.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: És que no n'hi ha manera. Que vull...
1: De què? De fer
0: ser... De fer la Tina.
1: De fer seria una...
0: Que vull fer la Tina i però no n'hi ha manera.
2: Que, però que avui és Xina. És una
0: Xina... És que avui és una Xina complicada de fer.
2: És una Xina musulmana.
0: És una Xina complicada de fer. I una part de la Xina no tan coneguda.
1: Perquè és tan... allà, que claro, que és una... És una, és una
0: clar, Xina. No és la Xina que tu vas a visitar en primera instància, no. Mai de la vida.
1: Bueno, la de primera instància tampoc ens eixia.
0: No me va eixir. Un desastre absolut. Qui hem enviat allí a... Com se diu esta zona?
1: Turkestan.
0: No,
1: el Xinjiang. Sí.
0: Xinjiang?
1: Xinjiang.
3: Sí, té dos noms, ara. Sí.
0: És ella, ja l'heu escoltat. Clara Estremes, autora del blog de viatges Les sandàlies d'Ulisses. O sigui, que avui viatgem a...
3: Bueno, viatgem a Xinjiang,
0: Xinjiang,
3: també coneguda com Turkestan Oriental.
0: Vale, ubiquem-lo això.
1: Turkestan en la part oriental, sí. O sigui, el de cap allà.
3: És la part més, diguem, més llunyana de Pequín. Estem pràcticament, estem frontera amb Kirguistan, Tajikistan i Pakistan.
0: Tu de la part, vale. Isa del Turkestan, eixa te mola tu.
3: Mogolló, de fet,
0: segur que esta part de Xina te va flipar.
3: Mogolló.
0: Veus?
3: Quan va ser l'itinerari de Xina era, uah, tinc que anar, i està a 4.000 quilòmetres de Pequín.
0: Vull dir, a 4.000 quilòmetres.
1: Que deu ser clar, la distància que... entre València i Moscou, o què sé jo.
3: Sí, perquè, de
1: no
3: fet...
1: No sé, mira, vaig a mirar-ho.
3: Per curiositat.
0: Està super lluny, de fet, és que és tan gran.
3: Clar, molta gent no sap ni que esta part és Xina, perquè això és com una Xina que
0: com
3: no pareix Xina.
0: Comprenc.
3: És una part molt, molt diferent. Però és la regió de Xinjiang és la regió més gran de tota Xina, curiosament.
0: Ostres.
3: Com abarca també deserts i muntanyes, és una regió supergran.
1: 1.000 quilòmetres més que de València a Moscou. Va, se València a Moscou i encara tens que anar 1.000 quilòmetres més, que igual topetes en Sibèria.
3: Em va passar una cosa molt graciosa. Una volta estava allí, jo mirava el GPS i li vaig enviar als meus amics de Turkmenistan per dir-li que estic més proper de vosaltres que de Pequín. Estava al costat, pràcticament, dels turmenos, i era com, estigues al costat!
0: I això no és fascinant i complex de tot? Bueno, i allí qui viu?
3: Bueno, anem a explicar un poquet tot això, perquè clar, és una regió, bueno, es coneix com la regió autònoma de Xinjiang, ja han dit que aquí fa frontera i tot això, sí. I diguem que és el pont un poquet entre la Xina i l'Àsia Central. Té una mescla única de cultures,
0: sí.
3: Pel tema també del Turkestan, cultures túrquiques. I té passatges superextrems, tenim des de deserts, fins a ciutats històriques de la Ruta de la Seda, altíssimes muntanyes, tot això, i a més molt allunyat del turisme convencional. De fet, no vaig veure... Jo era l'única estrangera en tots els dies que vaig estar per la regió, que van ser com 5 de tot el viatge.
0: Tu fliparies, però ells també.
3: No, Xina, era jo.
0: Ells també.
2: La gent que va a Xina...
0: Ells dirien, està aquí?
2: A Pequín, la muralla Xina, potser que sé, potser se'n va a Taiwan, un poquet d'això, però no té manera a 4.000 quilòmetres allí. On los mongoles, vete a saber allí...
0: Perdieron la peineta, però allà s'anà tu. Que eres més valenta que el sigui.
1: Que tremenda que
0: és. Una cosa, que si, ningú, si allí no hi havia estrangers més que tu, te mirarien raro. O no?
3: No, perquè bueno, jo duia el mateix abric que duia, me'n vaig passejar allí també.
0: Ja el veureu en xarxes, que també farem foto, perquè això també t'ho vas comprar allí.
3: Clar, i ara explique perquè este abric és un teixit especial tradicional de la cultura uigur de Xinjiang. O sigui, este teixit, este abric, es diu el teixit, el dibuix, es diu Icat, que és una...
0: És un dibuix que fa xerar com aigua.
3: Sí, com si fos aigua, sí. A més, la gent que hagi viatjat a Uzbekistan sí que ho sabrà, perquè ho comparteixen un poc els uzbecs, sobretot la part d'Uzbekistan, el vall de Fergana, que pertany a Uzbekistan, però fa frontera amb Kirguistan, i està part xinesa. I és aquesta tradició textil que comparteixen aquestes cultures
0: sí.
3: I, bueno, este teixit n'hi ha de fàbrica, aquestes són més de fàbrica, però és que es fan de forma artesanat. És un teixit i també està tenyit, molt estès en aquesta regió, i és tenyixen els fils abans de teixir-los
0: sí.
3: I així creen com uns patrons que fan com uns colors, pot ser del mateix color com és el meu, que té dues tonalitats de blau,
0: sí.
3: O pot ser d'un color i d'un altre, dos, és molt, molt. La gent que ha anat a Uzbekistan segur que sap el que és. I és així com patrons que fan com aigües
0: sí.
3: I entre els iogurts este teixit es coneix com, s'anomena a voltes atles. I s'utilitza sobretot per a vestits tradicionals, molt de mocador, el teixit tradicional de mocador, testis decoratius, també n'hi ha pues cortines, inclús, ja és molt, molt d'eixa regió, i representa aquest llegat cultural de la Ruta de la Seda
0: sí.
3: I la connexió històrica que té este poble de Xinjiang en altres regions d'Àsia Central, com comentàvem, Uzbekistan i el Vall Fergana, i són així, com geomètrics, ondulats, com aigües...
0: Són bonicos, Són bonicos.
1: Que guai. I com és de gran, allò? Digue'm la regió.
3: Sí, una part de desert, una part de muntanya, que és la part de muntanya que connecta la carretera, digue'm, és el Pamir xinès, que es diu, que és la carretera que connecta Xina amb Pakistan. Que també vaig anar-hi, és impressionant. I clar, estàs passant de la part més baixa de tot el país, la ciutat més calorosa de tota Xina està allí, i agafes un altre tren i vas a una altra ciutat i continues i estàs a les altres muntanyes.

0: Muntanyes. És una combinació...
1: Però muntanyes altes.
0: Muntanyes altíssimes.
1: Més que el Penyagolosa.
0: Sí, sí, sí, muntanyes altíssimes perquè veus a frontera, però bueno, la frontera de Pakistan, una de les muntanyes més altes de Pakistan, la veus de dir, la frontera. Ja.
1: 7.000 metres, coses així.
0: No sé si la de Pakistan, no sé si la de Xina, però no sé si arriben a... Passen a 6.000, crec que és de les altes, altes.
2: I abans havies dit, també conegut històricament com el Turkestan oriental, que no els fa gràcia.
0: Sí, no, perquè...
2: Això què vol dir?
0: Clar, diguem que el nom...
1: Perquè es consideren que són Xina, o com és el rotllo.
0: Síria és una regió delicada,
2: o no agrada molt a la Xina, però d'així,
0: sí.
2: O no sé...
0: És una regió delicada políticament, ara està molt tranquils, va haver una època en la que va haver molta tensió, perquè estem en la regió iogur. Sí que vull dir-te, també es diu el Yugurístan.
1: Que és una ètnia, a banda.
0: És una ètnia, la ètnia uigur, que ara vos contaré un poc més. La ètnia uigur és una ètnia majoritària d'aquesta regió, i clar, ells tenen molta més afinitat cultural històrica en els països veïns, el Turkestan, que es deia abans, que clar, són tots els països de l'estan.
2: Està més a prop.
0: Que en Xina, clar, és Xina, es pilla molt lluny.
1: Perquè inclús, vull dir, racialment són completament diferents.
0: De fet, per això a mi em van preguntar, quan estava allí, si era uigur, perquè clar, una, no n'hi ha estrangers, i dos, els rasgos són molt similars a, bueno, les meves faccions, vull dir, els ulls més atmentlats, la cara més redona, no són tan blancs com els xinesos Han, sinó n'hi ha diferents tonalitats, el cabell un poc més oscur, clar, per això em van dir, tu no eres, perquè dius, clar, els rasgos són, de fet, vaig estar parlant d'un taxista molt d'este tema, sí. I dius, és que clar, mos semblen molt, més que en els xinesos Han, saps? I era com... Clar, i va haver una època que hi havia molt de nacionalisme uigur, yeah. I ells volien independitzar-se de la Xina. Aleshores, yeah. Històricament, es coneix un poc per Turkestan, perquè era com la part esta d'Àsia Central, sí. Però a la Xina no fa massa gràcia el tema de Turkestan perquè ja. Té una connotació nacionalista, diguem. Diguem que a nom xinès, geogràficament es diu Xinjiang. Però bueno, és majoritàriament ètnia uigur, i el que també han fet és s'ha barrejat un poc tècnicament, també han donat facilitats per als Hans perquè se'n vagin a invertir o a viure allí, i a Xina es barreja un poc més ètnicament tot.
1: Vale. I l'ètnia és uigur.
0: Uigur.
1: Uigur. I què parlen allí el personal?
2: Uigure.
0: Parla idioma uigur, perquè de fet es comença a cridar molt l'atenció. Clar, jo vaig arribar allí fent tren i avions, perquè clar, està molt lluny. Des de l'última ciutat que vaig anar, que ja estava dins del territori...
1: I tu com t'aclarixes?
0: Mira...
1: De agarrar un tren, i agarrar un avió, i agarrar un autobús... Si tot està escrit... En
2: allò d'allí.
1: Com es diu
2: que
1: allò?
2: Que no parlen ni anglès, que ens vas dir la setmana passada.
0: Bueno, perquè n'hi ha una aplicació mòbil que és la que pots comprar tots els trens i els autobions a la Xina, que es diu Trip.com, i ahí està tot en castellà, perquè s'ha contraduït.
1: Però com saps que és l'estació? Bueno, i no te passes, en compte de Sueca resulta que vas a Cullera, però d'en Xina.
0: En alguna ciutat sí que em vaig equivocar d'estació, però menys mal que era només per a trobar l'hotel i vaig dir, menys mal que era el dia següent. Jo copié les lletres en xinès en el Google Maps, no perquè no funciona, en l'Apple Maps, per a exactament vale. Que, i després l'aplicació de taxi d'ells també. Sí, busca-la. Que vaig trobar, clar, els uigurs, ells parlen llengua uigur. Aleshores, ells ja parlen dos idiomes de base. Ells parlen l'uigur i el xinès mandarín. I clar, el taxista em va veure i ens va dir, eres estrangera? De quin país eres? Clar, va dir, tinc moltes ganes de parlar. I era, no parle massa bé anglès, però clar...
2: Allí és... saben Espanya, dic jo, no està allà... No,
0: tres voltes, vaig dir, Madrid, Barcelona... Vaig intentar ubicar el mapa, no n'hi havia manera. Vaig treure el GPS i li vaig mostrar Espanya... I això ja un altre taxista em va dir, no. Fins que vaig trobar en el traductor com es dia Espanya en xinès i em va dir, ah, Espanya. Però jo li dia Madrid i ni idea, eh? I jo, tio, que això...
1: Ni el Barça, i això que es diu que és tan internacional.
0: Allí no, als països àrabs sí que ho coneixen, el futbol, però allí notat i jo ja era com, bueno, vaig a buscar a veure com es diu Espanya el traductor.
2: Ells no sabien Espanya, però tampoc sabíem que existien les Xinjiang. Vull dir que...
0: Clar. Que ficar-se a Xina...
1: És un poc mutu, la cosa.
2: És mutu,
1: el desconeixement.
0: I este taxista sí que, clar, la gent uigur com al final és com parla una segona llengua, pues, el xic sí que parlava un poquet d'anglès, ah, sí. I sí que tenia moltes ganes de parlar, i era com, ai, a veure, què tal, i què
1: allà,
0: fas així?
1: Perquè allà, aleshores, són musulmans, o sigui, o com...
0: Sí, les, diguem que...
1: Les... I la grafia, com és això?
0: Clar, ens hem quedat això, ens hem quedat l'idioma, l'idioma és el uigur. I tu, quan tu el veus, es comences a veure tots els cartells, inclús a l'aeroport, i es comença a estar anunciat xinès mandarín i una cal·ligrafia que sembla àrab. Però no és àrab, és llengua uigur.
1: O ho tens en xinès, o en
2: uigur. Tot fàcil.
0: Perquè tu veus i dius, què fa àrab així? No, la cal·ligrafia és àrab, però la llengua és uigur.
2: És una llengua
0: pròpia. I el curiós és que és una llengua molt pareguda a l'uzbek, però l'uzbek no s'escriu en alfabet àrab, i el uigur sí. Diguem que és per reminiscències de l'època de la ruta de la seda.

0: que és un poquet, no?
1: No, tampoc, però bueno, jo ho sé per ells, vull dir, jo quatre coses de rus encara, però per això no.
2: I... Quatre coses de rus encara,
1: diu. Bàsic, super.
3: Ai, senyor.
1: Però, entonces, clar, ho veus en aquests dos idiomes i això té reminiscències perquè, clar, la ètnia uigur naix un poquet de la barreja de la Ruta de la Seda, que són també els perses, àrabs, totes aquestes corrents que van anar...
2: I si estan a 4.000 quilòmetres de... Pequín, havíem dit? Sí. Tenen la mateixa hora?
1: Mira, lo curiós és que...
2: Perquè d'ací a Canàries canviem l'hora.
1: Xina va decidir que només n'hi havia un fus horari, que era horari Pequín. I dona igual que tu estigués a Kashgar, que és la capital...
2: 4.000 quilòmetres cap a Xina, 4.000 quilòmetres cap a...
1: Perquè, clar, jo vaig arribar, el primer que vaig preguntar és quina hora és, perquè vaig dir, estem molt lluny.
0: Les 12 al migdia, i el millor era...
1: Efectivament.
0: I ara fosc, o què sé jo
1: què. No, clar, canvia perquè els xiquets es comencen l'escola a hora Pequín, però es comencen a les 10 del matí. D'hora, clar, és com l'hora...
0: Però l'hora solar serà una trabandanga allà, perquè a 4.000 quilòmetres d'un dia...
1: Sí, és diferent. I clar, jo preguntava, no, hora Pequín, és hora Pequín. I el que fem és, ens adaptem un poquet a la vida diària al nostre horari solar, però el que ve siguent administració pública és horari Pequín.
0: I així ens queixem quan es canvia l'hora. I allà viuen en l'hora canviadíssima.
1: No, que no
0: toca. I són musulmans, de religió.
1: Sí, diguem que l'ètnia uigur, els rasgos són diferents. O sigui, així com parlàvem l'altre dia de que l'ètnia hui era musulmana xinesa, perquè rasgos eren xinesos, realment els uigurs són musulmans, però culturalment també són diferents. Ells no s'identifiquen culturalment en els xinesos, diguem.
2: De fet, tu has explicat. Van observar influències perses, àrabs, índies i xineses.
1: De tota la Ruta de la Seda. Clar, ells van ser, diguem, és el pont de tota la Ruta de la Seda, perquè, clar, quan fas frontera tajiquista... I la Ruta de la Seda passava per allí. De fet, la capital de Xinjiang, que és Kashgar, és una de les ciutats més importants de la Ruta de la Seda en aquesta època de caravaneres.
2: Veus tu, històricament han estat a viatge, que els seus ports tingueren comerç i gent, entrada
1: i clar, i de fet es nota molt, per això la gent també és molt més oberta que en altres regions de Xina. A mi m'han parlat molt més en aquesta regió la gent, perquè és molt més comerciant, estan molt acostumats a totes les rutes comercials, totes les barreges ètniques. Dins d'aquesta regió també viuen, a més dels uigurs i l'ètnia han xinesa, també n'hi ha tajics, kirguics, de Kirguistan, hi ha molta barreja ètnica vivint allí.
0: Que s'han empadronat allí, o el que sigui, o barreja ètnica perquè és creuament de camins, diguem, no?
1: Quan es van fer les fronteres de la Xina actual, clar, aquestes persones són ètnicament kirguiques, però vivien allí.
0: Vivien allí.
1: Quan t'acostes molt a la frontera, que jo vaig fer la regió de la carretera del Pamir, es comences a veure gent vestida tallica, perquè són tallicos, estàs a la frontera.
0: Hi ha una cosa que me flipa de viatjar a aquests nivells, precisament les zones de frontera, té que ser una cosa realment flipant. I tota aquesta regió, vull dir, allò que on has visitat aquesta regió, així de tecnològicament, estan com molt...
2: En quin punt estan?
1: Igual.
0: Jo pensava que estaven en els anys 70 o que sigui
1: No, perquè jo vaig pensar el mateix, dic, a lo millor no només va haver una tenda on vaig comprar una bufanda també en este patrón, que l'home em va dir, no, així el codi QR és per pagar, no, així efectiu. I jo vaig dir, mira, és la primera volta en tota Xina que vaig a pagar en efectiu.
0: Però tenies moneda?
1: Tenia moneda perquè havia canviat per a pagar-li a un xòfer d'esta regió, que l'home també em va dir, vale, pagues, i tenia algo i dic, menys mal que tinc diners, perquè no... L'únic, lo de més, tot la veritat és que també funciona...
2: Els efectes tecnològics a tots.
1: Clar, la policia, tot el que és govern
2: xinès. En tots els quilòmetracos de territori. Clar, perquè Xina és que és enorme. És brutal, enorme.
1: Clar, per això és l'altre que dius, on Buda va perdre les sandàlies quan va estar fent allí les caminates de la Ruta de la Seda.
0: I allí tenen una fibra i una wifi que el deu.
1: Sí que és de veres, però això trobo que sí que són qüestions polítiques. Twitter funciona pitjor en aquesta regió que en la regió de Xina. Però això és perquè ja sabem que... No sé si ho havíem comentat. A la Xina no funcionen les xarxes socials igual que així. Aleshores, tu has d'anar a la VPN, que és com per a que te canvi la IP, que tu no estàs a Xina, tu estàs a un altre lloc. Perquè, si no, el govern xinès sí que té... Com passa en molts països. Turkmenistan es fa igual, a Iran es fa igual. N'hi ha un bloqueig a, diguem, les aplicacions occidentals. Vale. Aleshores, si tu vas en una targeta SIM que compres, du ja incorporat la VPN esta. I jo sí que em vaig donar compte que vaig dir, no puc entrar a Twitter, una xorra, però dic, no puc entrar a Twitter així, i ha pogut entrar tota la Xina. I després sí que vaig trobar informació que per qüestions polítiques n'hi ha un poquet més de, diguem, que ahí funciona pitjor.
2: De control o de bloqueig o del que siga.
1: Sí, funciona un poquet pitjor la VPN ahí, però el que és la resta de coses funciona molt bé. Jo, de fet, quasi em vaig ficar a plorar quan me vaig anar a deixar regió, de tant que vaig fer molta amistat.
0: Vas connectar?
1: Molt. Vaig fer molta amistat amb el propietari de l'allotjament del que jo em quedava, perquè la filla sempre l'any que ve estudiar a Espanya espanyol.
0: Xica.
1: I em van adoptar com si fora filla, que l'últim dia jo quasi vaig plorar. Era com, no me puc anar. Em van fer regal. O sigui, una cosa molt humana, que és de veres que m'havia

0: estar més a la part xí, també vaig estar més dies, més tranquil. Em va tocar molt aquesta regió, clar, és de veres que a mi aquesta regió més diferent me va molt i quasi, sí, sí, vaig emocionar molt.
1: Tens un punt turquistanès, tu...
0: Sí, a mi les parts islàmiques m'agraden molt i tota aquesta part de la ruta de la seda m'agrada molt i és de veres que tota aquesta barreja... Bueno, allí està la mesquita més gran de tota la Xina, també està aquesta regió, a la capital, a Kashgar. O sigui, que tenim aquesta barreja cultural i històrica de la ruta de la seda, ètnicament, i després té també molts mercats. És que tanques els ulls i no saps si estàs a Uzbekistan, si estàs a la ruta de la seda, si estàs a la Xina. No n'hi ha coses que identifiquem a la Xina.
2: És que una frontera no acaba en un carrer i en el següent vas, que això va, claro, va transformant-se al llarg dels quilòmetres del que és la
1: perquè
2: Xina.
1: Perquè les fronteres modernes...
2: Claro, a la que la Xina claro, més...
0: Claro, Turquia no tenen... és diferent, la gastronomia també és diferent. Allí tenim, clar, menjar
1: halal...
0: Parles
1: de la gastronomia.
2: També parles d'uns barrets.
0: Sí, mira, la indumentària que estàvem comentant. Vale, la de dona que seria con la megua.
2: Sí, que també es bordaix en la punta.
0: Clar, com identifiquem si una persona és uigur i és com fàcil perquè els agrada vestir en la roba? O sigui que, per exemple, les dones solen anar o en l'estil de roba que duc jo ara mateixa o un mocador o duen el cabell més llarg o unes trenes, diguem que aquesta és com la roba molt colorida, color roig i tal, molt colorida, faldes llargues. I els homes és molt tradicional un barret que té com quatre cantons, és com un barret més redó, més quadrat, és molt típic uigur i és un barret, ho duen sobretot els homes majors, tu veus pels carrers i duen com si els homes majors així de poble que duien abans...
1: La boina?
0: Sí.
1: És una boina quadrada, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Sí, diguem que...
1: Però...
0: Bueno,
1: però moruna, diguem, així, un poc islàmica, no?
0: Més armada, sí, i té quatre cantons i és redoneta, uh-huh, i està bordada de diferents bordats i diferents colors. Té des de color morata, blanca, negra, i els homes majors la duen molt, i es veus que se senten en bancs, en cercles, fan molta vida social al carrer els homes, i tots van al barret, o sigui, que és molt fàcil identificar quins...
2: Ai, estic veient imatges. Què he ficat? Sombrero d'Opa, que tu m'ho has dit que seria d'Opa, i m'he dit que és Uzbeko, fijat.
0: Pues n'hi ha, claro, és connectar o que és uigur i uzbek, perquè n'hi ha com un poc de... Clar, Uzbekistan és més fàcil perquè té país i té nació, els uigurs, com estan barrejats a la Xina, pues, diguem que folclòricament són similars als uzbeks, però el barret és molt característic d'aquesta regió concreta, o sigui, que els homes van vestir a Xina i... Uh-huh. I bàsicament això, i les dones, el moño llarg, és roba més colorida, però els homes que uigur, que a tu t'agrada molt...
2: He ficat uigur i ara m'ha eixit el...
0: La música.
1: Ah, això m'han dit. Aquesta música uigur, que diu que és patrimoni tot. A veure,
0: sí, patrimoni humanitat.
2: Súbela!
1: Tira-li.

0: molt sentida.
1: Sí.
0: No sé el que diu, però és molt sentit.
2: Té un punt hondo, no?
1: Sí, sí, perquè inclou, diguem, és patrimoni immaterial de la UNESCO.
0: Sí, tampoc me resulta estranya, eh?
1: Perquè, clar, no. Jo crec que a nosaltres totes aquestes coses de la Ruta de la Seda ens han de resultar com més
0: claro,
1: familiars. I al final és un, o sigui, es va declarar patrimoni immaterial perquè la música inclou música, cant, dansa i narració. Diguem que és una tradició molt complexa, que és com si fos una òpera centreasiàtica. I, de fet, ells toquen com una guitarreta, no sabria dir-te el nom.
2: Sí, que sona...
1: Sí.
2: Molt bé.
1: I els homes majors d'allí, jo he vist diversos homes tocant-la. I està molt guai, escoltes, i fan ahí... I estan ahí tocant.
0: I també ballen.
1: Sí.
2: És de fusta, aixina rústica, diguem, no?
1: Xicoteta, diguem que la part de dalt és fineta, i el... No sé com es diu, la part de
2: dalt... El màstil,
1: és redoneta, però menuda.
2: Redoneta i menuda.
1: Redoneta,
2: i
1: sona així,
2: no tocó l'om, tocó l'om. I després el que comentava, Gemma, és com un... És molt sentit.
0: És sentit.
2: I conta com una història... Cada cançó conta una història, evidentment, també del folklore. Però això que contes, que diu que narració, que les històries que conten té a veure, també imaginen la seva història...
1: Probablement, com tradició oral, però en lloc de ser històries de tradició oral, ben encantades.
2: I lo de la dansa té també, diguem, ressemblança en el folclore xinès, que diguem que el ball... Bueno, en tots els folclores, diguem, hi ha la variant també de la dansa incorporada en el folclore, no?
1: Sí, quan coneixes un poc més Àsia Central, trobes molt la connexió, perquè, per exemple, l'instrument nacional de Turkmenistan assembla molt a l'instrument de sí. Al final, per això, les cultures túrquiques assemblen molt, els balls d'Uzbekistan assemblen molt. Així també hi ha com una tradició a Kashgar, que és la capital de la regió, que ara fan com un teatret, una hora al dia,

0: que van, ballen i canten. I van pel carrer, ballen i canten, i fan danses tradicionals.
1: I tu has
0: que...
1: vist això?
0: Sí, manté, a les 6 de la vesprada tots els dies està el desfile.
1: El grup folclòric fa un poquet la dansa, diguem així, és un poc la dansa iogurt.
2: El grup folclòric de iogurt.
0: Canten des d'un balcó, des del balcó del cafè més antic, i canten, i allí te ballen unes, les xiques ballen, i uns altres músics canten. O sigui, mantenen aquesta part folclòrica almenys per a que no es perga aquesta tradició.
2: Anem ara a la identitat gastronòmica.
1: Sí,
0: clar, con tota aquesta barreja es nota molt, i també, diguem, la qüestió musulmana, com per exemple, s'ha acabat l'arròs xinès i s'han acabat els fideus líquids, així que trobem brochetes de corder, menjar halal, o sigui, que sí, també. N'hi ha un plat molt representatiu, que són els fideus que s'estiren a mà, que es diu el langman, i estan fent, es estiren en la mà. O sigui, tu pots veure com es preparen, diguem que com, si fa, és, com els pitxers de Nàpoles, diguem que ho fan, però estos es estiren, i estan estirant, i són molt típics d'allí. I després també el pollo, que és un arròs que es comparteix en Uzbekistan i en Turkmenistan, que seria el plof d'Uzbekistan, i el polof turmé, que és un arròs que du carn i carlota. És la paella d'Àsia Central, diguem, que es comparteix en tots aquests països. I el pa, que este pa és un pa finet que es fa amb forns, que són com si fos un pou redó, que claves el pa, la pegues en la paret, són uns pas molt fines. És un pa molt d'Àsia Central.
2: Com una torteta.
0: Una torteta que s'apega en la paret i es fa en la paret del forn. O sigui, és una cultura molt d'Àsia Central. La
2: I d'espècia, també.
0: També d'espècies de tota la fusió.
2: Perquè tota la ruta de la seda les ha utilitzat.
0: De comí, pebre... És un menjar totalment diferent a les altres regions de tota Xina. És com una barreja entre Àsia Central i Orient Mitjà.
1: Pues mira, m'ha emocionat molt que hagis tingut aquest contacte tan personal en aquesta cultura uigur. I estava imaginant-me, també pegant una volteta per allí, que a les 6 de la vesprada diu que els senyors se senten allà en el gorro aquell. Que quedes per a fer-te uns langmans. I després, què passa? La dansa?
2: Bonico.
1: Estaríem... Sí, bonico.
2: Sí, ens agrada.
1: En llama. No sé per què,
0: mira,
1: però estem a molt.
0: Apunteu-se, maig de l'any que ve trec un viatge a la regió.
1: En maig de l'any que ve.
0: Del 2020.
2: En llama també per desconeixement, perquè clar...
1: Per el contrast tan gran.
0: Que dius, això és Xina, és Xina. És superatractiu.
1: Fem una cosa, com han quedat les ciutats, fem una segona part.
0: Perfecte.
1: Vale, de Xiyang. Molt bé, perfecte, molt bé, Clara.
2: Gràcies, Clara.
1: Mireu-la com va de mudar, que és una cosa realment extraordinària.
2: En xarxes posem la foto perquè la vegeu.
1: Ideala.

0: ¿Qué te parecen estas guitarrotes? Que son chineses.
1: Pues grabaron un rojo, pues, pero de
0: son
1: China.
0: Overload, o no sé cómo se dice. Pero la, también estaba la heavy forma china de dirse, que eso era imposible. Era
1: un heavy chino.
0: Sí, sí, sí, sí. Una,
1: y canten en chino.
0: Sí, pues sí. Bueno, mira, mira, mira.
1: Ahora están cantando.
0: Mira cómo cantan.
1: También, como si fuera un varón rojo.
0: Chuyendón, diu ell.
1: Chuyendón ha dit...
0: Si però, que, però mola o no mola?
1: Mola molt, sí, mola. És com molt, molt, molt aixina, molt contrast, no? Perquè heavy xina, és com obús en xina.
0: És que la xina és tan gran que n'hi ha de tot. N'hi
1: ha de tot.
0: N'hi ha de tot. Heavy, heavy, tot el que vulguis.
1: I meteoròlegs. Bueno, tu imagina't un meteoròleg donant...
0: Xinès com serà? Li preguntem a Jesús.
1: El mapa, lo gran que és això. Ostres. Sempre plou en algun...
0: Allí donaran la informació per regions.
1: Claro.
0: Perquè sí.
1: A trossos i mossos.
0: Si no comenceu a les 8 del matí, a les 2 de la nit encara està. I llegando a l'Uzbekistan. Hola, Obiols.
2: Hola, hola.
0: Tu has vist alguna vegada un no, home de l'horari xinès?
2: De Xina no ho sé, però sí que de Corea i del Japó i tot això, això sí que de tant en tant això reculls, no?
0: Però aquests països són més amanosets en comparació a la Xina.
2: Bueno, clar, a veure, als Estats Units sí que es fa per zones, no? Després tenen el general. Però bueno, tot es pot per xicoteta, perquè nosaltres quan donem la previsió per tot Europa posem quatre símbols i Santes Pasqües. Bueno, posem el símbol de Berlín, de Roma, de París, de, saps, de Madrid... Com així, així...
0: I d'una punta a una altra, de França, doncs igual no.
2: Vull dir, també varia molt, és que això del... Tot depèn de l'escala en què t'ho mires, tot, tot, tot, tot.
1: Ho fem a escala nostra, diguem.
0: A escala local, uns nugolassos que estem veient des de la finestra,
2: sí, han caigut alguns ruixats molt, molt, molt, molt, molt dèbils. S'han arreplegat 3 litres per metre quadrat a la Vall d'Alba...

0: 4 dècimes de litre a Cabanes. Finalment, ahir sí que vam tindre ruixats un poquet més intensos, però tampoc van deixar massa precipitació. I ha entrat el vent de mestral, que ha bufat amb ratxes que, per exemple, al Coll de les Eres, això és a la tinença de Benifassà, ha arribat als 111 km per hora. És una zona ventada, però, per exemple, a Vela, Rossell, 84 km per hora o 74 a Catí. I, de nou, aquestes temperatures han baixat al nord, amb aquest vent de mestral. És un vent que arriba més fred, i la resta s'han mantingut molt elevades. Hem tingut, per exemple, de nou 29 graus de màxima a Elx, 28 a Bétera, 29,
1: eh?
0: Sí, 29 a Crevillent, també 28 al Moradí, però hem de dir, queda un dia de temperatures elevades. Divendres baixen bona cosa les temperatures, de 5 a 10 graus, i el cap de setmana, sobretot de nit, perquè de dia el dia ja és molt llarg i el sol ja el tenim prou alt. Per tant, de dia, per molt que baixen les temperatures, ja no es nota eixa fredor que notes en ple hivern. Però de nit estem parlant de la matinada de divendres, dissabte i diumenge, de mínimes inferiors als 5 graus a l'interior. Fins i tot divendres entra una massa d'aire fred que a nosaltres ens deixarà més núvols, així de sense la temperatura, ruixats a partir de migdia poc importants al nord, sobretot interior nord, i sembla que sí que a partir de la vesprada o de mitjan vesprada divendres tindríem algunes tronades fortes més o menys des del Xúquer cap al sud, al litoral i al prelitoral. Sí, i després d'aixes tronades és quan entraria la massa d'aire fred. I l'Agència Estatal de Meteorologia, de moment nosaltres no estem en avís, però ha posat en avís el nord de la península per nevades, perquè baixarà bona cosa la temperatura. Ara, clar, ja ho diem, a la costa, si estem amb aixos 20 graus, 22 graus, si fa solet, si no fa vent, s'està bé. Es nota menys, perquè, clar, el dia és molt llarg ja, i, a més, tenim el sol molt alt. A l'interior, clar, aixes mínimes de 3 a 5 graus que es poden presentar en zones interiors del nord, això és ambient fred. Durarà poc, perquè la pròxima setmana ja tornaran a pujar les temperatures i, a més, tot indica que la pròxima setmana ja serà prou més estable de sol i de calor.
2: Bueno, toca. El 40 de maio, no?, com diu el refrany. Bueno, la setmana que ve encara no.
0: No, el 40 de maig és el 10 de juny.
2: Ja. Bueno,
0: jo trobo que això era abans, no?
2: Lo de la saia és abans, això.
0: Com la de la Cosentaina i els abrics de Tots Sants, no?
1: Això ha canviat.
0: Això era abans.
2: Com ha canviat tot.
0: Això era abans. Però sembla que la segona quinzena del mes de maig serà ja més estable i més càlida. Sobretot més estable, perquè hem tingut moltes tronades.
2: Sí. Perfecte. Moltes gràcies, Obiols. I la info de l'horatge, ara la info general, tota la informació. I nosaltres ens queda mitja horeta de programa perquè avui hem de prestar atenció al Vila-real a partir de les 6:30. Ara tornem.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: L'empresa Importaco, propietària de les instal·lacions de processament d'ametles en un polígon a la Vall d'Alba, on continua serenitat, responsabilitat i compromís, segons paraules textuals, als seus treballadors, clients, proveïdors i a la societat. Volem saber l'última hora i l'abast del foc amb la nostra companya Cèlia Cerezo, en directe des de la mateixa nau industrial. Bona vesprada, Cèlia.
2: Bona vesprada, Gustavo. Sí, efectivament, a 5 metres estem de la nau industrial. El que ara mateix estem veient és una vintena de bombers treballant al voltant de tot el perímetre de la nau i també hem vist uns 4 camions cisterna. També una màquina enrunadora que està tirant avall part de les estructures. El que ara mateix estan els bombers és tractant de refredar zones calentes amb punts on hem vist fins i tot flames, desenrunar també part de l'estructura i també això, apagar les parts més calentes perquè l'incendi ara mateixa està controlat, però des de diferents punts de la nau estan amb les mangueres els bombers del Consorci Provincial de Castelló. Com bé has dit, és un incendi que està actiu, però que també està controlat i que en les pròximes hores es tractarà de donar per extingit. El que ens han comentat bombers és que les causes i l'origen del foc encara no es pot saber, perquè fins que no el donen per extingit, la policia judicial no podrà accedir a les instal·lacions i, per tant,

0: A ver, l'origen d'aquest incendi. Cal dir també que l'única estructura d'esta nau industrial de l'empresa Importalco que no s'ha cremat han sigut les oficines que estan intactes. La part central de la nau ha fet solsida i ha caigut avall.
1: Gràcies, Celia Cerezo. Línies obertes amb la Vall d'Alba per narrar l'extinció definitiva de l'incendi. I la vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià arriba a la tercera jornada amb les postures de la Conselleria d'Educació i els sindicats encallades, però amb la voluntat expressada per les dues parts de reprendre les negociacions. Alejandro Molés.
2: De fet, demà mateix a les 9 del matí ja ha convocada una reunió que podria desconvocar la protesta. Almenys, esa és la voluntat de les parts en conflicte. Escoltem primer el portaveu de l'STPB, Marc Candela, i després el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
3: És una bona notícia. Esperem que demà vinguin amb una proposta de tots els temes, real i efectiva, i amb disposició de negociar. No només parlar de retribucions i d'aixòs famosos 75 euros en 3 anys, sinó de tota la plataforma completa, amb pressió i a negociació. Per tant, estem contents, en principi, veurem demà què passa.
4: Totes les pretensions que ells han mostrat en aquest document que van fer, totes estem disposats a tenir-les i a valorar-les. Però ells diuen que el més important per a ells és el salari, no? Això l'he oído per part de tots els sindicats, no? En això també estem disposats a parlar.
2: Pel que fa al seguiment de la vaga, la conselleria ho xifra avui en vora el 25%.
1: I la Generalitat i la Diputació de València han firmat un conveni que beneficiarà més de 70 municipis de 13 comarques a l'hora de millorar el parc de depuradores i reutilitzar l'aigua.
2: En total es destinaran 50 milions d'euros, una quantitat que se suma als vora 40 milions que ja s'han destinat per a millorar les depuradores que hi ha a les províncies d'Alacant i Castelló. Així heu destacat el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, a qui tornem a escoltar.
4: Que si lo sumamos a los convenios que habíamos firmado anteriormente con la provincia de Castellón y con la provincia de Alicante, pues es una inversión de casi 90 millones de euros que beneficia a 218 municipios y además en un contexto muy difícil para nosotros, que ha sido también atender 124 depuradoras que se vieron dañadas por la tragedia de la Dana y más de 150 kilómetros de conectores. Por lo tanto, puedo hablar de una inversión histórica.
1: Parlant de la Dana, el jutjat de Catarroja, que investiga la gestió d'aquella catàstrofe, avui han declarat dos bombers forestals que han confirmat que no van poder mesurar el nivell del riu a Carlet perquè l'aigua ja s'havia desbordat en molts punts del Magre a migdia del 29 d'octubre. Rubén Dempere.
5: Els bombers han confirmat que quan va arribar l'exconsellera Salomé Prades a Carlet, li van comunicar els desbordaments i les inundacions de diverses carreteres. Prades, imputada en la causa, va voler desplaçar-se després a Utiel, però ja no ho va poder fer perquè els accessos estaven inundats. Els testimonis també han relatat que van arribar al camió que es va quedar atrapat a l'Alcúdia, però el conductor ja havia desaparegut arrossegat per l'aigua. Els bombers ho van comunicar a través de l'emissora a la base d'Alcira.
1: I la mesa del Congrés suspèn cautelarment la credencial de premsa a Vito Quiles i Bertran Endongo pels altercats ocorreguts en les últimes setmanes en la cambra i a l'espera que es resolguin els més de 10 expedients oberts contra els dos agitadors ultres.
5: L'òrgan de govern del Congrés, amb majoria del PSOE i Sumar, ha pres la decisió de suspendre indefinidament les acreditacions de Quiles i Endongo, una mesura que no ha tingut el suport del PP, que ha abandonat la reunió de la mesa. Els primers que van demanar la retirada de les acreditacions dels dos agitadors van ser els propis periodistes parlamentaris que denunciaren les pressions i les coaccions que exercien sobre els parlamentaris i sobre els professionals del periodisme.
1: Més coses. Els productors de creïlla valenciana fan una crida desesperada. L'entrada de creïlles d'altres països, com França, Egipte o Israel, els afona econòmica.
2: Aseguren que no poden competir amb els preus. Escoltem les queixes d'alguns afectats.
6: Ja duguem 20 dies de retras, pues no podem col·locar les creïlles nostres.
7: Hi ha molta creïlla francesa i holandesa barata, i entonces aquesta creïlla fa mal a la nova. A euro i a euro 20, que les tenen? I són de 12 cèntims i de 15.
6: Tots són de rames i així estem agobiats.
1: Per cert, la factura de la guerra de l'Iran als Estats Units s'està traduint en un increment dels preus. Això provoca que l'euro baixi en la cotització davant del dòlar.
8: Sí, un euro està ara a 1,17 dòlars després de perdre valor per culpa de les dades d'inflació als Estats Units. Els preus de producció s'han disparat d'allí un 6% interanual i els preus de consum han crescut en abril un 3,8%. Quasi

0: i tot per l'increment de preus dels combustibles. Per això, les apostes ara són que la Reserva Federal podria pujar els interessos. El dòlar guanyaria valor i això va en detriment de l'euro. Tampoc ajuda la feblesa de les dades econòmiques... d'econòmiques de l'eurozona que s'han publicat avui amb un creixement trimestral d'apenes un 0,1%.
1: Gràcies per esta anàlisi, Xavier García del Valle. I tanquem este repàs informatiu de les 6, recordant la trista notícia de la mort de la vedet valenciana Tania Doris a Barcelona amb 74 anys d'edat.
2: Durant dècades va ser considerada com una de les reines de les revistes musicals que es feien al Paral·lel de Barcelona, entre dies La dolça viuda o Un reine per a Tania. Recordem breument la seva veu, una veu que fa referència al seu treball de vedet.
3: La verdad es que empecé muy, muy, muy jovencita, porque como siempre he sido muy alta, pues me examiné de bailarina primero aquí en Valencia, en el Teatro Alcázar. Se ha hablado ligeramente de lo que es una vedette. Muchos creen que ser, hacer revista, que es fácil, y no.
1: Doncs amb el nostre record a Tania Doris, tanquem este repàs informatiu per a donar pas de nou als companys de la vesprada de Punt, Ximo Rovira i Gemma Juan. A partir de les 6:30 serà el temps per als companys del Punt a Punt per a viure el Villarreal-Sevilla i, a continuació, el València-Bàsquet, Panathinaikos, partits transcendentals. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Així estan les coses a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
4: Som la veu de tots. Som a Punt.
5: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
6: Tot comença amb un pas. El de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora. Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
7: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
8: Gracias por sintonizarnos. Som a punt.

0: Matinada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: This is my now. Jo no, ah, sí, jo que és que
2: no te sents
1: tu, Tono, és que no tenia
2: el pirul
1: enxupat. Això és de primero de radiofonista. No tindré connectat l'auricular i no tindré la sensació de connexió en la emissió.
2: Eres una persona feliç? Pues, ja van.
1: Soy un tío desahogado. Sí, una persona que, sí, de repente, yo, bien. Bueno, que estàvem escoltant este tema que es diu This is my now, de Jordyn Sparks, que m'havia dit això, this is my now. Este és el meu moment, este és el moment d'ara. Una balada que parla sobre prendre el ramal, per no dir el control no mola molt, però prendre el ramal de la nostra vida i deixar d'esperar aquest moment adequat, que no sé si vos passa, però és com la burreca i la safanòria,
2: sí,
1: i no arriba mai.
2: Pa cuando adelgace, pa cuando la niña esté más mayor, cuando... I no sé si vos passa, però és deberes, sí. Que les obligacions, els compromisos, el dia a dia fan que visquem en modo automàtic, d'alguna manera, ens alcem, anem a la feina, fem el que s'espera de nosaltres, i si en algun moment parem, podem adonar-nos en que hem perdut de vista la cosa més essencial, no? Que és

0: sentir-nos vius. Gozar-nos-lo.
1: N'hi ha altra feina més bonica i, més, i que més ens pertoque a cada un que això, que no

0: Tuve el tiempo de mi vida, que me encanta. Tuve el tiempo de mi vida, claro que sí, el tiempo de mi vida contigo, conmigo, con cada uno. ¿Será bonico això?
1: Molt xulo. Atem una cosa.
0: Que ens n'anem ja, eh?
1: Sí, a UPA Vila-real, a tope...
0: Sempre.
1: A l'estat de la ceràmica, a les 7, contra Sevilla. Lo siento, Sevilla. Hoy perdéis.
0: Vaig a cascar. I el Vila-real a ser tercer, que ja té la Champions en la butxaca. Ara els companys de Punt a Punt vos compten este partit i tota la jornada esportiva. Nosaltres tornem.
1: Demà a les 4, vos esperem. Gràcies.
0: Au, adeu.
2: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira.

0: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en...
1: ...mitjà i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
2: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
1: És la jornada 36 de Lliga en primera divisió. Resten 3 per arribar a la conclusió del campionat. En esta jornada intersemanal, ahir ja varen disputar-se 2 partits, 2 amb protagonisme valencià. Va vèncer el Llevant a Balaïdos, va perdre al Villamarín l'Elx davant el Betis. Avui també es disputen 2 partits, 1 amb protagonisme valencià, el Villarreal, que juga davant el Sevilla. Està pendent el Llevant Unió Esportiva, el Sevilla, que és membre d'aquest grup d'equips que estan a hores d'ara disputant la Tanatori Liga. Així que molt pendents del Villarreal, la resta de clubs de primera divisió en la Comunitat Valenciana. També pendents del partit que començarà en el mateix horari a l'estadi de l'Espanyol de Barcelona, a l'estadi de Cornellà del Prat, entre l'Espanyol, que salta

0: altre dels clubs que, com no guanyen, va complicar-se veritablement la vida i apuntarà a perdre la categoria. L'Espanyol, que juga també davant l'Atlètic Club de Bilbao. Dos partits que començaran a les 7 i que seran objecte d'atenció en esta sintonia, la del punt a punt, en A Punt Ràdio. El Villarreal, que rep el Sevilla, que vol afiançar el tercer lloc de la classificació amb una victòria davant els andalusos, que juguen la permanència. A més, i a les 9, València Bàsquet busca una final a 4 en l'Eurolliga per primera vegada en la seva història. És el partit més important en els 40 anys d'història del conjunt taronja, després de disputar 4 partits extraordinaris. València Bàsquet i Panathinaikos, que s'han resolt per 4 o menys punts. Hem arribat ja al duel decisiu. D'ací, del partit d'avui a les 9, i serà l'últim finalista. Esperen la resta, l'Olympiacos, el Fenerbahçe i el Real Madrid. El Panathinaikos es juga a disputar la Final Four al seu fortí Loaca. L'equip grec ja ha disputat 13 vegades la final de l'Eurolliga, una competició que ha conquistat en 7 ocasions. Li ho impedirà València Bàsquet? La resposta a partir de les 9 al Roig Arena i en esta sintonia, la del punt a punt en A Punt Ràdio. El primer en jugar va ser el Villarreal. Obrim ja el partit de la Ceràmica per a repassar les formacions de Villarreal i Sevilla. Els 11 ja els té José Luis Gual. Hola, Gual, bona vesprada.
1: Què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Salva també als oients d'este punt a punt especial per a contar aquest doble compromís tan important que tenim en la jornada d'avui. Així estem en l'estadi de la Ceràmica, aproximadament en 24 graus de temperatura, però en sensació inclús de bochorno, en les parts que no estan cobertes, que no estan a la ombra, i per tant hi haurà que adaptar-se també per part dels futbolistes, per part dels protagonistes de l'encontre. Com dius, partit en el que el Sevilla es juga una de les últimes bales en la lluita per la permanència. Algú podrà pensar que és un objectiu menor, però per al Villarreal també. Avui comença aquesta defensa de la tercera posició davant d'un Atlético de Madrid que va guanyar ahir al Sadar, amb aquestes alineacions. Per part del Villarreal, Marcelino aposta per estos 11. Va jugar Arnau Tenas en porteria, línia de 4 en defensa. Per al nord-americà, Alexander Freeman com a lateral dret. La banda esquerra serà per Alfonso Pedraza com a centrals. La parella conformada per Pau Navarro i per el portuguès Renato Veiga. Per davant a la sala de màquines juga Dani Parejo en companyia de Pape Gueye. La banda dreta per al costa marfileny, Nicolà Pepe. La esquerra per al canari, Alberto Moleiro. Dalt, Gerard Moreno i George Micautache. Per part del Sevilla, amb un 1-4-4-2 en teoria, Luis García Plaza aposta per estos 11. Un dia més sota els pals, el grec Odiseas Blacodimos. 4 en cobertura, Carmona lateral dret, el xilè Gabriel Suazo en el lateral esquerrà com a centrals, César Azpilicueta i Quique Salas. Per davant, la parella que formen el francès Lucien Agumé i el suís Jibril Sow. En Rubén Vargas en un costat, el futbolista de la Pedrera Oso en l'altre. Dalt, Acor Adams i Nil Maupay. El partit del Xula al Balear, Mateu Busquets Ferrer. Comença a les 7, el contem en el punt a punt, Villarreal-Sevilla.
0: Els comentaris del partit van a ser per a Juan Lu Mora, qui saludem de seguida, perquè abans hem de saludar també Carlos Urrutia. Hola, Carlos, què tal? Bona vesprada.
2: Salva, bona vesprada, com esteu? La vesprada és sensacional, espectacular per a jugar a futbol.
0: Bochorno ha dit, bochorno d'igual, eh? La grada en la que li dona el sol.
2: Però és que igual és molt calorós. Jo no li faig cas. Igual i Luis són el mateix. Fa 40 per davall de zero i van en màniga curta. Fa molt bon oratge, fa un poquet de calor al sol, però és espectacular també l'aspecte. Salvat de l'herba, aixina com de la grada o de la gàbia on se fica la grada visitant amb l'afició que ha vingut. Jo crec que arribaran a 1.000 els sevillistes que s'han fet sentir així a l'estadi de la Ceràmica per tal d'animar a un equip, el de Luis García Plaza, que recordem, només té 40 punts, però és una barbaritat dir-ho a falta de 3 jornades, però és aixina, perquè només està a un del Girona, que en 39 és el que marca el desert, però clar, és que 39 punts a falta de que se compense la jornada que vam començar ahir, la victòria que narrar-ho del Llevant, en 39 punts estan Girona, Espanyol, Llevant, Mallorca i Elx, aixina que una barbaritat, però com sempre, apenes un quart d'entrada en l'estadi de la Ceràmica, perquè este és un camp que sempre es plena salva a última hora.
0: Bé, doncs pues ara saludem Juan Lu Mora perquè abans hem de presentar el nostre equip per a la jornada d'avui.

0: Marcelino i de Luis García Plaza, els futbolistes groguets i sevillans.
1: Bé, pues crec que ja podem escoltar a Fernando Roche Negueroles en Dazón, en la prèvia del partit. A veure si és possible escoltarlo també abans de que comenci el partit.
2: Ens acompanya Fernando Roche Negueroles, consejero delegado del Villarreal. Fernando, què tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Decían mis compañeros, tendrá mucho trabajo este verano. Fernando, ¿cómo se presenta el verano? Ya que lo dicen ellos, se lo pregunto.
3: Bueno, los últimos veranos yo creo que sí que hemos hecho muchos cambios, mucho trabajo. Yo preveo un verano más tranquilo, pero bueno, siempre seguro que hay cosas, seguro que surgen cosas inesperadas que nos hará estar atentos a cualquier situación.
2: Me decía antes a Marcelino cómo está la liga y decía, sí, desde aquí se ve muy bien porque se están pegando por abajo. Enhorabuena por la temporada, eso lo primero. El tercer puesto, ¿no, Fernando? Con esa victoria del Atlético de Madrid, hoy hay que luchar como sea para conseguir los 3 puntos.
3: Sí, estamos a 4 puntos, nos haría ilusión, ¿no? Ya sería empatar con nuestra segunda mejor posición histórica y superar a un equipo como el Atlético de Madrid, pues sería bonito, ¿no? Pero obviamente el objetivo principal, que era quedar entre los 4 primeros, ya lo conseguimos, y ahora luchar por ese tercer puesto.
2: Fernando, se ha hablado mucho a lo largo de estas semanas de la marcha de Marcelino García Toral. No sé, desde la dirección, si ha sido difícil, ¿no?, aceptar, afrontar una nueva vida sin Marcelino.
3: Bueno, es difícil, ¿no?, porque los resultados han sido muy buenos. Veíamos las cosas de forma diferente en cuanto al futuro, en cuanto a la cuantía de años y tal, pero bueno, al final lo que queríamos y nos propusimos al principio era acabar nuestra relación bien. Tenemos una amistad de muchos años, hay un aprecio mutuo y tal, y lo que queríamos era acabar bien. No hubo un acuerdo y al final pues salimos bien, hemos hecho una gran temporada en Liga y lo que queremos es lo mejor para el Villarreal y lo mejor para Marcelino y una relación personal excelente y que los dos tengamos un buen futuro por separado.
2: Seguro que sí. Pues Fernando, muchísimas gracias. Suerte.
3: Gracias
1: en el partido. Les palabras de Fernando Roche Negueroles. Es la primera vegada que de manera oficial pues algún dels caps del Villarreal se pronuncia sobre la marcha, sobre la deuda de Marcelino. La semana pasada ver un comunicado oficial. Después Marcelino va refermar i li va donar veu a lo que tots ja sabíem, que era la seva marxa, el seu comiat, però esta és la primera vegada, ja que acabem d'escoltar en Dazón a Fernando Roche Negueroles, que algú des del Villarreal pues, se pronuncia sobre l'adeu del tècnic asturià. Resten 5 minuts per arribar a les 7 de la vesprada, moment en el que començarà el primer partit de la vesprada, del que anem a estar pendents en la sintonia del Punt a Punt en A Punt Ràdio. El següent serà de bàsquet, Eurolliga, a partir de les 9 i des del Roche Arena, en aproximadament 1 hora. Pues ja comunicarem amb el Roche Arena i amb Luis Urruti i Nacho Rodilla, perquè ens conten des del fantàstic pavelló Taronxa. Però abans hem de fer una pausa, un alto en el camí, una parada per a la Publi, i en tornar de la pausa de la Publi, José Luis Gual vos recorda les formacions que presenten a la Ceràmica, el Villarreal i el Sevilla.
4: Tot l'esport a Punt a Punt.
5: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora. Generalitat Valenciana. Contigo en cada paso.
6: ¿Vols que la teua marca arribe més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Som A Punt.
0: La sintonia del Punt a Punt des de l'estadi de la Ceràmica. Tot preparat per a que rode el baló, per a que s'encete per al conjunt groguet. Esta jornada número 36 de la Lliga eSports. Villarreal Club de Futbol, Sevilla Futbol Club, amb estes formacions per part del conjunt de Marcelino. Juga Arnau Tenas en portería, línea de cuatro en defensa. Per al nord-americà, Alexander Freeman com a lateral dret. El costat esquerre serà per al cordobès Alfonso Pedraza. Parella de centrals, en Pau Navarro i Renato Veiga. Per davant a la sala de màquines, Pape Gueye i Dani Parejo. La banda dreta per al Costa Marfileng, Nicolà Pepe. La esquerra per al canari, Alberto Moleiro. Dale la punta a l'atac, Gerard Moreno i George Mikautadze. Per part del Sevilla, juga en porteria el grec Odiseas Blacodimos. També col·loca Luis García Plaza, quatre homes en cobertura. Carmona lateral dret, el xilè Gavi Suazo lateral esquerra. Com a centrals, Azpilicueta i Quique Salas. Per davant a la sala de màquines, el suïssó, el francès Agumé, en Rubén Vargas i Osones costats. Dale la punta, col·loca el tècnic, dos homes, Akon Adams el nigerià i el francès Mopé, en un partit que recorde Xula al Balear. Mateo Busquets Ferrer, que tindrà en el bar al canari Daniel Jesús Trujillo. Els jugadors ja salva damunt del terreny de xoc. Prole Gómez del partit del Villarreal de groc, el Sevilla de negre, en les llistes de color roig de la firma esportiva que els equipa. Poc a poc entra la gent a la ceràmica.
1: El Sevilla de negre, Esperem que no vaig a vestir per a un soterrar, perquè de no guanyar se complicaria molt la vida a l'equip de Luis García Plaza. Hi ha molta gent del Sevilla en aquesta zona reservada per a l'afició visitant de la ceràmica, Carlos?
8: Mai ha sigut bo per calcular, però, i a més, ens tapa la meitat del sostre del estadi de la
1: ceràmica. Me la impressió per la tele, me dona la impressió que sí, Carlos, però com que sí. No s'ha parat la tele en aquesta zona, exactament, no.
8: I que quan Mora i jo hem arribat dos hores abans del partit a l'estadi de la ceràmica, ja estaven dins del camp, dins de la gàbia, per ser motius de seguretat, i armant tot el soroll del món. Per cert, molt carinyosa, Salva, la salutació, la jugada de mans i l'abraç entre els dos entrenadors, Luis García Plaza i Marcelino García Toral.
1: García Plaza, igual que va tindre un pas fugaz, sí, no?, pel Villarreal.
9: Sí, sí, va estar també en la pedrera. Bueno, en els seus inicis el test passa molt a pressa, però sí, en efecte, m'imagino que Luis García Plaza recorda i s'ha estat a seu així en el Villarreal, i bueno, s'ha pogut també deduir de les seues paraules i com s'ha expressat quan ha parlat del conjunt en cara de Marcelino. El camp és una autèntica catifa. Ara fan la clàssica pinya els homes de Luis García Plaza. Ahí prop del Rogle Central també s'acosten els futbolistes del Villarreal. El ambient que va creixent, i jo des de la meva posició te diria que en quant als seguidors del Sevilla, mínim hi haurà 4 o 5 centenars, si no hi ha el més. Tampoc tinc tota la visió completa, perquè es tapa el sostre d'esta zona de premsa, però hi ha molt d'ambient, i bueno, des de moltes hores abans del partit ja estaven per les rodalies de l'estadi. Bueno, pues hidratant-se, no?, si se pot dir d'alguna manera, i combatint esta calor que diu Carlos Urrutia, que no fa calor, però hasta un poc de rato Carlos Urrutia al sol, també t'ho dic,
1: És que s'amaga com els caragols, ja. Ell s'amaga com els caragols.
8: Ja tinc jo massa sol, jugant al tenis i al golf, ja tinc massa sol.
1: Ai.
8: Després m'amague.

0: Balón que bota y ve directamente a, les, a la posición, en este caso, de Arnau Tenas, que vestís de roig en el día de hoy, el porter del Villarreal, que es desplega ya por la banda dreta. Pilota per a Freeman, toca Perdín, se va a Navarro, toca de momento el partido en estos compasos iniciales. En el primer instant de partit, dos d'encontre, 0-0 en el marcador, en directe, el punt a punt de Napunt Ràdio, bola per la banda esquerra per al Villarreal, Moleiro, Moleiro que se'n ve cap a dins, al cap el Canari, la demana Guillé, preferís obrir per a Nicolà Pepe, en el vertes de l'àrea, costa 3, segons ataca el Villarreal, se la canvia de peu, la col·loca el segon pal, bona centrada, rematat Mica Utache, el baló que se'n va per línia de fons serà córner, primera acció a baló parat per al Villarreal, que així te'n ganes, Juanlu.
1: Sí, bueno, ya estamos viendo, como hablábamos antes de la defensa de 5, a la hora de salir con balón, bueno, tiene a los dos laterales altos, defensa de 4, pero a la hora de defender se mete Oso en el costado de Suazo y hacen una defensa de 5. Bueno, lo dicho.
2: Marcelino y Luis Mora van a ser los dos entrenadores teus, ¿no?
1: ¿O Marcelino? Sí. No, Marcelino no lo he tenido. Lo he tenido en contra muchas veces porque él es de Gijón y yo estaba en Oviedo, ¿sabes? O sea que un poco rivalidad. Pero sí, Luis lo tuve, sí.
0: Bueno, pues el córner de Parejo, que le pega más a força, ha perdut el baló directament per l'altre costat, no ha pogut evitar o va peguelle, per tant serà treta lateral de banda, molt a prop del banderí de córner. 5-6 metres per davant, zona defensiva per tant per al Sevilla. Va ser, jo crec, Quique Salas el que va col·locar-la en llarg, en profunditat, per a traure el baló d'aquesta zona, que és perillosa. La pentina Oso, lluita per allà a Cor que descarrega bé, tornava Oso, ni se costat, però ahí l'avantatge és tota per a Renato Veiga. Ja recupera la pilota, per tant, el Villarreal. Baló per a Pedraza. 3, camí del 4, ve la primera part, 0-0 en esta jornada número 36. Com dia Fernando Rosnegueroles, pues el Villarreal que té ese objectiu, no?, d'acabar tercer en la Lliga, i per cert, l'última jornada del campionat és així mateixa, s'acomiada de la temporada del Villarreal, rebent a l'Atlético de Madrid, que és el seu rival.
3: Matxa.
0: En este objectiu, sí?
3: Sí.
0: Vindrà així el conjunt Matalaser, que ahir va guanyar, com diem, a Pamplona.
3: Serà l'única, serà la última oportunitat, igual, de guanyar-li a un gran esta temporada. El Villarreal no li ha guanyat a cap gran esta temporada en la Lliga, eh?
0: És cert, sí, ho recordava, crec que també Luis García Plaza en la prèvia, no?, que s'ha guanyat Barça i Villarreal i va empatar el Betis a ultimíssima hora, però va empatar al fi al cap el conjunt de Manuel Luis Pellegrini. Baló per al Sevilla. Ha caigut a terra el suís Vargas i és falta, entén el àrbitre balear del Villarreal, Alfonso Pedraza, que és un altre dels que diu adeu. Ara, quan arriba la fi de la temporada, sembla que la seva destinació estarà a Itàlia. Pilota per a César Azpilicueta. A priori sembla que el punt no li va mal, ¿no? Per la manera de que
3: es va comportar-se
0: el Sevilla, ¿no?
1: Evidentemente lo que te he comentado. El Sevilla quiere mantener su portería cero y a partir de ahí lo que pasa es que, claro, acumula mucha gente en defensa y a la hora de robar y transitar, pues arriba le falta gente, normal. Bueno, de lo que llevamos, el peso del juego lo lleva el Villarreal, el Sevilla, pues bueno, se mantiene colocado mientras no reciba ninguna amenaza, ningún gol, pues bueno, bien está el partido. Yo creo que la nota o la libertad la está poniendo Gerard. Cuando Gerard entra en juego es un jugador que te puede marcar diferencias. Moleiro está entrando bastante en juego también.
3: Sí.

0: es puguen salvar, però més d'un gran que s'ha dormit en els últims dos mesos, no sé si serà Sevilla, Espanyol o aquí, veurà si, si sent el ferro, eh?
1: Sí, sí.
2: Igual, ¿tú te vas a bañar o vas a ver cómo esto? Es que no se baña.
3: Sí, no, no, yo me mulle. Pero a mí te digo una cosa. El Sevilla, yo le he visto tres o cuatro partidos en los últimos dos meses y es una banda. Sí. Ah, este equipo ha perdido una cualidad. Es un equipo mol, pero no, es que no te absolutamente res. Espera, que ve Gerard Moreno. Gerard Moreno dentro del área.
1: ¡Gol!
3: En peu, caballers, Gerard Moreno, que torna per aixer per a demostrar, per a deixar la impronta de la seva qualitat, controla el baló dins de l'àrea, es queda pràcticament a mitja eixida, Odisseas Black, Odimos i Raceta, com si fora el billar, entra pegadeta la pilota al pal esquerre de la porta del Sevilla, inaugura el marcador Gerard Moreno. Fa el gol número 10 seu en la present campanya per a posar per davant el Villarreal. 13 de partit en la primera. Don Gerard ha marcat. Villarreal 1, Sevilla 0.
2: Carlos.
0: La veritat és que s'ha ficat tan contenta la gent de que quasi plena la grada de l'estadi de la Ceràmica com la banqueta i el cos tècnic i els jugadors suplents, perquè ha sigut el gol de la dolçor de la classe.
1: Ha mostrado la debilidad defensiva de dejando controlar, dejando llegar, entrar en área. Y bueno, y lo que decíamos, la nota desequilibrante en este equipo con la libertad que tiene Gerard Moreno, que cuando él está bien, entra en juego, es un jugador difícil de
2: marcar. Es un futbolista, yo no me cansé de decirlo, Juanlu, es un futbolista extraordinario, sí, pero a mí sí, extraordinario. Sí,
1: sí. Además que tiene gol, tiene regate, es un jugador muy, muy regular en todo, muy regular en todo. Entonces ahora vamos a ver cómo reacciona el Sevilla, porque ahora ya no te vale el estar así, ahora ya tienes que ir a buscar el partido.
2: Deu gols per a Gerard Moreno, igual ha sigut dir tú, el Sevilla a mí me parece una banda y ya ha encaixat un gol.
3: Tindré la culpa yo, ¿no?
2: No.
3: No, no, es que es una banda.
2: Si tens raó, vull dir, si tens raó. Si és que jo penso igual que tu.
3: No, per a mi, per futbol, des que estan baix, per a mi el que millor juga és l'Elx. Sense dubtes, ahir va fer el partit i en un tio menos va tindre el Betis ahir fins a l'últim instant, eh? Va tindre el Betis ahir jugant a la Cartuja, en la Champions i tot el que vulgui, va tindre l'Elx a punter, no? Inclús de tindre algun parell d'ocasions per a poder empatar el partit. Després, el tema mental, en aquestes situacions, per a mi és molt important. Ojo a l'Espanyol, eh? És que l'Espanyol, quan deia Carlos Urrutia, ni se'n recorda de quan va ser l'última volta que va guanyar. I si torna a deixar escapar la jornada.
1: Creo que fue en noviembre.
3: Si esta jornada no guanya l'Espanyol, ja que tindré el molt en compte com a candidat al descens.
1: Además, yo te comento, porque, a ver, yo tengo mucha información de allí, ellos están verdaderamente asustados, ¿eh? O sea, a nivel de equipo, a nivel de club, están muy asustados por la nueva propiedad, ha comprado el equipo, y están muy asustados porque están viendo que el equipo, o sea, no ven dónde o a quién pueden ganar, porque ya te digo, está siendo todo muy, muy complicado para ellos.
3: I després una altra cosa, jo no acabo d'estar del tot d'acord amb vosaltres en el tema de l'Alavés, eh? Per molt de mitja hora d'entrenament que ha fet el Barça, si li pregunteu a Quique, segurament no voldria jugar davant del Barça.
1: No, evidentemente, Quique ja lo ha dicho.
2: Sí, però si tens que rebre al Barça, millor avui que el cap de setmana o abans d'aquestes jornades. Jo crec que el Barça, val? Evidentment, existeix aquesta teoria que el Barça vol arribar als 100 punts, establir un rècord, el que vulgui.
1: Mira, ja
2: el Barça sense entrenar, amb la panxa plena, futbolistes premundialistes que no van a estar, tots els joves en el camp.
1: I además sus dos estrellas hoy por hoy, Lamine Yamal i Rafinha, no van. No estan en convocatòria.
3: Jo també dieu que va guanyar l'Alavés segur.
2: Si vull guanyar el Deportivo Alavés, no, per a mi sí. I te digo una cosa, si vull guanyar el Barça, el Deportivo Alavés no perd la categoria.
1: No, evidentemente, jo estic igual.
3: Sí, però té que guanyar, eh? Jo no crec tan clar.
2: Jo crec que guanya. I els meus candidats són Espanyol i Sevilla, que se'n van al clot, eh?
3: Jo també. Jo
0: crec que l'Alavés perd contra el Barça i no li dona, per molt que estiguin acostumats.
2: Si perd contra el Barça, Si perd contra el Barça.
0: I alerta amb el Girona. És que qualsevol pot.
2: No, això és futbol ficció, eh? Cadascú
0: anar per l'aire.
2: Donen la nostra opinió.
0: Però mai en la vida.
2: Que va. Tan divertida no havia sigut.
0: Clar.
3: A mí esa mol... Bueno, no sé qué estarán pensando en el Sevilla, pero que bueno, ahora se parla mol de que Sergio Ramos es el nou capo.

0: ahora mismo es por acumulación, no hay orden ahora.
1: Y ahora el rebus per part de Carmona, el futbolista de la Pedrera, que se dice el córner. No va acció a balón parat per al Villarreal, que ja dic que no està jugant al tran-tran. Quan es claven tres quarts acelera, perquè evidentment hi ha jugadors que tenen ganes de fer gols i de fer un bon partit, però no està ni molt menys jugant a tope davant d'un Sevilla molt feble, molt inferior a l'equip de Marcelino García Toral. A la treta del córner que ve Dani Parejo en el dorsal 10 a la seva esquena. Ja es sumen en busca de rematada els centrals. Pau Navarro, Freeman, també Renato Veiga. I ahí, com no, en companyia de Pape Guille, del propi Gerard Moreno, en Mica Utache. Molta gent acumula el Villarreal dins de l'àrea sevillista. La va penjar Dani Parejo, que marca jugada amb el braç esquerre. El baló que ja vola, punt de penal. Li pega una punyada a la pilota Blanco Dimos. El baló que ve soltet a la posició de Mopey. L'obliga a recular Guille. Li la dice aquí que Salas, que se la lleva de damunt. Baló que ja guanya còmodament el Villarreal i que entrega Mica Utache darrere per a Pedraza. Aplaudís el públic. Al final, a última hora, ha vingut molta gent, Carlos?
2: La veritat és que sí, tots els condicionants són per a que la gent estiga gaudint del Villarreal. I quina careta de pomes agres José Luis té. Luis García Plaza, l'entrenador del Llevant i el seu segon, el que conec Mora molt bé també, perquè és que per pura qualitat i sense els nervis de la pressió de la classificació, perquè té tot fet el Villarreal, li està passant per damunt al Sevilla.
1: Sí, tal qual, De nou PP per la banda dreta. Ahí ha treballat bé Oso en defensa. Encara aixina replega la pilota el propi PP, que ha comès falta. Està jugant ahí moltes ganes, Nicolà PP de lluir. També m'imagino que vol fer el seu golet. Però el partit que està absolutament controlat, i això és futbol, evidentment pot canviar, però ho estem contant en el punt a punt de Nap.Ràdio. Té pinteta al Sevilla de que avui se'n va de 8.
3: Sí, i ja no, totalment.
1: Ells que són molt creients ja poden anar a la Macarena a encendre ciris, perquè pinta molt mal això,
0: Me recuerda al partido que vino aquí el Levante con esa vitola de flechita para arriba y se llevó 5. Yo le estoy viendo mucho peor al Sevilla que el Levante en ese partido. Entonces, a partir de ahí...
3: No, resabore, pues... Juanlu, resabore, resabore. Amb la recent visita del Levante, resabore, sí, sí.
0: Sí, sí, ya te digo que o el Villarreal baja o para o quita el pie del acelerador, mejor dicho, o vamos a ver, porque el Sevilla, la verdad... No hay nada en el fútbol también como ver el idioma gestual, el no verbal, los jugadores cómo bajan los brazos, se miran unos a otros, esa cara de no saber qué hacer, y eso es muy, muy triste y muy complicado en un equipo que está abajo. I al final pues termina como termina, de mala manera.
3: Mentre tant, a Cornellà, 25 minuts de la primera part, empat a 0 el marcador, i Unai Simón salvant el seu equip, l'Atlètic Club de Bilbao.
1: I en la ceràmica juga Renato Veiga directament per Arnau Tenas, que bueno, està sent un convidat de pedra, no? De moment en el partit ha participat, però fonamentalment en l'eixida de la pilota per al seu equip. Cap intervenció d'Arnau Tenas.
3: Que s'estiga aquest... fonamentalment després de lo que li varen veure Juanlu l'altre dia.
2: Després de la garba de l'altre dia.
3: Exacte, Mallorca,
2: exacte.
0: Sí, sí.
1: Espera que se'n ve Oso per la banda esquerra, se'n vol anar de Freeman, que ha estirat la cama, envia la pilota fora, aplaudís el públic de la Ceràmica, l'acció defensiva del Nord-Amèrica. Traurà Oso, el futbolista de la Pedrera del Sevilla, es mereixava per allà. Era Show, que també li van a donar el baló. Crec que és Suazo, el xilè, que la va acosar pràcticament des del lateral de l'àrea. Bueno, ara canvia el llançador, va ser Vargas. Sí. Ni tu ni jo, Vargas, que tire Vargas. Bueno, ja està tot el Villarreal ahí esperant en àrea pròpia. Anem a veure, la va col·locar a l'olla, com sol dir-se Vargas, el xilè. S'aixuga ahí les mans, ahí penja la pilota, el baló que ja busca la zona del primer pal, empentinat, la rematada de Oso, sí. Les mans d'Arnau Tenas. Baló mollet. Pero pueden decir que es la primera rematada, sí, a portería del Sevilla.
0: Sí, ha sido una peinada que ha encontrado a Oso, pero bueno, floja a las manos del portero. Seguimos más de lo mismo. Al final, el que lleva quizá, bueno, adelantado un poquito la línea al Sevilla, pero al final la calidad técnica del Villarreal en cuanto a sacarle el balón. Mira, ahora falla Moleiro.
1: La errada de Moleiro, balón que recuperaba el Sevilla, pero allá que lluitaba en este caso era Mopey, se hace fort Guille, pero la torna Pedre, añabó falta.
0: Lo único que te puede pasar en este partido es que el Villarreal se vea tan superior que la relajación empiece a entrar en algún jugador, y bueno, todos estos pases fáciles, pues con esa falta de tensión.

0: La penja Azpilicueta, balón que busca pràcticament la zona de porteria, venia rebutjat, toca Parejo, allunya Gerard, la torna a col·locar dins de l'àrea Azpilicueta per a que rebutge Freeman, el balón no és de ningú, ara sí apareix Parejo, la deixa botar i toca ahí en criteri per a Pedraza. Alça el cap Pedraza, que monta la transició. Uf. I se baló entre Suazo i Oso, han aconseguit dominar-lo. Uf. I ara bona maniobra del xilè, que juga en curtet i que se'n va per la banda esquerra. Ara sí, se tira a terra,
1: no.
0: Guille.
1: De ahí no te vas, de ahí no se puede. Se ha ido de Freeman, se ha ido de Gerard, pero ha salido Guille ahí y ahí ya es más complicado.
2: Te falla ha donat un minut de descompte en Cornellà, el Prat, Espanyol 0, Atlètic Club de Bilbao 0.
0: Té feina Freeman per a fer suplent a Mourinho, eh? Faineta té. Baló per al Sevilla, Perilla ataca des de l'àrea. Tornat a rebutjar Guille. El baló que ve per a la lluita de Moleiro. Moleiro que evita que es perguera per banda, però perd de banda Pilicueta. Torna a atacar el Sevilla, que ha millorat, en els últims minuts. Baló per a Pilicueta, Pilicueta filtra el baló per ella. Apareix de nou Vargas, Vargas des de l'àrea, la passada darrere. Un home sol! Gol! Gol de Quique Salas! Gol! Del Sevilla! S'ha deixat anar el Villarreal. Ha crescut l'ànim i la convicció en el Sevilla. De nou Vargas entrant per la línia de fons per a col·locar el baló darrere en avantatge per al Gudes, que venia carregant l'àrea. I ha estat el central Quique Salas, que li ha pegat fortíssim en la cama esquerra. El baló que ha entrat pel cor de la porteria per a igualar el partit, per alçar un 2-0 en contra. 47 la primera, qui ho anava a dir, però això és futbol. El Sevilla estava en la lona i ara està dret. Villarreal 2, Sevilla 2.
1: Sí, además está llegando, sí, está llegando con peligro, está llegando bien con combinaciones, llegada pues bueno, los costados del área. Y bueno, y un gran gol de Quique Salas, o sea, la ha cogido, la ha enganchado muy bien, muy bien.
3: Es que ha sido un golazo, es verdad, sí.
0: Marca el central en el área, Marca el central, sí, en el área,
3: Però, José Luis, per molt que siga un poquet permissiu el Villarreal, la veritat és que el Sevilla està jugant 10-15 minuts molt bé a futbol, sí, i si ho està mereixent, i la construcció d'aquesta jugada d'atac ha sigut molt meritoria.
0: Sí, és totalment cert.
3: I com ha embotxit la banqueta de Luis García Plaza,
0: Com no pot ser d'una altra manera, sí que ells se juguen la vida, com estem explicant. Però bueno, des del punt de vista del Villarreal, molt dolorós, no sé com ha reaccionat el públic, Carlos, amb este 2-2.
3: Els que se sent són els de Vamos mi Sevilla, Vamos campeón. Fora mil aficionats a Sevilla que estan deixant-se l'ànima i la gola. I els aficionats grogues, pues paraets.
2: Descansa Cornellà al Prat, empaten a 0 l'Espanyol i l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol, que estava veient que estava guanyant el Sevilla, el Villarreal 2-0, i que acaba de veure com el Sevilla empata a la Ceràmica. Tram final de partit igual.
0: Sí, el temps està superat, camí del 49 d'esta primera part, 2-2. Ha hagut una topada ahí entre Carmona i Pedraza, ha vist seguir l'àrbitre, balo per a Vargas. Vargas que juga ahí per a Mopé, pot acabar el francès, ha doblat a Otenas. Semblava falta, sí. Ara finalment l'àrbitre la xula, l'àrbitre. Jo crec que quan rep a Cor Adams estava
1: ja,
0: no, fora de
1: joc. Ha terminat ja.
0: Acaba la primera part. Acaba la primera part en la sensació que el Villarreal ha jugat al futbol 20 minuts i després ha deixat anar i el Sevilla ho ha aprofitat. Carlos.
1: Sí.
3: Així és. I quan fa oficial que s'ha acabat la primera meitat l'àrbitre, perquè abans sembla que ho feia en plan fake, i mentre es retiren els jugadors de Sevilla i de Villarreal, els suplents de Sevilla ixen ràpidament, sobretot el xilè Alexis Sánchez a Calfar. La retirada dels protagonistes sense cap tipus d'incidència, pues un poquet de cara de tranquil·litat en el Villarreal, però sobretot de tensió en la sang injectada als ulls en els jugadors del Sevilla, que de moment trauen petroli, encara que un punt no és prou, i tot i que l'avantatge sigui insuficient, estan puntuant de moment quan s'estan jugant la vida a l'estadi de la Ceràmica.
2: L'última jugada no és falta sobre Arnau Tenas, és cacaguà d'Arnau Tenas, molt semblant a la de l'altre dia en Mallorca, de veres, De veres, ha tornat a errar de manera molt greu en Isa Isida, el porter del Villarreal.
1: Sí, el otro día fue a cogerla y se le escapó, y esta vez ha ido a meter el puño y al final no ha aceptado.
2: No. Bé, molt ràpidament, vos demane...
0: Volia dir que hi ha algunes coses que hi hauria que posar damunt de la taula. Per exemple, hem parlat de Moleiro. Cap ajuda per a Pedraza, El Sevilla que està entrant fonamentalment per este costat dret, però de manera continuada, i ahí, en teoria, és el que tens per davant, el que té que tirar una maneta, està obligant moltíssim a Guille, perquè, bueno, Parejo ja no té ese recorregut, i ahí té un problema al Villarreal, que m'imagine

0: tindrà que solucionar Marcelino si Concre vol guanyar este partit, no? Perquè ha dit abans de començar que volia acabar tercer.
1: Sí, yo creo, a ver, yo creo que el Sevilla, bueno, aparte de que bueno, ha jugado bien, pero yo creo que ha sido el Villarreal ha sido muy permisivo con el 2-0.
2: Tal cual, sí.
1: Porque si tú quieres terminar el partido y como estaba el Villarreal jugando, llegando al espacio, metes 3-4 goles y terminas el partido. Pero ha permitido el Villarreal, con, yo creo que con dejadez, con apatía, jugadores andando, jugadores que antes entraban en juego ya no han entrado. Y creo que el empate ha sido más factor del Villarreal, permisivo, que del Sevilla, que bueno, que ha acabado muy bien la primera parte, pero también, ya te digo, la debilidad defensiva del Villarreal también ha sido como la del Sevilla en los primeros goles.
2: Pues a mí este comentario, resumen perfecto de Juan Lumora del que ha pasado en la primera parte a la Cerámica. Empata 2 a la Cerámica, al Saturn 2-0 en contra, y pintaba muy mal el Sevilla de Luis García Plaza, que se engancha a la vida y a la permanencia. A mí este empata al descansa la Cerámica. Son les 7:52, de seguida visitem a Gustavo Clemente y el seu contrapunt, però abans, en aproximadament 1 hora i 10 minuts, al Roig Arena va començar un partit que esperem concloga amb la presència en la Final Four d'Atenes de València Bàsquet al Roig Arena per a viure el quint i definitiu partit entre València Bàsquet i Panathinaikos. Ja està Luis Urrutia. Hola Luis, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, Salva, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Si estem en el Roig Arena preparats per a viure el partit més important fins ara en la història d'este València Bàsquet. Més enllà de les finals que ha disputat l'equip taronja, més enllà dels títols que té en les seues vitrines el conjunt valencià, és l'hora de tractar d'estar per primera volta entre els 4 millors equips d'Europa i estar en una Final Four. Per tercera volta consecutiva el Panathinaikos. Recordem que este playoff, esta sèrie de quarts de final, se n'anà de València amb 0-2 favorable a l'equip grec, però que els homes de Pedro Martínez aconseguiren igualar la sèrie amb dos triomfs espectaculars a l'Oaca. Així que no va més. Un dels dos posarà punt final així en el Roig Arena la nit d'avui, el seu camí en l'Eurolliga. Ho farà València, ho farà Panathinaikos, i eixirem de dubtes. El que és clar és que per a l'equip taronja, baixes de Xavi López Aróstegui i Josep Puerto, tots dos lesionats, ha eixit a calfar
2: Braxton
3: Key amb una màscara després de, per a mi, la bobada que va fer l'equip de jugar amb els professionals el partit de Lliga davant del Baskonia i que li va provocar, pues, per exemple, esta lesió, no? Ah. I tot per a Pedri. Vull dir, en fi, però cal respectar l'honor, les competicions, en fi. Però tu perds a Braxton Key al 100%, no va estar al 100% per a l'encontre en el dia d'avui. En cada cadira del Roig Arena s'hi ha col·locat una camiseta taronja que diu «Llarg serà el camí». Així que tota la graderia del pavelló valencià estarà vestida de taronja per a l'encontre d'avui entre València i Panathinaikos, partit 5 del playoff de quarts de final de l'Eurolliga. L'ambient espectacular en la rodalia del pavelló, totes les entrades venudes, no hi ha paper per a este encontre, així que estem preparats per a viure un encontre que esperem iguale el altíssim nivell que ens ha mostrat este playoff entre Panathinaikos i València Bàsquet.
2: Partit a les 9, que vos el contarà Luis Urrutia en esta sintonia, la del Punta a Punta Punt Ràdio, amb els comentaris de la llegenda taronxa Nacho Rodilla. Anem a fer un alto en el camí, en els esports, i visitem la informació general, el que vol dir que si traslladem a escoltar a Gustavo Clemente i al seu contrapunt.
4: Hola, Salva. Apassionant jornada nit, de vesprada nit, al món de l'esport en futbol i bàsquet, com esteu contant, i amb una bona notícia. El dièsel torna als nivells previs a la guerra. Hi ha una cosa fascinant en la relació que tenim amb la gasolina o amb el dièsel, que només ens adonem quan puja. Quan baixa, sembla quasi una anècdota.

0: estadística, un murmuri entre sortidors, però esta setmana ixa és la notícia, és la dada que mereix una pausa. El diésel baixa, i baixa amb força, un 2,9% en només una setmana. 2,9 en una setmana, un 9,5 en un mes. El litre torna a nivells que no veiem des d'abans del conflicte amb l'Iran, que ha convertit, com saben vostès, el petroli una vegada més en arma geopolítica. Però així estan les coses. Quan tornem a mirar ara els panells lluminosos de les gasolineres, que d'alguna forma representa una forma de mesurar, no?, el nostre estat d'ànim, i això és la notícia que podem contar a aquesta hora de la vesprada. El diésel torna als nivells previs a la guerra, i amb això segurament tots estem un poquet de millor humor.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I en l'oratge ens queda un dia de sol i calor, perquè a partir de divendres baixaran les temperatures i aplegaran alguns ruixats. Lluís Obiols, salutacions.
2: Salutacions, bona vesprada. Sí, perquè divendres ja s'espera un descens tèrmic important que es mantindrà el cap de setmana. Sobretot el notarem de nit. Atenció, perquè en molts casos les temperatures podrien baixar fins a 10 graus, però encara demà a Orihuela o 28 a Bétera. Un dijous de sol, de vesprada alguns núvols, amb algun ruixat entre la zona del Baix Maestrat, la Plana i l'Alcalatén, però seran poc importants. Es manté el ponent, es manté el mestral moderat i, com dèiem, divendres descens la temperatura amb ruixats que a partir de migdia podrien ser localment forts al centre i al sud.
0: Gràcies, Lluís, per la informació. I l'empresa Importaco, propietària de les instal·lacions de processament d'ametlles en un polígon a la Vall d'Alba, on continua actiu l'incendi declarat ahir, ha activat un pla de continuïtat de l'activitat i ha traslladat un missatge, diuen de forma literal, de serenitat, responsabilitat i compromís als seus treballadors, clients i proveïdors. Volem saber l'última hora i l'abast del foc amb la nostra companya Celia Cerezo, en directe des de la mateixa nau industrial a la Vall d'Alba. Hola, Celia.
3: Hola, Gustavo. Doncs sí, estem a escassos 5 metres de la nau. Com has dit, està 30 hores actiu aquest incendi que ha calcinat la pràctica totalitat de la nau i ha fet que el sostre central hagi fet solsida i hagi enderrocat tota l'estructura. Com deia, 30 hores actius, encara que les flames no avancen, no el donen, els bombers no el donen oficialment per controlat. Ara mateix treballen sin dotacions i dos unitats amb maquinària pesada, o el que és equivalent, hem vist una vintena de bombers refredant la zona amb una excavadora enderrocant part de l'estructura. De cara a la nit, acaba d'arribar ara un vehicle de treballs en altura per a llançar aigua a la part central. És el punt més calent, un dels focus actius als quals no es pot accedir fàcilment. Importaco, com deies, és una empresa propietària de la planta, és una empresa forta de producció i fabricació de fruits secs. El seu fundador va ser un dels presidents de l'Associació Valenciana d'Empresaris. A més, un comunicat en el que llançaven un missatge de tranquil·litat, assegurant un pla de continuïtat, recuperació i reconstrucció. Nosaltres hem pogut parlar amb treballadors que han vingut fins a les oficines, l'únic edifici que s'ha salvat del foc, i ens han dit que els han garantit les nòmines del mes de maig i també el moment, han recordat el moment en què va començar l'incendi. La producció també està garantida, la producció d'Armela cap a la clientela, una empresa que factura 900 milions en 2024 i que també va estar afectada per la dana. Com bé he dit, hem pogut parlar amb dos treballadors, Joaquín Bisbal i Elisabet Gil, i també amb David Vicent, diputat provincial del Consorci Provincial de Bombers de Castelló.
4: Els treballs en aquest moment consisteixen en refrescar tota la zona on està el propi incendi, en el centre, en el cor d'esta fàbrica hi ha unes càmeres frigorífiques que tenien almacenat fruits secs, per tant és on s'està treballant en aquests moments. Tenim 5 dotacions i estem treballant en aquest sentit, en refrescar tota aquesta zona i poder baixar aquesta temperatura. Al final és material combustible i creiem que això, baixant aquesta temperatura, podem arribar a poder tindre controlat a lo llarg de la vespre.
5: Estem ja replegant per canviar de turno, vam fer el turno, vam dir que es queren, jo no vas, pràcticament no vas veure res, hasta que estan fora, que de fora se ve un poc de fum, però que era sense importància. Quan van vindre els bomberos vas començar a

0: Si molt de fum, entonces me van dir que anar, que si cambiamos ni régimen ni si queremos fora y que agarrar mis coches si queremos que va fora.
1: Es que lo ves caer ante tus ojos, dice, es que no puede ser. Yo desde ayer tengo un mal cuerpo, o sea, apenas he dormido, me siento súper rara, ¿no? Me da mucha pena porque yo con la empresa la verdad que me han tratado muy bien.
2: Gràcies, Celia Cerezo, des de la Vall d'Alba. I en espera de la reunió de demà al matí entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents, avui s'ha complit el tercer dia consecutiu de vaga indefinida en l'educació pública no universitària. Rubén Dempere.
3: Des de l'STEP, el sindicat majoritari, el seu portaveu, Marc Candela, qualifica de bona notícia la convocatòria per a demà feta per Educació.
4: És una bona notícia. Esperem que demà vinguin amb una proposta de tots els temes real i efectiva i amb disposició de negociar. No només parlar de retribucions i d'aixòs famosos 75 euros en 3 anys, sinó de tota la plataforma completa, amb pressió i a negociació. Per tant, estem contents, en principi, veurem demà què passa.
3: Per a la responsable d'Educació d'UGT del País Valencià, Maite Tarazona, la proposta haurà de contemplar totes les reivindicacions, no només les salarials.
5: I pensem que ha arribat el moment de trobar una solució. Volem que la consellera siga conscient de l'esforç que està fent el professorat per arribar a unes solucions. Insistim, no només de les retribucions, sinó que tenim molts punts molt importants per a la millora de la qualitat educativa i han de ser conscients de que s'han de solucionar.
3: I a esta reunió extraordinària entre sindicats i educació, prevista per a demà a les 9 del matí, s'ha referit el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i ho ha fet en estos termes.
6: Estem oberts al diàleg de tots els punts que ells han plantejat per a parlar i per intentar arribar a l'entendiment. Jo el que demano és sensatès. I el que demano és sentit comú. Miren, jo vull recordar que la primera reunió que es va fer, el primer plantejament que havia fet la Generalitat era garantir que els estudiants de batxiller i els que van tindre accés a la universitat els garantissin l'avaluació. I es van alçar de la taula. I després el Tribunal Superior de Justícia ens ha donat la raó a nosaltres, perquè nosaltres anàvem allà insensatès, en sentit comú.
3: Pel que fa al seguiment de la vaga d'avui dimecres, només ha facilitat dades la conselleria. Segons el Departament d'Educació, fins les 6 de la vesprada, el 27,26% del professorat ha secundat la vaga.
2: I Donald Trump ja està a la Xina per a una visita oficial que hauria de consolidar la treva comercial que ha aconseguit entre les dues grans potències econòmiques. De moment, ha rebutjat una mediació dels xinesos en la guerra de l'Iran. Xavier García del Valle.
7: Sí, Trump ha aterrat a Pequín acompanyat pels magnats de les grans companyies tecnològiques i amb l'esperança de no tornar a les guerres comercials amb els xinesos. Però per al president xinès Xi Jinping la prioritat podria ser una altra. El problema de Taiwan. Jinping vol que els Estats Units deixen de subministrar armament a l'antiga Xina nacionalista. La presència dels directius de Tesla, Nvidia o Apple s'explicaria perquè Trump intenta signar una pau tecnològica amb el competidor més dur que té en este camp. I este viatge ja es va ajornar en març per la guerra de l'Iran, però ara Trump arriba a Pequín amb tots els deures per fer i un conflicte aparentment estancat. I d'entrada ha rebutjat, com has dit, l'oferta de mediació dels xinesos.
2: Fins així, l'última hora informativa, companys. Es queden amb els companys del Punt a Punt per a viure la segona part del Villarreal-Sevilla. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
8: Contrapunt. Amb Gustavo Clemente.
9: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar el sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
10: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
11: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
12: Punt a punt.
13: Les 8 i 6, la sintonia esportiva del punt a punt que torna a la ceràmica perquè ha començat la segona part, Gual.
14: Així és, camí del segon minut de la represa, sense canvis ni en el Villarreal, tampoc en el Sevilla. Recordem el marcador del partit que contem en el punt a punt de Napunt Ràdio. Villarreal 2, Sevilla 2. Sembla que el Villarreal ha eixit una altra volta en ganes d'enxufar-se, de posar-li una miqueta més de ritme al partit i tractar de guanyar l'encontre a un Sevilla que ha anat de menys a més i que, donades les facilitats que s'han donat, sobretot en defensa, ho ha aprofitat i de quina manera. Ho hem estat també repassant en el test de descans en Juan Lumora, que algunes accions són clarament millorables en defensa, sense voler llevar mèrits als jugadors del Sevilla, però ha faltat una miqueta de tensió en el Villarreal, que bueno, té arguments evidentment per a guanyar l'encontre d'avui. Salva.
13: Pues així estan les coses en la ceràmica. A mi s'empata 2, mentre que també tenim la segona part en marxa, l'estadi de Cornellà al Prat, amb empatació entre l'Espanyol de Barcelona i l'Atlètic Club de Bilbao.
14: I ara hi ha hagut córner que ha forçat Oso. S'han quedat una miqueta mirant un parell de jugadors del Villarreal. Estava no massa lluny de l'àrea. Escoraet, això sí, en el carril del 10, ha tractat de buscar el llançament a porteria i ha acabat provocant la treta des del cantó. Aixina que primer córner de la segona part, van a ser 3 del segon acte. Així la ceràmica va traure la dreta de la porta que defensa Arnau Tenas, l'autor del primer del Sevilla. Oso, 2-4-5 jugadors del Sevilla que busquen àrea, 3 al rebuts per ell. En directe el punta a punt la va col·locar en cama esquerra i ve el 36 del Sevilla, balón molt obert al punt de penal, ha pentinat Gerard Moreno, balón que ve soltet, se pedrà per línia de banda, li diu Azpilicueta al seu company que ha tocat Gerard i per tant estreta de banda per a Deix. I així serà, balón per al Sevilla, balón per al conjunt de Luis García Plaza. Juanlu, que se aferra a la salvació, eh?
15: Sí, bueno, ha terminado muy bien la primera parte. Para el Sevilla, ojalá hubiese pensado no terminar la primera parte, porque ha terminado bastante bien. Y ahora, pues bueno, a ver qué pasa, porque el Sevilla se está jugando, lo que hemos dicho, se está jugando todo. Y ahora, pues bueno, parece que está un poco más encima de Villarreal, pero ahora, bueno, es un escenario propicio para el Villarreal porque tiene metros para correr y este equipo lo que de verdad lo hace bien son esas transiciones, esas contras con metros para correr, distancia y llegando a portería contraria.
14: Tenía que decir que te llama Marcelino García Toral, así un futbolista escalfán, así de van nostre, en la par baixa de la tribuna de la cerámica y también atacando Dani Parejo. El costat esquerra, atac posicional per als groguets, Parejo que alça el cap. Entra ahí a la pressió a Cor Adams, ha tirat el baló el madrileny, baló que ve per a Freeman. Freeman obrint camp, toca per a Pepe, mira com li amaga, mira com se'n va per fora, Pepe que acelera, buscava la trena, en Gerard l'han tomat a terra, això és falta. I hauria de ser targeta, Carlos.
16: Perquè li han filmat a Nicolás Pepe, la veritat que l'entrada ha sigut dura d'Oso i anem a veure què és el que diu l'àrbitre. Que primer s'esperarà...
13: No era Oso, eh? Aquest és un dels centrals que és quan supera Pepe a Oso.
14: Suazo. Seria aquí que està Suazo, no?
16: Suazo, lateral. Suazo, sí. Jo crec que sí que n'hi haurà groga, però s'esperarà l'àrbitre que salsa el jugador del Sevilla, que també s'ha fet mal en la patada que li ha pegat al extrem del Villarreal.
14: Pues el partit que està parat mentre s'atenen els membres del cos mèdic del Villarreal a Nicolà Pepe, falta lateral perillosa per al es que Villarreal.
13: Ha anat a per ell, eh?
14: Sí, claríssimament.
13: Ha anat a per ell, s'ha fet mal en la zona del muscle, clar, ha col·lidit ahí contra una paret.
15: Sí.
13: És Pepe.
15: Sí, la verdad es que...
13: S'ha fet més mal el del Sevilla que Pepe.
15: Sí, pero tanto uno como otro, uno por llegar y otro por esperar.
13: Exacte, sí.
15: Puede ser, sí, en el hombro, se queja de la vícula un poco.
13: Sí, tal cual, sí.
14: Sí, és ahí que ja se mol, del muscle dret, sí. El futbolista Gavi Suazo. I falta per al Villarreal, la va col·locar com no l'especialista Dani Parejo. Anem a veure el baló parat, si aconseguís el tercer, el conjunt de Marcelino García Toral, que està també a l'àrea tècnica. Ara parlant, dialogant amb el seu segon, m'imagine, respecte dels futurs canvis que vol col·locar en el partit. Parejo que la penja, rebutjat Sou, que demanava espenta i la xula l'àrbitre. Falta en atac de Pau Navarro. Baló, per tant, per a el Sevilla. Una volta te desconectes no es tan fácil conectarte, ¿no? No son androides, es lo, ¿no? Que, son personas.
15: A ver, es lo que te digo, cuando quieres no puedes y cuando puedes no quieres. Entonces, pues al final, pues pasa lo que pasa en el mundo del fútbol o en la vida. Cuando dejas pasar el tren o cuando dejas, es complicado volverse a subir en otro.
16: Exacto, no me es en el fútbol, en la vida, Juanlu, en la vida.
15: En la vida,
16: pasa
15: la vida.
16: China.
14: Pues ha tret en Jerky Blanco Dimos, se toca de cape Mopé, balón para Coradams, a Coradams que está perfil a cara portería propia, en la cual cosa tendrá que tocar al costado.
15: A Coradams cuando sale del área a tocar o ese juego lejos de área, la verdad que...
13: Es un virtuoso, ¿eh?
14: Se convertís en piedras, Adams,
15: sí,
14: ¿no?
15: Sí.
14: Madre de Dios, ¿quién es pedrais?
13: Mamma mía,
14: tío, ¿eh?
13: Sí.
14: En el rondo os digo un arguste. De Borel, ¿eh?
15: Claro, tú ves a un punta como Gerard Moreno cuando baja a jugar a tres cuartos de campo y ves a Coradán y claro, hay diferencia.
14: ¿Astel va a portar Monchi o qué? Való, pero a Freeman. Toca a Freeman en Pau Navarro. Ahí está el chaval, ahora Fendeis, defensivo, entregando a la suela izquierda la pelota para Renato Veiga, el sacape el portugués, Lex del Chelsea. Cambia la orientación del fútbol, buscaba la esquena de Oso, que rectifica, balón que ve para Pape Gueye, que es el hombre granera ahí del Villarreal.
15: Yo creo que Acoradan es un fichaje de Víctor Horta.
14: ¿Sí?
15: Creo, sí.
13: Creo que también, sí.
14: Y Moleiro, que no está muy bien, no le ha sentado bien la prellista.
15: Bueno, ha empezado bien, pero...
13: Bueno, pero tú
15: se
13: ahí
15: desconectando.
13: ¿Te jugarías el físico a más del Mundial?
14: A mí me dius.
13: Sí.
14: Hombre, si no vas a ganar al Mundial, ¿por qué no te tienes que jugar? ¿Tú crees que anirà si a voler al Mundial?
13: Hombre, si penses que tens opcions...
12: Sí. Vos confirme que Acor Adams va ser un fitxatge de Víctor Horta, efectivament.
13: Sí.
12: De abril del 25.
14: Yo només te digo una cosa, que Marcelino no va a seguir y esa es una buena noticia para Moleiro, porque en el primer gol del Sevilla se queda Mirán con el seu pare y se va cap a dins para hacer la entrada de gol,
15: Sí, a ver, yo creo que a estas alturas de la película

0: que sube la cantera y ya te digo, es un jugador que tiene potencia, tiene buen golpeo y en el filial ha conseguido muchos goles llegando por banda, aprovechando centros laterales y es un jugador que tiene muy buenas condiciones.
1: Pues todo el Villarreal defensor en la segunda área, este córner, ¿no? Córner para el Sevilla, que aprieta balón para la va a colocar el especialista, el Suiz Vargas. Marca jugada Vargas, va a pegarle en la cama dreta y ve Vargas, que liposa molt defecte, rebutja Renato Veiga, el balón que ve per a l'home que tanca, la dicen botar, tegua, megua, megua, tegua, a vore, vore, serà finalment a Gumel, que jugue darrere per al seu porter, per a Blaco Dimos, el grec, la controla i després se torna a patejar cap amunt, a vore que és capaç de fer ahí Mopé, Mopé en pedraza, bueno, ho va fer molt bé el francès, se'n ve Carmona, Carmona de nou per a Mopé, Mopé que gira ahí en la mitja punta, zona central de l'atac. El baló per a Corado, mira, per parlar mal d'ell, si l'arriba i si li ve el revers, en fa callar, menys mal que l'hi sin mal.
0: Ahora es verdad que está mejor el Sevilla con las ideas más claras que el Villarreal. Que el Villarreal es el mejor equipo, sí, pero ahora mismo el Sevilla está llegando o está pisando un poco más el área contraria.
2: Son intercambiates papers a la cerámica, efectivamente, sí.
1: En este ritmo es muy complicado, el Villarreal necesita incrementar la velocidad de la pilota a l'hora de menetxar i a partir d'ahí trobarà el forat segur, perquè el Sevilla és el mateix equip que ha encetat l'encontre, i el mateix equip que porta en els últims 11 partits només una victòria. Vull dir que les dades són les dades. Való ara que lluitava en la banda Gerard Moreno, arriba tard, ha tingut molta més velocitat en este cas l'autor del segon del Sevilla, Quique Salas, i que ha xulat l'àrbitre, Carlos?
3: Perill.
1: Perill, no?
0: Es que
1: el árbitro también está pesando en la pretemporada, el árbitro.
0: Exacto, no, pero es que ahora mismo estás viendo jugadores que están calentando en el Villarreal, está Jose, está Buchanan, está Tomás Partey, está Cardona, sale Mourinho. Es que la plantilla del Villarreal es que es increíble, o sea, falta Santi Comesaña, que también está en el banquillo. Bueno,
2: pues, Buchanan está así, ¿no?
0: Sí, Buchanan ahora calentando.
3: Sí, están todos calfando así.
1: Y bueno, avui, això que porta un buen día, salva los pitets estos que te marquen els quilometratges, algú del Villarreal crec jo que li faran la cara roja, com continua igual, Jo crec que algú del Villarreal demà tindrà que pujar a la bàscula. Baló per al Sevilla. El partit que està ni se punt, no? De que el Sevilla tampoc és un equip que propose massa futbol, però bueno, està tirant-li raça i està aprofitant la coyuntura per a, bueno, en el punt que té la butxaca, veure si pot traure algo més.
2: És que el Sevilla és d'ara 41 punts, joc 13 en la classificació. No és mal resultat de l'empat, però el Sevilla la visita a la ceràmica, No.
0: Creo que el Sevilla no lo va a tener mejor para puntuar aquí o para ganar el partido como en este partido. A estas alturas de temporada,
2: Alce es un 2-0, bueno, sí, está claro.
0: Yo tenía un preparador físico argentino que decía, caballo que alcanza, ganar quiere. Y bueno, y el Sevilla está alcanzando ese 2-1, 2-2, y bueno, veremos a ver. Porque
1: mira, Sou desde el área, Sou desde el área. Sou que té que recular, toca de cara la pilota per a Carmona, la centrada xuta de Carmona, li pega en Renato, torna Carmona, de nou Renato que rebutja.
0: Es que Carmona ha tirado en lugar de centrar, o sea, yo creo que esos centros de golpeos fuertes, yo creo que tiene que ir un poquito más templada para que rematen de cabeza o se anticipen.
1: Pues treta de banda per a César Azpilicueta, desde el costat dret, segons ataca el Sevilla. I jo crec que no tardarà molt Marcelino en fer algun canvi. De fet, estic veient ja un futbolista, Tomás Partey, que està preparat.
2: I Buchanan també,
1: Pues està clar, Sí. Moleiro i Parejo, jo crec que... Atenció a la pilota des de l'àrea, pentinat Salas, ha caigut a terra en nom del Sevilla, després fa el bloqueig ahí Arnau Tenas. Han acabat fent les paus tant Arnau Tenas com Vargas, serà treta de porteria per al Villarreal. La sensació és que està incòmode l'equip de Marcelino i que el partit... Igual ens equivoquem una altra volta, però està quasi que més per al 2-3 que per al 3-2,
0: Sí, està més inclinado per a la balança del Sevilla que per al Villarreal. A ver si ahora los cambios dan un poco de aire, sobre todo, pues, bueno, Buchanan por banda. Suele ser más peligroso, más llegada, buen golpe.
1: Mira, ve Moleiro en la frontal, Moleiro per a Pedraza Herrera, el balón que la replega per allà a Pepe.
0: Ah, no.
1: Ha caigut a terra.
0: No, però se lleva el balón bien.
1: Era Guelle, s'ha quedat ahí per si hi havia algo més, però no hi ha hagut penal. I ara ve la rèplica per part del Sevilla, balón que con...

0: Pues ahí está el aplaudiment també de la Ceràmica per a Dani Parejo i també Mika Otache, que ha fet un dels dos gols del Villarreal. Com bé recordaron, hi havia que estar ahí. Era fàcil de tirar-la dins, però hi havia que estar allà soles.
1: Però Mika Otache no se va todo lo conforme.
2: No. Acaben d'enfocar-lo en la tele i no li fa gens de gràcia el canvi a Mika Otache. A mi el canvi de Parejo me sembla bé, per com es anya. Sí. Jo a Mika Otache la quedaria deixat en el camp. Però...
0: I entra Jofe. Entra Jofe Pérez.
2: Haguera fet el canvi que deia abans Gual, Moleiro fora i a Jofe per Moleiro.
1: Sí, ha apostado por dejar a Moleiro.
0: Ara la rematada des de la corona de l'àrea, segur de Gibrilson. Ha tingut una nova opció el Sevilla, de rematar ahí molt a prop de la porta d'Arnau Tenas, que va posar la pilota de nou en marxa. El partit que està ahí, El partit que està al fil de la navalla, no sé què està dient més que Mateu.
1: Sí, que los jugadores del Sevilla no están...
3: Ah, val, que se'n marxen de fora de l'àrea, clar, sí.
0: Ara juga Arnau Tenas directament a la part esquerra. Pilota per a Pedraza. Pedraza darrere. Vol saltar la primera línia de pressió Renato Veiga, però Comesaña la torna a col·locar darrere. Ahí...
1: Vaya salida de balón,
0: Si Tomas Partey és amic teu, ho dissimula molt bé, Renato Veiga. La centrada de Carmona, balón que ve molt passat i no va evitar, crec, Oso, que se perga. Sí. No ho ha evitat. Ja dic, lo de Tomas Partey és també per a... Per analitzar-ho,
1: Jo a Tomas Partey le veo incluso con dificultad para moverse. O sea,
0: Va a entrar un altre home en el Sevilla. El niño maravilla.
1: Sí.
0: Ara ja el home major maravilla.
1: El arma secreta que siempre usa Luis García Plaza y le está dando resultado en estos partidos.
0: Este de Silla va a la Kiss League directament, Ja.
3: Sí. Qui se'n va és...
2: Que bona és ixa, igual. Directament a la Kings League, sí.
0: Home, els anys que té, jo crec que ja pas intermís no n'hi queda,
1: No, bueno, yo creo que en la Kings League le saltan las tuercas, Que parece fácil,
2: Pot organitzar un equip, i ser el president,
0: Mira Partey, en quin jardí! Ha perdut la pilota Partey, balón per al Sevilla, Sou que vol acabar, prefereix donar-li la Con Adams. Ja torna molta gent del Villarreal a Con Adams. Quin golaç de Adams! Gol que el Sevilla acaba de marcar el Sevilla al 2-3, increíble.
1: Mira cómo ha soltado, la pierna.
0: La pérdida de balón de Tomas Partey, incomprensible. La recuperación de balón del Sevilla, balón en la corona para Jibril Sow, que li ha donada a Con Adams. N'hi havia 3-4 jugadors del Villarreal per davant, estava escorat, però ha soltat un cacau impressionant.
1: El partido estaba para el Sevilla. El partido estaba ahora del lado del Sevilla. Veremos ahora si, el amor propio, la competitividad o los arrestos del Villarreal le permiten igualar el partido.
0: Bueno, y bronca ahora en la Ceràmica, Carlos.
3: Hombre, normal, porque están celebrando. Com a possessos els jugadors del Sevilla, hem botxit els aficionats visitants que han vingut així a la Ceràmica. I clar, que te facin tres gols, no sé quantes voltes li hauran pogut, crec que cap, fer tres gols a casa com a local al Villarreal enguany.
2: Jo estic veient la Repe, Mora i Arnau Tenas, jo ho sent molt, però jo crec que ese valor és el papa.
3: Va molt fort,
1: Bueno,
3: molt
1: sí, va fuerte. Va a una altura de abajo arriba y es complicado. Yo creo que es un balón complicado.
2: ¿Sí?
0: 27 minuts de la segona part i la dada que no tenim, Salva, és si alguna volta en el Villarreal a Marcelino li han alçat un 2-0 i li han col·locat un 2-3,
2: Es que el Sevilla amb esta victòria suma 43 i jo crec que ja està salvat.
1: No, està salvat. Esta victòria li da la salvació.
2: Esta victòria li dona la salvació al Sevilla,
3: Li dona la vida esta victòria si al final guanya. Però encara queden 20 minuts, va a veure què passa.
0: Bueno, y está claro que yo por lo menos no tengo ni puñetera idea de fútbol, Dic que son una banda y están guanyando 2-3 así en la Ceràmica.
1: Sí.
0: No, que quede claro, que yo reconozco.
2: No, yo pensaba lo más que tú, igual.
1: Yo sigo diciendo que al Sevilla, está jugando porque yo creo que el Villarreal está permitiendo que juegue el Sevilla. Yo creo que el equipo del Sevilla, comparado con otros equipos de otras temporadas, adolece de una calidad y como equipo. Lo que pasa es que luego, al final están a Partey le están silbando.
3: Sí,
1: ahora.
3: Sí. A Partey le están diciendo todo, pero ha perdido la pilota. Que
1: es
3: le ha costado
1: yo creo que no está para jugar, le veo fuera de forma.
2: Pues es que ese cambio yo tampoco le entré en Marcelino.

0: Comesaña abans per partir. Per, si vols retirar a Pape Gueye, bueno, pues que entre Comesaña.
1: Jo crec que també inclús escoltant el que ha dit Marcelino abans del partit, de la entrevista a peu de camp, de que havien jugat uns futbolistes en Mallorca, tal, que estava un poc donant oportunitats a tots. Al final tots no poden jugar tots els partits. I bueno, pues ha volgut contentar a tots ara que se'n va. I jo estic en Juanlu Mora. Per les raons que sigui, a mi se m'escapen. Evidentment sabem tots que ha tingut problemes extraesportius, però és que no està en el nivell mínim.
2: Si tu el mires, avui que és vesprada de bàsquet, sembla més partit Charles Barkley que un jugador de futbol professional.
1: Sí, però és que Charles Barkley feia canastes, eh?
2: Pues este no. Aquí les tira bé.
0: Ei, rebotejava.
1: Pues Pedraza. Pedraza per a Renato Veiga. Renato Veiga, Pedraza, busca l'empat del Villarreal, la centrada de Pedraza, tocat en Carmona, jo crec.
3: Sí, córner.
1: I va ser córner, sí. Anem a veure, queda temps de sobra, però estem en la mitja hora ja de...
3: Està mandando callar a la gente que no silben. Veiga se está, bueno,
2: claro,
3: dirigiendo la grada para que dejen de silbar, que, bueno...
0: Bé, doncs, minut 75 a la Ceràmica, 2-3, està guanyant el Sevilla. Tornem a Roig Arena perquè crec que al costat de Luis Urrutia ja està Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
4: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bé, doncs, conta'm, tu que estàs ahí, al costat de Luis, quin és l'ambient? Has arribat més tard que Luis, què t'has trobat en els carrers, en les rodalies del Roig Arena, Nacho?
4: Bueno, per fora, la veritat és que era espectacular quan jo estava arribant, parant en uns i en altres, en un ambient ja... de, pues això, de dia gran, tota l'afició de València Bàsquet molt confiada, molt volcada en l'equip, molt pensant que avui és el gran dia d'aquest club, de la seva història, i ara que acaben d'aparèixer també jugadors en pista, espectacular, el recibiment, tota la grada taronja en aquesta samarreta que s'ha repartit perquè els aficionats se la fiquen, i bueno, pues estem disfrutant en esta prèvia, un poquet aborronats, del soroll que hi ha, de l'ambientazo que hi ha sí, al Roig Arena, i anem a disfrutar, anem a patir segurament, sí, però sí, anem a disfrutar d'este partidàs.
0: Tenim alguna notícia més de Braxton Key, Luis? L'has vist treballar abans?
5: Acaben de ser els jugadors a la canxa en este moment. Està ja pràcticament ple el pavelló i falten encara 30 minuts, 23 minuts per a que comenci l'encontre. Braxton Key ha eixit sense mascareta.
4: Sí.
5: Després de provar en ella en el calfament, no deu d'haver-se sentit massa a gust i ha eixit a jugar sense ella. Així que anem a veure, per ser que quan eix en este moment Panathinaikos. Eix Panathinaikos per a realitzar el calfament. I este és el soroll ensordidor amb el que el rep el Roig Arena. Per cert, que hem pogut parlar amb el president, bueno, en este cas amb el propietari de València Bàsquet, amb Juan Roig, que el deia, com està? I me diu, nerviós, estic nerviós. Com tots els seguidors al bàsquet que estan així en el Roig Arena. Espectacular l'aspecte taronja de la graderia, amb aquestes 15.000 camisetes col·locades en cadascuna de les cadires del Roig Arena.
0: Nacho, he vist este migdia en Apunt, també en les seues xarxes socials, en l'hotel de concentració de Panathinaikos, crec que estaven els jugadors des d'Itxunam, ja entra per ahir Giannakopoulos, la manera de menejar-se, d'acostar-se a uns, a altres, era molt peculiar, Nacho? No sé si has vist, si has pogut veure aquesta imatge.
4: Perdona, és que no te'ls estava escoltant, Salva.
0: No, si has vist a Giannakopoulos en imatges en Apunt, també les tenen en les seues xarxes socials,
4: sí.
0: En el seu perfil de Twitter, la visita del propietari de Panathinaikos quan estaven desdijonant els jugadors.
4: Sí, però bueno, és una més, no?, d'este personatge.
0: És que és molt personatge.
4: És molt personatge, li agrada ser el centre d'atenció, inclús en el dia en el que no li toca aparèixer, està siguent, no?, un poc ixa notícia de Panathinaikos, ahí... juntant-se en l'hotel, però, bueno, evidentment, nosaltres també parlàvem en el Ricard Bonet este matí i dia que, bueno, que anaven a estar pendents, que no apareguera per així per el Roig Arena, però sí que ha estat fent ja l'espectacle habitual del propietari de Panathinaikos.
0: Bé, està sancionat i no podrà accedir al Roig Arena, excepte que compra alguna entrada de grada i se clave per allí, però, bueno, ja va dir el seu dia.
4: Que és possible,
0: ja, claro, ja va dir el seu dia que ella això no ho feia. Però, bueno, ja volem bé, pues...
5: Cal dir, Salva, que sí. Hi ha seguidors de Panathinaikos en la part més alta del pavelló. Estan mostrant una imatge, una fotografia del president, enorme, del propietari. Això sí, ni una tercera part d'entrades el Sant Benut, que els dos primers partits.
0: Els VIPs habituals dels primers dos partits ja estan, Nacho, Luis?
4: No. No estan, tot i que tenim Luis així a l'esquerra.
5: Són els de sempre.
4: Són els de sempre, la gent nostra, diguem, aficionats a la bàsquet, però s'ha eliminat a tota aquesta part, diguem, que estava per així en la zona VIP, allà dalt, que era un raconet dels que van vindre en els dos primers partits, perquè jo et diria que és una tercera o una quarta part.
5: Jo crec que no hi ha més de 150 i dalt.
4: Sí, al voltant de 150 aficionats de Panathinaikos en aquella cantonada més alta, i així baix res, tot color taronja, tot seguidors de València Bàsquet.
5: No, els han eliminat a tots, Salva.
0: Bé, pues, 21 minuts per arribar a les 9 de la nit, 21 minuts per a que comence al Roig Arena este quint i definitiu partit entre València Bàsquet i Panathinaikos. Tornem a la ceràmica, igual.
6: Pues vamos a ir viendo.
1: Pues en la ceràmica està tenint ara més la pilota el Villarreal, si està jugant més temps en el camp del Sevilla, que de moment aguanta bé, mira la pilota dins de l'àrea per a Jofe. Volia maniobrar a Jofe, el valor que ve retrucat, el tracta d'allunyar Carmona. La guanyarà de nou Renato Veiga, jugant per a Parti. Parti torna a embolicar-se amb el valor, la perd Parti. I de nou és xuleig a la ceràmica, però el futbolista ganés del Villarreal, que no té evidentment el seu dia. I ara hi ha falta de Jofe i tarjeta. Tarjeta, broca, Carlos. Sí.
2: És que l'entrada ha sigut molt dura sobre Dibril Sow. I clar, com no li té que xiular la gent a partir que quan no la perd s'esvara i quan no s'esvara i la perd? Vull dir, és que està fent un paperote l'home.
1: I ara el partit que el tenim parat així en el 36. Sí. Sí. S'ha fet mal ahir el futbolista del Sevilla.
2: O no tant, perquè van guanyant i queden 10 minuts.
1: Està clar. I per cert, m'està veient l'acció repetida del gol d'Acor Adams. I sí, jo no li donaré tanta, particularment, eh? Així sí, el que sap és Juanlu, però li ha pegat, bueno, molta sí, potència, eh?
3: Sí, és verdad que no s'esperava també, però la verdad que el xut iba muy fuerte y de abajo arriba y en una posición complicada, porque no yo creo que no ha visto salir la pelota porque estaba marcado, estaba con el defensor encima, y al final cuando reaccionas, ya reaccionas tarde y al final es un buen golpeo.
1: La vista ja estava dins, sí.
2: Digues, si mireu la classificació ara mateix, en cas de que acabarà guanyant Sevilla i acabarà guanyant Espanyol, ja es fa un gap, un espai de 3 punts entre els que tenen 39 i els que tenen 42 i més. La qual cosa voldria dir que tenen molt complicada la vida els que tenen 39, que són els Mallorca, Llevant i Girona, i l'Alavés amb 37,
1: Sí, sí.
2: Tot i que avui té que jugar l'Alavés davant del Barça i el Mallorca a Getafe.
1: Està la cosa molt...
3: Sí, dependiendo lo que haga el Mallorca en Getafe...
0: Però bueno, ja anem per allà més directes. Sí.
1: Mira, perdona la pèrdua de nou Parti. Va per Alexis, li pega Alexis. Ha blocat Arnau Tenas. Una més de Tomàs Parti, eh? Pobre Chim, m'està començant a donar llàstima fins i tot, eh?
3: Sí. Pobre. Sí, porque no está. Otra vez, la gente le está silbando muchísimo.
1: Ahí está.
3: Y que te silbe en tu casa...
2: Sí, es desagradable. Igual,
3: es muy complicado.
2: Una temporada, el equipo espectacular, algo pasa.
1: Ara volia fer-li la bicicleta a Buchanan a Oso, li ha furtat el baló l'autor del primer gol del conjunt hispalenc, baló que rebutja la defensa del Sevilla, torna a ser per al Villarreal, Tomàs Parti, que, clar...
3: No està, perquè l'estan sacant del partit.
2: Li faria un favor, Marcelino, si el canviara. Així n'ha de clar.
3: No, jo crec...
2: Perquè està patint.
3: Yo creo que no lo puedo cambiar ahora. Le ha sacado hace nada y no lo puedo cambiar.
2: Sí, pero eso, sí, lo que está haciendo Barcelona es aplaudir a Tomàs Parti. Pero que está patint, pero como un gos, pobre.
1: Va a traer desde la banda Oso, pero al Sevilla. Ahora el Sevilla, evidentemente, trata de raparse con cada vuelta que te la pilota en el seu poder a Cor Adams. Li fan un entrepà ahí entre dos jugadors del Villarreal. La pilota finalment que l'allunya Pau Navarro en Tomàs Parti per a Comesaña. Amaga Comesaña davant de Cor Adams, se guanya l'espai. I ara sí que pot iniciar des de darrere el Villarreal. Baló per a Renato Veiga. Renato Veiga li col·loca el baló al corredor esquerrà per a Pedraza. Corre l'avantatge Pedraza al cordobès, que filtra per a Moleiro girant en la corona de l'àrea, tocant a l'altre costat per a Gerard. El control de Gerard. Ja tanca molta gent el Sevilla, en 10 tios, Per darrere de la línia del baló. Comesaña, Gerard, posició d'extrem dret. Doble Buchanan, Gerard que té l'espai, li pega Gerard. Buscava ese clàssic colpeig, no? En rosqueta cap a l'escaire. Ha tocat en un home del Sevilla i Carlos Acor Adams que està tieso,
2: Però com la Mojama, com la Guaixama. La veritat és que està... Ja no pot... Pot batre el rècord del món de Ram.

0: Pues pot ser el escame, però està que no pot caminar.
1: Va meter ara Castrini a Gudel.
2: Va entrar Grubas, Gudel. Ara de seguida.
1: Castrín central y Gudel o lo mete por delante de la defensa, que seguramente lo meterá ahí, o lo mete de central también. No creo que quite muchas defensas más.
2: No, anem al córner, trau el Villarreal al primer pal, el balón que perro truca, mira, espera, Pau, pega-li, Pau que li pega! Ha tret en línia de gol, pràcticament Carmona. El balón torna per a Moleiro, nova centrada de Moleiro, i s'has de Odisseas, Blanco Dimos. Ha blocat el porter grec, i com està Luis García Plaza, eh? ¿Cómo está Luis García Plaza? ¡Quina tensión ahí en la banqueta!
3: Sí. A Luis l'emporta des Dimoni, a Pedro Rostol, el seu ajudant també.
1: Sí.
3: I la veritat és que estan... Que ja no els queden ungles, de passegar-se.
2: I ara se n'anava Buchanan, cau a terra, quina topada ahí entre Buchanan i Oso. El árbitro que opta a perdir, no sé qué ha pasado.
1: Yo creo que ha sido falta del jugador del defensa del Sevilla.
4: De Oso.
1: Creo que ha sido una obstrucción.
4: Para los cambios...
3: Se va a cor, sí. Espera que entre Castrín y Nemanja Gudel. Va a entrar en sustitución de Tibril Sou.
5: A Cornellà, minut 87 de partit. Continua la victòria de l'Espanyol de Barcelona per 1-0 davant l'Atlètic Club de Bilbao.
2: I mentre tant va treure des de la banda Tejon Buchanan, el canadenc del Villarreal, que busca l'empat. 2-3, està caent, recordeu, estem en directe en el punt a punt en Apunt Ràdio. Últim 5 de partit. Villarreal 2, Sevilla 3. Està traient 3 puntets de molta valua al conjunt sevillà. I ara Sou, que ha fet ahir com que no s'havia enterat, per a rapar-li un segonet més al cronòmetre. En això són experts, en el Sevilla, Tenen una escola ja d'anys,
1: Sí, i además són jugadores ja con experiència...
2: Entra Google y ha decidido Buchanan que traga desde la banda Freeman.
1: Yo creo que más defensas ya no tienen el banquillo.
2: No, ya no ni caben, sí. Y yo creo que han tratado a Alexis porque en ese momento no han engañado. Tot el Sevilla tancat en la seu área, balón que ya bola, botaba Oso a Pentinate, Renato, Ayuña, Carmona, balón para Parti y la dona a la Miki Imaginari. Sí. Ahí no hay ningú, teca para ser Pedraza. Pedraza, Lila coloca de nou a Moleiro que té espai, Ali salta a pressionar el futbolista del Sevilla, Juan, lo toca per a Gerard. Està construint l'etat posicional el Villarreal, a Jofe de nou en Parti per a Pedraza de nou buscarà en aquell costat, a Jofe Pérez en posició d'extrem esquerra, retalla a Jofe, se mola anar del primer, a punt està de Pedrela, té que tocar de nou darrere per a Pedraza, el temps continua passant, últims 3 de partit en directe, el punt a punt. Pilota per a Moliro, que està a punt de pedre, balón que ve soltet, corre Alexis en Pau que arribarà molt abans i juga darrere per al seu porter, per Arnau Tenas. Torna a començar el Villarreal des de darrere, Pau per a Pedraza. Pedraza de nou té molt de camí per davant, ara ja apareix Juanlu.
1: Ja la línia és de 6.
5: És que jo crec que el guió del final del partit ara va ser este,
1: Sí, no, evidentemente.
2: Atacant el Villarreal, valor per a Thomas Partey, Renato ràpidament la col·loca en peus de Freeman, costat dret. Freeman té davant a Oso, busca la trena, apareix Ollofe, que està caent ahí com si fos al mitja punta, per a buscar la superioritat del Villarreal. De moment ben parada darrere tàcticament l'equip de Luis García Plaza, que no para de donar instruccions. Molts nervis en la banqueta del Sevilla, estan jugant-se ni més ni menys que la permanència en la primera divisió, que està molt ajustada, que està molt lluitada. Buchanan dins de l'àrea, Comesaña doblava, el valor retrucat i és córner per al Villarreal.
1: Ahora es cuando se iguala todo en las ABPs, el balón parado es cuando, bueno, de verdad puedes hacer algo, porque yo creo que se van a meter los, salvo Alexis, los demás van a estar en línea de área.
2: Recta final de partido, será Pedraza.
5: Renato Veiga.
2: Será Pedraza, que la va a colocar a la izquierda de la puerta de Blanco Dimos. A pegarle un esquerra, per tant el balón agafará, molt defecte ahí, de fora cap a dins. Había llegido molt bé el Sevilla, ahí estaba Alexis, que l'ha enviat a fora. Estava la jugada ahí programada per a Callofe acabara marcant. Però ha estat, ja dic, molt atent el futbolista Alexis Sánchez. Baló per a Moleiro. Juga Moleiro en Ayofe. De nou Moleiro. Bona passada interior. La dissada a passar el jugador del Sevilla. I a punt ha estat de crear-li un problema al seu company, al porter Blanco Dimos, que està fent un bon partit,
1: Sí, és un... Ara ja se caen ahí rampas...
3: Com a dir-lo, se caen, sí.
1: De todo.
2: Mentre no li agafen les rampes a Gudes, que acaba d'entrar, no? I diu, home...

0: Tres, dos minuts en el camp.
1: Estamos en el minuto 89 ya, o sea, sí. Que...
2: A Cornellà han donat 5.
3: Tampoc has hecho venir.
2: A Cornellà han donat 5, han superat el 90, així que... Se n'anirem fins al 95, està guanyant l'Espanyol de Barcelona per un gol a 0 davant l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol lo guanya des de desembre de 2025.
0: Coses d'estes que passen, eh? Que són difícils d'explicar.
2: Home, 18 ja partits, 9 derrotes i 9 empats, eh? Ha fet l'Espanyol.
4: Sí, sí. De posicions finalment... de Champions al Pou.
2: Sí. Pues mira, acaba de fer el segon l'Espanyol de Barcelona en el descompte. Marca Quique García, Espanyol 2, Athletic Club de Bilbao 0. L'Espanyol va guanyar este partit i l'Espanyol que pues, va sumar 42 punts.
1: El Espanyol le queda Osasuna fuera y Real Sociedad en casa. Yo creo que bueno, de esos dos partidos con tres está salvado.
0: ¿En tres punts?
1: Sí.
0: Bueno, que ha guanyat avui.
1: No, tres puntos.
0: Való per a
2: Oso. Va plorant Manolo González en la banqueta de l'Espanyol. Sí, sí. Està plorant el tècnic de l'Espanyol de Barcelona.
0: I ara Oso que ha provocat la treta de banda. Home, haurà patit l'home, eh? L'home aconsegue.
4: Així, 5 minuts d'afegit.
1: Yo creo que la tensión acumulada de todos estos partidos de hoy, yo creo que bueno... al final tiene que salir por algún sitio y a lo mejor no solo Manolo, sino algunos jugadores también van a experimentar esas emociones.
0: Ahora el Sevilla, que estaba fent la clàssica jugada per a perdre temps al córner, ha quedat en no res perquè evidentment Agumé no és ningú estilista.
1: Ahí tenía que estar Acoradán ahora con el cuerpo armario que tenía, sí. Y entonces sí.
4: Exacte.
0: Baló per a Renato Veiga, que fa de cartero, puja la pilota cap amunt, a vore, ara Dudem, aquí li l'entrega, té a propeta ja Comesaña, pressiona tímidament per Alexis, en ve per dins, carril del 10, acelera Comesaña, continua amb el baló Comesaña, juga a la seva esquerra, el baló per a Pedraza torna arrere per a Renato Veiga en Pau Navarro busca l'altre costat, ve a Perella, molt arrere Gerard Moreno, el temps continua passant, són 46 de la segona, camí del 47, queden algo més de 3 minuts al partit i el baló que el té Freeman. Uf. Ui, Freeman, quina errada de Freeman. Baló per a Juanlu, que tindrà l'opció de rapar un segonès més al cronòmetre. De fet, se'n va de Renato, provoca, no ha provocat res, sí. Bueno, la groga a distància, Carlos, eh? L'àrbitre també va, ui, molt còmode, molt sobrat, eh?
1: Lo había hecho muy bien, ¿eh?
4: Groga per telegrama, ha sigut.
1: Sí, lo había hecho muy bien. Se iba bien y bueno, la ha tenido que parar en falta, ¿eh?
2: Es que la errada de Freeman.
0: Però és que a veure, Salva,
2: després
0: ho analitzarem si vols, però és que està bé que la temporada la tens feta, que està classificada per a la Champions, però és que Freeman ha jugat dos ratos, la defensa que has tret és la que has tret,
2: després el camp que has organitzat, claro, és el que has organitzat, claro, sí, estic claro. D'acord. Sí, estic d'acord, sí, sí.
0: És que els clàssics diuen que els experiments hi ha que fer-los en llimonà.
4: Gaseosa, exactament.
0: Bueno, sí, que el Villarreal está en la Champions y el que vulgó, pero a Marcelino no le fará ches de gracia a Palmar Wii. Estoy convencido ya, la afición del Villarreal.
1: Bueno, lo que pasa es que tú le ves en el banquillo y está tranquilo, está hablando con la gente y no. Ahora, es una derrota dulce, yo creo.
0: Groga per a Gudel.
4: Sí, es dos, pero el Atlético de Madrid está a 3 puntos només, ¿eh? Y me quedan 6. Sí, y sí. La última jornada, Villarreal Atlético de Madrid hacia la cerámica.
2: Sí.
0: I Gudel, que està ahí en groga i que continua estirant el temps. Finalment, canvia l'orientació del joc. La col·loca en la banda de Oso, que ha fet un partidón, eh? Avui així, encara que ara està molt cansat i ell mateix ha tirat la pilota fora. Baló per al Villarreal, que ara té que jugar a acelerar perquè resten només 2 minuts perquè això acabe. Són 48 ja de la segona part amb el 2-3 per al Sevilla. 2-0 en contra tenia l'equip de Luis García Plaza. Ai, Renato Veiga, que ha tingut fortuna ara perquè estava a punt de perdre de nou davant Juanlu. Pedraza per a Parti per a Renato juga de nou per a Freeman. Acelerat el Villarreal perquè sap que no li queda temps per almenys buscar l'empat, la igualada en el partit així en la ceràmica, penúltim de la temporada. Quedarà únicament en l'última jornada la visita de l'Atlético de Madrid, rival en la lluita per la tercera plaça en primera divisió, quan ha danyat córner que provoca el Sevilla, esbarat Juanlu i la pilota se'n va al cantó. Ahí pot estar, no?
1: Vamos a ver porque... ahora solo tiene defensas el Sevilla, salvo Alexis. Los demás son todos de corte defensivo.
2: Encara no acaba tampoc Cornellà, el Prat, moltíssima tensió, encara que guanya 2-0 l'Espanyol.
0: Va ser de nou Pedraza, anem a entrar en l'últim minut de partit, en directe el punt a punt de Napoli Ràdio, busca la igualada del Villarreal, la col·loca

0: Pedraza, balón abierto al área. Era Pere Comesaña, toca de cap Quique Salas. A la primera sí, y a la segunda también. La envía fuera. Físicamente estoy veient molt bé, molts futbolistes del Sevilla, ¿eh?
1: Sí, sí.
2: Sí. Així una cosa arrossegant en el cap de llevant, avui està molt bé.
0: Sí. I ara el balón ayer, que el lluitava Renato, cau a terra. El públic que demana penal. Renato que pega puñales dins de l'àrea. I l'àrbitre que està escoltant el pinganillo, ¿o qué, Carlos? ¿O qué pasa
3: sí,
0: ahí?
3: Sí, pero el árbitro va a decirle a Renato Veiga, Xina, como un poquet, ¿tú de qué vas?
1: Y de Alexis que no también tirado, Alexis sí, también tirado en el...
4: Sí. Acaba Cornellà, guanya l'Espanyol 2-0. I si ja vos he dit abans que Monchi ha aparegut més que Manolo González en la prèvia en les càmeres, pues ja el tenim ahí,
2: ja no.
4: A peu de camp, mostrant-se, aplaudint, sí. En fi. Monchi, Alex, show a Cornellà, guanya l'Espanyol 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Baló per a Blanco Dimos. Ara sí que està celebrant els aficionats del Sevilla el triomf, eh?
2: Sí.
0: Ara sí que estan sí, celebrant-lo.
1: Bueno, ja està, minuto 95.
0: El partit està ja en el temps complit.
1: Ja està fora.
0: Final.
4: Final.
0: Final. Final. Guanya el Sevilla. Així en la ceràmica. Qui ho anava a dir? Sobretot i fonamentalment perquè en el minut 9 de partit perdia 2-0 perquè pràcticament no havia creuat la divisòria, però el Villarreal s'ha deixat anar. Ha jugat molts minuts en poqueta tensió o no la suficient per a fer front a un partit de primera, i el Sevilla, amb les seues deficiències i les seues limitacions, que ho ha aprofitat en la segona part, se ho ha cregut i ha guanyat, la veritat que en bona lit. No sí. Hi ha que ficar-li ningú però al triomf sevillista.
1: Sí, el Sevilla ha ido de menos a más, ha conseguido, bueno, ha tenido también el beneplácito del Villarreal. Yo creo que el Villarreal ha bajado el pistón y eso se ha notado mucho. Y bueno, y el Sevilla pues ha conseguido en buena lid el partido porque ha terminado bien. Y bueno, le da vida. Yo creo que a lo mejor salvación, a lo mejor no, depende de los resultados. Pero con un punto más yo creo que el Sevilla finiquitará ya la temporada.
4: Bé, pues José Luis igual, Juanlu Mora, gràcies a tots dos. De tancar ja la comunicació amb la ceràmica a l'espera de protagonistes, que ens els oferirà Carlos Urrutia, perquè en 5 minuts comença el Roig.

0: A la Publi, i de seguida tornem al Roig Arena.
1: Punt a punt.
2: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
3: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: L'esport per a tots a punt a punt.
0: Hem de tornar al Roig Arena perquè ja tenim clars
4: a punt d'acostar-se cap a la part central de la canxa. Els jugadors dels dos equips després de la presentació i després Nacho Rodilla diu una xiulada impressionant a Tamán.
5: Sí, Ataman, que s'ha portat la xiulada de la grada. Ell passava per mitja pista tan fresquet, com si com Pedro por su casa, saludant als àrbits en eixa pues, forma seua, no? Així un poquet en tono xulesca, però la grada el recollia en eixa xiulada. I ara també tot el món, les bufandes en l'aire, escoltant l'himne d'este València Bàsquet. I una altra vegada impressionant la imatge, tot el món en peu per arrencar este partidàs entre València Bàsquet i Panathinaikos.
4: És impressionant, és una graderia de NBA la que estem veient en la jornada d'avui.
5: Wow.
4: Jan Montero, Branco Badio, Cam Taylor, Matt Costello i Nil Sacco és el cinc inicial de València Bàsquet per a este quint i definitiu partit d'esta sèrie, d'este playoff, d'estes... De estos quarts de final de l'Euroliga, qui guanya este partit estarà en la Final Four d'Atenes, junta Real Madrid, junta Olympiacos i junta els turcs, no? Que també
5: Fenerbahçe. Fenerbahçe, sí, l'equip de Saras i Asikevicius, que ja esperen, el Real Madrid ja espera el rival que serà el guanyador d'esta eliminatòria. I Pedro Martínez, que en este quintet torna a plasmar que ho tira tot a pista.
4: És que si avui guanya València i es clava en la semifinal, es troba el Madrid sense pivots.
5: Sense Tavares, sense Lent, també, que està lesionat. Se t'obri un somni, Avui, lo d'avui és un pas cap a la història, però el clavar-te en aquesta semifinal, si tindre realment opcions, pues la veritat que ja seria el màxim.
4: Hi han converses en aquestes mateixes cadires entre Rodilla i jo allà pel mes de novembre de l'any passat i especulàvem en que això podia passar.
5: Que podia passar, sí.
4: Ho dèiem en la boca menuda, no? Perquè
5: sí, però no parlàvem mai del xoc, Luis, sí, del xoc, i el xoc te guiava cap a estar prop de lluitar per un playoff, estar en eixa persecució des 8 primer, bueno, ja que se va establir en la segona posició. I avui que és el dia de la veritat. Avui també és el dia d'aixòs jugadors que tenen, sí, la tranquil·litat, el pozo per aparèixer en el dia més gran de la història d'este club.
4: La gran novetat del quintet de Panathinaikos és que no és Jerian Grant, així que va començar Ataman amb TJ Shorts, Nigel Hayes-Davis, Kendrick Nunn, junta als pivots de l'equip que són el turc Osman i el enorme Fariel. El partit acaba de començar. Senyores i senyors, està així en marxa. Win or go home. Qui perda, eliminat. Qui guanya, a la Final Four. Primer atac per a l'equip de Panathinaikos. La pilota per a Kendrick Nunn. Se la juga de 3, no. El rebot espera a València. Rebot en defensa per a Sacco. Entrega per a Jan Montero. Pilota circulada en l'exterior per la penetració de Camp. Sí, sí, no entra. El primer llançament de 3, Branco. Tampoc. El rebot és en atac per a València. La guanya el crack. Allà va Jan Montero, 45 segons de partit.

0: 0-0 al marcador del Roig Arena. Jan Montero amaga amb el triple, la juga per a Costello. Costello en el mismatch. Allà va, se la té que jugar Costello. No! Ha tocat dos voltes la pilota en la cistella. I finalment el balón espera l'equip grec.
1: Ha sigut bona l'elaboració, perquè la primera també de Cameron Taylor l'has tingut pràcticament feta, no ha entrat, i este últim aprofitant l'avantatge física de Costello.
0: Jugant la Panathinaikos i recupera la pilota la defensa de Jan Montero. El dominicà avui està en modo... El calfament avui de Montero ha valgut la pena el vindre pronte per a veure'l,
1: T'ha clavat, i el que ha tirat a ta mana TJ Short és per a d'això,
0: sí,
1: per a incomodar
0: a
1: Montero.
0: Per a provocar-lo, sí.
1: De fet, en el primer atac, quan Montero l'ha soltat, TJ Short s'ha quedat cara a cara negant-li la recepció, i ara també, no és que se li fiqui cara a cara, que...
2: No, ara se li ha posat cara a cara.
1: Sí, sí,
2: la tele s'ha vist clarament, Nacho.
0: L'agafa per la camiseta.
1: Altra vegada,
0: Després fa com si l'haguera pegat un mac. Falta de Shorts. Ahí la tenim, la primera. Falta de Shorts. Han col·locat els tres millors àrbitres d'Europa per este partit,
1: Correcte.
0: La Termoser i la parella d'eslovens que...
1: Natòria en quant a l'arbitratge. I ara també és que TJ Shorts ja li feia dos o tres situacions d'estar increpant un poc la recepció de Montero, i ara li penalitzen la primera falta.
0: Branco Badio, pilota interior per a Sacco, en el costat l'espera Cam Taylor, remunta a línia de fons, en ella passava, no, el rebot espera Panathinaikos, que eix a tota velocitat, però ja falta tàctica, la falta comesa per Taylor, primera falta de València, serà pilota per a Panathinaikos.
2: 0-0 encara,
1: Sí, però crec que el desensat és fruit dels nervis, perquè són bones situacions, d'este color, d'este tipus, Cameron Taylor ne fa tots els partits vàries, i ara també, trobant el corredor, anella passada, no acaba entrant ixa penetració.
0: Minut i mig de partit, màxima atenció al Roig Arena. Empat a 0, penetra Shorts, busca la passada cap a l'exterior de 3 Hayes, no.
1: Tampoc
0: entra el triple. Estan taponats.
1: Estan taponats, sí. Estan en aquest nivell, de tensió que requereix el partit, i ara li solta una trascada a Osman.
0: Quina galleta li acaba de pegar Osman al crac. Van a per ell,
1: Sí. La idea és clara. Mentre no tinga el valor, intentar negar-li, provocar-lo d'alguna manera. Quan la solta, negar-li les recepcions. I ara també que el pilla en transició, pues la garrotada d'Osman a Montero.
0: Balón en atac per a València. Minut 2 de partit, 0-0. En el Roig Arena, Jan Montero la deixa per a Costello. Triple que no va. El rebot és en atac. Allà va a tractar de anotar Branco Badio. Però la pilota serà per a Panathinaikos.
2: Però estàs rebotejant en atac altra volta, Nacho?
1: Altra vegada, sí. Perquè... És que la inèrcia teua és d'esta manera, que molts jugadors, no tan sols els grans, sinó els xicotets entren de fora cap a dins.
2: Exacte.
1: Ara per a mi se precipita un poc Costello, perquè no hi ha un tir massa alliberat per a d'ell. De fet, era un tir prou que no toca, que tocava cistella, però forçat, i ara la persecució de Branco Badio, que li trau la falta en atac de Farier, que se queixa del genoll.
0: Farier, falta i lesió. En el genoll esquerre, de fet, se'n va ja a la banqueta per a que torni l'Esor, que ha estat titular en tota la sèrie.
1: Anar protegint, jo crec que l'arrencada del partit és per a protegir a Matías Lesor i a Gran en aquesta posició de base, però sembla que lo de Parier és seriós, perquè se queda tirat en terra, s'agafa el genoll en les dues mans i no pot incorporar-se. Anem a veure en què queda, però és que se pegava... Branco Badio en la persecució, trau un poc la cama i és el que penalitzen al jugador de Panathinaikos. I mira la grada del dos.
2: És que ell trau la cama,
1: Ell trau la cameta.
2: Sí, de manera intencionada, totalment.
1: Però la grada se'n va lesionat un jugador del rival i li aplaudís un poc per a...
0: Tampoc majoritàriament,
1: No, però Lluís, allí què t'haguerem fet? Allí t'haguerem tirar monedes.
0: Tirar-li monedes, Va jugar València Bàsquet.
1: Això
0: està 0-0. En Grècia això ha sigut la Fontana di Trevi. Allà va jugar Radino, l'equip taronja, la pilota per a Badio, va de 3. Sí. Triple!

0: a València, però en els dos partits a Atenes
1: la donen de dos.
0: La primera cistella era de, ha sigut sempre de Branco Badio, igual que avui. Sempre, eh?
2: Està confiat, també, eh? Branco Badio està en un nivellàs. Ara, ara ha tingut la passeig també per esperar-la. En cantonada contrària on s'elaborava i te separes un poquet d'ell i s'enlaira d'esta manera per a enxufar-la, encara que la donen de dos, sí.
3: Atac per a Panathinaikos. El tap extraordinari del crack, que avui també ha vingut en ganes de defensar. Jan Montero entrega per a Badio, penetra Branco, falta. Hi haurà dos tirs lliures per a Branco Badio.
2: Quina elasticitat també de Branco Badio, que conforme rep, tira el baló a terra, pilla contrapeu a la defensa per a trobar la penetració i la falta. Les ajudes defensives de València Bàsquet són de manual, eh? Tot el món, no tan sols en la pressió sobre la pilota, sinó generar dubte en el jugador, en l'ajuda més propera per a confondre, i després apareixia Montero per a ficar aquest últim tap.
1: Tres minuts després, ja desfet els canvis Ataman i ja t'enganxa el cinc inicial.
0: La falta ha sigut de Nan, no? Esta falta ha sigut de Nan?
1: Sí, és ja la quarta, eh? Que ha comès Panathinaikos. Abans del minut 3 ja està en bonus València Bàsquet.
0: Entra Braxton amb la màscara, Luis.
2: Sí. A veure el que li dura.
1: El primer tir lliure de Branco Badio també suma punt per a València Bàsquet, que guanya 3-0. Tindrà una segona oportunitat des del tir lliure el base senegalès de València Bàsquet.
2: Uah.
1: Mentre la lluita de Montero, Hernán, han eixit a desquiciar a Montero, eh? L'ordre d'Ataman és claríssima. Traure del partit a Montero. És el tercer defensor que li col·loca ja. Mentre Badio a la seua. Anota els dos tirs lliures. 4-0 al marcador. 3 minuts han transcorregut d'este partit. D'este play-off. En defensa per a València Bàsquet. Comença a corregir el Montero. Ho fa per perfil esquerre. Fa el passo lateral. Entrega per a Reubers. El triple massa llarg. Hi haurà rebot en defensa per a Panathinaikos.
2: Necessitem que Reubers estiga en el partit en quant a amenaça des del triple, eh? Per a forçar també a Matías Lesort a treballar i aparèixer per a puntejar i això ja sabem.
0: Així, sí, sí.
1: Hayes Davis continua percutint, la trau per a Osman, amaga amb el triple.
2: Tap.
1: Tap per part de la defensa de València Bàsquet. Quina manera de defensar, ho saps, mi vida. Això és un clínic defensiu el que està fent València Bàsquet en el dia d'avui. En el record per a l'enyorat Miki Vukovic, allà va Cam Taylor, cistella! Cistella de Cameron Taylor!
0: Penetrant,
2: Nacho. I diria que rozant la falta, eh? La finalització ahí a Cameron Taylor. Però la veritat és que això va de manual defensiu. València Bàsquet darrere, supercontundent. No generes ningun detallet, no? Que pugui aprofitar per a Panathinaikos per a trobar el corredor, trobar un avantatge en un llançament prou alliberat, i d'ahí que no troba encara punteria de cara a cistella l'equip grec.
1: Bueno, un equip més dur encara, Ataman, i col·loca a Rocavopoulos, enganxa. 4 minuts de partit, 6-0, guanya Badio, i furta la pilota Branco Badio, pilota per al crac, allà baixa Montero, ja es tanca en contrari, busca el bloqueig de Reubers, continua Montero. Montero que atempera l'acció davant de Rocavopoulos. Pilota la pintura per a Reubers. El joc entre pivots per al llançament de Badio. No. No ha notat Branco Badio en el fadeaway. La pilota serà de nou per a Panathinaikos.
2: Era difícil, eh, la que intentava Branco Badio.
1: Kendrick Nunn amaga amb el llançament i anota. Penetració de Kendrick Nunn. És la primera cistella de Panathinaikos. Quasi 5 minuts.
0: 5 minuts, eh? Sí, sí, sí, sí.
2: I des de la capacitat individual, este, Kendrick Nunn, és el que ell i Daniel Hayes Davis, el que poden, davant d'aquesta defensa tan seriosa de València Bàsquet, pues generar-se i ses avantatges.
1: Jan Montero, la penetració de Braxton Key, falta en defensa, hi haurà tirs lliures per a Braxton Key.
2: Simulava també Matías Lesort, que a la mínima que veu que és rebassat, però colpejava ahí en Braxton Key. Bueno, era falta perquè estava després amb ser lateralment i ho frena, ara se frena en este test mort per a reconduir cosetes en este 6-2. No és contundent, però sí que la situació d'un equip i un altre és de

0: Seriositat de València Bàsquet, dominant des d'un treball defensiu molt, molt sòlid i un Panathinaikos frenat, col·lapsat en la parcel·la ofensiva.
1: I de Braxton, Nacho, amb la màscara, oblidant-se de què la porta, eh?
0: Sí, és que t'has d'oblidar, Salva. És que si no t'oblides, la màscara te juga unes males passades tremendes, eh? Perquè és com si t'ofegara d'alguna manera, no?
2: No, no respires bé, no, respires no bé. Veus bé...
0: Te genera com, jo què sé, un poc d'ansietat, no? El voret ahí incomoda d'aquesta manera, però te tens que oblidar i tens que jugar...
2: Agobia.
0: La màscara agobia. Però esta, és que no, avui no té altra. Lo millor d'ací un passeo de setmanes i encara que estigues en el risc, però ja se cabreja i en algun partit se la lleva i acaba jugant sense ella.
2: Almenys
0: no,
2: per a jugar a bàsquet. A lo millor en un ball en Venècia no agobia. No.
0: En un ballet, per exemple, en Atenes, prèvia a jugar, ahí no fa falta la màscara.
2: Ahí no molesta la màscara, clar.
1: Bé, pues estem en la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunte Ràdio. Són les 9 i 12 i estem oferint-vos una vesprada nit de futbol i de bàsquet. Ha conclòs el partit de la Ceràmica amb derrota per a l'equip de Marcelino, que buscava ja tancar definitivament el tercer lloc en la classificació. Ha perdut 2-3 davant del Sevilla. Aquesta victòria torna a incendiar la zona baixa i de què manera de la classificació. I a hores d'ara estem en el Rotxaren en el quint i definitiu partit d'esta sèrie que va a determinar quin serà l'últim finalista per a jugar la Final Four d'Atenes, Luis.
2: Recordem que per aquesta jornada la CB havia programat un Saragossa-València del qual s'havien venut entrades i que s'ha tingut que reprogramar de moment sense data. Avui, per cert, estan jugant

0: el coco clavat en aquesta situació. Sí.
1: Els dos equips ja en bonus. Falten 3:35 perquè conclogui este primer quart. Pilota en atac per a Panathinaikos.
0: Pinta bé.
1: Allà va Hayes Davis, el llançament impressionant.
2: Cistelló.
1: El tir increïble de Hayes Davis des de 4 metres. Donar-li un arco al llançament. La resposta de Darius. No. Ha buscat el llançament ràpid de 3 punts de Darius Thompson. La pilota que no entra. 11-6 al marcador. Hayes Davis de 3. Tampoc, aigua. El llançament molt llarg per part del nord-americà. El nano que corre per al València. Pilota interior per aquí. No. El llançament des d'un metre que no ha entrat per part de Braxton Key.
0: Sí, llàstima, reacció, perquè pillaves una altra vegada la defensa de la rapidesa en la transició que l'aprofitava en les cames de Braxton Key.
1: La cistella era bona, 11-6 al marcador. Pilota en atac per a Lesor, línia de fons, llança, no, rebot en atac, falta. Hi haurà tirs lliures per a Rocavopoulos, falta personal en defensa de València. Panathinaikos és un equipàs. Quin talent en cada acció, en cada posició per un rebot, en cada bloqueig. Tenen una qualitat.
0: Ells són plantilla de qualitat, és evident, però tu tens plantilla nivell qualitat alta, no? En alguns jugadors top diferencials, però en un nivell de sacrifici defensiu que no està... la possibilitat de que l'alcancen és de Panathinaikos, portem aquesta arrencada de patit apretant a tota la pista pràcticament des del primer minut.
1: Dóna la impressió de que en quant a anotació anem camí de repetir els duelismos del partit 1
0: del, no del 5
1: no? De la sèrie.
0: Avui no vas a fer la pregunta.
1: No,
0: sí.
1: Avui no fas la pregunta. Ja la pregunta se l'han carregat.
0: Ja se l'han carregat en 5 minuts.
1: 11-7 al marcador. Segon tir lliure per a Rocavopoulos. El valor que també entra, ells retallen la distància a 3. 11-8 al marcador. Falten 2:40 per a que concloga este primer quart. Així en el Roig Arena, balon en atac per a València Bàsquet, la pilota per a De la Rea. De la Rea que vol jugar cap a la posició de Thompson, però té que continuar. Falta en atac de Pradilla en el bloqueig. Pèrdua de valor. Pilota per a Panathinaikos.
0: Sí. Davant d'este canvi defensiu per a mi, ja no tens que tornar a jugar el bloqueig directe. Si hi ha canvi defensiu en el pick and roll de la Rea, o té que encarar o buscar ja l'avantatge física de l'home gran més prou de la pintura. Voldria tornar a jugar aquest bloqueig. Arranca massa pronte, no està ben col·locat Pradilla i d'ahir la falta en atac.
3: La falta és claríssima, sí.
1: Pilota en atac per a Panathinaikos. El valor de Grant busca el bloqueig de Lesor. Entrega per a Hayes Davis, la penetració de Hayes Davis, el llançament no entra, rebote en defensa, espera que l'agafe Costello. Jugant Cam Taylor, Taylor busca el bloqueig, entrega de nou per a Costello, que està sol.
0: ¡Vamos!
1: ¡Triple Costello!
0: Estes són les que té que engatillar. Quan la defensa en el pick and pop i el bloqueig directe i obrir-se, se distancia massa, se focalitza més sobre el xicotet, ahí ho pot aprofitar bé Costello.
1: 14-8 al marcador. Ataca para Tirecos, Lesor busca el contacte,
0: no,
1: llança, no entra. El rebot espera Pradilla, Maravilla. Busca la transició ofensiva València Bàsquet, deixant-la Pradilla per a que la jugue Cam Taylor. Busca el bloqueig de Costello. Taylor, des de la part central, va a buscar la penetració. Cam Taylor pilota línia de fons, la trau per a Costello. No. El triple de Costero que no entra, vol correr la pena Panathinaikos. La transició ràpida que para Kendrick Nunn, que ara penetra, busca el llançament, en ella passava, no entra, rebot en atac, Lesor Cistella.
0: I se queda Kendrick Nunn encarant-se en un dels àrbits, reclamava la falta,
3: la falta
0: o agranava,
3: sí.
0: Ho recollia Matías Lesor.
1: 14-10 al marcador. Encara 4 amunt per a València Bàsquet, últim minut del primer quart. De la Rea, Thompson està sol amb la Pradilla. El tir de 3, curt. Reboteja Rocavopoulos.
0: Estava alliberadíssim,
1: sí, sí.
0: En bona circulació, trobant un passe més d'Arius Thompson.
1: Bueno, de les que no es poden errar.
0: A este nivell, de les que no es poden errar.
1: Grant en atac per a Panathinaikos. Busca la passada interior, rep Lesor. La tropera Rocavopoulos invertís per a Hayes Davis. El triple que no entra. Rebot en defensa per a València.
0: Ha arribat en l'última Cameron Taylor fent una xuda, tirant-hi

0: ajudet al seu company per a puntejar-li el llançament de Nigel Hayes-Davis, que havia fet ixe xiste jo al llarg d'este primer quart, però ara frena també des de la línia de 3.
1: Ataman deixa que Hayes-Davis descanse 24 segons.
0: 24 segons i el tornarà a ficar l'arrencada de segon quart.
1: Ha tret a Juancho Hernán Gómez a canxa. Última possessió d'esta primera meitat. 14-10 al marcador. La pilota per al crack. Jan Montero, que encara no ha notat. Montero encara gran. Va a buscar el bloqueig en el palal. Continua botant la pilota. Últims 7 segons d'este primer quart. Continua Montero. Penetra Montero. La tropera Jaime. El triple de Pradilla. No. Torna a errar Jaime Pradilla. Final. Conclou el primer quart en el Roig Arena. 14-10 al marcador. València guanya per 4.
0: Bueno, en un primer quart que València Bàsquet ha estat seriós. Per a mi no ha tingut mala selecció de llançaments, ha estat ben elaborat, però pues el nivell de pressió, de tensió, no?, d'aquest partit ha fet que no tingués aquesta finura habitual. Destapava un poquet l'essència de anotadora de València Bàsquet, Branco Barrio. A partir d'ahir s'han anat afegint jugadors, però frenat un poquetet en accions clares aquestes dues últimes, de Pradilla, que el solten una micoteta, l'alliberen per a que puga engatillar-la des de fora, i un Panathinaikos que se veu col·lapsat gràcies a la intensitat defensiva de València Bàsquet, en moltes ajudes, en molta activitat sobre el baló, però tot el món creant dubtes a la pilota.
2: Penses que el camí de la resta de quarts que queden hasta arribar al final, Nacho, va complir el mateix guió que acabem de veure en el primer quart?
0: Va seguir el mateix nivell d'agressivitat sobre el baló, d'ofegar un poc del treball defensiu a un equip a l'altre. S'ha jugat més a treball de mitja pista, no cometre massa errades, no?, en situacions de transició, però jo crec que en algun moment van aparèixer el talent del jugador i se va destapar, no?, un poc aquesta essència d'un equip i d'un altre. Ahí tens que estar preparat també, perquè Panathinaikos és normal que pugui anar sumant en atac situacions de qualitat individual, que vagin apareguent jugadors que sí, que són el foco d'atenció, i el primer quart ho han acaparat, però no han tingut el nivell d'esplendor. Per tant, jo crec que en algun moment se destaparà això i ahir hi ha que tindre un poquet més de solidesa de tornar a apretar les tecles defensivament.
2: Veu algun jugador agarrotat de València Bàsquet, Nacho, Luis?
3: Jo no.
0: Agarrotando?
3: Jo no.
0: Jo lo que crec és que en algunes accions en les que has aconseguit fer trobar en este primer quart, en un altre partit, segurament, sobretot aquestes penetracions,
2: haguen entrat, no?
0: Però al final, és que la tensió no te fa sols fallar en el xest. A lo millor les cames no van cap amunt igual en la mateixa frescura, no? I això, pues, sobretot en el començament de partit, en l'arrencada de l'encontre, te pot afectar. Però en el que és la mentalitat, la intenció, l'estar convençut, jo he vist a València Bàsquet convençut de lo que fa i de les seues possibilitats.
1: Per a mi el que està passant és que les estrelles no estan brillant. Fins ara, en el partit, Montero 0 punts, i a més, Hayes-Davis només 2 i Nant només 2. O sigui que per a 10 minuts de partit són xifres realment baixes per a les estrelles d'este partit. Bueno, ja tenim en marxa el segon quart. Recorden 14-10, està guanyant València Bàsquet, pilota d'atac, per a que la jugui Jan Montero. Wow. La falta claríssima de Hernán Gómez, que li ha pegat una manotada forta,
2: Sí.
0: És que ells van a utilitzar, sobretot quan intenta Montero en els primers minuts, les quatre faltes abans del bonus, no?, de les cinc faltes de bonus, van a utilitzar-les per a que si arrenca en qualsevol situació d'un contra un de bloqueig directe, anar a per ell i frenar-lo en esta contundència.
1: Cal dir que avui sí que li ha donat la mà tamant a Pedro Martínez abans de que començara el partit, i no com en el partit 4, on no va fer. Ataca València Bàsquet, allà va Jan Montero, la penetració, no pot Omani Mur, amb la bona defensa de Juancho Hernán Gómez.
0: Aguanta bé, Juancho, perquè no ha volgut ficar-li la mà, sigui més gran la suportat en el braç estirat, tancant-li la mà dreta.
1: Nan busca el bloqueig Tosman. Continua Kendrick Nan. El canvi defensiu en València. Es torna a refer. Allà va jugar-la Nan, el tir de 3 punts. Triple estratosfèric el que acaba de fer Kendrick Nan. Sí,
0: prou més allà de la línia, tirant una altra vegada, voltejant-se en un 2-1. El jugador més prop s'oblida del seu jugador i se'n va cap a la defensa de Kendrick Nan.
2: Ja ha aparegut el que no havia d'aparèixer,
1: Sí, la primera estrella en aparèixer és Kendrick Nan, amb este triple brutal, i Panathinaikos té valor per a col·locar-se per davant. 14-13, la penetració de gran Cistella. per davant per primera volta en el partit Panathinaikos. Comença este segon quart amb parcial de 0-5. Jan Montero, pilot interior, saco cistella.
0: No esperar-la pràcticament oberts, sinó continuar perquè la defensa se'n va cap a Montero.
2: Kendrick Dunn,
0: en atac.
1: Molt bé els àrbitres.
2: Segona, crec, de Nant.
0: Segona. Però a este recordem que el va aguantar en quatre faltes i era crec que el tercer quart, quan s'estava jugant allà a Tene. Per tant, bueno, en dos faltes el mantindrà. I el que fa molt bé també Branko Babio és ràpidament, quin desplaçament lateral de peues de Branko Babio per a clavar-se en aquesta situació de penetració de Kendrick Dunn.
1: 16-15 al marcador, el punt a punt de Punt Ràdio, acompanyant a tots els nostres oients de la Comunitat Valenciana i del món a través de la nostra app, de la nostra plana web. El balón en atac per a València, el llançament de Saco no entra, però hi ha rebot en atac per a Jaime Pradilla. Busca el contacte per la pilota, recupera per a Treikos, que comença a córrer. Kendrick Dunn, cistella. Anota Kendrick Dunn, torna a col·locar-se Panathinaikos més un.
0: Al nivell d'intensitat que s'està jugant, ningú jugador pot esperar la falta. En este cas, Pradilla, tirant el balón a terra, li fiquen una sarpeta que hi ha contacte, però és que no li ho estan pitant tampoc a Panathinaikos quan estan reclamant, per tant, no te quedes en aquest pensament. Protegeix el balón, tira el balón a terra i fica-li el cos per a protegir la pilota. Se descuida sense aquesta protecció i, clar, l'activitat és colpeix cos, fique mà i d'ahí que recupere la pilota.
1: 16-17 al marcador.
2: Torna Braxton Key.
1: Guanya Panathinaikos per un punt. Estem en el minut 2 del segon quart. El balón espera Montero, entrega per aquí. En el cantó l'espera Badio. La defensa és espectacular per part de Panathinaikos. Badio es para 3 metres, llança, no anota. Rebot en atac afortunat per a València perquè l'ha tocada a l'Esor. No esperava aquest llançament sense tocar en ella. I serà pilota a la banda. Perdó, pilota. Línia de fons per a València. Falten 6 segons de possessió. Quin ambient que hi ha al Roig Arena. Este pabelló taronja. La pilota per a Jan. Allà va Montero de 3. Triple. La estrella ja està, sí.
0: Els cracs en partits així esperen el moment. Són sabedors que van a focalitzar sobre ell. Cuidado, Osman, que està llevant-se a trompicons a Montero en la seva defensa,
1: Més dos, València, ataca per a Panathinaikos. El tir de 3 que no entra. Rebot en defensa per a Braxton Key. Ataca a Jair Montero. Montero que encara Osman, falta personal.
0: Montero sense, diguem, abusar perquè està veient el que estan fent sobre ell en la defensa, en l'agressivitat. Però fixa't la tranquil·litat a nivell de Coco que està tenint.
2: Sí, perquè estan provocant-lo.
0: Tampoc ha pogut tindre
2: primer sort i ara Osman.
0: Perquè la defensa va cap a ell i el tracten de frenar com siga, però ha esperat el moment per a fer aquest triple. Ara també li fan la falta i ell en un guionet està prou seriós.
1: Cam Taylor per a Crack.

0: Ben.
1: 21 de 7. Torna el més 4 per a València. Ja ha tingut dos voltes avantatges Panathinaikos. DJ Shorts en atac per a l'equip grec. Per a l'equip que vestix de verd. Penetra Shorts, llança a 2 metres, no anota. Así ha tingut certa fortuna perquè el llançament no era roïn. Corre aquí.
2: Este tío, ay este tío.
1: Coast to coast, Paxton Kisistella. Para el partit davant. Temps mort al Roig Arena. 23 de 7, més 6 València.
2: Quin crac també, eh? Braxton Key, en el seu estil, en la seva força, en aquesta situació de camp obert, que allí també va fer diverses d'este tipus, ahí marcant passos, equilibrant-se.
3: I en una fractura nasal, Nacho, que té més mèrit.
2: I no tenim ningú dubte respecte a que si rep un colp, el rep, eh? Però se n'ha anat a la gresca, se n'ha anat a aquesta lluita, a aquest contacte. Torna a estirar València Bàsquet, continua dominant el ritme. Ells no troben, ninguna... És a dir, no troben situacions, però no troben continuïtat en el seu joc.
4: És que les defenses estan sí que magnífiques.
2: Sí, molt bones.
4: En general, en l'esport sempre ens fixem cap a la vessant ofensiva, però avui el treball defensiu que estan fent els dos equips és realment meravellós.
3: És aquell tòpic, Luis, de les defenses se imponen a les delanteres.
2: Les defenses se imponen, sí. Bueno, jo crec també quan arribes a situacions de guanyar, de lluitar per guanyar títols, els partits moltes vegades te porten a la sort, a que se juguen d'esta manera, a endurir darrere, a que els dos equips donen un plus defensivament, i això fa que, bueno, que se jugue pues, a unes altres xifres. Així t'estan detallant que inclús en bones defenses te la poden fer, però sí que estàs demostrant que la intensitat està per part d'uns i altres. El que sí que té València Bàsquet és un entrama defensiu més col·lectiu, d'eixes ajudes defensives, defensant bé el pick and roll també.
1: Torna a reprendre's el partit, recupera València en defensa, corre Cam Taylor, Cistella! Anota Cameron Taylor, espai més 8, rodilla més 8.
2: Espaiet, més 8. Una altra vegada en una recuperació darrere, ara tancant el corredor, saco ahí a TJ Shorts per a tornar a reconduir, busca Rocavopoulos, el llançament no entra.
1: Baló per a València, que pot col·locar-se amb més 10. A falta de 5.50 per a que conclona esta primera meitat. Jugant en atac Montero, entrega per a Braxton Key. Key, palot interior que no llitx. Saco, recupera Osman, penetra Osman. Hi ha falta personal en defensa de València. Hi haurà tirs lliures per a l'Alert Turc.
2: Pues l'acció era de cistella fàcil, perquè l'ha vist bé també Braxton Kim. No ho ha entès de primeres, jo crec que ni el Saco, que s'entenia que anava a l'esquena, i quan ha volgut donar-la també Braxton Kim, ja era massa tard, hi havia activitat de mans, ahí l'angle de passada no era massa bo, i val que no entra per a buscar la transició d'Osman, però en volta de consentir-li que faig un 2-1, bueno, li fas una falta contundent per a que no trobe la cistella.
1: València Bàsquet torna a estar en bonus. Així que qualsevol falta de Panathinaikos des d'ací fins al descans seran tirs lliures per a l'equip de Pedro Martínez.
2: No.
1: Erra Osman el primer tir lliure. Tindrà una segona oportunitat el jugador de Panathinaikos. Allà va en el tir lliure Cedric Osman. Es concentra davant de la ensordidora cridòria del Roig Arena i anota el segon. És de no sentir-me a sentir-me,
2: Sí. sí. I mira, la grada.
1: Quina ovació per aquí. Braxton Key rep la primera de les ovacions de la nit en retirar-se cap a la banqueta. Estem guanyant per 7. 25-18. Falten 5 i mig per al descans. La pilota per a Reuvers, que està sol. El triple que no entra, però el rebote se n'ata per a València Bàsquet. Cameron Taylor, Colidish, penetra, la trau, Reuers, ara sí, no, tampoc. Ara la pilota fa la corbata.

0: estos son los triples que cal anotar, ¿eh? Este cerrado es de Reuvers desde la línea. Ahora Kiper la pilota, es Panathinaikos, corre Valencia Basket. Cameron Taylor desde el tiro libre. La traopera va, dio el triple, tampoco entra. Tres triples consecutivos. Rasper Valencia, era momento de trencar el partido.
1: Sí, era momento de estirarlo al mes 10 y son tirs que vamos, que trobes espai, que trobes tranquilidad para engatillarla y no acabes sumando.
0: Ya han estado entrando al llarg de toda la temporada. En ataque Lesor, un contra un fronta Reuvers. La ayuda defensiva de Cameron Taylor continúa Lesor, el lanzamiento no entra. El rebote es en defensa para el nano. Allá va Sergio de la Rea. De la Rea que busca el bloqueo de Reuvers, se entrega para Costello de tres, tampoco. Cuart triple consecutivo que erra Valencia.
1: En espai, ¿eh? Costello ha tenido dos, tres segundos para tener tranquilidad, para enchufarla, pero no entra y la grada continúa, espentando las nostres.
0: No está aprovechando Panathinaikos esta negrón ofensiva de Valencia. Al tier de tres puntetillo y shorts que no entra. Reboteja de nuevo Valencia Basqueta, lleva el ataque el nano y los clava. Y reventa la bella de Panathinaikos, Sergio de la Rea Temsmon.
1: Qué bestia, qué de Nacho. Escapant-se. Això també és pilleria, és intuïció, quan veus que ells estan un poquet desquiciat, que busquen acció individual, t'escapes una micoteta i després, claro, se'n va cap a dalt, tenir aquesta facilitat, tenir aquests gachetobrazos de la Rea per esclapar-la, per estirar-ho al més nou. I un Panathinaikos que no genera, no genera situacions clares, busca un contra un, moltes accions forçadíssimes en bones defenses de València Basket, que sí, igual no has penalitzat perquè has tingut diversos tirs per a pegar un colpet més que interessant en el marcador, però te mantens sòlid darrere.
0: Avui el llistat de cançons del partit se n'ha anat al garete, però ben bronde, eh? Perquè avui és la graderia la que està...
1: Mana la graderia.
2: Sí, sí, no, està clar, sí.
0: Fent la animació, les goles, que són les que estan recolzant a València Bàsquet.
1: És que la gent està vist que té partit més temps tret que sentat, perquè és de reconèixer d'ovació, diguem, d'una defensa, de qualsevol cosa que se produeix en el partit. I d'ahí que s'apodera, s'apodera la grada taronja, un poc del soroll, de la música, de la xaranga, de tot.
0: Estem a 4 minuts i 5 segons per al descans. En este punt a punt, a punt ràdio en directe. Des del cor de la ciutat de València, des del Roig Arena. 27 València, 18 Panathinaikos. La xifra de notació de Panathinaikos és ridícula.
1: Ara fica Kendrick Nunn de base.
2: Sí. Estan de... Té un problema en una sella. Crec que és Costello, està en la banqueta.
1: Uau, quina recuperació, un treball defensiu bestial.
0: Recupera
1: transició.
0: València, va corre,
1: per allà fent la Pradilla!
0: I Jaime Pradilla rebenta altra volta l'anella! Tècnica a la banqueta de Panathinaikos, que acaba de pegar-li una patada, un assistent d'Ataman, una patada a una botella i ha omplit la canxa d'aigua que tenen que eixugar ara els empleats de València Bàsquet. És una patada a consciència, aposta d'un assistent d'Ataman. La botella estava oberta. I esta és la reacció del Roig Arena.
2: No, és Ataman, Lluís. Ho acaba de veure per la... No, és Ataman, l'ha agarrat en la mà, l'ha tirat a terra, eh?
1: Sí. Ataman la tira, però l'ajudant, quan la veu en terra, en volta de recollir-la, el que fa és pegar-li una patada i tirar-la més enllà de quan l'ha escampat.
2: Sí, però l'aigua ja caïa, quan la tirava Ataman. Però vaja, sí.
0: No tant, perquè este l'ha escampat per tot el camp, eh?
1: Ara, les cares són d'impotència, eh?
2: No, Lluís, és el
1: d'impotència.
2: És el rebo de la botella.
1: Les cares és d'estar superats.
0: La cara d'Ataman és la que tens quan te deixa la novia.
2: Pues deia que estan
1: no
2: atenent.
1: De
2: pues deia que estan com curant-li una bretxa en la sella a Costello en la banqueta, no sé si ho podeu veure.
1: Pues sí, allà al fondo, sí, la veritat és que sí. Estan curant-li o ficant-li algo a Costello en la sella.
2: Sí. I

0: veure si queda en res, perquè se necessita tot el món i així apareixen, bueno, persones encarregades de la instal·lació d'este Roig Arena.
1: No, hi ha quatre persones netejant l'aigua.
0: Cinc persones. El camp prou escampar, eh? És que l'escampar era interessant.
2: De veres, que ha fet una escampar bona, eh? Tampoc és que has de convertir la pista en una piscina. Tampoc ha d'exagerar tant.
0: No, però quan cauia la primera tirada d'això, l'altre el que ha fet és... vull dir, en aquest moment cauia en un trosset. El que ha fet és tirar-la en dos o tres trossets més de la pista.
3: De la Real, tir lliure de la tècnica dins.
0: La tranquil·litat
3: València
0: de la
3: València més 12, eh?
0: Més 12, més 14 o més 15. Perquè València Bàsquet està en aquesta línia de molta... seriositat de darrere estar apretant contínuament i ara tornen a aparèixer.
1: Què fa l'àrbitre?
2: No, més aigua.
0: Més aigua, que encara queda algo, que està acompanyat.
1: La taman que s'ha
0: convertit. Sobretot que quan se junta l'aigua en les zones, sobretot on està l'escut del València Bàsquet, en aquestes zones que hi ha pues, un poc de publicitat, ahí és on pots relliscar una micoteta més.
2: En la costa d'Eimir Jàbor a Tamán i li diu, amigo, es que la que ha liado pollito.
0: T'has pasado.
1: No haurà parat el partit, Nacho? Este Nacho Luis?
0: El què?
1: No l'haurà parat a propòsit del partit?
0: Sí, jo crec que era el que buscava. Buscava calmar tot això, claro, que s'estaven veient en una inèrcia de molta contundència. València Bàsquet venia a veure
3: Osman. Ja reprèn l'encontre. No. El llançament de 3 punts d'Osman, que no entra, rebot en defensa per a València Bàsquet, que ja està en zona d'atac. Cameron Taylor, la passada picada, pilota per al nano. Està en el cantó Sergio de la Real, la defensa de Juancho Darrer Rangómez. Dos jugadors internacionals amb Espanya de camp. Cameron Taylor, triple!
0: Ni la solta de la Rea, que marca el gest este del Ronaldinho per a jugar esa situació d'un contra un, però la defensa està molt pendent del baló. Ha alliberat ahí Cameron Taylor, ara també buscant la situació extra pas per a trobar a Juancho i no toca ni cistella.
3: Aigua de Juancho! València està reventant el partit en el segon quart. La pilota espera Cameron Taylor, falta de Nan la tercera. Falta de Kendrick Nan la tercera.
0: Estan superats per l'ambient, per el nivell de València Bàsquet. I ara Kendrick Nan és que se'l lleva de damunt, eh? Diu que és per al gestor de flopping Kendrick Nan, però és que l'espectava clarament davant de l'àrbit. La tercera falta de Kendrick Nan.
3: Impressionant partit.
1: Pinta molt bé, Nacho Luis, això, eh?
3: Acaba de eixir Costel, efectivament, Salva Folgado en ixa cinta que porta en la sella esquerra. Oh. Una cinta blanca, un esparadrap. Quan entra a canxa per primera volta en el partit, Grigonis.
0: Sí, està picant a actors secundaris una altra vegada, no? Atamant sí. Per a buscar un poc de...
2: Algo té que fer, sí. Perquè anem camí del més 20,
0: A Toriopoulos també, que també el va ficar allí, i va fer-ho bé, va activar un poc el seu equip, però no són jugadors que tinguin el protagonisme habitual, però tira d'aquests jugadors i el que continua també a la seua és Branco Badio.
3: De profunditat de banqueta, Atamant, a veure com l'eix. El primer tir lliure de Badio dins. Segon tir lliure per a València Bàsquet, que està agafant el ritme anotador en este segon quart. També la nota més 17, Rodríguez.
0: Més 17, Més 17, és fàcil dir-ho, però en el partit decisiu estàs pegant en este segon quart l'estiró, L'estiró en l'electrònic, clavat en això 18 punts per a Panathinaikos.
3: El parcial d'este segon quart és 21-8.
1: Bo.
3: Per a València Bàsquet. 2 minuts i 40 segons si s'acaba la primera meitat. València Bàsquet guanyant per 10. Ataca Panathinaikos i a falta personal de Costello no val l'assistència.
0: Ahí és que quan li estan ficant el baló a Matías Lesort, un baló un poc bombeig, diguem, per a que entrarà ahí prop de la pintura, li solta la mà per a intentar picar el baló, però li comet falta. Ara també 2-1 contra Matías Lesort.
3: Hayes Davis és per a 3 metres de l'anella, llança curt. Rebote en defensa per al crack.
0: Es que no tenemos.

0: En forma de trobar el foraet, la defensa de València Bàsquet, increïble darrere, i ara la tindrà Cameron Taylor altra vegada.
1: Cam Taylor, no, el triple no entra, el rebote és en defensa per a Peratricos, perquè ja falta personal, la segona de Peradilla.
0: Si acabes trobant un poc de finura en estos tirs alliberats...
1: El partit s'havia acabat.
0: El partit s'hagués acabat ja. És que este triple és una altra vegada igual, sí. Cameron Taylor solitari en línia de 3... I València Bàsquet, davant d'esta intentona d'agressivitat de Panathinaikos sobre la pilota, si circulen dos o tres passades, sempre troba bones situacions, però està faltant un poc de punteria. Però, bueno, així tot estem en el desgastat, eh?
1: Panathinaikos sense Kendrick Nunn, que està a la banqueta amb tres faltes personals. Últims dos minuts d'esta primera meitat, 35-18, València Bàsquet que guanya per 10-7. Pilota en atac per als grecs, el llançament que era una hipèrbole que poguera notar. El contraatac per a València, Cam Taylor. Quin tap li acaba de col·locar Jeremy Grant. Espectacular, però la va recuperar. Allà va Jean Montero. Montero que espera la incorporació de Costero. Montero posant-li trellat al joc.
0: Sí. Té coco, té coco este tío també per a saber calmar les coses.
1: Un contra un de Montero, demana la falta, el rebot és en defensa per a Panathinaikos. Un minut i 20 segons, 35-18. Hi ha falta personal en defensa de Costello, és encara la quarta de València.
0: Bueno, són bones faltes, la segona de Costello, però frenes un poc la situació d'inici del moviment de Panathinaikos. Espera que torne ara a elaborar, ja està en 4 faltes del bonus, València Bàsquet, i també se'n va Costello en aquesta segona falta cap a la banqueta, torna a Reuters.
1: Un minut i 16 segons per al descans. Més 10 per a València Bàsquet. Baló en atac per a Panathinaikos. És gran. I entrega per a que la jugue Toliopoulos. Olio Paulo s'entrega de nou per a Gran, penetra, es para en el tir lliure, llança i anota.
0: Pues es pot li ha costat, plorant ahí, Gran, una situació balança en el cor de la zona, però acaba entrant i s'acció de dos.
1: Últim minut, Reuber s'amaga en el triple, però la pelota que circula per l'exterior, València Bàsquet, pilota interior, per el cantó, per a Reuber, no. Un altre triple alliberat, que bé estan trobant els cantons els jugadors de València Bàsquet. Últims 40 segons, 35-20 al Roig Arena, la pilota en atac per a Panathinaikos. Allà va jugar-la de nou Toliopoulos, la penetració de Nan, la trau per a Hayes, extra pas, no pot anotar l'equip verd, el llançament de Hayes Davis, triple.
0: De València Bàsquet, sí, defensivament, però clar, al final el tetió se la pot
1: este inventar. Ha estat brutal per part de Panathinaikos.
2: No, el triple és salvatge, sí.
0: Última,
1: la juga Montero. Montero que encara, Montero cap al cantó, Cam Taylor, no, el rebote set defensa per a Panathinaikos, final. Conclou la primera meitat al Roig Arena, més 12. Ja ho hauríem signat abans de començar el partit. Encara que m'ha plegat al més 17, 35 València Bàsquet, només 23 punts. Panathinaikos descans.
2: És que el puntatge és baix, però el de Panathinaikos és pràcticament ridícul, Nacho, eh?
0: Sí, però el partit és...
2: Per al seu potencial.
0: A veure, la notació de Panathinaikos és ridícula, però és que s'està jugant a una intensitat, a una agressivitat sobre el valor. És que València Bàsquet sí que genera més coses col·lectivament, però li toca buscar 3-4 passades de més. Panathinaikos és molt difícil. Està trobant pocs forats en la defensa de València Bàsquet. Per tant, totes les accions tenen que ser de mèrit, diguem, de talent, no?, individual, perquè se mostra en aquesta disciplina València Bàsquet darrere, no tan sols sobre el valor, sinó en el entramat col·lectiu, en aquesta tàctica defensiva que València Bàsquet ho té tot molt ben gestionat, moltes chances en els dos contra uns quan Kendrick Nunn ja encara en el 1-1, i això s'ha de 8 segons últims de possessió, i això fa que tinguin que aparèixer altres jugadors que no tenen, que tenen talent, però no tenen aquest nivell estel·lar que té Kendrick Nunn o Nigel Hayes-Davis, i d'ahir que estigui a frenar, però la disposició defensiva de València Bàsquet és que incomodaria qualsevol, de fet incomoda possiblement el millor equip en quant a jugadors d'esta Eurolliga.
2: Bé, doncs són les 9:52, arribem al descans al Roig Arena, està guanyant en el 15

0: Quinti definitiu partit al descans. La formació taronja de Pedro Martínez en Mendizorroza també està funcionant. El últim partit d'esta jornada intersemanal entre el Deportiu Alavés i el Futbol Club Barcelona. Minut 20 de partit, empat a 0 al marcador. 9:52. Visitem la informació general de la mà de Gustavo Clemente i el seu contrapunt. I de seguida estem en la segona part del partidàs del Roig Arena.
1: Salutacions, Salva, companys del Punt a Punt. La cita informativa serà demà a les 9 del matí. La conselleria ha mogut fitxa. Carmen Ortí ha convocat una reunió extraordinària amb els sindicats i parla de mesures de suport i de voluntat de diàleg. I això en política sempre sona bé. El problema és que en els conflictes laborals les paraules ja no cotitzen massa, si no van acompanyades de documents, calendaris i xifres. Els sindicats ho diuen clar. De moment només hi ha una convocatòria de reunió demà al matí, però no hi ha una proposta damunt de la taula. I mentrestant, els professors continuen al carrer. I això també és important, perquè les vagues indefinides són molt difícils de mantindre, econòmicament i emocionalment. Ningú deixa de cobrar alegrement. Ningú es manifesta baix el sol per afició. Quan un col·lectiu aguanta diversos dies de mobilització és perquè considera que el problema és profund. La qüestió de fons és interessant. Què està negociant realment la Generalitat? Un salari o el model d'escola que vol tindre d'ací a uns anys? Perquè els sindicats no parlen només de nòmines, que també parlen de burocràcia, de ràtios, de condicions laborals i de qualitat educativa. I ahí està el nus del conflicte. La reunió de demà, en definitiva, serà important, però probablement no decisiva. Perquè la confiança, una vegada erosionada, no es recupera amb una roda de premsa. No és simplement resistir.
2: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia. En A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
1: Així doncs, tercer dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari que ens deixa un gran titular. Es reprèn la negociació. Com dèiem, serà demà a les 9 del matí. Rubén Dempere.
3: Els sindicats docents havien dit que estaven preparats per a negociar i la resposta d'Educació s'ha concretat. Des de l'Estep, el sindicat majoritari, el seu portaveu, Marc Candela, qualifica de bona notícia la convocatòria per a demà.
4: És una bona notícia. Esperem que demà vinguin amb una proposta de tots els temes real i efectiva i amb disposició de negociar. No només parlar de retribucions i d'aixòs famosos 75 euros en 3 anys, sinó de tota la plataforma completa, amb pressió i a negociació. Per tant, estem contents, en principi, veurem demà què passa.
3: Per a la responsable d'Educació d'UGT del País Valencià, Maite Tarazona, la proposta haurà de contemplar totes les reivindicacions, no només les salarials.
5: I pensem que ha arribat el moment de trobar una solució. Volem que la consellera siga conscient de l'esforç que està fent el professorat per arribar a unes solucions. Insistim, no només de les retribucions, sinó que tenim molts punts molt importants per a la millora de la qualitat educativa i han de ser conscients de que s'han de solucionar.
3: Avui el president Pérez Llorca ha anunciat que negociaran sense cap condició i des del sentit comú.
6: Totes les pretensions que ells han mostrat en aquest document que van fer, totes estem disposats a tenir-les i a valorar-les. No estàvem parlant de burocràcia, estàvem parlant de ràtios, estàvem parlant de més reforços per a l'educació especial. En fi, tots aquests punts que han mostrat, ara mateix, per exemple, un pla de climatització per a centres escolars que no el tenen tot, està tot damunt la taula. Nosaltres no amaguem res.
3: Demà tornarem a veure els 5 sindicats i la cúpula de la Conselleria d'Educació assentats. En principi, preparats per a negociar. Veurem si la reunió marca un punt i final per al conflicte o un punt i seguit.
1: I nou cas d'un creuer confinat per un brot víric a bord. Ha ocorregut a Bordeus, a França. I per sort, el que han detectat no és antivirus, sinó un norovirus que genera gastroenteritis. S'ha detectat per la mort d'un passatger. I a aquestes hores manté 1.700 persones confinades en el creuer. Xavier García del Valle.
7: Sí, i les autoritats franceses, com és normal, insistixen molt que no té res a veure amb l'antivirus. I a més, han determinat que la víctima, un

0: britànic de 90 anys ha mort per altres causes. Mentrestant, i ara ja sí, parlant de l'antivirus, es manté que els contagis del creuer Hondius continuen sent 11. A Espanya, l'únic cas confirmat evoluciona favorablement a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on també continuen els altres 13 confinats. Sílvia Valcarce és la delegada del Sindicat d'Infermeria del centre.
1: Los que están en la planta 13 están controlados, están tranquilos, no tienen síntomas y todo sigue su normalidad. Y el otro paciente que está en la UATAN está vigilado, estamos expectantes por si hay alguna cosa, algún cambio en su estado.
0: A la dona, que també està aïllada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, la tercera prova que li han fet li ha eixit també negativa. De moment, continuarà una setmana més ingressada. El cas més greu continua avançant a hores d'ara, el de la dona ingressada a França, que ja necessita respirar amb un pulmó artificial.
2: Contrapunt, en Apunt Ràdio.
3: La vedet valenciana Tania Doris ha mort a Barcelona. Tenia 74 anys.
4: Yo seré la tentación que tú soñabas.
0: Durant dècades va ser considerada com una de les reines de les revistes musicals que es feien al Paral·lel de Barcelona. Entre d'altres, per exemple, La dolça viuda o Un regne per a Tània. Recordem ara breument la seua veu, una veu que fa referència al treball de vedet.
5: La verdad es que empecé muy jovencita, porque como siempre he sido muy alta, pues me examiné de bailarina primero aquí en Valencia, en el Teatro Alcázar. Se ha hablado ligeramente de lo que es una vedet. Muchos creen que ser hacer revista, que es fácil, y no.
3: Descansa en pau, Tania Doris. Y a continuación escoltarem l'extracte d'una de les bodes més memorables de la història del cine. Es casava la filla de Vito Corleone.
6: Així començava El Padrino, amb la boda de Connie. Això era el 1972. Ara, quasi 55 anys després, Connie torna en forma de llibre. L'univers creat per Mario Puzo i Francis Ford Coppola tindrà un nou capítol amb esta novel·la centrada en la figura de la filla del don, amb una mirada femenina sobre un món dominat pels homes de la família. Connie, escrit per la novel·lista d'origen italoamericà Adriana Trigiani, veurà la llum a la tardor de l'any que ve.

0: Padrino té tensió, jerarquia, estratègia i moments que canvien el destí en segons. Bé, pràcticament com un partit decisiu del València Bàsquet amb la Final Four en joc. Es queden amb el punt a punt per a viure el desenllaç. Bona nit i bona sort.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
2: Tot l'esport a Punt a Punt.
3: Són les 10 i un minut de la nit, la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio, que està acompanyant-vos des de les 6 i mitja. Primer, amb el partit que a la Ceràmica sorprenentment ha perdut el Villarreal 2-3 davant el Sevilla. Anava 2-0 amunt el Villarreal i a la fi ha guanyat el partit l'equip andalús que comanda Luis García Plaza. Què resta en el Rochanera per al començament de la segona part, Luis? Pues aproximadament uns 5 minuts per al començament de la segona part al Rochanera. Així que anem a aprofitar per escoltar des de la sala de premsa de la Ceràmica Marcelino.
4: Pues creo que lo hemos visto todos igual. Media hora buenísima, al nivel que estábamos jugando en casa todos los últimos partidos, prácticamente durante la mayoría de los partidos de la temporada, y una hora peor de lo que jugamos en toda la temporada. Y entonces, pues, teníamos un marcador muy favorable y luego nos paramos o el rival nos superó y nada, pues... Un 15 minutos del primer tiempo muy flojos. Luego, pues en el segundo tiempo teníamos la posibilidad

0: Triple de Branco Badio. No es pot començar millor esta segona part.
1: Si en el bloqueig vas endarrere i te claves per darrere el bloqueig i troba un mínim espai, pues Branco Badio és capaç de soi més.
0: El tir de 3 de Panathinaikos, fatal. El llançament de Tolio Paulos. Ataca València, va el crac. La falta personal de Grant envia la línia del tir lliure a Jan Montero.
2: És que no paren, de fer-li faltes a Jan Montero.
1: Sí, però és que nosaltres és nivell d'intensitat màxima i coco en atac. Saps? L'equip no se'n va, està en la faena.
2: Però ells, Nacho, no estan massa focalitzats en Montero?
1: Ja, però ells, jo, no sé, jo veig cares d'estar superat. Per l'esforç que fa València Bàsquet, per la forma en la que té de dificultar qualsevol situació d'atac, i ahí que pues no troben. Al no trobar, pues se desquicien, faltes a lo millor en un moment que ja no corresponen, pues acaben fent-les i ara la llàstima que s'ha deixat un tir lliure, però el segon l'enxufa Montero.
0: En tot cas, és més 16 per a València. 39-23. Ataca Panathinaikos, es deixa la pilota a ball de sort, però la torna a recuperar l'equip grec. El llançament de 3 punts, triple. Hayes Davis torna a anotar.
1: Este sí que va a la seua, perquè sí. Està fent el seu partit, està veient que l'equip no va i està caparant ell els focos.
0: 39-26. València guanya per 13. Pilota en atac per al crac. Pallant Jan Montero davant de Hayes Davis. Continua Montero, penetra Jan Montero. El llançament de Montero. Cistella! És imparable.
1: I damunt està demostrant avui un nivell mental d'estar en la faena, de saber que de primeres igual no és el seu moment, d'esperar pues, la inèrcia del partit per a trobar les seves situacions, i ho està fent.
0: Tolio Paulos, l'assistència per al llançament que no entra de Grigonis. Rebote en defensa per a València Bàsquet, que comença a jugar amb el rellonge. Corre el crack, Jan Montero passa per davant de l'anella, entrega per a Cameron Taylor. Taylor un contra un, a 2 metres, llança i anota! Cistella per a Cameron Taylor, més 17.
1: Que s'apropava, tocava la pintura, defensat ahí per Tolio Paulus, que no podia fer res perquè davant de Cameron Taylor jugant desventatge el jugador grec i ho aprofitava bé el jugador de València Bàsquet.
0: Ataca Panathinaikos, el valor per a Hayes Davis, el llançament. Patela, quina cistella acaba de fer Hayes Davis després d'un 3-60.
1: Que jo crec que ha pres la decisió.
0: La falta de Hayes Davis, hi haurà primers episodis de la catapulta infernal al Roja Arena.
2: No s'havien tingut encara, cert? Sí.
1: Si es fa ja, vamos, si es fa, és que és impossible que s'escape, però la elaboració ofensiva de València Bàsquet molt bona. Primer, la continuació de Nil Sacco, que no és una acció ja definitiva perquè no continua fins a la cistella. La passada de més cap a Darius Thompson, en la penetració de Darius Thompson, li la tornava a regalar a Nil Sacco.
0: Primer tir lliure per a Nil Sacco. El baló...
1: Oh. Más de lo mismo.
0: La catapulta... Que envia el balón en esta oportunidad más allá.
2: Venga, que el segundo va dins.
0: Sacco, te envíe toda la fuerza de Folgado desde el estudi. Espera que tractes de hacer el tir lliure. Allá va el lanzamiento. Tampoco.
2: No.
1: Es que el nivel de tensión que tiene cuando mira Sacco el tir lliure es mayor que la resta del partido, porque la grada está como suplicando por si entra algún.
0: 3 minutos de la segunda parte. València Bàsquet guanya per 15. La pilota espera Panathinaikos. La juga Tolio Paulos. L'un contra un davant de Montero. Penetra Tolio Paulos. Falta personal de Montero. Hi haurà tirs lliures per a l'aler suplent de Panathinaikos.
1: Ara, en l'últim moment, jo crec que Montero no necessitava tant apretar, perquè Tolio Paulos ja tenia dificultats. No aprofitava massa bé perquè era sobre l'1 contra 1, però finalment li solta la mà i és el que li regala els tirs lliures.
0: 9 punts per a Badio, 9 punts per a Taylor. Són màxims anotadors en València Bàsquet.

0: Gerard Montero, només 6 en este partit. Si Montero es plega 20, guanyem.
1: Sí, perquè significa que domina el tempo, que domina el partit ell. Ja, ja ho està fent, eh? I poquet a poquet està afegint-se en ixa part de l'ofensiva.
0: Els tirs lliures per a Tolio Paulos, se'n cistella els dos. Deixa la distància en 13, 43-30. 6 minuts 50 per a que concloga este tercer quart. Ataca València Bàsquet. El baló que circula per l'exterior fins que plega Jean Montero. La trau cap al cantó. Allà l'espera Thompson. Entrega per al Nano. El triple queda curt. El triple curt per part de Sergio de Larrea. La pilota altra volta per a Palatinicos. Col·loca la mà per darrere Montero. Toca el baló, però no el pot controlar. Deflection serà baló per a Palatinicos.
1: Montero en defensa és pesadilla també, eh? Sí, sí. Perquè no para. Camentes, activitat de mans.
0: Altra volta la té Tolio Paulos. Baló interior per a Lesor. Llança i erra. Errada era Faried i no era Lesor. Sí.
2: Pel segon el Getafe. A punt d'arribar al descans. Getafe 2, Mallorca 0.
0: Espanya en el Mallorca, eh?
2: Sí, sí. Impulsa el Getafe cap a Europa, però s'ha encallat ahí al Mallorca.
0: Darius Thompson de 3, no anota. Torna a rebotejar Panathinaikos, que ara està tancant molt bé el seu rebot defensiu. 43-36 minuts per a que conclogui el tercer quart. Pilota en atac per a Panathinaikos.

0: Thompson, el llançament fora de temps. El llançament fora de temps, pilota per a Panathinaikos.
1: Tan pujant, el nivell d'agressivitat, de responsabilitat de l'1 contra 1.
2: Havia entrat, també,
1: Havia entrat,
2: fet una cistella bestial, eh?
1: Ara és el moment també de... Diguem que Panathinaikos està ficant aquest llistó més físic darrere i ara troba més dificultats València Bàsquet generant avantatges en atac.
0: Últims 5 minuts d'este tercer quart, més 10 encara per a València Bàsquet. 43 a 33 en atac Grigonis per a Panathinaikos i la falta personal és de Reuvers. Falta clara, tractava d'avançar-se en la passada cap a l'Esor. Indica Milan Nedovic, falta favorable a Panathinaikos.
1: Sí, el treball ahí per a rebre Matías Lesol, li negava de primer Reuvers, però ja quan rebe la pilota el frena i se falta.
0: Falten 15 minuts, València guanya per 10. En este quinti definitiu partit, gran de 3, triple. Ells comencen a afinar, eh?
1: Sí, comencen a afinar, comencen a aparèixer jugadors i sense Kendrick Nunn en pista, eh?
0: Es posen a 7, 43-36. Atac per a Darius Thompson, busca el bloqueig d'aquí, Braxton Kike penetra davant de Lesor, llança tap. El tap de Lesor, encara que la pilota continuarà siguent per a València Bàsquet.
1: Bé, és posició per a València Bàsquet, percutia i Braxton Kike, aguantava també encara bé Matías Lesor, té un frena, se frena ara en este temps mort, per a reconduir cosetes i València Bàsquet per a recobrar la seua frescura d'atac en passades extres, sentint un poc més d'elaboració, fixa't que en la situació individual ells estan apretant moltíssim la pilota, ofegant sobre el baló. Cada acció d'este tipus és un llançament forçat, el que toca és circular 3-4 passades i després generar atacar a contrapeu a la defensa de Panathinaikos, retalla l'equip de Ataman.
2: Sí, ells porten un parcial, Luis, de 8-13 en este tercer quart.
1: Sí.
0: Dona la sensació de que València necessita els triples, de que allò que li ha acompanyat al llarg de tota la temporada és el que ara li està abandonant.
2: Perdona, Luis, però ara sí que se pega foc la zona baixa en primera divisió. Marca el Deportiu Alavés, minut en el descompte de la primera part. Acaba de fer gol el Deportiu Alavés, Deportiu Alavés 1.
1: Cuidadín, perquè està calentita.
2: L'Alavés ara suma 40 punts, cau al descens el Llevant, per pitjor diferència de gols que el Mallorca, menys 15 per al Llevant, menys 11 per al Mallorca, i tots dos equips s'enfronten este cap de setmana.
0: Però cal dir que este no és real, eh? Vull dir, al final de la temporada no compta el general, compta el particular.
2: Per sí, però no s'han enfrontat encara. Sí,
0: compta el general,
2: sí, sí.
0: 37 jornades i en la 38 el particular. Es reprèn el partit, així en el Roig Arena.
1: Cuidado ahí, eh?
0: Estem en el moment més angoixós del partit per a València Bàsquet, que guanyava per 10-7, ho fa per només per 7. La penetració de Branco Badio, falta personal. La falta personal de Lesor és la segona.
2: Descansa Mendizorroza amb ese gol in extremis del Deportivo Alavés, que guanya 1-0. Què diu Ataman, Luis? Nacho, què vol?
0: Esta falta de Lesor, la protesta, també protesta el pivot francès i els àrbitres que donen tirs lliures.
2: Ataman, però si el teu equip ha fet 36 punts.
0: Sí, sí. I ells estan ahí aguantant.
2: També és cert, sí.
1: Sí, estan aguantant-se en el partit, eh? València Bàsquet ha tingut, jo crec que en el segon quart, la inèrcia també de l'arrencada d'este tercer quart, un poquet l'espenteta per a poder ficar diferències ratllant, rondantes 20 punts. Ahí està, però ara s'agafa el partit, però tot el rato també entre Ataman i Matías Lesor, que està també exagerant-se, bueno, gesticulant moltíssim per a recriminar qualsevol falta que se li assenyala.
0: Torna a canxa Nan per a jugar estos últims 4 minuts del tercer quart. Pilota per a Panathinaikos, busca Hayes el llançament de 3 triples.
2: Uf.
0: Ells han afinat definitivament en el llançament exterior.
2: Però és Hayes Davis,
0: A 6.
1: Sí, és que el Hayes Davis és un poquet el que mesclaré.
2: Està aguantant.

0: Fabio que busca responde, respon.
1: La resposta de Branco Badio, triple més 9. 48-39. Són ja 14 punts per a Branco Badio. Ataca per la Tireikos des del cantó, llançament de 3, triple. Tolio Poulos anota el seu segon llançament de 3 punts. Altra volta estan a 6. Ataca València, falta personal, hi haurà tirs lliures per a Badio.
0: I de qui és la falta? Escolte.
1: Jo crec que de
2: TJ Short?
1: De Tolio Poulos.
0: Jo crec que de Kendrick Nant, eh? De Kendrick Nant, jo és la quarta.
3: Quarta de Nant, sí que és de veres, Nacho.
0: És de Kendrick Nant. La última sarpa
2: és d'ell. Sí, no, no, sí, és de veres, de confusió, però sí, sí, sí, és Nant, és Nant, sí, sí.
0: En la quarta falta es va passar, sí, això, sí, també en el tercer partit, en el quart partit allí, i el va aguantar i al final va fer la quinta.
2: En el primer no va córrer lo semblant també amb Nant, Nacho?
0: Sí, que és que Quindy està ratllant.
2: S'ha carregat molt pront de faltes.
0: El primer partit que acabava en tres faltes, no? En la primera part o alguna cosa així.
2: Exacte, Nacho, sí, sí, sí.
0: Però va aguantar, i aquest partit va aguantar, però en l'últim d'allí va fer aquesta quarta falta. Un poquet estava també fora, o desquiciar, com està avui Kendrick Nant. I en aquestes quatre faltes el que fa Ataman és deixar-lo en pista. I t'has d'atacar. Ara, cada vegada que estigues defensat per Kendrick Nant, t'has d'atacar-lo.
1: Anota els dos llibres Branco Badio. Més 8 per a València. Falten 3 i mig per a que conclogui el tercer quart. Ataca Panathinaikos. Quin soroll més màgic des del Roig Arena, des de València, per a tota la comunitat valenciana. Volem estar en Atenas amb el València Bàsquet. Penetra Kendrick Nant, el llançament queda curt. Reboteja Panathinaikos en atac. La pilota
0: treta per a
1: que s'acabe la possessió.
4: Molts dubtes sobre si ha tocat la d'ella o no.
2: És el que estan dient ells. Crec que ho va demanar, eh?
1: Però no ho reclamen, no. No.
0: Li estan dient a l'arbi que ho mire, que comprove l'arbi, no?
1: Sí. Diu, jo no t'ho demane, però i si tu ho mires?
0: Ves a Moreu.
1: Mira-ho tu.
0: Però
2: no ha tocat, no ha tocat, no ha tocat, eh?
0: Jo crec que no.
2: No toca.
0: No, ha sigut que des de la banqueta, des de l'ajudat d'Ataman, li ho han dit. I ell s'ha girat. Jo crec que Ataman pensava que no havia tocat, però
1: Ata. Mira per altre costat. Que no ha tocat. Li diran Ata, no?
0: Ata.
1: 50-42 al marcador. La pilota per a València, últims 3 minuts del tercer quart. Cameron Taylor tracta de girar-se, però li furta la pilota de les mans. Gran comença a correr per a Nant Cistella.
0: Tot el que siga ara en excés de dribbling, de boix de valor, t'equivoques. T'equivoques. En l'acció individual tens que un botet, dos màxim, descarregar. Excepte este tio, que té un escàmel.
1: Smash amb la mà esquerra, Braxton Key, més 8. Ara hi ha falta personal en defensa, la quarta encara del Nano, que ha fet una bona falta.
0: Falta tàctica, però lo de Braxton Key també en el dia més difícil.
2: Destacadíssim, Nacho.
0: Destacadíssim, sí. És que crec que no s'ha equivocat pràcticament res de lo que ha fet.
1: 8 punts ja per al pivot nord-americà, per a l'home de la máscara de la caraceta. Nant a punto de perdre la pilota i la perd. Pèrdua de pilota de Kendrick Nant, que avui no està, Avui no està, 4 faltes personals, pèrdua de valor, però encara queda molt, 2-20 per a que concloga el tercer quart. No podien fer que siguin a acabar el partit.
0: Això ho diguem ja, sí, la veritat.
1: Va restoneixer una miqueta i tal, no?
0: I ho acurtem, no?
1: Sí.
0: El que sí que està clar és que la defensa del pick and roll incomoda a Kendrick Nant moltíssim, Ara, cuidao, ara la demanava una connexió entre Cameron Taylor i Braxton Key, que li deia, penxa-me-la, pica-me-la dalt, perquè havia aprofitat bé el tall cap a l'esquena de la defensa en aquesta porta enrere. Encara serà possessió per als nostres.
1: A 2 de 7 per a que conclogui este tercer quart. 52-44. València guanya per 8. València està a 12 minuts de la seva primera Final Four en la història.
2: Torna Costello a canxa.
1: Branco Badio entrega per a Braxton Key. Lila torna al senegalès i alça de 3 molt curt. El rebot serà per a Panathinaikos. Gran defensa ara de Tolio Poulos.
0: Que se n'ha anat Tolio Poulos.

0: Quan eixia per segona vegada en l'atac Branco Badio, se'n va a puntejar-li, s'oblida un poc de la situació d'aguantar la penetració, sinó excedit en això, en aquesta intentona de que tingui la dificultat per a trobar el llançament exterior.
1: Últims dos minuts del tercer quart, més 8 València. Ataca Palatinaikos, Kendrick Dunn busca la pilota interior. Allà la rep Lesort, busca l'un contra un davant de Costero. La trau per a Hayes Davis, el llançament no pot entrar, no pot entrar, no pot entrar en la vida. Dice llançament de 3 punts i després la falta personal de Grant enviarà a la línia del tir lliure a Matt Costello.
0: És que clar, obligues a que tire estos llançaments qualsevol jugador de Panathinaikos, en este cas de Hayes Davis, i ell reclama una falta. Jo crec que no, estava en una situació de bona defensa, continua ahí incidint Nigel Hayes, però no cau en el sàdic en la tentació, li ho explica, però se n'anirà Costello al tir lliure per a tornar a ficar a son el més 10.
2: I tercera per a Lesort.
1: I ells juguen sense pivots, eh?
0: Sí, ara en 4 i en 2 alers, sí, xicoteig.
1: Juguen en Osman de 5 i en Hayes de 4, l'exterior per a Nan i per a Tolio Poulos, i jugarà de base Grant. El primer tir lliure que no entra per part de Costello. No estem per a regalar.
0: I més tirs lliures, que són situacions que tens que aprofitar bé, que tens que tindre eixa concentració. En els partits anteriors se mos havia escapat, per eixa línia moltes opcions de victòria, sobretot en els partits d'ací de casa.
1: Segon tir lliure per a Costello. Tampoc.
2: Tampoc?
1: R2, tirs lliures, Costello. Minut 40 per a que conclogui el tercer quart, 52-44. Baló en atac per a Panathinaikos. Allà la va a jugar Grant, penetra, pilota, línia de fons, erra. El llançament en primera instància, Palatinaikos, però torna a agafar el rebot. Nan, de 3, entrega per a Osman, penetra, la safata, cistelló. El que acaba de fer Osman és la primera cistella d'Osman en tot el partit. Vol respondre València Bàsquet, Jan Montero.
0: Quina és falta, és falta d'Osman.
1: Quina falta d'Osman. Cal buscar a Nan, que se'n va constantment al costat feble, eh? Espera, des d'ahir no atacar. Ai, ho tens que fer. Badio, atàca-lo. Atàca-lo, Badio. Badio davant de Nan, ataca, llança, no anota, rebot en atac. Està sol, cistella. Cistella per a Branco Badio.
0: Li ha pelat envolvente, que és...
1: Falta en defensa. Ara d'aquí hi haurà tirs lliures per a Panathinaikos, 54-46. Falten 34 segons.
2: Falta sobre Osman a 34 segons, sí.
1: Hi haurà tirs lliures per a l'equip d'Ataman, que torna a col·locar en canxa a l'únic jugador espanyol que hi ha a l'equip grec, que és Juancho Hernán Gómez.
0: I Toulopoulos ha tornat a fer un bon minut, eh?
1: Sí, sí.
0: El grec, seriós, en atac també efectiu.
1: És que Ataman busca en la banqueta sempre alguna peça que li ajude. I algun un partit va ser Grigonis, altre partit va ser Rocabopoulos.
2: Sí, sí, sí.
1: I avui troba l'ajuda en este Tolio Poulos.
0: Mira, te dice Osman el tiri, eh?
1: Osman erra. Segona opció de tir lliure.
2: Que no és normal, Nacho, este és bon tirador.
1: Bueno, és que el partit se les endú, és que cal estar ahí. El segon tir lliure sí que entra per part d'Osman. Deixa la distància en 7. 34 segons i acaba el tercer quart. La pilota espera Montero. Va a buscar el bloqueig de Costello. Jan Montero. Entrega per a Costello. La pilota que demana i que rep Badio. Branco Badio davant de Hernán Gómez. Continua Badio. Badio penetra. I anota! Badio acaba de fer un cistelló. Últims 5 segons d'este tercer quart. Hayes Davis la deixa per a Grant. Pilota al costat per a Juancho. Triple. Triple de Juancho Hernán Gómez per a concloure este tercer tram de partit. 5

0: 56-50, guanyem per 6.
1: Del cistellón de Branco Badio, que se la torna a inventar, eh?
2: Es que és un cistellón.
1: Un cistellón. Fa ixa situació con Xenara a llançar, pinta i la defensa de Juancho, se'n va cap a dins i després la maga rectifica per a tornar-la a trobar. Deixant-la a tauler i ara els avis per Sireca estan revisant este triple de Juancho, si estava dins del temps. Em sembla que sí, perquè torna a apretar, eh? Ara Panathinaikos en una eficàcia des de la línia de 3 bestial. Sí, és triple per a deixar això en 56-50.
2: És que estan en partit, eh, Senacho?
1: Ells estan en partit.
2: Estan aguantant-se tot el partit. Estan aguantant-se el marcador.
1: Aguantant-se, no? Sí. Coxi, han passat el pitjor moment, s'han tornat a agafar. Jo te diria que en segona unitat, eh?
2: Sí,
1: el factor important, perquè per a mi la feina de Toliopoulos ha sigut un factor clau per a Panathinaikos, per a enganxar-se, per a tornar gran, que no és un actor secundari, però és un tio que penses més, que fa el seu treball des de la defensa, no? Des del xoc coral, des de un poc repartir o trobar els companys, i avui també apareguent en este tercer quart per a reduir la diferència.
0: Mira, Juan, diguen al públic que s'alce. Mira, Juan Roig, alçant-se, diguent-li al públic que s'alce per animar a l'equip.
2: És el moment ara, eh? Ja.
1: És que quan està espantant a la grada, ja ha vingut també per així darrere, on està la xaranga i el fons d'animació. I abans que jo me trobava per fora, també pensava que deia que era el dia, eh? És el dia, però a veure si rematem la faena.
2: És el dia, no va ser fàcil, Nacho, ja ho sabíem, però és el dia, efectivament, sí.
0: Falten 10 minuts.
1: És el dia, tot el món, bueno, tot este de públic, de directiva, Juan, tots els que estan així, estan en aquest pensament, no? És que és el dia i ja ho tenim a 10 minutets.
0: Ens espera el Pireu. Ens espera Atenas, la capital de Grècia, per a eixa semifinal de la Final Four entre València i Real Madrid. Tant de bo, eh? Que en 10 minuts l'estem comptant. Comença l'últim quart, Folgado.
2: Buf!
0: Últims 10 minuts de partit. Pilota per a Panathinaikos. La juga Toliopoulos. Penetra Toliopoulos.
1: No.
0: Entra. La safata amb la mà esquerra. Recupera València Bàsquet. Allà va el crack. Falta. La falta personal de Hayes Davis. És la seua segona.
1: Sí, ha vist que el seu company Toliopoulos estava encara tornant cap a la defensa, en inferioritat numèrica Panathinaikos, la frena.
0: Vinga, 56-50 al marcador. La pilota en atac per a València Bàsquet. Allà va cap Taylor, penetra Taylor, busca el contacte. Llançament molt forçat. Bona defensa d'Hernán Gómez. La recupera Panathinaikos. Hayes Davis, el trap en el cantó. Ix bé el nord-americà per entregar cap a Toliopoulos. De nou Hayes Davis, baló interior.
1: No, ha fallat.
0: Quina errada d'Osman, eh? Està la sol de Vall de l'Anella de València. Jan Montero la deixa per a camp.
1: Uno més.
0: Taylor per a Jaime. Pradilla. Maravilla. Pradilla, maravilla. Triple Pradilla.
2: Quan més ho necessitava l'equip, Nacho.
1: Sí, i confiança de Pradilla en si mateixa, eh?
0: Vol respondre Osman, triple.
1: Bueno, quan el nivell de resposta també de Panathinaikos.
2: Sí.
0: 59-53, falten 8-40. El balón en atac per a València, Reuber, Cistella. Tenia superioritat davant d'Hernán Gómez, que no pot defensar tot.
1: I que ells ara no tindré ningú dels pivots, dels interiors puridurs. Claro, en les continuacions té desventatge física.
0: Está jugando Hernán Gómez de 5, ¿eh? El balón para Toliopoulos. Busca el bloqueo de Hayes Davis. El lanzamiento bloqueado por el crack. Quintap y acaba de colocar el mes menú del partido al jugador de Panathinaikos. Juega en ataque Valencia. Busca en la zona. La pilota que trau Cam Taylor, pero que recupera Toliopoulos. Pero la falta de Jan Montero para parar el contraataque de Panathinaikos.

0: Panathinaikos. Torna gran ta cancha, descans per a Tolio Paulos.
1: Pepe te la falta ara, eh? Pepe te la falta perquè aquest dia de carrera, la força que té de jugador, bueno, trobava segurament l'avantatge. I, i en la parcel·la ofensiva s'equivoca Cameron Taylor perquè la, per a mi la té per a buscar ell de primeres. Tarda massa en pujar el valor i després la passada ixa cap a 45 graus la negava, eh? La negava ràpidament per a Panathinaikos, la primera passada, la recuperació i ara en revisió també de, del temps, del, del crono.
0: Falten 8 minuts, guanyem per 8. El balón espera para Panathinaikos. La emoción del básquet europeo en el punta a punta Punt Radio. L'Euroliga. A l'Euroliga només li falten 4 partits, eh?
1: Sí.
0: Este, les dues semifinals i la final. I així tenim a València Bàsquet jugant. Grant en atac per a Panathinaikos. La trau el cantó. Nan de 3, no. El rebote en atac per a Juancho Sistella.
1: Quin rebot acaba de agafar este.
0: Sistello de Juancho Hernán Gómez.
2: Uf, sí.
0: Es posen a 6. 7 i mig.
2: Però no baixen, de 6, eh?
1: Sí, i tu també estàs tenint solidesa quan s'apreta així l'electrònic, estàs tenint tranquil·litat, anem a voleada.
0: Badio penetra la liu. Falta.
1: Faltón. Faltón.
0: Tenim que aprofitar que ells estan sense pivots. Era una decisió per a mi molt sorprenent de Taman. I perquè... que espere que pague en la derrota.
1: Perquè se ho juga més a vore si troba això, inspiració ofensiva, que és el que pensa que ell, que li ha faltat al llarg del partit al seu equip, però darrere està patint moltíssim. El seu bàsquet aprofitant-ho bé, ara s'amagava Reubens allà a l'esquena de la defensa, li la penjaven i li fa una falta contundent d'Osman.
0: Va en el primer tir lliure, que entra Nate Reubens, el jugador nord-americà amb passaport hongarès. Només 3 punts per a Reubers en este partit són pocs, eh? Però un jugador que va fer, quants, 30 i pico?
1: Sí, aquell partit de contra la Virtus, no? Va ser, que va ser MVP de la jornada. Està faltant-li un poc de punteria. Ell busca les seues propres accions, però no està en aquest punt de gracieta que cal tindre, però sí que...
2: Però ha fet aquests dos, Nacho, que eren fonamentals.
1: I el tir lliure, eh? En aquest aspecte no te pots... equivocar ara, te puedo dar la tranquilidad en el marcador.
2: Torna saco.
0: Guayem Perwit, Osman penetra, la safata curta.
1: No, Osman no.
0: Dos errades inexplicables en este último cuarto para Osman. Obrin la posibilidad de que Valencia se embacha de Deu. Y a falta en ataque de saco. Falta absurda, no cabe espentar. Ya mucha diferencia de alzada.
1: I ells arriben mal col·locats en la defensa, perquè no arriben cadascú del seu, arriba Osman per darrere, agafa ell el baló i se'n va a l'avantatge física en el saco. En Kendrick Nunn, quina necessita temps de...
0: Te dic una cosa, cal respectar les rotacions, els canvis de jugadors, però no és moment de jugar en saco.
2: A mi m'ha sorprès, sí. Ara quan entra per Reubens.
0: No és moment, vol dir, ells estan sense pivots, no el necessites. Te va a llevar més de lo que te va a donar.
2: Va tornar Braxton aquí.
0: Però no per saco. Entra per Pradilla per a jugar de 4. Falten 7 minuts. València guanya per 8. Això està emocionant, Rodilla.
1: Això està, vamos. Això està...
0: Això està... Ai.
1: En el filet, eh? El...
0: Gran,
1: a un passe de tot.
0: Per a Panathinaikos. Gran tracta de buscar la passada. Gateja en la seva defensa. Branco Badio. Gran... Busca la passada interior per a Hayes Davis.
1: Hayes
0: Davis, la pilota per a Juancho. No, no va el triple de... Allà va el llançament de Darius. No, no entra el llançament de Thompson. El valor espera a València.
1: Per a mi de Osman, per a mi de Osman. Se cabreja, fa gestos, però és fora de Osman. I així ho ha d'interpretar a mi perquè estava a un paper d'ell, eh?
0: Traurà de fons València 6-20 per a que acabi el partit.
2: Sí, toca Osman clarament, és l'últim en tocar, és Osman, sí.
0: Badio, Badio en el mismatch, llança de 3, curt, el rebote serà atac. I el
1: rebote navegada.
0: Altra volta la té, Badio, la deixa,
1: el nano, està sol, per favor.
0: Està sol el nano, no entra, rebote en atac.

0: Sac per a Sacco, la deixa per a Thompson de 3. Sí,
1: ah,
0: sí,
1: ara sí.
0: Triple Thompson més 11.
2: Encara que no t'entren, te'n vas al rebot. Un jugador, un altre, tres focos sempre en aquest aspecte rebotejador per a trobar la tercera acció de l'atac. L'engatilla de Darius Thompson i ara torna a elaborar Gran, que no troba corredor i aguanta la veig de bàsquet en la seva defensa, recupera de nou.
0: Vinga, que això està, que això està, més 11.
2: Pega el col, nano, pega el col, nano, pega el col.
0: Sí, sí, sí, sí. Triple del nano.
1: Quina personalitat.
0: Triple de la Rea, més 14.
2: Això sí que era així. Esta victòria sí que va quedar així de roxa. Era per anar a la primera pàgina al port de la victòria. És el més 14, eh? Era el moment un poc de sostindre diferència, de no deixar que Panathinaikos pegara i se arrepretone més en el marcador. I no és que no consentisses, és que transformes en un punt més de velocitat el teu atac i trobes a contrapeu, trobes a la defensa descol·locada de Panathinaikos per a trobar tres rebots ofensius en aquests desajustos que tenia Panathinaikos. Trobes aquests tres intentos des del triple, el de Darius Thompson i este de la Rea, que torna a ser un nano que està en un nivell de coco.
1: Aquesta cistella té molta personalitat, Nacho, perquè podia haver entrat. Ha decidit jugar-se-la ell i de 3.
2: Però amb quina tranquil·litat. Quan està en la línia de 3, és que és com si se xelara, com si se calmara per a fer aquest llançament. I ara Tamanque parava, frenava esta estirada en el marcador. Ja anem a veure, que li queda
0: para ti. Això no s'escapa, això ho tenim! València Bàsquet va estar entre els 4 millors equips d'Europa. Es reprèn el partit, 5 i mig per a que acabe, més 14. Per a l'equip de Pedro Martínez, de Màgic Martínez. Ataca Panathinaikos. El baló de Nan. El bloqueig de Lesor, continua Nan. Entrega cap al costat, pilota interior i la mà per a enviar-la per línia de fons de Sacco.
2: És que no n'hi havia opció de passada, perquè Nil Sacco recollia ràpidament, tapava cap a aquesta caiguda de l'interior de Panathinaikos. 3,4 per a buscar.
0: 3 segons, li resten aquest atac de Panathinaikos.
3: Defense. Traurà des de baix de l'anella.
0: El balón que ya posa en el movimiento para Rocavo Poulos. No, el tir de 3. Agua. Balón para Valencia, que ya está corriendo.
3: La falta en ataque de Branco Badio. No le pueden señalar la quinta.
2: Claro.
3: Si le señalen la quinta, Nan, se acaba el partido.
2: Si esta falta no porta 4, si tendría de porta 2 o 3, yo creo que le la señalen, le cau. El problema es que una falta en ataque de este tipo no la pots
3: Yo soy revisar. Pedro... No es pot revisar,
2: clar,
3: perquè és interpretació.
2: Clar.
0: Últims 5 minuts. Més 14 per a València. Ells tindrien que remuntar a 3 punts per minut, per a guanyar aquest partit. El baló de Nan. El 2 contra 1. Que recupera la pilota València. Comença a córrer Braxton Kiss. Cistella! Es baixa amb la mà esquerra, Braxton Key, més 16!
2: Quin tros de jugador, Braxton Key. Quina implicació en el last trencat i allà apareguent a la Matías del Sol, que troben dificultats la cistella.
0: Cal aguantar de la Rea amb servei per a l'acció. Juga per a... Que la puga jugar Darius Thompson, pilot interior per a Sacco. Falta!
2: Es falta y cuidado y la falta.
0: Sí, falta de Gran. València guanya per 14, falten 4-11.
2: Estaria la falta
0: en el límit
2: del límit del bien y del mal. Sí.
1: Ay, perquè no se pot revisar.
2: Sí, però
3: no val la pena.
1: ¿No?
2: Pedro no vol perdre ja, tota aquesta dinàmica.
1: Ja,
2: en peu per a ovacionar al nano a de la Rea.

0: espectacular, eh? Cada vegada que ha tingut que aparèixer està apareguent d'una manera estel·lar.
1: Catapulta infernal, episodi 3. Des del 4-60, Nilsako va a buscar el llançament del tir lliure. No.
0: Este ha anat a pitjor, eh?
1: No. Cada volta llança pitjor, eh?
0: Este ha anat a un costat del tauler, no frontal, oh, eh? Lateral, però la grada el torna a recolzar. Vinga, va. Uno, saco, uno.
2: Uno al saco.
3: A la saco.
1: A la saca.
0: A la saca, això.
1: Com en la tele. Da punt.
3: Tira l'Inil.
1: Va el segon tir lliure per a Nilsako. Bota la pilota, es concentra, llança, curt. Ha errat els quatre tirs lliures. Els quatre episodis de la catapulta infernal amb resultat de fracàs. Últims 4 minuts, València guanya per 14. Kendrick Nunn, que està amb 4 faltes, s'entrega per a Grant, busca el bloqueig Lesor. Continua Grant, pilot interior per a Lesor. Lesor que s'alça, tap. Tap de Braxton Key. Tap de Braxton Key en l'ajuda defensiva magnífica.
3: Bo.
0: Com ha col·lapsat, eh? Ahir Braxton Key, com ha anat a l'ajuda, com ha tancat bé per a ficar-li si tap. Després deia Braxton Key que la tocava Matías Lesor, però no vol tampoc demanar-la. Ahir 1,9, per atacar aquesta posició.
1: Només un segon, li resta per a Tinecos. Per a buscar el llançament, la pilota interior, la toca.
0: S'acabarà.
1: Reuers, final de possessió.
0: S'acabarà.
1: Final de possessió, la defensa de València fa que recuperem la pilota. Disfruten. Gaudisquen d'este equip. Més 14, falten 3,46.
0: Este equip és capaç de tot, eh? De tot. Sap suportar nivell de pressió, sap refer-se en els pitjors moments i sap mantindre també el coco clavat en lo que toca i no ficar-se en la gresca.
1: Estem a 3,40 d'estar en Atenas. El baló en atac per a València Bàsquet. La pilota que juga Darius Thompson, llança de 3, curt. El rebot és en defensa per a Osman. Entrega per a Nan. València guanya per 14, falten 3 i mig. Hi ha falta personal de Darius Thompson. És la quarta encara de València Bàsquet. Hi haurà pilota al costat.
0: Abans del bonus no has consentit ninguna acció. Mira si estàs ficat en el partit, que pogués ser fàcil per a ells.
1: En tots els quarts.
0: En tots els quarts. Totes les faltes utilitzades ben per a frenar les situacions de transició de Panathinaikos.
1: Nan, llança de 3. Nan, no, rebot en atac i anota Hayes Davis. Quin bot de Nigel Hayes Davis, col·loca la distància en 12, falten 3-14.
0: Kendrick Nunn, quan juga al bloqueig directe, és que quasi li dificulta més jugar al bloqueig directe que altra cosa, perquè la defensa de València Bàsquet és de 2-1, d'asfixiar-lo, problemes, per a Kendrick Nunn, però sí que apareixia Nigel Hayes Davis per esclafar-la.
1: Més 12, 3 minuts per a que acabi el partit. La juga Branko Madio. Vinga, que això no s'escapa. Tarda absurdament 8 segons en passar de camp.
0: I no era tampoc fluid de la pressió. S'ha donat ahí per conformar, no? Passant poquet a poquet i ha començat els 8 segons. Però torna a espentar la grada. Ara buscant situació més o menys ràpida per a tornar el gran a jugar el pick and roll.
1: Des del Roig Arena, contant-los, història viva del bàsquet valencià. València guanya per 12 a 3 minuts de la fi. Hayes Davis llança,
0: no.
1: El rebot és en atac per a Nan, llançament de Nan tampoc, però anota en la tercera opció d'atac. Lesor per a Panathinaikos, es posen a 10.
0: Bueno, això és qüestió d'estirar possessions, eh? Ara tenen que entre Montero, Branko Madio i Cameron Taylor, acaparar i allargar. Operació per allà. Falta.
1: Dosman, tirs lliures per a Jan Montero. Penso una qüestió de deixar passar els minuts perquè la victòria plegarà, perquè s'ho ha guanyat al llarg d'estos 37 minuts i mig València Bàsquet.
0: Te ho ha guanyat, eh? Està siguent superior. Ara també va bé Pedro Martínez.
1: En llevar a saco.
0: Sí, ho dèiem abans, però ara minuts final van anar a fer falta ràpida en moltes accions.

0: Vinga, Nacho Luis, que això no s'escapa, eh?
1: No. No s'escapa.
2: No.
1: Tirs lliures. El primer llançament dins. Tir lliure per a Jan Montero, més 11.
3: El València plegarà els 80 punts, eh?
2: Sí, perquè van rebre faltes.
1: M'ho dius en el primer quart i no m'ho crec. Que aplicaran els 80. Segon llançament de tir lliure per al dominicà. Jan Montero llança i anota. També. Roja Arena per ajudar en la defensa de València Bàsquet. Allà va buscar Cameron Taylor, el seu parell. Es para en el bloqueig. El valor per a Osman. Osman llança de 3, triple. Anota de 3, Panathinaikos. Atamant exigint els seus jugadors. Pressió en tota canxa. La té Cameron Taylor. Últims dos minuts. València guanya per 9. 73-64.
2: Cuidado en estos, en estas situaciones de dos contra un escantons. Tú no te puedes quedar ahí en esa situación. Tienes que buscar un poquito una acción más cap al mig en les passades i si te trampegen, soltar-la ràpid.
1: Dos minuts finals, ataca València Bàsquet. Branco Badio entrega per a Jan Montero. Jan Montero, el talent dominicà. No, erra el rebot que lluita rebot, i guanya. El rebot que lluita i guanya. Cameron Taylor per a València Bàsquet. El dos contra un en el cantó. Cameron Taylor a l'interior.
0: Quina defensa més agressiva ara, sí, de Panathinaikos, eh?
2: Sí, però com aguantar Cameron Taylor, eh? Les arpades ahí per a protegir el valor i després donar-la baix. Ara no entra el tiner que dinant i això va significar clavar-se per primera vegada en una final four.
1: Minut 20 per a que conclogui el partit. 75-64.
2: Espera, bé, Branco.
1: La té el crack. Jan Montero, el Roig Arena que ho celebra, pilota interior, Rivers, cistella! Anota el pivot nord-americà de València Bàsquet, últim minut!
2: Espectacular, eh? Quin nivellàs, quina concentració, quin nivell d'estar sempre en el partit per aplastar, eh? Per a passar per damunt de Panathinaikos.
1: Hayes Davis erra el triple, rebot en defensa per a València Bàsquet, últims 45 segons. L'atac per a Montero, falta. Falta personal d'Osman.
2: Wow.
1: Montero que es pega la gran faltada davant de la banqueta de Panathinaikos.
2: Sí, davant de la banqueta. Cuidado també ara que estos poden... mira, defensa-se la banqueta. Buscar alguna gresca, eh? Sí. Buscar un poquet el conflicte. I bueno, no cal celebrar-ho, eh? Cal celebrar-ho per tot lo alt, però se giraven ahí, s'alçaven varios jugadors. Feia Ataman el gest de calma als seus jugadors després d'aquesta celebració de Montero i el Roig Arena en peu.
0: Ojo, Nacho,
2: això
0: que...
2: és espectacular. Ojo, Nacho, el Roig Arena avui ha manat, també, eh? Ha manat.
1: Era molt complicat guanyar en este pavelló i ara és virtualment impossible. Més 14 per a València, el tir lliure que també entra de Montero, més 15. Falten 42 segons per a la fita més important de la història del bàsquet valencià, per estar en una Final Four. Erra Panathinaikos, però agafa el rebot i la va recuperar Cameron Taylor. Cameron Taylor contratat per al crack. Jan Montero que trau la llengua. Cameron ja no vol llançar. Està... Tu sí, però ells no, i l'estan buscant. Montero també els està buscant, eh?
0: Buf!
1: La falta de Rocavo Poulos, que ara es baralla amb el públic perquè no vol el baló. Pues fa falta
2: encaixó,
1: ser
2: tío.
1: Fa falta ser bobo, Rocavo Poulos.
2: Sí, falta...
1: Fa falta ser bobo. I Jan Montero alçant al públic. Se'n va la banqueta al crack.
0: Normal.
1: 21 normal, segons normal. Per fet, que això Pedro. Acabe. València Bàsquet està, senyores i senyors, en la Final Four d'Atenas.
2: En una exhibició, de xoc, de serietat. Li està dient ara també Juan Maroto. No entres, no entres.

0: van anar, bueno, que van a esta señalització i la revisió també per part del Sàrbic en el la última gresca o lo que ha hagut ahí en mitja pista i el i l'acció de Rocabopoulos perseguint la pilota en els aficionats de València Bàsquet en primera línia. És que, claro, és que estan atropellats, eh? Superadíssim este equip d'Ataman, que si abans d'encarar l'eliminatòria deia a veure qui és ara el millor entrenador, no? Que al llarg de la dia regular havia estat Pedro Martínez, pues torna a ser Pedro Martínez, torna a ser el millor. És que Ataman és que ni respira, és que està grogui en la banqueta, sentat. S'ha passat molt de temps, també. Reaccionava a base d'alguna situació del seu equip, no? D'alguna cistella, però veia que lo que es plasmava en un equip...
1: Jo crec que van expulsar a Montero. Jo crec que a Montero el van expulsar perquè ha llançat el baló contra Rocabopoulos. Està revisant-se l'acció. Però més enllà del que ocorre en esta jugada, està tot decidit al Roig Arena. València Bàsquet va representar el bàsquet valencià en una final a 4 de l'Eurolliga.
2: Increïble.
1: Va guanyar 3 partits consecutius a Panathinaikos.
0: Sol ho havia fet el Madrid en aquell play-off contra Partizan, no? Que va haver aquella gresca, jugadors expulsats. Va refer-se en els 2 partits de Belgrado i va tornar a guanyar el quinta Madrid. Però jo diria que aquesta eliminatòria era prou més difícil, eh? El girar-la, el tornar-la així al Roig Arena. I en 2-3 victòries seguides a Panathinaikos.
2: Mentretant, ha fet el tercer el Getafe. Getafe 3, Mallorca 0. Continua el Deportivo a la vez 1, Barça 0.
1: No expulsen a Montero. L'abraç entre Rocabopoulos i el dominicà.
0: Se anulen les tècniques, sí. I com s'havia produït primer la falta a Montero, són els
1: tirs
0: de Montero.
1: Per a Jan Montero, per a l'aler dominicà, que va a liderar València Bàsquet en la Final Four d'Atenas. El primer tir lliure per a Jan Montero, falten 21 segons. La pilota dins.
0: I que el canvi, Pedro. Sí.
1: Està preparat el nano, jo crec, per eixir.
2: Dic una cosa, eh? Giannakopoulos, a d'estos, no es deixa tornar en avió, eh? Van en bus altra vegada.
0: Sí, quan arriben a l'hotel, volem, eh?
2: Està esperant-los, eh?
1: I esta és l'ovació per a Jan Montero, qui se'n va a la banqueta.
2: Giannakopoulos es esperen en l'hotel, eh?
1: Ha embotit el Roig Arena al costat del dominicà. Última possessió del partit, ja no atacarà Panathinaikos. Senyores i senyors, 81-64. Anoten estos guarismes. És el marcador final del quin partit en el Roig Arena. València Bàsquet acaba d'aconseguir-ho. Fita històrica. Remunta un 0-2 per a guanyar la sèrie i estar en la final a 4 d'Atenas. Meravellós! Els 4 millors equips d'Europa.
2: Bueno, jo he vist gent ara en les imatges de la tele, Nacho, que està plorant de la emoció i del que ha fet València Bàsquet. És que no solament és que tomba Panathinaikos, és que va alçar o ha alçat el 0-2 en la sèrie que portava des del Roig Arena, la igual a 2 a Grècia, la porta al Roig Arena i torna a tombar Panathinaikos, Nacho. És que és una barbaritat el que ha fet aquest equip. És que se'ns esgoten els objectius, eh?
0: És per a plorar.
2: No, és per a plorar d'emoció, sí, tal qual. Sí.
0: És plorar d'emoció, és algo increïble. En una persecució de molt de temps, d'estar entre els millors, sempre que va a València Bàsquet, tenir 6 lluites, però és que el nivell d'esta temporada segur bestial per a ser equip de Final Four, demostrant a la pista, en lliga regular, en play-off, en tot.
1: Embogit l'equip, ballant en el centre de la canxa d'este Roig Arena, després de conquerir el bitllet per anar al Pireu, per a jugar la final a 4 de l'Eurolliga. Va ser segon classificat en la lliga regular. I allà va Cam Taylor, darrere d'ell Blackstone Key. Se'n van cap a la graderia. Es

0: Això ho tenim que celebrar tots! Mai el bàsquet valencià havia estat en una Final Four! Enguany, en este 2026, se n'anem a Atenas!
1: Se n'anem a Atenas, l'equip que ho celebra en el fons, en la grada d'animació, en la xaranga, perquè això és espectacular, ha sigut espectacular la seriositat de l'equip, el nivell de treball, de desgast, d'aparèixer uns i altres, de tindre jugadors diferencials i després de celebrar-ho, però de celebrar-ho de la manera, de una manera correctíssima, eh? Primer, Pedro se n'ha anat a saludar a Ataman, recollint jugador per jugador, cada un dels nostres també, en ese màxim respecte cap al rival i ara rodant el Roig Arena, així no se meneja, vamos, va, així estem... no se meneja ni l'aire.
2: És la imatge també de Víctor Luengo plorant, trencat de la emoció i del que acaba de fer València Bàsquet. Anem a fer una cosa, si vos pareix, no vos menegeu, tanquem el punt a punt, obrim el 90 minuts i anem a obrir-lo com toca des del Roig Arena.

0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Un programa, el d'avui, que té que començar d'una manera total i absolutament diferent. Trencant els nostres esquemes perquè acabem de viure una nit històrica. València Bàsquet en una sèrie, jo diria, ultragalàctica de 5 partits de quarts de final s'ha clavat en una Final Four, la primera de la seva història. En el Roig Arena, la gola que ens ha contat esta fita històrica és la de Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona nit. Bueno, per el moment no tenim aquesta situació. A veure si podem recuperar la comunicació amb el Roig Arena, que és, bueno, pues en aquests moments el lloc neuràlgic d'ebullició en el bàsquet, diria, mundial.
1: Com deia, és fàcil abrir.
0: Ara, qui ens ha contat aquesta fita històrica ha sigut Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona nit.
2: Així estem, Manolo, en este Roig Arena, on no es mou ni un espectador, normal, on està absolutament ple, disfrutant de els jugadors que estan pegant la volta, saludant a tots els espectadors de les primeres files, amb la música encara animant i amb moltes, moltes llàgrimes en este Roig Arena, on ens ve el record de tots aquells amics del bàsquet que ja no estan i que han ajudat a que es produïsca esta fita històrica per al nostre bàsquet, per al que el bàsquet valencià estuga en una final a 4, amb Miqui, amb Pipo, ajudant-nos des del cel i diguent a este València Bàsquet que és un dels 4 millors equips d'Europa.
0: Un dels 4 millors equips d'Europa en, jo diria, Luis, que la sèrie més brutal de quarts de final que uno recorda en moltíssim temps, per no dir en la història d'esta competició.
2: Abans d'este partit ja es parlava de que era la millor sèrie de la història dels play-offs de l'Eurolliga. Ha tingut de tot, grans moments d'atac, grans moments defensius, grans moments emocionals, i en l'encontre d'avui, a més, ha tingut el Roig Arena. Factor diferencial quan tornen els jugadors a la canxa. L'abraç entre Víctor Ruengo i Pradilla Maravilla i Jean Montero amb el mòbil a la mà en ulleres de sol saco, que a veure si fa un tir lliure. I ahí estan els jugadors de València Bàsquet disfrutant d'esta espectacular victòria d'avui. Hi haurà un València-Madrid en les semifinals de la Copa d'Europa.
0: Quin millor moment, Luis, per prendre's la revenja del que va passar en la Copa.
2: Sí. Sense dubte, sense dubte. Va ser un moment màgic. També entra amb sabatilles Josep Puerto, el capità d'este equip, lesionat, que no ha pogut participar en l'encontre. I així estem, Rodilla i jo, amb els pèls de punta.
0: Nacho, què tal? Bona nit.
3: Hola, què tal, Manolo? Bona nit.
0: Sobretot, més enllà de tota la superació que suposa de l'assentament del projecte, és també un cant a l'espírit de l'esport. Vull dir, jo recordo aquell últim partit de la fase regular de la lligueta, on deien, bueno, igual a València Bàsquet li convé perdre's per perdre el partit, per a no creure... No, no, no, i Pedro Martínez diria, no, no, nosaltres anem a tope, i a tope és a guanyar, i a guanyar és que has estat amb la soga al coll perquè tingueres un 0-2 advers, però que, com deia, crec que és un final de justícia poètica per a lo que suposa l'espírit esportiu que València Bàsquet, que no va voler escatimar, que no va voler jugar, que no va voler fer la trampa, hagi acabat en la Final Four.
3: Jo crec que l'essència de l'esport s'ha reflexat en esta victòria, en este pas de València Bàsquet cap a esa Final Four. Per què? Perquè lo que mana és lo que passa a la pista. L'equip que millor jugue, que més arguments demostre, que no que se pot embrutar, però que no apareguin altres factors que determinen qui puga accedir, no?, a aquestes semifinals d'Eurolliga. I el que s'ha jugat en este parquet del Roig Arena en aquests 40 minuts i en els dos partits també d'Atenes València Bàsquet ha sigut molt millor en el treball coral, en aquest nivell d'excel·lència defensiva, eh? Tot el món ajudant-se, tot el món apretant, ofegant el valor, i després en la parcel·la ofensiva, jo diria que també més generós, més coral, trobant millor elaboració, i això és el que avui portem cap endavant, demostra que l'esport viu del rendiment de jugadors en la pista, i València Bàsquet, que per a mi atropella a este Panathinaikos, superat ja en aquest tram final, perquè València Bàsquet no descuidava res, es pentava cada vegada més, i bé, així estem celebrant tot el Roig Arena en peu per a reconèixer als jugadors este faenón que acaben d'aconseguir.
0: Estarà tota la plantilla fent-se la foto, marcant amb els quatre dits de Final Four, Luis. És ara mateix la imatge sobre la canxa.
2: I ballant. I en el pavelló hi ha 14.900 persones, perquè és de Panathinaikos.
3: Ja han desaparegut.
2: Sí. Però els que estan de taronja tots, eh? Per cert, quina impressió veure tota la graderia de taronja en aquestes camisetes que el club ha regalat a tots els seguidors per a que pogueren mostrar aquesta uniformitat cromàtica des de la graderia del pavelló.
3: L'efecte de la grada, jo crec que avui també és aquesta demostració que la grada pot ser diferencial, apretant i ofegant al rival, i Enric, de Luis Arbalejo, i evidentment de la figura de Juan Roig, que tantes vegades fa anys deia que arribaríem a aquesta desitjada Final Four, que estaríem ahí prou de tocar-ho, pues avui seu en porta València Bàsquet, i per què no? O sigui, era un somni clavar-se en la Final Four, pues ara ja no és somni, ara és realitat.
2: Ara és una realitat, sí.
3: És un somni guanyar en semifinal?
2: De tot això, Fula, que parlàvem tu i jo en estes cadires en el mes de novembre, tu veus aquest equip capaç de clavar-se en la Final Four?
3: Algú m'ho diria que estaven tronats, eh?
2: Ara sí, parlant de la Final Four, d'un València que estava meravellant, però al que li faltaven coses, i Pedro Martínez ha estat capaç d'ensamblar-ho tot i de fer una màquina espectacular.
0: Doncs no? Si et sembla, Luis, és que crec que està parlant ara mateix per a

Ferran, a Enric, a Luis, pero cree que lo de Pedro Martínez es increíble. Es generar, fabricar una maquinaria que porta els partits a l'extrem.

0: Per tant, a disfrutar. València Bàsquet va competir o no? Va portar una altra vegada al límit, a l'extrem, i aquest enfrontament en semifinal contra el Real Madrid.
1: El Madrid sense Tavares, eh?
0: Sense Tavares.
1: Madrid sense Tavares. Així que cal anotar la data. Divendres 22 de maig en l'OACA, València Bàsquet, Real Madrid, semifinals de l'Eurolliga.
0: Sense Panathinaikos. Vas anar allí i ells no van estar.
1: No, però el president sí.
0: El president sí, el ja, president pot anar,
1: sí, ja pot anar. Ja pot anar. President, ja pot anar.
0: És cert, ja podrà estar allí mirant
2: que vaja.
0: El partit. Però jo te dic...
1: 22 semifinals i 24 la final de la
0: Eurolliga. Sí, i damunt de l'Eurolliga, Luis, tu és tercer i quart puesto també. Sí, vull dir, que, però que jo en aquest equip, te dic, no ho dic, o sigui, ho hem dit al llarg de molts partits, des d'aquest tram inicial que veiem a l'equip que funcionava com un rellotge, aquest equip és capaç. És capaç.
1: De guanyar la Eurolliga?
0: Este equip és capaç.
1: Ai, no. Cosa és mi vida. Que te n'has vingut molt amunt, Rodilla.
0: No, també se'n vinguem amunt quan dèiem que este equip anava a la Final Four.
1: També de veres.
0: I era la jornada 8 o 9.
1: Saps què te dic? Tornem a anar-se'n amunt.
0: Vete arriba, va.
1: Anem a guanyar la Eurolliga.
0: És capaç, l'equip. Pedro Martínez ho ha plasmat en un guió de serietat defensiva, de xoc coral. Apareixen jugadors diferencials, però és algo que no és fruit de la capacitat individual del jugador, sinó treballat i això fa somiar en gran nivell de generositat també dels jugadors, perquè se sacrifiquen independentment de la seva aportació ofensiva, bueno, pues sense ser clar favorit a aconseguir-la, perquè hi ha altres que sembla que poden tindre aquests galons perquè ho han aconseguit altres vegades, però en l'espírit competidor de l'equip i somiar a tope.
2: Bueno, pues ja posats, reserveu el 22 per a la semi, el 24 per a la final i el 25 per a les celebracions.
0: Vale, ja està guardat.
2: Se queden agendades.
0: No estaria mal,
1: Està anotat. Divendres 22, 20 hores, perquè ja tenim horari i tot.
0: A les 20 hores
1: anem? A les 20 hores, València-Madrid. Segon torn.
0: Pues ja estem ahí.
2: Molt bé.
0: Això ja no ho canvia ningú, Manolo.
2: No. Ja no canvia ningú. Tot el que s'ha viscut en Wayne, que és una barbaritat, però s'aspira encara més.
1: Dani!
2: Que és el millor. Que és el millor. Senyors, a gaudir de la festa, Luis. Nacho, gràcies.
1: Sí, vinga.
0: Això no para, Això no para.
1: L'enhorabona, per a tot el bàsquet valencià, Que això és un mèrit per a...
2: 8-6-4, València Bàsquet a la final, a 4, i ens han contat el partit Luis Urrutia, Nacho Rodilla i la direcció des dels estudis de Salva Folgado. Crec que, gràcies companys, crec que podem escoltar al propietari de València Bàsquet, a l'artífex d'este projecte, Juan Roig, parlant per a la tele.
3: Bueno, sí, está fenomenal.
4: ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has vivido el partido? ¿Cómo estás?
3: Fenomenal. Lo más contento es por la afición, que lo ha hecho fenomenal. Y luego tenemos un gran director general, que es Enric Carbonell, y luego el entrenador y los jugadores se han dejado la vida en el partido, ¿no? Yo creo que ha sido un partido impresionante, vamos. Hemos disfrutado y hemos estado asustados todo el partido, pero ahí está. O sea, que muy bien.
5: No, yo quería preguntarte cuántas veces habías soñado en un escenario así. Yo te he visto disfrutar desde el primer momento confiando en tu equipo, pero para ti debe ser maravilloso ver que todo el trabajo, todo el esfuerzo y todo el sacrificio tiene recompensa, porque la ciudad está volcadísima con tu persona y con este equipo que ha empatizado, o sea, son uno todos.
3: No, lo más bonito es que el público este año ha respondido de maravilla y ha animado muchísimo, y en los partidos malos también nos han aplaudido, y vamos, el público estamos encantados con ellos, están todos felices, y yo creo que también pues ir a jugar una Final Four pues te sube el nivel y el caché y todo eso, ¿no? Pero estamos súper contentos. Mira, hombre, hasta Pedro Martínez está ahí mitja hora hablando, o sea, que muy bien, o sea, que está fenomenal, tenemos un gran entrenador.
6: Una curiosidad, el último partido de temporada regular se especuló con que a lo mejor a Valencia le podía interesar más para evitar a Panathinaikos no ganar ese partido, y al final... Yo creo que lo que sucede conviene, ¿no? Se han vivido tres partidos tremendos aquí en el Roig Arena y se ha superado a uno de los grandes de Europa.
3: Además, es que yo creo que cualquier equipo de los ocho somos igual de buenos. O sea, unos mejor, otros peor, y todo lo que hay que hacer. Yo creo que Pedro Martínez siempre lo ha inculcado. Hay que ir a ganar, porque si miras la clasificación, luego justo te elimina.

0: 11 i 24. El València Bàsquet, amb el qual hem obert este programa, com no podia ser d'una altra manera, perquè s'ha aconseguit, s'ha viscut avui una nit per a la història, en el Roig Arena, on València Bàsquet ha guanyat 81-64. Salva Folgado, què tal? Bona nit.
1: Què tal?
0: Ha sigut superior tot el partit.
1: Sí, és cert que no sabia que no podia fer la diferència de punts més gran dels 6 punts.
0: Sí, però
1: fins al final, Manolo, però sí, durant tot el partit ha sigut molt dominador. És que el primer quart ha sigut absolutament espectacular. I una marca, diríem, ratlla o territori. Era molt complicat carregar-se durant 3 partits seguits a Panathinaikos, Manolo, lo de València Bàsquet té molt de mèrit. Als és un 0-2.
0: És una sèrie de 5 partits estratosfèrica.
1: Vas a Tenis i la iguales, portes el quint, el forces per a jugar així, el guanyes. Increïble, Manolo, va escriure la pàgina més brillant de la seva història, València Bàsquet, sens dubte. I encara pot escriure una altra més important.
0: Tu eres molt de Pedro Martínez, jo soc molt de Branco Badia, eh?
1: Sí?
0: Cada volta, sí. Sí. Però a més, cada volta de manera més rendida, eh?
1: Els tres últims partits de València Bàsquet, els dos en Atenes i este,

0: començat igual, amb una cistella de Badio.
1: Sí, i la segona part, oui, te ho sentia dir en la primera part, però la primera cistella de la segona part
0: també
1: de Brancó, sí. Badio.
0: Per tant, sí, algun partit de les semis ja en la Final Four comença amb cistella de Badio, el partit se guanya.
1: Segur. Sí. 11 i 25. Acaba de finalitzar. Que ja això ja és la esquizofrènia League. Vull dir, ja és el Psychiatric League, perquè és que jo ja no tinc paraules. Ha finalitzat en victòria a la vez un Barça 0. I en Getafe 3, Mallorca 1. Què vol dir això? El que vol dir... T'espera la sintonia de la Tanatolíric, Juan? T'espera la sintonia de la Tanatolíric? Pues ves posant-la, perquè estic intentant...
0: No tinc així la classificació, si vols.
1: La tens, sí, sí, a mi l'aplicació està de la Lliga, falla més que temes.
0: La tinc. No m'estranya.
1: Falla més que temes.
0: No m'estranya.
1: Bueno,
0: clar, ara la pregunta és... Acabes de fer-la tu. Quants punts són suficients per a salvar-se?
1: No, la pregunta que li havíem fet avui als oients, el que passa és que com hem començat i havia que anar, lògicament, a Roja Nena, la pregunta que avui hem fet a la gent és, a partir de demà, te dona il·lusió perquè te pots acostar a Europa o te dona por perquè pots tornar a caure baix? És que, com diria aquella, el loro que és d'oro.
0: No, ja ves el puntatge, Manolo. El puntatge, vull dir, quants punts són necessaris.
1: Jo pensava que en 42 eren suficients.
0: Jo en 43, 42, 42 vaig dir ahir.
1: I ara m'ha dit
0: que
1: tinc
0: molts dubtes, dubtes, sí, sí. És que ara, Manolo, jo crec que fins que té 44 necessitaria un punt més.
1: Correcte. Ara mateix, com està la situació? La situació està en... La situació del club, jo crec que ja salvats amb 44. Però, bueno, ara mateix de baix encara podem...
0: Si els de baix sumen 6, sumen 45.
1: Bueno, doncs entonces anem a acabar-los en l'any. 8è i 9è, Real Societat, 44 punts. Desè i 11è, Sevilla i Rayo Vallecano, 43. Triple empat a 42 en les posicions 12 Osasuna, 13 València i 14 Espanyol de Barcelona, que avui ha tornat a guanyar. Vamos, l'última volta que va guanyar l'Espanyol, Maduro era encara president.
0: Sí, era 20 i algo de desembre, Manolo.
1: Exacte.
0: De 2025.
1: Clar. Exacte. Vale, 12, 13, en la 14 l'Espanyol, en la 15 està a la mesa amb 40. En la 16, ahí comença la bogeria, 16 per a Elx, 39 punts, 17 posició per a Mallorca, també 39. Torna a caure a descens el Llevant, però també amb 39. El que fa Deneu és el Girona amb 39 també. I després està despenjat, l'Oviedo. Vull dir, és una bogeria salva absoluta i total.
0: És que hi ha un quàdruple empat a 39 punts entre ells, Mallorca, Llevant i Girona. Què fa la Lliga a hores d'ara, Manolo? Que busca la diferència de gols per a classificar els equips. Perquè encara no s'han tancat tots els emparellaments directes, però el primer que se farà en el moment que se tanque la classificació definitivament, el primer és buscar el marcador entre tots dos equips. El gol a veure és particular. Si no, ja aniríem a la diferència de gols i a partir d'ahir pues aquí ja ha fet més gols, cas que ja ha empat en la diferència de gols.
1: I cal recordar que en aquestes dues jornades hi ha un Rayo a la vez última jornada.
0: I un Llevant Mallorca este cada setmana.
1: Un Espanyol Real Societat, un Elx Getafe i un Elx Girona. Atenció als dos últims partits de l'Elx. Girona té que jugar contra Real Societat Atlético de Madrid i Elx. És que n'hi ha un fum d'enfrontaments directes. És una bogeria i una barbaritat encara el que resta per jugar-se. Però, com dèiem, demà a les 7 de la vesprada, València-Rayo Vallecano, com dèiem abans, salva por o il·lusió?
0: Pues, home, jo crec que il·lusió. Però, efectivament, no pots empastrar-la.
1: No.
0: Perquè si la empastres, sí, pues te tornes a clavar, Manolo, en una situació terriblement delicada i molt, molt compromesa després dels marcadors d'avui. Aquell Sevilla avui ha alçat un 0-2, un 0-2, a la Ceràmica contra el Villarreal, que el que buscava era definitivament certificar la tercera plaça de la classificació. I li ha pegat la volta a l'equip de Luis García Plaza, de Peacemaker, que a la fi pues, ha guanyat 2-3.
1: John Cena.
0: John Cena a la Ceràmica. Sí, sí,
1: bueno, com dèiem, demà les 7, València Rayo Vallecano. En el dia d'avui ha parlat Carlos Corberán Salva, que continua fent equilibrismes dialèctics per a no parlar de la paraula objectiu.
0: Li fa por dir que, bueno, pues que l'equip està a prop d'Europa i que si l'equip guanya aquestes tres últimes jornades, pues podrà accedir a Europa. A Corberán li fa por parlar.

0: la situació. Sala, com deia, Cobeland, que no vol parlar d'objectius, li hem preguntat per les crítiques que reben més allà.
1: Sí, i esta ha sigut la seva resposta.
2: Que nada más que dar a nuestra afición un buen resultado, porque es el deseo que tenemos. Pero cuando equipo y afición están juntos, somos más fuertes todos. No con la ansiedad de generarlo, no jugando el partido con la ansiedad de generar eso. Sé cuál es mi responsabilidad cuando se entra en el Valencia y las cosas no salen como la afición desea o acordes a la historia, a la grandeza del club. Es parte del trabajo no solo aceptar las críticas, sino trabajar para darle la vuelta a las críticas.
1: Bé, pues paraules de Corberán, quan estem veient a l'Último Jedi, també ara mateix...
0: Luke Skywalker, Quique Sánchez Flores.
1: En televisió. Més coses sobre Corberán, Manolo. Parla d'insatisfacció quan l'equip deixa escapar Puig.
2: Cuando uno no consigue tantos puntos y victorias como quiere, te quedas con el sabor de haber conseguido algo más. Cuando no conseguimos todo lo que queremos, pues la insatisfacción siempre está presente. Es un estímulo para poder conseguirlas en el futuro.
0: Y también aparte el técnico del Rayo, Albertín, que pues, ells poden entendre la final de la Conference, que ells és possible que anant a tope perguen algun jugador, però que no estan salvats i no es poden permetre, salvo una altra cosa, que no siga anar a tot.
1: Acabes tú de presentar el tema, ¿no? Lo que es. Anem a escoltar a Íñigo Pérez.
3: No se puede ahora mismo obviar que es muy importante ganar en Valencia, o que es muy importante ganar el Villarreal, o que es muy importante ganar a la vez para conseguir el primer objetivo, sabiendo que hay que ir a fuego y si por el camino perdemos gente, como está pasando, pues es un daño colateral. Ojalá podríamos gestionarlo mejor desde el objetivo conseguido hace tiempo, pero no es así.
0: Això pel que fa al Rayo Vallecano, en el València, els dos noms propis, Salva, són Thierry i Lucas Beltrán.
1: Bueno, Thierry que entra en convocatòria, no entra en canvi, que problemes encara en el seu xenoi Lucas Beltrán. Ja veurem quin equip es presenta demà Corberán per a rebre la visita del Rayo Vallecano, però... Bueno, pues la gent que habitualment va a Paterna diu que va ser molt semblant al que va presentar Corberán a Sant Mamés. Demà l'equip, recordem, vestirà tot de blanc per una iniciativa que va començar en xarxes socials.
0: I com el club s'agarra tot en tal de fer populisme, pues... per cert, me diuen, jo no l'ha pogut veure encara, que acaba de penjar en el seu, o l'ha penjat avui, en el seu stories d'Instagram, Dani Martín, una mena de disculpa per dir l'altre dia lo de que se
1: Chino,
0: vaya
1: no,
0: el
1: Chino, Chino, Chino,
0: tal igual no sé què... Jo no sé si és que hi ha hagut tocata o que Dani Martín té algun amic en algun mitjà de comunicació que va dir que no estava massa encertada aquesta frase. 11:43, el Villarreal ha perdut 2-3 contra el Sevilla després d'anar guanyant 2-0 als 20 minuts. La crònica és la serveix Xavi Mata. Hola Xavi, què tal? Bona nit.
4: Bona nit, companys. El titular és que el Sevilla remonta al Villarreal i s'endú els 3 punts. L'equip de Marcelino havia començat guanyant en el minut 20 per 2-0, un de Gerard, l'altre mica autatge, però el Sevilla aconsegueix remuntar 2-3, s'endú 3 punts i ja quasi que està salvat. Això sí, el Villarreal segueix tercer en 3 punts de distància a Madrid i este fin de setmana, en cas de guanyar els dos equips, pues el Villarreal s'ajugaria a casa en l'última jornada contra l'equip del Xolo, però és veritat que l'empat li valdria. En cas de guanyar el Villarreal i el teu Madrid pues pedre, sí que ja pues seria matemàtic i sa certificació. Veurem què passa este fin de setmana, però bueno, el Villarreal sí que és el cas que este partit, la segona part ha sigut molt roïn, l'equip no ha posat l'actitud o li han faltat les cames en aquesta segona part, i el Sevilla, pues, que també molt en joc, ha sigut capaç de remuntar l'encontre. Tan sols Barça i Madrid, junt a Sevilla, han aconseguit guanyar aquesta temporada a la Ceràmica.
0: Un Marcelino al qual se li ha preguntat, Salva, en la sala de premsa...
1: Bueno, el Villarreal té que jugar encara contra l'Atlético de Madrid. A partir d'ahí, si ho haguera guanyat, pues, tindria més a por la tercera plaça, com que han de jugar encara contra l'Atlético de Madrid. Pues, si ha dit a Marcelino, si el partit contra l'Atlètic prenia més importància després de la derrota avui a la Ceràmica contra el Sevilla.
5: No, es que yo para mí todos los partidos, yo creo que esta frase ya me la habéis escuchado muchas veces, para mí todos los partidos tienen la misma importancia. Todos jugamos contra otro equipo y nuestra intención siempre es ganar. Unas veces nos sale bien, otras veces nos sale menos bien, pero yo en el fútbol no entiendo como entrenador aquellos partidos que son más importantes o menos importantes. Para mí todos tienen la misma importancia y luego unos son más atractivos, tienen una influencia mediática mayor que otros, es evidente. Pero importancia desde el análisis propio de lo que es jugar para intentar ganar, no hay, para mí es lo mismo jugar contra el Barça, que es el campeón, que jugar contra el Antoniano que jugamos en la Copa. La mentalidad siempre debe ser la misma, salir, competir e intentar ganar.
0: Les 11 de la nit i 46 minuts. Recordar-vos també que demà a les 9, Casademont, Saragossa, València Bàsquet Femení, comença la final de la Lliga Femenina. 11 i 45, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'esta pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
6: Hemos venido con flores de venganza en el pelo.
7: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
6: Con flores de venganza en el pelo.
8: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
9: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
11: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
12: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
13: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
12: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
11: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
13: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
14: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
13: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar-te deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
7: Tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: guanyés el Rayo Mestalla.
1: Què va fer Pedro Martínez, que venia en parlant de València Basquet, en l'eliminatòria on podria quedar millor emparellat si perdia contra Dubai, per no menjar-se-los de Panathinaikos? No. Què va fer?
2: Bueno, és un club absolutament diferent.
1: Bueno, però podia haver pensat, mira, vaig a deixar
3: de
1: perdre.
2: Poder
1: no podia pensar.
3: En València se supone que está donde se supone que tiene que estar.
1: L'esport se tracta de guanyar, siempre,
3: en efecto, sí.
1: Per tant, debat és que jugo contra el Vallecano a guanyar.
4: Val, perfecte. 12 i 16. La segona pregunta. El partit de demà vos causa més il·lusió perquè encara hi ha possibilitats d'acostar-te a Europa o por perquè n'hi ha possibilitat de patir en les tres jornades, contant la de demà, finals, per a mantenir la categoria?
3: Más por Europa que por el descenso.
4: ¿Te ilusiona més el partit?
3: A mí, yo creo que el Valencia está más cerca de poder meterse en Conference League que de bajar a segunda.
5: A veure, jo estant d'acord, torne a agafar ese fil que de vegades he mencionat així, de un poquet de... Saps? De esa sensació que hi ha en l'ambient de... Sí, si guanyem, pues mira, ens apropem al Getafe.
3: Però no hablemos de Europa, hablemos de Conference League.
5: No,
3: Nacho, sí, te entiendo. O sea, sí, perdóname.
1: Pero no corres al pasa, Jordi.
3: No, soy una persona que no vive del pasado, porque el pasado no gana partidos. Pero a mí, que me vendan Europa, siendo Conference League, no. Europa es Champions, UEFA y Conference. No me puedes meter Europa como si fuera cualquiera de las tres. No me la vendas, porque no te la voy a comprar.
5: Pero el Betis, hoy en día, y als últims 10 anys en el global, te dona 1000 voltes com a club i com a projecte. El Betis estava festejant haver arribat a una final europea l'any passat i era la de Conference. O sigui, és que tampoc podem... És a dir, en un club gestionat per Meriton, que el pressupost és el que és, no podem posar-li el sostre del València històric. O sigui, sí, devem de fer-ho. Però tampoc poden dir, no, si arriben a Europa tampoc estic alegre perquè no, perquè és la Conference, no la Champions League.
3: No, por supuesto que me alegraré. Pero no me alegraré tanto como ellos...
5: Joder, claro.
3: No, déjame acabar. No me alegraré tanto como ellos quieren hacerme ver.
1: Perquè tu penses, que, y yo también pienso igual que tú,
5: pero que, sos,
1: que te van a vender en la Conference como si fuera la Champions.
5: Pero que se
3: ¿te acuerdas volviendo de Stamford Bridge?
4: Por favor,
5: ¿se vos oblida que el meu germà, que es abonat falla 8 anys, té 20 anys i porta 10 anys des de 2017 com a abonat i a soles ha vist 2 anys d'Europa? És que evolucioneu, que una generació de valencianistes que ha vist 2 anys d'Europa, 2, és normal que ells estiguen il·lusionats. És que hi ha un canvi generacional que és fotut perquè ha anat a pitjor. Jo estic totalment d'acord,
3: i
5: a més un editorial que me va agradar molt que vas fer un dia de nosaltres teníem la golejada de Calrue i les generacions, jo no tant perquè som més macho, no, però el meu germà, per exemple, que és abonat, té un fum, d'acord, però com no van a estar, com no pot haver gent que diga? Altra cosa és que el club o que hi ha gent una iniciativa darrere de fer això per a que no es proteste, d'acord, això ho podem analitzar, però jo vos parle pel que veig del meu germà. Diguen, ostres, és que jo sols he vist Europa 2 anys en Mestalla.
4: És normal. A mi se conformisme només se quedaran aquests 2 anys.
5: Però jo no estic d'acord, és que no l'han vist. És que és normal que es diguen, oye, mira, jo vull que Europa... Pues
1: però
5: mira,
1: que no és un conformisme. És tindre clar que no jugues la Champions, però que jugues la Conference, i a partir d'ahí no creure't que el club, que ho van a fer, si classifiquen per a Conference, te van a vendre la moto com si participaran a la Lliga de Campions.
3: No,
1: que ho van a fer. Pero yo creo que la gente es inteligente. Yo ese cuento no me el vaya a tragar.
3: Sobre todo es que además la sensación que hay... Y ahora, hay una, para mí hay un grave problema.
1: Pero bueno, que te van a vender la moto.
3: Sí, ¿te acuerdas de aquel cántico que hacíamos después de caer eliminados ante el Chelsea en la Stamford Bridge? Que me echaron una bronca al día siguiente que se me caían los pantalones. ¿Te acuerdas, no? Vale, bueno. Lo que os decía, ¿no? Ahora para mí hay una cosa, por ejemplo, que son las redes sociales, que no hacen muy bien a todo, porque es muy fácil hablar desde comiéndote un saco de Doritos en un sofá. Y creo que eso está incluso polarizando al aficionado del Valencia. Y cualquier cosa a la que te puedas sumar del Valencia, hay una parte del valencianismo, porque para mí eso también es valencianismo, ¿eh? Me podrá gustar más o menos. Hay una parte del valencianismo que te dice que, pues eres un cómplice de mérito. Oiga, déjeme en paz. Yo viviré mi sentimiento como tenga que sentirlo. Y si acaba el partido 0-6 y me quiero ir a mi casa, me voy a mi casa. Y me voy jodido, porque si no, no estaría allí. Pero no me diga a mí usted lo que tengo que hacer. Y ese sentimiento existe en el entorno del Valencia. Y creo que está haciendo mucho daño. Y por eso digo que, joder, a mí me está costando. Me está costando que gane el Valencia un partido. El otro día marcas a ti, y sí.

0: La informació esportiva en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4. De tu!

El segle XX va ser el segle de la superespecialització. En tots els aspectes, en l'estudi de les ciències o separant allò de les ciències i les lletres, el món de la indústria es va especialitzar, també el de la medicina i el de la cultura. Anem a veure, els pintors pintaven, els ballarins ballaven, les escriptores escrivien, i així poseu totes les disciplines que vulgueu. Ja fa anys, abans d'arribar al segle XXI, gent de Trellà va començar a pensar que tanta especialització potser no era bona. Podia dur-nos a errors i, el que és pitjor, a insatisfaccions. I així van a

0: apareixen noves disciplines científiques, com ara la bioinformàtica, que ajuntava mons fins feia dècades separats. Però i en l'art i en la cultura? Val a dir que sempre hi ha hagut vasos comunicants entre les diferents disciplines, sobretot en altres temps, com el Renaixement. Però, per exemple, Picasso va treballar per al teatre i García Lorca era pianista. I molts altres que es plantejaren que les coses no sempre havien de seguir un cànon i que trencar eixe cànon podia ser beneficiós per a tots, per als artistes i per al públic. Les innovacions més grans solen aparèixer just a les fronteres entre disciplines. Per això ara parlem, per exemple, d'Arts Vives, una etiqueta on posem un nou gènere artístic que sorgeix de la intersecció entre les arts escèniques i l'art contemporani del segle XXI. I en vindran d'altres, d'etiquetes, a mesura que les hibridacions i les simbiosi vagin avançant. Tant fa, això no importa. Allò realment important és que l'art es qüestione més enllà de les etiquetes, ens qüestione al públic i ens posa davant d'espills que ens facin pensar i créixer. Benvingudes i benvinguts a l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: Demà arranca el festival 10 Sentidos, que fins al 26 de maig portarà a diferents espais de la ciutat de València dansa, música, arts plàstiques i visuals, performance i molts altres tipus de manifestacions artístiques, no? Pel que dèiem dels llindars dels llenguatges. La inauguració serà demà a les 7:30 en el Parc de Capçalera, amb un espectacle que... No sé què dir-vos. Un espectacle amb música, amb acrobàcies, amb dansa, amb circ contemporani, amb punts suspensius. D'això en parlem en uns minuts. El festival enguany fa 15 anys. 15 anys que les ballarines i coreògrafes Meritxell Barberà i Imma García van decidir somoure l'escena artística valenciana i el posaren en marxa per investigar en eixos nous llenguatges artístics i afavorir el diàleg entre ells. Hagueren de posar en marxa una empresa gestora per poder-ho fer. Les ballarines poden fer-ho tot. 15 anys després ens diuen que el festival aposta per investigar amb nous llenguatges de comunicació des de l'art, generar coneixement i consolidar un espai obert a les relacions entre artistes, societat i individus. Quina meravella! Podríem estendre's en la filosofia del festival, que és molt interessant, però jo crec que serà millor que ens la conten les mares del projecte, perquè ens acompanyen avui al programa Meritxell Barberà i Imma García. Elles són ballarines i coreògrafes. Elles dos posaren en marxa l'any 2003 la companyia Tallat Dansa, que ja és una de les deganes, si no la degana, de les que continuen en actiu a la Comunitat Valenciana, i que acaben d'estrenar, per cert, en dansa valència, Les Hijas de Bernarda. Elles són dos dones formades, a més de la seva titulació de dansa, en gestió cultural. I, en el cas de Meritxell, periodisme i història de l'art, en el cas d'Imma. Vull dir, vaja, que són dos dones que poden agarrar el ramal d'un festival i del que es plantegen. Meritxell, Imma, molt bona vesprada.
1: Hola, hola,
2: bona vesprada.
0: I ens acompanya també el presentem, Adrián Salvador. Ell és creador, dissenyador. També és difícil de dir a què es dedica, perquè fa moltes coses. Ha format part del departament de disseny de Loeb, Adolfo Domínguez o Jim Endel en Nova York, entre d'altres. L'any 2010 va posar en marxa Estudio Savage, això vos sonarà més, un estudi creatiu de disseny global, pot ser eixa és l'expressió, que aposta per la temporalitat i l'slow fashion. Recordeu que ahir parlàvem de l'Slow Life? Doncs mira, participa en el festival amb l'exposició Espòlia, Los viajeros epífita, en bombas gens. Molt bona vesprada, Adrián.
3: Bona vesprada.
0: Ara parlem d'això dels epífits, perquè em pareix preciós. A veure, quins anys donen per a tindre... 15 anys són molts anys.
2: Muchos.
1: Sí, sí. La verdad es que sí.
0: De la marinera. Donen per a tindre una visió molt àmplia del que és la creació i les arts en València, no? Quan l'any 2010 vosaltres vos poseu, vos tireu a una piscina, m'imagino que vos vau tirar a una piscina, no?
2: De cabeza, sí.
0: Sí. En eixa primera edició, quin era el panorama creatiu, artístic, de les arts escèniques, visuals, en València?
1: Jo crec que sí que hacía falta

Estem escoltant Lilies on the Valley, de Jun Miyake, una peça lligada a la dansa des que Pina Bausch li posara coreografia. Van col·laborar en moltes ocasions el compositor japonès i la ballarina i coreògrafa alemanya, que va rebentar més que trencar tots els marges i els cànons de la dansa contemporània. I seguim parlant de música, un element lligat estretament a la dansa, amb una nova edició del Serverator.

0: I sí, com passa sempre, quan ve Rafa Cervera ens dol parlar damunt de l'urrit, però és el que hi ha, perquè el que volem és escoltar a Rafa. Bona vesprada, Rafa.
1: Bona vesprada, Reis.
0: Avui de què anem a parlar?
1: Avui parlarem de com a finals dels 80 i principis dels 90 el rock va fer les paus amb el ball, no? A veure, ja sé que sona incongruent, no? Perquè bàsicament, sí, no? El rock va néixer als anys 50 com a música per a ballar, però en algun moment el rock i el ball van convertir-se en conceptes antagònics. Jo crec que per culpa d'aquesta antipatia rockera cap a la música discotequera, la música disco, no? Sí. Però al final dels 80, a Anglaterra va ocórrer un fenomen molt interessant que va unir tots dos conceptes de nou des d'una perspectiva contemporània. És a dir, barrejant guitarres i la música electrònica que es feia als clubs. Just what is it that you want to do? We want to get loaded and we want to have a good time.

0: avui a Bellís Ballar a l'hora de la cultura. És el que hi ha.
1: Sí, és el que toca. I estem escoltant Loaded, un tema de Primal Scream publicat al principi de 1990. Un tema que havia sigut publicat mesos abans sense les bases rítmiques electròniques que li va afegir el DJ i productor Andrew Weatherall a esta versió que, estem escoltant.
0: La que estem escoltant té les bases rítmiques.
1: Sí. Amb esta cançó es pot dir que va començar una nova era per al grup Primal Scream, que per cert estaran actuant dissabte 23 al a València en el Festival de l'Este. Bueno, ixa era va estar marcada per esta connexió tan forta entre l'electrònica i el rock, i que d'alguna manera va veure el primer brot en 1984 quan New Order feren este tema.

0: Quina llàstima, perquè clar, no es pot escoltar a Rafa i escoltar la música. Jo sí, és tràfic d'influències que fem així en el programa, perquè, clar, estava disseccionant-me, o sigui, eixe redoble de percussió ve, està agafat d'una cançó de Donna Summer, i efectivament diu, i hi ha una al·lusió a Ennio Morricone, i jo li dic, va, Rafa, i sí?
1: Sí, sí.
0: Està ahí Ennio Morricone.
1: Està ahí Ennio Morricone, oh. Sí, sí. I bueno, té més...
0: No haurem ballat esta cançó sense saber ni què ballàvem.
1: Pues sí, i ja anem més història, però per a un altre dia, perquè si no, no es dona temps. Sí, New Order, anem a centrar-nos. New Order, sona New Order, Blue Monday, que fins a eixe moment tenen un grup de guitarres, baix, bateria i teclats, no? I van crear esta mutació sonora, 1984, un èxit que es va transformar en clàssic i que va obrir la porta a altres barratges entre rock i música per a ballar en les discoteques i els clubs, no? Una puntualització molt important, insistís, perquè eixe va ser el principi del fi d'eixa segregació basada en la idea de que el rock era un gènere seriós i pur i la música de les discoteques una merda. Sí. Quan el rock s'ha alimentat sempre de la música negra, que va ser la base del soul i el funk.

0: Quin flashback acaba de tindre, eh? Jo sola mentre escoltava la cançó, Rafa.
1: Sí, és que clar, estos que sonen ara són els Happy Mondays, són sí. una versió de club del tema Hallelujah, que va aparèixer a finals de 1989 dins d'un EP batejat com a Madchester. Les cançons que anaven incloses en Madchester es van convertir en el principi d'un moviment anomenat precisament Madchester. Com Manchester, i jugant amb Madchester i Mad, no? Que sí. Vol dir boig, no?
0: Sí.

0: rememorant altres sí. temps i al final passarà el que passarà.
1: Esto que escoltem, Reis, és un dels temes electrònics que va mancunyar Gerald Simpson, que treballava amb el nom artístic de Guy Cole Gerald. I que amb este tema va tindre un èxit que també es va convertir en inspiració per a estos grups, no?, que venien del rock, sobretot perquè sonava molt en el club Hacienda, el club de Manchester, on els DJs i els músics de les bandes, de grups de pop i de rock, van fer germanor. Una germanor que anava molt associada a drogues recreatives com l'èxtasi, que van ser definitòries d'aquesta escena.

0: Deu ser un bon poble per anar-se'n a viure, no? Si bé no musicalment, Rafa. Manchester.
1: Sí, sí, Manchester és una de les grans ciutats musicals de la història de... sí, sí, Nova York.
0: Tot ha passat per Manchester.
1: Sí, sí, Manchester i Liverpool... són, sí, sí. Però lo de Manchester té molt de pes en la música, sí, popular d'Anglaterra i del món. Estos que sonen també són d'allí, clar. Un altre grup de Manchester, que és els Stone Roses, que junt amb els Happy Mondays representen eixa nova forma de psicodèlia. Però compartíem amb els altres grups de la ciutat eixe esperit de celebració, sensualitat, color... El Manchester i tot el que envoltava este fenomen va ser conegut també com el segon estiu de l'amor, una referència molt clara a l'estiu dels 67 dels hippies, no? I de les, sí, drogues psicodèliques, no? Sols que aquest estiu, el segon, no? No era gens idealista, no. I d'innocent tenia molt poc, no? Es va prolongar des del 1988 al 1989, o sigui...
0: Un estiu preciós, no? Així firmem, un estiu de 12 mesos, no?
1: Sí.
0: Si pot ser amb vacances, els 12 mesos.
1: Exactament.

0: Li deia Rafa que rescata de la memòria grups imprescindibles, no?
1: Sí, estos també ho són de Charlatans, una altra banda representativa d'ixem so Manchester, que per cert va ser molt ben rebut a la nostra ciutat. Els culpables van ser el DJ i empresari Juan Santamaría, que des de la seva tenda de discos Radical Records va difondre estos discos, i, per descomptat, el DJ i locutor Jorge Albi, que punxava tota esta música en Barraca Bar i va fer festes en la discoteca Barraca, on va dur Stone Roses i altres grups com d'esta ona, no? Rock i ball, rock i electrònica, rock i hedonisme, diversió o com, amb l'ajuda de l'èxtasi, sempre imprescindible en tota aquesta història, el rock va perdre la por a ajuntar-se amb el house i altres sons nascuts als clubs.
0: Quina meravella, s'ha de perdre la por. Sí,
1: va ser...
0: Perquè el resultat va ser música impressionant que demana al cos, siga el cos que siga, que es moga, no? Que balle.
1: Sí, que s'allibere.
0: Que s'allibere, efectivament.
1: Dels corsers.
0: Però que s'allibere, a més, compartint amb gent, no? No cadascú a la seua, no? No fomentant l'individualisme, sinó tot el contrari.
1: Una cosa tribal.
0: Sí.
1: Sí. I, bueno, ja estem arribant al final, o sigui que toca acomiadar-se, i ho farem amb un altre clàssic de l'època, un altre tema dels Happy Mondays, el tema Step On. Step On.

que, per cert, són músiques que ja tenen els seus anys, però comentàvem, Rafa, al llarg de la secció, encara avui s'utilitzen com a sintonies, com a bases musicals sonores per a espots publicitaris, és a dir, va ser un moment musical que va aportar molt, perquè si no, no continuaríem escoltant-lo. Nosaltres ens n'hem d'anar, tornem demà, quan siguen les 12:30, perquè demà torna a haver futbol. Però a les 12:30 ens trobarem així, en A Punt Ràdio. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no, feu el que pugueu.

0: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
4: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
3: No, dona, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
4: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
3: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en valencià no tenim agravios, tenim greuges.
5: A base de bé.
6: A base de bé.
3: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
7: De tu a tu.
2: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: A continuació, vos oferim la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
8: Hola, com estan? Són les 3:30, ha arribat l'hora de què parlem d'economia.

0: Bolsa, cadena de valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a este espai econòmic de Punt Ràdio. Benvinguts a este cadena de valor d'avui, 13 de maig. És dimecres. Ànim, que ja tenim quasi la setmana feta. I en este punt comença una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe. Avui vos portem un programa amb xifres molt positives en diferents sectors i àmbits de la nostra economia. En primer lloc, pel que fa a la creació d'empreses, la comunitat registra un mes de març de rècord. I això és positiu perquè, en principi, aquestes empreses creen ocupació. I atenció, perquè segons un informe de Randstad, este estiu es podria arribar a xifres d'ocupació mai vistes amb més de 800.000 noves contractacions a tota Espanya. La Comunitat Valenciana és una de les autonomies que millors previsions registra amb més de 80.000 ocupacions per als pròxims mesos. Ara bé, en quins sectors es donaran estos contractes? Són llocs de treball de qualitat i que aporten valor afegit a la societat i a la nostra economia? I com està canviant també el perfil que busquen les empreses en eixos sectors que més ocupació registren? Són preguntes a les que intentarem respondre d'ací a uns minuts. Per altra banda, i seguint també amb les xifres positives,

0: La despesa turística a Espanya batrà el seu rècord d'enguany, tot i la guerra, i superarà els 115.000 milions d'euros. El Consell Mundial del Turisme té bones perspectives tant en número com en despesa, i a més també descarta la falta de querosè per als vols internacionals. Com impactarà tot això en la comunitat? Ho analitzarem també en el programa. I com cada dia, a més d'estos temes i de molts altres, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
1: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
0: Comencem el programa i per a fer este repàs a l'actualitat econòmica del dia m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Molt bona vesprada, Javi. Així estem a meitat de setmana i anem a obrir el programa amb unes xifres que ja s'ha anticipat a l'inici, unes xifres positives en el que respecta a la creació d'empreses.
0: La Comunitat Valenciana durant el mes de març ha batut un rècord històric amb la creació de 1.853 noves empreses, un 39% més que l'any passat, Arturo.
2: Així és, i esta dada no és un fet aïllat, ja que encadenem 8 mesos de creixement ininterromput consolidant una ratxa d'optimisme en el nostre teixit productiu. A més, el capital invertit per arrencar estos negocis ha pujat un 72%, superant els 59 milions d'euros. La qual cosa el que fa és demostrar que hi ha diners i també hi ha confiança per apostar per la nostra terra.
0: En este sentit, a més empreses també significa més ocupació i dinamisme per a les nostres ciutats. Encara que 164 negocis van tancar les seues portes, el saldo és molt positiu, que cresca la inversió i les ampliacions de capital indica que l'economia valenciana té múscul i resiliència, principalment en un moment d'incertesa mundial.
2: I anem a fer una ullada ara cap a l'estiu, perquè Espanya va tirar rècords aquest estiu amb quasi 800.000 nous contractes, el que suposarà un 12,2% més que l'any passat, consolidant la recuperació total després de la pandèmia. L'hostaleria continua sent el gran motor, generant quasi la meitat de les ocupacions, mentre que el sector de l'oci i els festivals experimenta el major creixement amb un espectacular 35%.
0: Amb tot això, la nostra autonomia destaca més de 82.000 contractacions, situant-se entre les principals a nivell nacional. Les empreses busquen perfils amb alta disponibilitat i experiència prèvia, però atenció, perquè enguany les competències digitals i la rapidesa al moment d'adaptar-se són també requisits fonamentals per a llocs que van des de la cuina fins a la logística o el comerç. Si volem analitzar aquestes previsions que publica avui Randstad amb l'assessor financer i economista Federico Barona. Federico, bona vesprada.
3: Muy buenas tardes.
0: Federico, escoltant aquestes xifres i llegint aquest informe que publicaven avui, s'ha duplicat la contractació durant l'estiu en 10 anys. Es deu solament a l'èxit turístic o hi ha un canvi profund de l'estructura de les nostres empreses?
3: Hombre, a ver, el tema no es solo únicamente el tema turístico, porque sería imposible. Hay muchas causas, hay varias causas que están impactando en este aumento de la contratación. Una es el refuerzo histórico del sector servicios, o sea, la restauración y el comercio lideran la contratación, y muy impulsados por la temporalidad turística. Pero este sector servicios se ha redefinido. Es un sector servicios, bajo nuestro punto de vista, bajo el punto de vista de Randstad, de más calidad. Hay una también expansión del sector de ocio y entretenimiento, lo habéis contado ahora. El tema de los festivales, por ejemplo, es algo que ha impactado en los últimos años grandemente en la comunidad valenciana. Luego también se han producido grandes inversiones industriales y logísticas. Las inversiones logísticas están al cabo del orden del día. Cualquier ciudadano que vayamos cuando vamos por una carretera y vemos un parque tecnológico, un parque industrial cerca de la ciudad, hay naves muy grandes que normalmente están destinadas al tema logístico. Y luego, evidentemente, también las reformas laborales y de fijos discontinuos tras la reforma ha ayudado a este incremento de contratación.
0: Y en este sentido, y ya centrarnos una miqueta más en la nuestra autonomía, tinguent en cuenta este mapa que nos acabes de dibujar, es calcula que farán falta o que es producirán al voltant de 82.000 contractes a la Comunitat Valenciana de cara a l'estiu. El mercat laboral valencià està preparat per a cobrir esta demanda?
3: Pues el mercado laboral valenciano puede cubrir parte de esa demanda, pero hay gran parte que no la va a poder cubrir. ¿Por qué? Porque tenemos problemas para contratar trabajadores con idiomas, con experiencia previa, con una disponibilidad razonablemente inmediata y también con competencia

0: La temporalidad en el sector público continúa siendo elevada. El 28% en el primer trimestre del año 25, que es el último que tenemos datos. Quiere decir que uno de cada cuatro personas que trabaja en la administración es temporal. La administración está exigiendo a las empresas que no haya temporalidad, pero ellos tienen la mayor temporalidad de todos. Pues para mí es un contra.
1: Sí, sí,
0: es
1: sorprendente, tan sí.
0: Es muy sorprendente, pero bueno. Hay una elevada rotación laboral en España, mucho más que la media europea. Cada trimestre más de 3,4 millones de personas entre 20 y 59 años cambia de situación laboral, con lo cual tenemos problemas como la alta rotación, salarios bajos en algunos sectores, una parcialidad involuntaria, o sea, hay mucho contrato no de 8 horas, y una dependencia grande del fijo discontinuo. La temporalidad ha sido cambiada por el fijo discontinuo. ¿Por qué no hablar del paro juvenil? Que en España campeonamos sobre el resto de Europa. Sí. Somos el país con mayor paro juvenil de Europa. Quiero decir que aunque hayamos avanzado estos últimos 10 años por las reformas laborales, estamos muy lejos de conseguir un sistema adecuado y razonable, sobre todo en el año 2026.
1: Per tant, unes xifres positives les que coneixem avui, però com estaves explicant, Federico, amb marge de millora, sobretot pel que fa a les condicions. Federico Barona, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Buenas estrada. Gracias. Claro. Adiós. I precisament gran part d'aquests llocs de treball que estàvem comentant es crearan gràcies a l'hostaleria. Resulta que la patronal Hostaleria d'Espanya denuncia avui la competència deslleial per part de cadenes de supermercats amb aquestes seccions de menjar preparat i per a emportar, un negoci que creix ja un 8%. El sector reclama les mateixes exigències legals i burocràtiques per a tots els operadors.
2: Així és, Javi. Els hostalers recorden que el 90% dels 300.000 bars i restaurants del país són xicotetes i mitjanes empreses amb menys de 10 treballadors. Per això, demanen un pla de xoc davant problemes com la falta de personal, l'absentisme laboral i la dificultat per trobar vivenda en zones turístiques.
1: La patronal també reclama menys pressió reguladora i, sobretot, menys pressió fiscal, així com més suport públic per millorar l'eficiència energètica. En aquest sentit, adverteixen que 150 dels 290 milions d'euros en ajudes europees destinades al sector podrien perdre's si no s'executen abans del dia 30 de juny. Escoltem ara els titulars internacionals que ens porta Mar Hernández.
3: Mitjans de comunicació per l'ús dels seus continguts en línia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera compatible exigir una remuneració equitativa als grans gegants tecnològics, en una decisió que reforça els drets dels editors davant empreses com Meta o Google. La sentència també reconeix que esta mesura ajuda a protegir el pluralisme informatiu i la viabilitat econòmica dels mitjans de comunicació. L'economia de la zona euro va moderar el seu creixement fins al 0,1% en el primer trimestre de 2026, coincidint amb l'impacte inicial de la guerra a l'Orient Pròxim, mentre que el conjunt de la Unió Europea va mantindre un avanç del 0,2%. Espanya va tornar a liderar el creixement de les grans economies europees amb una expansió del 0,6%, per davant d'Alemanya, Itàlia i una França estancada. En termes interanuals, el producte interior brut de la zona euro va créixer un 0,8%, segons les dades publicades per Eurostat. La justícia xinesa ha prohibit a les empreses acomiadar treballadors per a substituir-los amb intel·ligència artificial, en una decisió considerada històrica per a la protecció laboral. Els tribunals de ciutats com Pequín i Hangzhou han determinat que la implantació de la IA és una decisió interna de les empreses i no una causa legal suficient per a justificar acomiadaments. Les sentències obliguen les companyies a recol·locar els empleats o pactar indemnitzacions, en un moment en què la Xina busca frenar l'augment de l'atur juvenil i garantir l'estabilitat social.
4: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Parlem ara d'un sector clau per a l'impuls que estàvem comentant fa uns minuts de cara a aquest estiu, i és el turisme.

0: a pesar de la complexa situació geopolítica a l'Orient Mitjà i el repunt de la inflació que ja estem començant a patir, les previsions del Consell Mundial del Turisme per a este 2026, que superarà els 115.000 milions d'euros, Arturo.
1: Així és, Javi. La Comunitat Valenciana es prepara per a un any de rècords on la seguretat converteix la nostra autonomia en un refugi enfront d'altres destinacions. Encara que els preus estan a l'alça, el sector preveu aportar un 3,7% més a l'economia nacional. A més, el subministrament de combustible per a avions està garantit, per la qual cosa la connectivitat aquest estiu no corre perill.
0: Analitzem este tema amb el president d'Osbec, Fede Fuster. Fede, com estàs?
2: Hola, què tal, com esteu?
0: Fede, davant la caiguda, l'enfonsament del turisme a l'Orient Mitjà per este conflicte, s'està notant ja, així, a casa nostra, aquest trasbassament directe o també indirecte de reserves cap a les nostres destinacions?
2: Bueno, ja duiem... És veritat que l'any no va començar massa bé, perquè vam començar amb mal horatge, molt de vent, recordeu que va ploure prou, però des de... Bueno, tal volta el conflicte, tal volta que ja entràvem ja en una altra fase de l'any, no? En la primavera, sobretot la Setmana Santa, ja les reserves anaven ja en una tendència positiva. Fins a quin punt ha impactat esta situació? La veritat és que no ho podem dir, perquè ja veníem en una tendència ja de per si positiva. Ja fa mesos que diem que per a l'estiu els aeroports, tant l'aeroport de València com l'Alacant, tenen, si no m'enganye, vora un 8-9% de mitjà més de seients programats, no? Uh-huh. Per tant, bueno, anàvem en una bona direcció i tal, en aquesta circumstància pues, hem pogut tal volta captar algun client, no? Però en qualsevol cas és molt conjuntural.
0: Uh-huh. En este sentit, Fede, estàvem llegint totes les xifres que donava el Consell Mundial del Turisme i es parla d'una pujada de preus del sector. Clar, la pregunta que un es fa és si el turista nacional pot perdre aquesta capacitat de despesa, de gasto, davant el visitant internacional aquest estiu, o si hi ha mercat per a tots?
2: N'hi ha mercat per a tots, perquè sobretot la Comunitat Valenciana és molt diversa, l'oferta és molt àmplia, n'hi ha producte per a totes les butxaques i n'hi ha espai per a tots. Sí, és veritat que el mercat nacional ens preocupa, no? No és que estem alarmats, ni molt menys, però sí que ens preocupa perquè ja no res més per a la despesa en turisme, no? Per a altres, sobretot per una fiscalitat que està desatada, no? I això és algo que ens preocupa. La pujada del preu de la gasolina també, no? Perquè el mercat nacional és molt d'última hora, és molt d'escapada en cotxe, al final, bueno, mira, m'escapa la Comunitat Valenciana, on siga, uh-huh. I això puja molt. Els vols de llarg radi han pujat molt també, no? El que estem parlant de viatges al Caribe, sí. o a l'Àsia, no? Però el de curt, el curt radi, tot el que és nord d'Europa, és d'Europa, no s'ha encarit tant, no? Bueno, ja veurem què passa, però sí, és veritat que el mercat nacional comença a preocupar-nos.
0: Uh-huh. I parlem també del mercat internacional. En este cas, també, el Consell Mundial del Turisme sí que descartava o era una miqueta optimista respecte als problemes de querosè, però també és cert que algunes aerolínies ja han cancel·lat rutes, vols més curts. Com afecta això, especialment a l'arribada de turistes europeus als aeroports d'Alacant, de València o de Castelló?
2: Sí, afecta moltíssim. Al final el 90% dels turistes internacionals que arriben per avió. Per tant, és algo que ens deu de alertar, no? Però també de veres que hi ha molta demanda per part de les aerolínies dels slots dels nostres aeroports, no? L'aeroport de sobretot València i Alacant, que estan molt internacionalitzats, Castelló està millorant molt també, però encara no està en aquest punt i ninguna aerolínia vol deixar l'slot lliure per a que la seva competència ho agarre. Ahí n'hi ha també una lluita encarnissada, no, entre les empreses, que lo qual ens convé i tal volta abandonen rutes tal volta no tan rentables en altres llocs, però les nostres en ningú moment han estat en perill, no? Uh-huh. Però en qualsevol cas, si això és llarga, evidentment poden tindre aquesta circumstància, no? En principi, crec que l'abastiment de querosè no està garantitzat, per almenys tot l'estiu, i ja de cara a la tardor, bueno, esperem que d'ací allà s'arregla tota aquesta circumstància, no?, que està passant a l'Orient, i bueno, ja no tinguem que preocupar-nos d'aquestes coses, i ojalà, sobretot per la part humana, no?, més allà de...
0: Clar, clar, per descomptat, això és el primer, vaja, sempre ho comentem. Fede, en este sentit, si el turisme continua consolidant-se, si no ho és ja, un pilar absolut per a la nostra economia, per a l'economia valenciana, quines inversions urgents necessitem?

0: necessita el sector valencià per a fer front també a aquesta demanda que continua creixent?
1: Pues mira, necessitem infraestructures, sobretot, no? Infraestructures de comunicació. Al final, és veritat que a la ciutat de... Bueno, als tres capitals tenim AVE, sobretot València i Alacant, no? Però una vegada ahir ja no pots arribar a altres llocs, no? I al final, per exemple, en el cas d'Alacant, el motor turístic potent de veritat està al nord de la província, no? Tot el que és Calp, Altea, Benidorm, al sud també, Torrevella i tal. Ahir ens fa falta distribuir un poquet aquesta línia ferroviària també connectada a l'aeroport. L'aeroport de València estem en tres quarts del mateix. És veritat que ahir està fent inversions importants en aeroports. I, des de luego, per a poder competir en les destinacions en les que competim, necessitem palaus de congressos, necessitem infraestructura per a captar molts més operatius de mais, de business. Uh-huh. Ahir tenim, sobretot les ciutats, les destinacions urbanes, més que és vacacional, tenen ahir una manca de voltes d'aquest tipus d'infraestructures que no ens permetís competir en Sevilla, en Màlaga, en Madrid o Barcelona, no? Uh-huh. Això jo crec que ens falta, no? Per a diversificar molt més el turisme al que podem arribar.
0: Totalment, infraestructures que són claus per atraure aquest turisme, un turisme de major qualitat i, sobretot, que ja no dependiria tant d'aquesta estacionalització. Fede Fuster, com sempre, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies.
1: A vosaltres,
0: una abraçada. Adéu.
1: Adéu.
2: Demà serà notícia.
0: Moment, com sempre, abans d'acabar el programa, per a parlar amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere? Bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, companys. Javi i Arturo.
0: Com estàs?
3: Estem revisant un poquet el que serà l'agenda demà, però, uh-huh, però abans de mirar el dia de demà, 14 de maig, mira, per exemple, esta vesprada, a les 6 de la vesprada, Carlos Cuerpo, el vicepresident primer i ministre d'Economia, participa al Cercle Financer de CaixaBank a Barcelona. Uh-huh. Segur que veurem demà un poquet els titulars i per a on va aquesta intervenció en qüestions que seran macroeconòmiques, de ben segur.
0: Sí, sí.
3: Si mirem l'agenda de demà, per exemple, n'hi ha una qüestió també interessant. Demà es presenten les dades de la campanya 2025 del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Una presentació que es farà a Utiel, mm-hmm, i on donaran a conèixer un poquet el que ha donat de si la campanya 2025. Cal recordar que en matèria d'agricultura ecològica, la Comunitat Valenciana és territori punter, eh? Uh-huh. I a pesar de no disposar d'extensió de quilòmetres, com poden tindre altres com Andalusia o les dos Castelles.
0: Té més mèrit encara, no?
3: Vore, sí. Té més mèrit, així no és, sí. I si mirem ja en el plànol global, tindrem vendes minoristes i peticions de subsidi per atur als Estats Units, uh-huh, també. Cal entendre que són dades crucials si parlem de consum i ocupació per a veure un poquet el to que té el país, en este cas el país estatunidenc. De clar estancament i també de tensió política, perquè el primer ministre també ve de patir una pèrdua en les eleccions.
0: Clar, correcte.
3: Ja veurem també com apareixen aquestes xifres o aquests resultats econòmics de la balança comercial. Uh-huh. I també estarem atents que arriba la quinzena i tocarà conèixer dades d'inflació a Espanya. Jo crec que entre demà o després demà serà el moment de revisar aquesta inflació quinzenal també, que marca un poquet el to de l'economia en clau nacional. Acabo de revisar l'IBEX, estem ahí anclats en el de 7.560 punts, uh-huh, en un moment també d'estancament en el preu del dòlar, del barril de petroli, està en $107, i es manté i se to estable, però que no apunta que puga baixar aixina pròximament.
0: Per desgràcia, correcte. En fi, Pere Ferrer, moltes gràcies, demà parlem.
3: Això que tenim.
0: Bona vesprada,
3: vinga,
0: company.
3: Bona vesprada, adeu. Companys. Adéu.
0: I ja sabeu que d'ací als minuts, després del butlletí informatiu, comença la vesprada de punt amb Gemma Juan, amb Ximo Rovira, que ja el tenim per ací. Com estàs, Ximo? Bona vesprada.
4: Molt bé, tota la quadrilla preparada per arrencar d'ací uns minuts després de les notícies de les 4, esta edició de dimecres de la vesprada de punt, en la que contarem amb el nostre col·laborador Santi Álvarez. Santiago s'encarrega de contar-nos la crònica negra més recent, la història, el true crime valencià, i és el temps impulsat.

0: Sort d'un certamen València Negra, un certamen molt prestigiós i, a més, consolidat. Paco Roca, Benjamín Prado, que estarà amb nosaltres fent una xerrada a mig camí entre la crònica negra i la música, també. Sabeu que és un espai musical. Com dic, és el 50 aniversari de la mort d'Agatha Christie, referent en el gènere negre, serà homenatjada a Agatha Christie com mereix, i Santi Álvarez ens contarà el programa d'esta 15 edició de València Negra. Vindrà Fernando, coses que potser sabem, però que ens vindran bé. Trobem que sí. Per exemple, aprendre a no ser una persona desgraciada. A no ser un desgraciat, bàsicament.
1: És que ho dius així, però és important, també.
0: Home, que sí, és important. Claro. A veure, Fernando no ve en receptes bàsiques, d'aquelles de suéñalo, lo conseguirás y tal. No, és una cosa molt aterrada. I parla d'algunes necessitats innecessàries que tenim, com per exemple, tindre raó sempre. No és precís.
1: No és precís. I la gent té molt acostum. Anem a veure si ho treballem tots.
0: Altra necessitat innecessària, culpar els demés. No, no, jo no. Ha sigut en la teva.
1: Bueno, lleig.
0: Algunes coses que està bé que canviem per mort de passar per esta vida de manera més feliços. Sabeu que hi ha una Xina musulmana i és una regió molt ampla, enorme, en desert impressionant. És la regió de Xinjiang. Estem coneguent Xina, no diré pormenoritzada, perquè el Xina és absolutament inabastable. Ho fem de la mà de Clara Estrems, que s'ha passat una bona temporada per allà i ha viatjat per esta regió. Està en el Turquestan Oriental. És una ciutat, la sensació és que està congelada en el temps, com si viatjàrem en el temps a l'època de l'esplendor de la Ruta de la Seda. Una passada. Clara Estrems, a més, vindrà vestida en indumentària de la zona, que sempre és una cosa que dona molt de color i
1: que
0: molt
1: de... volen les xarxes socials també del programa, correcte.
0: Sí, sí. Guai. Mar Hernández anirà a Pedrones Guitars, que és un projecte molt xulo de comunitat de guitarristes i de músics. I està molt guai.
1: Tu te va agradar, jo crec, aquest tema, eh? Molt.